0: Obrem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant en lloc.
1: A Santa Bàrbara, al Montsià, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El seu alcalde, Lluís Gimeno, admetia també a la nit dels ignorants que cada cop estan més acostumats als aiguats i per això s'han pogut preparar.
2: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que degut a que ja tenim unes quantes riuades. S'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De fet, es va camí d'aquesta xifra perquè les precipitacions continuen estancades justament en aquesta zona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim 6 sobre 6 a les comarques del Montsià i del Baix Ebre, i diversos ajuntaments de la zona han tancat escoles i equipaments municipals per aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Just demana el govern espanyol que retiri els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple.
3: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, Terrassa. Els agents perseguien presumptament una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida.
3: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
4: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
5: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una cifra,
4: no se puede.
5: No me atrevo a darlo, no. Porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que a ti se está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
3: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens.
1: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre l'afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió.
1: Disputats aquest dijous aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol dels portuguesos.
3: I el Barça d'handbol ha perdut davant del Vespre hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte, el resultat 33-42.
1: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
6: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
7: Déu vos guard.
8: I visto el

0: La corretja de gos, que podria semblar un invent relativament modern...
1: Ja, què diràs ara? Que ja el passejaven els antics egíptics? Ja passejaven els gos...
2: Els egíptics?
1: Sempre surten els egíptics.
2: Els egíptics.
0: Doncs mira, sí senyor.
1: Va.
0: Els antics egipcis.
1: Ara és indignant, això. No, és que ens fotran... La cordona aquella ens fotrà una denúncia al final.
0: Pregunta-li a ella, perquè és completament cert. A l'antic Egipte ja tenien mascotes. Concretament, els animals domèstics d'aquella època eren el gos, el gat i el babuí.
3: Que per què és el babuí? El babuí és el simi aquell amb el cul pelat?
0: Sí, senyora.
2: És moníssim, eh?
3: Però,
2: mai més ben dit.
3: Si té uns ullals que fot por de veure, allò sí. No ho pots tenir. Home,
2: i aquell
3: culet,
2: i aquell culet, què?
3: Estàs obsessionat amb els culs,
2: sí,
3: eh?
2: Sí.
0: Actualment no es pot tenir, però fa 4.000 anys es veu que era la moda, tu. A més, els ensinistraven per enfilar-se a buscar els dàtils, recollien els dàtils i tornaven a baixar. I en comptes de tenir gossos policies, tenien babuïns policies.
2: Aquí sí que ja no.
0: No m'invento res, de veritat. Pregunteu-li a l'especialista.
1: A la
3: cordona. És un mico enfadat, ha de fer molta por, eh?
0: Sí. Escolta, tant els babuïns com els gossos, com els gats de l'època, a l'antic Egipte, ja duien una corretja. Els portaven estacats amb corretja.
1: Val, si
0: de fet, sí, hi ha un sarcòfag del 2200 abans de Crist on es veu el dibuix d'un home passejant el gos amb una corretja. Un egipci que li tenia molt apreci el seu gosset, sí. I llavors quan es va morir doncs els van ficar tots dos dins del sarcòfag. Mira.
2: Bueno, a mi em sembla una mica raro,
0: sí.
2: La veritat. Ja, però també hi ha gent que hi ha parelles, s'adormen amb el gos al mig, eh?
0: Això és veritat.
2: Separats pel gos, eh?
0: Sí, jo...
2: Va ser guarro, eh?
0: Bueno, sí.
2: No, home, no fot.
1: Depèn del que faci el gos, és guarro.
0: Jo conec el cas d'una parella que el xicot estava una mica fins al capdamunt de dormir.
2: No m'estranya.
0: Diu, som masses en aquell llit, i li va fer un ultimàtum a la xicota, o al gos, o jo.
3: Ara.
0: I la xicota va dir el gos.
3: Evidentment.
2: Hòstia.
0: També conec el noi i potser també hagués dit el gos, jo, eh?
1: També t'ho diré. Llepa més bé, el gos.
0: No sé.
2: Home, Xuriguera.
0: Xuriguera, sisplau.
2: No, després el guarro sóc jo.
0: Agrai, exacte. Bé,
2: per favor, home.
0: Evidentment, passejar el gos amb corretja era una cosa reservada a les elites a l'antic Egipte, eh? I els faraons, els camperols, ja tenien prou feina, vull dir que no.
4: És que tenir gos és de pijos, eh?
0: Bueno.
3: Què dius?
4: Que sí, home, que si ets pobre, te'l menges, el gos.
3: Apa, animal.
2: Home, és veritat,
3: has de menjar el gos.
0: Actualment,
2: una postguerra, eh?
0: A Barcelona heu de saber que hi viuen 120.000 gossos.
4: Va, per favor.
0: És una bestiesa, eh? No hi caben tots asseguts al Camp Nou, eh?
1: Hòstia, això seria maco de veure, eh?
0: El què?
1: Quanta gent hi cap al Camp Nou assegut?
0: No sé, quants ara? 100.000, 100 i pico.
2: 105.000.
1: No, però dic el Camp Nou, eh?
0: El Nou.
1: El Nou, Nou.
2: No, no, quan estigui acabat, vols dir, quan estigui acabat. M'hi van dit 105.000.
1: Hòstia, doncs hi fotem 105.000 gossos en el Camp Nou, en un partit del Barça.
2: I els altres 45.000.
1: El dia de la inauguració...
2: En comptes dels socis, sí, hi vagin els gossos, eh?
4: Bueno, hi ha partits que animarien més, eh?
2: Sí, senyor.
0: Logística complicada per això, eh? Sí. Vull dir, hauries de ser 50.000 gossos i 50.000 persones que lliguessin els gossos amb les corretges, perquè si no... Clar. El que heu vist ara, hi ha una moda... Hi ha pares, això ho vaig veure fa un parell d'estius, amb una població de costa, que no diré, que hi havia una gent passejant i portaven el nen amb una corretja.
3: Això és molt greu, no?
0: Ho heu vist, o no?
2: Jo això ho he vist al Cosmocaixa.
0: Hi ha pares que porten el seu fill en llocs que hi ha molta... A PortAventura, per exemple, quan hi ha molta gent, per no perdre'l, els hi posen una corretja, com un gos amb un arnès.
2: Ben bé com una corretja.
4: O sigui, si hi ha gossos que van amb cotxet, han de portar després la canalla, saps? Estan girant el món, eh?
0: Sí.
3: Però no jutgeu aquestes coses, perquè jo, de veritat, veia això i pensava, per on van aquests pares amb el nen lligat?
0: Sí.
3: Doncs jo l'hagués necessitat.
2: Sí,
3: perquè no sabeu les vegades també... que he hagut de salvar el meu fill de la mort, sí, perquè sortia disparat.
2: Ara que dius això, també li hagués anat ben aquell de mango. Una mica de corretja.
0: Haguessin baixat tots dos.
2: Sí. Bueno, clar. Mira.
0: Carles Juriguer, Rafael Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.
2: Gràcies.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. I jo em pregunto, hi ha algú més savi que una persona que ajuda a portar criatures al món?
0: Mira.
1: Ella és doctora en Ciències de la Salut, llevadora i vicepresidenta de l'Associació Catalana de Llevadores. Vaja, la primera persona que et dona la benvinguda. Si tinguéssim memòria del naixement, segurament la recordaríem com una portera de futbol, però al revés, la seva feina és aconseguir que entris al fons de la xarxa.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Roser Gol!

0: Recordo de molts.
1: De, però, sí?
0: Sí.
1: Però són molts, quants són? Per tenir un número, per exemple, quants nens pots haver...
0: Ajudat.
1: Ajudat, a néixer.
0: Sí. Més de 2.000?
1: Més de 2.000.
2: Ja és. Són molts nens.
1: Més de 2.000, Bons i dolents,
2: Sí, sí.
1: Perquè quan neixen no saps,
2: Ah, no. Però a vegades ja es veu,
1: Sí?
2: Mirant els pares, sobretot.
1: No, no sé si t'ha passat de llavors reconèixer, no ho sé, potser els pares, no? Veure un nen que tu l'has ajudat a néixer anys més tard pel carrer, que se't creuin...
0: Clar, reconèixer jo no, però que trobar-me amb una... amb un supermercat o al carrer i ells aturar-me, sí.
1: Això sí,
0: Sí.
1: Tu em vas ajudar a néixer?
0: Sí.
1: Hòstia.
0: Ets de Rosegol?
1: Mira.
0: Sí, doncs mira, vas fer el part.
1: És maco, això, suposo.
0: Molt maco.
1: Ha de fer il·lusió.
0: Sí.
1: Deies que ara no exerceixes, però fas de llevadora, però no estàs en els parts, perquè les llevadores nosaltres tenim la idea de l'assistència al part, però feu moltes més coses.
0: Moltes més.
1: Quina és la feina de la llevadora?
0: Mira, la llevadora s'encarrega de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona durant tota la seva vida. Llavors això comporta una part molt important, que és atenció durant l'embaràs, el part, el postpart, la lactància, la criança, però després hi ha tota una atenció que fem sobretot més des de l'atenció primària, que és, a part del control de l'embaràs, fem tota la part de control ginecològic, cribatge de càncer de mama, de cèrvix, atenció als joves, atenció a la menopausa,
3: anticoncepció...
1: Que és la imatge aquella de la pel·lícula d'aquell moment que neix i hi ha la llevadora allà...
2: Ja pensava jo, ho he de dir.
1: No hi ha llevadors? Són llevadores, majoritàriament?
0: N'hi ha, però molt pocs. Encara, sí, molt pocs.
4: El meu fill, en Just, un llevador de Girona, que allà tothom ho coneix molt, i...
0: Segurament jo també el conec.
4: En Just, es diu Just.
0: El llevador?
4: Sí.
0: No el coneix. Hi ha molt pocs,
1: No. És Just.
0: És Just.
4: És Just. Pocs.
1: Per què n'hi ha pocs?
0: Home, perquè tradicionalment la feina de llevadora és una feina molt femenina de dones que cuiden a dones i que tradicionalment sí que estava molt enfocat en l'embaràs part i postpart i en el món de la criança.
1: Està ben pagat, això, no?
0: No, perquè hi ha una part de la llevadora que nosaltres aquí... quan dic a Catalunya i a l'Estat, estem dins de la formació d'infermeria i un cop acabes d'infermeria fas una especialitat de 2 anys.
1: No hi ha una carrera específica?
0: Aquí no, però a Europa sí. A Europa hi ha una doble via per ser llevadora, però sí que és veritat que estem reconegudes com a infermeres i tota la part de responsabilitat en moments crítics com embaràs, part i postpart i d'independència laboral que tens, que això sí que ho tens, a nivell econòmic sí que no està reconegut.
1: I com estem de llevadors a Catalunya, llevadores, diguéssim?
0: Llevadores, doncs molt malament.
1: Malament,
0: Sí. Ara a Catalunya estem a aproximadament 5,7, gairebé 6 llevadores per 10.000 dones.
1: Hòstia.
2: Home, així a priori no és una mala ràtio.
1: No, sembla que truques
0: compten,
1: i comuniquen, diria.
0: Compten que tenem a dones de 14 a 65, però la ràtio és més ampla, a part que també tenem a homes, sobretot amb malalties d'infecció sexual, de transmissió sexual, i la referència europea és de 9 cada 10.000, gairebé el doble.
1: O sigui, de estem fet, a la meitat del que tocaria.
0: Sí, ara a Catalunya, per estar bé, necessitaríem 1.000 llevadores.
1: 1.000 llevadores. Ara obrim telèfons.
2: Sí. No, però és curiós perquè parlis amb qui parlis del món de la sanitat pública, et diu bàsicament el mateix, sigui de la branca que sigui,
0: Sí, el que passa és que nosaltres, a més, som dones que cuidem a dones i a la part femenina, sobretot en el món de la salut, hi ha molt de viatge. Que...
1: Dermatòlegs també falten.
0: Sí.
1: Perquè vaig demanar hora al dermatòleg i va dir d'aquí 4 mesos.
2: Què tens, que ja t'ho miro jo?
1: No.
0: Sí, el que passa és que aquí vull tancar una llança, Un dermatòleg ens podríem, segons el que fos, esperar, però un embaràs
1: clar.
0: No ens podem esperar massa.
1: No, miri, mesos. Li donaré hora d'aquí 9 mesos. Millor abans, si no li sap greu. I què s'ha de fer la gent? Perquè, o sigui, com ho hem d'aconseguir que hi hagi més llevadores?
0: Doncs mira, hi haurien diverses vies. Nosaltres des de l'associació estem intentant, des de l'associació i altres àmbits, perquè el problema també és que cada any es jubilen més llevadores de les que surten.
1: Sí.
0: És a dir, l'any 2024 es van jubilar 144 llevadores i van sortir 74.
1: Negatiu.
0: Aquest any, 85 jubilacions, 75. Negatiu, estem en números vermells.
3: Ja m'hi apuntaré.
1: Sí, sempre hi ets temps, Xuriguera.
2: Mai és tard, Xuriguera.
0: Doncs hi ha molta gent que vol ser llevadora. Molta infermera, el que passa que hi ha molt poques places, perquè a Catalunya cada any surten 75 places, es convoquen a nivell estatal i ve gent de tota Espanya que moltes vegades fa la formació i torna a la seva terra. A Espanya, aquest any, em sembla que s'han convocat 477 places via LLIR, que és com un MIR.
1: Sí.
0: Per tant, igual hi ha 20.000 persones que es presenten i hi ha 400 places. Per tant, hi ha molta gent que intenta presentar-se, però no hi ha prou via.
3: Ja.
1: I no s'oferten més places perquè costen diners?
0: Això depèn del ministeri, sí.
2: Ja hi som.
1: Ja hi som.
2: Ja
1: acabàrem, com sempre.
0: A part que nosaltres també intentem...

0: Estem lluitant per fer una mica la via europea i ho estem treballant perquè la via europea és la que tenim nosaltres, la mateixa, però a més hi ha una via universitària, que és fer un grau. Surten molts graus cada any, sí. De ciències i d'investigació, doncs fer un grau, com hi ha Europa,
1: d'una
0: llevadora. I ja està.
2: O sigui, si cada cop hi ha més funcionaris administratius que estan allà fotent papers i papers que ens ho emmerden tot, no valdria més la pena posar aquests calés amb llevadores?
3: President,
2: no?
3: President.
0: Sí. Clar, si m'ho preguntes a mi...
4: Sí, clar.
2: Vols que no m'entenc.
5: Però ella què t'ha de dir, Fel?
2: Ja, però vull dir, és que sí. Fem alguna cosa des d'aquí.
3: Sí. Fem alguna
4: cosa. Ja ho estem fent. De moment estem entrevistant a la Roser perquè ens ho expliqui.
5: Sí, alguna cosa
4: Algú estem fent. Escolta, mentrestant no arriben totes aquestes llevadores, anem a donar quatre consells, perquè la gent, si la llevadora comunica, diguéssim...
5: Ah, per si volen parir a casa.
4: Una mica, quina és el millor part? Perquè hi ha tantes teories aquí, no? Els que volen parir a casa, els que no sé què... Què s'ha de fer? Quin és el millor?
0: Mira, el millor part és un part que la dona el visqui bé.
4: Sí.
0: I ha de ser un part acompanyat, i jo crec que per una llevadora.
4: I l'home què?
0: L'home al costat.
4: Al costat, eh?
0: Sí, la dona vol.
3: Que no molesti.
4: Quin paper, eh? El de l'home en aquell moment.
2: Nervis,
6: eh? Ai, pobre home, eh?
5: Mira, espera't un moment.
4: Pobret no. No, però precisament per això. O sigui, per bé que ho facis, no estaràs mai a l'altura, perquè... Tu no estàs... O sigui, el que faràs tu és ridícul.
5: Espera,
4: que m'has una pregunta.
5: Sí, és que m'interessa. La gastarem, això.
4: Endavant.
5: Quin és el millor pare de part?
4: Ara.
5: Perquè a mi se m'ha explicat de tot. Hi ha pares directament absents, pares que es dediquen a gravar un documental allà al mig, això també és... Jo he vist primers plans de la vagina d'una amiga meva que no tenia per què veure-ho.
4: Oh.
5: El típic que et desmaia, el que es limita a donar la mà i li trenquen totes les falanges de l'ou. Quin és el millor pare de part?
4: Què ha de fer, allà?
0: El millor pare de part és el pare que està present,
5: sí?
0: Que està pendent.
5: Dona la mà o no dona la mà?
0: Si la mare vol la mà, li dona la mà.
5: Va, el que vulgui la mare, no?
0: No parla massa.
5: No, vale, que no toca els collons, bàsicament.
0: No pregunta massa.
5: Mm-hmm.
0: Però
5: càmera sí o càmera no, de vídeo?
3: No.
5: En principi no.
3: Jo sóc un pare perfecte. Un pare de part perfecte. Ho he fet molt bé.
4: Jo tinc la sensació que més o menys també. Hi ha un moment que estava la meva xicota allà en una banyera i em van donar un pot. I em van dir, ves-li tirant aigua a l'esquena, i vaig pensar, t'han donat la feina del tonto? Perquè no molestis, bàsicament. I ja està, no sé què aportava allà.
0: Doncs és una feina molt important.
4: Sí, veus, mira. Això és important.
0: Sí, perquè el benestar de la mare... físic,
4: sí.
0: Que pot ser aigua a l'esquena, una dutxa, un coixí, una sí. Pilota, aguantar-li els braços, fer-li pressió a l'esquena...
4: Sí.
0: És molt important. Llavors, són hores que aquí, per desgràcia, amb la mancada de llevadores, hauríem d'estar una llevadora o una partera, i clar. No hi som, estem una per tres. Doncs tenir un pare que col·labora en el benestar físic i mental de la mare és meravellós.
4: Veus? Sí. Perfecte. Un segon, una trucada, perdoneu. Un moment, Roser. Sap greu, un segon. Sí?
7: Nen?
4: Ei, mama, és que estic a la...
7: Escolta, ara estava mirant l'entrevista amb aquesta senyora.
4: Sí,
7: molt
4: sí.
7: Interessant.
4: Sí, senyora, molt interessant, sí, senyora.
7: Es veu intel·ligent, aquesta dona.
4: Sí,
7: eh?
4: Sí.
7: Es diu Roser,
4: sí?
7: Com jo.
4: Es diu Roser com tu, sí, senyor.
7: És que en som de ben parides, la Roser.
4: Sí, mama, vols alguna cosa en concret? Perquè tinc la senyora...
7: Sí, bueno, un moment. Li volia preguntar si encara es fan servir els forceps.
4: Ah, no ho crec, mama, això jo
7: però
4: diria...
7: Però vas deixar que contesti, eh?
4: Perdó, sí, no, però al final...
7: Perquè quan vas néixer tu, sort en vam tenir d'aquelles alicates, tu.
4: Ah, sí?
7: Oh, em van agafar pel cap i vam fotre una estirada que, bueno, em pensava que t'arrencaven el cap.
4: Sí, però tinc el cap una mica pla de darrere, que no sé si...
7: Pensava que et mataven, eh?
4: Ja.
7: No els hi vaig prendre els forceps perquè, mira, no tenia força en aquell moment.
4: Bueno,
7: però...
4: i el papa no va fer res? Què feia el papa? No, es va marejar.
7: El teu pare, què volies que fes? El teu pare era a la sala d'espera fumant.
4: Ah, bueno, mama, penjo
7: pregunta
4: que tinc...
7: Pregunta-li això dels forceps,
4: ara,
7: eh?
4: Ara li pregunto, no pateixis.
7: Adiós,
4: ara li
7: pregunto. Adiós, adiós, Roser, adiós, adiós, que et dius com jo.
4: Sí, ja ho has sentit, mama, adiós. Els forceps s'utilitzen encara?
0: Sí, eh?
4: Sí, eh? Mira, sí, sí. Veus? Em pensava que això...
5: Jo creia que no.
0: Abolit. No, sí, sí, és a dir, un cop al part tenim diferents tipus de part, el part que funciona bé és un part autòxic, que diem, que és un part que no cal ajuda,
4: sí.
0: Però després, depèn del grau de dificultat, doncs tens diferents eines. I diguem que la més complicada és quan és més difícil, acabes fent una cesària, però amb dificultats més fàcils pots fer unes espàtules, o pots fer un fòrceps, o pots fer un vàcum, que diem. Sí.
4: La cesària sempre és l'últim recurs, o no?
0: No, la cesària no és que sigui l'últim recurs, sinó que és un recurs que s'utilitza quan hi ha certes situacions obstètriques.
4: Perquè també hi ha la brama aquesta una mica de... No, és que de seguida et fan la cesària.
0: Bueno, però llavors és necessària, no necessària, que és diferent.
3: Ah, que bona la frase.
4: Cesària, no necessària.
0: Sí. És a dir, la cesària és una eina fantàstica quan hi ha una dificultat obstètrica.
5: Això passa més a la privada, no? Potser això de la cesària...
0: Quan és necessària, passa tot arreu.
5: Ja, però vull dir quan...
0: Quan és una cesària, que... A veure, també és una vegada, és un... És una barreja de coses, eh? Si jo, el meu obstetre és en Joan Fernández, m'invento el nom, sí, i vull que estigui ell el dia del part i té 25 parts, doncs m'hauran de citar un dia i segurament m'hauran de fer una inducció, perquè és més complicat que sigui espontània, perquè potser aquell dia en té 5.
4: Clar.
0: Si els parts no deixem que comencin de manera espontània o tenim una medicina molt legalista...
4: Però això es fa?
1: Oh, i tac, es fa.
0: O tenim una medicina molt legalista i a partir de les 42 els estudis s'ha vist que és millor induir tot el parc que és més medicalitzat, doncs és més fàcil que diem que se'ns distorsi una mica, que és que surti de la normalitat. Mm. És a dir, la intervenció sempre ha de ser la mínima necessària i no passar-nos.
4: Sí, sí, sí. Això amb les cabres passa igual.
0: Som mamífers.
4: Les cabres és millor no deixar-la fer. Si tot va bé, deixar-la fer, ja saben el que fan, que a diferència nostra també, jo he vist néixer bastantes cabres, per uns temes personals, i hòstia, és increïble, perquè ho fan completament soles, i cau el cabrit, i en 2 minuts... Per què naixem tan idiotes nosaltres, no? Vull dir que la criatura, els humans, quan naixem, abans no ets autosuficient...
0: Bueno, naixem immadurs.
4: Molt immadurs.
0: Mm. Molt immadurs, perquè si fossin prou madurs, el cap seria més gros i no passaria per la pelvis. És a dir, quan nosaltres érem, caminàvem a 4 grapes, la pelvis estava enfocada d'una manera i el fet de posar-nos de peu, la pelvis va canviar i el part és més complicat. Llavors el nadó ha de sortir més immadur per poder passar pel canal.
4: Semblava una pregunta tonta.
3: No,
5: de les millors que has fet mai, Peyu.
4: Sí, sí, sí.
3: Aquest programa, quan aquesta banda estem calladets, és millor.
5: Guanya molt. Sí, sí,
4: sí. O sigui, és perquè ens vam ficar drets i llavors no... Ah, sí, hòstia, és gros, això.
5: Va, la pelvis, clar, hauries... Sí, sí, sí. Mare de Déu, quina pelvis.
0: De fet, la pelvis té un camí complicat. El nadó fa un camí dins de la pelvis de flexió, rotar, de flexió, tornar a rotar, fa un camí complicat.
4: Recordes algun part en especial? Suposo que n'has passat, bueno, més de 2.000, has dit. Mm. Alguna anècdota concreta, alguna cosa que et fes especial il·lusió? Perquè abans comentàvem a les pel·lícules que ho tenim una mica mitificat, allò quan una dona es posa de part, no?, i apareix algú allà i de com neixen, si hi ha la musiqueta...
3: Tovalloles.
4: Sí, i al final sempre se'n surten, allò és molt maco, no? Però deu haver-hi de tot.
0: Sí, sí, sí, hi ha de tot. El que és bonic és vagi com vagi el pare a acompanyar, uh-huh, i no que el part sigui... Evidentment, hi ha parts meravellosos, però que a vegades el part és un part distòsic, com un forceps necessària, i és un part superagraït i la dona està molt contenta de tenir-te al costat. Uh-huh. Sí que és veritat que hi ha moments pues, emocionants i que te'n recordes. Jo me'n recordo d'una noia que treballava a l'Hospital de Mataró, que anava tot molt bé, era un primer fill, i el pare es va aturar. Vam posar l'anestèsia, bueno, i estava molt avançada i no avançava. Ai. Vam enviar la parella, va dir que anava a esmorzar, li vam fer una pausa perquè tothom es refresqués una miqueta, i llavors ella parlant, jo em vaig quedar una estoneta amb ella parlant, bueno, doncs em va explicar que la mare estava malalta, estava amb quimio, patia perquè si sabia que no li havia dit res, perquè si sabia que estava a l'hospital, doncs...
4: Que no se t'avalés.
0: Ahí estàvem. Uh-huh. Jo vaig sortir unes quantes vegades, perquè és això que diem, no és una llevadora una dona, vaig sortir a buscar una urgència i vaig veure una senyora sentada a la sala d'espera i li vaig preguntar si tenia visita. Em va dir que no, és que la meva filla està a dins.
3: Ai, calla.
0: Però no vull que sàpiga perquè sé que patirà molt i tal.
4: Totes dues s'estaven autoprotegint,
0: sí,
4: una mica.
0: Sí.
4: Mare i filla.
0: I llavors, bueno, doncs mira, no vaig pensar-ho molt gens. Vaig dir, passi un moment. No, perquè em diré, no li diré res. Passi un moment que em sembla que ens anirà bé totes. I la vaig acompanyar, li vaig dir, mira, em sap que tens una visita, les vaig deixar un quart d'hora,
4: sí,
0: i en 5 minuts més ens vam posar a part i va parir.
4: Mira, quan es van trobar mare i filla, llavors va sortir la criatura sense...
5: Maco, però que maco.
4: Sí que és maco. Sí.
3: Ai, que no
5: Ai, per favor,
3: més.
5: Que em podré posar. Sí.
4: Escolta, i a mi m'agrada també l'altra banda, també. Situacions ridícules, alguna situació que hagis viscut com a llevadora, com a infermera, dir, hòstia, aquí l'he cagat fort, o aquí hem fet una mica el ridícul. Això ha passat.
0: Mira, personalment, no, personalment, a parts, vols dir, fent parts o qualsevol
4: cosa? No, una visita, uns parts, el que sigui.
0: Sí, mira, això va ser a la CIR, a l'ambulatori, que sí, jo estic a part de fent primària, que fem tota aquesta part que t'explicava més de prevenció, i va ser amb una companya, però vam riure molt. Mm. Una companya surt a la sala d'espera, veu una parella, li diu el nom a la...
4: Ui, el micròfon, cuidado.
0: El nom a la senyora.
4: Sí.
0: La senyora s'aixeca i el senyor que estava al costat diu, jo també passo? Sí, sí, sí, tant, passi, passi. La passa, es passa, s'asseu, comencen a parlar.
4: Bé, que ens cau el micròfon, tenim uns problemes de...
0: Jo, eh?
4: Ara, ara, colla, colla, fort.
5: Ara, ara, aquí, així, aquí, aquí.
4: Bé, si no, ara, ara entra un company i ens ho arregla ràpid,
5: no, no,
4: això.
5: No, un company, no, el company.
4: El company, sí.
5: La bèstia, tampoc... part de...
4: Sí, en Joel, també, aquest, quan va néixer, déu-n'hi-do el part, ja em hagués agradat molt. és gros, en Joel, és gros. És un home fort.
0: Bueno, total.
4: O sigui, que... tenim sala d'espera, un home i una dona, la metge...
0: La llevadora, no, la meva companya, la llevadora, la crida,
4: sí.
0: I ell diu, s'aixeca, jo també passo...
4: Entren tots
0: dos. Sí, sí, passeu, passeu, i tant. Comença a fer l'entrevista de l'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, quants fills, relacions sexuals, quantes parelles, anticonceptius, i la senyora va anar contestant. La meva companya diu, després deia, jo ja veia que feia una cara rara, la senyora, eh?
4: Sí.
0: Però llavors, clar, quan li va dir, miri, ara passa aquí darrere la cortina i es despulla de cintura cap avall, que li farem la citologia. Sí. Llavors va dir, miri, jo... Haver contestat aquestes preguntes tan íntimes davant d'aquest senyor que no conec de res... però despullar-me, no? Diu, però escolti, que no és el marit, jo, no. I per què passa? M'ha dit que passés.
1: Ai, ai, ai.
4: Paparàs el senyor.
0: En fi,
4: molt bé, paparàs, molt bé.
3: Hi ha tios molt curts, eh?
4: Sí, hi ha gent que...
3: Sí, bueno, obedients, obedients. Sí. Passi, passi.
4: Passo, passo, escolta, ja està. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Carai, senyora.
4: Bueno, ens anem d'anar a l'entrevista amb la idea aquesta de que falten llevadores i que hi hem de fer alguna cosa, no? Fem un crit a la gent i...
0: Sí. Hi ha molta gent que vol ser llevadora, sí. Molta gent que es vol presentar, però hi ha poques places.
3: El que necessitem és places.
0: És molt important.
1: Clar, no tanta paperassa i més places de llevadora.
3: Ah, no, tu també aprofites per lo teu una mica, eh?
1: Per lo de tots.
3: Sí, ja.
0: Jo crec que en una societat, ara, en sèrio, és molt important com morim i com naixem.
4: I tant, sí, senyora.
0: I néixer amb un acompanyament. A més, està demostradíssim que els llocs a nivell de parts, podem parir als hospitals, a les cases. A Catalunya tenim el gran privilegi de tenir dues cases de naixement públiques, que la sí. Gent pot anar a casa de naixements a parir, però...
4: Cases de naixements, què són?
0: Una casa de naixements és un centre, adscrit, en el nostre cas, una Martorell i una altra Badalona, que estan adscrits a dins de l'hospital, al costat de sala de parts, amb llevadores de sala de parts ginecòlegs, però que estan duts per llevadores i fan parts sense intervenció.
4: D'acord.
0: Amb molt bon resultat.
4: Com si fossis a casa teva, però
0: igual.
4: Amb el control
0: de fet,
4: sanitari.
0: De fet, quan veus a sala de parts, sembla un menjador.
4: D'acord.
0: Però no ho és, eh? És una sala de parts. I està demostradíssim que els llocs on les llevadores porten les decisions, els parts són més fàcils i tenim més bons números de com naixem a casa. Per tant, cada cop hauríem de lluitar més per tenir més cases de naixements i que puguem tenir, o més sales de parts on les llevadores puguem prendre decisions i bons acompanyaments al part.
4: Doncs a fotre i calés.
3: Molt bé.
1: Ara, aquí, ara, aquí, ara. Aquí, hòstia.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
4: Roser, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Pere!
4: La paraula d'avui és llenegar. Llenegar. Ah, llenegar. Acció d'acollir moltes llenegues en una sortida a caçar bolets.
3: En Cisco no s'hi veu de cap ull, pobre home, però el portes al bosc i vinc a llenegar. L'últim dia, 15 quilos de llenegues.
4: Bé, llenegar. Es diu quan una persona, presa per l'emoció, plora i acaba amb els ulls plens de lleganyes.
9: La meva dona, quan em va dir que s'havia embolicat amb el meu millor amic, li va saber greu, eh? Deixo... Se li va llenegar els ulls.
4: O C, llenegar, sinònim de relliscar, esmunyir-se.
10: Vam fer una excursió amb el seu pare i prop del precipici l'home va patir un llenegar mortal.
9: Ah, mira.
4: A, B o C.
0: Mira que normalment l'endevino, eh?
4: Mm.
0: Doncs jo diria la C.
4: La C? Doncs és que normalment l'endevines. Correcte! Bravo! Roser, doncs que hi hagi sort i que continuïs ajudant a moltes dones en tot el procés i en tot el que comporta ser una dona, que no és poca cosa.
9: I tant.
4: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Fort de vosaltres.
6: Tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
10: Sabeu que la corretja del gos hi ha gent que no la fa servir pel
9: sí,
10: gos?
9: Sí, ho ha dit en Peyu al principi.
10: I pels nens, tampoc.
9: Bueno. Hi ha gent que li posa la canalla.
10: No, No.
4: Què vols dir?
10: Que hi ha adults que també se les posen entre ells.
4: Ah,
10: ara! És una pràctica habitual entre la gent que els hi va això de, no, de, del BDSM. No? Sabeu què és, no?
4: Sí.
10: Bondage, disciplina, dominació i submissió, sadisme i masoquisme. Regalar un collar de gos i una corretja a algú és que vindria a ser gairebé com un gest de compromís, no?
4: Que maco. Vas allà als peus de la Torre Eiffel, t'agenolles.
10: Exacte.
4: Té carinyo. Un collar i una corretja.
3: Perquè vols ser la meva gossa?
4: Això s'ha dit sempre, sí.
10: Doncs funciona una mica així, eh? Si us fa gràcia una corretja de gos d'aquestes que no són per gos, no te'n fa?
4: No massa.
10: Doncs ja no t'explico res més. S'ha acabat la meva secció.
4: No.
10: Sí.
4: No, però hi ha gent que potser sí. Hi ha gent que sí. Vull dir que a mi, no, personalment, és, no ho compraria.
2: No. Jo vull saber-ho.
10: Jo tampoc. Però la curiositat, sí, no, que ens pot, sí, i ho explicarem.
4: Sí.
10: Doncs si us agraden, si voleu saber més sobre aquestes corretges, doncs heu de saber que són relativament econòmiques.
4: Bueno, mira, veus.
10: No? Valen entre 15 i 30 euros.
2: L'has comprat, Mercè? L'has comprat,
10: No, home, no, però he fet un treball d'investigació per fer la secció.
4: Sí.
10: Home, n'hi ha una...
2: Està un làtigo, deus haver comprat.
10: Que no. No, i a més us he de dir que porten instruccions.
4: Ah, sí?
10: Sí?
4: Una corretja de gos porta instruccions?
10: Instruccions, sí, mesures de seguretat.
3: Ah, sí.
10: Oh, sí. N'hi ha una que m'ha fet molta gràcia.
4: Sí, llegiràs les instruccions reals.
10: Sí.
4: Aviam.
10: No pengis mai la corretja d'un local mentre estigui lligada a una persona submisa.
3: Això, que ho escriguin és que deu haver passat més d'alguna vegada.
10: Clar,
3: això,
10: és que sembla
3: no és el
10: propietat,
3: que
10: hi ha
3: passat
10: però...
3: aquell, el Kung Fu.
4: Qui és en Kung Fu?
10: Qui és el Kung Fu?
3: Kung Fu
10: Panda.
3: L'actor del Kung Fu.
4: Ah, sí? No sé
3: ningú què. Sap de què collons estic parlant.
2: No, no. Sí, el que feia... S'estava ocupant mentre es masturbava. Sí.
3: Mira l'Arnau.
10: Sí.
3: Com de cop.
10: Estem en horari protegit? És igual. Quan el submís, per exemple, estigui la Creu de Sant Andreu...
3: On és això, la Creu de Sant Andreu?
10: La Creu de Sant Andreu són les creus aquelles on es lliguen.
4: Ah,
10: sí. Aquella. Sí. Doncs això, quan el tinguis lligat allà...
3: Es diu Sant Andreu.
10: Sant
3: Andreu hi ha una creu.
4: S'hauria de veure a Sant Andreu què va fer exactament.
3: Ah, perquè el van crucificar així.
4: Ah, d'acord.
10: Ah, doncs mira.
3: Clar.
10: Si vol mantenir el cap dret, mantingui la corretja estirada, però mai la pengi d'un element fix. Vull dir, que no la pengis d'una viga.
4: Clar.
10: Saps què et vull dir? Perquè si no m'agro.
4: També el que treballa escrivint aquest tipus d'instruccions, déu-n'hi-do.
10: Ja, però ho escriuen i és per alguna cosa.
4: No, i tant.
2: És que això té un públic,
10: Oh, i tant.
4: El BDSM aquest.
10: Que en saps, tu, d'això?
2: A veure. Jo, especialment, no, però sabeu a qui li agradava el tema?
10: Ai. Aquí.
2: Bé, doncs no ho diríeu mai, perquè a la princesa del pop, Britney Spears.
3: Hòstia!
4: Què dius ara?
3: Mira, sí que ho hagués dit,
2: Sí, hi ha una certa connexió amb aquesta iconografia del pop.
3: Ara.
2: Doncs bé, resulta que en els seus espectacles a Las Vegas, que va fer durant uns quants anys, hi havia un moment del show en el qual convidava una persona del públic, un espontani.
4: Un voluntari,
2: li posaven una corretja i ella el passejava per sobre l'escenari davant de tot el públic, humiliant-lo.
4: En sèrio?
3: Què dius?
2: Sí. I a vegades fins i tot ho feien persones de certa rellevància o famosos.
4: Sí.
2: Hi ha un cas especialment sonat perquè connecta dues icones de la música pop, com és la Britney Spears i també un dels membres de Backstreet Boys, que va ser justament el protagonista d'aquesta acció.
4: Passejat per Britney Spears com un gos, un Backstreet Boy.
2: Tinc imatges, senyors.
4: Ah, sí?
2: Mireu.
10: A veure.
4: Aquí hi ha un dels cantants dels Backstreet Boys.
2: Mira'l.
4: Oi, la Britney Spears passejant-lo. Bon concert, Déu-n'hi-do,
2: Concert memorable. Afortunadament, sabeu que no podem posar l'àudio, però en aquest cas potser és un avantatge.
4: No t'agrada?
2: Si ens estalviem...
4: La música de Britney Spears no t'agrada?
2: Sí que m'agrada.
10: Sí, però no hi havia autotune,
2: La Britney té grans peces.
4: D'històries, mira que en arribes a saber, Arnau, Anem a sopar un dia d'aquests,
2: jo no vull sopar amb tu de cap manera, Fel.
4: Tot això ho dius de memòria?
2: Tot està aquí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, va, anem a disseccionar.
2: Home, serà un
1: la
2: plaer.
1: Corretja del gos.
2: Vinga.
1: Aviam.
2: Sí, espera't un moment, espera't un moment. Jo, és que a vegades necessito uns segons. De... Que conya, ha d'anar perquè... tan picat aquí.
1: O sigui, fins ara què estaves fent?
2: Eh?
1: O sigui, quan et dono pas per la teva secció...
2: Havia deixat volar la meva imaginació amb uns temes de cara no venen al cas, però tenen relació amb el que estàvem parlant.
1: Estaves amb la Britney Spears o no?
2: Àngela Maria, és que va tenir un paper molt important durant un temps de la meva vida.
1: D'acord, d'acord, no cal saber-ho.
2: Sí.
3: No.
2: Què, disseccionem?
1: La corretja.
2: Sí, però abans deixa'm dir una cosa, sisplau, i és molt important. Disseccionaré la corretja normal de tota la vida d'allargada fixa i concreta.
1: D'acord.
2: Deixo fora expressament les corretges extensibles, aquestes que s'enrotllen i es fan llarguen i es fan curtes perquè les odio, perquè em semblen unes corretges tremendament hipòcrites,
1: deia-ho. Sí, sí.
2: Perquè què és aquesta merda de llibertat que li dones al gos? Una llibertat de merda?
1: Sí, una sensació...
2: Sí, és un lliure al vi de pacotilla de Chichinabu.
1: Sí.
2: Tant per tant, sigues una persona i digues, el vols lligar? Lliga'l.
1: Lliga'l.
2: Curt. Però no aquest mitja extintació, no, Xuriguera.
3: No saps mai aquella
2: mida. És hipòcrita.
3: No sé si hi ha un gos.
2: Jo un dia vaig tropeçar per culpa d'una merda d'aquesta corretja. Vaig entropeçar.
3: Ostres. Joel, arbusses hi ha un gos que volta per allà així.
2: Hey.
3: I l'amo està hostalric.
1: Sí. Muntanyola n'hi ha un que els passeja amb el cotxe.
2: Bueno, això ja és una...
4: Jo també ho he vist, jo.
1: Això és gros,
4: que
1: això.
4: Vostè, sí.
1: Amb el cotxe, la corretja per la finestra i el gos corrent a darrere.
2: Però extensible o normal?
1: Extensible.
2: És que jo les trobo, ara no hi ha temps per desenvolupar això, però crec que aquestes corretges, que donen llibertat però de mentida, són una metàfora del capitalisme. Però ara no t'ho explicaré.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Bueno, aviam, jo crec que si t'endús el gos a una illa deserta l'hauries de deixar lliure, no?
1: Home, com a mínim.
2: Vamos, dic jo, eh? Sí. Quin motiu hi pot haver per tenir un gos lligat en una illa deserta?
1: Cap.
4: No, clar.
2: O és que se'n podria escapar? Home, si en una illa deserta, on no hi ha absolutament ningú...
4: Home, ja el trobaràs.
2: El teu gos t'abandona... Vol dir clarament que no t'estima i que estava amb tu per l'interès.
1: Ara.
2: Estava amb tu només pel menjar. I llavors arribes en un hàbitat on ell és més hàbil.
1: Exacte.
2: Per aconseguir menjar que tu. Ah, canvien les
1: ara
2: tornes.
1: Ara que tinguin pel sac, ara.
2: Ah, qui és l'amo ara?
1: Ara.
2: Qui és l'amo ara? doncs tu segueixes sent, segurament.
1: Sí, home.
2: No t'has de posar mai per sota d'un cos, eh? Bueno, jo no ho recomano. No.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Bueno, aquest apartat l'hem tocat ja abastament no fa ni 5 minuts. Només voldria recordar una cosa, i és que aquesta gent que els agrada posar-se de quatre potes i fer guau-guau, i fer veure que són gossos, n'hi ha molts i poden estar sempre entre nosaltres.
1: És que és gros, això.
5: Sí.
2: És que aquella senyora d'allà, no la vull senyalar. Aquell senyor.
1: Vols dir?
2: Podria ser-ho.
1: Podria.
2: És que no ho saps mai.
1: Clar, no ho saps.
2: Són degenerats.
4: No és veritat.
2: Són gent que està malament.
1: Si es fa des del respecte.
2: Si els hi
1: agrada, deixa'ls que facin el que vulguin.
2: N'hi ha que es pixen.
4: Cuida't de cap.
2: N'hi ha que es pixen.
1: Sí, bueno.
2: Ah, no. Ara no jutgem. Doncs jo sí que jutgem.
1: Jo si es pixen, mentre tirin una mica d'aigua després...
6: Passa que el gos en castellà,
2: vivim... Bup, bup.
5: Guau,
6: perdona. És un apunt.
2: Bueno, que volia des d'això, que vivim envoltats de pervertits, Peyu, i el pitjor és que no ho sabem.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, el que en tot cas podria ser una arma de conflicte és el propi gos en si mateix,
4: sí,
2: no?
4: Sí.
2: Més que la corretja, i depèn del gos, clar, i la majoria de gossos que conec són de Barcelona i te'ls pots treure de sobre amb una simple patada. Si saps jugar a futbol...
1: Pots xutar el gos.
2: Mm-hmm. I tenen tots depressió i ansietat, perquè estan allà tancats en pisos, no hi volen ser. Han perdut els instints.
1: Clar.
2: Ja no tenen aquell instint. Jo conec un amic, i això és verídic, que li van entrar a robar a casa. Però és tan verídic que ho he de llegir, fixa't, eh? li van entrar a robar a casa amb el gos a dins. No, és verídic realment, però m'ho he escrit i vull que quedi bé. I quan van mirar la càmera de seguretat, el tio s'estava llepant els ous.
1: O sigui,
2: hi havia,
1: mentre els lladres robaven.
2: Mentre els lladres estaven en una habitació robant, el gos estava al menjador llepant-se els ous.
1: Ai,
2: perquè és una cosa que també fan els gossos.
1: Sí, que ho fan, tot sovint.
2: Sí.
0: Utilitat metafòrica.
2: Aviam, la corretja del gos i la corretja de coll en general, que com ja hem comentat no només és per gossos, també és per altres animals i per humans que són degenerats, té el significat metafòric evident del control, no?
1: Sí.
2: Per exemple, hòstia, el Francesc s'ha casat i la dona li ha posat la corretja, tu.
1: Sí. Què és
2: aquesta frase a part de pròpia d'un cunyat que es pos?
1: Doncs,
2: una metàfora?
1: Una metàfora.
2: La dona no li ha posat una corretja físicament al Francesc?
4: O sí.
1: Exacte.
2: O sí. Aquest és el tema, no?
4: Si és un BDSM,
2: MSML... Un HTML, què?
1: Sí.
2: És un HTML.
1: BDSM.
0: Propaganda del segle XIX.
5: Torna la Festa Major de Sant Llorenç de Mar.
7: Com cada any, hem preparat un munt d'activitats per a tota la família.
8: Divendres, vine a refrescar-te al Parc Aquàtic.
7: Exacte, vine a treure l'aigua dels baixos de l'escola, que s'ha inundat per culpa de les últimes pluges.
8: Dissabte, cercavila intermitent.
7: Què vol dir, intermitent?
8: És que la noia que toca la gralla és la mateixa que porta el gegant.
9: Ai, un moment!
4: Guita, com balla la geganta!
10: Però sembla que hi falta música, no?
9: Un moment!
8: I dissabte a la tarda, taller de pintura.
4: I aprofitarem per pintar l'Ajuntament, perquè fot bastanta pena de veure.
8: Diumenge, dinar popular.
7: Només fa falta que porteu les ganes de riure.
2: I també la taula, la cadira i el menjar, perquè no tenim un puto duro.
8: I han acabat la gran quina.
2: La quina per sortejar qui és el nou alcalde que hereti tot aquest merder.
5: L'Ajuntament de Sant Llorenç de Mar.
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
8: Mireu que és preciosa, la troca, que és una gos d'atura.
9: Bonica.
8: Viu a Sabadell amb l'Anna i l'Albert.
4: A Sabadell, això?
2: Sembla que s'hagi fotut a dins d'una ximeneia.
1: La foto no és a Sabadell.
4: No, deu ser molt als afores de Sabadell.
8: Potser la Salut és...
1: No ho sé, sembla una ermita.
4: La Salut és el cementiri, no?
8: No, la Salut és una ermiteta.
3: Sí que hi ha un xiprer. Ha de ser a la cementiri, això.
1: Sí, hi ha un xiprer.
8: Doncs deu ser la Salut. En fi, la Tura, un cop es va obrir el cap com un meló.
6: Abans es deia troca.
2: Es diu troca.
1: La Tura era la consellera.
2: No, perquè és un gos d'atura.
4: La que es va obrir el cap com un meló va ser la Mercè.
1: Sí.
2: Has de consellera no, eh?
1: No.
2: La consellera té el cap perfecte.
1: Has de dormir més.
8: Bé, la troca es va obrir el cap com un meló perseguint un altre gos. Vaja. Es veu que va picar amb la pota d'una taula.
2: Ai,
8: i mira,
2: pobre.
8: Un trau impressionant.
4: Oi,
2: bueno. Sí que se la veu, sí.
5: La Magna Grècia són els territoris del sud d'Itàlia ocupats per colons grecs. L'any 280 abans de la nostra era, una gent encara més bèl·lica que els grecs estan a punt d'entrar en escena. Són els romans.
1: Avui passegem el gos per la colònia grega de Tàrent. Som a l'any 280 abans de Crist.
4: La flauta.
1: Sí, eh?
4: Ja hi era la flauta.
1: Sí. El nostre passeig amb la troca... La nostra gossa amb el trau al cap, recordeu?
4: Sí, pobret.
1: Comença als afores de la ciutat costanera de Tàrent. Teniu tots la forma d'Itàlia al cap, suposo, no?
2: Sí. I tant.
1: La forma de bota. No? Doncs Tàrent és on comença el taló de la bota.
4: És guapa, la forma d'Itàlia.
1: Sí, que és guapa.
4: Però té una forma...
2: És original.
4: Sí, és una cama
1: més que la de...
4: Que xuta la pilota.
2: A la pilota seria...
4: Sicília.
8: Ah, mira. Ja.
4: No ho he pensat mai, això.
1: La pilota, xuta un triangle.
4: Sicília... Dintre la idea aquesta que he fet, eh?
1: Sí, xuriguera.
4: Aquesta idea de que la...
1: Sí.
4: És com un jugador de futbol o un nen, És la idea d'un nen juganer en el Mediterrani.
8: Amb botes de taló, eh? Un nen amb botes de taló.
1: És del que hi ha més, nens juganers al Mediterrani.
8: Nen drag queen.
1: Ara mateix.
2: Un nen drag queen.
1: Sí. Sisplau, Tàrent és una de les polis gregues més importants de la Grècia Magna. Seria un lloc ideal per establir-s'hi, però la ciutat passa moments difícils. Als afores de la polis hi ha desplegat l'exèrcit del general grec Pirros. Ell i els seus homes han desembarcat per ajudar a Tàrent i fer front a la invasió dels romans.
11: Sí, escolta, estic ben marejat, eh?
1: Has marejat?
11: Hòstia, aquest bo.
1: Aquest que es troba malament és el general Pirros, precisament. Resulta que el trajecte des de Grècia ha sigut dels moguts. Els ha sorprès una tempesta d'alta mar i fins i tot, els hi ha enfonsat algun vaixell de guerra.
11: Sí, calleu. Se pas quants cops he arribat a rojar, eh?
1: Sí?
11: Por de Déu, ho he tret tot, amb nocilla del dematí, tot.
1: Has de menjar iogurt, ara,
11: torna
1: la microbiota.
4: El general Pirros menjant pa nocilla, eh?
11: Sí, posa't a fer una guerra, ara.
1: Ah, no.
11: Ara arribo aquí i posa't a fer una guerra. Ja, com ho expliques tu, això, els de casa?
1: No.
11: Ah.
1: Fer una guerra trobant-te malament ha de ser terrible.
11: No, és terrible. Terrible.
1: De tota manera, el general Pirros ha aconseguit arribar amb la gran part del seu exèrcit intacte. En Pirros és un dels militars més prestigiosos de tota Grècia i per això la gent de Tàrent li ha demanat ajuda.
11: Sí, home, si demana ajuda... A mi m'agrada molt ajudar la gent. A mi... Collons, a mi em diuen, vine'ns a ajudar, vale, i si et paguen encara més.
1: Ah, clar.
11: Si paguen,
1: tu cobres per
11: jo fer. Jo cobro.
4: Però no com un mercenari.
11: No.
4: Ajudar els seus, no, d'alguna manera.
11: Sóc un... D'acord, a mi me surt d'acord.
4: Ja,
11: no ho faig per dir, que si et paguen no pots pas dir que no.
4: No, i tant.
1: Els habitants de la ciutat de Tàrent és una ciutat rica, però els seus habitants estan acostumats, vull dir que estan acostumats a luxes, a banquets, teatre, recitals de poesia.
2: Bueno, luxes, a veure.
1: Bueno, sí, luxes.
8: Sí.
1: Recital de poesia, considerar-lo luxe.
8: Oh, sí.
1: No, no, està bé, està bé.
4: Que vingui, però... que vingui la Blanca Llum i foti un recital, perquè no és bo, això.
1: Vull dir que han agafat en Pirros, no, perquè amb ells els hi fot mandra fer la guerra. Però em deixen subcontractar-ho.
4: Això està bé.
1: Això haurien d'haver fet els catalans, subcontractar-ho.
4: Sí.
1: Agafar una altra gent que ens... perquè nosaltres...
2: Sí, ja ho teníem, això, també. Eren els almogàvers, eh?
11: Agafat els castellans, havien de subcontractar els castellans...
8: Ara.
1: Perdona. El gran enemic són els romans, que ja controlen tot el centre i el nord d'Itàlia. Els romans encara no són la potència que tots coneixem avui dia, però són un mal de cap pels grecs.
8: Sí.
1: Per aquest motiu, en Pirros ha desembarcat amb 20.000 soldats, 3.000 cavalls i 2.000 arquers.
4: Collons!
1: Cuidado, eh? I també porta una arma secreta.
11: Ah, això us encantarà. Hòstia, porto una arma secreta.
1: Què portes?
11: Que us encantarà.
1: Sí. Què portes, què portes?
8: Bueno, fas por. Hòstia...
1: Porta?
11: No, porto, sabeu què porto?
1: Ja ho vols dir-ho tu?
11: No, digue tu.
1: Digue jo?
11: Digues tu, jo t'acompanyaré.
1: Elefants de guerra.
11: Elefants de guerra.
2: Sí. Hòstia, Pirros, com te'ls gastes, Pirros.
11: Elefants, eh? Elefants de guerra.
2: De guerra, eh?
4: Sort que són de guerra.
1: Sí, sí.
4: Si fossin elefants de poesia...
1: Oh, malament. Els elefants són l'arma secreta d'en Pirros, uns animals que els romans no han vist mai i que acostumen a causar terror a l'enemic.
11: Cuideu quina bèstia també...
2: Mare de Déu, quin elefant.
11: Queda aquí.
2: Mira com li fa cas, eh?
11: Sí, sí, sí. Sí,
2: Pell,
11: disculpa,
2: Rafael, disculpeu una cosa.
11: Queda't aquí.
6: No, és que crec que, no, crec que hi ha una confusió.
1: Què passa?
6: Aquesta història ja la vàrem fer la primera temporada.
1: No.
6: Recordareu que jo mateix vaig fer d'Aníbal, que era travessava Aníbal els Alps amb elefants, en un paper recordat per l'audiència.
1: Sí.
2: Sí, ho recordo tothom.
6: Explicat, això.
1: Tens part de raó, Arnau. Aníbal, el general cartaginès, també farà servir elefants de guerra contra els romans, però l'Aníbal travessa els Alps 50 anys més tard.
11: Ah,
1: si filem prim, sí, el primer cop que els romans s'enfronten als elefants és contra en Pirros.
11: Exacte,
1: contra
11: exacte. En o sigui, Aníbal se'm copiarà.
4: Au, va.
11: Farsant, que ets un farsant.
1: L'Aníbal...
2: Espera't un moment, que tinc un dubte.
1: Què?
2: O sigui, jo l'Aníbal entenc que tingui elefants, perquè ve de Cartago.
1: Sí.
2: Cartago està ple d'elefants. Sí. Tothom ho sap.
1: Sí.
2: Però si el general Pirros és de Grècia, d'on ha tret totes aquestes bèsties?
1: Mira.
2: Perquè Grècia sí, segur que no n'hi havia d'elefant.
1: No fa pinta.
2: Vaja,
1: no, no s'oferta.
2: No sóc expert,
1: en els viatges a Mykonos no ho he vist ofertar.
2: Bueno, hi ha persones que, segons com
1: bueno,
2: ho semblen...
1: Bueno.
4: No, però això és com... Els regalos, com van regalar res, eh?
1: No,
11: no, això,
1: mireu,
11: jo vaig fer un rènting.
1: Ah, sí?
11: Al Sabadell.
1: Un rènting d'uns elefants?
11: Sí, hi havia uns elefants, i vaig mirar, i surt bé de preu, i llavors, cony, al final... Si
4: d'això... Vas tancar el tracte amb l'Oliu? Amb...
11: No, no, a l'oficina d'Arbúcies.
1: Ah, molt bé.
11: Sí, soc
8: perquè
11: romà,
8: però... Mira,
1: no vas mal encaminat,
8: petita,
1: no vas mal encaminat perquè els elefants no són un rènting, però sí que són un préstec dels egipcis.
4: Ah,
8: veus?
1: Sí? Sí? Resulta que el faraó de Torn li ha deixat els 20 elefants de guerra per lluitar contra els romans.
11: Bueno, ja veus això.
2: És molt bé, Pirros.
1: Molt bé,
2: Pirros.
1: Bé, tornem a... amb el passeig que estàvem fent amb la troca. Les negociacions de pau amb els romans han fracassat, especialment perquè els habitants de Tàrent volen la guerra tant sí com no.
8: Home, ja que pagues, no? Sí. Vull dir que facin alguna coseta, també, no?
1: Abocat a la batalla, el general Pirros ha decidit atacar l'enemic sense esperar els reforços dels aliats. Una aposta arriscada perquè els romans els superen en nombre. Tenen 5.000 soldats més.
4: General, i si ens esperem un moment que arribin els reforços, què li sembla?
12: Sí, general, és que he sentit a dir que ens superen en nombre, general, per l'amor de Déu.
11: Quin parell de burros, en sèrio, eh?
12: No costa res, però...
11: A veure, ells com tan diferent, tenen els números romans.
12: Ah, té raó, general, no havia pensat.
4: Perdoni, general, sí.
1: La batalla és sanguinària. Soldats dels dos bàndols moren durant hores i hores. El bany de sang és dels grossos. I en aquest punt, el general Pirros treu la seva arma secreta. Els elefants.
11: Jo sabia que em deixava alguna cosa, eh?
1: Què esperaves?
11: Badava. Els elefants! Que entrin els elefants!
4: Sí, ara arriben els elefants. Porto tota la tarda matant romans i ara em venen els elefants.
12: Mira jo quina bullor fatiga la mà. És de l'espasa, això. No podíem treure els elefants abans? Eh? Ja que estaríem.
4: Tu i jo ja havíem lluitat junts.
12: Sí, a Austràlia. Havíem estat així.
4: Sí, ens segueixes igual de burro, eh?
12: Bueno, i tu igual de gilipolles.
1: Quan la troca, la gosseta de Sabadell, ha vist aquells gegants orelluts, ha arrencat a córrer cames, ajudeu-me. Els cavalls dels romans també s'han espantat i, per tant, això ha fet que Pirros i els seus homes guanyin la batalla.
13: I era hora, ja era hora, ja, tossuts aquests romans. Eh? La mare que els va parir. Bona feina, soldats. Gràcies. Aviseu, la resta, tot pagat, eh? Teniu sopar tot pagat.
4: Sí, li sortirà barat aquest sopar. Som tots morts, capità. Pirros,
13: que
4: general.
13: Que som tots morts.
4: No quedem ningú.
12: Hem guanyat, capità, que és el que vostè l'únic que pensa que és guanyar. Hem guanyat. Però només quedem nosaltres tres. Sí.
13: Bueno.
12: L'idiota aquest, jo i vostè.
13: Sí, no sé què
12: vostè és... li sembla una victòria, això?
13: Bueno, mira, em sortirà barat, tu.
1: Aviam, és cert que la victòria ha estat per en Pirros i el seu exèrcit, però les baixes són tantes que té el mateix gust que una derrota.
12: És que té ben bé el mateix gust que una derrota. Sí. Ja sap què diu el general, una retirada té...
1: Tot el contrari, el general no es vol retirar, eh? El Pirros torna a enfrontar-se als romans i la història es repeteix. En surt vencedor, però amb un cost enorme. Un dels pocs oficials que queden vius s'ha acostat a felicitar-lo per la victòria.
4: Felicitats, general.
1: La resposta d'en Pirros...
4: Un moment, que no he acabat. És que estic cansat.
1: Ja ho veig.
4: Hem tornat a sortir victoriosos, general.
1: Molt bé.
4: Hem quedat quatre.
1: Quatre. Sí. Si abans éreu tres.
12: Érem tres, eh? Érem tres. Aquell que té convulsions és mort, el que passa és que no el comptis.
1: La resposta d'en Pirros és la següent.
13: Una altra victòria com aquesta i estem perduts.
4: A veure, ho he pensat abans, imbècil.
12: He fet de puta.
1: Una altra victòria com aquesta i estem perduts, eh?
4: És maca,
1: la frase. És una frase ben curiosa.
14: Bona. Oh, no, és...
1: El general Pirros passarà la història per aquesta frase, precisament. Han guanyat, però amb quin cost?
14: Hòstia.
1: Si segueixen guanyant d'aquesta manera, perdran la guerra. És el que avui en dia coneixem com a victòria pírrica.
13: Oh, que bo.
1: D'en Pirros. Una victòria que sembla una derrota.
13: Cultura. Maco, eh?
14: Cultura.
13: O sigui, és mala llet que passo la història per això, però... Sí. Però és maco, la història és maca.
1: Després d'aquestes dues victòries pírriques, les polis li retiren el suport.
8: Home, no és que no cal que tornin, eh? Mira com m'ha deixat tot el terra tot ple de sang.
1: Sí, noi, i llavors, ara sí, el general Pirros decideix girar cua.
13: Sí, girar cua.
1: Això era girar cua?
4: Sí, això és un efecte.
13: Jo sé, faig perquè la gent que escolta la ràdio sàpiga que estic girant cua.
1: El passeig amb la troca...
4: Oh, tenim tanta sort de tenir-ho amb nosaltres.
1: Sí, sí. Deia que el passeig amb la troca encara no s'ha acabat. Ara que s'ha recuperat de l'ensurt amb els elefants, ens toca acompanyar en Pirros fins a Grècia. Recordeu que havia vingut només a ajudar perquè l'havien contractat.
4: Sí, sí,
1: ara se'n torna cap a Grècia, no? Allà hi ha una ciutat dividida entre dos bàndols. Un dels bàndols li ha demanat suport. La missió sembla fàcil. En aquest cas, el bàndol aliat els ha obert una de les portes de la muralla de matinada. Els soldats d'en Pirros han començat a entrar en absolut silenci. És l'estratègia.
12: No diguis res.
1: Que ningú senti res.
12: No diguis res.
13: Els grills, eh?
1: Vinga.
4: Que és a l'estiu.
12: No diguis res.
13: Puto no calor.
4: Boh.
1: El caos, però, que seguirà a continuació és real i està documentat. En Pirros ha volgut assegurar-se la victòria i ha portat els seus elefants.
4: Mare que em va parir, està obsessionat amb els elefants.
13: És que si haig de guanyar amb vosaltres dos...
1: La idea és entrar en silenci amb els elefants.
12: No diguis res.
1: Mica en mica. El problema és que en Pirros ha calculat malament. No comptava que els elefants amb prou feines passen per la porta de la ciutat.
8: Ho hauries d'haver mirat abans,
13: això. En sèrio, porto una setmana que quan no s'entrebanca el tanc, són els elefants.
1: Un dels elefants s'ha quedat encallat a la porta d'entrada. L'animal crida sense parar i desperta tota la ciutat.
12: Merda.
1: Els enemics salten del llit i comença la batalla, però és tan fosc que els soldats són incapaços de distingir qui és aliat i qui no.
4: Mira, jo vaig clavant l'espasa el primer que veig, el del costat i tot, i val més ell que jo, eh?
12: Oh, xuriguera, eh? M'has clavat l'espasa a mi i a l'esquena.
1: El merder.
12: Però que ets idiota.
4: En aquest cas ho he fet després.
1: El merder és dels que fan història. Per acabar-ho de dobar, un dels elefants s'ha espantat i ha perdut completament el control. Us heu d'imaginar, uns carrers ben estrets, saps? Com Perafita.
12: Sí.
1: I tot de soldats allà i un elefant boig desbocat.
13: Home, saps el Sant Fermines?
1: Sí, senyor.
13: Però en versió grega amb elefants.
1: Ah, exacte.
13: Molt més guapo que el Sant Fermines.
1: Sí, home, sí. Podríem provar. És ben parit quan n'enganxen algun allà al Sant Fermines.
13: Bueno, és lleig de dir, però sí.
1: Sí. Jo quan veig aquella, quan la primera cornada aquella que el veus volar, veus un turista d'aquells volant, epa!
13: I després quan queden a terra que
1: Ui, quan queden en aquella posició que dius, no s'ha estirat per gust?
4: No.
1: Que dius, aquest braç aquí sota...
13: Aquest braç del revés, això no és natural.
8: Aquesta cama tan mal posada... No.
1: Ai, Déu. Allò fa gràcia. Mira, per què t'hi ficaves, idiota, ai, també, una mica.
13: No, no. Obligat.
1: Jo això del Sant Fermín sempre penso. Llavors, unes feinades aquí, amb els de riscos laborals, que no és que poses l'esquena malament i tal... I,
2: ja, allà tant li fot.
1: Allà què? Allà podem fer el que vulguem.
13: Bueno.
1: Llavors, per penjar un foc, no sé quants arnestos has de posar,
13: sí,
1: i quantes
13: sí.
1: cordes...
13: I firma aquí, firma allà, i paga aquí, paga allà.
1: Exacte. Aquells que van a córrer allà no passen pas l'últim rebot d'autònoms.
2: No. No, home, no, si van borratxíssims tots.
13: Jo vaig anar a reveure un any i anava un amb una xindria al cap per fer-se passar la calor. És de les millors imatges que he vist.
2: Hosti, és bona aquesta, eh?
13: La xindria tallada per la meitat, buidada,
1: sí.
13: amb la
2: xindria. Que no fos un casco, per si
13: no,
2: caia.
13: No, una xindria, una xindria. Corrents
8: l'endocor. Sempre hidratat.
1: Bé, estàvem amb un elefant desbocat, sí. tot de soldats per allà voltant, sí. mentre el general Pirro es prova d'organitzar el desastre. Baixa un moment la guàrdia i un jove soldat enemic el fereix. En Pirro s'hi torna i està a punt de tallar-li el cap, però no hi serà temps. La mare del jove soldat, que està atenta a tot, s'ha enfilat dalt d'una teulada. Allà agafa una teula i li llança al mig del cap d'en Pirros.
14: Deixeu estar el meu nen! Biel, passa cap a casa!
2: Hòstia.
1: La teula l'ha encertat de ple.
4: Hòstia, però una teula, això semblava mig mur, eh?
1: No, bueno. Eren grosses les teules abans, eh?
2: Molt
1: abans
2: bé.
1: Una teulada de 100 metres quadrats la feies amb dues teules, una cada
8: no
1: costat.
8: No subestimis mai el poder d'una mare.
4: No, no, i tant, i tant.
1: Aquest la troca... La gosseta,
2: ah,
1: que passegem avui, sap que allò té mala pinta. Recordeu que ella es va obrir el cap amb la pota d'una taula.
2: Que li venen flaixos del Vietnam.
1: Ah, exacte.
2: Sí, sí.
1: Pirros, estàs fotut, eh?
13: Estic marejat. Ah. Vull dir, que com ho veieu? Oh, té bona pinta, això? Oh,
12: no. No, no, no, general.
13: No, no, no me'n sortiré, eh?
1: Jo crec que no.
4: Tu estàs mort.
12: Ah, sóc mort, perdó.
1: El trau al cap és important. En sí. Pirros queda ben esterracat. Finalment, un soldat enemic l'acaba rematant. Aquest és el final del general Pirros, un dels militars més prestigiosos de la seva època, que passarà a la història per les victòries pírriques, aquestes que tenen gust de derrota, no? I perquè va ser derrotat per un cop de teula d'una senyora.
2: Fixa't.
1: Mira, al final...
2: Fixa't tu quina cosa.
1: Mercè, què en farem de la troca? Sobreviurà o no sobreviurà la
8: jo
1: gossa
8: de Tura? Jo crec que sí, perquè estic aquí amb la Montse, i abans ha demostrat que sabia moltes coses, sí. o sigui que va.
1: Montse, aviam... Quina ar... D'on ets, Montse?
15: D'on ets, Montse?
16: De Vallver de Cerdanya.
1: Vallver de Cerdanya. Quina arma feien servir els romans per lluitar contra els elefants? A. Els hi cantaven cançons? B. Calaven foc als porcs i així espantaven els elefants amb els grits? O C. Els posaven un mirall? A, B o C?
16: La B.
1: La B, la dels porcs, eh? És tentadora. Sí. És maca, aquesta.
2: Si no, fos entenc, aquesta... no entenc per què han de pringar els porcs aquí.
1: Mira.
2: Quina culpa en tenien els porcs.
1: La troca és... Viva! És difícil de creure, però la troca ha sobreviscut a totes les campanyes militars del general Pirros, que no han sigut poques, eh? La seva desconfiança l'ha mantingut alerta tota l'estona. Més enllà d'un ensurt amb algun elefant i alguna teula que ha caigut a prop, la gosseta torna cap a Sabadell. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
18: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Continua plovent amb intensitat a aquesta hora a les comarques de l'Ebre, tot i que les precipitacions més intenses s'estan desplaçant cap al mar. Les pluges guanyen terreny i ara també descarreguen amb menys intensitat al Camp de Tarragona. Les comarques més afectades, però, segueixen sent el Baix Ebre i el Montsià. En aquesta última hi han caigut més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim 6 sobre 6 en aquestes dues comarques per acumulació d'aigua. I Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris, també a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Llobregat i el Baix Camp. Declaracions al Catalunya Nit d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
19: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
18: Precisament la carretera C-12 està tallada a l'altura de Tortosa i el 112 ha rebut al voltant de 200 trucades per les pluges, bona part de la capital del Baix Ebre. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també ho faran aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: Junts demana al govern espanyol que retiri els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
18: Aquest divendres quedarà vist per a sentència al judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre es van trobar un context de violència extrema. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol.
5: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens.
18: Julio Manrique recupera el muntatge Bubetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada del 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genevat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Les associacions independentistes ha commemorat els 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país.
5: La de Barcelona ha plegat unes 600 persones segons la Guàrdia Urbana que han recordat la violència policial d'aquella jornada.
15: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
16: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fèiem res de mal.
20: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera un sentit de frustració.
5: La manifestació convocada per l'ANC i els CDRs ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors en carrers del voltant de la plaça Urquinaona. En el manifest que han llegit a l'acabar la mobilització, l'ANC ha reivindicat el dret a decidir i manté que 9 anys després del referèndum el conflicte polític continua obert.
18: A esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut el Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
5: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió.
18: Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions. Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. El blaugrana Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol en Portugal.
5: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat 33-42.
18: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas de Turquia en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
21: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui és que tema ultrainteressant per tots i totes, tingueu l'edat que tingueu. Ja us aviso, en un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Molt
1: bé, meravellosament satisfet de la utilitat d'aquest programa, perquè cada vegada que agafem el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, són més les persones que agraeixen els temes que fem. Recordem que ahir vam començar amb una senyora que va posar el consultori que vam fer sobre salut ocular i que gràcies a l'Anton Barraquer va decidir operar-se de la vista. Va dir,
0: bravo,
1: ja no
0: veig
1: les ulleres, tu.
0: Passem a l'acció, espera que la saludo. Núria Casas, bon dia, com estàs, estimada?
2: Bon dia, Elisenda, molt bé.
0: Si és dijous, la solució es diu Núria Casas.
2: Això va més enllà del servei públic, ja.
0: És heavy,
2: És això s'ha de pagar, ja.
1: És una fantasia.
0: Passem a consultar.
1: I després la gran quantitat, se sabeu allò de l'efecte retroactiu,
2: sí,
1: no? La gran quantitat de programes que la gent va recuperant. Per exemple, ahir ens va escriure una oient que es diu Alba, ens va escriure ahir al migdia, i ens va explicar que gràcies al programa que havíem fet la primera temporada sobre mares narcisistes,
0: amb la Marlena,
1: ella va descobrir que era víctima d'una mare narcisista.
0: Ah, no, amb l'Elisabet. Elisenda, perdona, Elisenda, psicòloga Elisenda, o amb l'Omar Rueda, ara no ho recordo.
1: Que ens ho digui l'oient.
0: És que fem tantes coses interessants.
1: Bé, doncs això, que gràcies a aquell programa havia descobert que ella era víctima d'una mare narcisista i que gràcies a l'ajuda psicològica se n'havia sortit. I sobretot la importància de posar límits. Recalcava ahir que parlàvem precisament de com relacionar-nos amb persones tòxiques o persones narcisistes.
0: En vam parlar amb l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, i ho vàrem fer el dia 5 de novembre de l'any passat.
1: Fixa't.
0: Ostres. Ho tinc tot aquí apuntat.
1: Sembla que fos ahir.
0: Ai, senyors, senyores. En fi, avui, Núria Casas, una cosa que ens interessa a tots i a totes.
2: Sí.
0: Tu ara ets jove, no arribes als 40.
2: Bé, sí, però tinc 39, ja.
0: 39 anys. Però la pregunta que ens formulem avui ens afecta a tots i a totes. Avui parlem d'una solució de present i de futur. La jubilació està destinada a desaparèixer? Fins quan ens podrem jubilar? A partir del 2027 canvia l'edat de jubilació als 67 anys. Per què ho fa, això? Quants anys podrem gaudir plenament d'una jubilació en el futur? Hi ha generacions que no ens jubilarem? Ja ho dic amb la nostra, nena, perquè
2: no,
0: em sembla que pillarem. La jubilació està potser destinada a desaparèixer. Arribarem a la jubilació amb prou diners per mantenir el nivell de vida? Per cert, és millor arribar a la jubilació amb una agenda plena o aprendre també a no fer res? Com s'omple el buit que deixa una feina que ha estructurat tota la nostra vida? Com cal preparar-se psicològicament per la jubilació? Doncs mireu, la solució, algunes d'aquestes preguntes la té la Carla García. Molt bon dia, Carla.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Ai, mira quina il·lusió, la Carla. Tu ara ens ha fet gràcia, Carla. La Carla García és advocada, és vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP. De totes les generacions que tenim aquí a la taula, tots nosaltres ens podrem jubilar tal com coneixem la jubilació ara mateix?
3: Depèn, o sigui, perquè ara n'hi ha una implantació gradual, no, de l'edat de jubilació, però clar, això és fins al 2027. Clar, d'aquí...
0: Et pinta fatal, Carla.
3: Jo, per mi, jo crec que no em podré jubilar.
0: I llavors, bueno, què farem?
3: Bueno, doncs, clar, això depèn també de l'estat i de les lleis que...
0: La Núria Casas ho té molt clar. A veure, Núria Casas, ho tens molt clar.
2: Jo em veig com un senyor de Kentucky protagonitzant un 30 minuts, rentant amb 85 anys un vàter del McDonald's i amb problemes de circulació.
1: No,
2: hi ha imatges d'aquestes que al 30 minuts vaig veure només quan tenia 20 anys.
0: I et van quedar clavades, eh?
2: I 19 anys després encara penso, jo seré aquest senyor d'aquest any.
0: Però ho dius perquè no tindrem un duro, no?
2: No tindrem ni un duro i ens l'haurem de pagar.
1: Però és que canviaràs de sexe, més, seràs un senyor.
0: No, però seriosament, fa molta por perquè penses...
2: És on anem.
0: I penses, hem estat cotitzant... Carla, tu atura'ns, quan estiguem fent massa de cunyades. Hem estat cotitzant tota la nostra vida, jo ara porto 20 i escaig anys cotitzats, per no dir-ne més, i potser arribarà un punt que no podré veure ni un duro.
3: Sí, però és que el sistema de pensions que està establert és un sistema que es basa en la gent que està activa, treballant, financiar les pensions de la gent que ja no està treballant.
2: Clar, però el que no està et dirà, jo ja m'ho he pagat.
3: Sí, clar. Això,
2: jo
3: clar,
2: no t'ho finanço.
3: Però cada vegada n'hi ha molt poca natalitat, l'edat de la gent ja és molt més gran, tot
0: sí,
3: això...
0: Que, bàsicament que aguantem molt més de grans i després no hi ha prou gent activa per sufragar això.
3: Sí, clar.
0: Jo, de veritat, començaré a fer un raconet. Hauríem de pagar-nos la nostra pròpia jubilació. Així clar, segur que no hi hauria amb els entesos. Va, podeu formular preguntes. Com sempre, línies obertes. Avui parlem de jubilació. Ho fem amb la Carla García. També abordarem l'altra part, aquesta part psicològica. Com hem d'afrontar la jubilació? Com afronteu vosaltres la jubilació? Teniu algun pla? Us heu quedat en buit? Perquè també hi ha allò de que la gent vol jubilar-se, vol jubilar-se, vol jubilar-se, i quan arriba la jubilació diuen, ara caic en un buit existencial, com carai abraço això, eh? Ens podeu dir la vostra?
1: Home, són moltes hores per omplir de la teva vida, no? Perquè estàs acostumades a omplir-les amb la feina, però també estàs acostumades a omplir-les trucant a la solució.

0: un pis hipotecat, però penso, mira, escolta'm, no, perdona, pobre, no, perquè la gent diu, un pis hipotecat, però escolta'm, què pagaràs, 200.000 euros per un pis? Però si t'han demanat un milió, en cas un regal?
1: O també fer un pla de pensions, també es pot fer, però clar, això és un pla de pensions privat que tothom potser no pot fer-ho, clar.
0: Ai, senyor, trucs per sobreviure la jubilació que no tindrem. El 93-201-7474, el 677-38-77-19. A veure, Carla, com i on podem calcular quina pensió ens quedarà quan ens jubilem en cas que sigueu de la generació que encara us podreu jubilar?
1: Per exemple, a la pàgina web de la Seguretat Social hi ha un programa que et fa una simulació en funció de la cotització que tu tens i tot. Llavors, és molt útil per poder saber-hi quina pensió em quedaria i tal, i veu una mica si jo vull cotitzar amb aquesta quantitat o amb una altra, i això va molt bé per saber-hi una mica les opcions que n'hi ha per poder jubilar-te.
0: Carla, jo no entenc res de jubilació. Sempre m'expliquen, no, perquè si cotitzo un any més, no sé què...
2: I el tram final?
0: Un règim d'autònoms no sé quant... O sigui, va en funció de l'edat o va en funció dels anys que tens cotitzats?
1: Va en funció de les dues coses. O sigui, són dos requisits que s'han de complir.
0: A la vegada.
1: Sí, és a dir, per exemple, ara el 2026 et pots jubilar als 65 anys si tens 38 anys i 3 mesos o més cotitzats. Vale? Si tens menys d'aquests anys cotitzats, et podràs jubilar als 66 anys i 10 mesos. O sigui, va en funció de les dues coses.
0: D'acord, però jo, per exemple, posem, que vaig començar a treballar jove, m'ho estic inventant, si jo ara tinc 56 anys... Encara que em porti 38, 39 o 40 de cotitzats, no s'hi val.
1: No, has de tenir l'edat de...
0: I ara la Núria obria una porta i deia, l'últim tram de cotització, en funció de què se'ns dona la jubilació? En funció dels últims quants anys?
1: S'agafa els últims 25 anys. O sigui, per calcular la base reguladora s'utilitza les 300 últimes, que són 25 anys. Vale? Això ha canviat una mica perquè ara la Seguretat Social el que fa és agafa com dos criteris de càlcul de la base reguladora i el que fa és agafar el càlcul de les 300 i després de les 304 i elimina les dues bases que considera que són les pitjors.
0: Llavors, entre 304 aquests... et refereixes a nòmines?
1: No, de 304 bases de cotització.
0: Ah, bases de cotització. Sí. És que estem molt verds, aquí.
2: Clar, no,
1: tranquil·la. I, clar, agafa aquests dos i agafa la base reguladora que més li favoreix al treballador.
0: Ah,
1: i amb això...
0: D'això,
1: sí. Bueno, surt el número de la base reguladora. Això s'ha d'aplicar un percentatge per que surti la pensió de jubilació.
0: Els autònoms, a veure, el drama dels autònoms. Com i quan es jubilen els autònoms?
1: Els autònoms, és que tothom diu, no, els autònoms...
0: Mai.
1: Segueixen les mateixes regles que el règim general, que la resta de treballadors. L'únic que tenen diferents particularitats. Per exemple, les llacunes de cotització, que hi ha vegades que, no, que tenen llacunes, pues, s'omplen aquestes llacunes pues, seguint el criteri, no, de la taula del RETA. Però són coses, particularitats que es diferencien, però que no...
2: Però la jubilació d'un autònom és del mateix import que d'un assalariat.
1: No serà el mateix import perquè, clar...
2: Encara que facturi, Déu i la mare.
1: Clar, això no serà la mateixa, clar, perquè la cotització no és la mateixa. Clar,
0: I si
1: perquè,
0: fos la mateixa, seria la mateixa.
1: Clar, o sigui, les regles són les mateixes, però, clar, com ells han de pagar una quota, aquesta quota no és la mateixa que la d'un treballador a règim general.
0: I no ens la podem pujar, un autònom, de dir, jo vull pagar el màxim?
1: No, perquè crec que ara mateix està posat amb els ingressos que tu tinguis.
0: O sigui,
1: tu pagues en funció del que tu fas, clar.
2: Que
1: no pots agafar una quota que a ti et vingui bé, o sigui, ha de ser aquesta.
0: Mare de Déu. Si teniu preguntes, 93-201-7474, 677-38-77-19.
3: Home, d'entrada hi ha molts oients que s'estan preguntant on poden trobar això que explicava ara la Carla, si hi ha algun enllaç de la Seguretat Social. I a mi se m'acut... que ho podem posar al Club de la Solució.
0: Mira, us posarem l'enllaç directe, perquè no hagueu de començar a http.com/2224. Mira, nosaltres us el posarem al Club de la Solució, però heu de ser socis del Club de la Solució. I com entreu al Club de la Solució? Molt fàcil. 677-38-77-19. Vull formar part del club. Us enviem un link, i bàsicament és entrar a un grup de WhatsApp on no es veuen els telèfons. Allà tindreu tota la informació en exclusiva que sempre diem la passem pel club i us ho posem encara més fàcil, només a cop de clic.
3: Sí, exacte, és així. Ja sabeu que aquest programa és una mica a vegades pal i pastanaga, no?, que ens movem entre el realisme i l'esperança, no? El Joan és infermer, té 47 anys, cotitza des del 16, mai ha estat a l'atur, i ell creu que sí que cobrarem la jubilació, però haurem de fer mans i mànigues per pagar-ho. Es diu Joan de Calldetenes.
0: Joan, Calldetenes, 40.

0: 17 anys.
1: Abracem aquest
0: m'apunto aquestes dades per venir-te a buscar si això no passa, Joan.
1: Esperança. Felicitar la Marga, per cert, que explica que després de 41 anys gaudint de la seva feina, professora d'ESO i batxillerat, i veient el futur que li espera a la meva professió, diu ella, a l'ensenyament, m'he prejubilat aquest mes de setembre, no sento cap buit, ho tinc tot ple d'allò que no havia tingut mai temps de fer. Enhorabona, Marga, per haver-te jubilat 41 anys després de...
0: Ai, Déu-n'hi-do,
1: magnífica vocació.
0: Ens ho podeu dir també quants anys heu portat en una mateixa empresa, eh? Perquè recordo que ma mare es va jubilar i potser em portava 45, eh?
2: Això per mi és impensable, ara.
0: Una bogeria, eh? Mon pare 50, que li van allò, li regalen el rellotge, tota aquesta història.
2: Sí, sí, sí.
0: I després es jubila. De seguida parlarem d'aquestes derivades psicològiques de la jubilació i com ho hem d'enfrontar.
1: No, és que el pare de la Mireia, per exemple, té 69 anys, al març en farà 69 i no es vol jubilar, s'aixeca cada dia a les 5 del matí per anar a treballar i necessita fer diverses coses.
0: La teva identitat està dipositada allà, eh?
1: Llavors, l'Anna té una pregunta que és... Tinc 33 anys, 33 anys té l'Anna, i ha cotitzat gairebé 9 anys. Mm. A quina edat creieu que em podria jubilar si segueixo igual amb la mateixa feina a la mateixa empresa sempre?
0: Carla, què li diem a l'Anna?
3: O sigui, de jubilació ordinària es podria jubilar si cotitza als 38 anys i 6 mesos de cotització. O sigui, si acredita aquests anys de cotització, es podria jubilar als 65 anys.
1: És a dir, 29 anys li queden.
0: Sí, no queda res. No, no queda res.
3: Sempre que no canviï la regulació, clar.
2: El canvi és amb sempre de tot.
3: Això és ara.
2: És que sabem que el tema de la jubilació està molt fotuda, però hi ha una cosa que no es pot treure, que el Pedro Sánchez està pujant-la cada any. Que això és una cosa que veurem si canvia, si hi ha un altre govern també canvia, clar, perquè...
0: Que dia passa any empeny i quan arribi la cosa... Quan estigui la bossa buida crec que no hi serà ni aquest ni la segona legislatura.
2: Però em flipa que això ho estiguin complint, que em sembla perfecte, eh? Però que tal com està el panorama, és una de les coses que dius, ostres,
3: clar,
2: doncs s'aguanta.
3: Dona inseguretat jurídica, clar, perquè no saps si et podràs jubilar o no et podràs jubilar.
0: Mira, preguntes en aquest sentit. Maria, de Barcelona, bon dia.
4: Bon dia.
0: A veure, tu ets autònoma.
4: Soy autònoma.
0: Autònoma, quants anys tens ara mateix?
4: Tengo 63.
0: 63 anys, d'acord.
4: Sí, y 37 cotizados.
0: D'acord, i la teva pregunta és...
4: 45 trabajados, pero no cotizaron por mí en su momento, y son 37.
0: Un clàssic.
4: Sí, sí, sí, estupendo.
0: Per tant,
4: ja estoy viendo que...
0: Que la cosa pinta magra, no? A veure, 63 anys, la Maria, 37 de cotitzats, tot i que 45 treballant. Quan es podrà jubilar, la Maria?
3: Pues clar, es jubilarà als 67 anys.
0: 67?
3: Sí.
0: Com ho has calculat, això?
3: Això s'ha calculat perquè ella té ara 63 anys.
0: No et sents, no? A veure, Fran, ajuda-la un momentet. Entreu, sisplau, a ajudar-la. Tu vés a explicar-la, Carla. Digues.
3: Ara mateix ella té 63 anys, té 37. O sigui, per jubilar-se a 65 haurà de cotitzar 2 anys més. És a dir, no, 3.
0: 3 anys més?
3: 3, perquè té 35, no?
0: Sí, teoria. 37.
3: 37, vale, un any.
0: Això són unes cifres i letres, eh?
3: Clar, clar, que són un munt i... Oh, a veure. No m'escolto ara.
0: És igual, treu-te els auriculars, treu-te els auriculars. Vale. Vinga, a veure, expliquem-ho.
3: Sí, si ara té 37 anys, haurà de cotitzar un any més, val, i s'haurà d'esperar als 65 per poder jubilar-se.
0: Per tant, 65, Maria, això et serveix, no?
4: Con las ganas que tengo de jubilarme.
0: Un parell d'anyets, sí. No?
4: Madre mía.
0: No és tant, ja. no és tant, Maria.
4: Es que no me queda otro remedio. Yo pensaba que iba a encontrar la solución hoy, pero...
0: Bueno, la solució l'has trobada, passa que no t'agrada.
2: És la data estàndard, eh?
0: Sí,
2: vull dir que anem pels 67, 65, encara
0: està molt bé.
2: Tant de bo diguessin que jo arribaré a 65,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, ja m'apunto, sí. ja m'apunto. Bueno. Maria, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Cristina, de Sant Just, 64 anys. Bon dia, estimada.
5: Bon dia.
0: Amb tu obrim l'altra porta, eh? Que estàvem parlant també de com ho afrontem això psicològicament. Tu t'acabes de jubilar i com ho portes?
5: Ho porto molt bé. També vull dir que m'he preparat, que ho havia pensat molts mesos abans. Havia pensat si el desembre del 25, no? Vaig fer els meus números, els meus càlculs, i al juny, el 64, doncs vaig dir, doncs aquesta és la meva oportunitat. I veient aquestes informacions que cada vegada doncs, la jubilació és amb més edat, doncs estic encantada.
0: Quina sort viure-ho així, perquè hi ha molta gent que es queda en el buit absolut de dir, és que ara no sé què fer.
2: No, hi ha molta gent que no sé si li passa a la nostra oient, que és allò de vull fer activitats, però que no denotin ancianisme. No sé com dir-ho. Gent que diu, mira, vull anar, per exemple, de balneari, però no vull anar a un balneari de l'Imserso perquè no em vull notar que estic en un ambient de tercera edat, que dius, bé, però és si l'edat que et correspon. Però és veritat que lluites una mica, no, amb vull fer aquestes coses, però em nego a acceptar aquests col·lectius on tu formes part amb tota la dignitat.
0: Això
2: no
0: t'ha passat
2: si
0: a tu,
2: passa,
0: Cristina? T'ha passat?
5: Bueno, mira, per exemple, ara puc anar més al gimnàs, val? I vaig al gimnàs amb horaris i a classes de grup sènior, però és que jo sóc sènior.
0: Veus? És que ella ho accepta, la Cristina ho accepta.
5: No puc fer el que feia amb 30 ni amb 40 anys, puc fer el que puc fer ara i estic encantada.
0: Jo amb 40 no puc fer el que feies tu amb 40, imagina't com estic.
2: Sí, però és veritat que el jubilat sempre el lliguem a la típica persona que fa aquagym amb una bola inflable i es pot fer això, però també es poden fer moltes altres coses. Cada cop estem més actius i la nostra vida es perllonga molt més d'una manera activa.
0: Cristina, gràcies per trucar-nos, per obrir aquesta porta i de seguida anem a com ho hem d'afrontar psicològicament. Una abraçada bonica, fins ara.
5: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Abans de saltar i de parlar amb la Rosa Solà, que la tenim allà pendent, psicòloga, amplia trajectòria treballant al costat de persones jubilades, deixeu-me rebre la trucada de l'Ivan, que està conduint i crec que és molt interessant. Ivan, de Blanes, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: A veure, estimat, tu quants anys tens ara?
6: Jo en tinc 43.
0: 43 anyets, mira, és de la meva queta. Ivan, a veure, 43 anys. Quina és la teva pregunta?
6: Una mica més gran que tu, estic a punt de fer els 44.
0: Bueno.
6: La meva consulta, jo em dedico al transport, ja fa 20 anys que m'hi dedico, i jo sé que estan estudiant la manera de que, entre d'altres, el sector del transport ens jubilem abans. Que dependrà del que hagis cotitzat i ta, ta, ta. No sé com està això i com quedarà, si tu saps alguna cosa.
0: Jo personalment no tinc ni idea, Ivan, però com que tinc les persones que ho saben, li preguntarem a la Carla Gràcia, advocada i vocal del grup de l'educació jove de l'ICAP. Ivan, com que vas conduint, et penjo i ens escoltes a través de l'antena, d'acord?
6: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies, guapo.
6: Que vagi molt bé, enhorabona pel programa.
0: Un abraçada i gràcies per escoltar-nos i ser part de la solució. Adéu, adéu.
6: Adéu, merci.
0: Què li diem a l'Ivan? 43 anys, transportista, fa 20 que s'hi dedica, hi ha una llei en tràmit perquè els transportistes es puguin jubilar abans. Com està el tema?
3: Encara no se sap res d'aquesta llei. O sigui, és una cosa que s'ha parlat de cara a Unió Europea i de moment encara no se sap res. És important, mira, el meu pare és transportista també i també m'ho preguntava l'altre dia i encara estan
0: discutint-la.
3: Sí, discutint.
0: Segons la teva experiència, quants anys pot trigar?
3: Això pot trigar una miqueta.
0: Una miqueta, que estem dient? 5 anys, 10 anys?
3: 5 anys, potser.
0: 5 anyets,
3: Sí, jo crec que sí.
0: Bueno, l'Ivan encara és jove.
3: Perquè encara no han parlat res, no ha sortit tampoc que el Parlament ni el Congrés estiguin parlant d'això, o sigui que tampoc podem dir que...
2: I fins a quin punt Europa et pot manar a un país de la Unió Europea? Perquè, escolta, la jubilació d'aquí amb la de França no té res a veure. La d'aquí amb Dinamarca és tan pitjor Dinamarca que Espanya.
3: No, però podem fer diferències de legislació.
2: Sí, coses
3: generals que poden aplicar i es poden transposar aquí.
0: Va, moment d'obrir aquesta porta psicològica. Rosa Solà, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: La Rosa Solà, us ho deia, és psicòloga, té una àmplia trajectòria treballant al costat de persones jubilades com a responsable de diversos centres de dia, com en geriàtrics. Quan comencem les persones a pensar en la jubilació en general, m'imagino que ja estem predisposant-nos, no?, a fer un canvi de xip. Segons el teu criteri, què cal planificar en aquesta nova etapa de la nostra vida?
7: Bé, jo diferenciaria entre planificar i pensar. Nosaltres habitualment el que planifiquem és ara, estava escoltant aquests darrers minuts, i clar, les persones que es van a jubilar habitualment el que sí que planifiquen és el tema econòmic, tot el que són dades, no?
0: Sí.
7: Tot el tema econòmic, quan em podré jubilar, com em quedarà, si me puc jubilar abans, si puc agafar una prejubilació. Clar, i el que habitualment no es pensa tant és què faré una vegada m'ajubili.
0: És que estic molt d'acord amb tu, Rosa, perquè jo ho he vist això a casa. A mi em feia patir, Per exemple, explico el cas d'algú molt proper que no diré que és el meu pare, però una persona molt activa a la feina, que la seva part de la seva identitat requeia molt, no?, a la feina, i jo pensava, aquest senyor li patarà la patata. I ell sí que va planificar, faré cursos d'això, m'apuntaré a la universitat, va planificar la seva vida, no? Potser hauríem de posar més cireres en aquesta cistella que no pas només en el tema econòmic o pecuniari, no?
7: Sí, potser començar-ho a pensar, perquè hi ha persones que són més planificadores i ho preveuen molt abans i comencen a pensar, vale, doncs m'apuntaré a una universitat, faré un curs de lo que sigui, però a vegades, si no és així, tampoc no cal agobiar-se i dir, vale, doncs jo quan me jubili, doncs m'aprenc com un any, entre cometes, sabàtic, com qui acaba... Abans que es feia, que acabava la universitat i s'agafava un any sabàtic per viatjar i mirar una miqueta abans per on podia tirar, doncs, bueno, una miqueta el mateix. I dir, vale, doncs totes aquestes expectatives que jo he posat, perquè hi ha molta gent que diu, quan em jubili viatjaré, quan em jubili aniré cada dia a la platja, quan em jubili faré no sé què. Bé, anar-les tantejant.
0: També és interessant no posar-se pressió, no? De dir, ostres, la gent plantegem la jubilació com la panacea, no? I faré, i faré, i faré. I de vegades, potser després de treballar 50 anys, et ve de gust el que dius tu, no? Un any sabàtic d'aturar i dir, doncs ara em deixaré portar i em deixaré pensar una mica per la mandra. Recomanable o no, Rosa, segons la teva experiència?
7: Absolutament recomanable. Perquè, clar, si ens posem aquesta pressió, o sigui, tot això que es diu ara de l'envelliment actiu, evidentment, és fantàstic, vull dir, mantenir-se actiu, però tampoc no s'ha de convertir en una pressió de dir, ostres, és que si jo ara no em poso a fer 3.000 cursos, què diran d'això?
0: Entenc.
7: Està com mal vist si un no es manté actiu. Hi ha persones que volen seguir perfectament actives i hi ha persones que potser volen reduir una miqueta el ritme.
0: Rosa, segons la teva experiència, la perspectiva de la jubilació en genera més benestar o més malestar per aquesta segona pota que dèiem ara de caure en el buit existencial? Ho dic perquè també ara s'estan jubilant generacions que la seva identitat passava molt, no?, per la feina.
7: Sí, absolutament. Clar, per exemple, amb les dones s'estan jubilant generacions que ja han fet tota una trajectòria sencera de vida laboral.
0: Clar.
7: Cosa que potser fa uns anys no passava. Aleshores, sí, amb això sí que és molt interessant com pensar-ho prèviament, quin sentit te dona tu la feina, a part de, evidentment, del tema econòmic, etc. Què és el que t'aporta? I aleshores, d'alguna manera, no fer tampoc un trencament de cop en sec, sinó que tu pots mantenir, encara que no sigui a nivell professional, a nivell laboral, tu pots mantenir un vincle amb això que t'aporta la feina.
0: Deixa'm sumar a la conversa algú que ja s'ha connectat de motu propi, un company de la casa. Com es viu la jubilació quan has estat més de 40 anys en un lloc de feina? Casos com el que parlava ma mare que em corregeix, 50, de cotitzats a la mateixa empresa. Què és el millor d'aquesta nova etapa vital i què és el que costa més? Un aplaudiment fortíssim per en Xavi Bonastre. Bon dia, Xavi.
8: Hola, què tal? Bon dia. Com esteu?
0: Estem estupendos i encara més després de sentir-te, Xavi. Vas començar l'abril la teva nova etapa com a jubilat després de 42 anys fent de periodista al Departament d'Esports de TV3. O sigui, tu treballes a la tele durant 23 anys. Ganes de jubilar-te o et va costar? Digues la veritat.
8: A veure, a la tele 23 anys, no, a la tele 42 anys.
1: Des dels 23.
0: Ah, des dels 23, perdona, que no sé llegir.
8: Ah, bueno, des dels 23 anys d'edat, això sí, des dels 23 anys fins als 65, això sí. I em deies que si tenia ganes de jubilar-me?
0: Sí.
8: Sí.
0: Ah, sí, eh?
8: La resposta és sí.
0: I no paties, Xavi? Perquè, clar, ara ho dèiem, no?, amb la nostra psicòloga, amb la Rosa Solà, dèiem, clar, gran part de la identitat de la teva generació en concret, no?, que és la de meva mare, que ja us heu definit molt a partir de la feina, i més un periodista, no?, que televisió, ràdio, etc. No tenies por com de perdre aquesta identitat?
8: I no, en absolut.
0: Vale, Xavi, però... penjo, vinga, adiós.
8: No, a veure, jo veig, per el que he estat escoltant, la gent que trucava i tal i qual, que, bueno, que hi ha una certa preocupació. Què faré ara que estaré jubilat? I, com deia la cançó aquella de "En què utilitzaràs el tiempo libre?",
0: sí,
8: no?, que deia aquella cançó. Escolta'm, jo per mi és claríssim. Primer de tot, no treballar, que això ho trobo estel·lar, ja directament, no? Segon, a veure, jo quan tenir més temps per fer més coses, tenir l'agenda lliure, no tenir obligacions d'aquelles que són obligacions de veritat, sinó només les obligacions que tu et puguis autoimposar, no? Que si ara m'apunto aquí, que si faig allò, que si faig allò altre. Bé, jo, com que fa 7 mesos, tot just ara que em vaig jubilar, a l'abril, no, al març, en concret, doncs el dia 5 de març, doncs, per exemple, una cosa que jo no havia fet mai, fer el dinar a casa. Doncs ara... com que la meva dona treballa a casa i treballa online, i tal, igual, i va molt liada i tal, doncs sovint, doncs el dinar el faig jo. Bé, perfecte. Una cosa que no havia fet i ara el faig i fantàstic. Jo sóc corredor, com igual saps.
0: Sí, tant.
1: Sí. Està corrent ara?
8: Està corrent, no? Perquè la xarxa sempre publico que corre. En fi, a part de ser molt pesat, doncs aleshores, bé, abans havia de córrer adequant-me als horaris de feina. Ara no, ara puc córrer al matí, a la tarda. Escolta'm, bé,
0: però jo tinc la sensació, ara em corregirà la Rosa Solà, que com que estàs fa 7 mesos que t'has jubilat ara, Xavi, que encara està amb el període aquest de lluna de mel, no, Rosa? No sé si has observat. En els teus pacients, allò de dir, ara disfruto molt, però potser d'aquí mig any més, en Xavi diu, val, ja està, ja he descansat prou, no?
7: Sí. Sí,
8: és possible.
7: I una miqueta, i ara què? Vull dir, és aquest any de marge que jo deia que un se l'ha de deixar per veure una miqueta com funcionen els nous horaris, on, amb quines coses se sent còmode, i aleshores sí, planificar més a llarg plaç.
0: Perquè ara mateix, Xavi, tu estàs en aquesta etapa de lluna de mel, has planificat alguna cosa concreta per l'any vinent, per exemple?
8: No, de moment no. És a dir, penso que si resulta que aquest any sabàtic o aquest temps que em dieu, resulta que m'encanso, arriba un dia que m'encansaré, és possible, doncs ja planificaré coses, però planificar ara perquè quan estigui avorrit de l'any sabàtic, aleshores a veure què faré, i arribarà. Cap pressa, cap pressió. Ja
0: Xavi,
8: són 42 anys de molta pressió, no?, per la feina. Doncs
0: escolta'm,
8: ara toca no tenir pressió.
0: T'agrada més o menys del que et pensaves, la vida de jubilat?
8: Que si més o menys és el que em pensava, sí.
0: I què t'agrada, més o menys?
8: A mi m'agrada més.
0: Més del que et pensaves,
8: ara mateix, sí. A veure, no és que la feina no m'agradés. El que passa que la feina, després de 42 anys, vulguis que no, la feina que... A veure, d'un periodista esportiu, en aquest cas, doncs, a veure, no deixa de ser una mica repetitiva. Va, o una mica o molt. És a dir, cada any tenim la Lliga, cada any hi ha la Lliga de Campions, cada any hi ha no sé què, cada 4 anys hi ha Jocs Olímpics, cada 2 anys, cada estiu hi ha els fitxatges, els no sé què, el virus FIFA, el no sé quan... Vull dir, al final sempre és el mateix. Sí? Saps què vull dir?
0: Absolutament.
8: Ara el Madrid es baralla, ara diu això, ara el no sé quantos, ara l'estrelleta...
0: Que tens una mica la sensació que la cançoneta ja et ressona, no?
8: Efectivament. I aleshores dic, mira, saps què? Jo, escolta'm, Vinícius i companyia i el que sé... Mira, aquí us quedeu.
0: I t'ha passat allò de dir, és que ara, per exemple, tota la vida dedicada al món del periodisme esportiu, de dir, és que ara vull descobrir, m'invento, m'interessa molt de sobte els temes de psicologia o m'interessa els temes de neurociència, o ara em busco el meu propòsit en una activitat, jo què sé, d'una fundació. Has descobert alguna part de tu en aquests 7 mesos que fins ara no sabies que estava present?
8: De moment encara no. Si ha d'aparèixer o resulta que ho descobreixo o algú m'obre els ulls, doncs jo encantat de la vida. Però de moment encara no. De moment encara estic, això, efectivament, amb la fase aquesta d'aterrar i de gaudir directament del no treballar, no?
2: Però tu et consideres encara periodista, no? Vull dir,
8: home,
2: és que per això ho dic, perquè tu et jubiles, però hi ha una part de tu que si te l'has sentit molt teva, o, per exemple, si has estat a un lloc, com t'ha passat a tu, al mateix lloc més de 40 anys, jo crec que és molt difícil deslligar-se de la teva essència. O sigui, tu, la inquietud periodística, segur que la continues tenint.
8: Sí, totalment, però abans estava tot el dia connectat amb el cotxe, a la ràdio, a casa, veient tots els informatius, evidentment, quan estava treballant, doncs, fent-los, no? Vull dir, estava sempre connectat a l'actualitat i tot. Ara m'ho prenc molt més relaxadament, saps? Vull dir, si no veig el Telenotícies
0: no
8: un dia,
0: res,
8: o dos,
0: no?
8: O tres, escolta, no se'm cau el cel a sobre. Dic, ja me n'assabentaré de les coses que passen, evidentment, però sense la pressa i sense la pressió d'haver d'estar sempre al 100% informativament parlant, no?
0: Ara en Xavi ens ha dit, i aquesta pregunta va per la Rosa, ens ha dit, la meva dona encara treballa, teletreballa, no?, en remot.
8: Sí.
0: Tu tens ganes que jubili la teva dona, Xavi?
8: Sí.
0: Val.
8: També. I,
0: ara...
8: I ella també. Sí,
0: ara hi
8: clar,
0: vaig.
8: Jo en tinc 65, ella té 63, i aleshores, bueno, per la barallada de la pensió, aviam el que queda, igual ha de treballar fins als 67, vull dir, encara ens queda un temps, i aleshores, home, sí, les ganes de poder, doncs, no tenir la pressió de... i poder fer coses plegats, perquè, clar, vulguis que no, ara ella treballa,
0: clar.
8: I aleshores jo, en el sentit de poder fer coses, encara estem
0: fora d'hora, sí, entenc.
8: Exacte. Bé, és veritat que abans hi havia coses que no podíem fer perquè, no, el cap de setmana, dic, no, jo treballo el cap de setmana. Perquè, clar, el tenir horaris com jo tenia, horaris que cada setmana anaven canviant, i treballava caps de setmana, quan tocava i tal, igual, doncs això limitava molt. Ara no estem tan limitats, almenys si, pel que a mi respecta, jo tinc tots els dies lliures, en aquest sentit.
0: Però jo preguntava més de cara, Rosa, i aquesta sí que va per tu, que, clar, després, quan es jubilen els dos membres de la parella, no?, també s'ha de redefinir la relació de parella. parella, perquè de passar a persones que hem treballat o que han treballat 40, 50 hores setmanals, a de sobte trobar-se amb la parella, els fills fora de casa, i retrobar-se amb la parella, estar 24-7 junts, això també entenc que hi ha un període d'adaptació, això.
7: Sí, absolutament, i s'ha de renegociar tot. Horaris, espais, perquè, clar, cadascú a casa també s'ha fet una miqueta el seu espai propi. Mm-hmm. Les estones que està sol, les tasques que fa cadascú, i, clar, quan passa que un dels membres o els dos passen a estar jubilats i fer més hores a casa, bé, s'ha de renegociar moltes coses.
0: Com proposes renegociar? Aleshores... És a dir, Rosa, baixem-ho, no? De dir, va, jo ara, la Núria i jo som parella i ara de sobte 24 hores juntes. Com ho fem? De dir, Núria, jo fins ara dinava sola, vull seguir dinant sola? Com hem de fer això?
2: I també que es poden disparar els divorcis. Clar. A l'estiu es disparen els divorcis perquè ens hem d'aguantar més. Doncs amb la jubilació també. Mateix.
7: Absolutament. Ara s'estan disparant les separacions de persones majors de 60.
0: Clar.
2: És que és normal.
7: Una mica, sí, una mica també, perquè ara, com que tenim aquesta esperança de vida major i amb molta més qualitat de vida, clar, un també pensa de quina manera vol seguir vivint. I també replanteja aquesta relació de la parella, si entra en aquesta nova etapa, si no hi ha uns termes que siguin correctes per tu, o si no hi entra en aquesta nova etapa. Aleshores, bé, és una opció de negociar. Jo sempre ho plantejo de dir, vale, si hi ha moments que són conflictes, aterrant-ho, fer una llista i negociar, com qui negocia qualsevol cosa.
0: I no tenir por, tipus, a veure, et poso un cas, per exemple. No, ja et vinc a buscar jo en cotxe. O ja t'acompanyo a la sortida de... Potser que necessitem el nostre espai, no? Tu recomanes en parella de dir, no, mira, necessito tornar sola a casa.
7: Sí, sí, sí. I posar-ho des d'un principi, perquè si no, tots aquests límits que no posem, o totes aquestes coses que no diem, o tot això que no decidim, al final els altres ho acaben decidint per nosaltres. Aleshores, des d'un principi, dir el que tu necessites per poder funcionar amb llibertat i amb tranquil·litat.
0: Rosa, no marxis, que seguirem abordant aquesta qüestió, i si teniu preguntes per la Rosa, alguna pregunta en concret, ja ho sabeu, 93-201-7474. Xavi Bonastre, escolta'm, gràcies per haver-nos atès, il·lustre jubilat, eh?
8: Si em permeteu dir una coseta?
0: Endavant.
8: Més? Molt curteta.
0: No, cal que sigui curta, Xavi, tot teu.
8: No, bueno, no, només que, a veure, planificar quan els dos estiguem jubilats, i això ho parlàveu ara, bé, no, vull dir, em sembla bé, cadascú que faci el que consideri, però jo, per mi, jo m'ho plantejo, a veure, si és que m'ho plantejo amb clau de futur, que sí, que també, és, dic, bueno, a veure, diguem-ne que una mica serà, espero, com quan érem nòvios, l'única diferència és que ara tenim fills, però com ja són grans i ja fan la seva vida, doncs tornarem a ser nòvios, però, bueno, amb l'avantatge que tenim un lloc on viure, que aleshores no en teníem, i que, vaja, jo crec que això va a persones, no? Jo penso que pot ser una etapa de vida molt interessant, no?
0: I espera't,
8: planificar-la,
0: Xavi,
8: o pensar, ui, ara ens menjarem l'espai l'un a l'altre.
0: Disfruteu de ser nòvios, Xavi, deixa'm dir-te.
8: Tranquil·litat.
0: Disfruteu de ser nòvios, perquè no sé si estan els plans de la teva família...
2: El veig molt enamorat, eh?
0: No sé si estan els
2: plans... És molt difícil, això, eh?
0: De la teva família, convertir-vos en avis o no? No t'ho pregunto, simplement.
8: Sí, no, que sí. A més, ara, exacte, aquesta...
9: Doncs alerta.
8: La propera il·lusió d'aquí 3 mesos...
2: O no, seré avi. Jo he feina.
9: D'aquí 3 mesos.
0: Com?
8: Bé,
0: d'aquí 3 mesos seràs avi?
8: Sí, d'aquí 3 mesos.
0: Ui, nen, doncs disfruta molt d'aquest noviatge, perquè et queda poc, eh?
8: Sí, no, bé, cap problema. Tot controlat.
0: Xavi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la solució. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu. Deixeu-me saludar en Manel, de Barcelona. Manel, bon dia.
10: Bon dia, em
0: sents? Com estàs, Manel? Ara et sento perfectament.
10: Molt bé.
0: Us demano a tots els que estigueu al telèfon, paciència. Emili, des de l'Ametlla de Mar, paciència, perquè de seguida tenem la teva trucada, i també paciència a la gent al 677-38-77-19. Manel, quina és la teva reflexió al respecte de la teva jubilació?
10: Sí, jo, jo porto 2 anys jubilat, vaig treballar 41 anys a l'Ajuntament de Barcelona i treballava amb equips molt dinàmics. Aleshores, la principal dificultat que em vaig trobar amb la jubilació, primer, és que hi ha molta gent que desapareix de la teva vida però sobretot als joves, saps? Jo de cop i volta de relacionar-me amb gent de moltes edats diferents vaig passar a no relacionar-me amb cap jove per res.
0: I trobes a faltar, eh?
10: Pues sí,
2: és més el que he dit abans.
0: Clar, perquè et manté la ment desperta, no? I altres perspectives de la vida, no? Com que et manté més connectat amb el món en general, Manel.
10: Sí.
0: Mira, una pregunta per la Rosa. Rosa, en aquest cas és molt concret, no m'ho havia plantejat el que ens diuen Manel. Tu potser recomanes als teus clients, jo què sé, apuntar-se a una organització de barri, teixit cultural proper. Què recomanes en aquests casos?
7: Clar, això és el que comentàvem abans de quines motivacions o què t'aporta aquesta identitat laboral. En aquest cas, per exemple, sí, el tenir contacte intergeneracional amb persones més joves és algo que a un l'enriqueix i que vol continuar mantenint després de la jubilació, aleshores agafar aquesta motivació que teníem i això sí que ho podem allargar en el temps. Aleshores, ara és per posar un exemple, no sé exactament quin tipus de feina feia, però a vegades apuntar-se a alguna associació on tu puguis tenir contacte amb gent jove i ensenyar-los-hi o fer-li de mentor de la teva especialitat i de la teva professió és una manera de mantenir aquest contacte.
0: Manel, no t'ho has plantejat, això?
7: I de seguir tenint aquesta motivació.
10: Sí, vaig fer el primer any vaig fer una activitat de mentoria amb joves extutelats, que va ser molt interessant, però és diferent, saps? Perquè no et col·loques al mateix nivell que ells, saps?
0: A tu t'agradava currar amb joves.
10: Exacte, i anar a esmorzar i compartir, i que t'expliquessin el cap de setmana i els problemes amb els fills petits, i no saps? Vull dir, aquestes coses que tu a la teva vida ja ho has perdut perquè ja no et toca, però que en canvi, ostres, comentat a partir d'una relació d'iguals és molt enriquidor, i és molt diferent de la relació que puguis tenir això amb una activitat de mentoria o fins i tot amb els propis fills, no?
0: Estic molt d'acord amb el que diu el Manel.
10: Les posicions són molt diferents.
2: Et fa sentir viu.
0: Manel, fem una cosa, vine cada dia aquí la solució, que nosaltres som una mica més joves que tu, t'asseus aquí, intercanviem coses.
10: M'encantaria.
0: Vine de públic quan vulguis, Manel. Ets de la ciutat de Barcelona, oi?
10: Sí.
0: Doncs ara no pengis, que t'atén el Nil i busquem un dia perquè ens posem cara i vens a fer-nos companyia.
10: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada, adeu. Manel, fins ara. Adéu. Escolta'm,
7: ara fotrem ja aquí. Fantàstic.
0: Veus? Ja tenim activitat programada.
1: Mira, li pot servir al sogre de la Laia, que té, el seu sogre té 83 anys, s'avorreix molt a casa des de que està jubilat i no vol anar al casal d'avis perquè diu que està ple de iaio.
2: És que és el que diu, és clàssic. És que això passa. És que ens costa acceptar la realitat.
0: Però també és normal que tu t'has relacionat amb una gent de diverses edats, gent diversa. Jo que tinc amics amunt i avall, en edats, 20 anys amunt, 20 anys avall, és molt enriquidor i de sobte dius, només amb la meva generació, quin rotllo, no?
2: I és molt lleig, però fins i tot tu mateix penses, aquest repapieja, i dius, home, potser és veritat que tu tens el cap una mica més avançat, però estem en un col·lectiu on hi ha més probabilitat.
1: I ara us poso a l'altra banda, perquè a vegades parlàvem de la gent que la representa la feina, no? El Jordi té 58 anys, és metge de família, de la sanitat pública, i molts companys, com jo, contínuament estem pensant a veure quan jubilarem i com ens jubilarem, perquè la feina doncs és molt complexa i molt
2: difícil. I ara s'han agafat molts metges jubilats perquè en falten.
0: I el Jordi, ara que parlem, Jordi, que tu ets del sector mèdic, avui jubilava Antoni Trilla, eh?
2: Sí, ahir, no? Ahir, brutal.
1: I el que era important del Jordi és que el que menys els preocupa a ell i als seus companys és què faran després de jubilar-se, perquè oblidaran tot aquest context que estan vivint ara mateix.
0: Que també és que ells vivien d'un context especialment dur, eh? També entenc que tinguin ganes de fugir-ne, eh?
1: I a l'altra banda tenim un altre Jordi, en aquest cas, que porta un any jubilat i que des del primer dia ja tenia clar que faria moltes coses, i el que li passa és que en fa tantes que no té temps.
0: Perquè això li passa a mon pare, és que no tinc temps. Dic, però a veure, Conxito, que no treballes.
1: Coses a casa, arregla, en fi, i llavors no en té
2: temps. I que són una generació també molt aplicada. Per exemple, Jordi, el meu pare ara va a un... Com es diu això de... Ai, no em surt. Que tu llegeixes un llibre, per exemple.
0: Un club de lectura.
2: Un club de lectura, gràcies. Sí, és el típic Flanders, que es posa-te tot apuntadíssim i que podria donar ell millor la classe que la catedràtica.
0: Són meravellosos.
2: Clar, són una generació molt forta amb aquest tema de l'aplicació. Però fa molta gràcia,
0: no tinc temps, i dic, però no us heu d'estressar, per favor. Va, Rosa, que de seguida seguim parlant. Deixeu-me rebre la trucada de l'Emili de l'Ametlla de Mar, que fa estona que espera que em tiri la pregunta i de seguida li responem. Emili, gràcies per la paciència, bonic. A veure, quina és la teva pregunta?
9: Bon dia. Mira, jo el meu punt de vista és una altra forma diferent de pensar. Mira, jo en aquests dies he preparat ja la documentació per la jubilació però fins a final d'any ja jo treballava i he estat treballant a Alemanya, i en aquell moment, al final d'any, bueno, va sortir algun problema mèdic important, i al final jo pensava, dic, bueno, pues ja, això ja s'acaba i haurà que començar a fer la jubilació. Bueno, una vegada ja resolt el tema mèdic, jo me trobo perfectament. Llavors el tema era saber si puc continuar treballant, encara que he presentat la documentació.
0: Ah, bona.
9: I és un altre punt de vista diferent. Per què li dono voltes al tema i tal? És que precisament la carestia de la vida està tan complicada que jo penso que més endavant la cosa estarà més dura encara per el tema de gastos. Llavors, el punt de vista meu era intentar aprofitar un any més, si és possible, i intentar de reforçar una miqueta el que és el contingut del de pago de la jubilació. Llavors, la pregunta és saber si això me pot interessar o no pot interessar.
0: Doncs ara et responem, Emili, molt interessant, perquè hi ha dues coses. És ella treballat tota la vida a cotitzant a Espanya, 4 anys a Alemanya, això vol dir que el perjudicarà a l'hora de la pensió, sí o no, i un cop ha cursat aquesta demanda de jubilació, si la pot fer enrere per allargar un any més la seva vida laboral. T'ho responc en antena, Emili, gràcies una vegada més per la paciència. Una abraçada.
9: Vale.
0: Fins ara. Gràcies. Adéu, adéu. Ara li responem a l'Emili.
11: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 8 minuts ens queden per posar punt i final a la solució. Ja us dic que la publicitat se'ns ha tirat a sobre perquè heu trucat tants i tants i us hem volgut atendre tant i amb tant d'amor que se'ns està fotent el temps a sobre. A veure, l'Emili, que ens preguntava dues coses. D'una banda, es poden retrocedir els papers de la jubilació un cop s'han iniciat per fer un any més de feina?
3: En teoria sí, encara que no m'ho he trobat. O sigui, nosaltres tramitem jubilacions, però mai ens hem trobat això. O sigui, en teoria sí que es podria fer, però mai...
0: Què li recomanes? Que vagi a un bufet d'advocats per fer-ho?
3: Sí. Sí, sí, sí. O si no, demanar cita a l'INSS i que li assessorin allà per veure si es pot fer.
0: Per tant, teòricament es podria fer, Emili, demanar cita a l'INSS i, si no, un gabinet, un bufet d'advocats que t'ho podran gestionar. Ara ens deia, els últims 4 anys els ha cotitzat a Alemanya. Això li repercutirà en la seva pensió?
3: O sigui, es tindran en compte aquestes cotitzacions d'Alemanya a efectes d'aquí, de la jubilació d'aquí d'Espanya, perquè Alemanya pertany a la Unió Europea i n'hi ha un conveni bilateral.
0: Ah,
3: però s'haurà de mirar més detenidament perquè, com són jubilacions internacionals, sempre s'ha d'anar a l'INSS, sol·licitar cita prèvia i allà t'ho explicaran molt millor perquè n'hi ha moltes especificitats que s'han de mirar.
0: Per tant, Emili, no són 4 anys tirats a la brossa, sí, t'ho tindran en compte perquè forma part de la Unió Europea. Ara bé, cita prèvia a l'INSS, tant per una cosa com l'altra. Respost, l'Emili. A veure, ràpidament, una pregunta, perquè em queda un altre bloc de publicitat en algun moment, eh?
1: Doncs sí, mira, sobre això mateix, la Marta, en el cas del Regne Unit, passa el mateix, que no pertany a la Unió Europea?
0: Ah, amic.
3: Crec que sí, perquè encara que no pertany a la Unió Europea, n'hi ha un conveni amb el Regne Unit, perquè, clar, va pertrànyer a la Unió Europea. Sí, fa poc.
0: Estem parlant de l'INSS, Institut Nacional de Seguretat Social, perquè ho tingui tothom clar, que ara m'ho estan apuntant.
3: Sí, és que sempre ho dèiem.
2: I deia de treballar un cop jubilat, i en aquest cas és allò de la jubilació activa.
3: Sí, la jubilació activa tu pots accedir un any després de complir la edat ordinària, per exemple. Si és el 65, doncs el 66.
2: Llavors és quan pot fer-ho.
3: Sí.
2: Combinar jubilació amb una mica de feina.
3: Sí.
0: He de dir que acabo de rebre un WhatsApp, també, d'una persona que ha treballat aquí a Catalunya Ràdio molts anys, la Neus Comelles, una abraçada a la Neus, que ens escolta molt habitualment, i diu, jo, escolta'm, cap pressió per omplir l'agenda, un privilegi, any sabàtic, any de marge, però pensant quines coses em poden venir de gust fer de cara a l'any vinent. Una abraçada, Neus. Com la Neus, al 677-38-77-19, últimes preguntes, deixeu-me fer un bloc de publicitat, avui m'heu de disculpar aquest caos que portem a sobre, perquè sou molts els que ens esteu consultant coses, i ara de seguida us donem resposta.
11: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Re, 3 minutets, aprofitem per fer una bateria de preguntes ràpides de les que ens estan arribant a través del 677-38-77-19. Ho fem la Carla García, advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP. A veure, Carla, preparada, eh?
3: Sí.
0: Fot-li.
1: Som-hi. Mira, el Miquel, els anys que ha treballat de mitja jornada, li compten com un any treballat, però sou baix, o li compten com a mig any treballat?
3: Compten com a jornada completa.
0: Jornada
3: completa. O sigui, cotitzen com a jornada completa.
0: Bé, ens beneficia això,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, això et beneficia.
1: Molt bé, Miquel. La Núria, és veritat que si tens fills cotitza més a l'hora de la jubilació?
3: Sí, no, o sigui, el que s'ha de tenir en compte és a l'hora de sol·licitar la jubilació és que n'hi ha uns complements que es tenen en compte a l'hora de sol·licitar-lo, i només ho pot sol·licitar un dels progenitors. Mm. És a dir, si ho sol·licita la dona, doncs ja no pot sol·licitar l'home.
2: Que fort, perquè ara amb les separacions
3: sí,
2: aquí hi haurà en...
3: sí,
2: bastons.
3: Sí, sí.
0: 0,50, no, cadascú?
3: Sí, sí. La dedicació dels fills, sí.
1: Mira, l'Enric té 61 anys i 39 anys de cotitzats. Em puc jubilar ja?
3: Es podria jubilar anticipadament, però clar, això s'ha de mirar si li convé o no, perquè, clar, s'aplicaran coeficients reductors i que li faran que la pensió sigui molt més baixa.
0: I aquesta simulació la podem fer en aquesta web que ens has dit abans?
3: Sí, i si, per exemple, no tenim certificat digital, perquè ara cada mes necessitem certificats digitals per poder acreditar-nos, es pot demanar cita a l'INSS i allà també et faran les simulacions que...
2: I l'INSS és ràpid contestant o et pots podrir?
3: Bueno, no, és presencial, o sigui...
0: I et donen cita per molt de temps? O...
3: No, la veritat que...
2: A l'INSS sorprèn,
3: i la veritat que demà potser podies tenir cita.
0: Doncs ja ho sabeu, Institut Nacional de Seguretat Social. Va, última pregunta, perquè ens queden 60 segons literals.
1: Mira, la Limma fa 43 anys que cotitza i té 60 anys. Em podria prejubilar als 63 i seguir treballant a temps puntual en la meva feina?
0: Pregunta. Carla, què li diem?
3: Sí, es podria. O sigui, està el que es diu la jubilació parcial anticipada, que es pot anticipar 3 anys i després la demorada. O sigui que, en teoria, en rasos generals sí que es podria jubilar, però s'hauria de mirar concretament. O sigui...
0: Doncs ja ho sabeu, si busqueu a la Carla García, que sabíeu advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP, i si no, demaneu cita prèvia a l'Institut Nacional de Seguretat Social. Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta solució, Carla. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: També el Xavi Bonastre i la Rosa Solà, que l'hem acomiadada ja, però farem un tema dedicat a la buidor d'algunes persones que senten quan estan jubilades. Núria Casas, moltes gràcies.
2: A vosaltres, Elisenda.
0: Fran Domènech, tornem demà, eh?
1: Demà què tenim?
0: Oh. Tamacla. Què us agrada fer sols?
1: Oh.
0: Fins que se'ns acabin les respostes. Oh.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. La intensitat dels xàfecs ha disminuït, però les precipitacions continuen estenent-se i ja comencen a arribar també a les comarques de Barcelona i la Catalunya Central. Tot i així, fins ara, els registres més elevats de pluges han caigut a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. En aquesta última hi han caigut més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'acumulació de precipitacions ha fet que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi emès un avís de risc hidrològic per possibles augments sobtats de cabdal. Una de les poblacions del Montsià més afectades és Santa Bàrbara. Allà, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El seu alcalde, Lluís Gimeno, admetia a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que cada cop estan més acostumats als aiguats i per això s'han pogut preparar.
2: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: També diu que cada vegada els costa més preveure per on baixarà l'aigua desbordada al municipi i que els episodis de temps violent són més difícils de controlar. El 112 ha rebut més de 200 trucades per aquest episodi de pluges. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació que continua oberta.
3: Aquest divendres quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre, diuen, es va trobar un context de violència extrema. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol.
1: Caos al Brasil a 3 dies de la primera volta de les eleccions presidencials. El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència el seu principal rival, Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, ha renunciat a participar-hi. Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys. Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
3: La sequera en bona part d'Europa ha provocat que rius com el Danubi, el Po o el Loira registressin cabals mínims al juliol i a l'agost. I això té moltes conseqüències, com explica Carlo Buontempo, responsable del servei.
4: El Danubi, dins la situació, ha arribat a ser dramàtica i ha tingut un impacte important no només en el transport, en la capacitat de generar pressió per el rec o per les centrals nuclears, la central energètica en general, i és un impacte que això afecta molt sector molt diferent.
3: A l'Europa Occidental aquest ha estat l'estiu més càlid mai registrat. La temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, amb què s'ha superat el rècord del 2003.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, també en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre l'afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Vesprem hongarès 33, la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: Aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus de cara a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença aquest divendres. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap
0: per resoldre els interrogants del dia.
1: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
2: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: Mira, esmorzant una mica.
8: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
2: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu,
2: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
2: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
13: Bon dia, Catalunya.
14: Bon dia, Catalunya.
2: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
15: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va
16: entrar... Són les 6 del matí, bon dia.
17: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
18: Bon dia, són les 6.
19: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
20: Despert a Catalunya de la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
21: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
2: Però al matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
22: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, escoltes la 41a temporada.
22: Totes les preguntes.
2: Amb Ricard Ostrell.
22: Al matí de Catalunya Ràdio.
23: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
24: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està,
25: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes,
23: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
25: Això és una promo ni res, Roger.
2: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
26: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: 6 i 7.
1: D'una tarda plujosa en algunes parts de Catalunya. Sabeu que n'estem molt pendents i si hi ha qualsevol incidència ho anirem explicant a l'antena de Catalunya Ràdio. Però és un moment de saludar el lesionat Roger Carandell. Bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
1: Com evoluciona la ferida?
2: Perfectament. Una cremada de te a les 3 de la tarda que no ha fet butllofa i, per tant, crec que estic fora de perill.
1: T'havies fet mai cap cremada com aquesta?
2: Una vegada colant uns espaguetis al dit gros i llavors m'anava a Eivissa. M'acabaven de deixar, feia.
1: Hòstia, com una setmana
3: quina setmana,
4: nen. Havies buscat el ser deixat, no?
5: I compte, i això compte.
2: Bueno, jo no havia fet prou com per...
4: Tu ja volies això.
1: Per evitar-ho.
4: La cremada no.
1: És l'accident domèstic, aquesta cremada més important que has tingut?
2: Sí.
1: Marta Montaner, quin és el teu accident domèstic més... Vaja, ara estic greu. Se sembla que frivolitzem, ara algú em dirà, sí, quasi em moro.
4: Oh, calla, sí, bé, domèstic. Em va passar dins de casa, per tant, sí. Se'm va trencar la motxilla i em va caure el peu. Una motxilla, tu has agafat...
1: No sembla un drama.
4: La meva motxilla pesa com 15 quilos. Ara no, falta l'ordinador.
1: Pesa
4: i em va caure el dit petit. Un mal... Se'm va sortir un blau.
1: Passa que es recupera ràpid, no, el dit petit?
4: O no, eh?
1: Fas molt mal i després de seguida...
5: A mi em va passar el mateix que en Roger, li ha passat avui.
1: Una cremada...
4: Amb infusió.
5: Em va caure una infusió a sobre i se'm va fotre una cremada, que a més jo, clar, no em vaig cuidar, era època Covid.
1: Ai.
5: Se'm va posar negre, però que em pensava que m'haurien... O sigui, de veritat, que la cosa es posava seriosa.
1: Però no ha quedat seqüela.
5: No ha quedat seqüela, m'ho van poder resoldre, però va ser bèstia. Per culpa d'això em van baixar les defenses i vaig ser una infecció d'orina. Se'm va complicar. I tu?
1: Doncs jo, és que ja estava pensant, em vaig fer un tall. A Washington. Tenia uns ganivets.
5: Si ets aprensiu, avui.
1: Tenia uns ganivets afiladíssims
4: i
1: tallant tomàquet, crec que era... No, rentant-los. Saps allò que
4: el rentes?
1: I vaig fer...
4: No!
1: I dic, hòstia.
2: Notes que és greu ja abans de mirar.
1: Dic, me cago en dena.
4: A més, sangra tant el dit, fa molta impressió.
1: No, clar, semblava que d'allò... Crec que vaig estar una estona amb el dit agafat amunt i jo dic, merda, ara què faig? Anar al metge, dic, no, acabava d'arribar, no m'atrevia anar al metge, dic, això
4: em costarà
1: 70.000 euros aquí i tal, i vaig anar a la farmàcia i dic, miri, m'he fotut un tall, que em dona? I sí, allà, molt bé, la senyora no ha comprat això, tal, unes tovalloletes, no sé quant.
4: I el dit sempre fa molt de xou, i en realitat...
1: I després res.
4: Sí, és una...
1: A veure, és a dir, la senyora em va dir, déu-n'hi-do, però no cal que vagis al metge.
5: És que aquests ganivets que tenim domèstics tan, en principi, inofensius, són molt perillosos,
1: doncs.
5: A casa meva mai hem pogut tallar res bé, sempre tot s'ha tallat com el cul, perquè fan por aquests ganivets i no en tenim. Llavors es va fatal, però almenys no ens tallem.
1: Passa que jo, si no, anava a dir espatxurres, el tomàquet, per exemple, si el vols tallar...
4: Et pots fer
1: i no...
4: mal igualment.
1: No, llavors, clar, jo...
5: Sobretot és que queda molt malament.
1: A
5: veure, et fas un mal diferent.
1: Em vaig comprar un afilador. Sí, em vaig sentir Ferran Adrià.
5: És un nivell de professionalitat. A més, tu que tampoc és el que menges a casa, segurament, no?
1: Però faig una amanideta, mica pollastre a la planxa i avall.
4: I els tomàquets allà, què tal? Bons o no?
1: Als Estats Units? No, són molt més bons aquí. Molt més bons aquí.
2: I vas tenir prou vocabulari d'estar malalt? Perquè a vegades, quan et passa alguna cosa que no et passa habitualment...
1: No, però et dic una cosa. Als hospitals americans, primer que hi ha servei de traducció, si fa falta, no em va fer falta, però després hi havia com molta empatia per intentar-te entendre de qualsevol manera. Mm. Perquè es troben gent que no parla res i, per tant, jo crec que estan molt entrenats...
4: I en el teu cas era molt visual el que et passava.
1: No, és que no vaig...
4: Va entrar ja. Help!
1: Look! Mira. Doncs molt bé, fins aquí. Si us feu mal a casa, sisplau, responsabilitat i no feu com la Juliana, que després va tenir una derivada, això. Prendrem mal amb el que no surti d'avui?
4: A veure, deixa'm mirar... No, jo crec que no.
2: Però mai se sap.
4: Exacte, mai se sap. Això és els dies aquells tranquils que a tu et sembla que no...
1: És el pitjor, perquè vas amb les defenses baixes.
4: És el dia que ho deixes.
1: Agafa la infecció.
4: És el dia que estàs a la cuina menjant un tomàquet i ho deixes amb la teva parella. És aquest dia, el que et penses que no passarà res.
2: Sempre a la cuina.
4: Sempre a la cuina. Quan tu et penses, ui, estic així rara, res.
1: Antibiòtics a mà, que avui la infecció està sobrevolant aquí i encara...

0: a la tarda,
1: però no
0: molt
1: ser,
0: complicada.
1: No?
0: No, és impossible.
1: És impossible.
0: Impossible,
1: és un error, segur.
0: Un error. Juliana, bona tarda.
1: Bona tarda, nen.
0: Marta, bona tarda. Ja agobiada amb el WhatsApp del programa.
1: Sí, perquè ja estic rebent aquells missatges que...
0: Que
1: tant m'impacten, que són tota gent cridant-me amb majúscules.
0: No crideu a la Marta.
2: És que a més la Marta, vull dir, portés jo el WhatsApp i us ho podríem tolerar, però a la Marta no, aquest és el nostre límit.
1: Pànic. No funcionen les entrades a Vic,
0: no
1: ens diuen.
0: No
1: tot en majúscules.
2: No va res, perfecte, internet és una...
0: Molt bé, fet, Marc Andreu, molt bona tarda.
1: Posa
0: bona
1: entrades tarda, exaurides.
0: Mando. Aviam, fa un minut, teòricament, han sortit a la venda les entrades no. pels propers teatres del que no surti d'aquí i...
2: Home,
0: no
2: és fatal.
0: I tu no. diràs, perquè no, es pot, no, no funciona res.
3: Ja es pot,
0: res.
3: Si refresqueu els que ja sou dins la web de Vic per venir a veure'ns el diumenge 25 d'octubre a les 12 del migdia a l'Atlàntida de Vic, ja podreu accedir a totes les entrades.
1: Ah, ja
3: i podeu
1: funciona?
3: Escollir,
1: ja funciona?
3: Podeu escollir
1: funciona.
3: Els
1: veients. I les de Balanyà en viu per Barcelona? Què?
0: Ah, anem a mirar el
1: perquè
0: anem.
1: També em diuen que va malament.
3: Un a un. Vic funciona. Després anirem a Barcelona el diumenge 15 de novembre a les 12 del migdia, sí. Molt bona hora per fer vermut, al Teatre Coliseu. Allà he d'entrar a la web de Balanyà en viu i allà dins...
1: Però és Balanyà menya o
3: Balanà,
1: amena?
3: Balanà.
1: Balanà en viu...
0: Que és un miracle que se'n venguin, perquè és que no, com ho expliquem i tot.
3: Cada web té el seu recorregut.
1: Ens diuen, no funciona.
0: No, no va res.
2: Hem
0: no
2: compartit
0: res.
2: Enllaços a les nostres xarxes a roba que no surti, tant a Twitter com a Instagram. Ara, també és una casualitat de collons que no funcionin cap de les webs,
0: perquè
2: són webs
0: diferents,
2: no, teatres diferents. Vull dir que no és culpa nostra.
0: Moment, germana, les meves amigues s'han quedat sense entrades.
3: No,
0: exaurides. No,
1: torneu,
0: és
1: veritat. Entrar-hi.
0: Torneu
1: a entrar. Recordeu que això també no. passava. Ara, quina manera de comparar-se, però amb oques, amb
3: atrac. Marta,
1: no, que, havies, que de vegades si t'esperaves uns minuts i entraves. En canvi, els que havien entrat primers es pensaven que ja s'havia esgotat.
2: I després resultarà que no ve ningú, i això sí que m'emprenyarà.
1: Bueno, a Oques has vist que queden entrades, ara es veu, eh?
0: Sí, em van alliberar unes 5.000 i encara se'n volen comprar, em deien avui. A veure, l'Atlàntida Vic
3: s'està ja...
0: Funciona, està bé, s'estan venent
3: sí,
0: les entrades
3: ja 50%
0: encara en queden.
3: Més o menys,
1: mare meva, no havia rebut mai tants missatges, és que ni el dia del meu aniversari.
0: Vale, llegim-los, Marta, anem a
2: sisplau,
0: fer servei públic. Sisplau,
2: i canviem això el dia de l'aniversari de la Marta, 18 de maig, assetgeu-nos aquell 6, dia.
1: 677, 34
2: anys farà, el 18 de maig.
0: Servei
1: per favor,
0: públic.
1: No, no, no m'ho tornis a repetir mai més. 677, 27, 10, 58.
0: Quins problemes?
1: La persona que em cridava diu perdó per cridar,
2: ja.
1: Llavors, un altre missatge, no funciona la web, Marta.
2: Ara va la Marta i ho arregla.
0: Que la mirem.
1: Hola, Marta, la pàgina web del Teatre de Barcelona està tiesa.
0: Marc Andreu, truca al Coliseu.
3: Estic tocant al Coliseu.
0: Que tenen la web tiesa.
3: Molt bé, els hi dic. Mentrestant, també, saber que Esparreguera i anirem el 12 de desembre a les 7 de la tarda, al Teatre de Passió.
2: Això si algú pot comprar entrades.
3: No, no, lapassió.net funciona de meravella.
1: Ara, doncs cal
3: allà també podeu anar a aconseguir les vostres entrades.
0: Tenim
2: ja
0: engegat.
2: Us aviso que Esparreguera és el que no, més fàcil serà aconseguir entrades perquè ningú ha fet cap pregunta al respecte d'aquest teatre.
0: No,
2: hem rebut un total de zero. Ah,
0: perdona, quina és la web, Marc Andreu?
1: No, la de Barcelona la es veu que va fatal.
0: No, i la d'Esparreguera?
1: Lapassió.net.
0: No va.
1: A mi tampoc em va. Marc Andreu.
3: Que no, que sí que va, no?
1: Que no.
3: Que jo tinc obert.
0: Quina merda, tio.
2: Mira, anul·lem els teatres.
0: Quina merda.
2: Ja està, deixem-ho, perquè és que és tot una merda.
3: És que clar, jo no us...
1: No podem parar de decebre l'audiència.
3: No, si
1: és
3: busqueu...
2: Si ara... Em sembla que ja no podem decebre més.
0: Ha patat
2: més,
0: la web de Balanà, ara. Error del servidor. Bueno,
3: estan amb l'informàtic intentant arreglar-ho. No és broma que m'ho estan informant d'això ara mateix, però perquè és... molta gent ha volgut entrar a la vegada.
2: Escolta, senyor Balanyà, sabeu la passió?
1: A Balanà, avalanant viu, passa una cosa...
0: I em descriu la web, Marta, perquè la gent no se sorprengui quan...
1: Quan et dona error, avalanant viu...
3: Són increïbles, eh? Molt bons.
1: Saps la típica màscara de teatre, amb una cara sí. contenta i l'altra trista? Doncs aquí, les dues són tristes sí, i una
0: clar.
1: Plora. Una li cau llàgrima.
0: Si no va res, clar, que plora.
3: No, que ho estan arreglant perquè no esperaven tanta gent que volgués venir
0: a veure, de moment només funciona a Vic el diumenge 25 d'octubre no. a les 12.
3: I també de veritat que funciona...
2: Que no, que no,
0: Marc
2: que no
0: Andreu.
3: La passió, però jo ja estic entrant i puc
1: doncs,
3: comprar
1: Marc Andreu,
3: entrades, però no
1: les
3: compraré jo per tots els oients, saps què et vull dir?
1: Bueno, et farem bisum.
2: Sí, exacte.
0: Bueno, escolta'm, mira, anirem avançant...
1: Haurem de fer programa, perquè, clar...
0: I anem informant a la gent, però és que ni vol anar ni... La...
3: Si entreu des dels enllaços que hem pujat als stories d'Instagram, o si no, el Linktree, que també tenim a Instagram, hi ha directament l'enllaç...
1: Que tampoc funciona a Vic.
0: Ara ha patat Vic. Mira, he pogut entrar a la passió. Peta d'un lloc i s'obre l'altre.
2: Nois, veu a l'Esparreguera, que a Esparreguera no hi ha ningú que estigui de
1: veure. No, escolta, que no...

0: farem una cosa.
1: No, sí, fora.
0: Entrades a taquilla.
2: No.
1: A taquilla es podran comprar entrades sempre que n'hi hagi. És a dir, sempre que no es fa amb saixos. No, hi havia gent que ho preguntava ahir. Exacte. Fins avui no ho hem sabut resoldre. Doncs si hi ha algun espectacle que no queda sold out, que n'han més el que passarà, perquè no esteu podent comprar les entrades, per tant, no hi haurà cap entrada venuda, podrem vendre-les a taquilla.
3: Hi ha una persona amb una situació molt extrema que ens diu res, no funciona ni mòbil, ni ordinador, ni mòbil de la meva dona.
0: No, apagón bèstia del sector de la cultura, perquè també ens envien un missatge des de la passió.net, que surt un núvol amb un llamp i molta pluja.
1: O sigui, la passió
0: i diu server error, també.
3: Per avui, perfecte.
0: Ens hem patat també la passió. Molt bé.
1: Però això és perquè hi ha massa gent, o perquè aquestes webs són una merda? No, o tot, perquè
0: no,
1: clar...
0: No, jo crec que ara hi ha molta gent, a més avui plou...
3: Enmig de tanta mala notícia,
0: ja no va res.
3: Un raig d'esperança.
0: Què ha passat?
3: Una persona que diu, ja tinc les meves entrades per anar al teatre de Vic.
1: No,
3: ja
1: val
0: la pena. Nosaltres només per dues persones...
3: És una persona que viu a Nova York, em diu.
1: Ala, quina il·lusió! Bueno, escolta, moltes gràcies a totes les persones que esteu intentant comprar entrades. Ens fa una il·lusió tremendíssima. Creiem que seran teatres divertidíssims i que ens ho passarem molt bé i us explicarem un munt de secrets i un munt d'exclusives. Esperem que pugueu comprar les entrades.
0: Escolta'm,
1: en algun moment.
0: Escolta'm una cosa, perdona. Teniu internet tots?
1: Sí.
0: Jo no tinc internet, ara.
3: Espera.
0: Hi ha el meu wifi, també.
1: Saps que hi ha sempre, oi, llavors? La ràdio, Nino.
0: No, és que
1: la ràdio,
0: el necessari...
3: Comencen els primers missatges també dient-nos pesats. Que pesats esteu, com us importa fer sold out al moment? Feu programa, sortiu de les webs i mireu guió.
0: Té tota la raó.
1: No té res a veure... Aquesta persona no té res a veure amb fer sold out al moment. Això ens la suda totalment. El que volem és que la gent no estigui desemparada i ens encantaria que les webs funcionessin.
0: No va res. No va res. Ja anirem seguint.
1: No podem fer guió perquè no podem entrar.
0: Però anem a fer guió.
3: Anem a fer guió, que per alguna cosa l'hem redactat.
0: Correcte. Aviam on arribem, perquè també...
1: A mi m'agrada pensar que aquesta persona que ens ha escrit criticant-nos es pensi que no hem fet guió avui ja pensant que tiràvem del rotllo.
0: No.
1: M'encantaria a mi un dia fer programa així, tot improvisat.
0: Mira, dir-vos que tenim també molts missatges a banda del tema dels teatres al 677-27-1058 amb un tema que genera molt neguit per una foto que ha compartit la influencer catalana Maria Vallespí, on surt anant en moto amb l'Andreu Joanola de La Sotana. Ens diu, sempre he pensat que hi havia alguna cosa, què aquests dos? Jo crec que potser ha arribat el moment de resoldre aquest rumor, no?
3: Són amics. Sí, molt amics des de fa temps.
1: I això també és molt important que la gent ho vagi sabent. Tu no penges tant un amic si te l'estàs tirant. És que és així de fàcil de vegades.
0: Sí,
3: justament l'amagues i ensenyes potser només una foto de les seves cames, de la seva mà. Ho fas més misteriós.
1: Que és el que fa l'Andreu amb la seva nòvia, l'Helena, que estan junts des de ja fa mesos.
3: Sí, gairebé farà un any, diria.
1: Que tampoc és que l'amagui perquè s'entén que té nòvia, però vull dir-te...
0: Bé, per altra banda, altres oients ens han reenviat una de les fotos de l'última publicació de la Rosalia, que seria la foto del seu pastís d'aniversari, i ens diuen, això sí que és un pastís d'aniversari i no la merda del Batman del Plex.
1: No puc estar més d'acord. És un pastís d'aniversari de color blau amb molta garlanda, d'aquests molt sobrecarregats, amb una lletra en cursiva de color vermell, on en francès posa per molts anys Rosalia, el francès que és la llengua materna de la seva nòvia actual, la Loli Bahia. I a més, per mi, el que és més destacat d'aquesta fotografia, que la Rosalia, com diu l'oient, adjuntava en el carrusel de fotografies sobre el seu aniversari, és que aquesta és la primera imatge que penja Rosalia de la seva actual parella a les seves xarxes socials. Això, escolta, família...
0: És rellevant, home,
1: i
0: tant.
1: És molt rellevant. I, a més, a mi em fa especial il·lusió. Bé, jo intueixo que és la Loli per la mida dels cabells, perquè porta el pastís amb unes lletres franceses, per les mans... Crec que és evident que és ella. Però després també hi ha un altre senyal, que és aquesta samarreta de Celine Dion, que justament elles, 3 dies abans de l'aniversari de la Rosalia, van anar en un concert d'ella i van anar-hi juntes, i se sap. Per tant, s'entén que inclús podrien haver comprat aquesta samarreta plegades de merchandatge. I aquesta cosa que em recorda una mica la Neus i en Jair, personatges de 3CAT, que quan és l'aniversari d'un es regalen la napolitana ja des del llit estant, perquè aquesta fotografia del pastís, la Loli no li dona a un restaurant, la Loli no li dona a l'estudi mentre ella canta.
0: Li dona a casa.
1: Ella està, si no és al llit, és al sofà que s'acaba de llevar. I això té una part de quotidianitat molt i molt bonica, no?
3: Tota la raó.
0: Ens hem de posar seriosos també perquè hi ha missatges de preocupació pel que li ha passat a l'Anna Guerra, l'exconcursant d'Operación Triunfo, que explica per dos motius. Pel que ha explicat aquests últims dies, per les expectatives que ella tenia ahir i sobretot pel que li ha passat aquesta nit. Per tant, anem a pams. Ella feia dies que estava explicant que s'havia operat els pits i els motius que l'havien portat a prendre aquesta decisió.
2: Con 30 años me cambió el cuerpo de niña a mujer y me veía descompensada las medidas. Yo tengo mucha espalda, tengo mis caderas y noté que se me quedaba el pecho pequeño y llevo 2 años meditando y después, cuando ya he estado segura y he visto que no era un impulso, he dicho, pues ahora sí que tomo la decisión porque puedo y porque tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder.
0: Aquests eren els seus motius.
3: Hi ha molta gent que li deia a l'Anna, això que et canvia el cos als 30 anys és impossible, això és mentida.
1: El cos et canvia,
3: el cos canvia constantment.
1: És veritat que potser l'expressió no és que
3: de
1: el cos...
3: Nena,
1: de nena ja no... O sigui, no sé si aquesta és l'expressió, però vaja, si ella... Què hem de dir?
3: Sí,
1: què hem de dir?
0: A més, això eren unes declaracions que feia a los 40 fa uns quants dies, doncs ahir ella explicava des de casa seva que tenia moltes ganes d'anar a l'estrena del musical d'Alejandro Sanz.
4: Llevo 2 setmanes operada.
5: He puesto una talla que era la que quería, la que para mí iba con mi morfología, con mi espalda, con mi cadera, con... O sea, no penséis que el cambio tiene que ser bestial. Bueno, os lo enseño esta noche. Esta noche... Con el lucaso que me han preparado para la alfombra, ya os va a quedar todo claro.
1: A més, sí que hi ha una cosa d'aquest unboxing de tetes que m'incomoda. Que hi ha... Mira, que està bé que ho tracti amb naturalitat, no? Suposo, però...
0: Aquest, però, com clar. Tetes Reveal, no?
1: Tetes Reveal, és un tetes Reveal.
0: Bueno, ella li feia il·lusió amb el vestit nou i ensenyar-se.
3: I al moment també parlant amb la seva cirurgiana com havia quedat tot.
0: Ella està molt contenta de la clínica, també,
3: sí,
0: i de com
3: sí,
0: ha funcionat
3: promo, ja, sí.
0: Tot. Sí, exacte. Doncs bé, ahir havia de ser una nit ideal i es va convertir en una nit per oblidar. L'Anna va patir un accident perquè va caure per les escales del teatre.
3: No siguis.
4: Perdó. Y cuando estoy subiendo las escaleras del Coliseo, se me resbala un tacón, me empiezo a caer, al camarero que venía con las copas vacías detrás, me lo llevo conmigo en la bandeja y rodé 9 escalones abajo. Asustó mucho a la gente. En un pie, heridas, nada más. Y en el momento me asusté.
0: Sí, claro.
4: Me asusté porque sabéis que estoy recién operada. De verdad que no se puede ser tan torpe en la vida.
1: La tia es parteix el cul, perquè les caigudes, si acaben, diguéssim, bé, com és el seu cas, sempre fa una mica de riure, pobra, ella il·lusionadíssima, estrenant tetes.
0: No, i explica que...
1: A més, amb bombo i plateret ja ho veureu aquesta nit, que les trec a passejar...
0: I que és molt graciosa explicant-se.
1: Atenció a tothom, que ensenyaré els pits.
0: És molt graciosa explicant-se i diu que el moment que cau a terra i va tot de gent com a auxiliar-la...
1: Que tira el cambrer amb la safata.
0: No, li tira tot a terra, tot de vidres, i el primer que diu és no em toqueu, i ella comprova
1: que les tetes siguin on han de ser.
0: Que les tetes on estan acabades de posar i veure si estan bé.
1: Home, caure bé. I fotre's un cop, depèn de com quan estàs passant un postoperatori. Que és el que
3: no, fa
1: allà.
3: Mal.
1: I pot ser molt tremendo, vull dir que clar que es va espantar.
3: L'Anna Guerra, per cert, que s'ha fet amiga d'en Pepín, de l'Espombo.
1: De veritat.
3: Sí, perquè han concursat en aquell programa que ha de sortir aviat, ja a les teles, amb la Marta Pombo. Es van fer molt amigues, una cosa que suposo que veurem aviat. I mira, han anat quedant al restaurant Camino i l'Anna ja coneix en Pepín, el seu pare.
0: Bueno,
1: una més de la família.
0: I tant. Bueno, que tu ets amiga d'en Pepín, ara estic pensant, perquè...
1: Podeu quedar a les 3, Marta, bueno, mira, les 5.
0: Us vau posar a parlar. Adrià, deixa'm ordenar un moment això. Marc Andreu, tornem un moment als teatres.
1: Sí. És que vols dir que calia fer aquest tema, que jo entenc que fa gràcia i és còmic, però...
3: No, i a part que no obrim els melons de la projecció. Basta.
0: Marc Andreu,
1: aquí hi hauria molt de temps.
3: No hi hauria, però ara no estem inspirades, no. Tampoc, no?
0: Repassem els teatres un moment, perquè és servei públic de la gent que vol venir a veure'ns. Llavors anirem a publicitat i continuarem.
6: Doncs això, aquest proper 25 d'octubre, a les 12 del migdia, serem a l'Atlàntida, a Vic.
0: No, sí. Jo crec que això fa molta estona, Marc Andreu, sí, i si ja funcionen les webs.
3: No funcionen.
6: Vic està funcionant i queden molt poques localitats, la veritat. A Balanyà encara tenim el nostre informàtic intentant solucionar el problema de la web.
0: Que... No, el seu,
1: està
0: el nostre.
1: No?
0: No, el tinc a ple de conèixer, l'informàtic del Coliseum. La passió funciona?
6: I la passió a mi em funciona i es van venir entrades, també. Intenteu entrar-hi des del link que hem posat a les nostres xarxes socials, més concretament Instagram, i allà podreu...
1: Perdona, també és a Twitter l'enllaç.
6: Sí, també és Twitter.
1: Sí, arroba que no surti, ha recuperat l'accés a Twitter i ja també l'hem compartit.
0: Molt bé, va. Fem una pausa.
1: Sisplau.
7: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Passa un minut de 6:45 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat.
9: Tengo derecho de pasarla,
1: Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ja No Lloren a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park. Avui. Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park, amb més de 220 metres... Mil? Mil? Sí. 220.000 metres quadrats.
0: És que ja ho trobava petit, eh? És que...
1: 220.
0: Tota, bueno, és una casa.
1: És molt de metro, eh?
3: Home, és una casa.
0: És una mansió. Ah. És una mansió, però clar, un festival.
1: Bé, el Macondo Park, això, amb un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
6: Quina gran idea.
1: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger, no riguis, i la comunitat
0: no ric.
1: S'uneixen. Una ciutat efímera per donar veu a la cultura llatina. De fet, el nom de l'espai mateix, Macondo, ja és una referència llatina, concretament a l'escriptor, també colombià, Gabriel García Márquez, i a la seva obra més important, que és 100 anys de solitud, que és un gran clàssic, que per cert us recomano molt, perquè parlem poc d'això, però a mi m'encanta la literatura del boom llatinoamericà, vull dir que us ho recomano molt. El cas és que Macondo és el nom del poble on passa la història de 100 anys de soledat, un poble que és un clar símbol que representa la història i l'identitat de l'Amèrica Llatina amb els seus conflictes, les seves guerres, les seves desigualtats, i és un espai que creix molt dins de l'obra, assolint un desenvolupament impressionant, no? És com que momentàniament fins i tot et pot arribar a semblar com a lector un espai utòpic, però que acaba sent endut pel vent al final de la novel·la. Em sap greu si això és un spoiler, però aquestes alçades de publicació de 100 anys de soledat em penso que ja no compta. Clar, això és una metàfora molt bonica del que passarà també amb el Macondo Park, que se l'endugui el vent. Perquè, clar, el Macondo de la Shakira és una ciutat efímera.
0: Està paper.
1: La Shakira, ho explica ella, però jo crec que ella no ha pensat ni una mica res de tot això, no ho dic per menysprear-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats. És bàsicament un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants. A més de Titanic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons amb un gran "És Latina" a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre.
3: Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau.
1: Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que encaixava.
3: Igual la tenim també allà, la Marta, jugant.
0: Sí, muntant, ella feliç.
1: Ella. Mira, ella dic, la Shakira pensa i ho podeu fer
3: amb l'Àlex del rellotge.
1: Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest És Latina, et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que n'han vist el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha 1.000 esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana sota la direcció de Rafa Zafra, I la sala és un pavelló gegant on s'han fet, concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
0: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia, no només al concert, perquè si ho vols veure tot...
1: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club de la Lloba.
0: Com?
1: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira i a mi, sincerament, no em pot semblar més genial.
6: Es diu el Club de la Lloba.
1: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira. Però és que no només això, després també tenim el Macondito, que com el nom ja indica és un macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha.
3: Ah.
1: A mi de nens ja no en tenen res. Però bé, jo entenc que a ella li va fer il·lusió de dir, tu,
0: bueno,
1: ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls acudeixen, allò que es diu, no?, de poder ser escoltat també les criatures quan també, pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Fomo terrible, i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me, i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan més allà passa el dia. A part de, en tinc un exemplar de 100 anys de soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha 1000 altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, és tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. És un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia.
3: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat,
0: sí,
3: de la Shakira es retransmetrà en directe.
1: Per on?
3: Per Amazon.
0: Ostres,
3: Prime Video.
1: Doncs això és el que s'ha de fer. Doncs jo això és el que faré.
0: Ah, que es veurà perfecte i se sentirà genial, clar, en principi.
3: Si voleu.
1: És un diumenge?
0: Sí. Llavors el mirem cadascú.
3: No, és un dissabte.
1: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure a les 4 de la tarda, em penso que és. Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. Per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd, potser, entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus, només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estar allà. Clar, molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
0: com
1: mereix.
0: Com ho demostres, no?
1: Com ho demostres, per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
0: Fas un
1: has de fer un càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Tignon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebara, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós, platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet...
3: A mi això em va... A mi em va guanyar, eh? A mi em va guanyar, també. Com fes.
1: Sí, crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
3: Sí.
1: Perquè, clar...
3: I que la Shakira té bon cor.
1: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella, justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
3: De fet,
1: és
3: no és bona amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
1: Tens raó, la Shakira clar, no va ser manipulada.
3: El dolent és el germà, sí, perdó. Presumptament.
0: Va sobreprotegir, sí.
1: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria interessant que passés més sovint.
0: Escolta'm, no deixem la carpeta Shakira. Jaume Miranda, bona tarda.
10: Bona tarda, com
0: aquí a l'estudi.
1: Aquesta frase ens desitjàvem abans de néixer. Hi ha un moment en una relació humana i personal que és l'única manera de descriure el que està passant allà.
0: El tema, Marta, és que podria tenir un nou pretendent.
1: I a mare, de mi també dir el meu i que...
0: No, està interessant molt.
3: Sí, però si voleu, que només se't sent a tu.
1: Escolta,
3: també.
1: Si voleu, us deixo reflexions gravades i les tireu perquè tu...
0: No, però està
1: molt que bé. No interactuem.
0: És que jo he pensat, què afegiràs en això que ha dit ella?
1: Dius, sí, bé, tens raó. Vale, va, tens raó, Marta, digues, aviam.
3: Doncs la Shakira té nou pretendent. Que això no ens hauria d'estranyar perquè està claríssim que la llista és llarga i que l'últim es posi la cua, m'entens? Però això és el que van explicar ahir les mamaratzis al seu podcast perquè Lorena Vázquez i Laura Fa asseguren que hi ha un home que li va molt al darrere a la cantant i que hi hauria un puntet d'il·lusió.
11: Que és una cantante a la que le hemos dedicado muchísimas horas en este podcast y que hay una pista que nos haría que pensar tendría, sí. Que al menos tiene un pretendiente. ¿Podemos decir que es muy alto?
12: Sí.
11: ¿Podemos decir que seguiría la estela del resto de hombres que le han gustado a Shakira porque... Muchos se han dedicado a esa profesión.
12: Sí, y que estaba hace poco... Que le ha visto en varios conciertos últimamente de Shakira.
11: Que es un pretendiente que mantiene una buena relación con el entorno de Shakira.
12: Sí.
1: M'encanta quan fan això, de dir-ho pràcticament tot.
3: Bé, dir-ho tot. Clar, per les seves paraules no acabes d'entendre la professió d'aquest pretendent perquè podria ser la d'esportista, no?
0: Sí.
3: Fent referència a Gerard Piqué. Però també podria ser músic, per Antonio de la Rúa, que és un altre ex-mític de la Shakira. Però és alt, ell, com el prototip d'home de la Juliana. I ja l'hauria vist unes quantes vegades al concert de la gira Les Mujeres Ja No Lloren. Que això passa, que quan t'agrada un músic fitxes a tots els concerts
1: faci
3: que fa.
1: Faci el que faci, Marta, s'han fet barbaritats.
3: Per molt que te'l sàpigues de memòria i que ja ni... És que tu saps, t'avorreixes.
1: Com més de memòria te'l saps, més vols anar-hi, diuen.
3: Moltes ganes de descobrir qui és ell. Ja ens arriben whatsapps de gent que assegura que té el nom. No sé si voleu que el llegim.
0: Sí, sisplau.
10: Per favor.
3: Ens diuen al 677-27-10-58, el llegeixo tal qual. Això és un WhatsApp que ens arriba, no estem afirmant res.
1: Això és algú que ens ha escrit
0: algú
1: un missatge,
0: diu,
1: que
0: ja
1: alguna ment, una intuïció, ja l'estómac així mogut.
3: Aquest Macondo Park amaga un jugador de l'NBA que viu a Miami i que ve cada cap de setmana de Miami per veure la Shakira. I ens diuen el nom i cognom.
1: Digue-li ja.
3: Serge Ibaka.
1: Què sé què? Ja comencem. Sempre és una desil·lusió quan no sé què.
3: Escolta, l'important és que li agradi a ella, que no està clar, perquè de moment hem de parlar de pretendents.
1: Jo ja compto que l'Òscar Fernández em dirà que està dit tan famós.
0: Ex del Madrid de bàsquet.
10: Jo pensava, ses mamarats, i no diuen es nom, perquè se volen jugar ses nombres misteri, però crec que no se saben pronunciar.
3: Ja se'ns va veure junts. Trobo per aquí...
1: És més famós que el Magic Johnson? Home, no. Impossible,
0: no?
1: Jo el Magic Johnson, com que vaig descobrir qui era fa 6 mesos...
0: És el preferit de l'Òscar Fernández.
1: No, jo ho sé.
10: Ja no sabia. Pensava que era un mag en Black McLaren, que és el Magic Johnson.
1: És un jugador de bàsquet molt famós, però és que per aquest nom, clar, no...
3: I fa temps que no associàvem cap nom amb la Shakira, no? Sí. Perquè jo l'últim que tenia per aquí apuntat des de Gerard Piqué era que havia sonat una mica el nom de Lewis Hamilton el 2023, és perquè se'ls va veure junts en iot, que ara ell està amb la Kim Kardashian.
13: Sí.
3: 2024 amb l'actor Lucien Laviscount de la sèrie Emily in Paris, que apareixia al videoclip de Punteria de la Shakira, que ja no hem tornat a sentir mai més.
10: Això lluïa màrqueting, no, realment?
3: Sí, lluï, sí. Semblava jo, una operació de PR.
1: Això que Punteria a mi em va encantar, eh? Vaig dir que me la posaria tan
3: no, aquest disc no, no l'hem sentit gaire, eh? Excepte la sessió de Bizarrap, les altres han estat una mica...
1: I mira que Coete... Vull dir, hi havia cançons que jo el primer cop que les vaig sentir vaig dir boníssima, mai més.
13: La d'en Manu és aquesta. La
1: és
13: de...
1: el meu lux.
3: I fa uns mesos la vam veure ballant salsa, que això ens ho explica en Jaume, amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo. Mm. I des d'aleshores no havíem vist més moviments de maluc.
10: Que realment aquest Manuel García Rulfo és més contundent i el que més lluïa cita, perquè se va filtrar un vídeo d'ells dos ballant salsa i
3: sí,
10: realment...
3: Sí, com veure sexe.
10: Jo no sé, digueu-me seca, però jo si ball salsa així amb algú, acaben al llit.
13: Jo a l'hospital, vull dir...
10: Que sí,
1: tu sí. L'han cremat amb una infusió.
13: L'he cremat amb una infusió i vaig una mica embenat. Res greu.
3: Mira, com lligaràs amb això, també? És que qualsevol cosa que et passa ja és excusa per lligar.
1: Si ens enrugeixin.
3: Sí.
13: Passa un minut de tres quarts.
1: I com vius, tu, amb aquesta tranquil·litat?
3: Li diran, ai, com et trobes? Com estàs?
13: No, vols que et curi? M'ha cremat, sí, quedem dissabte.
1: Ai, el joc, el roleplay justament del personal sanitari, jo no sé si és ofensiu pel personal sanitari, però funciona tant.
13: Molt bé.
1: Tu l'has fet servir? Marta, sempre que he pogut, i a més és de molt jove.
13: I de què fas?
1: Nena. Depèn, jo tinc d'impunt. Què
3: fas, de malalta o de...
1: Fer de malalta, però també puc
13: fer... O de metge.
1: Mira, us confessaré fins i tot una cosa.
13: No, de metgessa calenta, oi?
10: Oh, my God.
1: No, us ho confesso.
3: Va, sí.
13: No, però digues que és una amiga.
1: Una noia.
13: Sí, ara. Que què?
1: Que fins i tot té una bata de metge a casa. Perquè mai se sap el que pot passar.
13: Que és molt diferent la bata de metge o de pacient. Perquè la de pacient té el cul obert.
3: No, el material és molt diferent. També una és molt fàcil de trencar i l'altra no tant.
1: O sigui, aquesta amiga quan juga a fer de pacient ja va amb el pijamet o amb el que ja porti del carrer, m'entens? Com quan vas al metge més en plan, no en plan cirurgia, sinó en plan refredat.
13: És a dir, només es vesteix el personal sanitari.
3: Més de cap, no? Una metgessa de família.
13: Més d'urgències.
1: Només es vesteix el personal sanitari, sí.
10: Molt bé.
13: Passen dos minuts, a tres quarts de set. Mira, comentarem l'entrevista d'ahir als Javis a Can Giró.
14: Javier Ambrosi, Javier Calvo!
13: Els directors de La Bola Negra, que van ser el plat fort del programa Karel Show, que presenta en Marc Giró a La Sexta. Una entrevista que Marc Andreu va veure en directe i que hem estat comentant aquest migdia. Força llarga, d'uns
10: sí,
13: 37 minuts.
10: Sí,
13: m'hi
10: va dedicar molt de temps.
13: Que no es fa llarga. Jo vaig veure uns Javis divertits, feliços, tranquils i, sorprenentment, parlant sense manies de la seva separació.
10: Sí, i això em va sorprendre moltíssim, perquè últimament tot era el focus de la pel·lícula, no ells dos, la seva vida personal.
13: Bé...
3: Ànims.
10: Miguel Bernado, jo seré esteu guitarrica de la Fuente. Jo no tocaré ese trompeta.
1: Aquest episodi no es pot publicar.
3: Trompetica de la Fuente és boníssim, eh?
1: Hem de fer veure que hi ha hagut algun problema.
13: No hi ha cap problema, només en els teatres.
10: No hi ha problema en els teatres, per cert. Ja podeu comprar tot arreu.
13: Bé, a mi el que em va quedar molt clar és que cada un dels Javis, no sé si tu, Marc Andreu, també, però passa per un moment vital com molt diferent, que cadascú viu la ruptura de maneres diferents, i això es veu, per exemple, en la manera que estan celebrant els premis que els estan donant últimament, com, per exemple, el de Festival de Donostia.
15: ¿Dónde ha sido la mejor fiesta? Post-estreno.
16: No tengo ganas de fiesta.
15: No me mientas.
16: No, de verdad, no estoy irreconocible. En cambio, me fui a dormir y, de hecho, me fui a llevar el premio a la caja fuerte y a las 8 de la mañana me llamó a la habitación y me dijo, perdona, ¿me das el premio?
17: Me toca.
16: Y se lo llevó.
17: Sí que es cierto que quizá la Playa de la Concha me vio hacer un walk of shame por todo el paseíto hasta el hotel.
16: Yo nada.
17: En San Sebastián sí lo celebré. Sí,
16: no, yo estoy muy tranquilito.
13: Un està en època de sortir de festa fins a les 8 del matí i l'altre, doncs, que se li han passat les ganes de sortir.
3: Potser això és el que els va separar, també.
13: Entre altres coses, podria ser.
10: A veure, sent honestos, té pinta que en Ambrosi està passant per un mes de tranquil·litat, però que hi tornarà.
13: No? És que és temporal, no?
10: Sí, potser. Jo també he tingut aquest mes, però després sempre tornes.
1: Ah, també dic una cosa, i això sí que és absolutament carca, però moltes vegades també és cert. De vegades, quan tens parella, baixa molt. Les ganes de sortir de festa.
10: Sí, estaria bé que no fos així, perquè llavors vol dir que només surts per lligar, en certa forma.
1: Però que tampoc passa res si surts només per lligar, no?
10: És que
3: hi ha un altre tipus de pla que et ve més de gust, que és estar amb la parella.
10: Jo sortir amb una amiga que sé que en qualsevol moment me pot deixar tirada per un pit pelut, me molesta. per un pit pelut o un pit pelat, el que sigui, per mantenir-ho, no? Sa molèstia, això.
1: Molt sí bé. Que t'entenc, però clar, com que al mateix temps sóc aquesta amiga, perquè jo tinc un problema molt greu amb això, vull dir, jo no, el tant per, no és que només m'ho passi bé així, perquè també m'ho puc passar molt bé si sona bona música, però el tant per cent de possibilitats de passar-m'ho bé puja tant quan hi ha algú que m'agrada a la festa, però puja tant, incrementa d'una manera bestial.
10: Ja, però estàs com buscant-ho de forma una mica desesperada. Saps aquesta amiga que no t'acaba d'escoltar, sempre està mirant per darrere i tu ho detectes? Sí. Això és l'amiga que me molesta.
1: No, tampoc tant, crec.
10: Si tu lligues molt, jo entenc que tu lliguis. Jo és que no, si jo no pogués, me lligaria amb tu.
1: No, jo no lligo molt, ja ho saps tu.
10: Bueno, doncs més hauries de lligar.
13: Amb tothom, estic veient.
1: Que estàs gelós?
13: No, no, sí, estic content.
10: Que bé.
13: Feliç. En Calvo explica en aquesta entrevista amb en Giró que, clar, com que es van separar durant el rodatge, hi havia dies que estava una mica tou i això el va portar, doncs, a fer un acte de generositat a mig rodatge.
16: Patxaran.
17: I Patxi, pues Patxaran, Javi y yo ya nos habíamos separado y estábamos rodando, yo aquí contando ya todo. Y apareció por la finca donde estábamos rodando Patxaran.
16: Sí.
17: Estaba como abandonado, su madre yo creo que estaba por ahí cerca, pero yo no la vi. Una de las chicas de arte lo cogió y lo adoptó, pero no podía hacerse cargo de él. Y entonces yo, en cuanto le vi, me enamoré de él, y como estaba yo un poco, que digo, bueno, pues ahora...
16: La separación.
17: Ahora que estoy en la separación, me cojo un bebé y le cuido, y así pues nos hacemos compañía mutuamente. Pero Javi se enamoró del perro y dijo, yo por muy separados que estemos, yo también lo adopto.
13: Per tant, custòdia compartida de dos adoptats.
1: Havent-lo deixat, ja que jo entenc que en un moment separat, de molt enamorament t'agafis un gos, acullis un gos, perquè els gossos no es compren, i diguis, va, ens fa tanta il·lusió, i després, clar, hagis de fotre això de la custòdia compartida, però ja
10: això
1: separat.
10: Ho fa l'Ambrosi, més a més, perquè l'Ambrosi sí que parla molt com a parella tota l'estona. En canvi, el Calvo, a tota l'entrevista, és com ell.
1: Llavors, marca més distància.
10: Sí, marca molta més distància. De fet, el gos, en principi, expliquen és, o sigui, se'l vol quedar el Calvo.
13: En Calvo.
10: I l'Ambrosi diu, però no, jo vaig venir aquí i també l'havíem de compartir junts. Està com tota l'estona, a veure si
1: no
10: segueix...
1: No és fàcil deixar anar,
13: no s'allunyi gaire.
1: No, deixar anar no és gens fàcil.
10: Sí, és fàcil. Ells dos ja compartien dos gossos, que no sé el nom.
13: Explica que justament quan es van separar, un dels dos es va morir, que tenia una malaltia. I l'altre, doncs, amb custòdia compartida. Correcte. I ara en Patxaran, que s'ha sumat com a la família.
10: El nom està molt bé.
1: Sí, parlant de mascotes i males notícies, la Maria Pombo, pobra, encara no ha trobat pas el seu
13: gat. Porta molts dies allà. En parlant de custòdies compartides, el que sí que compartien abans era l'entrenador personal, i arran de la separació, doncs sembla que no poden compartir-lo.
16: ¿Qué ha pasado con la custodia? Una custodia importante, un conflicto que ha habido en este divorcio vuestro, ha sido el del entrenador personal.
18: Pero las ha quedado con Javi.
16: A ver, ¿cómo ha sido esto? Pues se ve que ha habido algún momento de la custodia del entrenador personal.
18: Porque Javi no puede madrugar.
17: Yo no puedo madrugar.
18: Entonces siempre me tocaba a mí.
17: Yo soy como Lolita, no puedo madrugar.
18: A las 6 de la mañana o a las 7.
17: A mí hacerme lo que quieres, pero no me hagas.
18: Entonces hay un momento que yo he dicho, no me voy a levantar yo 2 horas antes para que entrene también él.
17: Claro.
18: Entonces yo me tengo que buscar a otro.
17: Sí, lo que pasa que tú estás contento, ¿no?
18: Yo estoy contento,
17: pues ya
18: sí.
17: Está. Y ya está.
18: Un abrazo
17: a Rafa.
18: Un beso para los entrenadores personales.
17: Sí.
13: Per tant, en Calvo és qui s'ha quedat l'entrenador personal.
1: Clar, anar-ho repartint tot,
13: tot.
1: No només aquella casa que va sortir en aquella revista del Mueble.
13: Hi ha moltes coses petites que també has de...
10: Que en Ambrosi ja li deu agradar el nou entrenador, perquè va dir a la Resistència, fa uns mesos, que s'havia posat molt a tope amb el gimnàs, també una mica per aquesta cosa de ser crisi dels 40, i que estava Rafa Mora total.
13: No ho sé perquè no ho hem vist, però sí que sabem que en Calvo està fent moltíssimes abdominals, passar el dia fent planxes, perquè en Giró treu una foto, no?, sense samarreta.
10: Home, seguim en Javier Calvo una mica com seguint en Mario Casas, eh?
13: Sí, que no hi ha teixit. Sense samarreta.
10: No hi ha teixit, que ja m'assembla bé, eh?
1: Ja fa molt que va passar el lladre.
13: I aquí és important sentir què diu l'Ambrosi d'aquesta foto amb abdominals.
18: Yo quiero también decir aquí una cosa muy importante.
16: Por favor.
18: Que es divorciarnos y se pone así.
16: Eso te va a decir.
18: Yo también quiero también que alguien me pida disculpas.
13: O sea, entonces, vamos a ver.
18: Los últimos 5 años yo eso no lo he tenido en casa.
17: Yo sí lo... A ver. Yo soy muy pudoroso. Entonces, Jenés, sí, que yo me estoy duchando. No, eso soy yo. Pero que yo me estoy duchando y me llaman... Carlos González.
16: Sí,
17: y Jenesi.
16: Está maravilloso Carlos González.
18: Sí, pero Carlos, hay que ponerle una hora de alejamiento.
17: Quita rica, Carlos González, Milo, que es su primer papel.
13: Aquí acaba explicant que si el truca com el seu grup d'amics o actors del rodatge i ell s'està dutxant, com que sempre el truquen en videotrucada, no té cap problema en agafar-lo i mantenir la conversa mentre segueix dutxant-se.
1: Molt a favor.
10: Clar, és que la Soriana això ho fa sempre, de fet.
1: Això de fer un glow-up físic després d'una ruptura...
3: passa.
13: Passa molt sovint.
1: I jo entenc la broma de l'Ambrosi. El meu ex, quan es va tallar els cabells, ja estava guapíssim. Quan ho acabàvem de deixar, dic de veritat. Sempre sap greu, però és la vida.
10: Però tu te creus que en Javier Ambrosi no ha palpat aquests abdominals després del divorci?
1: Clar que sí, però ja els està bé mantenir aquest storytelling. I que entenc que fan broma. O sigui, és més
10: una... És més una broma, però...
13: Sí, ho porten molt bé, vaja.
1: Sí, almenys públicament. També són actors, eh? A vegades de directors. Ah, perquè ells van fer també els seus papers, eh?
13: Sí, sí. De fet, ho expliquen tan bé que en Giro al final li venen ganes de separar-se, també.
19: Pues está teniendo también, os veo también tan radiantes que digo, es que voy a llamar a mi abogada, con dos cojones. ¿Lo recomendáis?
18: Lo recomiendo.
17: A ver.
18: Sí.
17: Yo creo que hay que estar en movimiento en la vida y hay que, si hay algo que no funciona, que evolucione, porque nosotros seguimos, nos vemos todos los días.
18: Rato. Y nos queremos muchísimo.
17: Y nos queremos muchísimo. Yo creo que las cosas llegan a un punto que hay que saber verlas. Siempre llega tarde, ¿no? La separación siempre llega tarde. Cuando ya uno no...
18: Cuando ya no te quieres. En este caso,
17: de esa manera,
18: era el momento porque estábamos en medio del rodaje de una peli. Entonces, lo hemos hecho tan bien que es que el rodaje ha sido estupendo. Mantenemos los mismos amigos, nuestras familias están unidas, es decir... El único cambio es que hemos sido honestos con una realidad. Pero que creo que es que solo hay una vida, ¿eh?
1: Són molt monos els dos, però també es nota molt quan un deixa un. O sigui, qui té més la iniciativa, que no vol dir que no fos una crisi conjunta i que els dos necessitessin deixar-ho.
3: Javis, Carles Porta i Thor, eh?
13: Això aviat, eh?
3: Ojo, eh?
13: HBO, no?
10: Una producció que ells seran, això, productors executius.
3: I amb quin idioma?
1: En castellà, no? Tampoc és que en Carles Porta li hagin caigut molts anells amb aquest tema.
10: I els guionistes seran la Dora Solà, de La Casa en Flames, i el Fran Araujo.
13: Doncs a Torca ja no li queden més formats per explicar-ho, no?
3: Aquella taronja ja no treu ni una goteta de suc, eh?
13: Titelles i plou.
1: Foixó de Tor estaria
13: emmanyada. Bé, ho deixem aquí. Ja funcionen les webs dels teatres.
10: Funcionen, queden poques entrades, però...
1: Jo retiro tot el que he dit en aquest episodi, que consti.
13: Fem una pausa i tanquem la tarda.
1: No penso res del que he dit.
13: Amb en Garriga.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances. En creure un
2: món. Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
3: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polizón de nardos. El niño...
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, tot i que ja no ho fa amb la intensitat d'ahir a la nit i primeres hores d'aquesta matinada. El Montsià i el Baix Ebre són les comarques on ha plogut amb més intensitat i s'han vist carrers plens d'aigua, tant a Tortosa com a Santa Bàrbara, on el barranc del Palós, que travessa el poble, baixava en prop d'un metre d'aigua i ha inundat carrers adjacents. Protecció Civil diu que, malgrat la pluja intensa i persistent, no consten incidents remarcables. I l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, admetia que caldrà esperar a que es faci de dia per poder avaluar els danys materials que segur que hi haurà.
6: Realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
5: Precisament a Tortosa és des d'on s'han fet la majoria de les 200 trucades que ha rebut el 112. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha ofert dades de precipitació acumulada. Des d'ahir a les 8 del vespre, Mas de Barberans ha registrat 148 mil·límetres, el Dover 85 i les cases d'Alcanar 72 mil·límetres. En tot cas, ja avisen que en d'altres punts la pluja encara ha estat més abundant. Per tant, tindrem registres de rècord perquè a més hi continua plovent. Tot i això, el front s'ha debilitat i es desplaça ara cap al mar. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
7: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
5: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
7: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Espanyol quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Espanyol.
5: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
7: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
8: Però que avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
7: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
5: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
7: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
5: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès. La final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33 a 42.
7: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
5: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
4: Fins aquí les notícies.
9: Les 5 i 5 minuts. Bon dia, matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però, evidentment, a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar al cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
10: Hola, bon dia, bona hora.
9: Què tal, Eloi?
10: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
9: Anem a parlar, si et sembla, primer, de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
10: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquesta primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, Legalós, Apalós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, eh? La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha fluixat una mica l'intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, el nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
9: I què ens espera, tant, què ens espera les properes sí. hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir de casa i que, evidentment, inevitablement, en aquest final de setmana estarà mirant el cel, Eloi?
10: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant, pràcticament, a Eivissa, i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim, i llavors el que preveiem és que el seu centre, al voltant del delta l'Ebre i el nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors, aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar augmentant, pujant cap al nord. Per tant, segurament, en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podria anar pujant durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè així ens ho indiquen el model, els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents, també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya les precipitacions més intenses.
9: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment els matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
10: Perfecte, ho anem seguint. Fins ara.
9: Gràcies, Eloi. Fins ara. 5 del matí, 8 minuts. Àlex Bosch, bon dia.
11: Bon dia.
9: Al llarg d'aquesta nit hi han hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
11: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Mar Lleixà. Ho hem fet pels vols de la una de la matinada, la nit dels ignorants. Ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consta ni incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
6: Realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
11: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat, que estan molt deteriorats i que que temien que amb aquests aiguats tan intensos poguessin ensorrar-se ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa, també està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada, i com continua plovent, no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits centralment en rius, ara ho explicava.
9: Les imatges són espectaculars,
11: Espectaculars. En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que passés això.
9: Sí.
11: De fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
12: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, han pogut traure contenidors, han pogut traure cotxes.
11: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre van decidir ahir a la tarda tancar escoles i equipaments municipals i no els reobriran fins que se superi l'episodi de pluges. També estan suspeses les connexions ferroviàries, òbviament entre Catalunya i el País Valencià, tant de llarga com de mitja distància. Renfe ha explicat que el servei s'anirà reprenent progressivament a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
9: Veurem, doncs, com va avançant aquest matí. Gràcies, Àlex. Ens escoltem d'aquí uns moments.
11: Fins ara, bon dia.
9: I Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
13: Bon dia.
9: Cop d'ull a la mobilitat, com ho tenim a aquestes hores del matí?
13: Doncs mira, com deia l'Àlex, a causa d'aquestes inundacions, la C12 està tallada en dos punts, a Tortosa. La C12 és l'eix de l'Ebre, és una via important a la zona i està tallada en tots dos sentits. També està tallada la T1025 en tots dos sentits, també a l'altura de Mas de Barberans i de Santa Bàrbara. I a la P7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'altura de Freginals.
9: Us anirem actualitzant, com sempre, la informació d'aquest matí pel que fa el temps, també pel que fa a la mobilitat. Són les 5 i 11 minuts, ara per això toca començar el programa d'avui divendres.
0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta, Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui a Sal al Gironi es veuran sortir el sol a les 7 i 47 minuts i el dia durarà 11 hores i 42 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita que he vist en una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
2: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltar la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al
2: tren.
0: Que
2: no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Maiol Roger, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Avui, sens dubte, un dia intens a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista El Temps.
3: Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio per seguir el temporal al sud, que ja t'avisem que irromprem a l'antena de matiner si hi ha qualsevol novetat. Des de les 6 del matí us explicarem com està la situació sobre el terreny amb l'equip d'informatius que hi tenim desplegat i també amb Protecció Civil, que ens explicarà com han anat les últimes hores i què anirà endavant. I també tindrem un ull posat al Congrés, on avui es voten els decrets d'habitatge, sí, on es rebutjaran els decrets d'habitatge després de la decisió de Junts. Ja t'avanço que allarguem el programa fins la 1 per seguir el debat amb Àgora Especial a partir de les 11. Per tant, avui un dia amb dos focus informatius molt clars.

0: aquí sempre ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: Brnabić, que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić, fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el 2017 i el 2024, també és presidenta fins ara del Parlament, i això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
0: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana, i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
3: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia i, com que som a casa, podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachibu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
0: I alerta perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
2: És l'àvia de l'influencer català Miki Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram, i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
4: Está increíble.
5: Muy curioso, chico.
4: Estoy hablando con una audiencia masiva.
5: Mira.
4: ¿Lo sabías?
5: No, pero en català, perdón.
4: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
2: Ell li fa cas,
0: home,
2: acaba el vídeo en català, com Déu para.
0: És que clar, l'àvia, més a més, li va responent i l'àvia ja la vas veient que va canviar.
2: Sí,
0: el
2: pacari, sí.
0: Però aquesta és potent.
2: A més, el nen, amb un accent en català, que l'àvia està enfadadíssima. Sí, què fas, nen? M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos i ho fan en català.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. Pasti doci panile pansai,
0: pasti doci panile pansai, ditago bon. I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
2: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchi, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cuchi, dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula cuchi, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en duchi, que vol dir una olla de cuina.
0: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció, i especialment a Maiol Roger.

0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa, Eloi.
2: Sí, mapes del temps, hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat. Continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150. Registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat. I tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona del Baix Maestrat, de la Plana Alta, i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que, a mesura que vagi passant el matí, vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí, fins al migdia, tot estirar primeres hores de la tarda. Per tant, en tot aquest sector podria ploure fort. Atencions a tots aquests avisos vermells que tenim de moment a 5 comarques i els avisos taronges d'intensitat de pluja en moltes altres zones de la meitat sud i de la costa. Ara mateix també hi ha algunes pluges, per cert, entre la Noguera i el Pallars Jussà. Plou amb ganes, però una intensitat una mica més moderada.
1: Anirem estant pendents, doncs, d'aquest seguiment meteorològic i del temps que ens espera per avui. Fins ara, Eloi.
2: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres que, mentre us anem informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. Ui! Alerta, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella, Miguel Bosé.
3: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
4: Ya nos hablábamos antes, porque yo en una entrevista dije, pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
5: ¿No te dijo que te quería?
4: No.
5: Que eres el amor. Pues que luego, si es el amor de su vida, ya, a partir de una edad, ya tienes vida, ya puedes decir
4: que... No, pero si dices eso y has estado con un señor, Nacho Palau, 20 años, qué mal para Nacho Palau, ¿no?
5: También es verdad.
4: Yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como tú otro día dices, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
1: Nacho Duato, que per cert s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
3: No se'n calla ni una, és increïble.
1: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però vaja, l'ha sentenciat. Que deu haver fet.
3: Home, és que...
1: Bloquejar el telèfon mòbil.
3: I ja està bé, també t'ho dic.
6: Sí, ja li està bé.
1: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: En concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Digava que en només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No són suficients perquè, diguem-ne, no va al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui.
0: Un moment, aquí hi ha hagut una fruita.
1: Que no passa no absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no podem fer. Que no podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparvé.
6: Una amica que tenim en comú m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí, que és el
6: és
7: que
6: és un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparvé?
7: Miqui Esparvé. Sí. Copiava de mi algun dia, ara.
0: I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: Al llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i d'skater, però això ja és la rastes, universitat.
7: Sí, sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
2: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, menystenia d'aquesta manera l'acampada a Puerta del Sol.
8: Y oiga, vaya noche intentando descifrar la basura de decretos que ha perdido la montaña del gobierno. Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil. Esto es de locos, esto es de dementes.
9: Vale.
10: Els matiners.
1: I quan sona aquesta música, què vol dir, estimades?
0: Que ens agafem de les mans,
1: que estem preparats,
0: estrelles.
1: Estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i, per tant, també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
1: Mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
0: No se'ns dona bé.
1: No seria precisament nosaltres personetes de que ens cusin la boca amb un puntet, també t'ho dic.
0: Justament no.
1: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
0: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power. Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufa 56, i acabem felicitant Sting.

0: Pot haver una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Molt bé, Lara. Quants anys fa, Sting?
1: En fa 51.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja, el divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no els consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem lo mateix. Mentre no siguin danys personals, pues lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Al casc antic de Tortosa s'han desallotjat diversos veïns que viuen en edificis molt antics que es temia que poguessin esfonsar-se.
0: Mentre serà a Santa Bàrbara, l'experiència dels aiguats de fa un any els han servit per aquesta vegada estar a punt.
1: Sí, ho explicava el seu alcalde, Lluís Gimeno, també en declaracions a la nit dels ignorants.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès l'activitat escolar i els equipaments municipals fins que se superi aquest episodi de pluges.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés.
1: Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà aquesta votació. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
1: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat que demanava Junts.
0: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
1: Els agents de paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
1: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
0: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
1: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
0: Caos al Brasil 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
1: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
0: Aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
1: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
0: Avui sí que sí.
1: Avui sí, eh?
0: Espero que sí. Agustí Serrat, bon cap de setmana.
1: Bona nit.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
5: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix, sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluja es vagin avançant cap al nord i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada demà al matí es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o primera línia de la costa. Després, demà a la tarda arribaran a moltes més comarques de la meitat nord i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
0: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
5: Fins ara, adéu-siau.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
8: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid, la paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonament.
7: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. I la Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer.
8: Altres temes de portada. L'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja. I El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
7: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està en presó, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
7: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
8: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge.
7: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
8: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
7: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
8: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
7: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
8: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar.
8: Però no ha de fer amb dos decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
7: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
0: Sílvia Solanes, bon dia, bon divendres.
9: Bon dia i bon divendres.
0: Com estàs?
9: Doncs bé.
0: Bé, sí, doncs bé, arrenquem, no? La premsa digital.
9: Vinga.
0: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
9: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i una emposta al Recull de Nació.
0: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
9: Pel cotxe.
0: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
9: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història al Segre, diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
0: La Solana, eh?
9: La Solana.
0: Com es compres cap a casa?
9: Home.
0: Què ens descobreix el Regió 7?
9: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
0: Ah,
9: sí.
0: A veure.
9: A veure, l'empresa amb fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys. Aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
0: Què dius?
9: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
9: Doncs una de Salou, un brioix...
0: Ui, espera, espera, quan parlem de menjar en aquest programa... A veure, brioix...
9: S'obre la gana, eh?
0: Brioix...
9: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca.
0: Uf!
6: 4 en 8.
10: Home, sí, sí. Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
9: Doncs, escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si passa cap a Salou, allà la trobaràs.
10: Molt bé.
9: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusion i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim el diari més i ja t'explicaré quin és.
10: Molt bé.
9: A veure si ens ho envien.
10: Home, sí. Bon cap de setmana.
9: Sí,
10: ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
6: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
10: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs alguns apunts culturals. Marta.
6: Mire, avui començo parlant d'una cançó perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
10: home,
6: i
10: sí,
6: per tant, aquí en tens un tema nou.

0: Vaticino èxit, li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, no, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc?
1: Sí, això t'anava a dir perquè no et posaré més cançons aquí a Matines, perquè ja les es pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Ludwig Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, sí, serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas.
0: Quina selecció més fineta avui, Marta, Art de Bogotà.
1: Quina meravella de veu.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe, sí, i de tot.
0: Tot.
1: Art de Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat,
0: sí,
1: han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'agrada molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'ha agradat molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí, i el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l, busca'l. És que, a més m'han dit que torna una altra vegada l'alça al CD, és a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el Festival Petits Camaleons.

0: Una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'envies una nota de veu pels matiners i no hi ha manera. Doncs
1: pues vinga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morla.
0: Maria Fernández Noguera,
1: tu també vas
0: a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt anar-hi.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 5:45 del matí, és el moment de la dada, Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui també.
1: Home, és que cada dia ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has
2: vale,
1: preparat
2: vale.
1: O no?
2: No sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir que sí.
2: No estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què ens vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada 2 anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes 3 dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat... Castellers! Per això, avui us pregunto... Quantes vegades han guanyat els castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona?
1: Macià...
2: Penseu vosaltres, eh?
1: Espera, que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... Diu...
2: No direm 50.
3: Exacte.
1: Exacte, sí, no vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
4: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, però diré 20.
1: A veure... Ho ha dit primer la Lara, ho ha dit primer la Lara.
4: Sí, m'ho menjo. Pues mira, 22.
1: 22. Eloi...
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11... Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Som 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
5: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo, sí.
5: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
5: Bueno, jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio i només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota perquè jo m'he passat i l'Eloi digui, va, li donem a l'Eloi.
3: Vinga, Eloi! Molt bé! Enhorabona!
2: Necessito motivació per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots, excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions, la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els, desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474 perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per 2 persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi, perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona. i el Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets d'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'agora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge. I a les 11, agora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi? T'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
4: Ja el matarem, ja.
1: No, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I em va vindre a dir sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
7: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades al 932074474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
8: Bon dia.
7: Com
8: bon
7: ho tenim tot plegat, Eloi?
8: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant el matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions,
7: sí.
8: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte, les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podrien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors. Hi ha migdia, primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona del Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulada de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
7: I al llarg del matí, també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica lògica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
8: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem amb pluja.
7: Ah, exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu.
8: Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
7: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i, a més, pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo amb tot el meu cor.
9: Ai, ai, ai.
7: I des de regalar teatre, avui us convidem a anar a veure l'Orques Indòmites al Teatre Romea del 7 a l'11 d'octubre. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. De moment, o de seguida, millor dit, parlem amb els oients. Però hem de fer una crida des de la ràdio.
9: Sí. Pere, sisplau, truca.
7: A veure, un moment. El dimecres, en Pere va guanyar les entrades de teatre. Necessitem que en Pere, que ens estarà escoltant, que segur que és un matiner més, ens truqui ara mateix al 93207474 perquè necessitem recuperar el telèfon d'en Pere.
9: Sí.
7: És així, amigues? Correcte?
9: És així.
10: És correctíssim.
9: No va quedar ben apuntat i necessitem contactar amb ell per donar-li les entrades.
7: Això està molt bé. Això és com X, però des de la ràdio, que a vegades diuen, X, fes la teva màgia. Doncs nosaltres diem a Catalunya Ràdio, fes la teva màgia. Per tant, Pere, que el dimecres et van tocar les entrades, truca'ns al 93207474. Pere! Truca'ns, Pere!
9: Estic tan convençuda que trucarà.
7: I tant, home. Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa que està agafant el telèfon. És en Pere Carrion o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients que a aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
11: Bon dia.
7: Com estàs, Ivan?
11: Bé, mira, tu mateix divendres... A punt d'entrar al crossfit, perquè vinga, a veure-ho tot.
7: A quina hora engegues la classe de crossfit, a les 6?
11: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
7: Molt bé, què tenim preparat avui de crossfit? A veure, explica-m'ho.
11: Avui crec que hi ha... No sé, crec que és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però... Bueno,
7: bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada d'avui al crossfit.
11: Merci.
7: Que vagi bé, una abraçada, adéu. Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
12: Hola, bon dia.
7: Tu també vas a crossfit o no, Elisabet?
12: No, jo me'n vaig a la piscina, cada dia.
7: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
12: Bueno, una mitja horeta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
7: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
12: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte, diumenge, acostumo a fer excursió, intento fer esport cada dia.
7: El món, doncs, una miqueta, no?
12: Sí, sí, va molt bé, va molt bé.
7: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
12: Molt bé, perfecte, gràcies.
7: Gràcies, tinguem que vagi bon bé. Adéu, bon divendres.
12: Adéu, adéu.
7: Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans.
9: Ara.
7: Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere! Pere, bon dia.
4: Hola, bon dia.
7: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores, no?
4: Collons, quin despertar més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè música, aquesta música, mira, que va endavant.
7: Home, mira, Pere, perquè...
4: Aixequeu Catalunya, tu.
7: Digues, Pere, digues bon dia a Catalunya, a veure.
4: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
7: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Ja et tenim localitzat i, per tant...
4: Havia trucat amb un telèfon dels d'abans, no sé què vull dir, sense mòbil,
7: sí.
4: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no, no hi sou.
7: Ah,
4: perquè
7: val.
4: Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I llavors, ja.
7: Clar. Perfecte, doncs, Pere, ja tenim anotat, ens posarem... Bueno, ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
4: Bueno, que tingueu cada setmana, profiteu i feu coses dolentes però legals, d'acord?
7: Et farem cas, Pere, una abraçada.
4: Adéu, maco.
7: Que vagi bé. Adéu, adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
10: Hola, bon dia.
7: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
10: De Polinyà.
7: I què tal el divendres? Com va?
10: Bé, molt bé.
7: Bé, et veig tranquil·la. Deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat...
10: Sí. No encara.
7: Encara no. Què esmorzarem, Maria?
10: Doncs pa amb tomàquet, sí. Pa amb mil i un cafè amb llet.
7: Doncs vinga. I a més, a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3. Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
7: Que vagi molt bé. Bon dia.
10: Gràcies, bon
7: adéu.
10: Dia.
7: I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
7: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
13: Home, i tant.
7: Què farem, Sílvia? El tens algun plan o no?
13: Sí, vaig a la festa de la galeta de Campordón.
7: Festa de... Ah, és aquest cap de setmana?
9: Meravella.
7: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si, a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
13: Vaja, seria fantàstic, tu.
7: Veurem la mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
13: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
7: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
13: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies vagi... a vosaltres.
7: Adéu, bon cap de setmana. Marta Viana, Lara García, bon cap de setmana.
9: Igual, igual.
7: Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital i, tot i així, no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat. Però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va! Que és divendres. Bon dia.
7: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
15: Què tal, bon dia.
7: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
15: El 4.
7: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
15: No, com sempre.
7: Com sempre, que sí. Això és el més important.
15: El pendents. Programa que fem en directe, per tant.
7: I avui llarg, a més,
15: avui
7: fins
15: llarg,
7: la 1,
15: anem... Sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la sí. Sense per acabar, i avui acabarem una mica més tard perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà, ara ho explicarem, però també pendents de les pluges al sud del país.
7: Que vagi molt bé, Ricard, ara ens escoltem. Engega el matí de Catalunya Ràdio, tornem dilluns. Que vagi bé, adéu.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hem vist imatges ja de carrers convertits en rieres a Tortosa i també a Santa Bàrbara. On ha plogut més per això fins ara?
1: Mira, a Tortosa tenim la dada de 147 litres per metre quadrat, a Mas de Barberans n'han caigut 150, i dades no oficials ens parlen que a Santa Bàrbara podrien haver passat dels 200 litres per metre quadrat, a més de les registres a la Plana Alta o a la zona del Maestrat, que superen ja els 150 litres per metre quadrat.
0: I com ha de ser les properes hores, Eloi?
1: Mira, el que estem veient en aquests moments del radar meteorològic és que torna a intensificar-se la precipitació. És a dir, hem tingut una primera tongada de pluja molt forta durant la nit i primeres hores de la matinada, que ha deixat aquests registres que comentàvem. Després, ara fa una estona, havia disminuït una mica la intensitat, però ara torna a augmentar, especialment cap a la zona de l'interior del Montsià. Aquí tenim pluges molt fortes ara, probablement torrencials, i es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord de Castelló i, sobretot, també aquí a les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona del Montsià, la pluja podria acumular molts litres per metre quadrat, amb una lleugera tendència, aquesta branca de precipitació, aquestes tempestes més fortes, anar pujant cap al nord. Per tant, mig matí i migdia no descartem que puguin arribar algunes pluges també torrencials en alguns llocs, per exemple, del Camp de Tarragona. Ara mateix la pluja arriba a Tarragona, però és molt més fina, i també tenim alguns ruixats, per exemple, en alguns llocs del Pallars Jussà.
0: Hem de saludar aquesta hora Xavier Marramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí, concentrats fent el seguiment.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi més incidències que un altre?
2: Bueno, els llocs on s'han concentrat les incidències durant aquesta nit, la zona de Tortosa, la zona de Santa Bàrbara, són els principals llocs on s'estan concentrant les incidències. Però totes han sigut incidències lleus i sense rellevància.
0: Per recordar-ho i per insistir-hi, ara mateix quines són les comarques que hi ha màxim perill? És a dir, 6 sobre 6.
2: El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques on tenim aquest 6 sobre 6 i on, de moment, per sort, les precipitacions han disminuït. Hem tingut precipitacions intenses sobretot en dos moments de la nit, a les 10 i mitja i a la 1 de la matinada. Ara la precipitació ha disminuït i també ho han fet també el nombre d'incidències que teníem. I es preveu per això que en les properes hores es torni a intensificar la precipitació. Per tant, demanem encara que hi hagi màxima prudència a l'hora de circular i que es mantingui la població informada abans de sortir de casa, que eviti el màxim els desplaçaments i que s'informi si ho ha de fer.
0: Ahir es va enviar un alert a les comarques del sud. Se'n podrien enviar més aquest matí?
2: És possible, ho tenim preparat perquè farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, poden provocar inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un alert per demanar a la població que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
0: Clar, aquesta nit també s'informava que hi havia 4.300 usuaris del Baix Ebre que s'havien quedat sense llum. Ara mateix la llum ja l'han recuperat?
2: Ara mateix han recuperat pràcticament tots la llum. Tenim 1.200 abonats sense llum. Ja s'espera que aquest matí, amb les primeres hores del dia, es vagi recuperant el servei.
0: Molta precaució i recordeu que també per si hi ha alguna urgència, alguna emergència, hi ha el telèfon del 112. Per consultes, no. Per emergències, el número és el 112. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Seguim en contacte. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: La idea és que ara mateix està caient força pluja. Al Montsià, Baix Ebre, sí. Especial atenció i també atenció al que pugui passar en aquestes properes hores, perquè si es concentra aquesta pluja és quan es poden complir les previsions que feies ahir.
1: Sí, sí, sí. Pensa que ara ja el terreny està moll, està saturat d'aigua, per tant, ara qualsevol pluja que tinguem provocarà ràpidament una crescuda dels rius i torrents. I això és el que temem que pot estar passant en aquests moments o que passarà als immediats minuts, a les immediates hores. De moment, ara, a la zona del Montsià, que és on estem veient aquesta intensificació de la precipitació, durant molta estona aquesta matinada hem vist cors més verds, grocs, al radar meteorològic, ara tornar a ser vermells. Per tant, insistim en aquesta precaució.
0: Fins ara, Eloi. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un dels llocs on ha plogut més és a Santa Bàrbara. I això que sona com un riu és fa unes hores a un carrer d'aquest municipi del Montsià. Allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, aquí el poble es va despertant. De moment, poca gent hem vist pel carrer després d'aquesta tromba d'aigua que acaba caure ahir i que ara sentíem. La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament, aquest so correspon a un d'aquests carrers. Ens hem trobat a veïnes com la Pietat. Ella és una de les forneres d'aquí de Santa Bàrbara, que ja estava desperta, ja estava a la botiga, i es relatava així com ha viscut ella particularment aquestes últimes hores.
4: Sí, el carrer de sempre, el que passa que últimament pues, estan agafant més carrers, ¿vale? Per aquí també ha baixat bastant, per aquí lo Sant Rafel, també mos ha entrat aigua, i bueno, arriba un punt que t'acostumes una mica ja, m'entens? Vull dir, ja veiem que és cada any.
3: Com molts dels altres veïns d'aquí de Santa Bàrbara, també van posar barreres per evitar que l'aigua hi entrés, el fet que no han evitat. Els carrers ara per ara estan tranquils, però sí que es veuen les restes vegetals i el fang que ha arrossegat l'aigua durant aquestes últimes hores, i sí que durant aquests minuts s'està notant aquest augment de la intensitat de la pluja.
0: Gràcies, Jordi. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat, en aquest cas, en dos punts, a l'altura de Tortosa, i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP set, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud, i els trens suspesos a l'Euromet, l'Intercity, que comuniquen, recordem, Catalunya amb el País Valencià, i també afectacions a la mitja distància des d'aquella zona cap al sud del país. Perquè el País Valencià també estan, recordem-ho, en alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
5: Bon dia, doncs una alerta màxima que se manté de moment. Ha seguit plovent durant la nit, però ha sigut tranquil. Ara mateix localitzades les pluges en el litoral de Castelló, de Peníscola en amunt. Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats. De fet, poques actuacions importants dels bombers i fins a nit emergències només havia registrat 19 intervencions. L'episodi de pluja fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí, al Maestrat i Plana Baixa també. Renfe, que manté la suspensió dels serveis de Rodalies, la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya. És alerta ahir ja de matí. Empreses que van enviar treballadors cap a casa i el trànsit, que es va reduir en un 60%, segons explicava la DGT. I avui a les 9 del matí, nova reunió per valorar la situació.
0: Gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I més enllà del temps, també, l'altra notícia també del dia és l'habitatge. Si no hi ha sorpresa d'última hora, que no n'hi haurà, els dos decrets es tombaran avui al Congrés amb el no de Junts.
6: Tan ric del sindicat de llogateres, hem demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
0: Aquest era el moment en què Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, informava a l'acampada de Plaça Catalunya del resultat de la votació de l'executiva de Junts. Junts, després d'ahir la nit, ha reclamat a la Moncloa retirar els decrets per tornar-los a fer, però el mateix Pedro Sánchez ha respost a les xarxes assegurant que no farà un pas enrere i que Junts, Partit Popular i Vox, diu, han d'escollir si estan amb la majoria social o els especuladors. En temps d'agora parlarem amb porteus dels diferents partits i també a partir de les 11, quan comenci el ple, arrencarem un especial al Matí de Catalunya Ràdio i a partir de les 11 per seguir aquest debat que pot marcar la recta final d'aquesta legislatura. I també seguirem la concentració que el Sindicat de Llogateres ja han convocat davant del Congrés. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. La indignació entre les entitats en defensa de l'habitatge va en augment i el Sindicat de Llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis.
0: Doncs això i moltes altres coses avui al Matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció als barrancs, ens diuen, en aquest cas el Montsià, també el Baix Ebre, perquè el terreny està saturat d'aigua i les noves pluges que estan caient ara mateix podrien provocar crescudes molt més ràpides del que hem vist fins ara. Per tant, molta precaució ara mateix als barrancs. Comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I més enllà de la previsió del temps, que ara seguirem ampliant, Junts per Catalunya rebutjarà els dos decrets, com dèiem, d'habitatge, que aquest matí el govern espanyol sotmetrà a votació al Congrés. Si Pedro Sánchez no el retira, el substitueix per uns altres nous textos negociats, Junts, com dèiem, votarà que no.
9: La decisió s'ha pres fa poques hores aquesta nit en una reunió telemàtica que ha acabat, doncs, amb el previsible rebuig al decret que estableix la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però també del primer decret que el govern espanyol havia negociat amb els seus aliats parlamentaris i que, per tant, tenia més possibilitats de ser aprovat.
10: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalán per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha resposta del govern espanyol a la negativa de Junts de no donar suport a aquests dos decrets si no el retira i negocia un nou text. El govern espanyol no retirarà els decrets de la votació avui al Congrés dels Diputats.
11: La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat del PP i Vox i contra de les solucions per la crisi de l'habitatge.
12: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió. Mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez aparca la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una reacció més. En aquest cas, del sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i doni suport als decrets aprovats al govern espanyol i apunta a una vaga general per forçar canvis en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra.
7: Pel portaveu del sindicat, Enric Aragonès, la decisió de Junts és greu.
13: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
7: Tot i que l'objectiu continua sent pressionar per aconseguir l'aprovació dels decrets, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per la seva banda, els contraris de les mesures del govern espanyol sobre habitatge, el president de la patronal espanyola carrega contra els decrets.
9: Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
9: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa del país.
0: En el cas del Congrés dels Diputats, com dèiem, ara hi ha un bloqueig polític molt evident i també veurem quines són les conseqüències. Avui seguirem en un especial a partir de les 11 el que hi passi al Congrés dels Diputats. I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat en el debat de política general.
11: Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa

0: no és conscient d'haver-li fet mal.
1: L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
0: I Vladimir Putin reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa.
2: El president rus adverteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus.
0: Moscou, Cristina Solias.
3: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
4: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi de notació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
3: El president rus també creu que les fàbriques europees que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims perquè, sense l'ajuda d'aquests països, Kiev no podria haver atacat les refineries i altres empreses en territori rus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada tensa de mobilitzacions, en aquest cas a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers.
1: Els estudiants estan en peu de guerra per reclamar més recursos, coincidint amb la presentació d'unes borrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El ministre d'Economia, Roland Lescure, defensava la credibilitat dels comptes.
0: París, Isabel Galí.
5: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
6: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
5: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sébastien Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més. Finalment serà avui quan quedarà vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
2: Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo.
0: I el president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara, diu que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre.
1: Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà el ple del Constitucional el 6 d'octubre.
7: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
1: El Constitucional sosté que amnistia la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la.
0: I als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en aquest intent d'execució de la primera dona en 2 segles en aquest estat.
2: La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es troba ingressada a l'hospital i la seva situació és ara mateix crítica.
0: N'informa des dels Estats Units Oriol Serra.
8: Krista Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialitzats com la Catherine Sweeney. They went through
9: 2 rounds. Li han administrat 2 injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
8: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara anem als esports, Robert Prat.
10: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 7, Besiktas Barça, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Xota de cors a partir de demà. Si entres a la barra amb cara de caramelat.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons, Marta Viana.
3: Molt bon dia. La primera que sona és Jota de Cors, de Lluqui Valverde, perquè avui finalment treu el disc sencer. Es diu A la Catalana i és el primer àlbum en solitari del saxofonista de la Ludwig Band. El pròxim concert que farà serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: La segona.

Qui també treu música nova és Art de Bogotà, un dels referents del panorama indie espanyol. Acabem de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola i per primer cop, per cert, el publiquen en format casset.

acabem parlant de Vetusta Morla, perquè tornen a actuar després d'una pausa de 2 anys i per tornar han triat Barcelona com a primera parada i actuen aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre.

0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Far, amb 3 quilos 25 grams a casa seva, a la malla Osona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou, connectarem amb Maria del Mar Bonet per parlar amb ella dels 50 anys del mític concert a l'Olímpia de París, que rememorarà amb una actuació al mateix escenari l'11 d'octubre.
3: A partir de les 9 ens fixarem en tot el que passarà avui al Congrés, amb la votació dels 2 decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. En parlarem amb els representants dels partits.
2: I a les 11 fins a la 1 ho analitzarem amb una tertúlia especial amb Pau Llonc, David Madí, Alicia Puig, Marta Monforte i Jofre Llombart. També parlarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera, i amb la professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, Chantal Moll de Alba.
3: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: En un dia posarem especial atenció al temps. En aquests moments la pluja torna a augmentar d'intensitat al Montsià. Eloi, bon dia.
4: Sí, pluja que torna a tenir un caràcter torrencial i a moltes poblacions del Montsià. Així que cal extremar la precaució, el terreny està saturat d'aigua, per tant, les rieres, els torrents poden créixer d'una manera molt més ràpida que no pas ho feia, per exemple, al començament de la matinada. Hi ha un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, les Balears, i arriba també a ocupar totes les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. I d'aquest sistema de tempestes, les tempestes més fortes són les que ara mateix tenim sobre les Terres de l'Ebre. Espereu que durant aquest matí quedin estancades en aquest sector, Baix Ebre, Montsià i a tot estirar comarques pròximes, amb una lleugera tendència a anar tirant cap al nord. Això vol dir que també, de cara a mig matí i migdia, alguna d'aquestes pluges fortes podria arribar en punts del Camp de Tarragona, on s'esperen pluges que localment podrien ser torrencials. Estem parlant d'acumulacions que poden superar els 50-100 litres per metre quadrat, a més dels que ja han caigut, que recordem que són 147 a Tortosa, 154 a Mas de Barberà, també a la zona del Maestrat o de la Plana Alta hi ha hagut quantitats de precipitació de més de 150 litres per metre quadrat. I atenció al cap de setmana perquè no disminueix la inestabilitat. Creiem que aquesta nit matinada de mal matí es poden formar noves tempestes sobre el mar, en alguns moments poden tocar terra al litoral, amb més probabilitat també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda les tempestes tornen a arribar a moltes comarques de la meitat nord, aquí ja una mica més moderades. I de cara a diumenge, alguns models ens indiquen que a la meitat sud de Catalunya les pluges podrien tornar a ser abundants. D'altres models indiquen que podria retirar-se la precipitació, així que caldrà seguir l'evolució del pronòstic.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara. Ara sí que ho actualitzem. Exacte. Ho seguim actualitzant minut a minut avui al matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Bon dia. Doncs situació complicada a les Terres de l'Ebre, amb diverses vies tallades. La C-12 a l'est de l'Ebre està tallat a Tortosa en tots dos sentits. També està tallat la T-1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. També la T-331 a Mas d'Enverge i la TV-341 a Mas de Barberans. A les comarques de Barcelona, mentrestant, ja hi comença a haver algunes retencions, sobretot a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a l'A2 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància Euromed i Intercity que connecten Catalunya amb el País Valencià i també els mitjana distància que surten de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià.
0: Ara són les 6:25. I activem el satèlit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
5: Good morning.
0: A Buenos Aires hi tenim Joan Biosca, buenos días.
6: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia, ni hao.
7: Ni hao.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla de l'alliberament, abans d'hora, de centenars de reclusos per fer lloc a les presons. Quim?
5: Sí, és el pla del govern per reduir l'amuntegament de presoners a Anglaterra i Gales. Els que tenen condemnes de fins a 19 mesos de presó poden optar a la sortida anticipada sempre que n'hagin complert un terç. Se'ls sometrà a controls com ara polseres telemàtiques. Volen alliberar esglaonadament 4.500 reclusos fins al juny del 2027. Inicialment n'havien de ser 6.000, però el primer ministre, Andy Burnham, va excloure els condemnats per violació, delictes sexuals, homicidi, etc. És una solució d'emergència. El sistema penitenciari està al 98% de la seva capacitat.
0: A l'Amèrica del Sud, tensió entre Xile i l'Argentina per les Illes Malvines. Mentre el govern Milei eleva el to per la sobirania que reclama, des de Xile volen ser encara més proveïdors comercials d'aquest arxipèlag sota bandera britànica amb una ruta marítima. Joan.
7: Sí, l'arribada de nous avions F-16 comprats per l'Argentina-Dinamarca ha fet escalar la tensió entre els dos països veïns. En plena crisi per la sobirania de les Malvines, Xile va ser un gran aliat dels britànics en la guerra de 1982 entre el Regne Unit i l'Argentina, i ara vol ser també un gran proveïdor comercial de les illes via la ciutat austral de Punta Arenas, amb un buc permanent que porti productes frescos i mercaderies a les illes Malvines. El problema és que ha de navegar per aigües argentines i podria ser frenat per l'armada argentina, alerten i estan preocupats des de Xile.
0: I a Corea del Sud hi ha un restaurant que es diu, atenció, Xi Jinping. Diu, igual que el president de la Xina. El propietari volia honorar-lo, diu, amb un excel·lent restaurant xinès, però des de la Xina no es veia bé l'ús de la figura de l'unipotent líder i creixien també les amenaces, Francesc.
8: I si Ricard ara s'ha passat els fets, Seül ha llançat ordres de detenció per als quatre xinesos que assenyala com a autors dels actes vandàlics contra el restaurant Xi Jinping. Tapats amb màscares i barrets van entrar a l'establiment de matinada, van ruixar-ho tot, dins i també la façana, amb laques i pintura. Alhora haurien escampat pesticides sobre els aliments. Van passar breument per on s'allotjaven i van marxar de seguida des de l'aeroport internacional de Seül cap a la Xina. Al llarg braç de la intimidació xinesa, el govern sud-coreà dubta que Pequín cooperi en l'extradició i el propietari es planteja ara canviar el nom del restaurant.
0: I de Rodalies de Catalunya a la Serra de Madrid, els lladres de coure han deixat a les fosques diversos municipis madrilenys després d'una onada de robatoris, Paula.
9: Sí, disfressats d'operaris i simulant que treballen en una obra o per alguna companyia elèctrica, els lladres han robat quilòmetres de cables de coure des de la Serra Madrilenya fins a Toledo, més de 10 municipis afectats. Madrid és també objectiu dels lladres de coure. Aquí no han fet aturar trens, però sí que han deixat centenars de veïns a les fosques. La Guàrdia Civil els busca mentre els ajuntaments, la majoria, sense assegurança per robatoris d'aquest tipus, paguen factures de milers d'euros per restablir el cablejat.
0: El Madrid torna a atacar el Barça pel cas de Greira.
10: La UEFA ha rebut diversos documents enviats pel Club Blanc referents a aquest cas i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid espera que la investigació avanci amb celeritat i el Barça recorda en un altre comunicat que aquesta investigació es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Futbol Club Barcelona.
0: I el dec del Girona, Quique Álvarez, reconeix que té una de les millors plantilles de segona divisió.
10: Álvarez, però, recorda que ho han de demostrar. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: No em puc amagar que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I...
10: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el vespre, a l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas-Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la Nations League, avui França, Itàlia i Bèlgica, Turquia, a partir de 3:15.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Colera, a l'Alt Empordà, a 7:45 del matí.
1: I es pondrà a les 7:27 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:43.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Cabrils, 21 graus, a Gimenells, 18, i a Banyoles, 18, també.
0: I pel que fa al temps, atenció a les tempestes que estan reactivant-se a aquesta hora, Eloi Cordomí.
3: Bon dia. Sí, ja hem tingut pluges de més de 150 litres per metre quadrat al Montsià i en aquests moments torna a caure pluja torrencial. La precipitació quedarà estancada aquest matí a les Terres de l'Ebre i amb una lleugera tendència a anar pujant. Això vol dir que també podria arribar a l'extrem sud del Camp de Tarragona. Pluja molt intensa en qualsevol moment del matí.
0: De seguida ho ampliarem amb Eloi Cordomí. Com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit a les Terres de l'Ebre, hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12 a Tortosa, la T331 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, també en dos punts entre Freginals i Tortosa, i també la TV-341 a Mas de Barberans. Mentrestant, a Barcelona hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i també als accessos a la ciutat. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància i de mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Santa Bàrbara.
1: Registres no oficials situen aquesta població del Montsià com el municipi amb més precipitació acumulada, més de 200 litres, que han convertit carrers en torrents, tot i que no hi ha constància de danys. Hi ha 9 municipis del Montsià i també el Baix Ebre que han suspès classes i han tancat equipaments municipals, i la mobilitat, com sentíem ara, està força afectada. Protecció Civil no descarta l'enviament d'un nou SALERT.
0: El segon, Congrés.
5: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'hi han de convalidar avui. Els de Puigdemont insten el govern espanyol a retirar-los i refer-los de nou si volen el seu suport. Però des de la Moncloa ja han dit que no faran marxa enrere i que mantindran la votació.
0: El tercer, Parlament.
1: Ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge. La compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, els comuns, se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment.
0: El quart, tiroteig.
5: Dos guardes civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a assaltar camions de mercaderies al barri de Can Parellà. Dels Mossos han obert una investigació.
0: I el cinquè nom del dia és Vladimir Putin.
1: Que reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa, insisteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus. El líder del Kremlin subratlla, però, que no té intenció d'atacar primer.
0: Fem un cop d'ull també a la matinada. Què ens deixa a Brussel·les, Pol?
6: Pendents d'una nova vaga al transport aeri, en aquest cas els tripulants de cabina d'EasyJet a Portugal. Durarà 5 dies i afectarà prop de 450 vols que ja han estat cancel·lats.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Doncs novetat sobre el cas de Lindsay Clancy, que és la mare jutjada a Massachusetts per haver matat els seus 3 fills. El jutge ha rebutjat declarar-la no culpable després que el judici es considerés nul perquè el jurat popular no va ser capaç d'arribar a un acord. El jutge descarta així la petició de la defensa i alega que la fiscalia va presentar prou proves perquè un jurat racional li atribuís càrrecs d'assassinat.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb noves tensions amb Taiwan, la Guàrdia Costera ha fet servir canons d'aigua per expulsar un pesquer xinès que era a prop de les Illes Prat, al mar meridional de la Xina, un territori administrat per Taipei i que reclama Pequín. Segons les autoritats taiwaneses, el vaixell havia entrat 50 quilòmetres en aigües restringides.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades. Junts.
7: Sí, tant a les de Barcelona com a les de Madrid. La Vanguardia, Junts, tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure els decrets antidesnonaments. A Madrid, El País, també Junts rebutja els decrets malgrat el clam dels carrers, i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd, diuen, al Congrés i al carrer. Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta, gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els Reis generen després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està empresonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I a la premsa comarcal, Ara Garcia, bon dia.
8: Bon dia.
0: I llegim que Josep Maria Estela tornarà a ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Lleida.
8: Ho serà a partir de mitjans d'aquest mes d'octubre, segons ha pogut saber el Segre, i d'aquesta manera el comissari lleidatà, que aquests darrers dos anys ha estat a la cúpula dels Mossos, tornarà a ser el màxim responsable policial del cos de la plana de Lleida. Rellevarà el comissari Josep Codina, pendent de nou destí. Estela va ser cap dels Mossos a Ponent entre l'octubre del 2022 i el novembre del 24. Anteriorment va haver sigut cap del cos a Catalunya en substitució de Trapero. El diari de Girona avui diu que els càmpings de la demarcació baten el rècord de viatgers, però registren menys pernoctacions. Els establiments han rebut prop de 409.000 persones a l'agost, això és un 6,3 més que fa un any, mentre que les nits contractades disminueixen un 5%. I el diari de Tarragona destaca que el mercat municipal de Vilaseca tancarà aquest 2026 després de 40 anys obert. Les dues parades que hi queden acaben la concessió al novembre i l'Ajuntament no les renovarà. El futur de l'edifici encara no està decidit.
0: I en esports, el Madrid torna a atacar el Barça pel cas Negreira. Robert.
9: Envien nous documents a la UEFA sobre aquest cas perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, mentre que hi ha derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol davant el Vesprem, 33-42. A l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36, queden 32 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i cada dia a aquesta hora hi fem un cop d'ull amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Mentre les elites de Washington intenten centrar la campanya en l'impacte de la intel·ligència artificial, els ciutadans americans es preocupen per coses més mundanes com ara l'estat de les seves infraestructures. D'això en parlava ahir Peter Hessler al New Yorker, en un reportatge fantàstic sobre la carretera 550. Aquesta mítica via, coneguda popularment com la Million Dollar Highway, recorre les muntanyes del sud-oest de Colorado i és molt visitada per turistes que volen conduir per penya-segats de centenars de metres. Tot i això, la carretera és molt perillosa, té centenars de morts a la història dels seus barrancs i està exposada a esllavissades constants. Però, com explica Hessler, els conductors que hi transiten estan tan acostumats al perill que ja s'han oblidat de reivindicar-ne la millora. Això podria ser la metàfora d'un país que s'ha centrat tant en la responsabilitat individual que ara li costa reivindicar la seguretat de tots.
11: El matí de Catalunya Ràdio. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
12: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i mig de set del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta un dia més pendent del cel.
5: A Tortosa hi han caigut 147 litres i dades no oficials apunten que Santa Bàrbara, al Montsià, podrien haver passat dels 200 litres. Que Mama Ramona és cap de Guàrdia de Protecció Civil fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
15: Farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, doncs, poden provocar, doncs, inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar unes alertes per demanar a la població, doncs, que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dins dels edificis.
5: De fet, el Montsià i el Baix Ebre segueixen a màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals.
1: Com dèiem, un dels llocs on més ha plogut és Santa Bàrbara, al Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
16: Hola, Francesc, bon dia. Sí, mira, durant aquesta última estona la pluja ha anat en augment i ara és més intensa del que ho era abans a les 6 del matí. Aquí a Santa Bàrbara, la part central del poble la travessa literalment de nord a sud un barranc, el barranc del Palós, que és el que sempre s'inunda i el que sempre baixa amb aigua, que sembla un riu cada cop que hi ha pluges torrencials. Aquesta darrera nit ha passat el mateix i aleshores la carretera principal que també travessa el municipi està tallada en la seva part central, que és precisament per per on passa aquest barranc. De fet, voluntaris de Protecció Civil Municipal estan vigilant que no passin vehicles. Hem parlat amb el cap de Protecció Civil d'aquí de Santa Bàrbara i ens comentava això.
17: Ara ja no baixa, però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna carriera que està oberta i llavors, hasta que no se valori tot, els danys no s'obrirà la carretera.
16: Un poble de Santa Bàrbara, aquí al Montsià, que es desperta encara amb les imatges de la riuada que va travessar el poble de fa tot just unes hores. Hem pogut també comprovar com moltes de les cases, sobretot de la part per on normalment baixa l'aigua, tenen fustes i barreres per intentar, si més no, que l'aigua no entri als seus habitatges.
1: Aquesta és la situació ara mateix a Santa Bàrbara, al Montsià. Gràcies, Jordi. I, Sílvia, les pluges també han deixat afectacions al transport.
2: Sí, l'eix de l'Ebre, la C12, per exemple, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans Santa Bàrbara. La P7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromeds o Intercity, que comuniquen Catalunya amb el País Valencià, estan suspesos. És que també estan en màxima alerta al nord del País Valencià.
1: L'altre tema del dia és, evidentment, l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. És notícia d'aquesta nit i reacció d'ara mateix del president de la Generalitat, que en un missatge a la xarxa social X diu: una decisió incomprensible i irresponsable. Junts ha de rectificar. Diu el president de la Generalitat: no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. I acaba: defensar Catalunya és defensar la seva gent. Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Però dèiem que aquesta decisió s'ha pres aquesta nit en una reunió telemàtica de l'executiva del Juntaire, Sílvia.
2: Això mateix, i després d'una reunió de la cúpula, el partit exigeix a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió, si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Carasso, Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
18: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
1: I ja hi ha resposta, com dèiem, del govern espanyol a la negativa de Junts a no donar suport als dos decrets si no els retira i negocia un nou text.
2: Si el govern espanyol es nega a retirar-los, a la votació d'avui al Congrés, el Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que ha arribat l'hora que Junts quedi retratat al costat del PP i Vox votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
1: Notícia destacada també de les últimes hores. A Terrassa, dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits aquesta nit passada després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada d'aquesta població del Vallès.
2: Sí, segons han pogut saber aquesta mesura, els guàrdies civils de Paisa perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets que s'han difós a través de les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La divisió d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: Més notícies. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida.
2: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
19: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
20: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
19: cifra, no se puede.
20: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que ADIF está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
2: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i la incorporació de nous trens.
1: I aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
2: Més de la meitat dels que continuen en el continent han estat exposats a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat rècords, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
1: I a la crònica cultural, avui, el grup de rock nord-americà Evanescence.
21: Va fer vibrar el públic de Badalona, on va presentar el disc Santuari. Feia 20 anys que no feien un concert a Catalunya fora d'un festival.
1: Badalona, Marc Ruiz.
7: La banda liderada per Emilia ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals, amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescence és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me to Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Emilia és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fareix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest cap de setmana celebra una nova edició dels Petits Camaleons al Festival de Música per a Nens i Famílies.
3: I tiraria enrere el temps.
21: Dissabte hi actua Miqui Núñez, també a Losa, amb Bauca, el Poni Pissador, els Amics de les Arts i Triquell, mentre que diumenge serà el torn del Petit de Caleril, Sidoní, Pol Bordes o la Colla Pirata. El festival enguany arriba als 15 anys d'història. Albert Puig n'és el director.
4: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys, amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I per acabar, Rosalia. Perquè rebrà el Premi Billboard al Saló de la Fama 2026 per la seva trajectòria.
21: Sí, l'anunci el van fer ahir la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar Rosalía com una de les artistes més distintives i influents de la música global i va recordar que el seu últim àlbum, Lux, va aconseguir 5 números 1 a les llistes de Billboard. Rosalía rebrà el guardó durant la gala d'aquests premis que se celebraran el 22 d'octubre a Miami.
1: Passa un minut a 6:45 del matí. Molt atents al temps, sobretot pel que fa a l'evolució de la situació al sud del país. En aquests moments tornem a tenir pluja torrencial a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, s'està intensificant, eh? I ja fa estona que anem seguint aquest gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes d'una gran extensió. Ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, arriba també a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i la part que està deixant precipitacions més abundants es troba estancada sobre les Terres de l'Ebre. La idea és que vagi avançant lleugerament cap al nord, però molt a poc, per tant les pluges podrien continuar sent molt abundants al Montsià i al Baix Ebre. Recordem que ja hem tingut precipitacions de fins a 147 litres per metre quadrat a Tortosa, a Mas de Bàrbara en 154 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara, a una estació no oficial, arriba a superar els 200 litres per metre quadrat, i aquestes pluges que acaben ara es podrien sumar a aquestes quantitats que ja han estat torrencials. De fet, es preveu que els rius puguin créixer, rius, barrancs, torrents, puguin créixer amb molta facilitat les pròximes hores. Compte perquè al voltant del migdia també aquestes pluges podrien arribar al sud del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, i també tenim algunes pluges ara mateix que cauen en alguns sectors, per exemple, de l'Alt Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquí són molt més moderades. Demà dissabte es manté la pluja sobre el mar i en alguns punts a tocar terra, a les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Després, a la tarda, arriba a la meitat nord de Catalunya, i diumenge alguns models ens indica que la meitat sud podria continuar plovent amb força.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
23: Pel que fa al trànsit, situació complicada a les Terres de l'Ebre. Hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12, a l'eix de l'Ebre, entre Tortosa i Roquetes. També tres carreteres locals i comarcals. La T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. La T331 en dos punts entre Freginals i Tortosa. I la TV3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. Mentrestant, a Barcelona hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, també a la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga i mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
0: Avui hem rebut el missatge de Tanit Pinyol. És mestre i ha treballat des del 2007 a l'administració pública. Des d'aleshores ha cotitzat, però ho ha fet a través de Mufase. Fa uns mesos va demanar una excedència per anar a treballar a l'escola concertada i ara ha hagut de demanar la baixa. El problema és que no ha arribat als 180 dies cotitzats del règim general i, per tant, no té dret a cobrar cap prestació.
6: M'està generant molta angoixa aquest fet, el fet de que tampoc estic bé amb la patologia que tinc com per tornar a treballar, en el que genera implica a nivell de llar de no poder sostenir el que és el lloguer, no poder sostenir i fer-me càrrec de la meva filla.
14: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el trimestre amb fortes caigudes. El petroli torna a superar els $100 al barril. L'IBEX encadena la quarta sessió consecutiva de descensos i ha perdut un 2,17% fins als 19.000 punts. Als Estats Units, els dos principals índexs borsaris, el Dow Jones i el Nasdaq, han tancat pràcticament plans. A l'Àsia, amb el nou repunt del preu del petroli, la borsa de Hong Kong cau prop d'un 3%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
25: increïble.
24: Platòric.
25: Patata.
24: Eh?
25: L'oferta di... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
24: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 9 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem que serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
2: Bon dia.
1: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
28: Hola, bon dia.
1: Avui que estem pendents del cel, comencem a Lleida, on després de les pluges de les darreres hores, avui parlarà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst que faci balanç de l'any hidrològic, Júlia.
2: Així és, a 9:45 parlarà el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica per fer un balanç de l'any 2025-2026, marcat per la irregularitat, amb una sequera pronunciada aquest estiu, però venint d'un hivern especialment plujós. Això a l'inici d'un cap de setmana amb moltes propostes culturals a la demarcació, de cinema, per exemple, destaquem dos cites, el Galacticat a Tàrrega i el FIC d'Age, a la Noguera, en clau musical, el Musiquem a Lleida, i si el que ens agrada és l'aviació, a l'aeroport del Guaire, nova edició de la fira Lleida Air Challenge.
1: A Barcelona, Marc, encara que avui parlem de pluja, es fa balanç d'incendis.
26: Sí, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniqué, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12, també a mig matí, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
1: Més coses avui declaren els primers testimonis del cas Inipro, que investiga el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC de Tarragona fa 13 anys, Ricard.
27: Doncs sí, aquest matí podrem sentir els primers testimonis d'aquest cas en què l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat al costat de 8 persones més. S'enfronta a penes que van dels 2 als 13 anys de presó. Avui també s'han de resoldre les al·legacions que van presentar les parts durant la sessió de les qüestions prèvies al judici. Aquest és un aspecte important, eh? Totes les defenses van demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per tant, la decisió del jutge pot determinar l'evolució del judici.
1: I a Girona avui s'ha convocat una manifestació coincidint amb l'inici del judici pel crim masclista en què va morir Carla Fernández fa 3 3 anys, un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria.
5: Sí, serà una concentració davant l'Audiència de Girona de suport a la família de la noia de 27 anys, assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís, i es fa coincidint amb l'obertura del judici amb tria del jurat popular. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació de l'associació Ama Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
1: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
10: El Madrid hi torna enviant nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vespre. I a l'Eurolliga de bàsquet a les 7. Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
12: No falla. Cada aturada de seleccions amb un Barça en ratxa surt Negreira. El Madrid s'esforça en engreixar el relat que els títols del Barça són per haver comprat els àrbitres. Però és una denúncia que té difícil recorregut. Una altra cosa és que el que va fer el Barça fos èticament reprovable. Però el Madrid no busca això. Florentino vol fer creure que el Barça s'ha beneficiat d'ajudes arbitrals. És cert que el comunicat de la UEFA confirmant que el comitè d'ètica es mirarà aquests 50.000 documents enviats pel Madrid dona una mica d'aire a Florentino. Però poc. Perquè en realitat ni la UEFA ha reobert la investigació ni l'ha accelerat. Des del Barça transmeten tranquil·litat. De fet, Joan Laporta acaba de passar 2 dies a Copenhagen amb Čeferin i les relacions entre Barça i UEFA, un cop abandonada la Superliga, són més bones que mai.
1: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap
11: per resoldre els interrogants del dia.
13: Com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: I quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la presentació ahir a Madrid de la nova pel·lícula de Woody Allen.
15: El pitjor que vaig veure ahir a la televisió, les imatges de Woody Allen amb l'alcalde de Madrid i la presidenta Ayuso anunciant la nova pel·li que rodarà a la capital de l'estat, subvencionada, clar. Notícia, per cert, amb la que Telemadrid, per supost, va obrir els informatius. I per què ha sigut el pitjor? Per l'estampa, per el que suposa i per aquesta frase del cine hasta quan paren preguntar-li per les protestes a Sol. Jo faig un cine apolític.
1: I a la recomanació del dia i amb motiu del concert d'aquest vespre d'homenatge als 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia, d'Agustí Pons.
16: Llegir biografies de músics sempre és interessant, però quan a més aquests músics encara són vius, normalment és que han fet alguna cosa molt especial. Avui voldria recomanar-vos Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia. Per què? Doncs perquè aquesta nit hi ha el concert d'homenatge a l'Oriol Tramvia i als 50 anys de la publicació del Bèstia, el seu disc més bèstia. Aquesta biografia, que a més l'ha escrit l'Agustí Pons, que és el seu germà, és una de les maneres d'entendre un músic i un artista que ens ha fet com som a Catalunya. No us el perdeu, ni el llibre ni el concert.
1: I ahir què van dir els altres, Jubany?
17: Ahir a les emissores de Madrid seguien carregant contra els decrets per l'habitatge impulsats des del govern espanyol.
18: Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil.
17: A l'emissora de Jiménez Los Santos fins i tot han rebatejat l'acampada a Sol.
28: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situación se hace...
17: I aquí a Catalunya Ràdio, els matiners van tenir un problemet de res amb els diaris. Coses del directe.
29: El principal de l'habitatge, la falta d'oferta. A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment,
30: aquí hi ha hagut una
29: fuita.
30: Que
29: no passa absolutament res i expliquem-ho.
17: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui reculem uns anys enrere i ho fem amb No Scrubs del trio de noies TLC. I és que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 2001, es va emetre als Estats Units el primer episodi de l'aclamada comèdia mèdica Scrubs. Va ser per la NBC i va tenir 9 temporades. Combinava l'humor surrealista del treball hospitalari a través de la perspectiva del seu carismàtic protagonista, el doctor John Michael Dorian, personatge interpretat per Zach Braff.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Màxima alerta avui al sud del país. Ha plogut molt aquesta nit i fa una bona estona que tenim una tempesta intensa estancada a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim acumulats ara ja mateix que superen els 150 litres, o fins i tot 200 litres per metre quadrat.
1: Gairebé freguen els 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, amb dades de fa pocs minuts. Per tant, amb la pluja que s'està intensificant a aquesta hora entre el Montsià i el Baix Ebre, de ben segur doncs, que ja estarem superant aquestes xifres de 200 litres per metre quadrat. Molta precaució doncs, en aquest sentit, perquè les precipitacions creiem que durant les pròximes hores quedaran estancades en aquest sector, sobretot Baix Ebre i Montsià, però amb una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, a velocitat molt baixa. Això vol dir que les precipitacions poden acumular molts litres sobre el mateix lloc. Podrien arribar també al sud del Camp de Tarragona durant aquest matí i tot estirar al migdia.
0: I molta precaució, per tant, doncs, per aquesta acumulació d'aigua que seguirem repassant avui al matí de Catalunya Ràdio. Tornem a saludar a aquesta hora Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa una hora parlàvem amb vostè, ens deia que totes les incidències eren lleus. Ara mateix continuem així?
2: Ara mateix s'està reactivant les precipitacions a la zona del Montsià i el Baix Ebre, especialment per exemple, a la zona de l'Ulldecona, i estem fent el seguiment amb bombers que té un dispositiu desplegat a la zona per seguir a minut a minut aquestes afectacions que es puguin produir i poder valorar si fa falta prendre mesures de protecció de la població.
0: Parlàvem del Montsià i del Baix Ebre. Ara mateix on hem de posar l'alerta?
2: Sí, correcte, és el Montsià de Baix Ebre i principalment a la zona del Montsià de mateix, que és on s'estan reactivant les precipitacions més importants. Portem acumulats ja gairebé 200 litres, el Servei Meteorològic de Catalunya ens ha tot enviat ara una altra nova alerta perquè es poden superar de nou doncs, els 90 litres en les properes 3 hores i portem gairebé doncs, més en tot el període de les últimes 24 hores acumulats pràcticament més de 200 litres, no?
0: Ens deia també que no descartava enviar més noves alertes als telèfons mòbils. Ara mateix hi ha alguna novetat sobre això?
2: Ara mateix estem valorant si enviem una nova alerta al matí per, amb aquestes noves precipitacions que estan entrant i les incidències que tenim, si enviem una alerta al matí per recordar a la gent que eviti els desplaçaments i sobretot que no baixi a soterranis, no travessi a barrancs, rius i rieres, que són les zones que estem veient que estan més afectades.
0: Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i fins després. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Segons dades del Meteocat, per situar-nos, un dels llocs on més ha plogut és a Mas de Barberans, al Montsià. Entre ahir i avui ja hi han caigut prop d'aquests 200 litres. Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Daniela, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, si podem dir bon dia.
0: Quina és la situació? Què és el que veu, alcaldessa?
3: Pues, bueno, ara mateix, com dia el company de Protecció Civil, està plovent moltíssim. S'ha reactivat. A les 4 del matí hem tingut una hora de treva. Però, bueno, ja veieu, des d'ahir per la tarda, aquí va començar a ploure cap a última hora de la tarda i portem uns 200 litres ja acumulats.
0: Li consta alguna afectació, algun veí que hagi passat alguna cosa que l'hagi trucat, que s'hagi posat en contacte amb vostè?
3: No. Tenim els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi i els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
0: Avui al seu municipi recordem també que les escoles estaran tancades. Quina recomanació vol fer, alcaldessa, als veïns que l'estiguin escoltant?
3: Bueno, nosaltres ahir ja vam activar el Duprocim, el govern va enviar és alert i alertes per fort aiguats, no? Estem tots molt avisats. El que passa que no es van decretar tancaments de centres educatius i ho vam fer nosaltres en decret d'alcaldia i bueno, la població, ells ho saben, estan acostumbrats que quan plou d'aquestes maneres la gent ha d'estar tranquil·la a casa i no hem d'anar a explorar res perquè els barrancs són molt perillosos.
0: Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Gràcies per les recomanacions i molta prudència.
3: Gràcies, bon dia.
0: Un dels municipis veïns de Mas de Barberans és Santa Bàrbara. I això que sona, que sembla un riu, És de fa unes hores, és un carrer d'aquest municipi. Unes pluges pol que han deixat diverses afectacions també a la mobilitat o als serveis.
4: Sí, ahir al vespre, 9 municipis, ara ens ho deia l'alcaldessa de Mas de Barberans, 9 municipis van anunciar que suspenien avui classes, són el Montsià, a part de Mas de Barberans, Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas d'Enverge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, Deltebre i Tortosa. Fa uns minuts, més d'un miler d'abonats seguien sense llum al Baix Ebre, durant la nit han arribat a ser 4.300, i els trens suspesos als Euromet o als Intercity que comuniquen Catalunya i el País Valencià. També afectacions a la mitjana distància des d'aquella zona cap al sud.
0: I les pluges provoquen també problemes i talls en algunes carreteres del sud. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona i a les retencions habituals a aquesta hora per entrar pel nus de la Trinitat i per la B23 i la 2.
0: I una última connexió al País Valencià. També estan en estat d'alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
6: Bon dia, i ho estarà com a mínim fins a les 9 del matí, que és quan està prevista la nova reunió per valorar la situació. Nit més tranquil·la del que s'esperaven, sobretot pel que fa a quantitats, perquè ha acabat estant tot molt més marítim dins de la Mediterrània que no del que s'esperava. Fins ara, l'acumulat més important, els 154 litres per metre quadrat d'ahir a la Plana Baixa. I fins al moment, 27 intervencions d'emergències, però de poca importància. Bàsicament, buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. Se mantenen els problemes en Renfe, manté la suspensió de Rodalies, la mitjana distància i la llarga distància fins a Catalunya. Els alerts des de primera hora del matí d'ahir van fer que reduguera el trànsit en un 60% i aproximadament 360.000 alumnes se queden sense classes avui.
0: Gràcies, Marta García. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Laura Aznar, Jordi Cuminal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Anirem seguint minut a minut el que vagi passant a les pluges. Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4, si algú oient vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos també com està afectant la pluja en el seu dia a dia. 9-3-0-1-7-4-7-4. Per exemple, nosaltres també avui amb un ampli desplegament informatiu i tenim a Santa Bàrbara el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Hola, Jordi. Doncs no, no tenim el Jordi, de seguida connectarem. Són les 7:08. Repassem el que cal saber a banda dels aiguats d'aquest divendres 2 d'octubre, un divendres on l'habitatge també serà un dels protagonistes del dia. Sílvia Solanes, Francesc Soler, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tombarà.
9: Junts per Catalunya, que votarà en contra dels decrets d'habitatge al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no els retira i aprova un nou text negociat. La decisió va arribar a 10:15 de la nit després d'una reunió d'urgència a l'executiva.
0: Jordi Corbalan.
10: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incomprensible i irresponsable.
11: És com ha qualificat la decisió de Junts Salvador Illa en una piulada que ha fet fa poca estona. Diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
0: No retirarà.
12: El govern espanyol es planta davant de Junts i mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa vol que quedin retratats al costat del PP i Vox, votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
0: Madrid, Paula Brujats.
13: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sindicat de llogateres.
9: Demana Junts que rectifiqui. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
8: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
11: A l'altra cara de la moneda, la COE carrega contra els decrets. El seu president, Antonio Garamendi, adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de portar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
12: I considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa.
0: No la compra conjunta de pisos.
9: Els comuns han rebutjat al Parlament la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge que va anunciar el debat de política general. El govern ha deixat clar, però, que la tirarà endavant igualment. Sí, que els comuns han salvat de l'executiu de la reprovació mig mandat.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta retenció 7 i 11 envien un és alert important al Baix Ebre i al Montsià. Diu que cal evitar desplaçaments, que no s'ho surti a l'exterior, que no es vagi a buscar el cotxe ni es baixi a soterranis. Si us arriba l'aigua, diu, pugeu a plantes superiors i si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats i també dels mitjans públics com Catalunya Ràdio. En aquest cas, en risc també, recordeu que teniu un telèfon d'emergències que és el 112, només en cas d'incidència i de risc. I en aquest moment, recordeu també que consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Més coses que us expliquem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Atenció a aquest tiroteig.
11: A Terrassa, al barri de Can Parellada, dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits ahir a la nit després d'un intercanvi de trets, segons ha pogut saber aquesta emissora, perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
12: Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. Si veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho investiga.
0: I no n'és conscient.
9: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. Sí que va suggerir una possible negligència, com agafar-lo massa fort. L'home va declarar ahir petició pròpia davant el tribunal que l'investiga ell i a la mare per maltractaments i agressió sexual.
11: El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó viu amb una família d'acollida.
0: Excepcions.
12: Les que farà la DGT farà amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent per als cotxes mentre creuen els vianants. Pere Navarro, director de la DGT, a aquesta emissora.
18: Però que avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
9: Barcelona és un dels municipis que s'havia queixat. L'Ajuntament calcula que hi ha 1.500 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants.
0: I arrenca dilluns.
11: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Els primers a vacunar seran les persones que viuen a residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
19: Bon dia.
0: Ataquen.
19: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira i demana que es resolgui ràpid. Des del Barça insisteixen que no han fet cap requeriment al club blaugrana.
0: S'ho han de guanyar.
19: El Girona, que té una de les millors plantilles de la segona divisió, això diu el tècnic Quique Álvarez, que avisa que falta demostrar-ho al camp. Declaracions al tot costa.
20: No em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
19: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Euroliga de bàsquet a les 7, des d'Itcas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: 10 segons seran un quart de 8 del matí. Anem ara cap al quiosc.
12: Doncs des del quiosc...

0: descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
1: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
0: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
4: Retencions a la ronda de dalt del Nus de la Trinitat a Horta i a la ronda del litoral de Bac de Roda Ciutat Vella en sentit Llobregat. Cua també a la B23 i la 2 al Baix Llobregat i a la C58 al Vallès.
3: Els grups municipals de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra forcen la convocatòria d'un ple extraordinari per exigir al govern municipal que resolgui el conflicte laboral de les biblioteques.
5: En un comunicat, els tres grups denuncien la falta de voluntat de diàleg de l'executiu del PSC i reclamen que reprenguin les negociacions amb el comitè d'empresa i que es retirin les denúncies penals i administratives contra els treballadors.
6: Segons el reglament, el govern municipal té l'obligació de convocar aquesta sessió extraordinària en un termini màxim de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la petició.
3: Més notícies. El Garraf Vilanova preveu un pressupost de més de 110 milions i apuja un 3% als impostos.
5: El pressupost de l'any que ve puja 3 milions i mig més que aquest any, amb més recursos per neteja, espai públic, polítiques socials i equipaments.
6: Entre les principals partides hi ha 14 milions per residus i neteja viària, així com inversions en equipaments esportius, escoles i manteniment de l'espai públic.
3: L'Hospital de Bellvitge és líder estatal en implantació de cors artificials.
5: 11 cors artificials al 2025, la xifra més alta d'Espanya, i va fer 31 transplantaments cardíacs, el màxim de Catalunya.
6: Des del 1992, el centre ha implantat prop d'un centenar d'aquests dispositius que poden servir tant com a pont fins al transplantament com a tractament definitiu. Ho llegim a la premsa del Baix.
3: I al Baix és l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada prepara un projecte de transformació del carrer Manresa. És una de les principals entrades.
5: La iniciativa busca millorar l'espai públic i adaptar-lo a les necessitats actuals dels veïns.
6: De fet, la intervenció per fer el vial més accessible als vianants es portarà a terme després de completar la renovació del carrer Gori.
3: I cultura? Maneres d'escapar-se és el lema d'aquest any del Festival de Fotografia Analògica Revela't, que torna aquest cap de setmana a Vilassar de Dalt, Marta Vallès.
7: La pluja ha fet endarrerir l'obertura del festival, que es farà dissabte. Més de 20 exposicions de fotografia analògica contemporània. Què no ens podem perdre? Pep Mínguez, director del Revela't.
8: Castro Prieto és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar de lo que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith. És un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
7: El mes especial, el cap de setmana del 16 al 18 d'aquest mes. Des de Vilassar de Dalt, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I música amb Su.
9: Tant de que jo fos més com tu i coneguis la vida.
3: Dins del cicle directes Estrella d'Am 150 aquest vespre a l'Udegas. Passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: El 19 de desembre del 1936.
10: I el número de la sort, el...
11: 4.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
13: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
12: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
13: Valoro tanto el stock como el precio.
14: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
15: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Els embotits General de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
17: Ara mateix molt preocupats pel temps que està caient al Montsià i al Baix Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, sí. Anem fent el seguiment d'aquestes tempestes que estan quedant estàtiques en aquest sector. De fet, de tot el gran sistema convectiu que tenim al Mediterrani, que ocupa tot el Golf de València, arriba fins a les Balears, a Eivissa, i arriba fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha les tempestes més fortes, és precisament aquí les Terres de l'Ebre. I hi ha una dada que ens estem fixant, és la de les de Mas de Barberans. Ahir van caure 95 litres, ahir bàsicament a la nit, i aquesta matinada n'han caigut 123 i molts d'ells han caigut aquesta

0: últimes hores, aquests últims minuts. Per tant, ja en portem més de 220. Clar, hem de pensar que el barranc de... Vaja, al costat de Santa Bàrbara, hi ha tot de barrancs. Santa Bàrbara està al peu dels ports, per tant, allà acumula l'aigua de molts barrancs que baixen i queden concentrats al barranc de Lledó, que passa entre diferents camins, carreteres, que passen entre Santa Bàrbara i Lledó. Per tant, tots aquests camins poden quedar inundats les pròximes hores per aquesta aigua que deu baixar en aquests moments a tota velocitat, perquè ara mateix la intensitat de precipitació és molt intensa. I també una miqueta més al sud neix un altre barranc, que és el barranc de Palós, que en aquest cas passa per Santa Bàrbara. Aquí també tenim registres que, tot i que no són oficials, en aquests moments ja ens parlarien de quantitats de precipitació de 250 litres per metre quadrat. Santa Bàrbara és una zona molt més plana, per tant, doncs, l'aigua pot provocar més problemes pel que fa a les inundacions, i de fet això és el que hem vist aquesta matinada.
1: 250, ja, eh?
0: Demanar... 250 és un registre no oficial, és a dir, l'oficial ara mateix estaria 220 a Mas de Barberans. Però aquestes dades de pluviòmetres que tenen persones particulars, doncs ja ens parlen d'aquestes quantitats que, vaja, són fiables. Llavors, insistim ara en la precaució, perquè el terreny està saturat d'aigua, espereu molta pluja encara els pròxims minuts, les pròximes hores, potser 50, potser 100 litres més, i això voldria dir, doncs, que ràpidament es pot convertir en una crescuda d'un riu, d'algun torrent, en aquest sector Baix Ebre, Montsià, però compte perquè avança molt lentament cap al nord i podria arribar també al sud del Camp de Tarragona.
2: Sons del matí.
0: I es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada entre el nord de Castelló i sobretot les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià.
3: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua.
4: Sí, sí, no, el carrer de sempre, el que passa que últimament estan agafant més carrers per aquí a Sant Rafel.
1: Castelló de la Plana, Marta García.
5: Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats.
6: Junts per Catalunya votarà en contra de tots dos decrets.
7: Marí!
1: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, retratar.
8: En sentit figurat, descriure exactament o mostrar com és realment algú per mitjà d'actes, paraules o trets. El govern espanyol vol que avui al Congrés els partits que no donin suport als seus dos decrets d'habitatge quedin retratats. I això va pel PP, per Vox i per Junts. Pel govern espanyol han de decidir si volen sortir la foto al costat de la ciutadania o al costat dels especuladors. El que pot quedar retratada també aquest matí a la Cambra Baixa Espanyola és la legislatura.
1: Tiroteig.
8: Sèrie de trets d'arma de foc que es produeixen de manera seguida o continuada. Si us pregunteu quants trets calen per considerar que hi ha hagut un tiroteig, doncs es veu que no hi ha un mínim numèric per aplicar aquest terme. És a dir, que un sol tret ja pot considerar-se un tiroteig, encara que sol reservar-se per més d'un tret o un intercanvi de trets com el que hi ha hagut aquesta nit a Terrassa entre un grup de lladres i la Guàrdia Civil. Dos agents han quedat ferits.
1: Punt de no retorn.
8: Moment o llindar crític a partir del qual una situació o procés canvia de manera irreversible i ja no és possible tornar a l'estat inicial. Vladimir Putin diu que pot arribar de forma inesperada, com si no anés amb ell o com si hagués d'arribar de forma inexorable, per generació espontània, mentre reitera l'amenaça nuclear a Europa. Aquesta amenaça del punt de no retorn cada dia és més present, ja sigui per una IA poderosa i embogida, pel risc d'atac nuclear o senzillament perquè quedarem fregits pel canvi climàtic.
1: I ara, les xifres del dia amb Lara García. La primera xifra és 20.
9: A partir de l'abril del 2027, les capses d'antibiòtics seran de 20 unitats. D'aquí 6 mesos desapareixeran de manera definitiva les capses de 30 pastilles i l'objectiu és que quan s'acabi el tractament no s'obrin pastilles i així no s'hi pugui recórrer al pacient en un altre moment sense indicacions mèdiques. Cada any a Espanya moren 3.000 persones per resistència dels bacteris als antibiòtics.
1: 1,2 milions.
9: Són les persones que pateixen símptomes greus durant la menopausa. El 75% tenen sufocacions intenses. Són dades de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
1: 87%.
9: És el percentatge de les morts en atropellaments que són culpa del conductor. En aquests casos, els vianants havien comès cap infracció i només en el 13% dels casos no van respectar el semàfor. Són conclusions d'un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària.
1: I ara el veig tres imatges amb Cília Solanes. A la primera imatge hi veig una doble foto de les tres xemeneies, amb, com un busca les diferències, si veu l'esquelet d'un edifici i davant una paret. I aquí és on hi ha la pista, perquè en una fotografia és plena de grafitis, sense cap espai lliure, i en l'altra imatge, la mateixa paret, està completament blanca.
2: Ho trobem a La Vanguardia, que explica que l'Ajuntament de Barcelona va decidir posar punt final a una de les meques del graffiti barceloní, les Tres Xemeneies. Afegeix que han netejat més de 200.000 metres quadrats de façanes en 8 mesos i que aquesta política espanta els grafiters. Prova d'això, diu, és que cada vegada els serveis de neteja es troben amb menys façanes pintades.
1: A la segona imatge hi veig quatre trossos de pa de barra tallats, no en llesca, sinó com, fos, com si fossin petits entrepans oberts pel mig, una tarrina d'humus, d'aquests de plàstic que trobes fàcilment al supermercat, i un ganivet de cuina d'una mida mitjana, no de pelar patates, sinó que podria servir per tallar verdures, per exemple.
2: Sí, és una imatge que corre per les xarxes i que veiem a diaris digitals, i és que és la foto que ha agafat de referència l'Ajuntament de Madrid com a prova, diuen, del perill de l'acampada de la Puerta del Sol. I és basant-se en aquesta foto del pa, l'humus i el ganivet de cuina que l'alcalde ha demanat una intervenció immediata i avisa de mesures judicials.
1: I la tercera imatge del dia, atenció, convertir Oxford Street en un carrer per vianants. Londres, Quim Olivares, què hi veiem?
7: Ahir dijous l'Enigmarius feia.
1: No, aquest no és en Quim Olivares, ara sí, Quim. Hola, Quim. No tenim en Quim. Doncs si no tenim en Quim, ara sí.
10: Estressant d'autobusos, taxis, bicicletes, moltes assalten els semàfors, tricicles turístics decorats amb mal gust i algun cotxe privat. I les voreres estan plenes a vessar de persones que van a comprar amunt i avall i que també s'assalten la majoria de semàfors. El 26 d'octubre, a l'inici de la campanya de Nadal, es pacificarà parcialment aquesta artèria comercial. Per l'alcalde, el laborista Sadiq Khan, això portarà beneficis mediambientals. El canvi obligarà a desviar el trànsit pels carrers al nord d'Oxford Street, que no estan gaire contents amb l'alcalde.
11: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmarius.
12: L'Enigmarius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dijous l'Enigmarius feia: acoloris la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era: encebés. Encebar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors. I la destresa la demostraria qui encebés. Acabem la setmana una mica lluny, a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec, de 7 lletres. Membres d'una dinastia de califes a mans del pop suec. 7 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.

0: I ara, per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui la Clariana preveurà que farà fred. Obrirà l'armari i trobarà una jaqueta que fa 6 anys que buscava i es posarà extremadament contenta. No per la jaqueta en si, sinó perquè també preveurà el desig. Posarà la mà a la butxaca i palparà amb els ulls tancats. Bingo! La targeta del restaurant amb els millors carbonara de la història que mai més va saber trobar era allà. I després d'això, recordarà que també és el seu aniversari, però que potser ja no li cal cap més regal. Oh, yeah.

0: Són 8:15.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15 i ara mateix molta precaució, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. Ens despertem amb 12 graus a Das, 21 a Cabrils, 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem també porteus de diferents grups parlamentaris per valorar el no de Junts dels decrets d'habitatge. Però què hem de saber del dia d'avui i molt especialment del que està passant pel que fa a les pluges? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Que Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou SLR al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres.
3: Fa força estona que hi ha una tempesta estancada a l'extrem sud del país, amb acumulacions de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià o el Baix Ebre.
4: A les 11 comença el ple al Congrés, on, si no hi ha novetats d'última hora, es tombaran els dos decrets sobre habitatge després que Junts s'hi hagi posicionat en contra.
3: La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa ho acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
4: Un Illa que ha vist com els comuns al Parlament han rebutjat la seva proposta estrella, el debat de política general, la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat.
3: I dos guàrdies civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents que anaven de paisà perseguien una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
5: En esports, el Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vesprem.
0: I pel que fa als aiguats a les Terres de l'Ebre, no paren de sumar litres ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, se sumen 220 litres a Mas de Barberans, a Tortosa 150, més de 140 en altres punts de la Plana Alta i el Baix Maestrat. El terreny està saturat d'aigua i els torrents poden créixer amb molta rapidesa les pròximes hores, i és que les pluges han quedat estancades entre el Baix Ebre i el Montsià, però van avançant molt lentament cap al nord i, per tant, durant el matí i migdia també podrien descarregar fort al sud del Cap de Tarragona. El cap de setmana es manté la inestabilitat amb tempestes fortes sobre el mar, al litoral i en altres llocs de Catalunya.
0: Ara mateix també informen que del Tebre més de 450 abonats estan sense llum. Seguirem també aquesta incidència. Mobilitat també aquesta hora amb trens suprimits a causa d'aquest temporal. Maria Fernández, bon dia.
7: Bon dia, sí. Renfe ha suprimit la circulació dels serveis de llarga distància Euromed Intercity que connecten Catalunya amb el País Valencià, i tampoc circularan aquest matí els trens de mitjana distància que van de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià. D'altra banda, el primer tren del dia de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va una hora i mitja tard, una hora i mitja, ens diu Renfe, però que en aquest cas és un retard puntual per una qüestió operativa.
0: I a les carreteres, hi ha 5 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada, Mireia Sala.
8: Sí, la més important és la C12, entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, Galera, La Sénia i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat, i els accessos a Barcelona hi ha cua a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i la C58 a Sant Quirze.
0: I avui atenció també, perquè ens fixarem en els articles i també en les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Avui amb el mateix subjecte a totes les portades, Ricard, la paraula és Junts. En destaquem tres. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. I La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Altres temes de portada: El País entrevistat, Volodymyr Zelensky és la gran foto de portada. El president d'Ucraïna assegura que Vladimir Putin no tem els europeus i ni es veu afectat per les sancions. I per acabar, llegim El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa.
0: És curiós avui mirar la premsa com es posiciona, diguéssim, amb el que ha passat amb l'habitatge i amb la posició de Junts, i també curiosa la lectura que en fa La Vanguardia. És significatiu, si més no. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Són 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
10: Per exemple, l'editorial del País que diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge. O a La Vanguardia, el director Jordi Juan avisa de la derrota de Pedro Sánchez que pot tenir seqüeles.
0: Jordi Juan, eh?
10: Jordi Juan, el director de La Vanguardia.
0: Sí, Jordi Juan avisa de la derrota...
10: Diu, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt i final a la legislatura. El Mundo, el Federico Jiménez Los Santos, va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les seves cases a 2,4 milions d'espanyols. Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret. A l'Ara, l'Antoni Bassas diu que els llogaters tenen por de ser desnonats, els propietaris de la seva inseguretat jurídica i els polítics de seure a negociar res perquè queda tou. I al Periódico, el periodista Joan Canyete Veil exposa que la política ha d'actuar, però no amb 2 decrets oportunistes i matussers en el seu redactat.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
11: Ja bé la meitat de les persones d'entre 30 i 44 anys viuen de lloguer, publica el Nació. A més, hi ha el doble d'arrendataris d'entre 45 i 64 anys que el 2013. I, per contra, els que viuen en un habitatge de propietat han baixat del 74 al 67%. D'altra banda, l'informe Vides Futures recull que el lloguer està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021, només el 36% de la població de l'Estat vivia el mateix habitatge que 10 anys abans. Això és pràcticament la meitat que els anys 90, que feia un 70%. El document apunta que aquesta tendència anirà a més.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més, i tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
14: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase... No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
20: Estàs conegut.
21: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
22: Eso.
23: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
24: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quin és el supermercat més car de Catalunya?
4: El Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el supermercat del Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el supermercat on és més barat fer la compra és el Family Cash, que només té un local a Tarragona i un Amposta. Ho recull el Nació Digital.
0: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
3: Una peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les mudanyes de Prades a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història, el Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop, pel cert pes que cada cop n'hi ha menys.
0: I què ens descobreix el Regió 7?
4: El secret de les pastilles Joanola, l'empresa amb fàbrica Sant Quirze del Vallès fa 120 anys i aprofitant aquest aniversari doncs ha obert les portes. El diari explica que més aviat sembla que hi facin pizzas. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia del barri de Gràcia de Barcelona el 1906 amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara García.
10: En plana internacional, Donald Trump augmenta la pressió sobre Europa en un intent de baixar els preus dels carburants abans de les eleccions de mig mandat el mes de novembre. Reuters anuncia que Washington amenaça Alemanya i França que si no alliberen reserves de dièsel per ajudar a contenir l'escalada de preus dels carburants, s'enfrontaran a un veto dels Estats Units a les exportacions d'aquest carburant. A França, el govern està atrapat en una mobilització estudiantil que se li ha estat descontrolant. Segons Le Monde, el ministre d'Educació rebrà avui les associacions d'estudiants de secundària i de pares i mares d'alumnes després de 10 dies de manifestacions a les portes dels centres educatius. I el Corriere della Sera, Itàlia, diu que s'obre oficialment la cursa pels pressupostos del 2027, un camí que es presenta complicat en un context marcat per la crisi energètica.
1: I avui els titulars de premsa econòmica tornen a pilotar al voltant de l'habitatge i l'economista assegura que el govern espanyol oblida la llei del sòl encallada des de fa 4 anys. Segons el mitjà, aquesta llei és la solució a la crisi de l'habitatge perquè desencalla el problema de la manca de sòl edificable. Mentre l'executiu concentra la seva política residencial en noves mesures sobre el mercat del lloguer, el gran problema que condiciona la creació d'oferta continua pendent, lamenta el diari. Expansió en un dia més en contra dels decrets de l'habitatge publica que els juristes qualifiquen el text que vota avui al Congrés de demencial en contenir conceptes jurídics indeterminats, cosa que podria generar, segons el diari, una onada de litigis, tot i que el mateix Expansió matisa que això no passarà perquè, diu, els decrets estan destinats al fracàs. I l'ON Economia destaca que directius i executius de Volotea s'han apujat el sou en ple declivi de l'aerolínia. L'aerolínia rescatada amb diners públics en la pandèmia perdia diners abans i en perd després. Acaba de sol·licitar el preconcurs de creditors.
0: I a la premsa esportiva destaquen els nous atacs del Madrid pel cas Negreira. Robert Prats.
5: El diari Esport recorda que no hi ha cap nou expedient contra el Barça i veu aquesta iniciativa del Madrid i de Florentino com fum. Joan Baells afegeix que el nou Madrid de Florentino ha passat de ser un club senyor a agafar el paper de víctima i avisa que amb el pas del temps Florentino pot consumar un ridícul majúscul. Sí,

0: Esportiva destaca que són 50.000 folis els que ha enviat al Madrid, però que no s'ha obert cap expedient nou. L'Esportiu parla del comodí Negreira amb un Madrid que demana pressa a la UEFA per tapar les seves misèries. Des de Madrid els titulars són tan grans que no hi caben. Portada tot drap del Marca. El Madrid posa urgència a la UEFA perquè sancioni el Barça. El diari AS diu és la mateixa UEFA qui reactiva el cas Negreira. El periòdico parla de Cristiano Ronaldo com la caiguda d'un mite que ha traït el seu llegat de compromís, talent i passió, i que Portugal continua convulsa pel trist final que està escrivint el millor esportista del país amb un epíleg pèssim i impropi d'una llegenda que demostra immaduresa. Carme Barceló afegeix que Cristiano és el jo i només jo. La Vanguardia apunta al final de Cristiano, dient Joan Golobar recorda que pertany a un equip significa estar disposat a celebrar victòries en què un no ocupa el centre de la fotografia, i El País el remata i diu que es punxa el globus Cristiano.
1: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè roben dos camions d'Nvidia pensant-se que havien capturat un tresor de xips d'IA, però estaven plens de sorra.
4: Ha passat a Califòrnia i ho recull el Mundo. Nvidia és una empresa especialitzada en IA. És per això que els lladres van decidir assaltar uns camions pensant-se que dins hi trobarien material caríssim que s'utilitza per desenvolupar i alimentar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el botí que va resultar ser un autèntic fiasco. Quan van obrir les portes dels camions, es van trobar amb 9 tones de sorra.
2: Detenen en una operació contra el narcotràfic el responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia.
5: Miguel Ángel Barbero, el responsable de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia, ha estat detingut amb 3 persones més en una operació que relaciona amb el tràfic d'estupefaents. Fa 9 anys el van arrestar pel mateix motiu. Està investigat per diversos delictes, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència.
2: No, m'estava imaginant la conversa entre el seu cap i l'agent Barbero. Segur que tiene lo de la droga, lo tengo controlado. Fernandisco recorda els seus inicis a la ràdio amb 12 anys, escalfava els cigalons dels locutors.
4: Sí, en una entrevista a la cadena SER, el locutor ha explicat que va començar el món de la ràdio quan els discos de vinil i el fum del tabac complien els estudis de so. Els seus inicis van ser a Ràdio Miramar i ha explicat que la seva feina era escalfar els cigalons dels locutors que treballaven a les 8 del matí. Per fer-ho, utilitzava un càmping gas que hi havia a l'estudi. Recorda que van ser matins molt foscos, sobretot per la falta de llum de la redacció.
2: Canalies, qui fa anys avui?
5: Felicitem el cantant Sting, el compositor i cantant en fa 75, també la cantant Romina Power, que bufa 75 espelmes, i acabem l'actriu Maribel Verdú, que en fa 56.
2: I Sant Oral?
5: Mira, avui és el dia dels Sant Àngels de la Guarda, també.
2: Sant Àngel?
5: Sant Àngel?
2: Avui sí.
5: No m'ho diguis! Va. Les felicitats al nostre Àngel de la Guarda.
2: Angelina també, no? Suposo.
5: Suposo que també. I també és la Mare de Déu de l'Acadèmia, i a més de tot això, suma-li que és Sant Sadurní.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 2 d'octubre de 1976. Atenció, s'apuja el salari mínim interprofessional fins a les 11.400 pessetes mensuals, el que ara serien 68 euros i mig. Tot i l'increment, la conflictivitat laboral ara fa 50 anys era molt alta. Aturades al sector tèxtil, al metal·lúrgic, vaga correus, vaga als controladors aeris i la que més afecta els ciutadans, vaga als forns de pa, que deixa imatges de postguerra amb llargues cues i persones que acaparen tot el pa que poden. Ara fa 50 anys, reunió important a París entre membres de l'Assemblea de Catalunya i el president a l'exili, Josep Tarradellas. Havien de definir una estratègia de com recuperar la Generalitat i quin paper hi havia de tenir Tarradellas. Acabo amb el Corte Inglés, que anunciava als diaris que aquella tarda Antonio Machín signaria discos al seu centre de la Diagonal. Que han passat 50 anys en dona fer l'anunci quan defineix Machín com el popular cantante de color.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:47. De seguida ampliem la previsió del temps. S'està afectant ara molt la pluja. Atenció, perquè Protecció Civil ha enviat un nou és alerta al Baix Ebre i al Montsià.
3: Demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas acostar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres. Hi ha acumulacions de 200 litres per metre quadrat a alguns punts d'aquestes comarques. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberà, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
10: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables.
3: Ara mateix hi ha 9 municipis amb classes i equipaments tancats i el nord del País Valencià també està en alerta.
2: Junts tombarà els dos decrets sobre habitatge avui al Congrés.
11: A les 11 comença el ple. La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
2: Per cert, que farem un especial també al matí de Catalunya Ràdio, un especial per seguir les pluges a partir de les 8 del matí i un altre especial a partir de les 11 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats en una matèria tan urgent com l'habitatge. I ferits, atenció, dos guàrdies civils de paisà en un tiroteig a Terrassa.
3: Els agents sí, perseguint una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
2: Rosalia, per cert, és premi Billboard Saló de la Fama.
11: L'anunci el va fer la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar de Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global. Rebrà el guardó durant la gala dels Premis Billboard, que se celebrarà el 22 d'octubre a Miami.
2: És un dia d'estar connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per seguir la previsió meteorològica minut a minut. Molta afectació ara mateix al Montsià i al Baix Ebre, al Deltebre. Més de 450 abonats estan sense llum i, per tant, també és un dia d'estar connectats als serveis públics de Catalunya Ràdio per informar-vos. És un moment de molta precaució, sobretot al sud del país. Al sud hi ha altres zones del país que avui també farem un cop d'ull. Ronda de connexions des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: En aquest context que dèiem de pluges i també de rius que al sud del país baixen ben plens, des de Lleida seguirem també aquest balanç de l'any hidrològic que aquest matí es fa a la Confederació Hidrològica de l'Ebre. Estela.
12: Sí, ha estat un any marcat per la irregularitat. Ara hi ha aiguats a la part baixa de la conca, però hem tingut un estiu molt sec després d'un hivern especialment plujós. Això ha garantit les campanyes de reg perquè els pantans han aguantat. Veurem què explica a 9:45 el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme. I aquesta tarda, a 6:45, Lleida s'assuma a les mobilitzacions per l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat una concentració davant la seu del PSC, un acte en què preveuen donar veu a persones afectades per aquesta crisi i en què posaran de relleu xifres com els més de 2.000 desnonaments que s'han fet a les comarques de Lleida en els darrers 5 anys o els màxims històrics en execucions hipotecàries, 231 en el primer semestre d'aquest any.
2: Ara mateix a Tortosa està plovent molt. Atenció, hi ha carreteres tallades, hi ha un parell de cases també que estan desallotjades, ens informen, i ara veurem també què és el que acaba passant. Hi ha el centre de comandament de bombers al pavelló Remolins. Recordem que els centres educatius i municipals estan tancats. I a Barcelona, Marc, hi haurà valoració de la consellera Parlon en roda de premsa, per cert, aquí a pocs minuts també en directe, al matí de Catalunya Ràdio, per valorar les incidències que es puguin produir arran d'aquests aiguats, i també farà balanç d'incendis.
13: Exacte, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026. Ara que oficialment, Ricard, ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls són públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12 i també, just a aquella hora, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: I acabem també parlant de violència masclista, tant a les comarques de Tarragona com les de Girona. D'una banda, l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'ella, Clara?
14: Sí, l'home ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador i que aleshores ell la va colpejar. Ha assegurat, però, que no ho volia fer. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. D'altra banda, les portes del concurs de Castells de Tarragona. Recordem un precedent que va tenir lloc a Barcelona l'any 1902 per les festes de la Mercè. Es tracta del concurs regional de xiquets de Valls entre la Colla Vella i la Nova de Valls. L'acte va tenir un caràcter anecdòtic que res tenia a veure amb el concurs que es va fer 30 anys després a Tarragona. Per cert, que aquella competició la va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes.
2: I el crim d'una noia a casa seva fa 3 anys a Girona arriba avui a judici. El seu excompany va reconèixer els fets i han convocat una manifestació davant de l'audiència, Fèlix.
16: Sí, aquest matí triaran el jurat del judici, han convocat una concentració de suport de la família de la Carla Fernández, que van matar el juliol del 2023. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia li reclama presó permanent revisable per assassinat. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació d'una associació anomenada AMMA, AMMA Feminicidios, per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
7: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: Anem a fer un repàs a com està ara mateix la situació. Com dèiem, ara mateix torna a ploure molt i especial atenció a Tortosa, a la Icordomí.
15: Bon dia, sí, tot el Baix Ebre, tot el Montsià, especialment el Baix Ebre és la novetat perquè les precipitacions són molt intenses en aquests moments, també arriben, per exemple, a la mateixa capital, a Tortosa, i al Montsià doncs, també van acumulant-se pluges. Destacàvem fa una estona aquesta dada de Mas de Barberans de 220 litres per metre quadrat, ens acaba arribar la dada d'Alcanar, són 193 litres per metre quadrat que han caigut, i 100 dels quals han caigut només l'última hora, 100 litres en una hora. Estem parlant també de pluges de 150 litres a Tortosa, i en altres llocs, per exemple, de la Plana Alta, del Baix Maestrat, ja superen els 150 litres per metre quadrat. De tot aquest sistema convectiu que hi ha a gran escala, a tot el Golf de València, Terres de l'Ebre, arriba fins a les Balears, on tenim les pluges més fortes, ara mateix és a les Terres de l'Ebre, i es preveu que quedin aquí estancades durant bona part del matí, amb una lleugera tendència en avançant cap al nord, això vol dir que també podrien afectar el Camp de Tarragona. Està plovent, també, en altres llocs de Catalunya, per exemple, al Camp de Tarragona o en altres llocs de les comarques de Lleida. De moment ho fa de manera més moderada, però compte perquè al migdia, mig matí, migdia, també alguna d'aquestes pluges torrencials podria arribar al sud del Camp de Tarragona. I el cap de setmana no fa net. Sí que no tindrem aquesta inestabilitat tan marcada, però es manté la possibilitat de ruixats i tempestes fortes sobre el mar, poden arribar al litoral i en especial poden arribar a les Terres de l'Ebre, això durant la nit, matí, i a les tardes és probable que, sobretot dissabte, tinguem ruixats irregulars a moltes comarques també de l'interior.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara. I pel que fa al trànsit s'ha tallat també una altra carretera per la pluja a les Terres de l'Ebre i ja n'hi ha 6 detallades, Mireia Sala.
17: Sí, són totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, la Sénia, Mas d'Enverge, el Canà i Ull de Cona. També està tallada la C12 entre Tortosa i Roquetes.
18: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
19: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara al matí toca repassar el preu de les coses. Avui, quant costa una hora de cangur?
20: Independentment del territori, el preu d'una hora de cangur oscil·la entre els 10 i els 15 euros l'hora. A Barcelona, al barri de Can Baró, la Ivet paga 10 euros l'hora per un cangur per al seu fill de 19 mesos. En total, la família se n'hi gasta uns 1.600 mensuals.
21: Per 3 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ens ha demanat 10 euros l'hora. Quan demanes una cangur per hores esporàdiques, el preu pot pujar. I si fas un contracte per 40 hores, el preu hora que rep la cangur és menys, però acostumes a donar la data a la Seguretat Social i llavors a la família ja li costa uns 1.600 euros al mes.
20: L'Ariadna viu a Mataró i és mare soltera d'una nena de 7 anys que també necessita cangur.
22: L'ajuda d'una cangur em costa 15 euros l'hora per unes 15 hores a la setmana.
20: A Barcelona, al barri de Congrés, l'Eva també paga 10 euros l'hora. Una coneguda assegura que a l'hora de triar cangur, la seva prioritat no ha estat el preu, sinó comptar amb una persona de confiança.
23: Només s'ha de recollir la meva filla de l'escola i portar-la a música. No vaig fer cap estudi de mercat, només volia algú de confiança i vaig pensar que li pagaria l'hora sencera, tot i que estigui només amb la meva filla a mitja hora, perquè a vegades la necessito més d'una tarda i vull que estigui contenta.
20: Hi ha ciutats que ofereixen un servei municipal de cangur. Barcelona, per exemple, té el Pla Concilia, que ofereix canguratge gratuït per nens d'entre 1 i 12 anys en 15 punts de Barcelona. Un altre municipi és Igualada, que té cangur públic per a infants des de les 16 setmanes fins a 6è de primària. És gratuït i funciona en diversos equipaments municipals.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els impostos? Avui divendres, què costa canviar l'enllumenat d'una escola? Ot Serra, bon dia.
24: Bon dia. A l'escola Joan Casas, a Sant Antoni de Vilamajor, cal canviar el sistema d'enllumenat. S'haurà de renovar la
0: instal·lació de tot un edifici amb tecnologia LED. Primer amb el desmuntatge dels equips existents i després posant-hi els nous. El valor estimat del contracte és de 73.475 euros, que equivaldria a 11 euros per habitant.
1: Hi ha 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A les xarxes que trobem, que s'ha fet més viral, Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. El passat 27 de setembre els Estopa van compartir un vídeo a xarxes per anunciar que està a punt de passar alguna cosa molt important. I veiem una persona encaputxada amb una careta blanca que grafiteja en una paret la lletra E envoltada d'un cercle vermell. El vídeo acaba amb la veu dels germans Muñoz dient tic-tac, tic-tac. Doncs bé, ara han aconseguit més de 20.000 visualitzacions amb un altre vídeo on expliquen com van enregistrar aquest tic-tac. Escolteu.
5: Bueno, vamos a grabar. Yo soy tic, tú eres tac. Yo prefiero tac. Pero si tú vas a hacer el tic, yo luego te respondo como un martillo pilón.
24: ¿Yo quería hacer tac?
5: Sí.
24: Sí.
5: Bueno, ¿haces tú el tic?
24: Hago yo el tic.
5: Hago yo el tac.
24: Venga, ¿vale?
5: Yo el tac.
24: Yo hago el tic.
5: Yo el tac. Bueno, yo soy tic, tú eres tic.
24: Yo soy tic.
5: Yo soy tac.
24: Ah, va. Cago en la puta.
5: Ah, va. Pues vale, eso es. Tic, tac. Tic, tac.
4: Sort que al final es van posar d'acord, Ricard, i va quedar clar qui havia de fer el tic i qui el tac, eh? No m'agradaria que aquestes alçades de la pel·lícula en José i en David es barallessin, haguessin d'anar al racó de pensar i s'haguessin de demanar perdó amb un petonet a la galta i una abraçada, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.

aquesta hora dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Aquesta dedicatòria va per als serveis d'emergència que en dies com avui han de treballar sense descans. Els qui posen el cos i la pell quan els temps es desborda i quan la resta busquem refugi. Gràcies i bon dia a Catalunya.

0: Comença un dia de forta inestabilitat. I no només al sud de Catalunya, on es manté aquesta alerta per les fortes pluges i on la situació, per cert, ara mateix és complicada. De seguida ho actualitzarem amb el nostre meteoròleg, diversos especialistes i també els nostres enviats especials. Avui farem un programa informatiu especial per seguir tot el que hi passi al sud del país. Però, a banda dels aiguats, avui també és un matí de tempestes polítiques a Madrid. Ahir a la nit, l'executiva de Junts per Catalunya va acordar votar no als dos decrets d'habitatge del govern espanyol. Va exigir també a la Moncloa que n'ordeni la retirada i això ens porta de nou a un bloqueig polític. Mentre els partits no es posen d'acord, però el problema no espera. L'habitatge avui continua sent una de les principals urgències socials del país. I precisament per això, la votació d'avui era important. No perquè un decret per si sol resolgui la crisi de l'habitatge, sinó perquè era una oportunitat per aprovar mesures concretes davant d'un problema que afecta cada vegada més famílies, més joves i més gent gran. I ara aquesta oportunitat està en risc. Junts argumenta que aquests decrets perjudiquen el petit propietari i no frenen els fons voltors. És una posició política legítima, que hauran d'explicar bé, perquè davant d'una crisi d'aquesta magnitud no n'hi ha prou en dir què és el que no funciona. Cal saber també què és el que canviaria Junts, què mantindria i, sobretot, què està disposat a votar. Avui intentarem també treure l'entrellat avui al matí de Catalunya Ràdio, perquè si el problema és que el decret està mal fet, la discussió hauria de ser com fer-lo millor. I aquí és on rau, diguéssim, el problema. I si el problema és polític, també cal explicar-ho amb més claredat. Això d'una banda. De l'altra, a l'altra banda del taulell, tenim el govern espanyol. Avui afronta un escenari que s'ha repetit aquesta legislatura i que, davant d'un dels reptes més urgents del país, veu com no té la majoria de la investidura per tirar endavant polítiques que són urgents, que són centrals. I aquí apareix també la contradicció. El problema és urgent i la resposta política està bloquejada. Per això torna a agafar força el que alguns fan córrer avui a Madrid, la possibilitat que tot acabi en una convocatòria d'eleccions. En això, prudència, perquè ja sabem que si alguna virtut té Pedro Sánchez és la seva capacitat de sorprendre i resistir. Fins ara, a cada bloqueig ha trobat la manera de sortir-se'n. En tot cas, avui convé no oblidar també on som, perquè fora de l'hemicicle hi ha el carrer. I allà el problema no és parlamentari, és un problema real. Perquè mentre Madrid es negocia amb vots, al carrer hi ha gent que no sap si podrà pagar el pròxim lloguer. Gent que busca pis i no en troba. Joves que no poden marxar de casa. Hi ha famílies que dediquen una part cada vegada més gran dels seus ingressos a tenir un sostre. Hi ha persones vulnerables. Persones vulnerables que són desnonades. Ahir, per exemple, gràcies a la vigència del decret, se'n va aturar un, a Sant Andreu. I aquí és on hem de tornar tots. Aquesta és l'hora de la política. La crisi de l'habitatge social, però també és política. I el desnonament, aquell desnonament de la Mari Carmen, el 23 de setembre, va posar rostre a una realitat que fa temps que es trenca, que és la del contracte social. Per això era bona notícia que el Congrés intentés d'una vegada respondre a aquest malestar, encara que fos de pressa, encara que arribés després d'anys d'inacció, i encara que les mesures fossin només un primer pas davant d'un problema que és enorme. Perquè davant d'un repte així, cal capacitat d'acord. Cal política. El que no ens podem permetre és que, en una situació d'emergència, tornem a les divisions. Avui és un dia difícil per l'esperança. Avui és un matí de pluja. I també de certificar, una vegada més, que al nostre país la pluja no sap ploure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
2: Sobretot si ens escolteu des del sud del país o si us hi heu de desplaçar, Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou alert al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar travessar rius o rieres.
0: La segona, atenció amb novetats, perquè Junts podria presentar ara una proposta de mínims al PSOE perquè s'acabi tirant endavant aquests dos decrets d'habitatge. De moment, recordem que Junts ha dit que no.
2: Sí, això és el que sortia de la reunió d'aquesta nit passada en què Junts anunciava que no donaria suport a cap dels dos decrets que avui es sotmetran a votació, i després la Moncloa havia dit que no acceptava la petició dels juntaires de tornar a redactar els textos i que, per tant, mantenia les votacions previstes per avui. També una reacció destacada de primera hora del matí, la del president Salvador Illa, que qualificava la posició de Junts d'incomprensible i irresponsable.
0: I ara mateix el sindicat de llogateres, que convoca també tothom a seguir el debat de les 11 davant de la seu de Junts. Veurem què és el que acaba passant, també. El tercer.
2: Que el govern de Salvador Illa pensa tirar endavant la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, malgrat que el Parlament l'hagi rebutjat al debat de política general per l'abstenció dels comuns. Illa, això sí, va esquivar la reprovació.
0: La quarta.
2: Els Mossos investiguen un tiroteig aquesta nit a Terrassa, al barri de Can Parellada, i han quedat ferits dos guàrdies civils, un de gravetat, que anaven de paisà, i que perseguien una banda de lladres de camions de mercaderies. Hi ha tres detinguts.
0: I la cinquena.
2: Rússia reitera l'amenaça d'un atac nuclear a Europa com a resposta a una eventual intervenció de l'OTAN a Kaliningrad. I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky adverteix el país que Vladimir Putin no té por d'Europa ni li afecten les sancions.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, i derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs davant el Vesprem.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud del país i ha de seguir plovent en les properes hores. Molta precaució el que passi a Tortosa, per exemple. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a Tortosa, per exemple, ja porten acumulat 150 litres per metre quadrat. N'hi ha acumulats ja 190 al Canar, 100 dels quals han caigut en una hora tan sols, i a Mas de Barberans superen ja els 220 litres per metre quadrat. Els models que estem veient ara mateix, que s'estan actualitzant, ens indiquen que la precipitació podria quedar estancada pràcticament tot el dia aquí a les Terres de l'Ebre. Sí que té una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, això vol dir que localment podríem tenir algunes pluges torrencials també al sud del Camp de Tarragona, però alguns models insistim que aquesta precipitació podria mantenir-se. Compte a les pròximes hores, doncs, en tots aquests sectors el terreny està saturat i els barrancs podrien créixer amb molta facilitat. Tenim ruixats també en altres llocs de les comarques de Lleida, de l'interior de Tarragona, i s'espera que el cap de setmana es mantingui la inestabilitat, amb precipitacions sobre el mar, en alguns punts del litoral, encara a les Terres de l'Ebre, i a la tarda, sobretot de dissabte, també en tindrem a molts altres llocs de l'interior.
0: I ara mateix en directe compareix el Centre de Comunicació d'Emergència, Sarai Sarroca, que és directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: I especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Imma, quan vulguis.
6: Gràcies.
0: I ara Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Protecció Civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i, evidentment, des d'ahir, de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint. Amb aquestes pluges, que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses, ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida, per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori, i tan bon punt es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant, doncs, evidentment, pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi agafant el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs. Per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius. Més coses que estem fent. El Servei d'Emergències Mèdiques ens ha comentat que ha tingut fins a una vintena d'afectacions. D'aquestes, només una persona ha tingut que ser traslladada amb estat menys greu. Ells segueixen, evidentment, com la resta dels operatius en la zona, també treballant amb tot allò que calgui. També, això que us deia ara, que hi ha afectacions a moltes carreteres, destaco la C12 Tortosa, la TV-30 421 entre Roquetes i Mas de Barberans, la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, T331 entre Santa Bàrbara i Vinallops, i també entre Ulldecona i Vinallops. És possible, perquè ara també estàvem tenint afectacions, que en algun moment tingui que ser tallada la AP7. La AP7, per exemple, ara entre l'Aldea i Ulldecona ens comentaven que hi havia alguna dificultat. Per tant, evidentment, els serveis de Mossos d'Esquadra, policies locals, Servei Català de Trànsit estan darrere del tema, i aquells punts on veuen que cal, doncs, fan aquests talls de pas per la seguretat de les persones.
0: Si
6: es posen aquests talls és per algun motiu.
0: Demana que respectin els talls des de Protecció Civil. Mireia Sala, equip viari, alguna incidència més destacada?
7: Doncs són 6 les carreteres tallades, totes les locals que hi ha al sud de Tortosa, i la més important, la C12 entre Tortosa i Roquetes. I també molta precaució per als vehicles que circulen per l'AP7.
6: També estem acompanyant en el CECAT de Creu Roja. Creu Roja ha començat amb nosaltres a fer tot un dispositiu per si en algun moment donat hi hagués algú que perquè entri aigua a casa seva o perquè tingui alguna dificultat, doncs tingui que anar a algun altre espai mentre dura aquest període, i per tant doncs ja tenim aquest operatiu. Ells tenen allà ja preparat un camió amb 300 kits per si fos necessari refugiar en algun punt a persones, doncs tenir llits, taules, cadires, material, tenir també aigua, tenir menjar per poder-los doncs oferir. Tot això ho tenim preparat, esperem no tenir-ho que fer servir, evidentment, però com que la zona doncs pot presentar dificultats de mobilitat, doncs ja tenim tot això preparat des d'ahir també, i continuem treballant, continuarem avui tot el dia mirant aquesta evolució de la meteorologia i els efectes que tinguin al territori. Dius que fa molt poca estona, a les 7 del matí, hem enviat un esàler a les comarques de Montsià i Baix Ebre, disculpeu que se me'n va el nom de la comarca, Montsià i Baix Ebre, i ja l'hem enviat sobretot per demanar això, que la gent no es mogui, que no vagin amunt i avall, perquè està d'aquesta manera.
0: Precaució és l'avís de Protecció Civil ara mateix a aquesta hora a les zones del Baix Montsià, del Baix Ebre, perdoneu, i del Montsià. Hem de saludar a aquesta hora l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Gimeno. Alcalde, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Quina és l'hora? Quina és l'hora d'ara, la situació?
8: Pues bueno, la situació és bastant tensa. Aquí a Santa Bàrbara va començar a desbordar-se el barranc del Pelós sobre les 11 de la nit. Ha estat baixant amb moltíssima força fins les 4 i mitja del matí. Hem tingut una petita treva, però evidentment a partir de les 6 del matí està caent una aigua realment desmesurada, perquè a l'estació meteorològica de la població hem recollit 113 litres en una hora i 8 minuts. No, vull dir, això està desbordant total i absolutament els carrers i les canalitzacions que pugui tindre la població.
0: Hi ha alguna incidència destacada?
8: No, en un principi no hi ha hagut incidència. S'havia fet un treball previ força curós de despejar ja totes les zones de risc, i esperei, bueno, en principi no hi ha hagut incidències com altres riuades d'arrastrament de cotxes i això. Evidentment, d'anys personals no n'hem de de lamentar, no n'hi ha hagut absolutament cap. I bueno, ara que comença a sortir el dia, pues ara a partir d'aquí pues, veurem quines són les afectacions reals dintre dels domicilis, dintre dels magatzems, i a veure com comencem a gestionar. Però clar, ara en aquest moment tenim la tormenta estacionada absolutament damunt de la població i ara fa inviable qualsevol tipus d'actuació, perquè bàsicament Santa Bàrbara és un dels punts on hi han passat en escreix dels 200 litres, però a la vegada també rebem uns 200 i pico de litres que cauen al mas de Barberà. Vull dir, és una situació complexa.
0: Alcalde, una abraçada, gràcies. Seguim en contacte.
8: Molt bé.
0: En aquest cas a Santa Bàrbara, Pol, hem de dir també que hi ha hagut diverses inundacions de baixos i afectacions també a la mobilitat i als serveis.
9: Sí, a Santa Bàrbara és un dels punts on ha caigut més aigua, ara ens ho deia l'alcalde, 113 litres en poc més d'una hora han arribat a registrar. Recordem que hi ha 9 municipis que ja van anunciar que avui suspendrien classes a aquestes dues comarques, el Montsià, a part de Santa Bàrbara, també Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas de Barberans o Mas d'Enverge, també al Baix Ebre, Deltebre o a Tortosa. A primera hora del matí, ara ho sentíem de la Imma

0: Hem de demanar a la població, ja ho hem fet amb les tres àlers que hem enviat en aquests dos dies. Aquest matí hem tornat, com he sentit ara que reportava la Imma Soler, una àlert a Montsià i Baix-Ebre, sobretot per evitar la mobilitat, agafar el cotxe si el tens aparcat en els parquins, baixos subterranis, no baixar, tenir molta cura d'apropar-nos a barrancs i rieres. S'ha complert la predicció tant quant a intensitat en 30 minuts, en 3 hores, que és quan ja comencem a tenir inundacions greus i simultanietat de serveis, i també doncs, grans acumulacions d'aigua a 24 hores, tal com es va preveure ahir amb la previsió del temps que va fer el Meteocat. Tindrem una situació d'inestabilitat amb les properes hores fins ben bé al migdia, però també és veritat que durant el cap de setmana anirà plovent, d'acord amb la predicció, i l'acumulació d'aigua doncs, farà que haguem d'estar molt amatents. El missatge a la ciutadania és molta prudència, evitar els desplaçaments en aquestes primeres hores i estar amatents tant a la predicció meteorològica com als consells i recomanacions i instruccions que estem donant des de l'àmbit de protecció civil.
1: Hi ha alguna incidència destacada per això, consellera, a aquesta hora?
0: Hem tingut un total de 119 incidències en les quals ha intervingut bombers. Ara hem pujat el nostre nivell d'intervenció a 6,4 perquè comencem a tenir doncs, simultanietat de serveis. Alhora tenim també carreteres que tenen afectacions. S'hauran de fer senyalitzacions clares de talls de barrancs i per evitar incidents i per tant doncs, anem a dir una major complexitat d'intervencions i d'actuacions. Nosaltres ja hi al vespre, van preposicionar serveis de bombers per poder donar la cobertura a un 6,4, que és el que ara posarem, un nivell de coordinació del comandament operatiu, i per tant ja teníem part dels nostres serveis aproximats al territori, allà a la zona de Reus del CAT 112, per poder doncs, ja a primera hora del matí activar-nos i fer el màxim de feina possible. Molt important, tots els mitjans institucionals són clau, però al final la darrera baula de les decisions acaba sent cada persona a nivell individual i per tant aquí sí que demanem doncs, aquesta prudència i sobretot evitar la mobilitat quan està caient fort. Sentíem doncs, ara fa un moment l'alcalde també de Santa Bàrbara dient la quantitat de pluja que ha caigut, mas la Bàrbara supera els 200 litres, per tant molta prudència, no baixar baixos i sobretot seguir tots els consells i recomanacions de protecció civil i fer cas a les alertes que enviem als telèfons mòbils.
1: Això és important, consellera, perquè durant els últims mesos potser ens hem fiat massa, no?, a veure què ens deia en aquest cas un avís, no?, o què ens deia les alert, o quines instruccions ens donaven des d'en aquest cas protecció civil o des de les recomanacions que feien directament des del govern. És important destacar que cal sentit comú en temporals com aquests, és a dir, si hi ha un cotxe i veiem que hi ha molta aigua que l'arrossega, doncs no intentem anar-lo a treure per molt fàcil que ens sembli, perquè pot canviar la situació en qüestió de segons.
0: Totalment. I no creuar les rieres, i no apropar-se a barrancs, i intentar sobretot, doncs, no assumir riscos per allò típic que jo coneixo el territori, que jo puc passar, que és una mica d'aigua i passo amb el vehicle, no em passa res, tot el que malauradament habitualment ens trobem. No hem tingut incidències greus pel que fa a persones ni tampoc fins ara grans afectacions, però hem de tenir present que plourà durant tot el migdia, fins al migdia amb força, i que òbviament estem davant de nous escenaris meteorològics que ens fan haver d'estar primer molt més amatents a tall personal i tenir doncs, molta més cura de les decisions que prenem i ser prudents i activar tots els mecanismes de precaució quan estem davant de temporals d'aquestes característiques.
1: És veritat que els meteoròlegs, Eloi Cordomits aquí, eh? Hola.
2: Sí, sóc aquí.
1: Sou un fart, de dir això del sentit comú de les rieres, però és que ho hem de recordar, perquè és que hem de lamentar a cada episodi situacions personals que són importants. Per tant, cal extremar molt la precaució, Eloi, a més amb un temporal que, com hem explicat també aquests últims dies, és molt difícil de predir amb exactitud, perquè cada vegada són temps més violents, més variables, i per tant cal doncs, ser molt, molt prudents en aquest sentit, Eloi.
2: Sí, a més, tenint en compte que l'experiència va canviant, és a dir, aquella experiència que tenien d'anys anteriors ja no serveix. Allò que va passar en anys anteriors pot superar-se en qualsevol moment perquè l'atmosfera és més càlida, i una atmosfera més càlida té més capacitat de retenir vapor d'aigua i, per tant, en cas de pluja, provocar precipitacions més intenses com les que estem veient un dia més. Llavors, sí, no ens cansarem d'avisar que qualsevol torrentada pot ser encara més perillosa del que tenien coneixement fins ara.
1: Consellera, no l'entretenim més, que té una emergència per atendre, però també volíem abans acomiadar-la, deixem preguntar-li per la valoració política que fa el govern del que pot passar avui al Congrés.

0: Congrés dels Diputats, on si no hi ha canvis d'última hora, el vot de Junts farà caure aquests decrets d'habitatge. Què li sembla?
1: Doncs em sembla que Junts ha perdut el nord i la seva capacitat de portar de forma responsable a un debat que no només és del tot necessari, el de l'habitatge, sinó que hem de donar respostes clares. Per tant, aquí jo crec que el govern d'Espanya ha mogut fitxa per tal de frenar l'especulació, facilitar l'accés al primer habitatge, fomentar els lloguers assequibles, evitar els desnonaments de les persones vulnerables, i no té cap sentit que una força com Junts no doni suport a aquest marc d'acció. No té cap mena de sentit i és incomprensible. I sota el meu punt de vista, doncs, demostren molt poc compromís amb Catalunya i, òbviament, amb les persones vulnerables, i no només amb les persones vulnerables, sinó amb qualsevol persona jove del nostre país, i no tan jove, que a dia d'avui té greus problemes per poder accedir a un habitatge. Per tant, em sembla una decisió desencertada i irresponsable.
0: Doncs contundent, la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ara en parlarem també. Consellera, gràcies. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Són les 8:22.
2: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
3: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
4: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
2: Kurt Kogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
3: Ell va matar la nostra nena.
1: Però els nazis encara tenen poder.
4: El jurat ha emès el seu veredicte.
5: Ha estat absolt.
1: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
6: És un assassí.
7: Em vols matar o què?
1: La sentència és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Ara són les 8 i 24, estem pendents d'aquest temporal que està afectant el sud de Catalunya. Eloi Cordomí.
10: Bon dia. Sí, amb registres que ja superen els 200 litres per metre quadrat al Canà, 100 dels quals han caigut en una hora. Tenim dades també a l'Ametlla de Mar, 120 litres per metre quadrat, al Perelló, 135, i la més rellevant, els de 220 litres per metre quadrat de Mas de Barberans. Hi ha una altra xifra, no oficial, però sí que fiable, Santa Bàrbara, més de 280 litres per metre quadrat. Estem parlant de precipitacions que probablement quedaran estancades durant bona del dia a les Terres de l'Ebre, i aquesta és la novetat respecte a les últimes informacions, és que alguns dels models que s'estan actualitzant en aquests moments ens indiquen que la pluja podia persistir en aquests punts de l'extrem sud del país. És veritat que tot el sistema de tempestes, lentament, molt lentament, té tendència a avançar cap al nord, i això podria fer que en alguns punts del Camp de Tarragona, com al sud de les comarques de Barcelona, al llarg del dia també poguéssim tenir algunes pluges d'intensitat localment torrencial. En altres llocs de Catalunya també hi ha alguns ruixats, són més irregulars, a les comarques de Tarragona, a les comarques de Lleida, i el cap de setmana es manté la inestabilitat. En principi, no amb tanta pluja com avui, però sí que amb tempestes fortes sobre el mar, poden arribar en alguns moments al litoral, amb més probabilitat poden arribar a les Terres de l'Ebre, i a la tarda, sobretot la tarda dissabte, els ruixats poden aparèixer també en qualsevol comarca.
9: Un dels llocs, com dèiem, on ha caigut més aigua, ho sentíem ara també i parlàvem amb el seu alcalde, l'alcalde de Santa Bàrbara, és el Montsià. I això que sona com un riu era aquesta nit en un dels carrers del municipi. Ara mateix molta precaució, com també insistia Protecció Civil i la mateixa consellera d'Interior, Núria Parlon, fa pocs minuts en aquest programa. Unes pluges que han deixat diverses inundacions de baixos o afectacions a la mobilitat i als serveis. Pol.
11: Sí, ahir al vespre 9 municipis ja van anunciar que avui suspenien classes. No hi ha escola, el Montsià, els municipis d'Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Mas de Barberans, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara, i el Baix Ebre, els municipis de Deltebre i de Tortosa. Encara 1.200 abonats continuen sense llum, sobretot a Roquetes i a Deltebre. Com ens deia l'Eloi, les pluges a poc a poc van anant una mica cap al nord. Això vol dir que del Montsià estan saltant al Baix Ebre. A Tortosa sabem que s'han hagut de desallotjar un parell de cases. Diversos municipis ens parlen de baixos inundats, d'importants acumulacions d'aigua. Ara, amb la llum del dia, es podrà veure millor quin ha estat l'impacte d'aquestes pluges que, insistim, continuaran caient a les properes hores. Preocupen els barrancs que hi ha entre els pobles i que poden baixar amb molta força. En parlàvem fa una estona al matí de Catalunya Ràdio amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixa.
12: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
9: I ara mateix també hi ha incidències a algunes carreteres tallades, per tant és important consultar l'estat de les carreteres, que de seguida repassarem també, i també a l'AP7 hi ha algun punt que està tallat. També és important el que deia Protecció Civil, que es respectin els talls de carreteres. Línies obertes al 9-3-2-0-7-4-7-4 si us heu trobat amb alguna incidència o si esteu vivint en directe aquesta pluja que està afectant el sud del país, ho podeu compartir també amb nosaltres a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. I també especial atenció al País Valencià, perquè estan en alerta màxima també, Castelló de la Plana. Marta García, bon dia.
13: Bon dia. La situació ara mateix sí que és més tranquil·la del que explicàveu ara vosaltres en Catalunya. Acabem de parlar amb bombers de Castelló que ens confirmen que només han fet 6 intervencions i totes menors per alguna xicoteta inundació, i emergència xifrava les incidències en 27, però també totes sense importància. Segons ens expliquen des d'Avamet, la l'Associació Valenciana de Meteorologia, la tempesta, esta nit i matinada, finalment ha sigut menys important en quant a quantitats perquè s'ha derivat fins a la mar Mediterrània. Així n'hi ha tot entre Vinaròs, Alcalà de Xisbert o Peníscola, totes poblacions del nord de Castelló, s'han registrat entre 90 i 100 litres per metre quadrat, però quedaven encara lluny dels 154 que van acumular ahir en Aïn, a la Plana Baixa. Com deies, de moment es manté el nivell roig d'alerta, però és de veres que d'ací poquet, a partir de les 9, hi ha una nova reunió del Centre de Coordinació d'Emergències i veurem quines són les decisions al respecte. Renfe, per cert, continua sense funcionar.
9: Doncs gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Les pluges seran un dels protagonistes del dia d'avui al matí de Catalunya Ràdio. L'altre protagonista és l'habitatge. Especial temporal, ara mateix a l'antena de Catalunya Ràdio i a partir de les 11, especial Congrés dels Diputats per saber què passarà. A hores d'ara sabem que Junts per Catalunya votarà que no, en principi. Els dos decrets d'habitatge de Pedro Sánchez i deixen l'aire també el futur de la legislatura. Si no hi ha sorpreses, el Congrés rebutjaria aquest migdia les propostes del govern espanyol per fer front a aquesta crisi sorgida arran del desnonament dels desnonaments, per exemple, també el que vam viure en aquest cas a Madrid, començant amb el de Mari Carmen. Anem cap allà. Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
9: Junts demana a Pedro Sánchez que retiri els decrets per tornar a negociar el text, però el govern no està per la labor.
5: No s'han acabat les bones paraules cap a Junts. La Moncloa ho ha deixat clar. No se sotmetrà a la pressió i no retirarà res. Qui s'ho ha de repensar és Junts per Catalunya. Així ho deia fa unes hores la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias, a Ràdio Nacional d'Espanya.
6: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
5: La Moncloa defensa que els decrets són un instrument per frenar l'especulació i els desnonaments i nega les crítiques que en fa Junts. A les xarxes, Pedro Sánchez apunta els de Puigdemont i els diu que ha arribat l'hora de la veritat. Si Junts i també PP i Vox volen estar amb la majoria social o amb els especuladors. I afegeix que el seu vot els retractarà davant de generacions senceres. Suma, per la seva banda, avui està intentant que la votació al PP sigui un per un perquè quedi clar qui vota en contra.
9: I aquí ningú se li escapa i a Madrid sona ja amb molta força un possible avançament electoral, entre altres coses, perquè aquí llegeix que això reforça Sánchez en la matèria d'habitatge, el distreu d'altres temes, sumar també agafa protagonisme que fins ara doncs, no estava ni se l'esperava en aquest mapa decisiu per decidir qui governarà Espanya i en tot això veurem si Junts també reforça amb la presència de Carles Puigdemont quan torni després de l'aplicació de l'amnistia. Per tant, si hi hagués un escenari electoral d'aquí 2 mesos, Tània, podria haver-hi una alternativa al que pronostiquen les enquestes, que és que la dreta arrasarà Espanya.
5: Clar, és que ha canviat tot des del desnonament de Mari Carmen, a l'atenció mediàtica social ha girat de la crisi de Ceuta, que feia molt mal al PSOE i a la Moncloa, cap a l'habitatge, un tema que genera mobilització social, especialment en l'electorat progressista, i que és la principal preocupació dels ciutadans. Sánchez encara té marge, recordem-ho, fins l'estiu del 27, però aquesta derrota d'avui, que per la Moncloa en part és inesperada, pot alterar els càlculs, i més si es mantenen les mobilitzacions, fins i tot amb crides a una vaga general. Hi ha molta especulació en una de les frases del tuit de Pedro Sánchez, on diu, arriba l'hora de la veritat, el president espanyol sempre ha dit que convocaria en favor de l'interès general i no de l'interès partidista. Ara és el moment, per tant, de calcular què pesa més. Avui el president, per cert, no té agenda pública, però anirà presencialment al migdia a votar al Congrés.
9: Tot això, com us explicàvem, també passa mentrestant, mentre hi ha a la Puerta del Sol, Tània, una concentració, una acampada, i també a Plaça Catalunya. En el cas de Madrid, quin és l'ambient?
5: Doncs bé, són des del dissabte, i exigien doncs, que avui s'aprovin els dos decrets. De fet, algunes forces com Podem voten que sí, perquè els ho demana el sindicat d'inquilines. Avui el dia comença tranquil. De fet, ha plogut de matinada, però serà un dia llarg. Ara la concentració continua encara a la Puerta del Sol, però aquest sindicat ha fet una crida a les 10 a moure's fins al Congrés. Pels que no el coneixeu, Madrid està a escassos 500 metres. De fet, des de primera hora, la policia ja treballa per buidar de motos i d'altres elements l'entorn del Congrés. Hi ha diverses furgonetes també de policia que ja custodien la part lateral, la que està més a prop de la concentració de la Puerta del Sol, perquè avui s'espera que siguin centenars de persones les que s'acostin aquí als voltants del Congrés dels Diputats.
9: Atenció, perquè ara mateix confinament al Baix Ebre i al Montsià. Hi ha inundacions greus ara mateix. No sortiu, per tant, a l'exterior. Pugeu a les plantes superiors i seguiu les instruccions de les autoritats, en aquest cas també del que informem des dels mitjans públics de Catalunya, des de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. En cas de risc, contacteu el 112. En cas de risc, contacteu el 112, no en cas d'informació, en cas de risc. per evitar també saturació de les línies. Confinament ara mateix al Baix Ebre i al Montsià quan són les 8:33. I tot això que explicava en termes d'habitatge després d'una decisió de l'executiva de Junts que va arribar a les 11 de la nit. Jordi Corbalan.
7: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Com deia la Tània, també avui seguiran les concentracions també per defensar aquests decrets. Ahir, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, ho anunciava així a l'acampada de Plaça Catalunya.
14: Soc l'Enric del Sindicat de Llogateres. He demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
15: Marín!
9: Això era ahir, després de conèixer les novetats. I ara mateix, Anna Escura, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
9: Et trobes a Plaça Catalunya, precisament amb Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
16: Sí, l'acabo d'enganxar així, volant, que passava per aquí. Ara Plaça Catalunya s'estan aixecant el moviment. Hi ha moltíssima més gent de la que hi havia fa un parell de dies. Jo diria que el doble, potser fins i tot el triple. I no tenen cap intenció de marxar d'aquí, passi el que passi. Avui al Congrés, ells diuen que es quedaran aquí, continuant la seva lluita i la seva protesta. I com deies, el Sindicat de Llogateres ha fet una crida per seguir la votació al Congrés des de davant de la seu de Junts. Enric, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
16: Per què això?
17: D'entrada, perquè Junts té l'oportunitat de rectificar fins l'últim minut i volem anar a seguir com es desenvolupen les coses. I ho dèiem en el cartell, que ens ho diguin a la cara. És a dir, la decisió que han pres és violenta, és sàdica. Ahir mateix érem a Sant Andreu aturant el desnonament d'una companya, de la Maca, que va ser el primer desnonament que es va aturar gràcies a aquest decret. Aquest decret ja està aturant desnonaments. El vot de Junts, què ens vol dir? Que la Maca ahir l'haurien d'haver desnonat? Que els llançaments que hi hagi per la setmana que ve o pels propers mesos s'han d'executar? Què diran davant del proper desnonament? I fins i tot, deixeu-m'ho dir així, què diran quan tinguem una nova notícia d'una mort davant d'un desnonament? És una votació, és una decisió violenta i la gent té ganes de respondre, la gent hem de respondre. Per tant, fem aquesta convocatòria al matí i demà hi ha d'haver una gran mobilització que ja estava prevista però que pren més motius, més raons que mai a l'Hospitalet. Perquè aquest decret era de mínims, no. És a dir, era tan sols per guanyar una miqueta d'estabilitat i una miqueta menys de patiment per a moltíssima gent. Però el que necessitem va molt més enllà d'això. Que un decret que ja estava aturant desnonaments, que té el suport del sindicalisme laboral, del moviment veïnal, de la taula del tercer sector, de moltíssima ciutadania que ha sortit al carrer, hagin decidit tombar-lo, jo no sé a quins interessos responen, perquè tothom estava demanant que aquest decret s'aprovés.
16: I a partir d'ara sentíem els companys, i feies tu la crida ahir a la vaga general, interessa a tothom.
17: Sí, sí, nosaltres ja fa uns mesos ho sabeu que estem plantejant que cal caminar cap a la vaga general, però tot s'ha accelerat en aquests dies i ahir i aquests dies a les mobilitzacions espontàniament aquest crit està apareixent per tot arreu. Ja ho hem traslladat als sindicats laborals, que crec que cada cop ho veuen més necessari, i per tant nosaltres fem una crida a totes aquestes entitats, als sindicats laborals, dels més grans als més petits, al moviment veïnal, a les organitzacions del tercer sector, a tothom que ha donat suport en aquest decret i que està donant suport a aquestes mobilitzacions, a seure'ns junts i a posar-nos a treballar ja per una vaga general.
16: Ricard, si li voleu fer alguna pregunta a l'Enric, sàpigues que et sent.
9: No, bàsicament, segurament tindrem molts dies per parlar-ne, perquè això només ha fet que començar, Enric, però també no sé si en cas que hi hagués un avançament electoral, que és un dels runruns que hi ha ara mateix a Espanya, si us plantegeu també organitzar-vos com una forma, una proposta política.
17: No, nosaltres som un... Bon dia, Ricard.
9: Bon dia, bon dia.
17: Som un sindicat d'habitatge, un sindicat de llogateres, i això és el que seguirem sent. Hi ha hagut com... A vegades sembla, no?, que hi hagi intents de voler-nos confondre amb altres tipus d'organitzacions, però no, en cap cas.
9: És millor per això que us demanin si feu una organització pròpia que no que us vinculin directament amb una altra, també t'ho dic.
17: No, no, evidentment, evidentment. Vull dir que tu em fas la pregunta i jo te la responc. Sí, sí, sí. No, no, no, no és per tu, eh? Però, no, però és claríssim. I jo crec que el sindicat ha demostrat la seva fortalesa i la seva, i la seva independència amb aquesta trajectòria de 9 anys ja, amb un creixement, i ho he de dir també, les últimes setmanes s'han acostat centenars de persones noves al sindicat per fer-lo créixer, i així seguirem fent, perquè jo crec que ens dona la posició per poder fer el que estem fent, que és aglutinar la gent llogatera que n'està farta de viure pagant uns preus impagables i amb la inseguretat de què passarà quan se t'acaba el contracte.
9: Amb Junts, per això, Enric, talleu les relacions o voleu seguir parlant per intentar canviar les coses?
17: Amb naltros, és a dir, la posició està clara de què és el que demanem que facin i l'ha traslladat tothom. Si ens han de traslladar alguna cosa, nosaltres sempre ens asseiem a parlar amb tothom qui faci falta. Amb Junts, i hem segut moltes vegades amb Junts, ens hem reunit per parlar del contingut de la llei que ara s'ha transformat en decret més d'una vegada. I en aquesta negociació, el mateix PSOE va incorporar coses que havia demanat Junts, que evidentment no era pas el sindicat de llogateres qui demanava que aquí hi hagués bonificacions fiscals pels arrendadors, per exemple. Per tant, hi ha hagut negociacions i Junts ha decidit tirar pel dret igualment. Per tant, no entenem d'on ve aquesta decisió.
9: És a dir, t'ha sorprès, realment.
17: Sí, sí.
9: Veient les negociacions com anaven, eh?
17: Sí, jo crec que, bueno, cadascú valorarà què és el que esperava o deixava d'esperar, però jo crec que molts donàvem, o sigui, no entenem com pot haver arribat a aquest moment. És a dir, amb un decret que s'ha negociat amb ells, que ha incorporat part de les seves propostes en un moment en què la ciutadania està absolutament mobilitzada, en què partits molt diversos estan dient que votaran a favor d'aquest decret avui, fins i tot el PNB. Sí, sincerament, creiem que aquest decret tiraria endavant.
9: Volíem sentir-los avui, de fet els teníem confirmats, però finalment tampoc intervindran, per tant no podrem sentir Junts. Sentirem a tota la resta de formacions polítiques representades al Congrés dels Diputats per saber també com ho viuen, des del PSC fins al Partit Popular. Junts, si vol posar-s'hi, doncs també que sàpiga que les línies estan obertes. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, gràcies per acompanyar-nos.
17: Gràcies, Ricard, bon dia.
9: I en temps d'agora farem anàlisi de tot plegat, parlem també de la possibilitat d'un avançament electoral, com dèiem, que diversos diaris ja veuen com a possible, Pol.
11: Per exemple, el Jordi Juan, el director de La Vanguardia, afirma avui que Junts pot provocar el punt final de la legislatura just quan es produeix la resolució de l'amnistia. El País parla, per la seva banda, d'una legislatura tocada en el seu editorial, tot i que encara veu opcions per negociar, mentre El Mundo afirma que Sánchez és a l'UCI.
9: I encara sobre el debat de l'habitatge, en aquest cas al Parlament, el debat de política general va acabar sense que hi hagi consens dels socis amb la nova proposta de Salvador Illa. Albert Prats.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
18: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res, perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
19: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I l'últim detall sobre el debat de l'habitatge. La resposta, atenció, de Woody Allen, que presentava el seu projecte a Madrid quan li pregunten per la crisi.
20: I have never been a political filmmaker. And
21: mai he sigut un cineasta polític, no tinc coneixement en termes socials i polítics. En la mateixa línia que Laura Escanes ens deia aquesta setmana aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el director nord-americà, quan li van preguntar a Madrid per propostes sobre l'habitatge, va dir que preferia no mullar-se.
9: Avui seguirem totes les reaccions de la decisió de Junts a l'Àgora, a 8:45, també a partir de les 11, amb una Àgora molt especial, per seguir el que passi avui al Congrés dels Diputats. És un matí informatiu, seguirem el temporal, que està afectant greument el sud de Catalunya, i també a les 11, amb aquesta Àgora especial, fins a la 1, per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats. I tindrem David Madí i Pau Llong, que tornen a retrobar-se després d'uns quants mesos, cara a cara, amb Alicia Puig, amb Marta Manfort i amb Jofre Llombart, i a l'anàlisi també del codirector d'Hidra, Jaime Palomera, i també la professora de Dret Civil de la UB, Chantal Moll. Abans, per això, un primer comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Saez.
22: Trist final del primer capítol en la resposta política a la tragèdia de Mari Carmen. La solidaritat ciutadana ha forçat la rectificació de la immobiliària que la volia desnonar, però no ha alterat les majories polítiques del Congrés en matèria d'habitatge. Som on érem. Junts i Podemos veuen les solucions de manera antagònica, sigui per convicció o sigui perquè no volen de cap manera estar plegats en una votació sobre aquest tema. El resultat és que proliferen les acampades a tot Espanya i el govern governa menys.
0: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical punès i uneix-te a la festa de l'any.
3: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
9: Són 9:15 del matí, de seguida amb Laura Aznar, amb Marc Bataller, amb Toni Bolaño i amb Jordi Cominal, l'àgora del divendres del matí de Catalunya Ràdio. Parlarem d'habitatge i parlarem també del temps. Recordem Marc Riera, des del centre de comandament, que hi ha confinament ara mateix al sud de Catalunya.
16: Així és, s'acaba d'enviar un nou SLR al Baix Ebre i al Montsià, aquestes dues comarques on es demana confinar-se davant d'inundacions greus. Es diu textualment: no sortiu a l'exterior i pugeu a planta superior si hi ha acumulació d'aigua. Per tant, extremar al màxim la prudència perquè ha plogut aquesta nit i seguirà plovent al llarg d'aquest matí, on està previst que aquesta tempesta quedi estancada en aquestes comarques amb registres de fins a 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Els bombers han fet ja una setantena de serveis a la zona per baixos inundats i problemes elèctrics. Hi ha uns 1.200 abonats sense llum, principalment de Roquetes i Deltebre, i a més el SEM ha hagut d'atendre una vintena de persones, una d'elles han estat menys greu, ens diuen. També hi ha talls de trànsit a diverses vies i Protecció Civil no descarta fins i tot tallar l'AP7, com ens deia fa uns minuts Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
9: Fem un cop d'ull també ara al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Eloi.
10: Pel que fa al temps, doncs seguim amb aquestes acumulacions que superen els 225 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, el Canà ja arriben als 200, el Perelló 170, l'Ametlla de Mar 145 i aquest registre no oficial de Santa Bàrbara amb 288 litres per metre quadrat. Insistim, aquesta pluja que queda estancada a les Terres de l'Ebre, a més s'estan formant noves tempestes sobre el mar que estan a punt d'entrar per l'illa de Buda i l'extrem oriental del delta de l'Ebre. En pròximes hores es reactivarà altra vegada la pluja en punts del Montsià i del Baix Ebre, més del que ho està fent en aquests moments. Lentament tot aquest sistema de tempestes avança cap al nord, per tant, ja estan apareixent ruixats localment forts en altres punts del Camp de Tarragona, per exemple a Baix Camp. Arriben també a la Ribera d'Ebre en aquests moments, així com altres ruixats a les comarques de Lleida. Destaquem la precipitació, que els últims models que estan sortint aquest matí ens indica que podria allargar-se tot el dia i fins i tot en alguns moments del migdia intensificar-se encara més del que ho està fent ara. Precipitacions que també s'allarga durant el cap de setmana. Demà es preveu pluges sobre el mar, amb algunes pluges que poden arribar al litoral i amb més probabilitat que aquestes tempestes es repeteixin a les Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà ruixats en altres llocs demà dissabte de l'interior.
9: I pel que fa a les carreteres, Mireia Sala?
16: Doncs s'ha confinat el Baix Ebre i el Montsià, per tant no es pot circular enlloc, però ja estaven tallades per inundació de la calçada les vies principals, la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta i també la C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes. A més, també estan inundades totes les carreteres locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre l'Ametlla de Mar i Tortosa i tots els trens que uneixen Catalunya i el País Valencià.
9: I pel que fa, atenció, la mobilitat, Renfe suspèn trens cap al sud.
23: Doncs sí, la circulació està interrompuda entre Tarragona i Tortosa a petició dels bombers a causa dels aiguats, i això se suma al que deia ara mateix la Mireia, que també de Tortosa cap al sud no hi ha trens perquè es van suprimir els trens que havia previstos per aquest matí, tant els de llarga distància com els de mitjana distància que uneixen Catalunya amb el País Valencià.
24: Sí.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. Podem un. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
8: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
24: Ho veieu?
12: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
24: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
25: Increïble.
24: Platòric.
25: Patata.
24: Eh?
25: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
24: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
26: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
28: Peugeot.
29: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: 10 minuts seran les 9 del matí. Aquesta hora comença una àgora especial al matí de Catalunya Ràdio per seguir aquest temporal i per també recollir les conseqüències de la decisió de Junts de no aprovar aquests dos decrets. En parlarem amb Jordi Cuminal. Bon dia, Jordi, com estàs?
31: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
9: Toni Bolaño, bon dia.
32: Hola, bon dia.
9: Marc Bataller, bon dia.
33: Bon dia.
9: I Laura Aznar, bon dia.
34: Hola, molt bon dia.
9: I atenció, perquè ara mateix acaba de publicar el diari Punès que Pedro Sánchez està començant a contemplar, a pensar... si convoca o no eleccions pel proper 29 de novembre.
32: Bueno, bueno, sí, jo bueno, diré, bueno, a veure... et diré perquè estaven comentant precisament sí. Això i jo havia plantejat aquesta data, però jo tinc un dubte, eh? Sí. Perquè potser el president vol esperar a presentar els pressupostos, que li diguin que no, i llavors, si esteu enamorats, convenceu a pensar que no podreu celebrar el 14 de febrer. Que aquesta seria la idea, perquè anirien els pressupostos, es calcula cap a mitjans de desembre, i comptant els dies, 14 de febrer. Però el 29 de novembre no és una cosa descartable, perquè Junts li ha fet un gran favor al Pedro
9: sí.
32: Sánchez.
9: És a dir, aquí tenim un escenari, a veure si...
32: dretes esquerres.
9: Exacte, si el compartiu. És a dir, la bandera de l'habitatge és una bandera que el PSOE s'hi pot sentir còmode, diguéssim, en la posició, on reforces a Sumar, que era un partit que estava desapareixent, d'alguna manera, és a dir, dones una veu pròpia, per tant, forces que hi hagi una mobilització del vot d'esquerres que no estava previst, perquè les enquestes donaven una victòria aclaparadora al bloc de dretes entre el Partit Popular i Vox. I aquí també hi ha un altre element, que és l'amnistia. Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Per tant, això tindrà un efecte, o podria tenir un efecte positiu també, fins i tot per Junts, i per tant, podríem trobar-nos en un hemicicle que fos semblant el que tenim ara mateix, i per tant que Pedro Sánchez continués sent president. Jordi Cuminal.
31: Bueno, jo sempre he dit que el Pedro Sánchez és un tàctic, i passa del Puigdemont a prisió a Puigdemont amnistiat, i passa de no sé què a no sé quantos amb un objectiu sempre clar, que és salvar-se a si mateix. Això, que d'entrada et pot semblar criticable, de fet a mi em sembla criticable, en política i en la gestió del poder és un do, i ha demostrat durant molts anys que és el més llest de la classe, que interpreta bé les enquestes, interpreta bé els moments, i és dels que pren decisions inesperades o sorprenents amb la... I a més, no oblideu una cosa, en aquests moments té una part de l'estat profund corrupte espanyol que li vol fer la pell. La millor manera per fer front als judicis que sembla que s'acosten és sent president del govern, i per tant ell té una gran necessitat personal de salvar-se. Llavors, aquí estem passant d'una setmana en què això anava de salvar Ceuta i sí, que Sánchez era un traïdor a la pàtria,
9: sí,
31: a una foto de molt semblant al 15M. Les places amb gent, amb alguna gent acampant, i amb un problema que és l'habitatge, que ell li permet fer un, el que fa sempre, una campanya de amb mi o contra mi. Per mi no reforça gens sumar, tot el contrari, tal com ha fet ja Pedro Sánchez al llarg de la legislatura amb el cas d'Israel-Palestina i amb d'altres elements, que ha robat totes les banderes de l'esquerra del PSOE, se les ha quedat ell, en aquest cas farà el mateix, perquè ell explicarà que si no hi ha hagut decrets de l'habitatge és per culpa de Podemos, eh? I per tant, en aquest sentit, l'esquerra útil són ells. Fins aquí, d'acord amb el Bolaño, que feia anys que no ens veiem, i quan ens hem trobat hem dit, estem d'acord.
32: Ha estat un déjà-vu total, eh?
8: Sí, però que estiguin d'acord, imagineu-vos.
9: Està d'acord, no deu crec que sigui un déjà-vu, eh?
31: Que sigui bo.
32: No, és el déjà-vu perquè ens vam conèixer molt enfrontats fa molts anys, i que ara estiguem d'acord ja és la pena.
31: Dones 10 minuts més, eh? No, però per acabar, que això sigui bo per Pedro Sánchez no vol dir que sigui dolent per Junts. No vol dir que sigui dolent per Junts. Per tant, jo, allò que penses, com arrencaràs quan et vagin la pregunta? A mi la posició de Junts, sense entrar si em sembla bé o malament, que també hi entraré si convé, com a analista et diria que em sembla lògica. Em sembla absolutament lògica la seva decisió.
9: Laura.
5: Doncs jo no tinc tan clar que sigui lògica, perquè dintre de l'electorat de Junts també hi ha molts llogaters i moltes llogateres que, evidentment, producte de...
31: Mireu-vos-ho bé.
5: No, però també n'hi ha, evidentment. O sigui, segur, la base electoral és molt àmplia, la de Junts, o és potencialment molt àmplia. Per tant, també estan afectant els drets d'aquests llogaters i llogateres amb la seva posició. Ara entro en la qüestió de Junts, però jo també crec, igual que els meus companys, no, que realment... és un bon moment, segurament, perquè Pedro Sánchez comenci a pensar en la possibilitat de convocar eleccions, una mica amb aquest argument, no, de que la governabilitat del país no pot dependre del xantatge de la dreta, que crec que segurament utilitzarà aquest argumentari, i pot reforçar també la dicotomia de hi ha un bloc de dretes i un bloc d'esquerres, i el d'esquerres és el que realment defensa els interessos de les classes treballadores. Jo crec que Junts ja ha posat fàcil el terreny perquè pugui articular aquest relat. Però sobre la posició de Junts, al marge d'això, al marge de que amb aquesta decisió també compromet part de la seva potencial base electoral, gràcies a la vigència d'aquest decret, ahir, en aplicació d'aquest decret del primer, es va aturar un desnonament a Sant Andreu. És molt difícil, a mi em sembla molt difícil, de justificar que tu fas política en favor dels catalans i les catalanes, tenint la situació d'emergència que hi ha, perquè tot això neix al voltant del cas Mari Carmen, però en les últimes setmanes hem conegut casos de suïcidis per persones que les estan desnonant. Dos casos en les últimes setmanes les hem conegut, i a més hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona tenia informació de 124 temptatives de suïcidis, també per part de famílies que estaven a punt de perdre casa seva, a punt de ser desnonades. És molt difícil de justificar, molt difícil de justificar aquesta posició, i veurem la reacció del sindicat de llogateres, perquè el sindicat de llogateres ha amenaçat en avançar cap a la vaga general al voltant de tot això.
31: Qui governa?
5: Vull dir...
31: Qui governa Barcelona i Espanya des de fa 8 anys, o 12?
5: Sí.
31: És a dir, la situació d'emergència l'ha provocat l'esquerra.
5: Sí, però és que el Parlament, els parlaments estan molt fragmentats, per tant necessites...
9: No parlem tant d'hora.
31: Absolutament.
5: No, dic que els parlaments estan molt fragmentats, però escolta'm una cosa.
31: Parlo de governs,
5: Qui
31: governa és l'esquerra.
5: Dues coses. En relació amb qui governes l'esquerra, com hem parlat moltes vegades, Jordi, per mi, el Partit Socialista no ha estat sempre alineat amb les tesis del Moviment per l'Habitatge. De fet, durant molt de temps, no. Teníem un ministre...
9: Sí, Laura, tot això... Sí, jo t'ho compro. Sí. Però també hem de dir les coses pel seu nom. Ada Colau ha governat 8 anys a Barcelona.
5: Sí.
9: I la situació és la que és ara.
5: També hem de dir...
9: No, és que clar, és que al final...
32: Jo em demano la paraula.
5: Però sí, acabo amb això. Molt ràpid, eh?
9: Sí.
5: Evidentment, i jo crec que una de les dels majors errors segurament estratègics dels comuns ha estat que es van presentar a l'alcaldia de Barcelona dient que resoldrien un problema que no han resolt. I això és 100% real.
9: I que han empitjorat.
5: Però jo crec que en el fet de que hagi empitjorat i interseccionen molts factors, no només qui ha tingut l'alcaldia de Barcelona. I a més, cal dir que les competències en matèria d'habitatge sobretot emanen del govern espanyol, de l'estat espanyol, i que aquí a Barcelona i a Catalunya, els partits d'esquerres han impulsat algunes mesures que han confrontat l'especulació en matèria d'habitatge.
8: El topall de lloguers, per exemple.
5: El topall de lloguers, per exemple.
31: Resultat,
5: a mi m'agradaria saber... M'agradaria saber què hagués passat si no s'hagués posat en marxa cap d'aquestes mesures.
31: Hi hauria més disposició de lloguer.
5: Sí, sí, qui el podria pagar? Qui el podria pagar?
31: Si hi ha més oferta, baixa el preu. Això és evident.
5: Això no és veritat, això és amb l'habitatge, ho han explicat mil vegades els experts, llavors, que no cosa, funciona una cosa sobre aquesta lògica amb el mercat d'habitatge.
31: Per no ser susceptible, segons què, citaré la directora del Periòdico de Catalunya, que avui escriu, perquè en el decret suposo que hi haurem de poder entrar, i avui el titular és quan els fons voltors cauen del BOE, i diu, una cosa és el relat i l'altra el que s'escriu en el decret.
5: Però una...
31: El decret no soluciona cap problema d'accés a l'habitatge. Ni un.
5: Però una cosa, Jordi,
31: tapa
5: les vergonyes
31: de l'esquerra.
5: Acabo amb això en relació amb l'oferta i la demanda. És que això es desmunta fàcilment quan tu veus que hi ha municipis a Catalunya que perden població sistemàticament i que el preu de l'habitatge no para de pujar. Per tant, hi ha més disponibilitat d'habitatge, però el preu puja. Per què? Per una cosa que es diu preus especulatius, demanda especulativa. Hi ha gent que té la intenció de treure un rèdit econòmic molt alt en relació amb l'habitatge i es desvia del mercat residencial a altres usos. Això està passant, el que vol dir que confronta aquesta màxima de la llei de l'oferta de demanda. Hi ha moltes coses a atendre en relació amb l'habitatge. I aquest decret era una qüestió d'emergència,
31: no
5: de mínims.
31: Per exemple, la llei d'arrendaments urbans, que l'esquerra no està d'acord en posar més terreny a disposició. Per exemple, la proposta del president Illa de l'altre dia, que qui vota en contra és Comuns. És a dir, la pressió d'avui contra 7 diputats de Junts és per tapar moltes vergonyes, sobretot les que porten 12 anys governant a tot arreu.
8: La pressió se l'han posat ells, Jordi.
31: Jo crec que d'una manera molt...
8: I de manera equivocada, crec.
31: Jo crec que no.
9: Ara els deixo parlar. A veure, arribem al punt de les 9 del matí. Sí, primer el Marc, que no l'he sentit gaire.
8: No pateixis.
9: Però abans, són les 9. José Zaragoza, diputat del Congrés pel PSC. Bon dia.
6: Bon dia.
9: Vostè descarta ara mateix que hi hagi eleccions el 29 de novembre?
6: Miri, nosaltres ara estem intentant aconseguir, i pel que es veu amb l'actitud de Junts, és aprovar uns decrets que puguin afrontar el problema de la vivenda en aquest país. Nosaltres estem centrats en això, perquè és la nostra responsabilitat, i si la dreta pensa que en les seves estratègies d'acoso i d'arribo al govern els hi deixarem el camp lliure perquè facin el que vulgui, s'equivoca. Nosaltres ens enfrontarem a la dreta, no els entregarem fàcilment el que puguin arribar al poder, perquè nosaltres lluitarem per defensar els interessos de la gent, com estem fent en aquests decrets.
9: Sí, però amb quina majoria?
6: Amb la que intentem construir permanentment el Parlament espanyol, i això ho hem fet en moltes votacions. I en aquesta, clarament, ens tornem a trobar en una situació com ens vam trobar, per exemple, amb la reforma laboral. Recordem que deien la reforma laboral no solventa cap problema, augmentarà l'atur. Bueno, al final, la reforma laboral ha demostrat que es pot fer contractes indefinits, que això ha millorat l'economia d'aquest país i que hi ha en aquests moments 22 milions de persones que estan afiliades a la Seguretat Social. És a dir, que és una batalla difícil. Per què? Perquè la majoria no la tenim al Parlament, és evident que no tenim al Congreso de los Diputados una majoria parlamentària, però les batalles no s'han de rendir, sinó que s'han de donar.
9: Hi ha una de les crítiques que han rebut els decrets en les últimes hores és la inseguretat jurídica. De fet, avui hi ha una editorial sorprenent de La Vanguardia de Jordi Juan, que diu, per exemple, que hi ha experts que alerten que els decrets podrien ser impugnats en cas d'aprovar-se perquè contravenen, en aquest cas, la Constitució. Què respon vostè?
6: Totes les lleis que hem portat al Congrés les han portat al Tribunal Constitucional. Això és permanent, és a dir, que això és un argument permanent de discussió de juristes, però al final el resultat de totes les impugnacions que han portat al Constitucional, de moltes lleis que s'han aprovat al Congrés, és que s'han rebutjat. Fa poc hem tingut unes quantes d'aquestes, és a dir, que aquesta discussió no és sobre qüestions jurídiques. Aquesta discussió és que en aquest país hi ha un problema de vivenda i que hi ha dos actituds davant del problema de vivenda. La dreta que diu no fem res i nosaltres que diem hem de fer coses i hem de plantejar reformes i canvis que millorin aquesta situació que s'ha d'afrontar, perquè és un problema que existeix i el que no es pot és negar el problema. El problema existeix i a la vista està i els ciutadans són conscients d'aquest problema i aquests decrets diuen no serveixen. Però, mira, ja ha servit per evitar desnonaments a Catalunya. perquè està, el primer decret està vigent i ha evitat dos desnonaments a Catalunya. Això és el tema. És a dir, que és evident que aquestes lleis afronten el problema. El que no afronta el problema és no fer res.
9: Que el problema és que el país que tenim ara està molt polaritzat. Vostè ho sap, perquè vostè viu el que passa al Congrés dels Diputats, diguéssim, no? I allà es veu molt clarament. Però avui, per exemple, si mirem la dreta, Federica Jiménez Los Santos, per exemple, no? Escriu al Mundo que això que vostès proposen, que prorroguin els lloguers, és una expropiació als propietaris que tenen pisos de lloguer. I, en canvi, sentim els sindicats de llogaters i diuen que els decrets són insuficients. I en això vostès han de tenir l'art de la política, de consensuar aquestes majories que vostè em deia que treballen per fer-les. No li semblaria més honest presentar-se a unes eleccions amb un programa clar i contundent i que la gent decidís com ha de ser aquesta majoria?
6: Ja ens hem presentat a les eleccions amb un programa clar i contundent i l'estem aplicant amb la decisió dels ciutadans amb el seu vot. I amb el seu vot no ens han donat majoria absoluta. Ja ens agradaria nosaltres tenir majoria absoluta. No ens han donat majoria absoluta. I amb aquests vots el que estem fent són polítiques progressistes. No tantes com nosaltres voldríem, perquè hi ha algunes coses que no aconseguim avançar. Però, per exemple, el decret primer que deia que ja està vigent té el suport del PNB i de Coalició Canària, que no són precisament partits d'extrema esquerra. Són partits de dreta moderada. És a dir, els arguments dient que aquests decrets són decrets que expropien la propietat privada, doncs és una exageració evident que no es correspon a la realitat.
9: Vostè diria que amb la decisió de Junts es fa evident que Junts és de dretes?
6: Mira, jo per saber el que farà Junts sempre miro el que diu l'advocat del senyor Puigdemont. Crec que és la persona que marca l'estratègia política de Junts, i quan un partit està en mans de l'advocat d'una persona, doncs és molt difícil que les seves decisions connectin amb la realitat del ciutadà. No? Jo crec que aquesta decisió que ja va anunciar avui, que estava en contra de donar suport a aquest decret, doncs és una decisió que perjudica els ciutadans de Catalunya. I si perjudiques als ciutadans de Catalunya, estàs perjudicant a Catalunya. I jo crec que això és el cas més evident, no? Perquè aquesta decisió afecta a milers de persones a Catalunya, que ho hem vist en aquests dies, i perjudicar les persones de Catalunya és perjudicar a Catalunya. No està separada Catalunya dels seus ciutadans. I de vegades dona la sensació que hi ha partits polítics, i el cas de Junts és evident, que sembla que a Catalunya no hi ha catalans, no? Que tinguin problemes.
9: Són les paraules del senyor Zaragoza, diputat del Congrés per al PSC. Seguirem el que passi avui al Congrés a partir de les 11 amb un especial també al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 5 minuts, bon dia. L'aeroport Andorra La Seu confirma que ampliarà la seva xarxa amb una connexió en París i preveu arribar a 6 destinacions regulars. El nou model, adjudicat a Cheller Aviation, incorpora una aeronau en base permanent a l'aeroport i reforça les connexions amb Madrid i Palma amb l'objectiu d'ampliar progressivament la connectivitat amb França. Es preveu afegir-hi Niça, Lió i Nantes. Ponents de l'Alt Urgell participen a les jornades per l'excel·lència dedicades a la mobilitat. Aquest dissabte, Marcus Urban, Joan Vilanova, Aleix Pujandell i Mireia Alba portaran parlant del paper dels centres educatius en el foment de la tecnologia i el mateix dia Joan Ganyer participarà en un col·loqui sobre la col·laboració transfronterera. L'Alt Urgell reuneix el sector de l'allotjament en una jornada al setup. El programa inclou xerrades sobre intel·ligència artificial i smart data i vol generar un espai de reflexió al voltant dels reptes i les oportunitats que s'ofereix amb l'arribada de grans esdeveniments com el Campionat del Món de Piragüisme. La jornada es farà dimecres vinent. Recte final ja de la Festa de la Gent Gran, coincidint amb el Dia Internacional d'aquest col·lectiu. La commemoració i ha inclòs una excursió a la Cripta Gaudí, la Colònia Güell. El programa continua fins diumenge amb més activitats culturals, lúdiques i divulgatives. El cicle Desenterrant ho passa programa diverses activitats sobre el patrimoni del Pirineu. Enguany s'inclou visites guiades, conferències, una sortida a Foix, una exposició i la presentació d'un llibre durant el mes d'octubre. L'historiador Lluís Oviol s'ofereix aquest diumenge una visita guiada a Sant Esteve del Pont a Castellciutat. I l'Espai Armengol acollirà la taula rodona Dones formatgeres entre la passió i el repte. És un dels actes previs de la Fira de Sant Armengol i inclourà una degustació de formatges. Un taller gratuït a la Seu d'Urgell proposa reinventar l'aventura laboral per orientar persones i comerços que estiguin en transició. Es farà el 19 i el 26 d'octubre amb una metodologia basada en el pensament visual. I s'ha presentat a la Seu el llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle XIX, Adem, Nemesi, Marquès. L'obra analitza el paper que van exercir els bisbes d'Urgell en la seva condició de copríncips al segle XIX, un període marcat per revolucions, guerres i canvis de règim polític als estats veïns. La cooperativa Taller Tartera i l'associació La Vaga han guanyat els Premis Tossal Cooperatiu 2026. La segona edició també ha atorgat un accèssit a la cooperativa Guareguira. Els guardons els promouen el programa Ocell de Foc al Pirineu i Aran i la Capa. Comença ja la campanya de vacunació al Pirineu i Aran. Salut ha previst a la vegueria pirinenca 15.300 dosis de la vacuna de la grip i 8.000 de la Covid-19. El procés d'immunització arrenca dilluns vinent, prioritzant els col·lectius més fràgils. Ha mort Josep Molinex, alcalde de Puigcerdà i únic diputat cerdà al Parlament en l'actual era democràtica. En l'etapa parlamentari va ser representant de Catalunya al Consell d'Europa i president del patronat del Parc d'Aigües Tortes i a nivell social, entre altres accions, va impulsar la creació del Club Poliesportiu i del Club Esquí Puigcerdà. Prohibeixen el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa. Una analítica ha detectat la proliferació d'unes aigües blau verdoses que poden produir substàncies verinoses. Ara s'ha de determinar les actuacions oportunes per garantir la seguretat de l'entorn. I els ramaders que recullen les ovelles aquests dies a les muntanyes del Pallars constaten amb preocupació la sequera i la falta d'herba. Uns 3.000 caps de bestiar tornen cap a casa des de Seurí després d'un estiu en què s'ha batut rècords de calor.

I els esports, repassarem l'agenda del cap de setmana amb diverses lligues, tant estatals com territorials, ja en marxa i en marcat el cap de setmana, com havíem avançat, per l'inici de temporada del Cadí i la Seu. El primer partit serà aquest dissabte a la pista del Mainz Avenida. I també explicarem que el Parc Olímpic del Segre torna a reunir els millors palistes amb el Campionat d'Espanya d'Slalom. Les instal·lacions de la Seu aplegaran aquest cap de setmana 186 esportistes de 16 clubs i de 8 comunitats autònomes.

0: I el temps amb cel ennuvolat i amb pluja ja aquesta hora a la Seu, que pot continuar al llarg del dia, tant a l'Alt Urgell com a diferents punts del Pirineu i de Catalunya. Pel cap de setmana continuen els ruixats dispersos.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: El govern d'Andorra ha confirmat la voluntat d'ampliar les línies comercials des de l'aeroport d'Andorra a la Seu, titularitat de la Generalitat de Catalunya a través de l'empresa pública Aeroports de Catalunya. El nou servei ha estat adjudicat provisionalment a la companyia francesa Chalier Aviation, que incorpora per primer cop una aeronau en base permanent al camp de vol de l'Alt Urgell. El projecte manté les connexions amb Madrid i Palma, operades per Air Nostrum, i ara incorpora l'aeroport de París-Orly com a nova línia regular. A més, és previst ampliar més endavant la xarxa amb tres destinacions més, amb la voluntat d'oferir vols a Niça i Lió i també a Nantes. En el cas de Niça i Lió, a partir de l'estiu de 2027, i a Nantes durant la temporada d'hivern 2027-2028. La proposta presentada per l'adjudicatària preveu així reforçar especialment la connexió amb el mercat francès. L'operativa començarà el gener de l'any vinent amb connexions amb Madrid, Palma i París-Orly, i les freqüències incrementaran progressivament fins a arribar a 3 vols setmanals a Madrid i entre 2 i 3 en Palma, mentre que a París-Orly es disposarà de 2 operatives setmanals. Les rutes estacionals amb Nantes, Niça i Lió es podran ajustar en funció de l'evolució de la demanda. Un dels principals canvis del nou model és el fet que una aeronau ATR-42 de 48 places tindrà base fixa a l'aeroport, i això ha de permetre reforçar la fiabilitat del servei. La companyia també disposarà d'un avió de recanvi en un termini de 2 hores per respondre a possibles incidències i podrà utilitzar un altre ATR-72, aquest de fins a 70 places, durant els períodes de més demanda. L'aposta per l'ampliació de les connexions arriba després de 5 anys d'evolució de l'activitat comercial a l'aeroport del Torsellenc. Des de l'obertura de la primera ruta, el desembre de 2021, s'hi han transportat més de 52.200 passatgers, i d'aquests, uns 36.000 corresponen a la ruta de Madrid i 17.300 a la de Palma, ruta que opera des del 2024. Les dades del 2026 també apunten a un increment de l'activitat. Sobretot plegat, l'alcalde de Seu, Joan Barrera, celebra el bon moment que viu actualment aquesta infraestructura, no només pel que fa als vols comercials, sinó també a d'altres serveis.
1: Doncs és la constatació que l'aeroport funciona. Aquestes línies regulars de Madrid i de Palma funcionen molt bé, i ara s'amplia cap a París, i després amb aquestes tres destinacions que seran temporals també durant una part de l'any. Nosaltres donem suport a aquesta activitat econòmica que, com bé has dit, no només porta persones, transporta persones, sinó que ens permet tenir altres serveis bàsics, importants, i també donar feina, treball, oportunitats de treball i econòmiques a persones de la Seu i de la comarca, ja que, de fet, ara s'està aconseguint tots els hangars possibles a l'aeroport i tots els serveis possibles. Inclús el GRAE, també un nou edifici per bombers, més helicòpters, etcètera, que ens permet millorar també els serveis bàsics de la nostra ciutat i del Pirineu sencer. Per tant, contents de que funcioni, contents de que això suposi més oportunitats per a tothom i més serveis.
0: En el que va d'any, fins al 13 de setembre, s'han registrat 11.100 passatgers, un 14% més que el mateix període de 2025, quan se'n van comptabilitzar uns 9.750. L'ocupació mitjana dels vols ha estat del 55,8% pel que fa a la ruta de Madrid i 50% a Palma. En aquest segon cas, l'ocupació mitjana arribava per al 78% al febrer, a la temporada d'hivern, amb alguns vols fins i tot plens, i a l'agost es va situar en el 55%. El nou concurs públic estableix un mínim de 1.400 hores de vol anuals, aeronaus amb una capacitat mínima de 48 places i una contribució pública màxima de 5 milions anuals. La convocatòria va rebre 2 ofertes i la proposta seleccionada correspon, com dèiem, a Chalier Aviation, enfront a un projecte d'àmbit Andorra anomenat Andorra Connected. La companyia adjudicatària és una aerolínia regional francesa amb 40 anys d'experiència, una flota de 10 aeronaus i una ampla trajectòria en l'operació de línies regulars. Pel que fa als preus, els de sortida anunciats per la companyia seran de 55 euros pel trajecte de Palma, 67 a Madrid o 79 a París-Orly, amb les taxes incloses, 10 quilos d'equipatge de cabina i selecció de seient gratuïta. Les tarifes de Nantes, Niça i Lió es determinaran quan s'obri la venda. El desenvolupament de les noves connexions s'emmarca en el model de cogestió de l'aeroport establert entre la Generalitat de Catalunya i el govern d'Andorra, en què l'executiu Andorra és responsable de la gestió i promoció de les rutes aèries, i Aeroports de Catalunya assumeix l'explotació de la infraestructura aeroportuària com a propietari de la instal·lació. Un quart de 10 professionals, representants institucionals i estudiants de l'Alt Urgell figuren entre els ponents de les Jornades per l'Excel·lència 2026, que es duen a terme a partir d'avui i fins demà dissabte a Esterri d'Àneu. El lema d'enguany és Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Entre d'altres activitats, aquest dissabte a les 11 del matí, a 11:45, tindrà lloc la sessió El paper dels centres educatius, i un dels participants serà Marcos Urban, veí del GES, al municipi de la Cisserc, i creador, entre d'altres, de l'aplicació Student Connect i de la CATI, el primer assistent en català per gent gran. Urban, que actualment estudia a la Universitat Politècnica de Catalunya, parla d'aquests i d'altres projectes que ja tenen actiu a data d'avui en l'àmbit tecnològic. A la mateixa

0: als nois de Patufet.cat, que han estat finalistes d'aquest World Robot a les Olimpiades, i que el rebrem amb una enorme il·lusió, perquè quan ens explicaven tot el que han fet, tot el que han treballat per arribar on han arribat, no? I que siguem capaços de poder-los acollir i poder-los rebre com crec que es mereixen, per nosaltres serà un orgull, un plaer immens.
1: Prèviament, demà a les 10 del matí, el comissionat de Relacions Interpenitenciàries de la Generalitat, Joan Ganyet, participarà al diàleg i col·loqui la necessària col·laboració transfronterera. El també exalcalde de la Seu conversarà amb Noelia Souque, ambaixadora de cooperació transfronterera del govern d'Andorra, i Rafael Jiménez, president de la Societat Catalana de Geografia, moderats per la periodista Gemma Rial, directora general de Ràdio i Televisió d'Andorra. Jesús Montolí es mostra satisfet d'arribar a la 13a edició.
0: La veritat és que és, en primer lloc, un humil orgull, no? Un orgull de que aquest projecte, que va néixer com la voluntat de crear un humil espai de reflexió i de debat, s'hagi consolidat com el que volíem que fos, i que, a més, hagi acabat esdevinguent també un espai que no només és de reflexió i de debat, sinó que construeix accions concretes que milloren, insisteixo en la humilitat que crec que ho ha de fer, accions concretes que milloren la realitat d'aspectes socials que afecten el dia a dia dels ciutadans de l'Alt Pirineu, Aran i ara també Andorra, perquè aquesta visió transfronterera, transpirinenca, les jornades ha portat, jo crec, aquesta necessitat de veure els problemes més enllà de les fronteres, més enllà de les muntanyes.
1: Des de l'organització hem parlat també de la participació com a ponent de Marcos Urban.
0: Per nosaltres, insisteixo, és un plaer immens reconèixer i estar al costat del talent d'aquesta gent, i després del Marcos, no? Que ens sembla diverses coses de les seves diferents opcions, perquè em sembla que té diverses startups i que em sembla que alguna, si més no, ens la portarà a les jornades. I si és la meitat de la passió, del talent que ens ha mostrat quan hem estat parlant amb ell per preparar les jornades, crec que el que és de bé pot ser algo extraordinari i d'una marcada excel·lència com el títol de la jornada.
1: Finalment, Jesús Montoliu ha parlat del tema que han triat enguany, la mobilitat, tant pel que fa a comunicacions terrestres com tecnològiques.
0: Que creiem, que el Pirineu en realitat és un territori amb identitat pròpia, no? Un lloc amb un valor natural, cultural i també amb un enorme potencial econòmic. Però que ve condicionat per una orografia. Som un territori amb una enorme dispersió de la població, una gran estacionalitat i una, ens agradi o no, una gran distància respecte als centres urbans, no? I això ens condiciona perquè ens redueix les oportunitats d'estudiar, de treballar, d'emprendre i d'establir-se al nostre territori. Si volem construir un país amb justícia social, creiem que això s'ha d'abordar, i s'ha d'abordar des d'aquesta mirada global, neta i justa.
1: La nòmina de ponents d'aquesta edició, dedicada especialment a les comunicacions físiques i tecnològiques, inclou noms com el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, l'investigador de disseny urbà a la prestigiosa Universitat Harvard, Ramon Gras, el gerent d'Elèctrica Fede Ivan Mora, l'enginyer de camins i exconseller de la Generalitat, Pere Macias, el president del RAC, Josep Mateu, el secretari de Territori i Urbanisme de la Generalitat, Víctor Puga, el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del Govern d'Andorra, David Forne, la delegada del Govern català del Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i el CEO d'Andorra Telecom, César Marquina. D'altra banda, les darreres ponències seran moderades per la corresponsal de TV3 al Pirineu, Rosa Talmàs. El Consell Comarcal del Tursell, a través de la seva àrea de promoció econòmica, organitza per dimecres vinent, 7 d'octubre, el CETAP, una trobada sectorial per a hotels, allotjaments i

0: i professionals del sector turístic en general. L'objectiu és generar un espai de reflexió i treball al voltant dels reptes i les oportunitats que hi haurà a la comarca per l'arribada de grans esdeveniments i per millorar la competitivitat al llarg de tot l'any. Un dels punts de partida és la celebració dels campionats del món de piragüisme d'Aigües Braves 2027, d'aquí just un any a la seu. Portarà el d'Urgell aquest esdeveniment a força esportistes, equips, acompanyants i visitants d'arreu del món. El programa compta amb la intervenció de Martí Batalla, director tècnic d'aquests campionats, i abordarà què suposarà aquesta cita esportiva pels allotjaments i com han de preparar aquest repte. També durant les jornades parlarà d'activitats plenament consolidades com la Fira de Sant Armengol i recursos turístics com el Camí a Pirineus, a més d'una àmplia oferta vinculada a la natura, l'esport, la cultura i la gastronomia. La trobada vol plantejar com aprofitar millor aquests actius per generar activitat econòmica i fluxos de visitants. També es parlarà d'un dels temes de plena actualitat, la intel·ligència artificial i les noves eines a l'abast d'establiments turístics. Albert Pérez Llanos, cofundador d'Hospitalitat Emprenedora, parlarà de la IA aplicada al sector hoteler. I Rafael González, soci director de Vivential Value, impartirà la ponència Smart Data, intel·ligència turística com a palanca de competitivitat i sostenibilitat d'empreses i territoris. Encara en l'àmbit econòmic, l'Ajuntament de la Seu organitza aquest octubre el taller Reinventa la teva aventura laboral. És un curs gratuït per acompanyar i orientar persones que es troben en procés de reflexió o que volen fer canvis en la seva situació laboral. La formació es farà en dos dies, el 19 i el 26 d'octubre, a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig, en horari de matí, de 9:45 a 13:45. Les persones formadores impartiran la metodologia d'orientació laboral anomenada ZEN, Visual Map, un sistema basat en el pensament visual a través de la confecció de dos mapes. Els participants podran analitzar la seva situació actual i les seves perspectives de futur. Les jornades estan especialment pensades per donar resposta a persones que es troben amb dubtes sobre com encarar el seu futur professional, i és gratuïta.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Les 9:25, el cicle Desenterrant el Passat programa aquest mes d'octubre diverses activitats vinculades a la història, el patrimoni i la cultura del Pirineu. I es desenvoluparan a la seu, Castellciutat i Castellbò. La primera activitat és aquest diumenge, una visita guiada a Sant Esteve del Pont a Castellciutat. Serà a càrrec de l'historiador Lluís Obiols i començarà a les 10 del matí. El punt de trobada és la rotonda de l'Hotel Castell, a l'Ena 260. La setmana que ve, dijous dia 8, a les 6 de la tarda, el local social de Castellciutat acollirà la conferència Memòria d'una família terrissaire a Castellciutat, a càrrec de Gaitán Estopinyà i Natàlia Martí. El programa continuarà el 10 d'octubre, també la setmana que ve, amb una sortida de descoberta, però aquest cop serà a la ciutat de Foix, a l'Arieja, i inclourà una visita al castell i al Museu dels Comtes de Foix. Es farà durant tot el dia, se sortirà des de l'estació d'autobusos de la Seu i requereix d'inscripció prèvia, però és gratuïta. I el 14 d'octubre, a les 7 del vespre, a la Sala Immaculada, hi haurà la conferència als monuments andorrans de la candidatura UNESCO, a càrrec d'Alba Pampalona. Pel que fa als actes a Castellbò, el 24 d'octubre, a les 11 del matí, Carles Gascon oferirà la conferència a Castellbò 800 anys dels Vescomte Arnau i al local social i l'exposició Lux Domini 1000 anys de llum a la Seu d'Urgell, amb Gemma Claverol, que es podrà visitar en aquest cas a la Biblioteca Sant Agustí del 26 d'octubre al 30 de novembre. Per acabar, el 30 d'octubre, a les 7 del vespre, l'Església de Sant Miquel de la Seu acollirà la presentació del llibre Les Cosenyores d'Andorra, amb Carles Gascon i Claudine Pallès. I l'Espai Armengol acollirà el 14 d'octubre a les 7 de la tarda, a poc abans de la Fira de Sant Armengol, la taula rodona Dones Formatgeres entre la passió i el repte. És un dels actes previst a la Fira. La lletera de la Fira d'enguany té com a protagonista justament una dona formatgera i per això es proposa un espai de conversa entre productores pirinenques. Hi participaran, per exemple, Judit Carreira, del Formatges de l'Abadesa, Sara Gutiérrez, de 30 Cabres, Mercè Lagrava, de Serrat Gros, i Alba Ramos, pastora i emprenedora rodal, moderades per Eva Delgado, tècnica del Consell Comarcal del Torcell. En acabar la conversa, els assistents podran gaudir d'una degustació de formatges. L'acte és obert a tothom i gratuït i l'organitzen conjuntament l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal i l'Espai Armengol. I més activitats perquè, com ja havíem avançat, està en plena activitat la festa de les persones grans, la festa de la gent gran. Va començar ja dilluns, entre altres actes, amb una tertúlia aquí a Ràdio Seu, i ahir es va fer una visita a la cripta Gaudí, la Colònia Güell, tot coincidint amb l'any Gaudí. Què hi ha previst per avui? Doncs, per exemple, la visita guiada en ruta dels convents a l'Espai Armengol. A les 5 de la tarda, l'Esplai de la gent gran acollirà un cinefòrum amb el film El doctor de la felicitat i demà dissabte arribarà el Vallxarda Intergeneracional, a les 12 del migdia al plaça de les Monges, i a les 7 del vespre a la Sala Immaculada hi haurà un concert de la Coral Signum. Parlament hi haurà una xerrada sobre la importància de la figura dels cuidadors en les malalties cròniques. L'últim dia, diumenge 4 d'octubre, començarà amb una actuació del Trio Pirineus a la Llar de Sant Josep, després es farà la salutació institucional i l'actuació de Cafè Trio a la Sala de Sant Domènec. En aquest acte intervindrà l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, que celebra la bona afluència que ja hi ha hagut en els primers actes.
1: Totes les activitats de moment de la Setmana de les Persones Grans estan anant molt bé, molta participació, participació a les xerrades, participació al concert d'ahir també de l'Escola Municipal de Música i avui a la sortida el temps ha aguantat i sobretot bon ambient, bona acollida, alegria i que és el que es pretén en aquesta setmana i per tant, de moment tot bé i esperem doncs culminar tema passat amb el grup i diumenge amb els actes finals d'aquesta setmana les persones grans que, com sempre s'ha recordat, no només són una setmana pel Gaudí, que ho és, sinó també per posar relleu les persones grans i la dignificació d'aquesta etapa de la vida.
0: Barret assegura que segueixen treballant perquè la gent gran sigui una prioritat en l'acció de govern.
1: Totes les etapes de la vida són importants. Hem treballat joventut, hem treballat altres àmbits i, evidentment, persones grans a través de diferents àmbits, de diferents polítiques. Una és la residència, evidentment. Esperem que l'any que ve ja culmini a començar la construcció, és qüestió de temps, i al final també s'ha treballat a través de diversos estudis i iniciatives del tema de la soledat no volguda i altres aspectes que també s'ha d'anar treballant en el futur de cara com deia, a dignificar aquesta etapa de la vida que ha de ser igual que les altres com a mínim.
0: L'últim dia de la Festa de la Gent Gran també inclourà un dinar popular i, per acabar, un ball amb el grup Bugatti. I el Museu Diocesà d'Urgell encet aquest mes d'octubre un nou cicle de conferències. Es diu Mirades al passat, una col·lecció per descobrir, i convida a conèixer històries que s'amaguen rere les obres d'art i aprofundir en el seu valor històric. La primera conferència es dirà Reclaudat in Capsa. Es farà avui divendres, precisament a les 7 del vespre, i va a càrrec de Marian Blanchard, doctora en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona i conservadora del Museu d'Art Medieval de Vic. Blanchard aprovarà els assistents al món de les lipsanoteques, explicant què són i quin paper han tingut en el context religiós i artístic. La segona activitat ja serà el 23 d'octubre, també a les 7 del vespre, aquest cop per part de Sílvia Saladrigas-Cheng, que parlarà del tresor tèxtil medieval de la Catedral de la Seu. Saladrigas és llicenciada en Història de l'Art i ha treballat durant 29 anys al Museu Tèxtil de Terrassa. Actualment redacta la seva tesi doctoral per la Universitat Autònoma de Barcelona sobre els teixits medievals conservats a Catalunya. I avui, als següents informatius, parlem de la presentació que hi ha hagut aquesta setmana, també relacionada amb el bisbat, del llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle XIX, de Nemesi Marquès. L'obra analitza el paper que van exercir els bisbes d'Urgell en la seva condició de coprínceps al segle XIX. Més temes. Ocell de foc al Pirineu i Aran i l'Ateneu Cooperatiu del Pirineu ha impulsat la segona edició dels Premis Tossal Cooperatiu per fomentar la creació d'iniciatives de llarg recorregut, i aquest any s'ha reconegut tres projectes de la Seu d'Urgell, Puigcerdà, i el punt d'ells és el taller Tartera. El premi de la millor iniciativa de creació d'una cooperativa està per aquest centre, i situat al carrer Canonges de la Seu, que va néixer com a associació impulsada per tres dones artistes per professionalitzar la seva activitat en un entorn rural i contribuir a la construcció d'un teixit cultural ric. Han rebut un premi de 3.000 euros. També s'ha concedit un accèssit de 1.500 euros a Guara i Uira, cooperativa situada a la Cerdanya dedicada a la camperització de furgonetes i la creació de complements a mida. I el Premi Millor Iniciativa Juvenil d'Economia Social i Solidària s'ha concedit a l'Associació Cultural L'Obaga d'Alp, a rebre un premi de 1.000 euros. És una entitat nascuda per contribuir activament a la dinamització social, cultural i comunitària d'aquest municipi cerdà.
2: Pirineu.
0: El Departament de Salut anuncia que començarà aquest dilluns vinent la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid. Un any més, l'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions. Salut disposarà de més d'1,6 milions de dosis de vacunes antigripals i 900.000 contra la Covid. A la Regió Sanitària del Pirineu i Aran és previst distribuir inicialment unes 15.200 dosis de la primera vacuna i 7.900 de la segona, que s'aniran lliurant al centre setmanalment en funció de la demanda que tinguin. Com a la resta de Catalunya, el procés d'immunització arrenca prioritzant els col·lectius més fràgils. Això inclou persones que viuen en residències, majors de 80 anys, dones embarassades, infants d'entre 6 i 59 mesos, que siguin menors de 5 anys, i el personal sanitari. A la regió pirinenca hi ha unes 4.700 persones de més de 80 anys i unes 2.300 de menys de 5 anys, i 760 viuen en centres residencials geriàtrics. A la Vegueria, la campanya passada es va assolir una cobertura vacunal de la grip del 42% i del 27% en el cas de la Covid. Josep Moliner i Florença, alcalde de Puigcerdà entre 1974 i 1979 i diputat del Parlament de Catalunya entre 1984 i 1995. Ha mort, va ser aquest dimecres, als 90 anys. Moliner ha estat l'únic diputat cerdà a la Cambra Catalana en l'actual era democràtica, i també havia estat president del Patronat del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici entre 1991 i 1996. Nascut a Puigcerdà el 4 de març de 1936, Josep Moliner va iniciar la seva trajectòria política el febrer de 1974, quan va ser nomenat alcalde de la capital cerdana, càrrec que acompanya amb la seva feina. Va dirigir l'Ajuntament Puigcerdanès durant la transició fins al 1979, i entre els canvis que va impulsar en destaca la creació i projecció de nous accessos viaris al nucli urbà, com l'Avinguda Xirbec i la Ronda dels Torreons, i la construcció de la piscina coberta i climatitzada, que va donar lloc a la creació el 1977 del Club Poliesportiu Puigcerdà, entitat que actualment compta amb uns 6.000 socis d'arreu de la Cerdanya. En aquells anys també va ser diputat a la Diputació de Girona i president de la Mancomunitat de Municipis de la Cerdanya, i l'any 1983 reprengué l'activitat política ingressant a Convergència Democràtica de Catalunya. L'any 1984 va ser escollit diputat del Parlament i va esdevenir així el primer parlamentari cerdà des de la Segona República. Va revalidar l'escola les eleccions catalanes de 1988 i 1992, de manera que el va mantenir fins al 1995. Com a diputat va exercir de vicepresident de la Comissió d'Agricultura i secretari de la Comissió pel Seguiment de l'Ingrés de l'Estat Espanyol a la Comunitat Europea, i a més, entre 1988 i 1994 va ser delegat de Catalunya al Consell d'Europa dins la Conferència Permanent dels Poders Locals. Pel que fa a la presidència del Patronat del Parc Nacional d'Aigüestortes, la va exercir entre els anys 91 i 96 i va fer ser una etapa de promoció, ampliació i ordenament d'aquest espai protegit. Entre altres accions, va impulsar la creació de les cases del parc de Boi Espot i el sistema de taxis 4x4 encara vigent avui. A nivell social, entre altres, Josep Moliner havia estat cofundador i president del Club Esquí Puigcerdà entre 1970 i 1973. També forma part en aquells anys de les juntes de la Societat de Caça i Pesca de la Cerdanya, el Centre d'Iniciatives i Turisme de Puigcerdà, la Federació de Pesca de Girona i l'Associació de Pares de l'Institut de Batxillerat de Puigcerdà. A més, era el soci número 1 del Club Poliesportiu Puigcerdà, en què va estar a la Junta entre 1977 i 1988, i en el seu vessant d'aficionat a la pesca va escriure un estudi sobre la fecundació artificial de truites i un altre sobre la contaminació de les aigües a la Cerdanya. En l'àmbit professional, Moliner havia començat a treballar en l'hostaleria amb 14 anys com a cap de recepció i va continuar en aquest sector fins al 1960, tant a Puigcerdà com a Barcelona, durant 2 anys també a Manchester, Anglaterra. El 1960 va assumir la gestió de la delegació Puigcerdà de l'agència urgellenca de duanes Fornesa i el 1976 va esdevenir director d'una sucursal bancària a la capital cerdana. Els ramaders han començat a recollir les ovelles a les muntanyes del Pallars i aquest any constaten amb preocupació la sequera i la falta d'herba. Uns 3.000 caps de bestiar tornen aquests dies cap a casa, cap a les seves granges, des de Seuri, després d'un estiu en què asseguren s'han batut rècords de calor. Un dels ramaders que deixa les ovelles en la muntanya de Seuri, David Moll, assegura que mai havia vist tanta sequera en aquest indret.
2: Bueno, l'estiu ha anat com l'any. La primavera ja ha sigut molt seca. A l'hivern sí que va ploure el mes de gener i el mes de febrer, que realment d'aigua per la herba no em feia falta, per les fonts igual sí. I jo realment, quan vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. El que passa és que, mira, que truca de tantes hectàrees i de temps, alguna tormenta ha passat, que s'han pogut fer aguantar els animals, però que està tot molt sec, eh? Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
0: Molia assegura que també tenen pronòstics dolents de cara a l'hivern perquè pel que fa aquesta reserva d'herba.
2: L'altre problema que tenim, que avui és molt bonic, han passat els 3 mesos d'estiu com han pogut, però claro, ara nosaltres triem avui i ja tornem a enganxar la transhumància a la inversa, tornem d'on vam sortir, i la veritat que els pronòstics són molt dolents. Vull dir, si no ens plou ara aquests dies perquè es pugui fer menjar per l'hivern, doncs ho tenim molt malament per aguantar tants animals. Vull dir, nosaltres ara tindrem el problema que arribarem allà baix i com que no ha plogut tot aquest mes de setembre, que allà baix també interessa al lloc on som, doncs que plogui durant el mes de setembre, doncs ens espera un hivern, se'ns farà un hivern molt llarg, perquè si ara hem d'empezar a donar aliments als animals, una primera, que no estem prou preparats, ni n'hi ha prou, i segona serà l'increment de preus. Vull dir que això és una cosa més global, vull dir que tothom es trobaran igual, les vaques, que les ovelles, que tots els animals que estan en extensiu.
0: Un altre ramader que aquest dia recull les ovelles, Xavier Rivera, expressa la mateixa preocupació per la manca de pluges que hi ha hagut les darreres setmanes.
3: Un estiu ben singular, una calor i un sol que poques vegades havíem vist. Jo no recordo haver passat tot un estiu sense cap tormenta considerable, temperatures elevadíssimes i molta falta de pastura per la falta de pluges el mes de juny. Això ha anat així, hem sobreviscut. Així. Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure. No tenim res de preparat ni sembrat en quant a pastura, de farratges de cultius. Els cultius no els han pogut pas regenerar. No plou, no es pot treballar la terra, no tenim res, només tenim que pols. I la collita de la primavera ja va ser molt, molt petita. O sigui que, de moment, preocupació al sector.
0: I un dels maldecaps que tenen ara mateix és que en alguns casos veuran obligats a comprar pastures.
3: Esclar, tindre una càrrega ramadera adequada a la teva superfície de conreus i de pastura, doncs, bueno, fa que això depengui sí o sí de la teva viabilitat. Si la teva superfície està totalment en estat d'improducció degut a la falta continuada de pluges, pues està prou clar el que hem de fer, comprar pastura, no? I això val molts cèntims. Transport i molta més feina i molta més despesa. Però clar, que no ho podem fer és, si tenim els animals, no cuidar-los. Això sí que és inviable. Vull dir, si tenim les ovelles, els hi hem de donar menjar i els hem de curar. Si no en tenim de menjar a casa, doncs l'hem de comprar. Ara hem de baixar a la Noguera, a l'Urgell, a buscar-ne.
0: Aquesta setmana s'ha fet la tria dels ramats per tornar-los a les seves respectives granges. Aquell dia cada pastor tria els seus animals i la marca que porten a l'esquena a les ovelles fa la feina més fàcil.
4: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Avui els informatius ampliarem d'altres temes, alguns dels quals ja podeu trobar al web a radioseu.cat, com per exemple que s'ha prohibit el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa, on han detectat la proliferació d'unes aigües blau verdoses que podrien produir substàncies verinoses. També explicarem que el refugi presenta una programació d'octubre que inclou literatura, poesia, música i pensament crític, i que l'Alt Pirineu i Aran és la zona de Catalunya amb més pobles abandonats del país actualment, amb un total de 84. També comentarem que els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, coneguts com els Javis, preparen una sèrie inspirada en el crim de Tor i col·labora el periodista Carles Porta i els guions seran d'Eduard Sola. I també expliquem que l'Alta Ribagorça ha editat un joc per fomentar la parla ribagorçana entre els escolars. Alguns d'aquests temes els trobem també avui a la premsa. Ara hi fem un repàs. El diari d'Andorra explica avui que el requisit del català es flexibilitza per als residents amb comprensió limitada, amb una esmena de Demòcrates per Andorra, la modificació de la llei d'immigració, que vol ser una solució per treballadors que afirmen necessiten més temps per assolir el nivell bàsic. El periòdic fa referència al tema amb el que obrim l'informatiu, aquestes noves rutes que tindrà l'aeroport de la Seu amb París i possiblement amb Nantes, Nice i Lió, i que Schaller assumirà l'operativa fins al 2030. I també expliquen les mateixes pàgines que la campanya de l'IRPF d'Andorra del 2025 s'ha tancat amb una recaptació de més de 91 milions d'euros i prop de 30.000 declaracions. El 42% dels ingressos s'han recaptat entre abril i setembre. Segre destaca que la fiscalia demana 2 anys de presó per un home per haver bufetejat l'alcalde de Lins. L'acusat havia mantingut una controvèrsia amb l'Ajuntament. L'agressió es va produir al bar del municipi i l'home l'hauria colpejat amb força amb la mà oberta.

I la Maia es fa referència a la commemoració que s'ha fet aquest dijous de l'1 d'octubre amb un centenar de persones que es van concentrar a la plaça de la Paeria. I finalment, Regió fa referència a un dels temes que tractàvem fa un moment, a la mort de Josep Moliner, exalcalde de Puigcerdà i únic diputat cerdà al Parlament en l'actual etapa democràtica, i d'altres temes, com per exemple que els cavalls ajuden a activar emocions a la residència de Puigcerdà, la teràpia assistida amb equins, es diuen afavoreix el moviment, estimulació cognitiva i comunicació dels residents.

Obrim agenda amb la sessió, nova sessió avui del cicle de recitals a cegues Foscòria a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. Festival Les Veus de la Vall, a Lles de Cerdanya i Travesseres. Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, xocolatada gratuïta. A les 6, karaoke Clown a Marta Sitja. A les 8 del vespre, concert del músic urgellenc Arnau Viols. A les 9 del vespre, botifarrada popular. I a les 10 de la nit, actuació de Sandra Montfort. I diumenge, a les 5 de la tarda, concert de la cantautora Lídia Pujol. I a les 6 de la tarda, Entre mans, dones pageses, dones exemplars. Presentació del llibre Els parlers de l'Alt Urgell, de Joan Aixàs, aquest dissabte a les 6 de la tarda a la llibreria Casa Roche de Peramola. Tast dels guanyadors, medalla d'or de la Fira Formatges Artesans del Pirineu de l'any passat, amb el sommelier Ramon Roset, aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Espai Armengol. Matinal d'anellament científic d'ocells a la riba del riu Segre, a tocar de la seu, aquest diumenge, de les 9 al matí a les 12 del migdia, a l'estació d'anellament Gravera del Domenjó. Festa major del poble de Solanell, que aquest any inclou un homenatge a Artur Blasco, aquest diumenge 4 d'octubre. A les 12 del migdia, inici de l'homenatge de la festa, amb la participació d'Artur Blasco i també del cant d'autor Roger Mas. I a les 2 del migdia, arròs de muntanya, càrrec de Xavier Sales. I a les 3 de la tarda, ball de plaça amb Barida Sons Fers. Teniu aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: Bona part dels equips de la Torzell ja s'han posat en marxa, ja han començat les seves competicions i de l'agenda d'aquest cap de setmana en destaquem que l'Atlètic Club La Seu, en futbol sala, jugarà el seu primer partit com a local en categoria estatal a la tercera nacional, la seva nova categoria. Aquest cop el rival serà el Tecnobit Alforja. L'Atlètic va debutar la setmana passada, diumenge passat, i ho va fer justament amb el nou duel pirinenc d'aquesta categoria. Es va enfrontar l'Enfaf a la Massana, Andorra, amb victòria dels andorrans per 7-3, tot i que el partit va ser molt disputat. Per tant, doncs, l'Atlètic buscarà els seus primers punts a la nova categoria. També ho farà la Seu Futbol Club pel que fa a futbol a primera catalana. Aquesta jornada l'equip urgellenc es desplaça al camp del seu rival més pròxim d'aquesta temporada, el Porreig. El partit es jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda. Avui el següent informatiu, repassem la resta de l'agenda esportiva pel que fa al futbol i al futbol sala, que també inclou pel que fa a la tercera catalana, el partit de l'Organyà contra el Tremp, nou duel pirinenc ja aquest dissabte demà a les 4:45 de la tarda al camp municipal de les Lloredes, i de la seva part el club esportiu Oliana a la mateixa categoria també juga a casa, a les 5 de la tarda rebrà el Guissona. A més, recordem que aquest cap de setmana serà el de l'estrena de l'Edford en futbol amateur. Per primer cop tenen un equip sènior, l'Edford, i jugarà, s'estrenen, com dèiem, aquest cap de setmana. Ho ampliarem, aquesta notícia, en següents informatius, però un altre dels centres d'atenció és, evidentment, ja l'estrena de la Lliga Femenina de Bàsquet. Ja n'hem parlat durant aquesta setmana. Recordem que el Cadí La Seu debuta a la pista del Mainz Avenida de Salamanca, habitualment dels rivals més difícils. El partit es jugarà demà a les 6 de la tarda, i la capitana del Cadí La Seu, l'orgellenca Ana Palma, explica com encara en la temporada.
2: Bueno, crec que al final han fet, des de dalt han fet un equip molt estable, molt equilibrat, que al final totes les que han vingut saben a què venen, saben a qui representen, que també és important, i crec que també s'ha vist durant els partits de pretemporada i la Lliga Catalana, que inclús jugant contra l'Uni Girona, que realment és un equip que està molt per dalt nostre, vam estar allà, vam competir, vam guanyar, no? Crec que tothom sabia el que havia de fer, el paper que tenia a l'equip, i realment el més important és saber a qui representem, perquè al final hi ha molta gent que ve aquí els dissabtes a animar-nos i no deixem de ser un poble petit que porta molts anys lluitant i que encara estem aquí. Llavors crec que això també és important per tots.
1: Palma ha parlat del primer partit a la pista de l'Avenida.
2: Bueno, si és el primer partit i és una pista complicada. Al final la pista de Salamanca és de les més històriques que hi ha i potser de les més difícils, perquè hi ha molta gent, la gent apreta molt i realment ells saben també el canvi de cicle que estan tenint. I res, llavors crec que nosaltres a fer una mica el que hem estat fent i el que hem estat entrenant i realment lluitar fins al final i creure que podem aconseguir aquesta victòria fora de casa i tenir la primera a la primera jornada.
1: L'entrenador del Cadí, Pepe Vázquez, ha parlat també de com encara en aquest primer partit.
3: Que és un rival muy trampa, porque es verdad que Avenida, pues por historia, por tradición, es uno de los clubes que siempre ha estado arriba. Creo que este año la gente habla un poco de Avenida como, no faltándole al respeto, pero como que sí que ha bajado un poco sus pretensiones. Es evidente que sí, que no tiene la misma plantilla que años atrás, pero aún así tiene jugadoras que el año pasado estaban jugando Euroliga. Entonces, bueno, que a lo mejor no vayan a pelear los títulos no quiere decir que todo el mundo vaya a ganar Avenida, para nada. Es un equipo que va a estar intentar estar en Copa y en Playoff sí o sí, que va a jugar segunda competición europea, Eurocup, y que va a ser un partido muy complicado, especialmente en Wiesburg, que al final es un pabellón que aprieta mucho y que lleva mucha gente, ¿no? Nosotros llegamos bien, no tenemos ninguna baja, toco madera ahora aquí con los entrenamientos que nos quedan de aquí a viajar a Salamanca, todo el mundo está disponible, las 11 jugadoras, y lo que os decía un poco antes, ¿no? Creo que llegamos lo suficientemente bien preparadas para competir el partido, para si hacemos otra vez un partido bueno defensivamente, como hicimos en Liga Catalana contra Girona, tener nuestras opciones de ganarlo, y evidentemente vamos con la ilusión y la ambición de intentar rascar ya la primera victoria, sabiendo que evidentemente nadie nos va a regalar nada y que no va a ser fácil.
1: Encara en bàsquet, aquest cap de setmana juga al Palau d'Esports el Cedi Cefausa, que de fet jugarà el seu primer partit com a local. Serà demà a les 7 del vespre contra la UE Sant Cugat Occident. Aquest cap de setmana també és notícia al Parc Olímpic del Segre perquè acull l'última gran competició de la temporada, és el Campionat d'Espanya de Slàlom, aquest dissabte i diumenge, i s'ha confirmat la presència de 186 esportistes que representen 16 clubs de 8 federacions autonòmiques diferents. La prova començarà demà a 2:15 del matí amb la disputa de la primera mànega classificatòria individual. A la tarda, a partir de 2:45 es farà la segona baixada que definirà l'accés a les finals de diumenge. La jornada s'esgivarà diumenge a partir de les 10 del matí les finals individuals i a tres quarts de dotze, volem dir, el torn de les rondes definitives per a patrulles. El campionat finalitzarà a 2:45 amb el lliurament de medalles i trofeus. A més, anunciar que la competició serà més en directe a través del canal digital RTV Play de Televisió Espanyola i també el canal de YouTube de la Federació Espanyola de Piragüisme. La celebració adquireix una especial rellevància de cara al Parc Olímpic del Segre perquè és un dels últims tests organitzatius abans d'acollir d'aquí un any, com hem dit abans, el campionat del món d'eslalom i caiac cross. Com diem, es pot veure aquest dissabte i diumenge i ahir ja van començar els entrenaments oficials. I una cita destacada més pel cap de setmana perquè el Cadí Circuit Fe entra ja a la recta final i aquest cap de setmana és el torn de la Foranca al municipi de la Cisser, que es disputarà aquest diumenge al matí i la cursa principal consta d'una distància de 20 quilòmetres amb un desnivell de 1.100 metres. En parlem amb més detall als informatius d'avui. Les inscripcions ja estan tancades.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Un altre dia ennuvolat i amb pluja ja a aquesta hora del matí, de caràcter feble, a la Seu i a molts altres punts del Pirineu i de Catalunya. És que es continua aquesta inestabilitat que està marcant aquesta setmana, després de molts dies de sol i calor, i avui s'espera que, en canvi, la màxima no passi dels 23 graus a la Seu i al punt de Suert, 24 a Sort i a Tremp o 21 a Puigcerdà. Les mínimes s'han mogut entre els 11 i els 13 graus. Aquesta tarda poden continuar els ruixats, segueix aquesta circulació de núvols que pot deixar ruixats a qualsevol punt, no només del Pirineu, sinó de gairebé tot Catalunya. Només s'ha salvat d'aquest ruixat la zona de les comarques de Girona, pot ploure a qualsevol altra zona de la resta de Catalunya. I el mateix per demà dissabte. Aquesta nit vinent les mínimes baixaran un pèl, estaran entre els 10 i els 12 graus, i les màximes demà tornaran a estar al voltant dels 22-23 graus a la majoria del Pirineu. Amb núvols ja de bon matí i els ruixats que són més probables de cara a demà a la tarda i que poden ser intensos amb força intensitat en punts de tot al voltant del Cadí i també en comarques veïnes com el Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya. Això al llarg de demà, però és que de fet pot ploure a tota la meitat nord de Catalunya al llarg de demà a la tarda. I per diumenge, dia més assolellat aquí a la Seu, sobre amb més clarianes, hi haurà matí assolellat, tot i que probablement també en presència de boires fruit d'aquesta pluja, i a la tarda nova tongada de roixets que poden aparèixer sobretot a tota la zona del Cadí. Thank you.

0: Aquest matí hi ha una temperatura de 15 graus a la Seu, 16,5 a Organyà, a Oliana ja arriben els 18 i 13,5 a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 13 graus, 12 a Das, 15 a Sort, 17 a Tremp, 14 al Pont de Suert, 17 a la Pobla de Segur i 12,5 a Viella. I el de muntanya es nota ja la baixada de temperatures, 6 graus al pic de Salòria, 6,5 a la Tosa d'Alp, 9 a Prat d'Aguiló, 8 a Malniu, 7,5 a Port del Comte, també a Cert Escanya a la Bonaigua, 6,5 a Espot i la més baixa 5,5 a Vuit a Ull. La farmàcia de guàrdia avui ja és la farmàcia Barrios del carrer Sant Josep de Calassanç 3, telèfon 973-350-188. I a 5 minuts per les 10 tancarem ja aquest informatiu a matí de Ràdio Seu. Tornem amb les notícies en xarxa a les 10 i amb la previsió del temps ampliada amb Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cuginer és més a prop teu. Cuginer S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuginer.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. Anem a saber com s'està vivint l'episodi, en concret a Santa Bàrbara. Aquí ens ho explica la nostra companya, la Tere Giné, de la Plana Ràdio.
2: La situació a Santa Bàrbara continua sent complicada. A les 8:30 del matí hem tornat a rebre un missatge és alert. Portem més de 220 litres de pluja acumulats. Una pluja que pràcticament ha caigut durant tota la nit, de les 10:30 fins les 5 de la matinada. Després ha hagut una treva d'una hora i ha tornat a arribar la pluja amb molta força. En menys d'una hora han caigut 104 litres per metre quadrat. Ahir ja es van suspendre les classes i es va avisar la població que s'evités aparcar els vehicles en zones inundables. Això ha propiciat minimitzar l'afectació de vehicles. Ara mateix segueix la pluja i estem pendents també de les possibles afectacions que hi hagin pogut sorgir al llarg de la nit.
1: I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. De fet, Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia del decret d'habitatge. Enmig d'aquest rebombori suspenen, de fet, avui fins a nova data el desnonament d'una altra mare amb un fill menor a Manresa. Connectem ara amb una part d'Ona. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Si la Lucília viu al pis amb el seu fill de 8 anys, ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Avui, gràcies al decret Mari Carmen, ha aconseguit continuar vivint a casa seva fins a nova data. Els jutjats l'han avisat fa pocs minuts que ahir la tarda, després del recurs que va presentar, van cancel·lar el llançament. Després de l'anunci, els manifestants han anat a la seu de Junts a la capital del Bages, on han llançat bosses de basura.
1: Gràcies, on estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camperallada de Terrassa. La investigació continua oberta i per saber com va tot plegat, per saber la darrera hora, connectem ara amb Ramon Vilajosana, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, doncs tot ha succeït aquest vespre cap a les 10 de la nit després d'una persecució policial que s'ha originat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7, al terme de Castellbisbal. Els agents ferits han estat traslladats a un centre hospitalari i en aquests moments ens informen que no estem per la seva vida. L'Ajuntament de Terrassa ja ha emès un comunicat condemnant aquest episodi de violència i ens informen també que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha detingut a 3 dels presumptes delinqüents que estarien vinculats a una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies.
1: Gràcies, Ramon. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: malauradament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
1: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
0: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
2: I anem ara fins a un altre punt, anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
3: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir, en previsió, doncs ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
2: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Les 11:03, bon dia. El govern d'Andorra ha confirmat que preveu obrir una nova línia de connexió de l'aeroport d'Andorra-La Seu amb París. Serà a través d'un nou contracte amb la companyia francesa Chalair Aviation, que incorpora per primer cop una aeronau en base permanent al camp de vol de l'Alt Urgell. La connexió amb París serà a través de l'aeroport d'Orly i, a més, aquesta mateixa companyia preveu ampliar la xarxa fins a 3 destinacions més per fer-ne un total de 6, sumant també les de Madrid i Palma. Les futures connexions seran amb Nice i Lió a l'estiu de 2027 i amb Nantes a la temporada d'hivern 2027-2028. L'operativa començarà el gener de l'any vinent amb aquestes connexions ja existents a Madrid i Palma, afegint-hi la de París-Orly, i les freqüències s'incrementaran progressivament. Un dels principals canvis és que hi haurà una aeronau ATR-42 de 48 places amb base fixa a l'aeroport i també hi haurà l'opció d'una ATR-72 de fins a 70 places. La festa de la gent gran de la Seu arriba ja a la recta final i es va fer una excursió cultural a la cripta Gaudí, la colònia Güell, tot coincidint amb l'any Gaudí, i avui es fa la visita guiada a ruta dels convents a càrrec de l'Espai Armengol, que es fa aquest matí. A les 5 de la tarda a l'Esplai es farà un cineforum amb la projecció del film El Doctor de la Felicitat i demà dissabte arriba el Ball Sardà Intergeneracional. Serà a les 12 del migdia a la plaça de les Monges. A les 7 del vespre la sala Immaculada acollirà un concert de la coral Signum i paral·lelament tindrà lloc una xerrada sobre la importància de la figura dels cuidadors. La cloenda serà diumenge, començarà amb una actuació del trio Pirineus al matí a la llar de Sant Josep i a les 12 del migdia es farà la salutació institucional i l'actuació del Cafè Trio a la sala de Sant Domènec. El programa continuarà a les 12 del migdia amb el dinar popular i s'acabarà amb el concert del grup Bugatti. I el cicle Desenterrant el Passat ja té preparat el programa d'aquest any. Es farà al llarg de tot el mes d'octubre i aquest any hi donen especial importància a l'actual candidatura de la Seu a Foix i Andorra a Patrimoni de la Humanitat. La primera activitat és aquest diumenge, una visita guiada a Sant Esteve del Pont a Castellciutat a càrrec de l'historiador Lluís Obiols. Començarà a les 10 del matí des de la rotonda de l'Hotel Castell i dijous vinent, 8 d'octubre, a les 6 de la tarda, també a Castellciutat, aquest cop al local social, es farà farà la conferència Memòria d'una família terrisseire a Castellciutat, a càrrec de Gaitán Estupinyà i Natalia Martí. El 10 d'octubre hi haurà una sortida de descoberta a Foix, visita al castell al Museu dels Comtes de Foix durant tot el dia des de l'estació d'autobús de la Seu, i el 14 d'octubre a la Sala Immaculada la conferència Els monuments andorrans de la candidatura de l'UNESCO amb Alba Pampalona. El 24 d'octubre Carles Gascón oferirà la conferència a Castellbó 800 anys després del vescomte Arnau, i hi haurà l'exposició Lux Domini, 1000 anys de llum a la Seu. I per acabar, el 30 d'octubre a l'església de Sant Miquel es presentarà el llibre Les cosenyores d'Andorra amb Carles Gascón i Claudine Pallés, els dos principals investigadors sobre aquest passat de la creació d'Andorra com a estat.

I apunta també la programació d'octubre en aquest cas de la llibreria El Refugi. Comença avui a les 8 del vespre amb una nova sessió del cicle Foscúria. El 7 d'octubre tenen el Club de Narrativa Mississippi, dinamitzat per escriptor Núria Bendicho, sobre el dos del sud dels Estats Units. Aquest cop amb el llibre Terra de Caimans, de Karen Russell. El 8 d'octubre hi haurà la presentació de Naturalistes Morts, amb conversa amb l'autora Anna Aguilar i l'escriptor Albert Villaró, més de la biòloga Clara Pladevall i l'historiador Joan Maria Camarasa. El 14 d'octubre el cicle El Refugi Sonor tornarà a portar la música a la llibreria amb el concert de Joina i Gato Gasso, i el 22 d'octubre hi haurà la xerrada Octubre Trans Intersex, i el 24 d'octubre el documental Dones de la Muntanya. I el Departament de Salut comença la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19. Serà aquest dilluns vinent, amb l'objectiu principal de protegir les persones més vulnerables davant les complicacions per aquestes malalties. A la regió sanitària del Pirineu i Aran és previst distribuir unes 15.200 dosis de la vacuna de la grip i 7.900 de la Covid-19, que s'aniran distribuint gradualment als centres sanitaris en funció de la demanda que hi hagi. Al conjunt de Catalunya són 1,6 milions de dosis de vacunes antigripals i 900.000 contra la Covid. El procés d'immunització arrenca prioritzant els col·lectius més fràgils, com residents de centres de gent gran, majors de 80 anys, dones embarassades, infants d'entre 6 mesos i 5 anys o el personal sanitari.

0: I els esports, ara sí, comença la Lliga Femenina de Bàsquet. El primer partit del Cadí la Seu serà aquest dissabte i serà fora de casa, a la pista de la Mainz Avenida de Salamanca, nova denominació del Perfumeries Avenida. Com ja havíem avançat durant la setmana, el Cadí arriba a punt per a aquest nou repte, després d'haver guanyat una nova edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. De la seva part, el CDC Fausa jugarà el seu primer partit com a local. Serà aquest dissabte a les 7 del vespre contra la UES Sant Cugat Occident. I en futbol sala destaquem que l'Atlètic Club La Seu jugarà el seu primer partit com a local en categoria estatal, a la tercera nacional. Serà també aquest dissabte, a partir de 3:45 de la tarda, al Poliesportiu Municipal, i el rival serà el Tecnobit Alforja. Una altra cita destacada del cap de setmana és que l'Edforce s'estrena com a equip sènior. Per a primer cop tindrà un equip amateur, concretament a la quarta catalana, i la primera jornada jugarà aquest cap de setmana. Ho repassarem als següents informatius. Del cap de setmana també expliquem que, pel que fa a la primera catalana, la Seu Futbol Club jugarà diumenge a les 5 de la tarda i ho farà contra el que enguany serà el seu rival més pròxim, el Club Esportiu Porreig. El partit es jugarà a Porreig aquest diumenge a les 5 de la tarda, i a tercera catalana aquest dissabte, a partir dels quarts de 5, l'Organyà rebrà el Tremp, nou duel pirinenc, i a les 5 l'Oliana jugarà contra el Guissona. I completem aquest repàs esportiu destacant que el Cadí Circuit Fer arriba ja a la recta final, i aquest diumenge arriba la 8a edició de la cursa La Foranca a l'Asi Cerc. Aquest diumenge al matí, amb una distància principal de 20 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.100 metres, però també amb una distància més curta d'11 quilòmetres i l'edició xics de 6 quilòmetres i mig. Paral·lelament, ja estan obertes les inscripcions per les següents proves. La xafonada, nova novetat d'aquest any, i a més és el primer cop que el circuit fes serà present al Solsonès, perquè aquesta prova es fa a Odèn. Això serà la setmana que ve, el 10 d'octubre, i per acabar ja el 24 d'octubre la Marató de Beaumont.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

dia ennuvolat i que, de fet, ha començat amb pluja de caràcter feble a la Seu. Segueix plovent en altres punts del Pirineu i de Catalunya. A la Seu aquest matí a 15 graus, 17 n'hi ha a Organyà, 18 i mig a Oliana, 15 a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 14 graus, al mateix edat, 16 a Sort, 17 a Tremi al Poble de Segur, 15 al Punt de Suert i 13 i mig a Viella. I alta muntanya, 7 graus al Pic de Salòria, també a la Tosa d'Alp, 9 a Malniu, 9 i mig a Refugi Pat de Guiló, 8 a Porta del Comte, 7 graus a Cert Escan, 7 també a Espot i 6 a 8 a Ull.

0: I sabem ja què ens espera pel que fa al temps aquest cap de setmana. Néstor Gómez, bon dia.
1: Bon dia. Situació meteorològica avui complexa, especialment cap al sud del país, on les pluges han sigut torrencials i fins i tot han deixat registres en algunes contrades de més de 200 litres per metre quadrat. Situació una miqueta anàloga a la que tenim a nosaltres a casa nostra, una situació prou tranquil·la, tot i els ruixats que han aparegut a les comarques dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, alguns ruixats també a la nostra comarca, en principi aquestes durant el matí han estat prou febles. El que sí que s'espera és que aquesta tarda aquestes pluges augmentin una miqueta més en extensió i també amb una miqueta més d'intensitat. De fet, no descartem que tinguem algun ruixat una mica intens perquè tenim avisos meteorològics activats per aquesta tarda amb ruixats que poden deixar a mitja hora una vintena de litres. De manera que ruixats sí que s'esperen aquesta tarda que poden ser localment intensos, no pas torrencials com s'han donat al sud del país. Tarda insegura amb aquest cel cobert que ens acompanyarà tot el dia, amb ruixats que aniran apareixent aquí i allà, a qualsevol punt de la comarca, i tot això provocarà que les temperatures avui es quedin una miqueta més curtes. De fet, les màximes amb prou feines rondaran la xifra dels 20 a 22, 23 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana, el primer cap de setmana del mes d'octubre, que es presenta amb matins prou tranquils, però que a les tardes els hi costarà d'aguantar. I és molt fàcil que apareguin ruixats i tempestes, sobretot a les muntanyes que ens envolten i localment puguin arribar a alguna població de la Vall del Segre. En tot cas, com dèiem, un cap de setmana que caldria més aprofitar els matins que no esperar a les tardes.
0: La farmàcia de guàrdia aquests dies a les seus la Guilanyà. Les 11 i 13, i d'aquí uns minuts continuem amb l'actualitat, perquè avui tenim dues entrevistes. D'una banda, parlem d'una de les activitats que comentàvem ara fa un moment, la cursa La Foranca, amb el seu director, Marc Segarra, i també escoltarem David Gràcia, que ens explicarà la celebració aquest diumenge de la Festa Major del Poble Recuperat de Solanell, que a més inclourà en aquesta ocasió un homenatge a Artur Blasco. Fins aquí les notícies. Més informació a les 12.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-3516-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. Acomidem la setmana a donar a conèixer una nova edició de la cursa de muntanya La Foran, que serà a l'As aquest pròxim diumenge, dia 4 d'octubre. La prova forma part del Cadí Circuit Fe de curses de muntanya. Conversem a continuació amb Marc Segarra, és membre de l'organització. Benvingut un any més, Marc.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Tot a punt per aquesta nova edició?
2: Doncs sí, ja ho tenim tot a punt, tot llest, fins i tot ens està regant una mica els camins, que no hi tindrem ni pols. Perfecte.
1: Sí, certament, és el que volíem comentar, sempre mirant el temps, mirant a veure quina serà la previsió, i de moment està plovent una mica, són ruixats que el que fan doncs, és encara millorar, no?, els traçats que teniu programats.
2: Sí, la veritat que et mires una mica sempre als cels, de les que parteixes a organitzar alguna cosa a l'exterior, però, bueno, després d'aquest estiu calorós que hem tingut, que fins i tot de moment, de manera que està plovent, s'agraeix i tot per temperatura i això. I per paisatge, almenys, pues mira, una mica regadet ho farà una mica més a mi.
1: Doncs avui conversem amb Marc Segarra per donar a conèixer aquesta edició de La Foranca, a la muntanya del poble d'Alàs. Marc, explica'ns doncs, quins són els recorreguts que heu imaginat en aquesta nova edició.
2: Doncs mira, un any més, ja és la 8a edició. Seguim mantenint 3 recorreguts, un recorregut el que podríem dir popular d'una distància d'uns 11 quilòmetres i uns 600 metres de desnivell al voltant del poble, un segon que seria la cursa llarga per a aquells que ja estan acostumats a córrer més i anar per muntanya, amb 20 quilòmetres de llargada i uns 1.200 de desnivell. Vull dir que ja exigeix una mica més. I, finalment, un any més realitzem la final del circuit FE, xics, en aquest cas per tota la mainada, i li fem un altre bucle, un altre circuit completament diferent als dos aquests que us he anunciat, que és una volta de 6 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell, que més o menys, perquè us feu la idea, aquests xics els farem pujar fins a l'ermita de Sant Antoni per aquells voltants més cap a la zona d'Artedó i de Cerc. Vale? Totes tres curses, tots tres circuits, estan dins dels boscos i el terme de l'As, i concretament molt centrats a la zona pròpiament de la Foranca, aquest topònim que dona nom a uns boscos molt concrets de l'obaga de Sota Cadí.
1: I com són els recorreguts? Són viaranys, senders, són corriols?
2: Sí, doncs mira, la veritat que un any més membres de l'Associació d'Amics de la Foranca, aquesta entitat nascuda d'alguns veïns motivats, que diem naltres, pels senders i pels camins de recuperar, doncs hem anat nodrint. Després de 8 anys mai hem repetit el mateix recorregut. O sigui, sí que hem repetit diferents trams, que alguns sí que són els mateixos, però cada any aprofitem per la efemèride de la cursa per realitzar l'obertura d'algun d'aquests corriols nous. I en aquest cas, però, enguany també hem seguit obrint diferents trams que connecten pues, algun corriol que havíem fet l'any passat amb alguns de nous d'enguany. Vale. I sí que us puc dir que, bueno, a part de que la terra no és plana, i ho sap tothom, al nostre terme hi ha molt desnivell, seguirem realitzant uns circuits una mica trencacames, i la part més bonica que és que un 85% dels dos recorreguts, dels tres podríem dir, discorre tot per senders i corriols, el que és pròpiament senderets estrets. Vale? No pas pista, ni camins, ni zona asfaltada. Hi ha algun lloc que sí, doncs per entrar i sortir del poble, però la resta es posa tot a caminar i a córrer per corriols i senders com ho farien les cabres. No? En aquest cas, esperem aquestes cabres que vinguin el diumenge, que ja estan inscrites. Ja ens sembla que érem aquest matí unes 150 persones inscrites entre les tres modalitats. I bueno, ja us dic, ara en breu penjarem els tracks, que els hem tingut una mica en secret fins l'últim moment, pel tema, bueno, d'usos ramaders i propietats, que algun lloc entres en algun lloc i no tindré problemàtica amb res i amb ningú.
1: Així doncs, 150 cabres i cabretes en aquesta 8a edició de la cursa de muntanya a la Foranca, la cursa de muntanya del poble d'Alàs, recordem que serà aquest diumenge. Ens explicaves que teniu ja força inscripcions. Hi ha opció encara de formalitzar-les al mateix dia de la cursa?
2: Sí, les inscripcions, el que seria la inscripció online via internet. Ahir a la tarda van tancar la inscripció pròpiament, però el mateix dia de la cursa, la gent que vingui des d'aquesta última hora doncs podrà inscriure's a la mateixa plaça a partir de les 8:30. Així que aquests que hagin fet ara inscriure's online, els demanaríem que vinguin així una mica més d'hora per poder gestionar l'entrega del dorsal i la recollida de la bossa del corredor. En aquest cas, és això, recollida de dorsals i pròpiament inscripcions a partir de les 8:30 a la plaça Major de l'Alàs. I la sortida es preveu a les 9, a 9:45, vale? Sortida curta i llarga juntes, i 10 minuts més tard sortiran els xics, vale? per no enterbolir les dos grans.
1: Entenc que feu un briefing anterior a la sortida de les curses curta i llarga?
2: Sí, aproximadament a 9:45, a les 9:15, farem el briefing explicatiu, una mica del que se'n diu el corralito, aquest control de dorsals que surten, i bueno, a partir d'allà els dorsals van amb aquests xips, entre cometes, electrònics, que es fa el seguiment online del corredor-corredora, per on estigui anant, i bueno, per tindre els temps en l'arribada, que al final és el que també tots aquests corredors assiduos del circuit C, doncs també mirem, no?, a última instància. I recordar això, que enguany, a més, des de les darreres curses ja del propi circuit C, i no recordo malament, em sembla que en queden dos, i una d'aquestes és la puntuable, que serà la Marató del Humor, l'altra és la cursa mida de la Chaponada, i en aquest cas sí que es juguen els podis els xics. Els xics és l'última cursa del seu circuit, en aquest cas em sembla que eren 6 curses, perdó, i aquesta és la darrera, vull dir que aquí esperem que vagi, es consoliden els podis i les posicions finals i definicions.
1: Bé, doncs tots els al·licients per participar en aquesta edició, la 8a ja de la cursa a la Foranca. Recordem els horaris, 8:45. Es pot fer encara la inscripció amb recàrrec, en recollir dorsals i la bossa del corredor. Al briefing a 9:45. Un quart de després, a 9:45, la sortida de la cursa curta i llarga, i a 4:45, a les 9:40, la sortida dels xics, els més petits, que en aquest cas a la Foranca doncs clouen el seu circuit. A continuació, imaginem que a migdia, a 12:45, Marc, feu entrega de premis i podis?
2: Sí, aproximadament fem el decalatge aquest. Sempre esperem una mica que hagin arribat almenys els primers corredors-corredores de la cursa llarga, que en aquests són els que tenen més distància. També us he dit que són els que van més ràpid, tot i tenir més quilòmetres, però per tal de que la plaça es vegi amb pleneta i que tothom arribi a puesto, hem calculat sobre això, sobre les 12:45 aproximadament, entrega de premis. Vale? La gent, quan arribi, tindran també un permut pica-pica d'arribada a la plaça, més enllà dels avituallaments que hi haurà repartits al llarg dels dos circuits. I doncs això, com sempre, a la plaça intentarem amenitzar-ho, doncs, amb el servei de barra, amb un inflable per la canalla, per tal que aquells acompanyants que no corrin, doncs, també l'espera no se'ls faci tan llarga, i així donem vida a la plaça, que també és una de les coses i objectius que en el seu moment es proposa a la Foranca. En aquest cas, no hi ha una xarxa de senders locals i donar vida, entitat i vida a la plaça del poble.
1: Donar vida a la plaça és donar vida al poble d'Alàs, que és qui organitza, a través dels Amics de la Foranca i l'Ajuntament de les Isers, doncs aquesta nova edició. De fet, estirant el fil del que ens expliques, sou molts els membres de l'associació, la gent que participa a la Foranca?
2: Doncs sí, la veritat, mira, tenim un equip de 47 voluntaris repartits al llarg de tots els circuits, al llarg de les diferents tasques, i molta feina que durant la setmana ja s'ha fet, tant de marcatge com de buscar col·laboradors, bueno, les mil coses que de vegades no es veuen només amb la cursa, no només es n'ha posat les fletxetes i les cintes de marcatge, hi ha molta feina darrere. Des d'aquí agrair sobretot a tota aquesta gent implicada, aquest equip de voluntaris. Després hi ha el que podria ser un nucli dur pròpiament, que són els que anem treballant durant tot l'any, els possibles camins recorreguts i la part potser més tècnica, però bueno, val a dir que això és com una mica un sentiment de pertinença molt bonic, molt xulo, que és d'aquestes coses que dèiem, no? Que de vegades la cursa no només és el circuit, sinó és aquest sentiment de pertinença, aquest sentit de ser poble, de donar vida, de trobar-nos, perquè molta gent en aquests pobles petits, tres setmanes també treballem a la Seu o altres llocs, doncs aquests de vegades festivitats o curses o esdeveniments doncs donen molta vida, molt sentiment de pertinença, que és el que també creiem que posa en valor.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu sumar la Foranca serà aquest diumenge, aquest pròxim diumenge, dia 4, amb sorties a partir de 2:15 del matí. Abans, però, el control de dorsals i també doncs, la recollida dels mateixos. En parlem amb Marc Segarra, membre dels Amics de la Foranca. I una més, Marc, teniu la informació penjada a la web laforanca.cat. Aquí també la informació d'última hora, material, cal portar quelcom, alguna cosa imprescindible per sortir a córrer i a caminar?
2: No, la qüestió que vingui tothom còmode de calçat, que per si acaso portem un paravents, un paraigües per el tema de la pluja a l'últim moment, vale? Al final estarem aquí a prop de casa. Si veiéssim que es decreta alguna alarma de previsió de perill de risc meteorològic, doncs sempre ens guardaríem les a la màniga de poder escurçar algun dels recorreguts. Vale? Esperem que no calgui, però bueno, sempre hi ha d'haver un plan B. I res, vull dir, al final estem aquí, estem al costat de la Seu, des de les últimes curses de circuit, la gent ja ve amb les cames ben carregades, vull dir que tothom ja sap. Hi haurà els avituallaments pertinents al llarg dels recorreguts, vull dir, cadascú, els de la llarga normalment sí que van més equipats amb els xalecos i amb els bidolents d'aigua. Important, que això no ho hem dit, però també està a la web, i com passem moltes altres curses avui dia ja, per gestionar el tema residus, que cadascú, cada corredor o corredora es porti el seu got i el seu recipient per omplir aigua.
1: Perfecte, és quelcom que volíem apuntar també, i és que no es donaran gots en els avituallaments, cadascú s'ha de portar doncs, el que consideri per tal d'hidratar-se en aquests punts habilitats al llarg dels diferents recorreguts que enguany són tres, en aquest cas la cursa curta, llarga i la xics. La curta de 11,6 quilòmetres i 690 metres de desnivell positiu, 20,6 la llarga i 1.200 metres de desnivell positiu i 6,5 pels menuts, 300 metres de desnivell positiu. Recordar que els xics clouen aquí doncs, la seva edició, la nova edició del Cadí Circuit Fe. De fet, sobre això, la Foranca forma part d'aquesta lliga de curses de muntanya, si vols fer un apunt de la importància, no?, que suposa doncs, que diferents entitats, clubs, ajuntaments, MDs organitzin activitats, esdeveniments esportius en el paraigües del Circuit Fe.
2: Sí, això sens dubte, vull veure tant la nostra cursa com a totes les que formen part del Circuit Fe. El fet d'estar dins d'aquesta lligueta, d'aquest circuit, sempre, doncs, bueno, una cursa aporta a l'altra, no? I tens un paraigües a nivell de logística, a nivell de federacions, amb els clubs, amb la Unió Excursionista Urgellenca, també, que hi ha darrere, vull dir, ens aporta molts, no només a les darreres curses del calendari, com és aquest cas la nostra, doncs molt més també, però vull dir que tothom se sent molt respaldat, i és això, el fet d'estar dins d'aquests circuits, doncs, bueno, ens dona això, que una cursa igual estigués despenjada i no formés part del circuit, segurament al cap de 2-3 edicions quedaria més buida de gent, però bueno, el fet d'estar dins d'un circuit, una lligueta en aquest cas, pues això, una cosa molt positiva, es valora molt. Les coses s'estan fent bé, perquè el circuit, recordem que fa 2 anys vam celebrar els 15 anys i aquest any hi ha hagut 2 curses noves. Per tant, vol dir que, bueno, que la gent encara van sorgint curses noves a altres zones dins de la comarca i bueno, que tothom vol formar part del circuit, la qual cosa doncs, dona una garantia d'èxit.
1: Si en voleu més, també del circuit fer, podeu visitar la pàgina web www.circuitfer.cat. Aquí, del detall de cadascuna de les proves que conformen aquesta nova edició de la Lliga de Curses de Muntanya aquí a l'Urgell, al Baridà i també enguany al Solsonès. Pel que fa a la Foranca, en parlem amb Marc Segarra. Marc, que vagi molt bé aquest diumenge dia 4. Doncs sort i encerts. Esperem doncs, que el temps acompanyi, que doncs, el que explicàvem de moment com sent molt bé, doncs avui de setmana amb ruixats. A disfrutar-ho molt i bé, fins aviat, que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies a Ràdio Sau també per fer-nos ressò d'aquests esports i el circuit de la Foranca. Gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia, benvinguts. Acomiadem la setmana l'entrevista del dia conversant amb David Gràcia, és membre de la Junta de l'Associació de Veïnes i Veïns i Amigues i Amics de Solanell. Ho fem avui per donar a conèixer una proposta que se celebrarà aquest diumenge, dia 4 d'octubre. És la Festa Major i un homenatge al musicòleg i dinamitzador cultural Artur Blasco. Serà a Solanell. D'entrada, saludar al David Gràcia. Benvingut. Bon dia.
3: Bon dia, Pep. Molt bon dia.
1: Fa ja uns anys que des d'associació us dediqueu doncs, a dinamitzar, a promoure activitats al poble Solanell. Explica'ns l'objectiu del que serà aquesta proposta aquest diumenge dia 4.
3: Sí, com bé dius, l'Associació d'Amigues i Amics de Solanell fa cosa d'uns 4 anys que ens dediquem a divulgar al poble les problemàtiques també relacionades amb el despoblament al Pirineu. I en aquest sentit, un dels nostres objectius és treballar sobretot des de l'aspecte i des de l'àmbit sociocultural, tractar de doncs, dinamitzar la vida del poble, no només en el sentit d'intentar reviure'l, sinó sobretot que hi hagi una vida cultural sòlida en el poble i, evidentment, oberta a tota la vall de Castellbó i, evidentment, a la resta de persones que vulguin conèixer el nostre poble i, evidentment, el territori on es troba, que és la vall de Castellbó. Aleshores, aquest diumenge, en el marc de la Festa Major, que celebrem cada any, hem volgut també incorporar un homenatge a l'Artur Blasco, que és una persona que per Solanell és molt important perquè, com bé sabreu molts de vosaltres, l'any 2014, en la seva tasca de recopilació del folclore al Pirineu, va escriure i publicar un llibre de la sèrie de A peu pels camins del cançoner, que va dedicar exclusivament a la cançó del Gai Negre. La cançó del Gai Negre, que va ser creada per l'Agustinet de Pallerols, en Pere Casas, doncs en aquest llibre l'Artur explica la gènesi i la història de la cançó, i en aquest sentit la cançó del Gai Negre, per Solanell, és un símbol i és un senyal d'identitat. Aleshores, per la proximitat moral i sentimental que tenim a Solanell amb aquesta cançó i, evidentment, amb l'Artur Blasco, que ha contribuït a divulgar la cançó i, per tant, també al poble. De fet, aquest llibre del qual estic parlant ens explica d'una manera molt, molt interessant tot el context relacionat amb Solanell, no? Llavors, en aquest sentit, sí que volíem fer aquest homenatge i agrair-li la feina que durant tots aquests anys ha fet a l'hora de divulgar i recopilar el folklore pirinenc.
1: Sí, en aquest sentit, preguntar-te què creus que podem aprendre avui de la feina que va fer Blasco durant dècades. Té molt a veure, precisament, amb el despoblament i amb viure i reviure el territori.
3: Correcte, sí, perquè reviure el territori no és només reconstruir-lo, sinó sobretot és recuperar l'esperit, no? En aquest sentit, la feina de l'Artur no és només recuperar, sinó sobretot divulgar. I en el coneixement, és a dir, que la població conegui aquest folklore, que se n'apassioni, que el conegui, que se'l senti seu, és molt important a l'hora de consolidar aquest esperit d'arrelament a la terra, no?
1: De fet, sí, l'Artur Blasco va documentar memòria, tradicions i formes de vida. Solanell és protagonista, lògicament, també, no només aquest cap de setmana, sinó per la feina que feu al llarg de les darreres dècades.
3: Sí, efectivament, ja des de principis del segle XXI, a través de Saúl Garreta, que va ser la primera persona que va començar a muntar tot un projecte, es va muntar una cooperativa per intentar recuperar i reviure el poble, era la cooperativa Reviure Solanell. Nosaltres, l'associació, en som hereus d'aquest projecte, i fa molts anys, evidentment amb dificultats, però tot i així sempre diem que malgrat que no haguem pogut reconstruir la totalitat del poble, sí que hem aconseguit reviure'l en el sentit aquest social, no? En el sentit de que a Solanell hi ha vida cultural, i cada any fem la Festa Major, i a més, doncs, al llarg de l'any fem diverses activitats que apleguen gent no només del territori, sinó de fora del territori pirinenc, no?
1: Així doncs, creieu que la recuperació del patrimoni i la cultura poden contribuir també a fixar població al territori?
3: Indubtablement, sí, perquè de vegades no és tant que vulguem poblar els pobles que estiguin despoblats, sinó que estiguin poblats per gent que se'ls estimi, que contribueixi a consolidar-los, a divulgar-los i, sobretot, a comprometre's amb la supervivència d'aquests pobles, que, en aquest cas, parlem de Solanell, que és evident que la seva supervivència és més fràgil que no la que seria d'un poble que ja està consolidat, amb una població estesa i no tan fràgil com tenim a Solanell, que tenim actualment unes 5 persones empadronades al llarg de l'any, que està força bé, és un èxit per nosaltres també, però que, evidentment, voldríem ampliar, evidentment.
1: Sí, seguint el fil del que ens expliques, Solanell és un poble que ha viscut un procés de recuperació, com ens anotes. Què s'ha aconseguit i quins reptes queden encara?
3: Bé, efectivament, penso que un dels objectius, i des de l'associació ho hem debatut i parlat moltes vegades, és el fet de que mentre un poble estigui viu, i en aquest sentit nosaltres ja fa molts anys que tenim vida a Solanell i contribuïm a que n'hi hagi, això ja és un objectiu i un èxit pel qual ens donem per satisfets. Ara bé, sí que, evidentment, és molt més difícil aconseguir que el poble tingui, evidentment, unes infraestructures adequades que puguin permetre que hi hagi gent que els pugui interessar venir a viure, sobretot en un moment en què el tema de l'habitatge, com bé sabeu, està a l'ordre del dia, no? I és una de les grans problemàtiques que tenim en el nostre país. A Catalunya, evidentment, al Pirineu també, però també fora de Catalunya, a la península Ibèrica, evidentment, també tenim un gran problema en el tema del despoblament, no?
1: De fet, com bé sabeu, el segle XX marca el gran canvi pel que fa al poblament i despoblament rural. En aquest cas, doncs, té repercussions arreu del territori pirinenc. També a Solanell va passar a tenir 180 habitants l'any 1889, a 38 l'any 1950, només 8 el 1970, va quedar despoblat a inicis dels anys 70. A partir del 2010 s'impulsa el projecte Reviure Solanell, que doncs ens apunta David Gràcia com a membre de l'associació, inicialment vinculat a l'arquitecte Saúl Garreta. Com ens explicaves, la iniciativa va anar més enllà de reconstruir edificis, plantejava recuperar l'activitat, les relacions comunitàries, la cultura i la memòria del poble. Contents de celebrar Festa Major i de fer-ho amb aquesta vitalitat aquest diumenge?
3: Oh, i tant que sí. I com et dic, per nosaltres és un orgull poder tenir l'Artur Blasco entre nosaltres i, a més amb en Roger Mas. I, evidentment, en aquest sentit, ens agradarà rebre totes les visites que tindrem aquell dia. Hi ha hagut moltíssima gent interessada per poder visitar-nos el diumenge, participar de la Festa Major, participar de l'homenatge a l'Artur. Hi ha moltíssima gent que se l'estima al Pirineu i fora del Pirineu. Això és important. Tant, l'Artur Blasco no és només un referent al Pirineu i a l'Alt Urgell, és un referent a tota Catalunya. I això és quelcom que nosaltres des de l'associació tenim ganes d'agrair-li, no? I poder compartir amb la gent que se l'estimen, la gent que ha compartit amb ell molts moments de la seva trajectòria, i per tant estem molt contents i aconseguir que la nostra Festa Major el diumenge sigui molt més que una Festa Major. Per tant, estem plenament satisfets i molt contents, sí.
1: Pel que fa a la jornada, diumenge 4 d'octubre començarà a les 12 del migdia amb el que és l'inici de l'homenatge i de la festa, amb la participació, com explicaves, del cantautor solsoní Roger Mas. Què és el que heu pensat, què és el que heu organitzat?
3: Sí, estrictament parlant, l'homenatge tindrà lloc entre les 12 del migdia i les 2, i al llarg d'aquest període de temps podrem gaudir d'un miniconcert d'en Roger Mas, podrem també escoltar l'Artur Blasco, i bueno, tindrem alguna sorpresa que ens agradarà doncs, compartir amb tothom. Aleshores, a partir de les 2, entrarem pròpiament en el programa de Festa Major, encetarem la Festa Major, farem, doncs, evidentment, el dinar de Festa Major, que ha tingut un èxit extraordinari. Hem arribat ja a un màxim d'aforament, a un límit d'aforament. Hem, per tant, omplert totes les places de l'àpat. Cal tenir en compte que el nostre poble és petit, els nostres espais són petits, i, evidentment, teníem un límit d'aforament, però, finalment, doncs, podrem ser prop d'un centenar de persones en l'àpat de Festa Major, i evidentment la resta d'actes estan oberts i lliures a tothom que ens vulgui visitar al llarg del dia. En Roger i l'Artur estaran tot el dia amb nosaltres, i per tant això, convidar a qui es vulgui acostar, perquè serà magnífic poder comptar amb la seva presència.
1: De fet, tornant una mica a la proposta, per què convideu al cantautor solsoní Roger Mas en aquest homenatge? Suposo que hi content de ser-hi, però per què en aquest cas feu aquesta tribu, aquesta invitació?
3: Sí, en aquest cas és pel mateix motiu que, diguem, enteníem la cançó del Gai Negre com un símbol d'identitat de Solanell. És que en Roger Mas va versionar la cançó del Gai Negre, i per tant, en aquest sentit, tant el Roger, des d'un punt de vista més contemporani, com l'Artur, des d'un punt de vista ja de més arrelament, del que seria pròpiament la música tradicional, ens interessava poder comptar amb la presència de tots dos, representant en certa manera en Roger, que s'ha inspirat en l'Artur per fer una versió molt moderna, molt nova, i al mateix temps també arrelada en el territori, i és en aquest sentit que vam pensar que seria molt bonic de comptar amb la presència de tots dos.
1: La jornada comença amb música i acaba amb música, en aquest cas a partir dels 3, amb ball de plaça, amb Arida Sons Fest.
3: Sí, efectivament, podrem comptar amb Brillar Sons Fers, i també ens acompanyarà l'Associació de Dones Acordionistes del Pirineu, Diàdona, que també pues, ambientaran la plaça i la festa, i ens acompanyaran també al llarg de tot el dia fent xerinola amb tots els que estarem allà a plaça.
1: Doncs és la Festa Major i l'homenatge a Artur Blasco a Solanell diumenge 4 d'octubre a partir dels 12, l'inici de l'homenatge i de la festa amb la participació d'Artur Blasco i també de Roger Mas a partir dels 2, dinar de germanor, i a partir de les 3 ja ball de plaça amb Maria Sons Fes. Són actes tots oberts, més enllà de que les places pel dinar ja s'han completat, per tant també són bones notícies, i és una proposta que impulsa i que organitza l'Associació de Veïnes i Veïns i Amigues i Amics de Solanell amb l'Ajuntament de Montferrer Castellbò. No sé si vols aprofitar, doncs, David, per convidar tothom que ens està escoltant per ser-hi, per participar, per retre aquest homenatge merescut també a Artur Blasco.
3: Efectivament, com us deia, nosaltres estarem encantats de rebre a tothom i que tothom pugui pues, conèixer com el poble ha anat revifant, quines propostes també oferim des de l'associació, i sobretot poder compartir aquesta jornada de germanor, d'arrelament i sobretot de celebració de la música, que tan important és en la tradició folklòrica del Pirineu i de Catalunya.
1: I així celebrar la vida en aquests pobles entre els quals doncs Solanell, al qual tenim la sort de tornar a trepitjar, a viure i a disfrutar també aquest diumenge dia 4 d'octubre en el marc de la seva festa gran, la Festa Major, i l'homenatge, com explicàvem, al músic, al musicòleg, a l'investigador Artur Blasco. Gràcies per fer-ho possible, David, gràcies per l'estona que ens dediqueu. Salutacions a la resta de colla de l'associació.
3: Moltíssimes gràcies pel vostre interès, i ens veiem el diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta aquest matí al nostre territori. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí, només a les Terres de l'Ebre, i també hi ha carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i fins a 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Ho han explicat aquest matí, fa una estona, en roda de premsa, el comandament de Tortosa. Allà hi tenim el nostre company, el David Benito. David, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, els bombers han desplegat este centre de comandament avançat a Tortosa. Ara mateix hi treballen 140 bombers i 55 vehicles per tot el territori. No estan en fase de salvament, estan analitzant i assegurant infraestructures. Durant esta matinada han actuat sobretot a Tortosa i Santa Bàrbara i pel matí les actuacions s'han centrat al Canà i Vinaròs. Oriol Corbella és el cap d'intervenció dels bombers.
3: Molta simultanietat de rescats, hem fet 18 salvaments ara aquest matí de vehicles que havien quedat anegats, atrapats per l'aigua, amb gent que ens trucava doncs, des dels propis vehicles.
2: A Tortosa s'està habilitant també un centre d'acollida al pavelló del Temple i és que hauria persones desallotjades dels seus domicilis per danys a les infraestructures. Ara han detectat també que els avisos es traspassen a altres poblacions, com a l'Ametlla de Mar, mentre la tempesta puja cap al nord. També pendents a les 12 de la roda de premsa d'interior.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I en clau política, el Congrés continua el ple extraordinari on es debaten els decrets d'habitatge que previsiblement no es validaran després que Junts hagi anunciat que no hi donarà suport. Una possible derrota del govern de coalició que obre la possibilitat a un avançament electoral. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit en demanar al partit de Carles Puigdemont que faciliti l'aprovació dels decrets, Mari Carmen.
4: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
1: A Madrid ja s'especula un avançament electoral amb el 29 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya a Barcelona va creixent i ja plega fins a unes 200 tendes. Avui hi ha més diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts de Barcelona en protesta del seu vot en contra amb aquests decrets i una altra davant del Congrés que on s'hauran de votar i que plega en aquest cas un centenar de manifestants. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
6: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
7: Les 12:03, bon dia, titulars de la jornada a Ràdio Seu amb les notícies que ampliem a l'ona l'informatiu. L'aeroport d'Andorra la Seu amplia la seva xarxa amb una connexió amb París i preveu arribar a 6 destinacions regulars en total en els pròxims anys. El nou model adjudicat a Xalera Aviación incorpora una aeronau amb base permanent a l'aeroport i reforça les connexions amb Madrid i Palma i projecta a més endavant afegir les connexions amb Niça, Lió i Nantes. Últims actes ja de la festa de la gent gran i aquest divendres hi ha a l'Esplai un cinefòrum i demà dissabte al migdia al Vall Sardà Intergeneracional, al vespre a la Sala Immaculada un concert del Coral Signum. S'acabarà la festa diumenge amb una actuació del trio Pirineus a la llar de Sant Josep, la salutació institucional i l'actuació de Cafè Trio a la Sala de Sant Domènec i s'acabarà amb el dinar popular i el ball amb el duo Bugatti. El cicle Desenterrant el passat programa diverses activitats sobre el patrimoni del Pirineu. El programa inclou visites guiades, conferències, una sortida a Foix, una exposició i la presentació d'un llibre durant aquest mes. La història de Lluís Obiols ofereix aquest diumenge mateix una visita guiada a Sant Esteve del Pont a Castellciutat. I el Museu Català de l'Ocell, el Museu Diocesà, encetarà el cicle de conferències mirades al passat, una col·lecció per descobrir. La proposta inclou dues xerrades dedicades a les lipsanoteques i als teixits medievals de la catedral, a càrrec de les historiadores de l'art Marianne Blanchard i Sílvia Saladrigues. I s'ha presentat a la seu el llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle XIX, de Nemesi Marquès. L'obra analitza el paper que van tenir els bisbes d'Urgell en la seva condició de copríncips en aquella època marcada per revolucions, guerres i canvis de règim polític als estats veïns. I també estarà en una nova promoció la llibreria El Refugi. Aquest octubre ofereix literatura, poesia, música i pensament crític amb concerts, presentacions i projecció de documentals. I en Pirineu avui destacarem que comença la campanya de vacunació al Pirineu i Aran. El Departament de Salut ha previst un total de 15.300 dosis de la vacuna per les comarques pirinenques i 8.000 de la Covid-19. El procés d'immunització comença dilluns vinent, prioritzant els col·lectius més fràgils. L'Alt Pirineu i Aran és actualment la zona de Catalunya amb més pobles abandonats del país, en té 84. El Pallars Jussà és la comarca més afectada, amb 32 nuclis deshabitats i 76 amb menys de 30 habitants. A l'Alt Urgell, segons es va donar a conèixer fa pocs dies, hi ha 108 pobles amb menys de 30 residents o bé que s'han quedat sense cap habitant. I pel que fa justament a un dels pobles que els darrers anys s'ha recuperat, Solanell, recordem que aquest cap de setmana celebra la Festa Major, la seva Festa Major, i a més aquest cop ho farà de manera especial amb un homenatge a Artur Blasco, que inclourà la presència del cantautor Roger Mas. Serà aquest diumenge al migdia. Han prohibit el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa, i és que una analítica ha detectat la proliferació d'unes algues blau-verdoses que poden produir substàncies verinoses, i ara s'ha de determinar les actuacions oportunes per garantir la seguretat de l'entorn. Els cineastes Javier Calvo i Javier Ambrosi, coneguts com els Javis, produiran una sèrie inspirada en el crim de Thor. Comptaran amb la col·laboració del periodista Carles Porte i amb guions d'Eduard Sol. La producció s'exhibirà a la plataforma HBO Max i està coescrita per Frank Araujo, un anunci que no ha estat exempt de polèmica. I els esports, cap de setmana amb diverses cites destacades, entre les quals destaquem, per exemple, que el Parc Olímpic del Segre reuneix els millors palistes amb el Campionat d'Espanya d'Eslàlom. Les instal·lacions olímpiques aplegaran 186 esportistes de 16 clubs i 8 federacions autonòmiques que competiran aquest dissabte i diumenge a la seu. Ahir ja van començar els entrenaments previs. I paral·lelament comença ja la Lliga Femenina de Bàsquet, com ja havíem avançat. El Cadí de la Seu s'estrenarà demà dissabte a la tarda a les 6 a la pista del Mainz Avenida, a Salamanca. També en bàsquet, el CDC Fausa jugarà aquest dissabte a la tarda al Palau d'Esports. El seu primer partit com a local de la temporada serà contra el Sant Cugat, partit de segona catalana. I l'agenda de futbol té com a novetat més destacada que l'escola de futbol Orgèlia jugarà per primer cop en categoria amateur, i és que aquest dissabte s'estrena el nou equip sènior que s'ha batejat amb el nom Dead for Legends. L'estrena és aquest dissabte a les 6 de la tarda al camp municipal Emil Vicente contra el Ribera d'Ondara com a primer rival. L'Edford, que coincidirà en aquesta nova aventura amb el Coll de Nargó, a quarta catalana. Els nargonins debuten aquest dissabte, un quart de set de la tarda, al camp de l'Olímpic Artesa de Segre. Pel que fa a primera catalana, el seu futbol club afronta el desplaçament més curt de la temporada d'enguany al camp del Porreig, aquest dissabte a la tarda també, i a tercera l'Organyà s'enfrontarà al Trem, duel pirinenc, al camp de les Lloredes, i a la mateixa hora l'Oliana rebrà el Guissona. I en futbol, l'Atlètic Club La Seu jugarà demà a 3:45 de la tarda el poliesportiu municipal el seu primer partit com a local a tercera nacional. Serà enfront del Tecnobit Alforja, i l'Atlètic La Seu Cadí, l'equip femení, va a la pista de l'Amposta. I acabem aquest extens repàs d'esports explicant que la cursa a la Foranca a la Siser canceta l'últim mes de competició del Cadí Circuit Fe. La prova es disputarà aquest diumenge al matí, transcorre en bona part per camins i corriols. Aquest any, com a novetat, es farà íntegrament pel bosc de la Foranca, que dona nom a la cursa. Paral·lelament ja estan obertes les inscripcions per les dues últimes curses. Seran la Xafonada, cursa amiga d'enguany, i la Marató de Beaumort. I no deixem de parlar d'esports perquè avui recuperem el programa Bàsquet de 3. Ahir no vam poder emetre el primer programa de la temporada per motius tècnics, però el podreu escoltar tot seguit fins a l'una del migdia aquí a Ràdio Seu. A més, en aquest primer programa, Juan Ferrer Paredes conversa amb el president del Cedis Bàsquet, Pep Ribes, que fa balanç de la consecució fa pocs dies del títol de Lliga Catalana i de l'inici de temporada del Cadí la Seu i de la resta d'equips del Cedis. Ho podeu escoltar tot seguit aquí a Ràdio Seu. Fins ara.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Torna la moció del bàsquet a Ràdio Seu.
1: Juanfra Paredes et porta cada dijous a un quart i cinc de vuit del vespre al cor del Cetis Bàsquet i al Cadí la Seu.
0: Tots els resultats dels equips urgellencs al dia i entrevistes a jugadores, entrenadors, directius, afició i patrocinadors per saber qui són i per descobrir els seus reptes de present i futur.
1: Marca't un triple i no et perdis Bàsquet de 3. La màgia del bàsquet al 107.2 de l'FM i al web radioseu.cat amb Juanfra Paredes cada dijous després de l'informatiu vespre.
2: Bona tarda i benvinguts un nou dijous als estudis de Ràdio Seu. Quines ganes tenia de tornar a dir aquestes paraules, perquè des del mes de maig que us trobo molt, molt a faltar. Però ja estem aquí de nou, i com sempre us dic, esperem fer-vos que durant 45-50 minuts us oblideu d'aquest món boig que ens toca viure cada dia i que us fiqueu dins de la nostra bombolla per oblidar-vos una mica de tot. I quina forma millor que començar aquesta nova temporada 26-27 de Bàsquet de 3 que amb el Pep Ribés, el nostre president, el president de Cedis Bàsquet. Bona tarda, Pep.
3: Molt bona tarda a tothom.
2: I bona temporada i moltes gràcies per ser de nou, com fem cada temporada, aquí inaugura aquesta temporada de Bàsquet de 3.
3: Gràcies, agraït, no pel fet de convidar-me, sinó pel fet de que realment tinguem un espai com ens cedeix Ràdio Seu, pues, per poder parlar de lo que és l'activitat del club, i que, per tant, pues, això, contents de poder-ho fer i de poder-ho compartir.
2: I no us vull enganyar, no us vull mentir, ja sabeu que nosaltres aquí diem sempre les coses com són. Vosaltres esteu sentint aquest programa el dijous 1 d'octubre. Sí, mireu el calendari, és dijous 1 d'octubre. Però és que el dijous 1 d'octubre, per agendes, sobretot meves, no podíem fer el programa en directe. I per primera vegada, o segona, en la història de Bàsquet de 3, aquest programa s'està emetent gravat. L'estem gravant, estem dijous 24, als estudis de Ràdio Seu, el Pep i jo, gravant aquest programa perquè no volíem que el primer dijous d'octubre no s'emetés Bàsquet de 3. I quina casualitat, Pep. Estem gravant el dia 24 d'octubre i ahir, de setembre, Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana.
3: Bueno, pues mira, és un motiu, a part de que, evidentment, com que diuen, s'ha d'estar a totes, s'ha d'estar a les dues i a les madures, perquè al final en una temporada passen moltes coses i de molts colors, però en aquest cas, pues, bona coincidència de tot plegat, perquè realment estem molt contents de com va anar ahir la jornada, i sobretot no només de com va anar pel resultat, sinó del com va anar pel com es va fer.
2: Molt bé, doncs aprofitam que hem començat a parlar de Cadí la Seu, començarem parlant de Cadí la Seu.
1: L'actualitat del Cadí la Seu.
2: Doncs sí, ahir a Reus la Federació Catalana va decidir continuar promocionant el bàsquet i va decidir fer-ho a Reus amb un sol partit, perquè només hi ha dos equips a la Lliga Femenina Endesa, que és Cadí la Seu i el Girona, i Cadí la Seu, campiones de nou de la Lliga Catalana. Pep, si no em falla la memòria, dels últims 6 anys, 5 lligues catalanes?
3: Sí. Sí, sí, exactament. Va ser l'any passat que no la vam guanyar perquè no vam poder jugar a la final, però dels últims 6 anys, 5 lligues catalanes, que jo penso que ha de ser un orgull per tots plegats. Pel club ho és molt, per l'equip és unes doses de confiança molt importants de cara a afrontar, pues, tot el que ve en una temporada, i en aquest cas, pues, jo crec que és un bon motiu de satisfacció per la ciutat, pel club, perquè ens representa a tots i això ens posa el nom per tot arreu, no?
2: Jo vaig veure el partit per la tele, però s'enfocaven molt a la pista, les grades, poquet la van... Hi havia molta gent de la Seu?
3: Hem de dir la veritat, el seu un dimecres feiner, d'avui dia laborable, i a les 8:45 de la nit el partit, vol dir que va acabar sobre 11:15, 12:15 tot plegat, no era fàcil el desplaçament. Tot i amb això hi havia entre familiars, de jugadores, aficionats que van baixar, pues, una vintena de persones hi havia de la Seu a la grada, i sí que hi havia, és veritat, perquè ens pensàvem que seria menys, hi hauria bastanta gent de Reus diguéssim, veient el partit, amb la qual cosa, pues, no va quedar tan deslluït com ens podíem pensar a priori pel tema del dia i l'hora.
2: Això la federació ho fa per promocionar el bàsquet i el bàsquet femení, però potser no era el millor dia i la millor hora, no?
3: Per tot el tema de que estem parlant de poder tenir pues, una incidència més directa amb el que seria pues, la implicació de les aficions, tant de Girona com de Cádiz la Seu.
2: Per això?
3: Doncs no, evidentment que no. Però bueno, aquí hi ha hagut diversos factors. Hi ha hagut un factor de disponibilitat de graella televisiva, perquè sí que ja està clar que el que tenia com a objectiu sempre la Federació Catalana, en aquest cas, és que aquests partits finals de la Lliga Catalana, tant masculina com la de la CB, siguin retransmesos en directe per televisió per donar-hi la visibilitat que es mereixen al nivell del bàsquet català, en aquest cas. I hi havia un altre tema, que és un tema més intergironí, en aquest cas, que és el Girona el dia 30, té un partit que és l'eliminatòria prèvia a tenir accés a l'Eurolliga, i no volien jugar un partit que per ells també és transcendència, perquè per ells és un títol, no volien jugar-lo tan a prop d'un partit que per ells també és molt important com l'Eurolliga, i van condicionar una miqueta per la data del partit. Bé, pues ni tan mal al final, perquè vam aconseguir jugar un molt bon partit i al final un molt bon objectiu, que és guanyar un títol.
2: Un partit que va acabar Espart Girona 67, Cádiz la Seu 72, i que Cádiz la Seu va dominar no només en el joc, sinó també en el marcador des del primer quart. Primer quart 17-19, segon quart 14-19, tercer quart 15-18, i en l'últim quart el Girona fa un últim arreón perquè no els hi quedava

0: els nens que estaven jugant al parc del costat també, l'Alessandra Orsili, que en 15 minuts quasi 16 en va fer 12 punts, la Marina Avinyoa, 22 minuts quasi 23, 5 punts, la Marta Morales, en 15 minuts cap punt, la Paula Suárez, en 3 minuts cap punt, l'Alexis Marí, 23 minuts 13 punts, la Lina Merle, 25 minuts 7 punts, la Nahan Niare, 21 minuts 11 punts, i la Mariona Marquet, que no va jugar, però li va fer tanta il·lusió estar allà que estava super emocionada a l'hora de recollir la copa, i també la Elisenda, que també estava per allà, estaven que per amb elles i pel club tindrà dues jugadores, encara que no van poder participar en aquesta dinàmica, és super important.
1: Penso que és bàsic, no? Perquè era la situació de que tenint la possibilitat de tenir el màxim nivell del bàsquet femení doncs, dintre del club, intentar començar a veure si tenim jugadores dintre del nostre planter, dintre del que són els nostres equips de formació, que tinguin el potencial adient, perquè amb el treball que correspongui d'evolució durant un parell d'anys, perquè sempre intentem fer un treball que sigui un parell d'anys, ens doni la possibilitat de poder en un moment donat veure si tenim alguna jugadora del planter que es pugui incorporar a la plantilla del Cadí la Seu i que tot això es pugui perllongar amb el temps. Noms, Lexi Donarski.
0: Sí, això anava a preguntar.
1: Lexi Donarski, que és l'americana, aquí et surten els noms, no? Perquè els estrangers solen tenir els noms
0: compostos. Alexis Marí, com li
1: és Lexi Donarski, que és l'americana, i l'alemana és Lina Sontag.
0: Lina Sontag. El següent convidat, ja explicarem després una mica el calendari de bàsquet de 3, és el Pepe Vázquez. Ja entrarem en temes tècnics de jugadores, però tu, com a president i com a un dels responsables de la confecció de l'equip, com hem d'esperar que sigui Cadí la Seu aquest any?
1: Cadí la Seu hem d'esperar que sigui intentar almenys la filosofia que sigui tal com hem intentat que sigui els darrers anys. Primer, un equip jove, és molt senzilla, tenim aquí dues jugadores que podríem considerar relativament veteranes, que a més són les que porten més anys a l'equip. Una és la Laia Reventós, que té 29 anys, i l'altra és l'Anna Palma, que en té 26, o sigui, les veteranes de l'equip. A partir d'aquí estem parlant de jugadores que estan entre els 24, 23 i fins a 21 anys. Això és una joventut molt, molt acurada, segurament la plantilla més jove de la Lliga, com també ve sent normal els darrers anys, i que, per tant, això volen evolucionar el treball, que estem convençuts que amb el bon fer del Pepe i de tot l'estaf, és un equip que anirà de menys a més. I dius, bueno, pues si no hem començat tan malament ahir, però bueno, a la Lliga és la Lliga, i per tant s'ha d'anar partit a partit a més, i és un equip que estic convençut que anirà de més a més. I entre altres coses, perquè sí que hem aconseguit aquest any, que a vegades ho encertes més, a vegades no ho encertes tant, amb el tema de les incorporacions de noves jugadores, una qualitat humana molt important. I aquest és el primer pas per intentar a partir d'aquí que hi hagi un equip de veritat. Amb aquestes premisses, el que intentarem és un equip jove. El bàsquet actual és un bàsquet tremendament dinàmic, tremendament físic, i segurament el que veurem és un equip que intentarà imposar un ritme de joc des de molta intensitat de joc defensiu, molt ritme de joc ofensiu, perquè sí que és veritat que de les 11 jugadores que formen la plantilla, més les dues juniors de primer any,
0: sí.
1: La Mariana Marquet i l'Elisenda Vidal, per tant, el que estem fent amb elles dues és que vagin veient com es treballa, què significa estar amb aquesta dinàmica, i veure si pues, poden anar assimilant pues, tot plegat per arribar amb algun dia plantejant-se el que hem comentat abans. No? Pues 11 jugadors que les 11 poden jugar. No hi ha cap jugador que diguis aquí anem una mica coixos, però bueno, com que a vegades, jo què sé, hi ha de tot, no, 11 jugadors que d'entrada poden jugar, i per tant això pot permetre pues, moltes variants amb el tipus, amb el joc i amb els moments de partit que pugui necessitar l'equip, i hem de veure un partit així, un equip amb molta intensitat, inclús diria molta esborgerrat amb el tema, no esborgerrat de perdre el control, sinó esborgerrat de molta dinàmica, i que
0: no saber què passarà,
1: que tot vagi condint d'una manera molt, molt, molt així, molt dinàmica, molt espontània, i amb un joc molt viu.
0: Per acabar aquest apartat de Cadí la Seu, sense desmereixer ningú, però dona'ns un nom d'una jugadora que la gent ha de dir, mireu aquí, perquè això apunta molt.
1: Jo crec que ara dir-te, donar un nom que hi ha algú que apunta molt, ens estaríem equivocant d'entrada, ¿vale? Perquè justament, si ahir bueno, serà la setmana que ve que s'escoltarà el programa, bueno, però ahir va poder veure el partit, suposo que va veure que aquest equip té pinta d'equip, i estem parlant d'un esport d'equip, i això és molt important, Llavors, com que dintre d'això nosaltres a priori

0: Mai hem tingut aquella jugadora estrella de la Lliga. Jo diria que aquest equip s'ha de sustentar primer amb la solidesa de les 5 jugadores que hem mantingut de l'any passat, que van fer un final de temporada realment molt bo per tot el context que es va donar també al final de temporada. Laia Reventós, Anna Palma, Marta Morales, Marina Mata, Nahan Niaré, d'acord? I després, evidentment, les incorporacions que hi ha hagut, pues ens han de donar aquell plus de consistència de lo que deia abans, d'un equip amb moltes opcions i molta gent que pugui aportar coses. Des de l'americana, Lexi Donarski, que jo penso que és una sorpresa per la tipologia d'americana que és. Perquè, com en comentem amb el Pepe, sembla no americana, per comportament, per hàbits i tal, no? La base, Alexandra Orsili, una jugadora que ja té experiència, que l'any passat va estar en un equip que va estar una mica tapada, perquè tenia pues, al davant Alicia Flores, allà a Lugo, que, en fi, és una jugadora de les jugadores top de la Lliga, i que, per tant, demostrarà que és una jugadora de Lliga 1, acompanyada de dues jugadores que debuten a la Lliga Femenina, que són Marina Viñoa i Paula Suárez. Ahir Marina Viñoa va fer un molt bon partit, donant molta consistència a la continuïtat del joc de l'equip. I el joc interior, doncs l'hem completat amb dos jugadors evidentment joves. Palmira Embó té 22 anys, Lina Sontag té 21, i amb un futur interessant, interessant. A veure fins a on som capaços de veure-ho.
1: Molt bé. Bueno, has fet molt de president, no has volgut mullar-te en
0: això. No, perquè
1: això,
0: és la realitat, Jofre, quedar bé. És la realitat.
1: Però ara jo sí que et vull donar un nom, Pepe Vázquez. Quina és la importància d'haver aconseguit que el Pepe sigui el capità d'aquest vaixell?
0: Bueno, mira, el tema que quan es va donar el que es va donar l'any passat, amb la situació que ens va obligar a ens va portar a prendre una decisió, perquè en aquesta vida pues, sempre toca prendre decisions, i a vegades són decisions més agradables, i a vegades són decisions més obligades per les circumstàncies, no? Doncs el moment en què nosaltres vam apostar que en aquell moment l'entrenador que havíem d'intentar portar era el Pepe Vázquez, és perquè teníem clar que era un perfil d'entrenador, primera que necessitàvem en aquell moment, perquè és un entrenador que s'involucra moltíssim amb l'ambient de l'equip, o sigui, transmet moltíssim dintre de lo que és la situació de treball de l'equip. I després, és un entrenador que ha estat molts anys en club petit de la Lliga, per tant, no té percepcions, i que se mantengui bé, percepcions de exigir més, voler més i necessitar més perquè no sé què. Perquè ell ha vingut d'on ha vingut molts anys, ha estat també, va estar a Salamanca, però bueno, va estar mig any, va estar a Azul Marino, Mallorca, però va estar molts anys a Benvibre, remando y haciéndolo casi todo, no? Que diu aquell. Llavors ve aquí i necessitem aquesta situació d'aquest tipus d'entrenador treballador, implicat, empàtic i que transmeti. I això ho hem trobat. I la situació de mimetisme i de comunicació amb l'equip és fantàstica, per tant, és un encert total, segur. I per més coses, també.
1: I per més coses. Perquè vull acabar parlant del Pepe amb una frase que l'altre... Jo aquí explico coses que a vegades la gent no sap, però perquè sàpigui que també ho vivim d'una forma. L'altre dia vas fer una broma, després de la presentació, que vas dir: ara ha parlat en català, si van malament les coses, com el fotem fora? Fins i tot en aquest punt s'ha integrat a la vida d'aquí.
0: Però molt, a més, Pensa que el mes d'agost, quan estava venint ja per incorporar-se, hem anat parlant durant l'estiu pues, moltes vegades, no?, per tot el tema de l'equip, de planificacions, etc. I el truco un dia... I jo dic: Pepe, molesto, podem parlar? Diu: sí, mira, podem parlar. Mira, justament m'agafes que estava acabant de fer la meva classe de català.
1: Ostres.
0: Carai, molt bé, Pepe, no? Diu: sí, ho tinc claríssim. Quan estàs en un lloc, el sentit de pertinença, el sentit d'integració, el sentit de valorar on estàs, per què hi estàs, t'has d'integrar amb el que comporta. I si és un tema lingüístic que és cultural, diu, ho he de fer. I, bueno, ja està. A l'evolució em porto totes les entrevistes pràcticament en català, i això penso que està valorat en global,
1: Sí,
0: global.
1: Sí, molt, molt. Acabarem l'apartat de Cadí la Seu donant una dada que potser tampoc en sou coneixedors. Ara mateix, aquest món on vivim, Pep, no valen la gent que mira la tele, valen la gent que et segueixen en xarxes, que et donen un ok, que et donen un like, que et donen un no sé què. Pues en aquesta lliga I avui el Joan, el que ens porta tot el tema de xarxes,
0: Joan
1: de
0: Promotion,
1: el Joan, ens ha passat una estadística i jo quan l'he vist he dit ole, ole, ole. Sí, evidentment, València, Saragossa, Avenida o Girona, aquests són els que més seguidors tenen. Però després d'aquesta gent, el primer equip que té més seguidors, més que Araski, Ferrol, Celta, Garriga, Burà, tots els que queda, és Cadí la Seu, que en tenim 9.500 seguidors en xarxes. I això representa o és conseqüència de que tenim molta gent que aquesta filosofia nostra, Pep, li va i li encanta, que sí.
0: Bueno, mira, hi ha una paraula que és la que em repeteixen quan anem sobretot fora de la Seu, en llocs on pues, tenim partits o representem el club i l'equip, en aquest cas, i diuen, mira, ja han arribat els del Miracle del Pirineu.
1: Pues eso somos
0: pues tal qual.
1: Però ens ho reconeixen amb més coses, perquè la xarxa a la Laia Reventor li ha donat un reconeixement com a exemple d'amor pel bàsquet, però m'has dit abans que el club també ens ha fet algun reconeixement,
0: sí,
1: no?
0: Bueno, això és una gala que tindrà lloc dilluns vinent, dia 28, a Mollerussa, en directe per les televisions de la xarxa. La Laia Reventós està reconeguda amb aquest reconeixement i el club també ens han dit que tindrem un reconeixement per la tasca que fem i sobretot per la promoció del bàsquet femení.
1: És a dir, que se'ns reconeix.
0: Sí. Ja t'ho dic. Anem, sobretot allà a tres llocs de Catalunya, el Miracle del Pirineu.
1: Pues nosaltres som el Miracle del Pirineu, aquell poble d'irreductibles que estem allà i lluitem contra tot. Molt bé, acabem de parlar de Cadí la Seu i anem a parlar de Cedis Bàsquet.
2: El Cedis Bàsquet al dia.
1: Vinga, Pep, i la part art de Cedis Bàsquet el vull començar per un acte molt important pel club que fem cada any, que és l'únic dia que tots els equips del club estem al Palau junts, que és l'únic dia que tots els jugadors i jugadores del club fan al mig de la pista un Cedis tot junt, des dels més petits als més grans, que va ser diumenge passat que van fer la presentació del club. Que important, tant per la junta directiva com per totes les famílies i tots els jugadors que esperen aquell dia, és la presentació, que sí?
0: Bueno, mira, la presentació, evidentment, és important per tots els clubs, que faci una miqueta la posta d'escena del que és la magnitud o de l'activitat que s'està generant, perquè tot això no oblidem, És un tema de formació, és un tema d'àmbit social, i en aquest cas esportiu, evidentment, no? I, per tant, això que dius, pues, poder veure tothom, perquè clar, quan cada setmana, com dius tu, hi ha partits, ja, pues sí, veiem els partits, veiem els equips, una setmana els uns, l'altra setmana els altres, tal, però suposo que és el moment en què la gent entén que la importància que pot arribar a tenir pel club i a nivell social per la ciutat, en aquest cas, pues poder presentar la pista als 18 equips, entre veteranos, formació, Cadí la Seu, Airam, i els 225 jugadors, jugadores que movem perquè tot això pues, continuï, pues, és aquell moment en què tothom diu, ostres tu, mira, això val la pena tenir-ho. Simplement.
1: I també pels sponsors, clar, és el moment de cadascú. Molta gent m'ha parat pel carrer o ha vingut a la feina a dir-me, ostres, és que vau aconseguir que sense que es fes pesat tothom tingués el seu moment, i això, clar, és molt valorat també per la gent.
0: Bueno, això és perquè heu estat allà muntant el guió de l'acte, que realment va estar molt bé i se us ha de felicitar, i sobretot tu, Juan, perquè estaves al davant.
1: Bueno, i el Ricard que em va ajudar i tots els entrenadors, però si algú pensa que és improvisada la presentació, no, ja us dic jo que no és improvisada. Alguna nit a mitjanit despertar-me dir, ai, me'n falta no sé quina música, també passa, Però no només això, aquest cap de setmana hi ha hagut més coses. Per primera vegada en la història del club s'ha fet un torneig de veterans on han vingut equips de tot Catalunya i que va ser també un èxit. Que important també pel club, per la seva coneixement i per la seva evolució, és que tingui altres coses que no és només els equips que estan jugant cada setmana.
0: El que et deia abans, és el tema del sentit de pertinença, el sentit de lo que és l'àmbit de activitat social dintre de lo que és l'esport, que és saludable i és molt motivant, i a més és allò que aquest any no, però l'any passat hi vaig comentar-ho, són referents, eh? Són referents perquè així la canalla, alguns fills veuen els seus pares jugant als equips de veterans o veteranes, veuen que, escolta, que això de l'esport és una cosa sèria i que, per tant, té durada, té recorregut.
1: Ara explicaré una altra anècdota. Això que dius tu són referents. El Gavi, el capità dels veterans del Cedis Presbit, va acabar plorant en la presentació. Plorant. Ell, que és una persona que ha viscut de totes i de mil. Al acabar la presentació, ve plorant i em diu... Com m'ha agradat, com m'heu fet sentir part de... Com m'ha emocionat portar el nen, perquè a més va portar el nen, ell, el nen petit, que va fer després el passadís, va rebre... són referents, però per amb ells és molt important també Cedis Bàsquet. I així és.
0: És el que intentem, el sentit de pertinença i de valoració del que genera aquesta activitat.
1: Per últim, vam parlar gent... Va parlar Ana Palma en representació de Cadí la Seu, va parlar el Pepe Vázquez en representació dels entrenadors, però van parlar dos airams. Que bé que ho van fer.
0: Emocionant. Sí? Emocionant.
1: I ells també.
0: Curt i ras, emocionant.
1: Molt bé, doncs deixem la presentació, deixem el torneig de veterans i anem a repassar els resultats dels equips de Cedis Bàsquet aquest cap de setmana. Us recordo, estem gravant el programa el dia 24, repassarem els resultats de la setmana que acaba de passar, però vosaltres els sentireu quan ja hagi passat una altra jornada. No en sabem adivinar el futur, així que anem a repassar que el Cedis G2 va fer un 70-86 contra el Nayox Força Lleida, que el Cedis Negrup se'n va anar a jugar contra el Casanenc i va ser un Casanenc 80, Cedis Negrup 63, i Bàsquet Sabadell 32, Cedis Mapisa 84. Aquests són els resultats de tots els equips que van participar aquesta setmana, però aquesta setmana propera ja, Pep, tots en marxa, sí, tots, des dels més petits als més grans.
0: Totes les competicions de tots els equips del club. Per això també vam intentar que la presentació fos aquest cap de setmana, que era el que podíem combinar, que estiguessin tots al Palau.
1: Molt bé, doncs amb això acabem de parlar de Cedis Bàsquet i no anem a conèixer el Pep Ribes, perquè ja ha vingut moltes vegades i ja hem conegut on va néixer, quin volem anar, tot això, però sí que volem saber com el Pep Ribes està visquem com a president aquest dia a dia del club. Així que anem a conèixer el nostre president, Pep Ribes.
3: El nostre convidat d'avui, de més a prop.
1: Vinga, Pep, quants anys portem?
0: De
1: president. De president. Quants anys portem de president?
0: De president, dos.
1: I queden dos més.
0: Pel mandat aquest que vam iniciar per el que són les obligacions estatutàries del que signifiquen mandats de junta directiva i de presidència amb el club, queden dos. Estem a la meitat.
1: I ara anem a oblidar-nos una mica, anem a baixar. Com et sents actualment en aquest dia a dia del club? Et sents amb moltes ganes, amb menys ganes, amb mostres? Jo me pensava que això seria una forma és una altra, al revés, pensava que seria i és molt més engrescador. Quin és el teu sentiment actual?
0: Mira, el meu sentiment és de... no sé com dir-ho, eh? O sigui, és de molta responsabilitat. I dius, home, fins ara? No. Jo sóc una persona que intento tenir un sentit del compromís, perquè sóc així i així em van educar, de que quan estàs en una cosa és primer de tot el compromís, i per tant el compromís vol dir estar-hi amb el màxim d'ànim, amb el màxim de ganes, amb el màxim de motivació i amb el màxim de possibilitats de poder ajudar a que la situació que es doni tiri endavant de la millor manera possible. Jo... amb aquest club vaig arribar l'any 90, fa 4 dies.
1: Sí.
0: A la junta directiva vaig entrar, i si no recordo malament, l'any 98-99, fa 2 dies i mig d'això, i ja l'últim que em quedava, o que em pensava... Jo no comptava, eh? Jo no estava dintre dels meus... ni motivacionals, ni càlculs mentals, ni de rol... diguéssim, de sentir-me, no preguntava mai ser president. Ajudar, porto molts anys ajudant, intentant que tot això funcioni de la millor manera possible, però bueno, va arribar un moment en què, pel que sigui, per les circumstàncies, doncs, en aquest cas també pels... no parlar pressió, sinó potser pel recolzament dels companys de junta directiva, que en aquell moment doncs tocava prendre una decisió per la continuïtat del club, perquè es va convocar eleccions, no va haver-hi, malauradament, en serio, el tema de alternatives per poder pues, continuar endavant amb el que és aquest projecte tan engrescador, penso jo, i tan bo socialment pel club, per la comunitat del club i per la ciutat que hi ha pel territori, doncs, bueno, una mica pues, motivat per aquesta situació d'engrescar-me als companys de junta a nivell d'intentar pues, fer-ho com ho he fet fins ara també. Som un equip, per tant l'equip pot tirar endavant, som un equip més del club, tot i que som l'invisible, que a vegades
1: estic jo. Exacte, som el 19 equip.
0: L'invisible, i clar, pues algú ha d'estar representant amb el càrrec de president perquè així s'ho marque els estatuts, els organigrames o les maneres de funcionar d'una entitat, no? Pues bueno, pues aquí estem, sent president, assumint més, no sé com dir-ho, no diria feina, de feina o més implicació de la que fins aleshores tenia, pues una mica sí, perquè pues, dintre de la Junta pues, tenim àrees de treball i els companys estan tots distribuïts per àrees de treball, cadascú pues, intentant al seu lloc fer-ho de la millor manera possible i aportant el màxim d'idees i de situacions perquè això tiri endavant i continuï pues, el màxim de bé possible. Però, pues, bueno, pues, com a president, una miqueta, pues, llavors estàs una mica compartint tot el que són les àrees i, per tant, el que es cou o el que s'ha de cobre o el que s'ha de decidir dintre del club. Amb això sí, una mica més del que venia fent, evidentment que sí, però amb ganes ni molt motivat perquè al final, Juanfra, per bé i per dolent també, per mi el bàsquet és una passió. I quan les coses són passió, doncs ja saps el que passa, no?
1: Ja que
0: t'hi poses i que quan t'hi poses, fent coses bé i fent coses no tan bé o malament, a vegades el que intentes és que posar-hi tot perquè tot allò vagi de la millor manera possible.
1: Exacte. Tu abans de decidir, vale, va, m'hi poso, m'imagino que et vas fer un mapa mental de lo que seria tu com a president. Pues faré això, m'agradaria fer això cap allà. Vull saber algo que t'hagi sorprès positivament d'allò que tu vas dir, ostres, això és molt millor o va molt millor de lo que jo m'havia pensat.
0: A veure, és que saps què passa, Juanfra, que portem molts anys des de que, per exemple, el Pere Porta, que és l'anterior president, que va estar 8 anys, de ser president també, en el moment que el Pere Porta va assumir la presidència del club, doncs vam tenir molt clar el que seria el sentit de treball en equip perquè tot això pogués continuar de la manera que està continuant, I, per tant, això no ha canviat, continuava sent aquest l'objectiu. Per situacions pues, de cicles, o digue-li com vulguis, el Pere va fer un pas al costat, no ha marxat, sinó al costat, i vaig fer jo el relleu, però continuem funcionant com un equip. I per tant dius, què t'ha sorprès?
1: O algo que si ha estat
0: ja,
1: millor.
0: Si és que ja veníem d'un treball de molta implicació, de treball d'equip, de decisions d'equip, i evidentment el Pere Marquines era el president perquè havia de representar, perquè és el que tocava, insisteixi, em toca a mi, i després li tocarà no sé qui. Però no és que m'hagi sorprès res de dir, és que, hosti, això no m'ho esperava, o això no ho veia venir, o això no sabia que funcionava així, però és que no és així, perquè aquests últims 10 anys, amb el Pere, amb els companys de Junta, amb el Jaume, és que hem estat treballant com un equip pràcticament en tot el que ha sigut l'evolució, la vivència i el dia a dia del que necessita aquest club per continuar amb la dimensió que estem, no? I, per tant, no puc dir-te que m'ha sorprès això.
1: Positivament ja venia.
0: No, positivament, el que m'ha... No, per dir d'alguna manera sorprendre, és que l'equip ha continuat remant, que l'equip continue, l'equip de junta directiva, continue amb les ganes de que això continuï, per tant, no deixem de treballar per fer-ho realitat.
1: Perquè ara ve l'altra pregunta. Hi ha algo que has dit, ostres, que malament, no m'ho hagués imaginat així mai, que això seria així, o que tindria tants problemes per o que això que pensaria que aniria pues, més o menys així, no hi ha forma de tirar-ho endavant.
0: Mira, hi ha dos potes, en el club hi ha tres potes. Primer, el denominat comú i vehement és el bàsquet, És un club de bàsquet,
1: per tant,
0: el que intentem és que es jugui bàsquet de la millor manera possible, donant el màxim de bon servei possible a qui decideix que el bàsquet és l'esport, perquè estem parlant que és un hobby, això, per la, pel, per 200, dels 225 per 210, això és un hobby, però que comporta compromís, comporta esforç, comporta responsabilitat, comporta valors, comporta compartir, en fi, eh? Pues, el tema de no pensar que ho estava, no, és la evolució de tot això amb les tres potes que bàsicament es fonamenta el que seria el club, que una és la social, aquí hi ha veterans, hi ha l'AIRAM, l'altra és la que en diem de formació, que és on hi ha els equips, diguéssim, per dir-ho de competició, però que són de formació, eh? Tota la cantera del club, des de l'escola fins als preminis, minis, infantils, cadets, júniors i sèniors inclús, això és formació. I després hi ha la tercera pota, que és el projecte professional de Cadí la Seu, no? Clar, això està, des del club està perfectament dividit en quant a gestió de diguéssim, de viabilitat econòmica per continuar amb tot aquest projecte. I per un costat tenim clarament definit les necessitats i el que realment el club com a club, el que hem dit, la part social i de formació pot tenir perquè això evolucioni, i per l'altre costat està Cadí la Seu, que té el seu pressupost, la seva manera de poder complir i arribar amb aquest pressupost mínim per poder continuar amb aquest projecte de l'elit del bàsquet femení nacional. I aquesta és la part que, amb l'evolució d'aquests anys, pues, per un costat més ens ha costat, perquè som l'equip amb menys pressupost de la Lliga, però hi som perquè volem, eh? Perquè creiem potenciar. Vull dir que no és allò d'un estem plorant. No estem plorant, estem explicant la realitat. I, per tant, això vol una lluita molt intensa. Per què? La Seu d'Urgell té 13.500 habitants. La nostra comarca deu tenir, no sé, potser 30.000 o 25.000, no sé, exactament, potser menys. I, per tant, les possibilitats de... Per això el miracle del Pirineu.
1: Sí, sí, exactament.
0: De poder tirar endavant una situació d'un esport final ja durant 26 temporades, quan des del dia 1, que també hi era, el tema era, bueno, comencem, això no sabem quan durarà, eh? Any a any, i data de caducitat, perquè no sabem cap a on evolucionar. Pues l'evolució pel bé del bàsquet femení, pel bé de les noies que es dediquen a això, cada cop hi ha més exigència, cada cop hi ha més necessitats econòmiques de poder-ho fer sostenible. Doncs això és el que ens ha fet que, primer, la motivació que rebem per part de la implicació i el sentit de pertinença social ja de la Seu amb l'equip. Hem dit, això no pot parar. Clar, no parar vol dir que per arribar als mínims necessaris per poder continuar amb aquest projecte és X. Ja l'exposarem a l'assemblea. I això és molt remar, molt picar. Estem tenint la sort que ens està responent, pues, des dels nostres principals patrocinadors i sponsors, que li faltaria més de tota la vida, fins a quantitat de patrocinadors petits que fan que tot això sumi vagi. I també és veritat la evolució dels darrers anys d'aquesta valoració de la promoció de l'esport femení, que durant un principi de feia anys suposaven només, per dir-ho en boca, els polítics, i que ara realment han actuat i han dotat de més suport a nivell econòmic, a nivell de subvencions, i per això fan possible que això continuï. Pues això és el que ens ha fet una mica patim l'aspecte de serem capaços de continuar-ho. Per què? Perquè el club, com deia, com que hi ha totalment separat el que és les necessitats, per tant, tant econòmiques, d'aportació i de subsistència, que estan clares, el club sempre continuarà. Això ho tenim claríssim. Fins on continuarà l'equip professional? Tot el que puguem, i sigui sostenible i realitzable. Esperem que duri, però això sí que és l'esforç de, en un moment donat, de certa tensió per veure si estem capaços de continuar-ho.
1: Anem a posar una mica de... Ja ens hem posat molt serios.
0: No,
1: ara anem a
0: no,
1: posar...
0: no, si estem contents, perquè al final ho estem aconseguint, eh?
1: Alguna nit t'has despertat així a les 3 de la matinada i has dit, ostres... Ostres, el no sé què. No he tancat la porta de casa, no. Ostres, el no sé què.
0: Sí, com tothom, suposo, com tothom. En algun moment. I perquè, clar, al moment en què entres amb... veure o buscar o tenir, que has de, des del càrrec de president, la visualització de tot el club, pues és que són 200.000 persones, és que són 18 col·lectius d'equips, i després hi ha tot el tema de com això ho engranem, no només amb què juguin, sinó amb com la Seu, la massa social, la societat de la Seu, ens percep i podem fer-ho més, encara més atractiu i més...
1: engrescador?
0: Que la gent ho vulgui, que ho està demostrant, eh? I, sí, per tant, sí. Tot això, a vegades sí que dius hem de fer alguna cosa més, se'ns està quedant alguna cosa pel camí, sense...
1: Ahí va.
0: En fi, tot això.
1: Bueno, sense estar acabant el programa, es queden un parell de minutets. He allargat la entrevista perquè tu ja has jugat al joc del bàsquet de 3, però com que hi ha gent que ha jugat i bé, sempre intentem tindre alguna pregunta nova. I jo, t'atreveixes, no? T'has jugat sempre, sí, sí, al joc del, sí, bàsquet, sí, de 3.
0: I vens aquí i ja saps el que toca.
1: Toca això, toca, vale? Llavors, digue'm quina és la teva forma preferida de relaxar-te.
0: La meva forma preferida de relaxar-me és intentar que sigui un bon dia desvetllat, que no hi hagi núvols, que hi hagi sol, i ara en aquests moments últimament és sentar-me a la terrasseta que tinc jo a casa meva, que em toqui l'aire i veure simplement l'horitzó, i allà dic, aquí ara, això és el paradís.
1: Ni música, ni... No. Només això.
0: Només això.
1: Molt bé. Creus en el destí?
0: No sé què dir-te, perquè això són coses així molt...
1: Bueno, ja saps que el joc del bàsquet de tres pregunta coses diferents.
0: Crec que amb el destí... No sé, però a vegades hi ha casualitats que xoquen, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: I per últim, i aquesta se la farem a tothom que vingui al programa aquest any, digue'ns una frase que per tu és com un... algo que recolza la teva vida, algo que de tant en quant tu te dius una frase que marqui qui és en Pep Ribes com a persona. Si és que n'hi ha.
0: Que filosòfic, això.
1: Bueno.
0: Això, per lo bo i per lo dolent, perquè al final la perfecció no existeix, tinc una frase que a vegades solo fena, que és que ningú és perfecte, però qui vol ser ningú?
1: A veure, la tornem a dir, perquè farem un recollida d'aquestes frases.
0: Ningú és perfecte, però qui vol ser ningú? Perquè a vegades en aquella gent que tot ha de ser tan bé que ha de ser perfecte. No ens equivoquem, eh? I tinc aquesta frase.
1: Pep, que tenim els controls. Farem un recull de frases del bàsquet de 3 aquest any. Aquesta és bona, per començar. Molt bé, Pep. Acabem el programa. Us hem dit, el següent serà el Pepe, però serà el Pepe Vázquez. Vindrà amb nosaltres el dia 15 d'octubre, perquè el dia 8 hi ha partit a casa, al Palau.
0: Correcte. És el primer partit a casa de la Lliga Femenina d'aquest any. Sí.
1: Contra qui?
0: Contra el Leganés, el dijous dia 8,
1: dia 8
0: a les 8 de la nit.
1: Pues us esperem a tots per veure el primer partit del Cadí la seva casa, per omplir el Palau, perquè torni a ser molt difícil guanyar el Palau, i continuarem amb el Pepe. No sé si en castellà o en català. Segurament en català. Jo crec que en català. Molt bé.
0: Jo crec que en català.
1: Bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos un dijous més, i això comença ara. Ens queda tota la temporada. Pep, moltes gràcies.
0: A vosaltres, i animo a tothom a que segueixin tant el programa com que segueixin tota l'activitat social i esportiva de la Seu, i en aquest cas el bàsquet en particular.
1: I Pep, als controls, moltes gràcies també. Vinga, ens veiem i ens sentim dijous que ve.
3: Pots recuperar el programa Bàsquet de 3 a l'apartat de Ràdio La Carta de la pàgina web radioseu.cat.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Bon dia, és l'una. L'aeroport d'Andorra Seu amplia la seva xarxa amb una connexió amb París, segons s'ha confirmat el govern d'Andorra, i preveu arribar a més destinacions regulars, 6 en total, i és que el nou model s'ha adjudicat a Xalera Aviación, incorporada una aeronau amb base permanent a l'aeroport i reforça les connexions amb Madrid i Palma. A més, s'estudia afegir-hi connexions amb les ciutats franceses de Niça, Lió i Nantes.
1: Titulars.
0: Explica'm totes aquestes novetats a l'informatiu que té aquests altres temes. El segle de Sant Arran el passat programa diverses activitats sobre el patrimoni del Pirineu. El programa inclou visites guiades, conferències, una sortida a la ciutat de Foix, una exposició i la presentació d'un llibre. Serà durant tot aquest mes d'octubre i la primera activitat és aquest diumenge, una visita guiada a Sant Esteve del Pont, a Castellciutat, a càrrec de Lluís Obiols. I el Museu Diocesà enceta el cicle de conferències mirades al passat, una col·lecció per descobrir. La proposta inclou dues xerrades dedicades a les lipsenoteques i els teixits medievals de la catedral de Santa Maria d'Urgell. Serà amb les historiadores de l'art Marianne Blanchard i Sílvia Saladrigues. I el Palau Episcopal acollit la presentació del llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle XIX, de Nemesi Marquès. Marquès ha analitzat un període marcat per revolucions, guerres i canvis de règim polític als estats veïns. I també s'ha de nou promoció la llibreria El Refugi. Aquest octubre ofereix literatura, poesia, música i pensament crític. Avui també explicarem que, com ja havíem avançat, arriba la recta final, ja la recta de la festa de les persones grans. La commemoració inclou inclòs una excursió a la cripta Gaudí i a la colònia Güell, i el programa continua aquest cap de setmana amb actes com el Ball Cerdà Intergeneracional, un concert de la coral Signum i el dinar popular. En Pirineu avui destaquem que comença la campanya de vacunació a l'Alt Pirineu i Aran. Salut ha previst per la regió pirinenca 15.300 dosis de la vacuna de la grip i 8.000 de la Covid-19. El procés d'immunització prioritza els col·lectius més fràgils. L'Alt Pirineu i Aran és la zona de Catalunya amb més pobles abandonats del país. En té actualment 84. El Pallars Jussà, de la seva part, és la comarca més afectada, amb 32 nuclis deshabitats i 76 amb menys de 30 habitants. A l'Alt Urgell, tal com es va anunciar fa pocs dies, hi ha 108 pobles amb menys de 30 habitants i a OB, on no n'hi ha ningú. Han prohibit el bany i la pràctica d'esports aquàtics a l'embassament de la Torrassa, i Escuna Analítica ha detectat la proliferació d'unes algues blau verdoses que poden produir substàncies verinoses. Ara cal determinar les actuacions oportunes per garantir la seguretat de l'entorn. Els cineastes Javier Calvo i Javier Ambrosi, coneguts com els Javis, produiran una sèrie inspirada en el crim de Tor i amb la col·laboració del periodista Carles Porta i guions d'Eduard Sola. La producció s'exhibirà després a la plataforma HBO Max. I els esports, el Parc del Segre reuneix aquest cap de setmana els millors palistes un altre cop, aquest cop amb el Campionat d'Espanya d'Eslàlom. Les instal·lacions olímpiques apleguen 186 esportistes de 16 clubs i representant 8 federacions autonòmiques al llarg de tot el cap de setmana. I cap de setmana ha fet força intensa en l'àmbit esportiu, amb diversos fronts oberts, com per exemple el primer partit del Club Hoquei Cadí a casa contra el Lleidanet al Picat. L'equip urgellenc ha començat la seva segona temporada nacional catalana i també s'estrena com a local el Cadí B amb el Sant Ramon. Avui també recordem, evidentment, que comença ja la Lliga Femenina de Bàsquet. Ja n'hem parlat al llarg de la setmana. El debut del Cadí a la Seu és demà a la tarda a la pista del Minsa Avenida de Salamanca. Del Zepart, el CDC Fau ja juga el seu primer partit a casa contra el Sant Cugat Occident. Demà al vespre a les 7 al Palau d'Esports. I una altra novetat destacada del cap de setmana és que l'escola de futbol Argelia Ledford s'estrena en competició amateur a quarta catalana de futbol. El primer partit del nou equip sènior és a casa contra el Ribera d'Ondara. També aquest dissabte l'Atlètic La Seu en futbol sala juga el primer partit com a local de tercera nacional. Serà amb el Tecnobit Alforja. L'Organyà té duel amb el Tremp, l'Oliana rep el Guissona i la seu futbol club es desplaça a Porreig. I una última cita destacada és la cursa a la Foranca de la Cisser, que enceta l'últim mes de competició del Cadí Circuit Fest. Disputarà aquest diumenge al matí, transcorre en bona part per camins i corriols. Paral·lelament s'han obert les inscripcions per les dues últimes curses, la Xafonada i la Marató de Beaumont. I el temps amb cel ennuvolat i possibilitat de nous ruixats al llarg d'aquesta tarda i del cap de setmana.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: El govern d'Andorra ha confirmat que l'aeroport d'Andorra al Seu comptarà amb noves rutes comercials. Serà mitjançant el nou contracte que han signat d'adjudicació i que ha anat a parar la companyia francesa Chalet Aviation. La principal novetat, com ja s'havia anunciat, és que la Seu d'Urgell tindrà connexió aèria amb París. El projecte mantindrà les connexions amb Madrid i Palma i incorporarà l'aeroport de París-Orly com a nova ruta regular. A més, és previst ampliar la xarxa fins a 6 destinacions en total, 3 de noves després de la de París, i és que Chalet Aviation també preveu incorporar connexions amb les ciutats franceses de Niça, Lió i Nantes, en el cas de Niça i Lió durant l'estiu de 2027, i amb Nantes per la temporada d'hivern 2027-2028. L'operativa començarà el gener de l'any vinent, mantenint les connexions amb Madrid i Palma i incorporant la de París-Orly, i les freqüències s'incrementaran progressivament fins a arribar a 3 vols setmanals a Madrid i entre 2 i 3 en Palma. Per París-Orly es disposarà inicialment de 2 operatives setmanals. La principal novetat a nivell operatiu és que una aeronau ATR-42 de 48 places tindrà la seva base fixa a l'aeroport per reforçar la fiabilitat del servei, i també es comptarà amb una ATR-72 de fins a 70 places durant els períodes de més demanda. L'aposta per l'ampliació de les connexions arriba després de 5 anys d'evolució d'aquesta activitat comercial. Des de l'obertura de la primera ruta el desembre de 2021, s'hi han transportat més de 52.200 persones, d'aquestes 36.000 corresponen al vol amb Madrid i 16.300 a Palma, ruta que opera des del 2024. Les dades del que portem de 2026 també constaten un increment d'activitat amb 11.000 passatgers en el que va d'any, un 14% més que el mateix període de 2025. L'ocupació mitjana dels vols ha estat del 55,8% pels de Madrid i el 50% per Palma, però en el cas de Palma, arribant al 78% al febrer i amb alguns avions plens. Joan Barré, alcalde de la Seu d'Urgell, s'ha referit a tots aquests anuncis i celebra el bon moment que viu ara mateix l'aeroport de la Seu, no només a nivell comercial, sinó també per tots els serveis que presta.
3: Doncs és la constatació que l'aeroport funciona. Aquestes línies regulars de Madrid i de Palma en funcionen molt bé, i ara s'amplia cap a París, i després amb aquestes tres destinacions que seran temporals també durant una part de l'any. Nosaltres donem suport a aquesta activitat econòmica que, com bé has dit, no només porta persones, transporta persones, sinó que ens permet tenir altres serveis bàsics, importants, i també donar feina, treball, oportunitats de treball i econòmiques a persones de la Seu i de la comarca, ja que, de fet, ara s'està construint tots els hangars possibles a l'aeroport, i tots els serveis possibles, inclosos del GRAE, també un nou edifici per bombers, més helicòpters, etcètera, que ens permet millorar també els serveis bàsics de la nostra ciutat i del Pirineu sencer. Per tant, contents de que funcioni, contents de que això suposi més oportunitats per a tothom i més serveis.
0: El concurs públic estableix un mínim de 1.400 hores de vol anuals, aeronaus amb una capacitat mínima de 48 places i una contribució pública màxima de 5 milions d'euros. La convocatòria va rebre 2 ofertes i la proposta que s'ha seleccionat, com diem, és la de Chalet Aviation, tot i que també n'hi havia una impulsada des d'Andorra, Andorra Connected. Pel que fa a les tarifes, els preus de sortida anunciats per la companyia seran de 55 euros per trajecte a Palma, 67 euros a Madrid i 79 euros a París-Orly, amb les taxes incloses i 10 quilos d'equipatge de cabina i selecció de seient gratuïta. Les tarifes de Nantes, Niça i Lió es determinaran quan s'obri la venda. D'altra banda, també es preparen noves millores a la infraestructura. Això depèn ja d'aeroports de Catalunya, per exemple, pels sistemes de proveïment de combustible, els serveis de control aeri i els equips de deixol.
2: Les notícies de la Seu.
0: El cicle Desenterrant el passat programa diverses activitats al llarg del mes d'octubre en la seva edició d'enguany que repartiran entre la Seu, Castellciutat i Castellbò. Es comença aquest diumenge 4 d'octubre i serà amb una visita guiada a Sant Esteve del Pont a Castellciutat a càrrec de l'historiador Lluís Obiols. Començarà a les 10 del matí des de l'hotel El Castell, des de davant de l'hotel El Castell, i dijous 8 d'octubre a les 6 de la tarda la següent activitat també serà a Castellciutat, aquest cop al local social i amb la conferència Memòria d'una família Emília Terrissaire a Castellciutat, a càrrec de Gaitan Estopinyà i Natàlia Martí. Dissabte 10 d'octubre es farà una sortida descoberta a la ciutat de Foix, a l'Arieja, que inclou una visita al castell i al Museu dels Comtes de Foix. Es farà durant tot el dia, se sortirà des de l'estació de bus de la Seu i cal inscripció prèvia, però el viatge és gratuït. I dimecres 14 d'octubre a les 7 del vespre a la Sala de la Immaculada hi haurà la conferència Els Monuments Andorrans de la Candidatura UNESCO amb Alba Pampalona. A Castellbò, el 24 d'octubre a les 11 al matí, Carles Gascón oferirà la conferència Castellbò 800 anys després del Vescomte Arnau al local social. El calendari també inclou l'exposició Lux Domini 1000 anys de llum a la Seu amb Gemma Claverol i es podrà veure aquesta exposició del 26 d'octubre al 30 de novembre. Finalment, el 30 d'octubre, a les 7 del vespre, a l'església de Sant Miquel es presentarà el llibre Les Cosenyores d'Andorra amb Carles Gascón i Claudine Pallés. I el Museu Catedral, el Museu Diocesà d'Urgell, ha encetat l'octubre amb un nou cicle de conferències mirades al passat, una col·lecció per descobrir, i ha presentat també novetats. Una de les novetats és la conferència sota títol Reclaudat in Capsa, que és avui mateix a les 7 del vespre amb Marian Blanchard, doctora en cultures medievals per la Universitat de Barcelona i conservadora del Museu d'Art Medieval de Vic. La sessió prepara els assistents al món de les lipsanoteques, explicant què són i quin paper han tingut en el context religiós i artístic. El 23 d'octubre es parla del tresor tèxtil medieval de la Catedral de la Seu. Serà amb Sílvia Saladrigues Cheng, llicenciada en Història de l'Art, que ha treballat durant 29 anys al Museu Tèxtil de Terrassa. Actualment Saladrigues està redactant la seva tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre els teixits medievals conservats a Catalunya. I avui també expliquem que el Palau Episcopal ha acollit aquesta setmana la presentació del llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle XIX. L'ha editat Anem Editors i la Societat Andorrana de Ciències i està descrita per Nemesi Marquès i Oste. Analitza el paper que van exercir els bisbes d'Urgell en la seva condició de coprínceps durant el segle XIX, un període marcat per revolucions, guerres i canvis de règim polític als estats veïns. La publicació estudia, a partir de fons documentals i amb caràcter divulgatiu, com els bisbes d'Urgell van contribuir a la preservació de les institucions i les llibertats del Principat d'Andorra i la seva identitat. L'acte va ser presidit per Josep Lluís Serrano, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. També hi van assistir la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngels Mac, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d'Andorra, Mònica Bonell. Nemesi Marquès parla d'aquest llibre.
4: És un treball de caràcter divulgador, però no augment de la mesura de les meves possibilitats assenyalar la diversitat de perspectives, com també les concepcions institucionals o doctrinàries subjacents en la successió dels esdeveniments.
0: Marquès ha afegit que ha treballat per tal que el llibre sigui entenedor pel màxim possible de gent.
4: No recorre metodologies de rigor acadèmic estricte, perquè preval el propòsit de que sigui assequible a qualsevol persona que llegeixi. Vol ser, per tant, no una crònica detallada dels esdeveniments, sinó de llum, substantivitat, interacció, cercades amb afany d'objectivitat.
0: Nemesi Marquès, prevere de l'Església d'Urgell, fou secretari general de la Mitra i també delegat permanent del copríncep episcopal entre 1980 i 1993. Aprovada la Constitució andorrana, va esdevenir representant personal del copríncep de 1993 al 2012. Ha publicat nombrosos treballs sobre la història política institucional d'Andorra, per exemple, la Constitució del Principat d'Andorra, la resposta dels reptes a les institucions preconstitucionals, 1930-1993, editada per publicacions de l'Abadia de Montserrat, i el 2013 va rebre la Creu Pro Ecclesiae Pontificae que li va atorgar el Papa Benet XVI.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Un quart i un minut de dues. Seguim parlant de novetats culturals d'aquesta tardor, perquè la llibreria del Refugi ja ha presentat la seva promoció del mes d'octubre, amb literatura, poesia, música i pensament crític. Comença avui mateix, a les 8 del vespre, amb una nova sessió del cicle Foscúria, recitals de poesia. L'activitat té un preu de 3 euros. El 7 d'octubre, dimecres que ve, a les 8 del vespre, serà el torn del grup Narrativa Mississippi sobre autors del sud dels Estats Units, dinamitzat per l'escriptora Núria Bendicho, i aquest cop es parlarà de Terra de Caimans, de Karen Russell. L'actuació té un preu, en aquest cas, de 5 euros. L'endemà, el 8 d'octubre, el refugi acollirà la presentació de Naturalistes Morts, una conversa entre l'autora Ana Aguilar, l'escriptor Albert Villaró i la biòloga Clara Pladevall, també hi serà l'historiador Jean Maria Camarasa, i la següent proposta és el 14 d'octubre a les 8 del vespre, amb el cicle El Refugi Sonor, amb un concert de Joine i Gato Gasso. Entre el 16 i el 18 d'octubre, la llibreria tindrà parada la Fira de Sant Ermengol, i el 22 d'octubre oferirà la xerrada d'octubre Transintersex amb Mer Gómez, Laicova i Zoe García. El dia 24, en el marc de Pirineu Cop, es projectarà el documental Dones de la Muntanya, amb Eduard Costa i Sònia Armengol. El 28 d'octubre, a les 6 de la tarda, el Club Narrativa Què Farem, Què Direm, dinamitzat per Núria Bendicho, proposa la lectura de Josafat, de Prudenci Bertrana. I per acabar, el 30 d'octubre, hi haurà la presentació de la guia De veritat, els nois i adolescents són més masclistes que abans, a càrrec del col·lectiu Llamborda. A tot plegat, recordem que s'acaba ja aquest cap de setmana la festa de les persones grans, que s'ha fet durant tota la setmana. Avui hi havia més activitats. Per exemple, a les 5 de la tarda es farà un cinefòrum amb la projecció del film El deutor de la felicitat. Demà a les 12 del migdia a la plaça dels Monges Vallserrà Intergeneracional, i a les 7 del vespre a la sala Immaculada concert de la Coral Signum. A més, parlament hi haurà una xerrada sobre la importància de les cuidadores i cuidadors. El diumenge hi haurà l'actuació del trio Pirineus a la llar de Sant Josep. També després la salutació institucional a les 12 del migdia a la sala de Sant Domènec, que inclourà una actuació de cafè trio, i per acabar un dinar popular a la pista polivalent, seguit del ball amb el grup Bugatti. I encara en aquest bloc parlem d'una activitat més de les del cap de setmana, perquè se celebra la festa major del poble recuperat de Solanell, i aquest cop inclourà un homenatge a Artur Blasco. Serà diumenge a les 12 del migdia i també comptarà amb la presència del cantautor de Solsona, Roger Mas. Després es farà un dinar i un concert. Precisament hem parlat avui a l'entrevista del dia de Ràdio Seu amb David Gràcia, en representació d'aquesta festa de Solanell.
1: Ell explica'ns l'objectiu del que serà aquesta proposta aquest diumenge dia 4.
2: Sí, com bé dius, l'Associació d'Amigues i Amics de Solanell fa cosa d'uns 4 anys que ens dediquem a divulgar al poble les problemàtiques també relacionades amb el despoblament al Pirineu, i en aquest sentit un dels nostres objectius és treballar sobretot des de l'aspecte i des de l'àmbit sociocultural, tractar de dinamitzar la vida del poble, no només en el sentit d'intentar reviure'l, sinó sobretot que hi hagi una vida cultural sòlida en el poble i, evidentment, oberta a tota la vall de Castellbò i, evidentment, a la resta de persones que vulguin conèixer el nostre poble i, evidentment, el territori on es troba, que és la vall de Castellbò. Aleshores, aquest diumenge, en el marc de la Festa Major, que celebrem cada any, hem volgut...

0: i és un senyal d'identitat. Aleshores, per la proximitat moral i sentimental que tenim a Solanell amb aquesta cançó i, evidentment, amb Artur Blasco, que ha contribuït a divulgar la cançó i, per tant, també al poble, de fet, aquest llibre del qual estic parlant ens explica d'una manera molt, molt interessant tot el context relacionat amb Solanell, no?
1: El poble de Solanell havia arribat a tenir 180 habitants a finals del segle XIX. L'any 1950, però, ja només en tenia 38 i el 1973 es va quedar sense població. Però a partir del 2012 va iniciar-se un projecte de repoblació amb Reviure Solanell i actualment el poble té 5 habitants censats.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Pirineu.
1: El Departament de Salut començarà aquest dilluns vinent la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19. L'objectiu principal és un cop més protegir les persones més vulnerables davant complicacions de salut. El Departament distribuirà més de 1,6 milions de dosis de vacunes antigripals i més de 900.000 contra la Covid a nivell de Catalunya, i pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, les xifres són de 15.300 dosis aproximadament per la grip i unes 7.900 per la Covid. S'aniran distribuint als centres setmanalment en funció de la demanda que tinguin. Pel que fa a la resta de Catalunya, el procés d'immunització arrenca prioritzant els col·lectius més fràgils, també el Pirineu, és a dir, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, dones embarassades, infants d'entre 6 mesos i 5 anys i personal sanitari. A la regió pirinenca es calcula que hi ha unes 4.600 persones de més de 80 anys i uns 2.330 menors de 5 anys, mentre que 760 persones viuen als centres geriàtrics, i a la vegueria la campanya passada es va assolir una cobertura vacunal de la grip del 42%, mentre que per la Covid es va quedar en el 27%. En persones majors de 80 anys es va arribar al 71% i en el 53% per majors de 60 anys. Un estudi recent de l'Institut Ramon Muntaner i del projecte Pobles Abandonats ha analitzat prop de 1.500 nuclis de població d'arreu dels països catalans per comprendre dinàmiques de despoblament. En parlàvem ja d'aquest estudi fa pocs dies i s'ha constatat que l'Alt Pirineu i Aran és la zona de tot aquest territori de parla catalana amb més pobles abandonats, 84 en total, i en té més 268 amb menys de 30 habitants. La comarca del Pallars Jussà és la que destaca més, amb 32 nuclis deshabitats i 76 amb menys de 30 habitants, però també ho fa l'Alt Urgell. Com ja avançàvem fa uns dies, l'Alt Urgell hi ha actualment 108 pobles que tenen menys de 30 residents o que directament s'han quedat sense població. De tot plegat, se'n parla aquest cap de setmana al Congrés Internacional Desabandonament, que s'està fent a Barcelona. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat als ajuntaments de les Valls d'Àneu que el bany ha quedat prohibit temporalment a l'embassament de la Torres al Pallars Sobirà, i és que l'equip de salut pública ha detectat la proliferació de cianobacteris, popularment coneguts com algues blauverdoses, que poden produir toxines i poden arribar a ser verinoses. Dins el programa de seguiment de la xarxa d'embassaments, el passat dia 15 es va comunicar la detenció d'un creixement ràpid i descontrolat de fitoplàncton que provoca canvis de color de l'aigua, i el dia 23 van confirmar un contingut significatiu d'aquest organisme que pot arribar a ser potencialment productor de toxines. Per això s'hi ha prohibit el bany. I tanquem aquest bloc explicant que Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com els Javis i responsables de la nova pel·lícula La Bola Negra, ara estan produint per HBO Max una sèrie inspirada en el crim de Thor. La producció compta amb la col·laboració del periodista Carles Porta, autor de la sèrie Crims, i els guions d'Eduard Sola, artífex del llibret del film Casa en Flames, i Fran Araujo, guanyador del Premi Goya per Un any o una noche. La sèrie, segons s'han dit, combinarà misteri, suspens i drama humà i revisarà els fets i llegendes del crim. En aquest sentit, Sola i Araujo han dit que Thor està esdevingut molt més que un crim perquè constitueix un univers en ell mateix i el veuen extraordinàriament ric en personatges i paisatges, i per això n'han volgut fer una pel·lícula.
4: Els esports d'aquí.
1: El Parc Olímpic del Segre viu aquest cap

Aquesta setmana l'última gran competició de la temporada serà el Campionat d'Espanya d'Eslàlom i s'ha anunciat que comptarà amb 186 esportistes que representen 16 clubs i un total de 8 federacions autonòmiques. La prova comença demà a 11:15 del matí amb la disputa de la primera marca classificatòria individual en totes les categories. A la tarda, des de 3:15 tindrà lloc la segona baixada que definirà l'accés a les finals, que tindran lloc diumenge. Començaran a les 10 del matí amb les finals individuals i a 11:45 serà el torn de les rondes definitives per a patrulles. El campionat s'acabarà a 2:15 del migdia amb el lliurament de medalles i trofeus. Els aficionats que no puguin veure-ho en situ des del Parc del Segre també tindran l'opció de veure-ho per internet, i és que s'ha anunciat que s'emetrà en directe a través de la plataforma RTV Play de Televisió Espanyola i el canal de YouTube de la Federació Espanyola. A la celebració del campionat estatal adquireix especial rellevància també a nivell organitzatiu perquè és un dels últims preparatius sobre el terreny de cara a l'organització l'any vinent, d'aquí just un any, dels campionats del món d'Aigües Braves, en què la seu acollirà les proves d'eslàlom i caiac cross.

0: I aquest cap de setmana està marcat també per l'inici ja de la Lliga Femenina. Com hem avançat al llarg de la setmana, el Cadireseu ja està a punt per aquest nou repte. Serà la 24a temporada, la 20a consecutiva, a la màxima categoria del bàsquet estatal, on la Seu d'Urgell és des de fa temps la ciutat més petita que hi té representació. El debut és demà a la tarda, a les 6, a la pista del Mainz Avenida, nova denominació del Perfumeries Avenida de Salamanca, que és l'equip més veterà actualment de la Lliga. El segon més veterà és actualment el Cadireseu. Al llarg d'aquesta setmana, el Cadí ha explicat que ja està a punt, amb una bona feina de pretemporada, i l'entrenador Pepe Vázquez explica com encara en aquest primer partit.
1: Que és un rival muy trampa, porque es verdad que Avenida, pues, por historia, por tradición, es uno de los clubes que siempre ha estado arriba. Creo que este año la gente habla un poco de Avenida como, no faltándole al respeto, pero como que sí que ha bajado un poco sus pretensiones. Es evidente que sí, que no tiene la misma plantilla que años atrás, pero aún así tiene jugadoras que el año pasado estaban jugando Euroliga. Entonces, bueno, que a lo mejor no vayan a pelear los títulos no quiere decir que todo el mundo vaya a ganar Avenida, para nada. Es un equipo que va a estar intentar estar en Copa y en Playoff sí o sí, que va a jugar segunda competición europea, Eurocup, y que va a ser un partido muy complicado, especialmente en Wiesburg, que al final es un pabellón que aprieta mucho y que lleva mucha gente, ¿no? Nosotros llegamos bien, no tenemos ninguna baja, toco madera ahora aquí con los entrenamientos que nos quedan de aquí a viajar a Salamanca. Todo el mundo está disponible, las 11 jugadoras, y lo que os decía un poco antes, ¿no? Creo que llegamos lo suficientemente bien preparadas para competir el partido, para si hacemos otra vez un partido bueno defensivamente como hicimos en Liga Catalana contra Girona, tener nuestras opciones de ganarlo, y evidentemente vamos con la ilusión y la ambición de intentar rascar ya la primera victoria, sabiendo que evidentemente nadie nos va a regalar nada y que no va a ser fácil.
0: La capitana del Cadireseu, l'argentina Ana Palma, parla també d'aquest primer partit.
2: Bueno, si és el primer partit és una pista complicada. Al final la pista de Salamanca és de les més històriques que hi ha i potser de les més difícils, perquè hi ha molta gent, la gent apreta molt i realment ells saben també el canvi de cicle que estan tenint. I res, llavors crec que nosaltres a fer una mica el que hem estat fent i el que hem estat entrenant i realment lluitar fins al final i creure que podem aconseguir aquesta victòria fora de casa i tenir la primera a la primera jornada.
0: Palma ha aprofundit també en com encara en aquesta temporada, en què un cop més la prioritat és la permanència.
2: Bueno, crec que al final han fet, des de dalt han fet un equip molt estable, molt equilibrat, que al final totes les que han vingut saben a què venen, saben a qui representen, que també és important, i crec que també s'ha vist durant els partits de pretemporada i la Lliga Catalana, que inclús jugant contra l'Uni Girona, que realment és un equip que està molt per dalt nostre, vam estar allà, vam competir, vam guanyar, no? Crec que tothom sabia el que havia de fer, el paper que tenia a l'equip, i realment el més important és saber a qui representem, perquè al final hi ha molta gent que ve aquí els dissabtes a animar-nos i no deixem de ser un poble petit que porta molts anys lluitant i que encara estem aquí. Llavors crec que això també és important per tots.
0: El primer partit del Cadireseu com a local ja serà dijous que ve, quan rebran l'innovat SN Leganés. I el CDC Fous es juga el seu primer partit com a local aquest dissabte. Serà a les 7 del vespre al Palau d'Esports i contra la UE Sant Cugat d'Occident. Cap de setmana molts més fronts oberts, com per exemple en futbol el debut de l'escola de futbol Orgelia en categoria amateur, i és que l'Edford estrena equip sènior, s'anomenarà Edford United, i el primer partit oficial el jugaran aquest dissabte a les 6 de la tarda al camp municipal Emili Vicente contra el Ribera d'Ondara. Tal com havia avançat des de l'Edford i des del seu futbol club, la inscripció d'aquest nou equip té la voluntat de donar a més jugadors sorgits de l'escola l'oportunitat de seguir jugant a casa quan ja han acabat l'etapa juvenil i, per tant, han completat totes les categories de formació. El nou equip coincidirà en aquesta estrena amb el Coll de Nargó, que enguany torna a quarta catalana després d'haver jugat a tercera durant quatre temporades. Els nargonins s'inicien la temporada al camp de l'Olímpic Artesa de Segre, també aquest dissabte, a un quart de set de la tarda. A primera catalana, el seu futbol club afronta la tercera jornada de la nova categoria i farà el seu primer desplaçament i el seu segon desplaçament i també el més curt d'aquesta temporada, diumenge a les 5 de la tarda. Els urgellencs jugaran al camp del Porreig, únic representant del Berguedà en aquesta divisió, i que diumenge passat va sumar el seu primer punt. El conjunt blau ha perdut els dos primers partits. I a tercera, demà a 4:45 de la tarda, el club de futbol Organyà té nou duel pirinenc, s'enfronta al Trem, al camp de les Lloredes, i des de les 5, l'Oliana rebrà el Guissona, al municipal olianès. Més agenda esportiva. En futbol sala, l'Atlètic Club La Seu jugarà aquest dissabte al Poliesportiu Municipal a 3:45 PM el seu primer partit com a local a Tercera Nacional. Serà enfront del Tecnobit Alforja. El sènior urgellenc va debutar en divisió estatal la setmana passada i ho va fer justament amb el nou duel pirinenc contra l'Enfaf, en què els andorrans van acabar guanyant per 7-3. Del seu per l'Atlètic La Seu Cadí fa el seu primer desplaçament i un dels més llargs de la temporada a Primera Catalana Femenina. Serà aquest dissabte a 3:00 PM quan jugarà a Amposta. En hoquei, el Club Hoquei Cadí jugarà demà a 8:00 PM al Poliesportiu Municipal el seu primer partit de la temporada com a local. Rebrà el Lleidanet al Picat. El sènior urgellenc que enceta la seva segona temporada consecutiva nacional catalana d'hoquei patins, després que l'any passat va aconseguir l'ascens i que enguany ha mantingut la categoria amb solvència. El debut de la nova campanya ja el van fer dissabte passat quan van aconseguir empatar 4-4 a la pista de l'Hoquei Club Castellà. De la seva part, el Club Hoquei Cadí també juga el seu primer partit del Poliesportiu, però en aquest cas el disputarà avui. A 8:00 PM rebrà el Joieria Moner Sant Ramon. El filial va debutar en victòria la setmana passada quan va derrotar a domicili el Club Patí Manresa per 4-6 amb 3 gols de Marc Rivera, 2 de Jan Guardià i 1 de Jaume Tàpies. I el Cadí Circuit fent-se deixar l'últim mes de competició en què, a banda de la nova cursa amiga, hi haurà dues proves que decidiran els rànquings finals, a més d'una nova cursa amiga. La primera és la Foran, que arriba a la 8a edició i es disputarà aquest diumenge al matí a la CICERC. Com en anteriors edicions, la Foran que presenta un altre recorregut inèdit i, amb canvi, respecte a l'any passat, consta de 20 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 1.100 metres i, com a novetat principal, enguany transcorre íntegrament pel bosc de la Foranca, que dona nom a la cursa. Els participants passaran per senders i corriols, alguns dels quals formen en part de la xarxa de camins PRGR de la comarca i de la xarxa del Camí a Pirineus. Pel que fa al pas per a les ICERC, avui justament n'hem parlat a l'entrevista amb el director de la cursa, Marc Segarra, que parla de l'edició d'enguany.
3: Algo a l'exterior, però bueno, després d'aquest estiu calorós que hem tingut, que fins i tot de moment, de manera que està plovent, s'agraeix i tot per temperatura i això. I per paisatge, almenys, pues mira, una mica regadet ho farà una mica més amè.
4: Doncs avui conversem amb Marc Segarra per donar a conèixer aquesta edició de la Foranca a la muntanya del poble d'Alàs. Marc, explica'ns doncs, quins són els recorreguts que heu imaginat en aquesta nova edició.
3: Doncs mira, un any més, ja és la 8a edició, seguim mantenint 3 recorreguts. Un recorregut, el que podríem dir, popular, d'una distància d'uns 11 quilòmetres i uns 600 metres de desnivell al voltant del poble. Un segon, que seria la cursa llarga, per a aquells que ja estan acostumats a córrer més i anar per muntanya, amb 20 quilòmetres de llargada i uns 1.200 de desnivell. Vull dir que ja exigeix una mica més. I, finalment, un any més realitzem la final del circuit Xics, en aquest cas per tota la mainada, i li fem un altre bucle, un altre circuit completament diferent als dos aquests que us he anunciat, que és una volta de 6 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell, que més o menys, perquè us feu la idea, aquests Xics els farem pujar fins a l'ermita de Sant Antoni per aquells voltants més cap a la zona d'Artedó i de Cerc. Vale, totes tres curses, tots tres circuits, estan dins dels boscos i el terme de l'As, i concretament molt centrats a la zona pròpiament de la Foranca, aquest topònim que dona nom a uns boscos molt concrets de l'Obaga de Sota Cadí.
0: Per la menja estan obertes les inscripcions per les dues últimes curses. Es pot accedir als formularis a través del web del Circuit FE. Diumenge vinent, dia 10, es disputarà la primera edició de la xafonada, que s'estrena com a prova amiga i que, a més, és la primera incursió del Circuit FE al Solsonès. Es fa a Odèn. I per acabar, el 24 d'octubre, arribarà la prova més llarga, la Marató de Beaumort. A l'agenda, a part d'alguns actes que ja hem comentat, n'hi ha d'altres, com per exemple el Festival Les Veus de la Vall a Lles de Cerdanya i Travesseres, aquest dissabte i diumenge. Dissabte a 5:00 PM, xocolata popular, a 6:00 PM, karaoke clown amb Marta Sitjà, a 8:00 PM, concert del músic urgellenc Arnau Viols, a 9:00 PM, botifa rada, i a 10:00 PM, actuació de Sandra Montfort. I diumenge a 5:00 PM, concert de Lídia Pujol, i a 6:00 PM, entre mans, dones pageres, dones exemplars. presentació del llibre Els Parles de l'Alt Urgell de Joan Aixàs aquest dissabte a les 6 de la tarda a la nova llibreria Casa Roche de Peramola. Tast de guanyadors medalla d'or de la Fira Formatges Artesans del Pirineu de l'any passat amb el sommelier Ramon Roset aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Espai Armengol. Matinal d'anellament científic a la riba del riu Segre, tocada a la Seu, diumenge a les 9 del matí, des de l'estació d'anellament, gravera del Domenjó. I com dèiem, aquesta festa major de Solanell, que inclourà homenatge a Artur Blasco, diumenge a partir de les 12 del migdia, al poble de Solanell.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Previsió ja pel cap de setmana amb Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Situació meteorològica avui complexa, especialment cap al sud del país, on les pluges han sigut torrencials i fins i tot han deixat registres en algunes contrades de més de 200 litres per metre quadrat. Situació una miqueta anàloga a la que tenim a nosaltres a casa nostra, una situació prou tranquil·la, tot i els ruixats que han aparegut a les comarques dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, alguns ruixats també a la nostra comarca. En principi, aquestes, durant el matí, han estat prou febles. El que sí que s'espera és que aquesta tarda aquestes pluges augmentin una miqueta més en extensió i també amb una miqueta més d'intensitat. De fet, no descartem que tinguem algun ruixat una mica intens, perquè tenim avisos meteorològics activats per aquesta tarda amb ruixats que poden deixar a mitja hora una vintena de litres. De manera que ruixats sí que s'esperen aquesta tarda, que poden ser localment intensos, no pas torrencials com s'han donat al sud del país. Tarda insegura amb aquest cel cobert que ens acompanyarà tot el dia, amb ruixats que aniran apareixent aquí i allà, a qualsevol punt de la comarca, i tot això provocarà que les temperatures avui es quedin una miqueta més curtes. De fet, les màximes amb prou feines rondaran la xifra dels 20 a 22, 23 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana, el primer cap de setmana del mes d'octubre, que es presenta amb matins prou tranquils, però que a les tardes els hi costarà d'aguantar. I és molt fàcil que apareguin ruixats i tempestes, sobretot a les muntanyes que ens envolten i localment puguin arribar a alguna població de la Vall del Segre. En tot cas, com dèiem, un cap de setmana que caldria més aprofitar els matins que no esperar a les tardes.
1: I aquest migdia el termòmetre marca 17 graus i mitja a la Seu, 19 a Organyà, 19 i mitja a Oliana i 15 a Linyà, alta muntanya, 7 graus i mitja al pic de Salòria, 10 graus al refugi de Prat de Guiló. A punt d'arribar a la 1:40, és moment de tancar l'informatiu de Ràdio Seu. S'ha parlat Ignasi Cervera. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs dels drets d'habitatge. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El no de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge, que es concretarà en votacions al Congrés d'aquí a uns minuts, pot precipitar la fi de la legislatura espanyola, Joan Botà.
2: Ha estat un matí molt tens, tant dins com fora del Congrés, amb discursos creuats molt durs entre el PSOE i Junts i també de totes les esquerres, i especialment d'Esquerra Republicana, que pot juntaires. En aquest context, Pedro Sánchez, l'únic que pot convocar eleccions, avisa que ha arribat l'hora de la veritat.
0: Anem al Congrés, on encara aquesta hora dura el debat, Paula Brujats i Tània Tàpia.
3: Si es precipita l'opció d'avançar eleccions, ho decidirà, però Pedro Sánchez, després de la votació d'avui al Congrés, si les convoca immediatament, les eleccions serien el 29 de novembre, seria la primera data disponible. Durant el matí ha crescut i molt la pressió sobre el president del govern espanyol per avançar eleccions. Alguns ministres li demanen que no esperi, creuen que és el moment ideal i que es pot capitalitzar la indignació als carrers. D'altres ministres, però, demanen prudència i volen calibrar molt bé abans si tenen els suports necessaris.
4: El debat està ja a la recta final i ningú es mou. La Moncloa no retira els decrets, com demanava Junts. Els de Puigdemont votaran que no als dos textos perquè creuen que les mesures fan més profunda la crisi d'habitatge i faran naufragar totes les mesures unint els seus vots als de PP i Vox. La Moncloa els suplica una abstenció. Diuen que el decret, si cal, es pot millorar més endavant. Sentim Míriam Nogueras i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
5: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
6: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
0: Això passava dins del Congrés. Passa, de fet, perquè encara està durant el debat. A fora del Congrés, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid s'han manifestat davant la Cambra Baixa Espanyola en una protesta que, a Barcelona, s'han reproduït fins fa uns minuts davant de la seu de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sáenz de Aja, i Barcelona, Anna Escura.
7: Centenars de persones han recorregut la curta distància que separa la Puerta del Sol d'un Congrés blindat per la policia per denunciar, diuen, la desconnexió dels diputats amb les demandes de la majoria social pel Sindicat de Llogateres de Madrid. Avui no acaba res, la portaveu Valera Racú avisa que les mobilitzacions pujaran de nivell.
8: Vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero. En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
0: No tenim a punt la connexió amb Barcelona. En tot cas, també s'estan reproduint aquestes protestes. Primer a la seu de Junts per Catalunya, però ara s'estaven mobilitzant cap a la plaça Catalunya, on també fa dies que hi havia una acampada per protestar, de fet, per pressionar perquè s'aprovessin aquests decrets que, insisteixo, poden decaure en els pròxims minuts. Però més enllà d'aquest horitzó d'eleccions anticipades, l'altre gran focus informatiu del dia són els estralls provocats per les pluges a les Terres de l'Ebre.
2: Fa tot just una hora que s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, on diversos observatoris han superat els 200 litres per metre quadrat, alguns, com el de l'Ametlla de mar, de manera molt àmplia. S'han inundat baixos, gratges i carreteres i diversos municipis han suspès les classes, alguns amb la queixa que el govern no hagi ordenat això de manera general.
0: Anem a Amposta, Manel Sastre.
9: Hola, bon dia. Sí, ha estat una matinada i un matí complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. No consten, però, afectacions personals. Més de 150 bombers treballen per treure aigua de les zones inundades, mentre ajuntaments i veïns fan balanç de danys i organitzen el que seria la tornada a la normalitat.
0: Bé, doncs en aquest context avancem, com vam fer ahir, la previsió del temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ha de continuar plovent o ja ha passat l'episodi més greu?
11: El plat més fort hauria passat, és a dir, no tornant a caure 200 o 250 litres per metre quadrat, però compte, perquè malgrat hi ha una pausa al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquest gran aiguat, aquesta nit, matinada i demà pot tornar a ploure fort, potser 50, 70, 80 litres, no creiem que passin de 100, però evidentment pot caure amb intensitat, 20, 30, 40 litres en mitja hora, es manté aquest avís de pluja intensa del Meteocat i, per tant, plourà sobre un terreny molt moll i tota l'aigua lliscarà ràpidament cap als barrancs, rieres i rambles de muntanya, serres litorals, prelitorals, cap a mar. De moment, ara plou més a l'àrea de Barcelona, la part central del país, Girona una mica al marge, arribarà aquest vespre i de nit i demà al matí també la pluja, però de moment van caient 10, 20, 15, 30 litres per metre quadrat, no ho fa amb tanta intensitat com ho ha fet amb les tempestes d'aquesta matinada o al matí d'hora cap a la zona de l'Ebre, i per tant el missatge és una mica més de calma. De tota manera, insistim, la propera matinada i demà matí pot tornar a ploure a la zona de l'Ebre. Pluges que podrien deixar novament més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sembla que diumenge hi hauria una mica de pausa, encara amb algun ruixat matiner a la costa, a la tarda algun ruixat al Pirineu, interior de Girona i Prepirineu, però en principi, tot i que no podem dir que ja ha passat del tot, es pot reproduir algun ruixat. I per últim, comentar que han caigut aquestes quantitats de, entre ahir i avui, de gairebé 250 litres a l'Ametlla de Mar, 231 litres a les Cases d'Alcanar, 227 a Mas de Barberans, i que darrerament això va passant. Des de l'any 21 hi ha hagut 4 aiguats en aquesta zona del Montsià i especialment al Canà.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues notícies del dia, al Congrés i a les Terres de l'Ebre, ens agafen en directe. En un divendres en què ens hem llevat amb un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Terrassa.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones després que ahir 2 guàrdies civils de paisà quedessin ferits de bala mentre feien una vigilància a la zona.
0: Més detalls amb Marta Vallès.
12: Bon dia. Els guàrdies civils van voler identificar els sospitosos a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona, però els homes van poder fugir. Els van seguir la pista fins aquí, a Camp Parellada, de Terrassa, on els fugitius van ferir els 2 agents. Hi ha 3 detinguts i es buscaria una quarta persona. Els veïns d'aquest carrer ho van viure així.
13: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Porque digo, cuando bajé, vi todo ya torperca.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
0: Bones notícies pels culers. Rafinha no té cap lesió.
14: Així ho han confirmat les proves que li han fet avui a la ciutat esportiva del Barça. Per tant, el brasiler estarà disponible per jugar el pròxim partit de Lliga amb el Getafe. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el club per renovar. Són declaracions a la Blaugrana a la prèvia del clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou.
0: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora, Natàlia Ramon.
15: Doncs encara hi ha 6 carreteres tallades per inundació de la calçada. La principal és la C12 entre Amposta i Roquetes, però també hi ha tallades diverses vies locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa. I a banda de les pluges, hi ha cua a l'AP7 a Cerdanyola en els 2 sentits, a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i a les 2 rondes a Barcelona.
0: Les 2:08 minuts. La legislatura espanyola penja d'un fil. Pedro Sánchez es planteja seriosament avançar les eleccions generals a finals de novembre si perd els decrets d'habitatge, i el desenllaç de la votació el sabrem d'aquí a uns minuts aquí al Catalunya Migdia. Al Congrés dels Diputats ja s'ha instal·lat l'escenari electoral després que Junts per Catalunya ha confirmat que votarà que no als 2 decrets. I al costat d'en PP i Vox farà descarrilar les mesures per prohibir els desnonaments de persones vulnerables o per frenar l'augment dels preus de lloguer. Al Congrés dels Diputats hi tenim les nostres companyes Paula Brujats i Tània Tàpia. Bon dia a totes dues.
16: Què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: De seguida traiem el calendari per veure les possibles dates d'eleccions, però a hores d'ara, Tània, el ple continua en marxa i el govern espanyol ja té coll avall que Junts no canviarà d'opinió.
16: No, perquè no s'ha mogut res en les darreres hores i Junts continua instal·lat en el no. Hi ha hagut gestos per les dues bandes que no han arribat a bon port. Junts ha entregat aquest matí al PSOE una nova proposta de decret i demana retirar l'actual text, però la Moncloa no cedeix, com a molt ofereix incorporar més endavant els seus canvis. Un guà que no ha recollit Nogueres, que ha insistit que el decret està mal fet. La portaveu de Junts reivindica que actuen amb responsabilitat perquè argumenta el decret no soluciona el problema, l'amplia, diu, i acusa la resta de partits de fer electoralisme.
5: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
16: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho està intentant fins a l'últim moment, suplicant una abstenció.
18: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
4: pressió també per part dels comuns. Sentim Gerardo Pisarello.
17: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen Cerberus, el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint el Javier, traint a la Ceja, o la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
4: I molt dur també Gabriel Rufián contra Junts. El portaveu d'Esquerra ha acusat Nogueres de voler competir amb Ayuso i Sílvia Oriols i ha dit que Junts s'ha passat de frenada sense calibrar, diu Rufián, les conseqüències del seu vot.
19: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes no cuenten para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
4: El PP avui com a protagonista secundari ha criticat que el decret no amplia el parc d'habitatges. Darreres intervencions ja, la votació es produirà d'aquí a pocs minuts, serà dels dos decrets, per separat, per crida, és a dir, un a un els diputats s'hauran de posar dempeus i dir de viva veu què voten. Ho ha demanat així Soy Sumar perquè cada partit es retracti.
0: Doncs al llarg del programa estarem molt pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, però fora de l'hemicicle ja hi ha dirigents socialistes que creuen que ara és el millor moment per forçar un avançament de les eleccions espanyoles. Paula, ara mateix Pedro Sánchez està valorant dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre.
3: Dependrà de quan s'activi el botó electoral. En tindrem més pistes després d'aquesta votació. Si fracassa, dependrà de com de ràpid vulgui anar Pedro Sánchez. Si convoca avui mateix o aquest cap de setmana, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre, però podria anar més enllà que fossin el desembre si la convocatòria no fos tan imminent. Ara mateix la Moncloa no avança cap escenari, però com tu deies, hi ha cada cop més ministres que pressionen Sánchez per anar a les urnes. És el moment ideal, diuen alguns dirigents socialistes, creuen que es pot capitalitzar la indignació als carrers, però també hi ha ministres que són més prudents, que demanen calibrar bé el moment i els suports que té ara mateix el PSOE, ja que creuen que pot ser un risc anar a les urnes, perdre-les, com apunten totes les enquestes, i regalar la Moncloa al Partit Popular i Vox abans d'hora. Tot això en privat, és el que ens expliquen en privat, perquè en públic hi ha prudència absoluta. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
20: I el resto de las preguntas, que si esto aboca qué? Miren, yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida.
3: I el soci de Pedro Sánchez, Sumar, tot i que encara no tenen cap candidat definit, també diu que està preparat per anar a eleccions anticipades. De fet, el ministre Pablo Bustinduy demanava convertir-les en un plebiscit per l'habitatge.
21: Por supuesto, lo vamos a estar. Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
3: Tota la pressió sobre Pedro Sánchez i ja sabeu que el president del govern espanyol és imprevisible. El que sabem és que aquest matí Sánchez i els cinc ministres de Sumar s'han reunit al Congrés, han intercanviat sensacions, però Sánchez no els ha traslladat, ens diuen, cap decisió en ferm. Yolanda Díaz i també el president espanyol es van trucar ahir al vespre i Sumar té previst reunir-se diumenge per organitzar tot el seu espai. Això és el que diu Sumar, és el que diu el PSOE, però hi ha altres socis de Pedro Sánchez com Esquerra i Bildu que creuen que seria un error anticipar eleccions, una irresponsabilitat, diuen, i demanen a Sánchez que aprofiti els 6 mesos que li queden a la legislatura per solucionar la crisi de l'habitatge.
0: I en aquest ambient és quan es votarà, Paula. Tenim més o menys càlcul de quina hora es pot començar i acabar la votació, perquè recordem que com que és per crida, serà una votació llarga.
3: Una votació llarga, a més són dues, calculem uns 50 minuts per cada votació. Com tu deies, es farà per crida, això és un per un, tots els diputats hauran d'anunciar el sentit del seu vot. Segons els nostres càlculs, no són científics perquè això varia i pot anar canviant. El debat acabarà cap a 2:45, és a dir, d'aquí 15-20 minutets, i llavors començarien les votacions. Per tant, el resultat podríem tenir-lo cap a les 4.
0: Doncs, òbviament, ho viurem en directe al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè avui a Catalunya Ràdio estem molt pendents del que passa al Congrés dels Diputats. Com a prova que tothom dona per fet que els dos decrets decauran en aquesta votació, és el president Salvador Illa, que ha estat molt crític amb la decisió de Junts per Catalunya. Fa poca estona, en un col·loqui al Fòrum d'Atoixa, a Galícia, Illa ha dit que està molt decebut.
22: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Però també es donen per perduts les dues votacions, els dos decrets, fora de l'hemicicle i fora dels partits polítics. Com a exemple, el Sindicat de Llogateres de Madrid, que posa en marxa la maquinària perquè es convoqui una vaga general en favor del dret a l'habitatge. La gent que s'està manifestant avui davant del Congrés dels Diputats a Madrid denuncia la profunda desconnexió, diuen, que hi ha entre la classe política i la societat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Bon dia. Ja fa 4 hores que centenars de persones que acampen estos dies a la Puerta del Sol han baixat per la carrera de San Jerónimo fins a arribar a un dels extrems del Congrés, el més a prop que els ha deixat arribar el cordó policial que blinda la cambra baixa. Un Congrés segrestat pel rendisme, canten els manifestants que assenyalen polítics d'un signe i de l'altre per girar l'esquena a les demandes, diuen, d'una majoria social. Això ens deien en Pablo i la Cristina.
6: Conis d'anar junts, us suposava que sortiria així. I jo crec que el PSOE ho sabia també.
7: La verdad es que se podía esperar, porque realmente creo que el Congreso está años luz de lo que piensa y lo que necesita la calle. Que hemos tenido un gobierno progresista, se suponía, 8 años, y realmente no ha hecho nada.
1: Fa una setmana que el sindicat de llogateres de Madrid va encendre la metxa de les protestes amb el desnonament de la Mari Carmen, una força que ara els empenya a seguir endavant amb les protestes, amb la vista posada a una vaga general, com advertia la seva portaveu, Valeria Racu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero por la vivienda, y después seguiremos más allá, ¿no? En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
1: Per ara, el sindicat ha convocat per demà mig centenar de manifestacions a tot l'estat, mentre que l'acampada de la Puerta del Sol segueix de manera indefinida, malgrat les maniobres del govern autonòmic del PP per forçar el Ministeri de l'Interior a desallotjar-la.
0: Això a Madrid. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha protestat fins fa poca estona davant la seu de Junts per Catalunya pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encara ja cap a l'organització d'una vaga general. Barcelona, Anna Escura.
23: Bon dia. Entre 100 i 150 persones en referida del sindicat de s'han concentrat al carrer Marina, al concurs de Junts. Sobre 2:15, quan la pluja que és força de concentració i s'ha emplaçat els assistents a l'assemblea d'aquesta tarda a Catalunya.
0: No ens arriba amb prou netedat el so de la Nascura fent la retrat del que ha passat amb aquestes protestes que s'han produït al davant de la seu de Junts per Catalunya.
24: I cap família sense rebre allò que li correspon.
0: Els crits de fora a fora dels manifestants en contra de Junts per Catalunya, a qui culpabilitzen d'haver fet caure aquests dos decrets d'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres és Enric Aragonès.
25: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
0: La protesta que ha començat a la seu de Junts per Catalunya, a les portes de la seu de Junts per Catalunya, després, també produït per la pluja, s'ha desplaçat cap a plaça Catalunya. Ja sabeu que ja fa dies que estan acampats alguns dels membres d'aquesta protesta. A tot això, els sindicats majoritaris ja han anunciat que parlaran amb els moviments socials de cara a promoure mobilitzacions conjuntes, com pot ser una vaga general. I encara sobre això, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Palau de Justícia, Anna Alfonso, bon dia.
26: Bon dia. La presidenta del TCJ ho ha dit en el marc de l'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa per garantir el dret a l'habitatge.
27: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada àmplia i justa.
26: I ha assegurat que continuaran endavant perquè tots els drets tinguin una resposta.
0: Passen 18 minuts de les dues, som al Catalunya Migdia, estem pendent del que passa al Congrés dels Diputats, on continua el debat del segon dels decrets d'habitatge. Quan comencin les votacions, òbviament, hi connectarem per tal de sentir d'una banda com comencen i especialment el resultat de totes dues votacions, tot i que encara queden ben bé un parell d'hores per conèixer-lo, però ja tot apunta a aquest no després de les intervencions dels portaveus. Però, òbviament, al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio estem pendents de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Com també estem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Les pluges intenses d'aquest matí en aquesta zona han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. S'han registrat més de 240 litres per metre quadrat en algunes localitats, com ara l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Anem al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, ara no plou aquí a Tortosa, però aquesta nit i aquest matí han estat força complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats, i com deies, una vintena de rescats de conductors que s'han vist atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres. A Tortosa també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut uns 240 avisos i encara treballen, de fet, els 140 efectius que hi ha desplegats i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en diferents punts d'aquestes dues comarques, segons explicava el cap de la regió dels bombers a Tarragona, Albert Castellet.
9: Que seguim treballant, sobretot en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
2: Els aiguats de més de 240 per metre quadrat han provocat molts estralls en infraestructures.

0: el que ha caigut aquesta matinada, sobre una zona que ja no engull més aigua. Hi ha molts camps negats, plens d'aigua, i la gent que retira aigua també de les zones inundades.
1: I sense moure'ns de les Terres de l'Ebre, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara, al Montsià. Des de mig matí no hi plou, i els veïns aprofiten per netejar cases i carrers, mentre un altre cop el barranc que travessa el poble està causant problemes. Santa Bàrbara, Jordi Barranca.
2: Bon dia, sí. Una mateixa imatge repeteix des que ha parat de ploure aquí en aquest municipi del Montsià, la de persones, ja siguin veïns o també comerciants, netejant i retirant aigua i fang acumulats als carrers i a casa seva. L'aigua també ha aixecat fins i tot algun carrer i fins i tot alguna de les places del poble. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns i comerciants i això és el que ens deien.
3: Antes baixava, creo que era el barranquet. Baixava, sí, baixaven. Però també el problema que hi ha ara, que es fa el nou cultiu, els finques i antes se llaurava. I això, des nou cultiu, no aguanta l'aigua.
4: Perquè, clar, tenim la porta tancada a la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, no mos atrevim a obrir tot.
5: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit va començar fort, però en un momentet ja baixava tot el carrer i, bueno, i aquí ho veus, l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua i...
2: Un cop ha parat de ploure, un grup de joves ha respost a la crida que ha fet l'Ajuntament per buscar voluntaris per ajudar els equips de protecció civil municipal. És el cas del Cristian.
6: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
2: Aquest barranquet, que és el carrer que passa per sobre literalment del barranc de Palós, que travessa el poble de Dalt a Baix, tot plegat, mentre les autoritats insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i que cal continuar extremant al màxim les precaucions també durant les properes hores.
1: A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència tot i l'aixecament del confinament, ja que es preveu que el temporal s'allargui unes quantes hores més. Sobre la queixa d'alguns alcaldes de l'Ebre, que lamentaven que ahir el Departament d'Educació no va prendre la decisió de suspendre les classes de manera generalitzada, Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments, que tenen més informació sobre el terreny. Seu del Departament d'Interior, Montse Poblet.
7: Bon dia. Alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre classes, malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i de torrentades. Alguns municipis, com Alcanar, Amposta, l'Ametlla de Mar o Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar. Ens ho explicava així l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
8: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
7: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar a Educació que, si consideraven perillós obrir les escoles, prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el Departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan els centres educatius ja havien d'obrir portes. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que s'ha actuat correctament i que ja està bé que la decisió la prenguessin els alcaldes.
9: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar la informació que ens dona el territori.
7: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden a Educació que és la seva responsabilitat garantir la seguretat de mestres i alumnes quan hi ha episodis d'aquest tipus.
1: Tot això a Catalunya. Al País Valencià, malgrat que es mantenen els avisos i les alertes en algunes zones, es rebaixen els nivells perquè la situació ha millorat a les últimes hores. Anem a Castelló, Marta García.
10: I és que durant la nit i matinada el temporal no ha sigut tan negatiu com s'esperava. Ha plogut de manera torrencial, sí, però ho ha fet sense fer maleses. El motiu l'explica Catalunya Ràdio Vicent Ibáñez, president d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
11: Mentre que el model lo que explicava és que pareix que entrarien més a dins. El que sol passar en la nostra zona en aquestes fetges és que aquestes pluges se queden molt en el mar i al final ha sigut així el que ha passat i per tant hem tingut menys pluja de la que estava prevista.
10: És per això que este matí, després del seguiment en el Centre de Coordinació d'Emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama ja anunciava una rebaixa en el nivell d'alertes.
12: En la provincia de Castellón y en la provincia de Valencia van a cambiar aproximadamente al mediodía y sí que tendremos un episodio de naranja, aviso naranja, en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante, que se prevé que finalice a las 8 de la tarde.
10: S'ha reestablert de moment només el servei de Rodalies de Renfe. El 160 litres per metre quadrat a Ain és l'acumulat més important. Fins ara, 77 incidències, tot i que cap de destacar

0: relacionades amb el temporal a tot el País Valencià. Més de 400.000 alumnes s'han quedat sense classes i esta vegada sí, els desalert van arribar amb anticipació. Això va fer que ahir ja moltes empreses enviaren els treballadors a casa i a les carreteres això s'ha notat amb un 60% menys de trànsit.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, amb un ull posat en el que passa al Congrés dels Diputats,
2: para poder simpatitzar con la gente que también está en plaza.
1: On continua el debat sobre els decrets d'habitatge. És Montse Mínguez, la portaveu del PSOE. Quan acabi, tindrà dret de rèplica la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i després començarà la votació que, insisteixo, s'ha de fer per separat dels dos decrets i per crida. Per tant, pot durar ben bé una hora cadascuna de les dues votacions. Per tant, ens queden encara un parell d'hores per saber, per confirmar el no del Congrés als dos decrets d'habitatge que podrien acabar, doncs, amb la convocatòria d'eleccions espanyoles. Això ho veurem i ho seguirem aquí al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara fem una pausa i continuem amb més coses.
3: Catalunya Migdia.
4: Grans batutes. Grans emocions.
5: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
4: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
5: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
4: Entrades a auditori.cat.
6: Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
8: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
10: Així és que vostès... m'han vingut a veure.
11: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
12: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
14: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
13: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
14: i electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
13: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
14: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
15: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
15: Ja?
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Seguim pendent del Congrés dels Diputats, però expliquem altres notícies fins que no arribi el moment de la votació d'aquests dos decrets d'habitatge que tenen tots els números de decaure i, per tant, abocar la legislatura espanyola a unes eleccions anticipades probables. Veurem si es confirmen o no les pròximes hores. Ahir a la nit, al barri de Can Parellada, a Terrassa, hi va haver un intercanvi de trets entre dos agents de paisà de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos, els quals estaven seguint. L'episodi d'una violència poc habitual s'ha pogut veure i sentir a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dels quatre sospitosos mentre continua la investigació per aclarir els fets. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no estem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a quatre trets. Terrassa, Marta Vallès.
17: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 2:15 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisatge precisa, van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació, mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
18: Jo estava aquí en el parque y escuché pa-pa-pa-pa-pa, 20 disparos, ¿escucharon? Es que yo me quedé flipando. Estaba aquí todos los niños jugando todos los días, el niño para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues te imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
19: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vinieron corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
17: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer, on va passar tot, i el quart encara el busquen.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Al mes de setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. És la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera aquest llindar. Aquestes xifres s'han vist empeses pel procés extraordinari de regularització de migrants, Laia Ortega.
20: L'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització, però, també comporta un repunt petit de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació per intentar trobar feina. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre, ara n'hi ha 330.000, i a escala estatal s'ha seguit el mateix guió, amb un increment del nombre de parats fins als 2.380.000 i una xifra rècord d'afiliats amb 22.400.000.
1: La Unió Europea respon a les amenaces de Donald Trump de tallar les exportacions de dièsel al continent. Brussel·les adverteix Washington que el veto minaria la confiança entre els dos socis. Fa pocs minuts ha començat una reunió telemàtica del G7 per abordar aquesta qüestió. Els països europeus també ho faran d'urgència aquesta tarda i no descarten alliberar reserves de dièsel com havia pressionat la Casa Blanca. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
21: Sí, hola, bon dia. La Unió Europea allarga la mà als Estats Units. El comissari d'Energia, Dan Jorgensen, es mostra disposat a abocar reserves de petroli al mercat.
22: És un dels instruments que tenim, l'hem utilitzat abans i és probable que el tornem a fer servir. Seria una decisió de cada estat membre. Poden fer el que vulguin. Nosaltres intentem coordinar-ho via Unió Europea.
21: Si Europa allibera els seus barrils, Washington pensa que els preus baixaran. Trump està preocupat perquè el dièsel bat rècords als Estats Units, just a les portes d'unes eleccions de mig mandat en què es juga el control del Congrés. El secretari de Comerç nord-americà, Jamieson Greer, reclama un gest als països europeus si no volen que Trump els deixi de vendre dièsel.
23: França, Alemanya i Itàlia tenen reserves. Crec que els encantaria cooperar amb els Estats Units per portar més dièsel al mercat. Volem assegurar-nos que els treballadors i els pagesos americans obtinguin el dièsel que necessiten a un preu que puguin assumir.
21: Washington pressiona perquè sap que la la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units. A les benzineres europees el dièsel està pels núvols i ja frega de mitjana els 2 euros amb 24 cèntims per litre.
1: I encara en la informació internacional, jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu, destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre que, de l'altra, vol que pagui els danys. París, Isabel Galí, bon dia.
24: Bon dia. Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
25: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
24: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
1: I de tornada a Catalunya, concentració aquest matí davant l'Audiència de Girona. Unes 150 persones han cridat contra la violència masclista. Ho han fet perquè avui ha arribat a judici el cas de la Carla Fernández amb l'elecció del jurat. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'acusat. La mare de la víctima ha creat una associació per donar suport a les famílies afectades per casos de feminicidi. Audiència de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
0: Hola, bon dia. Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
2: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
0: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. El judici es prolongarà tota la setmana vinent.
1: I encara sobre judicis, ha quedat vist per sentència el judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, ha demanat la seva absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa, Maria Núria Rebelle.
3: Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull el 2017 es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir les bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Esther Quintana, prohibició a la qual només estan sotmesos els Mossos d'Esquadra. Tabernero ha assegurat que els encausats estaven seguint un ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'UO perquè el referèndum es va declarar no constitucional.
4: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
1: Passant 8 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
26: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
27: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
28: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
29: Sex.
28: Francesc.
29: Sex.
30: ¿Cómo?
28: Francesc.
31: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
32: O cada uno me llama como quiere.
27: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Ara començaríem l'actualitat esportiva. Ho farem d'aquí uns minuts perquè estem pendents del Congrés dels Diputats. Està intervenint el Partit Popular, després ha d'intervenir encara la ministra d'Habitatge, i llavors començarà la votació dels dos decrets d'habitatge que presumiblement decauran avui al Congrés dels Diputats i que ho seguirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Però ara tenim un parell de temes de cultura que volem explicar-vos. Per exemple, que avui arriba als cinemes Digger, la nova pel·lícula de Tom Cruise dirigida per Alejandro González Iñárritu. És l'estrena de la setmana juntament amb una nova cinta protagonitzada per Anne Hathaway. Marc Garriga.
33: Fa temps que Iñárritu és un cineasta megalòman i Digger n'és un bon exemple, on se sumen els seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Malgrat tot, torna a ser una proposta desbordant i valenta que brilla en la composició estètica i en un guió punyent i reivindicatiu. Pel que fa a Tom Cruise, la seva interpretació d'un magnat petrolier a qui no li importen les conseqüències per al planeta de les seves accions és convincentment carregosa i histriònica, que és el que el paper li reclama. En definitiva, Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic. En canvi, Anne Hathaway fracassa en Verity, la sombra d'un enganyo, un pretensiós thriller eròtic que no és ni una cosa ni l'altra i que acaba convertit en una involuntària comèdia hilarant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insufrible terrible i el guió no té ni cap ni peus. La sorpresa de la setmana, en canvi, és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. És vitalista, directa, sincera i divertida, sense ser ni cursi, ni condescendent, ni paternalista. També s'estrenen Lucky Strike, una convincent cinta bèl·lica protagonitzada per Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, Narciso, un film polític del Paraguai prometedor però que no acaba de reeixir, i la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català.
1: I una cosa més. La Pedrera acull la primera gran exposició a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
7: Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
8: The show is extraordinary.
9: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
7: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, que també en els seus llibres d'autor que estan presents a la mostra.
8: He also produced lead books.
9: També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
8: You, me, who not?
7: L'exposició es pot visitar a La Pedrera fins al 24 de gener.
1: I uns noms... Raquel Sans, Miqui Núñez i Roger Escapa seran els presentadors de la pròxima edició de la Marató de 3CAT el diumenge 13 de desembre. El macroprograma solidari començarà a les 8 del matí aquí a Catalunya Ràdio amb una edició especial del suplement amb el Roger Escapa. Després continuarà TV3 amb Raquel Sans, conductora del TN Vespre, i de Miqui Núñez, cantant i presentador d'Eufòria. La Marató 2026 està dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
27: Catalunya migdia.
1: Queden 17 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Estem encara pendents del Congrés dels Diputats.
10: Ja le vale.
1: És Pablo Bustinduy, el ministre de Consum, que està fent la rèplica a tots els grups que han intervingut fins ara. Quan acabi Pablo Bustinduy, començaran les dues votacions que es fan per crida i que, per tant, poden durar ben bé una hora cadascuna, segons que ens deien des de Madrid. Per tant, queden encara un parell d'hores per confirmar que els dos decrets d'habitatge no s'aproven i que, per tant, la legislatura espanyola entra en la dimensió desconeguda, perquè tot apunta que hi podria haver eleccions anticipades. Fins les 3 i amb un ull posat al Congrés dels Diputats, la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: Amb bones notícies pels culers i per Rafinha.
11: El brasiler no té cap lesió i podrà jugar el pròxim partit de Lliga.

0: Flick i els culers respiren tranquils. Les proves que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat el que us hem anat explicant, que Rafinha no té cap lesió a la cuixa dreta, descans aquest cap de setmana pel jugador i dilluns s'incorporarà als entrenaments amb el grup, amb prudència, això sí, però amb la tranquil·litat de no tenir cap lesió. Per tant, el brasiler que estarà disponible per jugar dissabte que ve el partit de Lliga amb el Getafe. Per aquell partit, Flick també podrà comptar amb Eric, recuperat de les molèsties, i també té bones sensacions Joan García, que ara mateix compten des del vestidor, que també podria estar a punt per aquest partit. El masculí juga d'aquí 8 dies, el femení ho fa diumenge. Al Camp Nou juga el clàssic de la Lliga F, el Barça-Madrid.
1: És un dels partits més importants de la temporada, és com el nostre rival de sempre i, òbviament, fa il·lusió guanyar el Madrid.
0: És Clàudia Pina, que expressa la motivació del vestidor blaugrana. Les jugadores han fet avui aquesta prèvia del clàssic. Marcos García.
2: Hem pogut parlar amb elles de situacions particulars i també del clàssic. Un dels titulars del dia, sens dubte, té a veure amb el futur de Patrick Guijarro, la capitana. Acaba contracte a final de temporada i admet que hi ha bona sintonia amb el club per les converses per seguir.
3: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: Entre altres carpetes obertes a la direcció esportiva hi ha el futur de Bapayor i d'Esmei Brooks. Doncs el Barça, us podem dir a aquesta hora, que té molt avançades les renovacions de les dues. Tot apunta, doncs, que Payor i Brooks seguiran. Hem parlat justament amb la neerlandesa, el Catalunya Migdia. Expressa la motivació pel clàssic i per fer la maneta de títols d'aquesta temporada.
4: Sí, es Barça y sabemos que queremos ganar todos los partidos y esto significa ganar los 5 títulos.
2: A les properes hores hem de veure, això sí, si Vicky López pot entrar a la convocatòria del Clàssic, podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga. Dues coses. Avui al Tot Costa, entrevista amb Clàudia, amb Clara Serra Jordi, i aquest dissabte a les 12, Esport 3, el partit de la Lliga F entre l'Espanyol i l'Alavés. Diumenge a les 5 que juga aquest Barça-Madrid al Camp Nou, el farem en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el Barça ha tancat la jornada 2 de la Champions femenina com a líder en solitari, ho vam explicar ahir, i això va passar després del triomf de dimecres a Roma, i dels marcadors d'ahir que destaquem, Marcos?
2: Q5 Servet 1, Àustria 1, Inter 1, PSG 5, Leuven 0, i sobretot Real Madrid 1, Manchester City 1.
0: Seguim parlant de futbol, els partits de la Lliga de les Nacions, empat de Xavi Hernández amb els Països Baixos i victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo.
2: Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi, com dius, perdia 2-0 i va remuntar per acabar empatant. I també Dinamarca 2, Portugal 4, el jugador del Barça Cancelo va ser titular, va marcar de fet el primer gol dels portuguesos. Primer partit ja sense Cristiano Ronaldo, ni al camp, ni a la banqueta, ni enlloc, de fet devia estar a casa seva. Cristiano va abandonar, ja sabeu, la concentració dels portuguesos amb pipa pat amb l'entrenador Jorge Jesús per no fer-lo jugar dimarts i per avisar-lo que tampoc jugava ahir. Ahir justament Jorge Jesús no hi volia entrar de nou.
5: Hoje é dia de jogo, é ficar o jogo. Depois vou poder agarrar e deve ficarmos no jogo.
2: Ja el sentíeu, ho deia. Ara ell està pendent d'aquest partit, ja hi haurà temps més endavant de parlar de Cristiano Ronaldo.
0: Òscar Fernández a l'estudi.
6: No interrompo gaire, només per deixar constància al Congrés dels Diputats.
7: La senyora Martínez, tiene la palabra. Por favor, el micro. Silencio, por favor.
6: Ui, havia de començar la votació, però sí. Ja petició
0: primer
6: de paraula.
0: Silenci, primer silenci.
8: Bueno, muchas gracias, presidenta. Creo que hoy este hemiciclo ha tenido la oportunidad de debatir sobre las dos normas en materia de vivienda más ambiciosas de la historia de la democracia de España a favor de las personas inquilinas. Eso es lo que hemos visto hoy. Hemos visto un posicionamiento clarísimo de los grupos de la derecha, de PP, de Vox y de Junts, en contra de la gente, la que está en la calle,
6: tanta otra, la que no tiene la posibilidad. Ara s'està utilitzant per tal de fer les proclames als diferents grups, però en teoria ha de començar ja la votació. i que, per tant, insisteixo, s'han de votar els dos decrets per separat, primer l'un, després l'altre. Es fa per crida, per tant, cridaran els 350 diputats perquè donin el seu vot. I, per tant, això pot ser ben bé una hora cadascuna de les votacions. Però han acabat totes les intervencions des de l'estrada i ara ho fan des del seu escó alguns dels diputats que demanen i estan justificant el per què han demanat el vot per crida i no pas amb el botó que s'apreta habitualment en les votacions. És la raó que ha donat, en aquest cas, el grup de Sumar, de per què han demanat aquesta votació, que és a punt de començar i que, per tant, òbviament, seguirem a la segona hora del Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Doncs, de moment, seguim amb la informació esportiva i ara parlarem de la segona divisió que el Sabadell rep demà a l'Andorra en un partit a la vuitena jornada i del seu entrenador Ferran Costa, que acaba de comparèixer, ho ha fet fa poca estona, a la sala de premsa del Serra.
9: Els arlequinats reben demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, la nova Creu Alta, amb un clar objectiu, continuar sumant de 3 com a local, i és que els de Ferran Costa, per ara han guanyat els 3 partits que han jugat aquesta temporada a casa. A Costa, per cert, escolteu, li han preguntat si aquesta és una setmana especial pel fet que ell havia estat, ara fa un parell d'anys, entrenador de l'Andorra, d'on va ser destituït.
10: Bueno, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em foto un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc. És especial el partit perquè juga al Sabadell, perquè juguem a casa, i perquè això sempre doncs és especial, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
0: I el Girona, per la seva banda, que rebrà diumenge al Mallorca, un altre descendit de primera, Quique Álvarez, el seu tècnic, va passar ahir pel tot Costa.
9: I va ser molt clar, reconeix que té una de les millors plantilles de la categoria i un dels pressupostos més alts, però després això s'ha de demostrar també als terrenys de joc.
11: No em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
9: Els gironins s'enfrontaran al Mallorca, un altre dels candidats a l'ascens a primera, diumenge a partir de les 9 del vespre i a Montilivi.
0: I un altre punt de futbol abans de fer una pausa. Aquest cap de setmana comença la Lliga a la quarta catalana, que és l'última categoria del futbol català, però ho farà amb la presència d'un històric, de l'històric Llei del grup 29. El club ha tornat a començar de zero i ho fa, atenció, amb gairebé ja 4.000 socis. Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, el nou Llei de Club de Futbol ja està a punt per començar el camí del retorn i ho farà amb un projecte que neix amb força. El president del club, Andreu Ratés, mostra la seva satisfacció per la massa social d'un club, d'un projecte que ja compta amb gairebé 4.000 socis i més de 40 empreses implicades.
13: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, tothom té dret a vot en aquest club. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que fan a tots els jugadors, a la ciutat, ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I estem molt contents, no ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
12: Aquests propers dies el Lleida hauria de firmar amb la Paeria un conveni d'ús del camp d'esports, l'estadi on jugarà com a local. L'objectiu esportiu és l'ascens de categoria. El primer partit del nou Lleida serà aquest diumenge al Camp del Sunyer. El club local ja ha anunciat que caldrà pagar 5 euros d'entrada que ajudaran a garantir un ús segur d'unes instal·lacions que no estan preparades per la gran assistència d'aficionats prevista.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda. Quan tornem, seguirem parlant de l'actualitat esportiva i també amb un ull posat a les votacions al Congrés dels Diputats.
14: Catalunya migdia. Grans batutes, grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
14: Entradesauditori.cat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
16: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
17: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
18: Tot Catalunya està que crema.
19: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
17: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
20: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
17: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3Cat diumenge a la nit.
21: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
22: Inflata't en compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel origen Espanya, a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre origen Espanya a un preu imbatible de 2 euros amb 59 al quilo. Fins al 4 d'octubre, a Carrefour.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3Cat.
23: Som 3Cat.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, l'Eurolliga, Ernest Macià, avui partit del Barça a la pista del Besiktas.
25: Doncs sí, amb les baixes de diversos jugadors a dins, Josh Nebo, Joan Macondú, també la baixa per una subluxació d'espatlla amb la seva selecció de Tosun Embuemo, que encara no l'hem pogut veure debutant amb el primer equip en partit oficial, per tant és un Barça encara en precari, que a més doncs ve de fer un viatge que va del Golf Pèrsic al Mar Egeu, avui a Istanbul, davant del Besiktas. Aquest és Alexander Sekulic.
26: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
27: Waiting for us in this arena.
25: De moment, el Besiktas i el Barça han guanyat un partit i n'han perdut un altre. I sobre el rival, doncs, dos ex-penya, Devon Dodson i Conor Morgan, entre els jugadors més destacats.
0: I si fem una ullada a la classificació, Ernest, a l'espera dels partits d'avui, sobte, qui trobem a la cua?
25: Sí, el Madrid. El Madrid, el supercampió d'Europa, doncs, que de moment ha perdut els tres primers partits, però hem de posar en context les dades perquè els tres partits han sigut fora i dos d'ells contra rivals amb els pressupostos més alts de l'Eurolliga. Per tant, això acaba de començar.
0: I el Barça d'handbol va perdre i la final del Mundial, i va ser el Mundial de Clubs, i va ser una derrota dura, David Ubach.
28: Tan dura com que el Barça va caure per 33 a 42 al Caire, Egipte, contra el faraònic projecte del Veszprém. A l'equip hongarès, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual, hi figuren també 5 antics jugadors del Barça, entre els quals el porter Emil Nielsen, que aquest estiu ha canviat d'aires i ahir destacadíssim. Després d'un partit en què el Barça sempre va anar a remolc, des del 2-8 inicial, de fet, Carlos Ortega, que és l'entrenador blaugrana, va evitar posar pretextos a la derrota.
29: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para acercarnos al marcador en el primer tiempo, perdiendo de 2 y balón para ponernos a 1 y lo hemos desperdiciado. Ahí luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
28: Tanta va ser la desfeta que feia més de 17 anys que el Barça no perdia un partit de 9 gols o més. Per cert, que d'altra banda, fa una estona hem sabut que el Granollers Conca, de demà, a la jornada 4 de la Lliga Sobal, previst per la tarda, s'ha ajornat a una data encara per determinar. El Conca havia demanat ahir que l'enfrontament, que s'havia de jugar a 6:45 de la tarda, es posposés per una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla de l'equip manxec.
0: Motor, els germans Márquez han estat els protagonistes de la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi del Japó, de MotoGP, i al global del dia, el subcampió Àlex Márquez sembla que agafa un petit avantatge, Dami Aguilar.
30: Marc Márquez al matí i Àlex Márquez a la tarda han estat els més ràpids, però segons el campió, de moment, l'home a batre és Pedro Acosta.
31: L'asfalt nou és bo, hi ha adherència, i això ens iguala a tots força, però cal seguir treballant per entendre quin pneumàtic és millor, perquè quan el canvies, canvia l'equilibri de la moto. Cal treballar més. Aquest dissabte la classificació serà dura, perquè els pneumàtics et permeten més de 2 voltes bones. Estarem igualats. Ara com ara, veig Acosta com el més fort, més que jo, i l'Àlex ha fet una molt bona volta amb el pneumàtic tou.
30: Àlex Márquez ha superat avui per aquest ordre Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi. Aquí tenim 3 dels 4 millors de la general. El líder Jorge Martín també passa directament a la Q2 des de la 8a posició. En canvi, Maverick Viñales i Alec Rins han de fer repesca. Recordeu, demà a les 8 del matí, cursa Sprint, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: I acabem amb alguns apunts més breus. David, l'Espanyol, avui ha jugat un partit amistós.
28: Sí, a porta tancada, a l'estadi de Cornellà al Prat contra l'Ipswich Town. Anglès l'ha perdut per 0-1. Era un partit en què s'esperava el possible retorn de Puado, un dels jugadors de referència d'aquest espanyol. Finalment no s'ha produït, després de la greu lesió al genoll que va tenir el futbolista blanquiblau. Qui sí que ha tingut els seus primers minuts amb la seva nova samarreta és Gorosabel.
0: I el CatGas d'Energia Santa Coloma, que busca aquesta nit la primera victòria de la temporada de la Lliga de Futbol Sala.
28: Els colomencs reben el Saragossa a partir de 2:15 en partit de la jornada 4. El CatGas d'Energia suma fins ara un únic punt en les tres jornades precedents.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, aquest vespre a partir de les 7, a més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández i molt pendent de tot el que passa al Congrés dels Diputats.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

final, decorando sin aplausos.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-3516-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: També, també.
1: Elisenda, moltes gràcies. Anem al butlletí de les 5 i agafem aire.
2: Pineda, Carot, digue'm com vulguis.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Pedro Sánchez meditarà aquest cap de setmana si avança les eleccions a finals de novembre després que el PP, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge al Congrés. Els socis parlamentaris s'allunyen de l'escenari electoral mentre que el PP reclama posar les urnes. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
5: La possibilitat d'avançar les eleccions el 29 de novembre abans del no de les dretes als dos decrets d'habitatge, Sánchez es llançava a aquest advertiment.
6: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
5: Unes paraules que la Moncloa demanava no agafar al peu de la lletra, tot i que hi ha dirigents i ministres socialistes que sí que aposten per acabar ja la legislatura. Alguns socis com Esquerra Republicana o Podem, però, adverteixen que l'espai a l'esquerra del PSOE no està preparada per anar a eleccions. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio Madrid.
4: Més notícies amb l'Alba Barbosa.
7: Les comarques del Baix Ebre i el Montsià són les que més han patit els estralls dels aiguats d'avui. L'Ametlla de Mar és el municipi que ha acumulat més aigua, amb uns 270 litres per metre quadrat. L'Ametlla de Mar, Ricard Boigues, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda.
8: Bona tarda. Aquest municipi el creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut un pont, al barranc del Galatet, que passa just per on estem nosaltres, al carrer Major. Hi ha baixos que han quedat afectats. Hem parlat amb la Luana, que té una xaladeria, l'hem enxampat netejant. Diu que no hi ha hagut tanta afectació perquè tothom ha pres precaucions.
9: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja pues, desgraciadament cada vegada passa més i bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
8: En aquesta alerta els bombers diuen que han fet a prop de 240 actuacions, una vintena d'actuacions a persones atrapades en els cotxes. Enric Arrugues i Xavier Espera, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, l'Ametlla de Mar.
4: Unes pluges que també provoquen problemes a les carreteres i al transport públic, reforçats també pels problemes habituals dels divendres. Una tarda, per tant, complicada en la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Encara quatre carreteres del Montsià tallades per les tempestes. De la xarxa principal, la C12 entre Roquetes i Amposta. A l'àrea de Barcelona, més en retencions de les habituals a aquesta hora, i a cua a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, de Bellaterra a Barberà direcció nord, i també de Montmeló a Vilanova del Vallès en direcció Girona per alguna possible incidència. També hi ha alguna incidència a la C58 a l'altura de Sant Quirze en direcció Barcelona i provoca retencions des de Terrassa Est, i el transport públic ha quedat restablert a la circulació de trens a les Terres de l'Ebre, que estava interrompuda des d'ahir al vespre a causa dels aiguats. Mariluz García, equip diari de Catalunya Ràdio.
7: Els països del G7 acorden alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves per rebaixar els preus dels carburants. L'anunci, que s'ha conegut fa poca estona, ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Mentrestant, el preu del barril de Brent ja va a la baixa i cotitza per sota dels $100. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. França ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils de dièsel que han pactat alliberar. Això serien 50 milions de barrils. I l'altra meitat correria a càrrec d'altres països membres de l'Agència Internacional de l'Energia, segons ha apuntat l'agència Reuters. És el segon cop que els socis d'aquest organisme pacten abocar les seves reserves de petroli des que va esclatar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada els països europeus ho han acceptat amb la condició que Donald Trump retiri la seva amenaça de tallar les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
4: ha mort l'escriptora i crítica literària gironina Dolors Oller als 84 anys. L'escriptora va combinar la creació poètica amb obres de reflexió literària i lingüística. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner 25 anys després i Gabriel Ferreter In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. Esport, Sergi Andreu.
0: Rafinha serà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga Femenina de diumenge al Camp Nou. Avui es juguen més partits a la Lliga de les Nacions. A 9:15, la França de Koundé contra Itàlia. També a la mateixa hora, Bèlgica, Turquia. En bàsquet, el Barça juga avui a l'Eurolliga. A les 7 de la tarda, l'equip blaugrana visita la pista del Besiktas d'Istanbul, tercera jornada de la competició europea. En futbol sala, avui juga l'Indústries contra el Saladeu de Saragossa a 9:15. En motor, Àlex Márquez ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Demà al matí a les 8, la cursa sprint. I en handbol, el Granollers Conca de la jornada 4 de la Lliga Sobal, previst per demà, s'ha ajornat a una data encara per determinar. El Conca havia demanat que l'enfrontament es posposés per una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla de l'equip manxec.
3: Fins aquí les notícies.
12: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
13: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
14: Bona tarda, les són les 5 i 6. Representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis i empreses, juntament amb el Departament de Territori i Habitatge, ha constituït aquest divendres a Esterri d'Àneu la taula de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran. Vol ser un espai estable de coordinació i treball compartit entre els agents vinculats a la mobilitat al territori pirinenc. La constitució de l'òrgan ha tingut lloc a l'inici de les 13 jornades per l'excel·lència, que, com ja havíem comentat, enguany tenen per lema Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. Aquesta taula vol posar en comú informació, coneixement i experiències, analitzar les necessitats i els reptes de mobilitat a la vegueria pirinenca i afavorir la coordinació entre agents implicats. En aquest sentit, l'enquesta de mobilitat quotidiana del Pirineu i Aran, que es va presentar al començament d'aquest any, ha mostrat que el transport privat concentra més del 50% dels viatges al Pirineu i principalment els desplaçaments a peu representen el 40%, mentre que el transport públic se situa només en el 4,8%, però el gruix principal segueix corresponent al vehicle privat. Justament per l'absència de transport públic, l'Alt Pirineu i Aran està integrat actualment dins l'àmbit de l'ATM de Lleida. I encara pel que fa a transports, el govern d'Andorra ha anunciat que fa un pas endavant en la seva estratègia de connectivitat aèria amb un nou model per l'aeroport Andorra-La Seu. I és que ha signat un nou contracte d'adjudicació amb la companyia francesa Chalair Aviation, que permetrà tenir una base permanent al camp de vol de l'Alt Urgell, mantindre les línies ja existents de Madrid i Palma i incorporar, com s'havia anunciat, la connexió amb l'aeroport de París-Orly. A més, preveuen ampliar la xarxa amb 3 destinacions més a França, la incorporació de Niça i Lió a l'estiu de 2027 i Nantes a la temporada d'hivern 2027-2028. L'operativa començarà el gener de l'any vinent i les freqüències s'incrementaran progressivament. La Seu d'Urgell i Oliana compten des d'ara amb l'Espai de la Persona Cuidadora. És una iniciativa sorgida de les trobades grupals del Consorci d'Atenció a les Persones que es van impulsar l'any passat en aquestes dues zones de la comarca. El projecte està impulsat conjuntament amb el CAPAU, els equips d'atenció primària de la Seu i l'Alt Urgell Sud, la Fundació Sant Hospital i l'Àrea d'Igualtat del Consell Comarcal, i es presenta com un lloc de trobada obert i participatiu per persones que dediquen una part important del seu temps a la cura d'altres. En les sessions intervindran professionals dels àmbits sanitari, social i jurídic. We'll be right back.

0: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat als ajuntaments de les Valls d'Àneu que s'ha prohibit el bany temporalment a l'embassament de la Torres, al vell mig del Pallars Sobirà. L'equip de salut pública del Pallars ja ha detectat la proliferació de cianobacteris, popularment coneguts com aigües blau-verdoses, algues blau-verdoses, que poden produir toxines i arribar a ser verinoses. L'avís no només es limita al bany, sinó també a totes les activitats recreatives que s'hi desenvolupen, com poden ser el que hi ha colpa del surf. La notificació recomana que s'eviti tot contacte amb aquesta aigua i que els animals tampoc s'hi banyin ni beguin al pantà. Dins el programa de seguiment, el 15 de setembre passat es va comunicar la detecció d'un creixement ràpid i descontrolat de fitoplàncton que provoca canvis de color de l'aigua i la reducció de l'oxigen disponible, i es va confirmar el contingut significatiu de l'esmentada espècie, que pot arribar a ser potencialment productora de toxines. I entrem als esports, però no deixem l'aigua, perquè el Parc del Segre de la Seu acollirà aquest dissabte i diumenge el Campionat d'Espanya d'Eslàlom, l'última gran competició de la temporada. La competició reunirà 186 esportistes que representen 16 clubs de 8 federacions autonòmiques diferents. Es començarà demà a 11:15 del matí amb la primera mànega classificatòria individual per totes les categories, i a 3:15 de la tarda es farà la segona baixada d'aquestes classificatòries. Després ja s'anirà per les finals individuals, que seran diumenge a partir de les 10 del matí, i a 11:45 hi haurà les rondes definitives de patrulles. El campionat s'acabarà a 11:45 amb el lliurament de medalles i trofeus. A més, es retransmetrà en directe a través de la plataforma RTV Play i del web de la Federació Espanyola. I el cap de setmana presenta moltes més cites esportives, com per exemple que comença ja la Lliga Femenina de Bàsquet del Cadí la Seu. Com ja s'ha anunciat al llarg de la setmana, debutarà a fora. Demà a les 6 de la tarda a la pista del Perfumeria Sabenida de Salamanca. Encara en bàsquet sí que juga a casa el Cedis Fausa, que de fet juga el seu primer partit com a local. Serà aquest dissabte al vespre a les 7 al Palau d'Esports. I l'escola de futbol Orgèlia jugarà per primer cop en categoria amateur. L'estrena del nou equip sènior, que competirà amb el nom Deadford United, és demà a les 6 de la tarda al camp municipal Emili Vicente i contra el Ribera d'Ondara. L'Edford ja havia anunciat la intenció de crear aquest equip per donar sortida a més jugadors que acaben ja l'etapa juvenil. El nou equip coincidirà amb el Coll de Nargó, que enguany torna a quarta catalana després de 3-4 temporades a tercera, i es jugaran demà al camp de l'Olímpic Artesa de Segre. A Primera Catalana, el seu futbol club afronta la tercera jornada i fa el seu desplaçament més curt d'aquesta temporada. Serà diumenge a les 5 de la tarda, quan jugaran al camp del Porreig. A tercera, l'Organyà té un nou del Pirinenc, que demà 4:45 de la tarda rep el Tremp, i gairebé a la mateixa hora, des de les 5, l'Oliana rebrà el Guissona. I en futbol sala, l'Atlètic Club La Seu jugarà demà al Poliesportiu Municipal a 6:15 el seu primer partit com a local a tercera nacional, enfront del Tecnobit Alforja. Va debutar la setmana passada contra l'altre equip pirinenc del grup, l'Enfaf, i l'Atlètic La Seu Cadí, l'equip femení, es desplaçarà a Amposta. Més agenda esportiva, perquè el Club Hoquei Cadí jugarà demà a les 8 del vespre al Poliesportiu Municipal el seu primer partit de temporada com a local. Rebrà el Lleidanet al Picat. És la segona temporada consecutiva del sènior urgellenc a Nacional Catalana d'Hoquei Patins. També debuta el Club Hoquei Cadí B, i en aquest cas ho fa avui mateix. A les 8 del vespre rebran el Joieria Moner Sant Ramon. I acabem aquest llarg repàs esportiu recordant que diumenge es disputa una de les últimes proves del Cadí Circuit Fer, la cursa La Foranca, Alas i Cerc. Com a les anteriors edicions, presenten un altre recorregut inèdit. El principal és de 20 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 1.100 metres, i té la particularitat que aquest cop anirà íntegrament per dins el bosc de La Foranca, que dona nom a la cursa. I pel que fa al temps, està plovent des de ja fa estona a la Seu, en alguns moments amb força ganes, i està deixant, doncs, unes bones quantitats d'aigua sense causar danys, cosa que no està passant, cosa que sí que està passant aquests danys a d'altres punts de Catalunya, sobretot al sud del país. Pot seguir plovent al llarg d'aquest vespre, i demà encara es pot escapar algun ruixat al matí, preferentment al centre i al sud de la comarca. Aquesta nit vinent les mínimes es mouran entre els 9 i els 11 graus, i demà les màximes tornaran a estar entre els 23 i els 24 graus. D'aquest temps hi afegim que per demà a la tarda espera una nova tongada de ruixats, i diumenge cel ennuvolat, però ja amb menys possibilitats de pluja.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha rebut positivament l'anunci de la previsió d'ampliació de rutes comercials a l'aeroport Andorra-La Seu. Cal recordar que ahir el govern d'Andorra, responsable de la promoció d'aquestes connexions, confirmava l'adjudicació provisional del servei a la companyia francesa Chalet Aviation per aquesta nova etapa, i en aquest acord s'hi confirma que el camp de vol urgellenc tindrà per primer cop una connexió aèria amb París, i a més s'avança que la nova adjudicatària prepara l'obertura de rutes temporals en determinats períodes de l'any amb tres ciutats més de l'estat francès, que seran Lió, Nice i Nantes. L'operador alhora seguirà oferint les ja consolidades línies de Madrid i Mallorca. L'alcalde de la Seu, Joan Barreda, ha celebrat aquest anunci perquè considera que és la constatació que aquest aeroport funciona i que, de manera particular, les línies regulars de Madrid i Palma tenen bona resposta. En declaracions a Ràdio Seu, Barreda ha manifestat que des del consistori urgellenc donen suport a aquesta activitat econòmica, que no només transporta persones, sinó que permet tenir serveis bàsics importants i també donar feina i oportunitats econòmiques a persones de la Seu i de la comarca. En aquesta valoració, el Batlle també ha volgut recordar que l'aeroport està concedint tots els hangars possibles i que tots els serveis que hi poden tenir cabuda. Entre aquests s'ha destacat la base del GRAE dels bombers a l'Alt Urgell, el nou edifici també pels bombers i l'heliport H24 per trasllats urgents del SEM a qualsevol hora del dia.
1: Doncs és la constatació que l'aeroport funciona. Aquestes línies regulars de Madrid i de Palma funcionen molt bé i ara s'ha ampliat cap a París i després amb aquestes tres destinacions que seran temporals també durant una part de l'any. Nosaltres donem suport a aquesta activitat econòmica que, com bé has dit, no només porta persones, transporta persones, sinó que ens permet tenir altres serveis bàsics, importants, i també donar feina, treball, oportunitats de treball i econòmiques a persones de la Seu i de la comarca, ja que, de fet, ara s'està aconseguint tots els hangars possibles a l'aeroport i tots els serveis possibles, inclús el GRAE, també un nou edifici per bombers, més helicòpters, etcètera, que ens permet millorar també els serveis bàsics de la nostra ciutat i del Pirineu sencer. Per tant, contents de que funcioni, contents de que això suposi més oportunitats per a tothom i més serveis.
0: Cal recordar que des del govern d'Andorra explica que Chalet Aviation mantindrà les connexions a Madrid i Palma, estrenarà la nova ruta en París-Orly i l'estiu de 2027 ja afegirà vols a Lió i a Nice, mentre que per acabar aquesta planificació, durant la temporada d'hivern 2027-2028, completarà aquest desplegament amb la ruta a Nantes. També avançar que els preus de sortida dels bitllets anunciats per la companyia es preveu que siguin de 55 euros pel trajecte a Palma, 67 euros a Madrid i 79 a París-Orly, amb les taxes incloses 10 quilos d'equipatge de cabina i selecció de seient gratuïta. Les tarifes de Nantes, Nice i Lió es determinen quan s'obri la venda. I en relació a aquest anunci també s'hi ha referit les darreres hores la plataforma Pirineu Viu, però en aquest cas mostrant el seu rebuig frontal a l'ampliació de rutes comercials. Aquest col·lectiu creu que la potenciació d'aquestes connexions afavoreix l'especulació immobiliària i dificulta l'accés a l'habitatge de la població treballadora, alhora que constaten que responen a la voluntat del govern d'Andorra d'augmentar el nombre de visitants. En un comunicat, Pirineu Viu ha dit que mentre es posen facilitats perquè cada vegada més visitants amb el poder adquisitiu arribin a Andorra, la població treballadora té cada cop més dificultats per trobar habitatge on viure i afegeixen que Andorra empeny part dels residents a buscar casa a la Seu i al nord de l'Alt Urgell i la pressió immobiliària, doncs, es trasllada a l'altre costat de la frontera. El grup d'opinió reitera que consideren que l'habitatge ha de servir per viure i no per especulari i que les polítiques públiques no poden continuar afavorint un model que converteix les cases en inversions i expulsa la població treballadora. La plataforma també ha expressat el seu rebuig cap a un model de turisme que veuen com de luxe i que, des del seu punt de vista, converteix l'habitatge i el territori en oportunitats de negoci i inversió. Finalment, reclamen un canvi de prioritats per garantir el dret a viure al territori, que creuen que hauria de passar per combatre l'especulació, apostar per la diversificació econòmica i ocupació digna i bastir uns pobles i ciutats on la població treballadora pugui construir el seu projecte de vida. I seguim parlant d'infraestructures perquè representants de 21 entitats municipalistes, associacions, consorcis, empreses i el mateix Departament de Territori han constituït avui a Esterri d'Àneu la taula de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran. Vol ser, afirmen, un espai estable de coordinació i treball compartit entre els agents vinculats a la mobilitat a la regió pirinenca. La mobilitat la defineixen i han explicat com un dels reptes estructurals de l'Alt Pirineu i Aran, tenint en compte factors particulars i que el diferencien de la resta de Catalunya, com la baixa densitat de població, la dispersió dels nuclis, la complexitat orogràfica, les distàncies entre municipis i serveis i la forta estacionalitat d'una part de l'activitat econòmica. L'enquesta de mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran que es va fer al començament d'any, que es va presentar a començament d'any, mostra que el transport privat concentra més del 50% dels viatges, un fet que es deu a la limitació en el transport públic i segueix havent encara en moltes zones del Pirineu. Pel que fa als desplaçaments a peu, representen el 44%, gairebé l'altra meitat, i el transport públic no arriba al 5%. L'Alt Pirineu i Aran està integrat actualment dins l'àmbit de la TM de Lleida i això permet disposar d'un marc tarifari integrat en l'àmbit de la mobilitat de baixa demanda. 5 comarques, totes tret de l'Aran, disposen de convenis amb el Departament de Territori per la gestió i subvenció de línies de transport públic d'aquesta categoria.

0: El Consorci d'Atenció a les Persones ha presentat el nou espai de la persona cuidadora. És una iniciativa sorgida arran de les trobades grupals que el Consorci d'Atenció a les Persones va impulsar l'any passat a aquestes dues parts de la comarca, i també hi participen la Fundació Sant Hospital, la Rede d'Igualtat del Consell Comarcal i els equips d'atenció primària de la Seu i de la Torgell Sud. Les xerrades i tallers seran gratuïtes i d'accés lliure per donar a conèixer sense necessitat d'inscripció prèvia. A la Seu es faran el tercer dilluns de cada mes a les 11 del matí durant 2 hores, i a Oliana es faran el mateix dia, però de 4 a 6 de la tarda, a l'oficina de turisme. En el cas de la Seu serà en el cas del Cívic. I intervindran professionals dels àmbits sanitari, social i jurídic, que tractaran qüestions relacionades amb les cures i posaran a disposició dels assistents informació, formació i recursos. El Palau Episcopal ha acollit aquesta setmana la presentació del llibre El Principat d'Andorra i els bisbes d'Urgell al segle XIX, editat per Anem Editors i la Societat Andorrana de Ciències. És una obra escrita per Nemesi Marquès, prevere de l'Església d'Urgell, qui ha analitzat el paper que van exercir els bisbes d'Urgell en la seva condició de coprínceps i, per tant, de caps d'estat durant el segle XIX, un període marcat per revolucions, guerres i canvis de règim polític als estats veïns. La publicació estudia a partir de fonts documentals i amb un caràcter divulgatiu com els bisbes d'Urgell van contribuir a la preservació de les institucions i les llibertats del Principat d'Andorra i de la seva identitat. Nemesi Marquès.
1: És un treball de caràcter divulgador, però no moment, en la mesura de les meves possibilitats, assenyala la diversitat de perspectives, com també les concepcions institucionals o doctrinàries subjacents en la successió dels esdeveniments.
0: L'autor explica que ha procurat que el treball sigui el màxim d'entenedor per a tothom.
1: No recorre metodologies de rigor acadèmic estricte, perquè preval el propòsit que sigui assequible a qualsevol persona que llegeixi. Vol ser, per tant, no una crònica detallada dels esdeveniments, sinó de llum, substantivitat i interacció cercades amb fany d'objectivitat.
0: Nemesi Marquès fou secretari general de la Mitra d'Urgell i també delegat permanent del copríncep episcopal entre 1981 i 1993, i aquell any, amb l'aprovació de la Constitució andorrana, va esdevenir representant personal del copríncep i un càrrec que va assumir fins al 2012. Ha publicat força treball sobre la història política institucional d'Andorra. El Departament de Salut començarà aquest dilluns vinent la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid-19. La Regió Sanitària del Pirineu i Aran és previst distribuir inicialment a 15.200 dosis de la vacuna de la grip i 7.900 contra la Covid, mentre que el conjunt de Catalunya aquesta xifra s'eleven respectivament a 1,6 milions i a 900.000. Com la resta de Catalunya, el procés d'immunització arrenca prioritzant els col·lectius més fràgils, és a dir, persones que viuen en residències, majors de 80 anys, dones embarassades, infants d'entre 6 mesos i 5 anys i personal sanitari. A la Regió Pirinenca, Salut calcula que hi ha actualment 4.738 persones de més de 80 anys i uns 2.330 menors de 5 anys, i 760 persones viuen en centres residencials geriàtrics. El Departament d'Educació ha anunciat que ha resolt el conflicte relacionat amb els delegats sindicals alliberats de CGT als instituts Joan Brodieu de la Seu d'Urgell i l'Institut de Trems. Així ho ha explicat la cap territorial de la Conselleria a l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls. La solució ha passat per la incorporació d'una nova professora amb mitja dotació que permet cobrir les hores de feina que podien quedar vacants. Valls ha recordat que, tenent la seva representativitat en les darreres eleccions sindicals i d'acord amb la normativa vigent, actualment els delegats de la CGT tenen dret a un còmput d'hores que equival a un terç de la seva jornada d'alliberats per poder fer l'exercici de l'activitat sindical d'acord amb el càlcul i els criteris de l'acord marc, en el que estan tot matisant, això sí, que aquest acord l'han signat tots els sindicats, amb l'única excepció justament de la CGT. La formació va adduir el rebuig perquè no estan d'acord amb aquest repartiment. Deixant davant d'aquesta discussió i centrant-se en el problema plantejat, la cap territorial ha puntualitzat que actualment Educació ja no ofereix aquesta opció dels terços de jornades perquè volen apostar per poder oferir feines a moradis i sous més dignes, ja siguin a mitja jornada o sencera, però aquesta combinació de factors impossibilitava que els representants d'aquesta formació arribin a la mitja i, en conseqüència, quedava una hora que no es podia cobrir o que s'havia de cobrir amb organització interna del centre. Per solucionar aquesta situació, el departament ha agafat unes hores soltes d'aquests dos instituts, tant a Tremp com al Joan Bordieu, corresponents a una professora major de 55 anys que havia demanat una reducció de 2 hores per aquesta condició i sumen el terç que tenen els alliberats de CGT. D'aquesta manera, i havent agafat el tema afirmen amb estima, s'ha aconseguit garantir que no quedi cap hora ni cap minut sense docents en cap grup. El poble recuperat de Solanell celebrarà aquest diumenge la seva festa major i enguany tindrà un valor afegit perquè el seu eix conductor serà un homenatge a Artur Blasco. Els actes es faran al llarg del migdia i la tarda. En nom de l'Associació d'Amigues i Amics de Solanella, el dinamitzador cultural David Gràcia ha explicat a Ràdio Seu que des de fa 4 anys treballen per dinamitzar el poble i tractar les problemàtiques relacionades especialment amb el despoblament.
2: L'Associació d'Amigues i Amics de Solanell fa cosa d'uns 4 anys que ens dediquem a divulgar al poble les problemàtiques també relacionades amb el despoblament al Pirineu, i en aquest sentit un dels nostres objectius és treballar sobretot des de l'aspecte i des de l'àmbit sociocultural, tractar de dinamitzar la vida del poble, no només en el sentit d'intentar reviure'l, sinó sobretot que hi hagi una vida cultural sòlida en el poble i, evidentment, oberta a tota la vall de Castellbó i, evidentment, a la resta de persones que vulguin conèixer el nostre poble i, evidentment, el territori on es troba, que és la vall de Castellbó.
0: I pel que fa a aquesta decisió d'homenatjar a Artur Blasco, Gràcia ha recordat que el musicòleg i acordinista d'Art Segal ha esdevingut una persona molt important per Solanell, perquè dins la seva tasca de recuperació del cançoner pirinenc, el 2014 va publicar un llibre dedicat exclusivament a la cançó El Gall Negre, una cançó que està ambientada a Solanell i que prèviament ja havia contribuït a recuperar amb el grup El Pont d'Arcalís. Ara estem escoltant precisament la gravació que va fer El Pont d'Arcalís. David Gràcia.
2: Hem volgut també incorporar un homenatge a l'Artur Blasco, que és una persona que per Solanell és molt important perquè, com bé sabreu molts de vosaltres, l'any 2014, en la seva tasca de recopilació del folclore al Pirineu, va escriure i publicar un llibre de la sèrie de A peu pels camins del cançoner, que va dedicar exclusivament a la cançó del Gall Negre. La cançó del Gall Negre, que va ser creada per l'Agustinet de Pallerols, en Pere Casas, doncs en aquest llibre l'Artur explica la gènesi i la història de la cançó, i en aquest sentit la cançó del Gall Negre, per Solanell, és un símbol i és un senyal d'identitat. Aleshores, per la proximitat moral i sentimental que tenim a Solanell amb aquesta cançó i, evidentment, amb Artur Blasco, que ha contribuït a divulgar la cançó i, per tant, també al poble. De fet, aquest llibre del qual estic parlant ens explica d'una manera molt, molt interessant tot el context relacionat amb Solanell, no?
0: Solanell havia arribat a tenir, de fet, uns 180 habitants a finals del segle XIX. L'any 1950, però, ja només en quedaven 38, i el 1973 es va quedar sense població, però a partir del 2012 va néixer el projecte Reviure Solanell i actualment torna a tindre 5 habitants censats.
2: Ja des de principis del segle XXI, a través de Saúl Garreta, que va ser la primera persona que va començar a muntar tot un projecte, es va muntar una cooperativa per intentar recuperar i reviure el poble, era la cooperativa Reviure Solanell. Nosaltres, l'associació, en som hereus d'aquest projecte, i fa molts anys, evidentment amb dificultats, però tot i així sempre diem que, malgrat que no haguem pogut reconstruir la totalitat del poble, sí que hem aconseguit reviure'l en el sentit aquest social, no? En el sentit de que Solanell hi ha vida cultural, i cada any fem la festa major, i a més, doncs, al llarg de l'any fem diverses activitats que apleguen gent no només del territori, sinó de fora del territori pirinenc, no?
0: L'homenatge començarà diumenge a les 12 del migdia, i a més d'Artur Blasco comptarà també amb la intervenció destacada del cantautor de Solsona, Roger Mas. A les 2 del migdia es farà un arròs de muntanya a càrrec de Xavier Sala, Carles, que el reserva prèvia, i s'acabarà a partir de les 3 de la tarda amb el ball de plaça, un element típic de, històric de les festes majors de poble, a càrrec de Veridà Sons Fers.

0: I en Pirineu, avui recordem que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat als ajuntaments de les Valls d'Àneu que s'ha prohibit temporalment el bany a l'embassament de la Torrassa. L'equip de salut pública del Pallars ha detectat la proliferació de cianobacteris, popularment coneguts com algues blau verdoses, que poden produir toxines i arribar a ser verinosos. La notificació recomana que s'eviti tot contacte amb l'aigua, també pels animals o per activitats com el que hi ha aquí al Padel Surf. Dins del programa de seguiment de la xarxa d'embassaments, el passat dia 15 es va comunicar la detecció d'un creixement ràpid i descontrolat de fitoplàncton i s'hi va detectar un organisme que pot arribar a ser potencialment productor de toxines. Per això, com a mesura preventiva, s'ha delimitat una zona d'uns 2,2 quilòmetres aigües amunt del punt de mostreig i el passat dia 24 es va recollir una nova mostra en aquesta àrea recreativa. Amb aquesta nova analítica es vol determinar la concentració del que es coneix com a microcistines. Actualment és a l'espera de rebre els resultats definitius. I abans dels esports, comentem que aquesta tarda el Servei Català de Trànsit ha informat d'un accident que s'ha produït a la carretera C14. Ha estat el municipi de Ribera d'Urgellet, que aquests darrers dies ja havia registrat d'altres accidents i, com dèiem, n'hi ha hagut un altre avui. Ha estat aproximadament poc abans de les 6 de la tarda, al quilòmetre 175. S'ha hagut de tallar el trànsit en tot un tram entre els quilòmetres 174 i 176 i la les retencions continuaven al llarg d'aquesta tarda, segons s'ha informat Trànsit. I anem ja pels esports. El Parc Olímpic del Segre acollirà aquest dissabte i diumenge el Campionat d'Espanya d'Eslàlom, l'última gran competició d'aquesta temporada. I s'ha anunciat que reunirà 186 esportistes que representen 16 clubs de 8 federacions autonòmiques diferents. El programa previst comença demà a 2:45 PM, amb la disputa de la primera manera classificatòria individual de totes les categories. I a la tarda, 3:45 PM, es farà la segona baixada per definir ja l'accés a les finals de diumenge. Serà diumenge a partir dels del matí, quan hi haurà les finals individuals, i a 11:45 PM el torn de les rondes definitives de patrulles. S'acabarà a 2:45 PM del migdia amb el lliurament de medalles i trofeus. A més, la competició es podrà veure en directe a través de la plataforma RTV Play de Televisió Espanyola i el canal de YouTube de la Federació Espanyola de Piragüisme. A nivell organitzatiu, aquest campionat serà un dels últims tests de cara a l'organització l'any vinent dels campionats del món d'eslàlom. I aquest cap de setmana té moltes més cites destacades a nivell esportiu, com per exemple, com ja havíem avançat, l'inici de la Lliga Femenina de Bàsquet. El Cadí la Seu debuta demà dissabte a les 6 de la tarda quan jugarà a la pista de la Main Avenida, nova denominació del Perfumeria Avenida de Salamanca. Es dona la circumstància que actualment Avenida i Cadí ja són els dos equips més veterans de la Lliga. Recordem que el Cadí comença la que és ja la seva 24a temporada a l'elit i la 20a consecutiva i ho fa consolidant-se des de fa anys com la ciutat més petita en presència a l'elit del bàsquet estatal. Aquesta setmana l'entrenador Pepe Vázquez ha explicat com encaren aquest primer repte amb un rival sempre difícil com és el Perfumeria Avenida.
1: Que és un rival muy trampa, porque es verdad que Avenida pues, por historia, por tradición, es uno de los clubes que siempre ha estado arriba. Creo que este año la gente habla un poco de Avenida como no faltándole al respeto, pero como que sí que ha bajado un poco sus pretensiones. Es evidente que sí, que no tiene la misma plantilla que años atrás, pero aún así tiene jugadoras que el año pasado estaban jugando Euroliga, entonces bueno, que a lo mejor no vayan a pelear los títulos no quiere decir que todo el mundo vaya a ganar Avenida, para nada. Es un equipo que va a estar intentar estar en Copa y en playoffs sí o sí, que va a jugar segunda competición europea, Eurocup, y que va a ser un partido muy complicado, especialmente en Wiesburg, que al final es un pabellón que aprieta mucho y que lleva mucha gente, ¿no? Nosotros llegamos bien, no tenemos ninguna baja, toco madera ahora aquí con los entrenamientos que nos quedan de aquí a viajar a Salamanca, todo el mundo está disponible, las 11 jugadoras, y lo que os decía un poco antes, ¿no? Creo que llegamos lo suficientemente bien preparadas para competir el partido, para si hacemos otra vez un partido bueno defensivamente como hicimos en Liga Catalana contra Girona, tener nuestras opciones de ganarlo, y evidentemente vamos con la ilusión y la ambición de intentar rascar ya la primera victoria, sabiendo que evidentemente nadie nos va a regalar nada y que no va a ser fácil.
0: La actual capitana del Cadí es la Leur Gellenca, Ana Palma, que parla también de aquel primer partido.
2: Bueno, si es el primer partido, es una pista complicada. complicada. Al final, la pista de Salamanca és de les més històriques que hi ha i potser de les més difícils, perquè hi ha molta gent, la gent apreta molt i realment ells saben també el canvi de cicle que estan tenint. I res, llavors crec que nosaltres a fer una mica el que hem estat fent i el que hem estat entrenant i realment lluitar fins al final i creure que podem aconseguir aquesta victòria fora de casa i tenir la primera a la primera jornada.
0: Palma ha parlat també de com encara en la temporada en què la prioritat serà un any més mantenir la seu a la màxima categoria.
2: Bueno, crec que al final han fet, des de dalt han fet un equip molt estable, molt equilibrat, que al final totes les que han vingut saben a què venen, saben a qui representen, que també és important, i crec que també s'ha vist durant els partits de pretemporada i la Lliga Catalana, que inclús jugant contra l'Uni Girona, que realment és un equip que està molt per dalt nostre, vam estar allà, vam competir, vam guanyar, no? Crec que tothom sabia el que havia de fer, el paper que tenia a l'equip i realment el més important és saber a qui representem, perquè al final hi ha molta gent que ve aquí els dissabtes a animar-nos i no deixem de ser un poble petit que porta molts anys lluitant i que encara estem aquí. Llavors crec que això també és important per tots.
0: I encara en bàsquet, el Cedis Fausa jugarà el seu primer partit com a local. Serà demà a les 7 del vespre al Palau d'Esports contra la UES Sant Cugat Occident. La Fausa va guanyar la primera jornada. I un altre centre d'atenció al cap de setmana és l'Escola de Futbol Orgèlia, perquè jugarà per primer cop en categoria amateur. L'estrena del nou equip sènior, que competirà amb el nom Deadford United, és demà dissabte a les 8 a les 6 de la tarda al camp municipal Emili Vicente i amb el Rivera d'Ondara com a primer rival. Com ja havien avançat des de l'Edford i també des de la seu futbol club, la inscripció d'aquest nou equip té la voluntat de donar a més jugadors sorgits de l'escola l'oportunitat de seguir jugant a casa quan ja han acabat l'etapa juvenil. El nou equip coincidirà en aquesta estrena amb el Coll de Nargó, que torna una quarta catalana després de 4 anys jugant a tercera. Els nargonins iniciaran la temporada també demà dissabte a partir d'un quart de set al camp de l'Olímpic Artesa de Segre. A primera catalana el seu futbol club afronta la tercera jornada i també el desplaçament més curt d'aquesta temporada. Anirà al camp del Porreig aquest diumenge a les 7 a les 5 de la tarda contra l'únic representant del Berguedà en aquesta divisió i que diumenge passat va sumar el seu punt. El conjunt blau de la seva part ha perdut els dos primers partits i a tercera grup 15. Demà dos quarts a 5 de la tarda, l'Organyà té nodo al Pirinenc, s'enfronta al Tremp, al camp de les Lloredes, i també demà a la tarda, des de les 5, l'Oliana rebrà el Guissona, al municipal olianès, que recordem enguany estrenen a gest artificial. I en futbol sala, l'Atlètic Club La Seu jugarà aquest dissabte al Poliesportiu Municipal a 3:45 de la tarda el seu primer partit com a local de tercera nacional. S'enfronta al Tecnovit Alforja. El sènior urgellenc va debutar en divisió estatal la setmana passada i ho va fer justament amb el nou duel pirinenc contra l'Enfaf. Els andorrans van acabar guanyant per 7-3, tot i que el maig va ser igualat. L'Atlètic La Seu Cadí, a l'equip femení, farà el seu primer desplaçament i un dels més llargs de la temporada. Aquest dissabte a les 3 de la tarda ha de jugar a Amposta. I el Club Hoquei Cadí juga demà a les 8 del vespre al Poliesportiu Municipal de la Seu el seu primer partit de temporada com a local. Rebrà el Lleidanet al Picat. El sènior urgellenc ha encetat la seva segona temporada consecutiva nacional catalana d'hoquei patins. L'any passat va aconseguir l'ascens i enguany ha mantingut la categoria amb solvència. Ja va debutar la setmana passada amb un empat a 4 a la pista del Castellà. I el Cadí B també juga el seu primer partit al Poliesportiu i en aquest cas ho fa d'aquí poca estona. Avui a les 8 del vespre rebrà el Joieria Moner Sant Ramon. El filial va debutar amb victòria la setmana passada, 4-6 a Manresa, amb 3 gols de Marc Rivera.

0: la primera presència del circuit del Solsonès i, finalment, la marató de Beaumont prevista per el 24 d'octubre. I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps pel cap de setmana. Aquesta tarda ha plogut amb ganes a la Seu i arreu de l'Alt Urgell. Ho segueix fent a estones i una pluja més molt ben caiguda, a diferència del que ha passat, lamentablement, al sud del país, amb pluges torrencials. Recuperem, doncs, la previsió de Néstor Gómez.
1: La situació meteorològica avui complexa, especialment cap al sud del país, on les pluges han sigut torrencials i fins i tot han deixat registres en algunes contrades de més de 200 litres per metre quadrat. Situació una miqueta anàloga a la que tenim a nosaltres a casa nostra, amb una situació prou tranquil·la, tot i els ruixats que han aparegut a les comarques dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, alguns ruixats també a la nostra comarca, en principi aquestes, durant el matí, han estat prou febles. El que sí que s'espera és que aquesta tarda aquestes pluges augmentin una miqueta més en extensió i també amb una miqueta més d'intensitat. De fet, no descartem que tinguem algun ruixat una mica intens, perquè tenim avisos meteorològics activats per aquesta tarda amb ruixats que poden deixar a mitja hora una vintena de litres. De manera que ruixats sí que s'esperen aquesta tarda, que poden ser localment intensos, no pas torrencials com s'han donat al sud del país. Tarda insegura amb aquest cel cobert que ens acompanyarà tot el dia, amb ruixats que aniran apareixent aquí i allà, a qualsevol punt de la comarca, i tot això provocarà que les temperatures avui es quedin una miqueta més curtes. De fet, les màximes amb prou feines rondaran la xifra dels 20 a 22, 23 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana, el primer cap de setmana del mes d'octubre, que es presenta amb matins prou tranquils, però que a les tardes els hi costarà d'aguantar. I és molt fàcil que apareguin ruixats i tempestes, sobretot a les muntanyes que ens envolten i localment puguin arribar a alguna població de la Vall del Segre. En tot cas, com dèiem, un cap de setmana que caldria més aprofitar els matins que no esperar a les tardes.
0: I amb això tanquem ara sí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Tota la informació també al web radioseu.cat, on aquesta nova temporada estrenem canvis a l'apartat de Ràdio La Carta, de podcast, amb accés més fàcil als continguts, per exemple, d'aquest informatiu. Gràcies per escoltar-nos.

0: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell. Ràdio Seu.
3: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
4: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
5: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Pones. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia.
1: Molt bon dia. Divendres, dia 2 d'octubre.
2: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
1: Encetem l'Infopodcast destacant que el govern d'Andorra ha anunciat que fa un pas endavant en la seva estratègia de connectivitat aèria amb un nou model per a l'aeroport Andorra a la Seu d'Urgell, que permetrà ampliar progressivament la xarxa de destinacions i reforçar la connexió amb França. El projecte manté les connexions amb Madrid i Palma i incorpora París-Orly com a nova ruta regular. A més, està previst ampliar la xarxa fins a 6 destinacions amb la incorporació de Niça i Lió durant l'estiu del 2027 i Nantes durant la temporada d'hivern 2027-2028. A l'informatiu també ens fem ressò que un estudi recent de l'Institut Ramon Muntaner i del projecte Pobles Abandonats ha analitzat prop de 1.500 nuclis de població a tot el territori de parla catalana per comprendre les dinàmiques del despoblament contemporani, especialment als segles XIX i XX. L'anàlisi aporta dades rellevants sobre la situació actual de les zones rurals de muntanya, essent del Pirineu i Aran la més afectada, amb 84 pobles abandonats i 268 amb menys de 30 habitants. I també els informatius. El cicle Desenterrant el passat ha programat per al mes d'octubre diverses activitats vinculades a la història, el patrimoni i la cultura del Pirineu que es desenvoluparan a la Seu d'Urgell, Castellciutat i Castellbò. El programa inclou visites, conferències, una sortida cultural, una exposició i la presentació d'un llibre. Les propostes començaran diumenge dia 4 amb una visita guiada a Sant Esteve del Pont de Castellciutat a càrrec de l'historiador Lluís Obiols. I pel que fa a l'agenda, entre d'altres, destaquem la celebració del festival Les Veus de la Vall 2026 a Lles de Cerdanya i Travesseres els dies 3, 4 i 24 d'octubre. També dissabte, dia 3 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, la llibreria Casa Roche de Peramola acollirà la presentació del llibre Els Parlars de l'Alt Urgell, de Joan Aixàs. Encara dissabte, tast guiat dels guanyadors de la medalla d'or de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, l'edició 2025 a càrrec del sommelier Ramon Roset, serà a l'Espai Ermengol, al carrer Major, número 8 de la capital urgillenca. I diumenge destaquem la matinal d'anellament científic d'ocells a la riba del riu Segre, concretament a la gravera del Domenjó. A partir de les 9, al punt de trobada, l'estació d'anellament. I també diumenge, dia 4, destaquem la cursa de muntanya La Foranca, a l'As, una cursa que s'emmarca en la Lliga de Curses de Muntanya del Cadí Circuit Fe. Per últim, també a l'agenda, diumenge 4, a partir de les 12 de migdia, festa major i homenatge a Artur Blasco al poble de Solanell. L'acte comptarà amb la participació del cantautor solsoní Roger Mas. I fins aquí l'agenda. Més informació a www.radioseu.cat/agenda. Molt bon cap de setmana.
0: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.

és hora aquesta nit. És el pare que porta el seu petit, l'estreny ben fort, la recera del vent i la guanta segual quan té calent. Per què t'amagues, fill, esporuguit?

la boira que es mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quins jocs bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan niu en un lloc on tothora

clar són els vins que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindrà.

cavall tot estremit. Xemega entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba a port entre els seus braços l'infant.

0: del Dortmund. Val? Primer tenim a Caretzas, que ja vam parlar d'ell com a jugador seguit en aquesta Champions, però per qui no l'hagi vist, és un futbolista que venia de brillar a la Lliga Belga amb el Genk, un mitja punteta esquerrà, i diguéssim que és la gran perla jove d'aquesta selecció grega.
1: No saps com? La perla sempre la té el Dortmund.
0: I també, i té una altra perla, el Dortmund, perquè també tenim a Giannis Konstantelias, un segon punta que ha estat lesionat i no ha pogut estar amb la selecció, però estem parlant d'un tio tan bo que durant dos estius consecutius la pròpia afició del PAOK es va presentar a l'estadi i va amenaçar el president de "tio, no el venguis o et rebentem".
1: I com ha arribat al Dortmund?
0: Com ha arribat al Dortmund? El primer estiu a l'Stuttgart.
1: Van fotre un malater, no, van enviar cap a Alemanya? O com
0: es, va trobar, no, es va trobar fins i tot a ultras a l'aeroport demanant, tio, que no pots marxar, que aquest any fem 100 anys com a club i que era impossible. Però és veritat que el primer estiu l'Stuttgart va fer una molt bona oferta, els ultras es van rebel·lar, no va marxar, i és veritat que aquest estiu el Dortmund també té de dir que va oferir 26 quilos. I a 26 quilos l'aficionat va dir, bueno, per 26 venga, potser sí. Però recordeu que el president del PAOK és el mític president que va sortir a un camp de futbol amenaçant a un àrbitre
2: amb una pistoleta.
1: Està bé.
0: Allà van en sèrio.
1: No és una negociació fàcil, efectivament, amb el PAOK, però el Dortmund sembla que se'n va sortir i per això ara té les seves files Caretzas i Konstantelias. Sí, no m'he deixat cap síl·laba, eh? Konstantel... No. Ara ve el que a mi m'agrada.
0: El següent es diu Konstantinos Zolakis. És el porter de la selecció grega.
1: Zolakis.
0: Va signar aquest estiu amb el Hull City després de guanyar-ho tot amb l'Olympiacos, fins i tot una Conference League fa un parell d'anys. Jo crec que en poc temps serà un dels porters de moda a Europa, perquè a més la seva especialitat està en aturar penals. I això suma, això... Sí,
1: la porteria de Grècia... com a nom és imbatible entre Blajodimos i Cholakis.
0: M'encanta.
1: Vaja, no hi ha una porteria millor al món en aquests moments.
0: És correcte. I aquest últim, i ja més conegut, sí, és Pavlidis,
1: aquest
0: del Benfica.
1: Aquest no te'l pagarem.
0: No, però sabeu què passa?
1: Núria, aquest descompta-li, que aquest ja el conec jo.
0: Diguéssim que al final és la gran referència a l'atac grec, un nou de tota la vida, rematador, autoeficient, amb gol, i bon estem futbolista. Parlant d'un tio que les últimes tres temporades a Portugal, és cert, Portugal, Rio Ave, Famalicão, ja ho coneixeu, però ha marcat 74 gols. Que al final aquesta selecció també té un killer.
1: Continua el Benfica?
0: Segueix el Benfica.
1: Aquest estiu, quan el Barça buscava un nou...
2: Sí, jo vaig
1: va sortir el seu nom i jo vaig pensar que no era una mala idea. Davant té mòbil, amb gol, no és un superclàssic ni un fiestilista.
0: Sí, tècnicament però... no li demanis molta cosa, però ha demostrat en la seva carrera que sempre ha marcat més de 20 gols.
1: En aquell moment que semblava que no venia ningú, a mi no em semblava una mala idea.
0: Va. Però també t'he de dir que al final m'he deixat molts noms, vull dir, està Zolis de l'Arsenal, Tsimikas del Liverpool, Mambropanos...
1: Aquest del Liverpool no em va rufar gaire.
0: Bueno, però és titular.
1: Però és un nom raro i així hi basteix.
2: Ah, Zolis sí.
1: Zolis sí, sí, sí. I hi ha triple avui o no?
0: Avui hi ha triple.
1: Sisplau, ara.
0: Bé, salva. Aviam si el dic bé, Jaralampos Kostoulas, el noi de moda del Brighton.
1: Kostoulas és de la branca de la família d'allà, de Salònica.
0: Exacte.
1: Dels Kostoulas de
0: tota la... d'allà. És un nano que fa un parell d'anys va destacar molt guanyant la Youth League amb l'Olympiacos i l'equip anglès va pagar més de 30 quilos.
2: Epa.
0: Perquè ja, com us he dit, els grecs estan de moda i és un jugador que té moltíssim talent i ara mateix ho està patant a la Premier League.
1: Molt bé, doncs aquest és el catàleg de la cartera de la Casa
2: Talents. I no t'ho has inventat.
1: No.
0: No, aquests no m'has inventat.
1: No, generalment fem un Google it abans de...
0: No, però m'ha fet gràcia perquè com avui els noms són molt difícils, sí. La Sònia no s'ha posat a buscar. Avui no està clarejat, el que sigui.
3: Avui he confiat en la teva aposta grega.
1: Doncs nova edició, nou capítol de la Casa Talents, avui amb la seva falera pels joves valors grecs. Andrea, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Sergi, fins ara, et deixem pendent de Don Luis, eh?
4: Sí, senyor.
1: Vinga. 5 minuts clavats passen de les 8. Moment per rebre com es mereix Agnès Marquès, que fa cara de dia difícil. Agnès, bona tarda.
4: No, moltes coses. Bona tarda, bona tarda.
1: Per això ho deia, no és un dia relaxat.
4: Eh?
1: Que no és un dia relaxat.
4: Mira, ara les coses estan més tranquil·les, diríem, però sí que hi ha una informació que hem de donar que està passant ara mateix, que hi ha dues mobilitzacions en marxa justament pel dret a l'habitatge que afecten la mobilitat a aquesta hora a Barcelona. Unes 150 persones convocades per la Confederació Sindical per l'Habitatge de Catalunya tallen la Gran Via Plaça d'Espanya i també està tallada l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. Per tant, tots aquells que van en cotxe i estan escoltant la ràdio, que s'ho apuntin. A Plaça Catalunya continua en marxa l'assemblea dels concentrats pel dret a l'habitatge i tenim la unitat mòbil a Plaça Espanya en un d'aquests talls. Unitat mòbil amb Xavier Cussó i Joan Garcia. Bona tarda, Joan.
5: Hola, bona tarda. Doncs sí, us podem dir que aquí està tallada la Gran Via en tots dos sentits, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, abans d'arribar a la plaça d'Espanya venint de l'Hospitalet. Una acció que té aquesta rèplica que deu la Meridiana amb un altre tall a l'alçada de Fabra i Puig. Totes dues accions les ha convocat aquesta mateixa tarda la Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya amb la intenció de mobilitzar la gent al carrer després del que ha passat avui al Congrés. Això aquí a la Gran Via, també a la Meridiana i a la plaça de Catalunya ens acaben de dir que s'ha acabat. L'assemblea d'acampats amb el sindicat de llogateres s'ha votat massivament per preparar una vaga general per l'habitatge.
4: Gràcies, Joan. És important aquest cap de setmana mesurar una mica la pressió social al carrer i a veure si això té conseqüències en aquest període de reflexió que ha anunciat Pedro Sánchez per aquest cap de setmana, en què valorarà i es reunirà doncs, amb el seu pinyol, diríem, per veure si es convoquen o no eleccions a finals de novembre després de la derrota d'avui al Congrés, en què el Partit Popular, Vox i Junts han tombat els dos decrets d'habitatge del govern espanyol per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. Diuen que aprofitarà, per tant, aquest cap de setmana per reflexionar sobre l'avançament electoral. Després, sobre el capítol de pluges, compta perquè les autoritats de Protecció Civil adverteix que el cap de setmana està farcit de moments de pluja torrencial que poden anar caient per tot el territori i, per tant, que serà un cap de setmana d'aquells d'anar mirant el cel i, abans d'agafar el cotxe, informar-se. Ara per ara, les Terres de l'Ebre sí que a aquesta hora comencen ja a respirar una mica després de l'episodi d'aiguats que han tingut a les últimes hores, a la nit, etc., que han deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers continuaran treballant a la zona, traient aigua de baixos i apartaments, però donen per superada aquesta fase crítica d'inundacions. A partir de les 9, el que recollirem és l'última intervenció i actualització de Protecció Civil sobre el cap de setmana. I després, deixa'm dir que els divendres sempre tenim doncs, estrenes de cinema amb en Marc Garriga.
1: I què, què?
4: Ja, bé.
1: Sí, avui bé?
4: Sí, sí. Home, portem dues setmanes bones. No
1: sé, jo l'última vegada que vaig anar al cine feien Ben-Hur, vull dir que no sé.
4: No has anat a veure La Bola Negra.
1: He sentit a parlar molt de La Bola Negra aquesta setmana, fins i tot amb una emoció desbordada, Francesc Garriga, Sonia Gelmà. Sí, ja hi aniré.
4: Doncs aleshores, no sé, és que si et dic les estrenes que hi ha, potser et sonarà a xino, saps? Vull dir que no.
1: No, jo llegeixo el diari, doncs, escolto la
4: ràdio. Digger, no? I aquesta pel·lícula de Tom Cruise.
1: Sí. Veus? A mi aquesta m'interessa més.
4: Crida l'atenció, no?
3: A mi aquesta em fa una mica de mandra.
4: És que diuen que és molt excessiva.
3: Bueno,
4: per Iñárritu.
3: Iñárritu sempre és excessiu.
4: Exacte. I que ell fa molt bé el seu paper d'excessiu també, Tom Cruise, en el personatge.
3: Home, perquè va per l'Òscar i...
4: Clar, però es veu que ho fa molt bé.
3: Clar, li posen de gordo i tal, i venga.
1: Treballa molt bé, Tom Cruise, que
4: No. Ara estic com en fals, ara mateix.
1: Això ho diuen les mares. Oh, el Tom Cruise treballa molt bé.
5: Bueno, sí.
1: És que sí, que sí. Jo sóc molt fan de Tom Cruise.
4: Això saps què és, per exemple, això que sona? Que ens estan posant...
3: No em ara s'ha creure.
1: Ah, això és de La Bola Negra. Home, sí, clar, que pel·lícules. Ara estava pensant en Tom Cruise.
4: És veritat que hi ha pel·lícules que necessiten una mica menys de promoció i una mica més de, no? Sí, d'arribar al cinema, deixar que et sorprenguin.
1: Jo el que sí espero és que sigui tan bona com dieu, perquè la xapa és infinita, eh? Sí.
3: Però és el que passa amb aquestes pel·lícules que aleshores, quan ja vas amb aquesta sensació, l'expectativa és més alta.
1: Per això m'estic donant un temps.
3: Mira,
1: jo crec que el 2030 ja la podré visionar d'una manera objectiva.
3: Vaig anar al cinema a veure-la el dimecres i és la primera vegada jo crec que a la meva vida que estava el cinema ple i ple de joves.
4: Doncs mira, jo igual...
3: Era la més gran del cinema.
4: I vaig anar dimecres al matí, matinal. Normalment els que anem al matí anem sols al cinema, a la sala plena. a quarts de 12.
6: O sea, que ja, només per això me n'alegro un montón.
1: I sense preus dinàmics, que això també deu això, ajudar. Sí,
2: per cert, que vosaltres, si us interessa, dilluns tenim ja el cartell de primavera, eh?
1: Home, el nostre programa preferit de l'any ja el comencem a coure, a cuinar a partir de l'octubre, ja ho veieu. A les 9, Catalunya Nit, avui intensíssim d'actualitat informativa i també cinematogràfica, com passa els divendres. Agnès, gràcies.
4: A vosaltres.
7: Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
8: Amb Sònia Jalmà.
3: Si algú s'incorporarà a l'antena de Catalunya Ràdio, que sàpiga que ja hem sortejat l'entrada doble pel clàssic femení que teníem per diumenge al Camp Nou. Per tant, li tocaran al web del Barça i comprar-se entrades, que són, com dèiem, a bon preu, i encara n'hi ha moltes, masses, diria, si el que, del que es tracta és d'un bon ambient aquest clàssic de diumenge, que podreu, recordem, sentir per la ràdio a la TDG. Hem obert el Tot Costa explicant-vos que Rafinha estarà a punt pel Getafe, sentint Clara Serra Jordi parlant d'aquest clàssic femení, i a partir d'ara, a més, tenim una entrevista molt interessant, per tant, no us desconnecteu.
1: Ara ja anem. Abans toca passar per caixa.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa. La tutoria. Pista número 4.
9: Format al Barça, va guanyar 2 Europa Leagues amb el Sevilla. Qui és?
1: És un jugador format al Barça que va guanyar 2 Europa Leagues amb el Sevilla. En 2 partits amb Espanya va guanyar una Eurocopa. Tota la seva carrera ha jugat a primera divisió espanyola, però en 5 equips diferents, i va guanyar, entre altres títols, una Lliga amb el Barça. Has enviat? Sí. No? Sí, també, la Gemma també, l'Oriol. No. L'Oriol fa cara que no. D'aquí no res, resolem la tutoria d'avui.
7: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Abans, però, aquesta setmana ens en vam anar amb el Sergi Andreu, la Sònia Gelmà i l'assistència tècnica del Pep Casanovas i de l'Albert Ballart a parlar amb un dels fixes als plans de Manolo González a l'Espanyol. És nascut a l'Hospitalet i respon al nom d'Omar El Hilali. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb ell. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. Omar El Hilali, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
10: Bé, molt bé.
1: A veure, som a mitja aturada, aquesta mega aturada de seleccions de 3 setmanes. Millor perquè et permet desconnectar o ja, escolta, llarg, que vingui ja el proper partit?
10: Bueno, jo la veritat que prefereixo jugar ràpid i al pròxim partit, perquè, bueno, estem acostumats a jugar de setmana a setmana, llavors hi ha gent que li agrada aturar-se, a mi personalment no, i llavors espero amb ànsia el partit de Màlaga.
1: Per tant, aquests dies que us ha donat el Manolo no els has aprofitat per...
10: No, sí, els aprofites, sí, per netejar el cap una mica, també per descansar, però, com et dic, amb ganes ja que arribi el partit, el pròxim partit.
3: Clar, una aturada de 3 setmanes és obvi que es pot fer llarg, però encara es fa més llarg quan els resultats últims, l'última sensació no és la bona, no?
10: Sí, bueno, hi ha molta manera de veure. Sí que és veritat que si et vas amb una victòria és molt bonic perquè et vas tranquil, però si veus l'altre costat és et vas amb, com t'he dit abans, netejar una mica el cap i tornar més forces i més energia que la veritat que ho necessitaven.
1: Tu el dia de l'Ells no hi eres, estaves sancionat, però com expliques el que va passar?
10: Pues són coses que poden passar. Sí que és veritat que bueno, que el partit no va ser bo, crec que van ser 90 minuts o així, amb un jugador menys, i bueno, sí que és veritat que podíem fer una mica més, però més allà d'això, nosaltres hem de mirar el partit següent, perquè no serveix de res mirar ells. A partir d'aquí, guanyar, i això, quan guanyes ja saps com és el futbol, només una vegada guanyes, el partit anterior ja tot el món s'oblida.
11: Ho atribueixes a un fet puntual, a un accident, a una desconnexió que pot passar, o realment hi ha alguna cosa més profunda, alguna cosa futbolística? Vull dir, pensant en paraules de Manolo postpartit, ens hem equivocat, i alguna cosa que no m'ha acabat de fer bé o no m'ha acabat d'entendre. És a dir, on trobes la causa?
10: No, bueno, jo crec que ha sigut un fet puntual, perquè sí que és veritat que tots els partits fins al partit de l'Elx van ser molt igualats. Llavors, com t'he dit, ens podem equivocar, ja sigui en plantejament, ja sigui moltes vegades en no saber interpretar el que necessita el partit, i com t'he dit abans, a partir d'allà corregir el que van fer malament i el que estaven fent bé, doncs potenciar-ho.
1: En l'entorn Perico hi ha hagut una mica de nervis aquests dies, s'ha parlat de Manolo, que segurament ja ve marcat per la segona volta de l'any passat. Entenc que el vestidor confia cegues en Manolo.
10: No, al 100%, al 100%. Crec que qualsevol jugador que li preguntis aquesta pregunta et dirà el mateix. Com és normal que t'ho digui jo, perquè estic jugant ara, però hi ha gent que no, que juga menys i li preguntes i t'ho dirà. Al final és el líder d'aquest projecte i com t'ha dit, nosaltres confiem en ell al 100%.
3: Clar, l'objectiu de l'Espanyol, ara ens ho diràs, però en principi és salvar-se, i sobre això, de moment no hem de patir. S'ha guanyat i també s'ha perdut, vull dir que és una situació relativament normal, però fa la sensació com si no hi hagués hagut aturada l'estiu, no? Que la gent té massa present el que va passar a la segona.
10: Sí, bueno, és el futbol, com t'he dit abans, a partir d'ara tu guanyes dos partits seguits i la gent ja no se'n recorda el que va passar contra ells. Sí. És que el futbol canvia molt ràpid, i pensar ara mateix en coses com el descens a la jornada, que és la 7, crec, és que són coses que no... al món del futbol, la gent que sap de futbol sap que això no toca pensar ara. Però ja et dic, l'objectiu principal és salvar-se i més principal encara que sigui tranquils, que no sigui al final, perquè és que si no portem unes quantes temporades que sempre l'any passat anàvem bé i al final nosaltres mateixos ens vam ficar en un embolic, i bueno, l'objectiu principal d'ara és salvar-nos, i com més aviat millor.
11: Vivim en un temps, Omar, d'immediateses i de poca paciència, tinc la sensació. I ja no només perquè l'afició de l'Espanyol sigui així, jo crec que en general pot ser un factor compartit per molta gent, però tu entens des de dins que la gent o que part de l'afició ja demani el cap de Manolo després de la jornada 7?
10: Bueno, com t'he dit abans, que això és futbol. Perds dos partits, la gent... és que quan hi ha una dinàmica mala, sempre el perjudicat sempre és l'entrenador, perquè, clar, és el típic que et diu, no pots fer fora 26 jugadors, sempre és l'entrenador. Però crec que no és moment de parlar d'això, no és moment de parlar d'això, perquè no té cap sentit. I com t'he dit abans, és el líder del projecte, confiem tota la plantilla, confiem en ell al 100%, i ja et dic, ja canviarà això segurament molt ràpid, perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això el partit del Màlaga guanyes i canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Pel que fa a la plantilla, hi ha hagut alguns canvis, no excessius, però alguns canvis. Jo diria que teniu més qualitat al davant, és veritat que teniu lesionat Quique, que encara no ha tornat Javi Puado. Diries que la plantilla d'aquest any és millor que la de l'any passat?
10: Diferent, perquè clar, et puc dir que és millor i hi ha gent que tira no, l'altre és millor. Són diferents perfils, que el club ha considerat que havia de portar aquests perfils, i sí que és veritat que tenim, a dalt tenim perfils molt, molt dinàmics, amb molt 1 contra 1 i tot això, i això, jo quan un altre equip ve amb jugadors així, és més difícil. Llavors, que ara nosaltres els tinguem i ells també ho sofrim una mica, perquè clar, es passa malament, és bo.
1: És veritat, però això, que per tu com a defensa, l'any passat jugàveu clarament amb tres migcampistes, aquest any jugueu amb un mitja punta, tu com a defensa no dius, sí, que no se'ns descontroli.
10: Bueno, és que els sistemes canvien molt, hi ha partits que jugarem amb tres, partits amb dos, partits que jugarem amb línia de cinc o que no, i bueno, això és una mica com nosaltres normalment treballem, cada setmana treballem depèn del partit, treballem una cosa o una altra, t'adaptes molt ràpid, perquè això passa molt ràpid i t'has d'adaptació, sí.
11: Mm. Ara que parles de sistemes, Omar, jo tinc encara molt present, igual que vosaltres suposo que deveu tenir molt present el partit, molt present la roda de premsa posterior de Manolo, on va dir, hòstia, m'estic equivocant, hi ha alguna cosa que haig de canviar, alguna cosa... no sé si tàcticament preveus, pel que ja has pogut veure aquests dies, que l'equip pugui capgirar una mica la seva cara, la seva fesomia al camp, si hi ha alguna petita revolució que, pues, que ens pugui sorprendre.
10: No, sincerament, encara no... Sí que és veritat que hem treballat una mica aspectes generals, però aspectes específics del partit de Malaga encara no han tocat res. Si no, t'ho diria, no sabem res. Encara queda... Juguem un partit amistós el divendres i queden 10 dies per jugar. Llavors, coses específiques normalment nosaltres les fem més a prop del partit, perquè, clar, igual et faig una cosa avui i d'aquí 7 dies l'has de tornar a fer perquè, clar, han passat molts dies. Llavors, sí que és veritat que encara no sabem res del que farem contra Màlaga, però, bueno, si ha de fer algun canvi, supongo que serà perquè veu que això serà bo pel partit.
3: En tot cas, Màlaga és un bon lloc per començar la reacció, sobretot mirant el calendari, que també teniu l'Atleti de Madrid i Villarreal en aquest mes d'octubre.
10: Sí, ja et dic, som capaços de guanyar qualsevol equip, ja vas veure el partit del Llevant, del Madrid també, que crec que van fer un partit molt bo i que bueno, vam ser mereixedors de la victòria, però bueno, com he dit, quan nosaltres estem al 120%, podem competir a qualsevol equip. Llavors, nosaltres enfocats en tornar a comptar amb aquella competitivitat que tenim i bueno, amb moltes ganes i molta il·lusió de tornar a guanyar.
1: Deixa'm preguntar-te per tu, si no em corregeixes, tens contracte aquesta temporada i una més que pot executar l'Espanyol. En quin punt som? Esteu parlant ja de renovació? Tota la vida perico, com no. Quin ritze veus?
10: No hi ha hagut encara ningú contacte per part ni del club ni de nosaltres. No, la veritat està... Com et dic, estic molt tranquil perquè tinc un més un, llavors, diguem, són de dos, i a partir d'allà, bueno, quan toqui parlar de renovació ja ho parlaran, però de moment no tinc ninguna notícia de que s'estigui parlant per la meva renovació ni res.
1: Però entenc que a tu t'agradaria seguir aquí.
10: Sí, home,
1: perquè,
10: sí,
1: si no m'equivoco, ets... Perico.
10: Sí, clar, vas arribar aquí fa 9 anys i que tampoc és que, clar, és normal. He crescut aquí, la meva família és de Barcelona i, bueno, sí que m'agradaria, però, bueno, quan toqui ja...
1: És veritat que el Barça en època de formació t'havia intentat fitxar i tu...
10: Sí, bueno, això vas dir a una entrevista i ja s'havia fet aquí una bola. No, bueno, és que és normal, quan tu estàs al futbol base a l'Espanyol, quan tens una temporada bona hi ha molts equips que bueno, diuen, Omar, tal, no sé què. Però bueno, jo en aquella època estava molt... El que volia era aprendre, volia... bueno, veia que el meu camí... era seguir en l'Espanyol i bueno, no m'he equivocat.
11: I li hem de donar temps a que el VAR o els àrbitres no li anul·lin un altre gol, perquè en portes dos, tio.
10: I dos iguals
11: i dos anul·lats.
10: El pròxim jugador que es fiqui davant del porter ja... ja porten dos, ja.
3: No, clar, perquè tu després arribes al vestidor i li dius alguna cosa, no?
10: Aparta-te.
11: Que era un jugador, clar, era un jugador.
10: Era el Marcos, ponte a un lado.
11: Li vas dir o no?
10: Hombre, li porto dient dues setmanes. Fins que no fiqui, no paro.
3: També s'està de pega, marcar dos gols amb el que tu, com a lateral, no, t'ha de costar.
10: I era un gol que ens donava la victòria, perquè, clar, un jugador menys amb un gol al minut 65, quan és al contrari, és molt difícil, perquè dius, ostres, un jugador menys i un gol al minut 65,
11: Gols a banda, en què ha de millorar, Omar?
10: En moltes coses.
11: No tant,
10: a nivell futbolístic o personal?
11: No, futbolístic, moment.
10: Vale.
11: Personal a casa teva ja t'aclariràs.
10: Fa moltes coses, també. Bueno, fa moltes coses. Sí que és veritat que a nivell personal crec que em sento molt bé, però, bueno, seguir insistint en el tema defensiu, que és que per això soc lateral, i a partir d'allà, si puc donar un par més d'assistències i ajudar l'equip, doncs millor que millor. I si algun gol cau, doncs, bueno, que vingui també.
1: Escolta'm, estem acabant... No vull acabar sense plantejar-te el jardinet de la setmana. Ja saps que tothom parla de la pilota d'or, que Monchi va dir que Lamine i després va córrer a dir que no. Tens alguna preferència, algun candidat?
10: És que... La veritat, no sé... L'última pilota d'or, no sé qui la va guanyar, va ser Rodri, crec.
11: Dembélé, no?
1: Dembélé.
10: No, Dembélé, sí. I l'altre va ser Rodri, no?
1: Sí.
10: És que no sé com funciona, no sé si és per trofeus, per
1: no,
10: individual,
1: tampoc. No,
10: perquè si és per trofeus... ho tindria que guanyar Fabián Ruiz, que ha guanyat tot.
3: Segons el teu criteri, quin seria el teu criteri per decidir la pilota d'or?
10: Per mi ha de ser meitat, perquè clar, és molt difícil ser pitxitxi i millor jugador i guanyar tot. Això és quasi impossible. Però sí que és veritat que jo soc partidari de que el que guanyi la pilota d'or ha de ser el que més trofeus ha guanyat. Perquè quan més trofeus, més èxit has tingut, no? Per mi.
1: Sí.
3: Però meitat i meitat, has dit.
10: Clar, però...
3: Tenint en compte també que siguis un jugador bàsic o fonamental en el teu equip.
10: Sí, exactament. O sea, és que si jo he de donar la pilota d'or, jo donaria a una persona que ha guanyat molts trofeus, però que també a nivell personal ha sigut molt important. A nivell
3: no es vol mullar, ho veus, no? Que no es vol mullar.
10: No, perquè...
11: Sigueu una mica, sí, no?
10: No, és que jo no sé què ha sigut el màxim, el pitxixi de la Liga Francesa, del Bundesliga, o de la, saps el que et dic? Mm-hmm. I no sé què ha guanyat els trofeus.
1: Si la cosa va per gols, ens n'aniríem a Kane i a Mbappé.
10: Ara mateix ho guanya Fabián Ruiz, i jo crec que ningú diria... No és una barbaritat, perquè ha guanyat tot.
1: Sí, des
11: de fet, és l'únic que ha guanyat Champions i

0: vas tenir uns partits que hi vas anar, que no...
1: No. O sea, i al contrari, què seria?
0: És a dir, jo et garanteixo que et salves amb l'Espanyol a l'última jornada, a l'últim minut,
1: sí,
0: i, a canvi, passes a ser internacional absolut amb la marroquina.
2: I pots garantir amb un gol seu, també.
1: Ah, ja, vale, i si no, no anar amb la marroquí i salvar-me abans.
0: Exacte.
1: Sí, aquesta.
0: No anar amb la marroquina i salvar-te abans.
1: Molt abans, sí, molt abans, sí, molt abans.
0: Però el desitja anar amb la teva selecció, no? No, no pesa
1: clar,
0: molt.
1: És un somni, però clar, però no puc estar sofrint aquí jo fins a l'última jornada.
3: Clar, no compensa.
2: Clar. Si podem assegurar abans, no?
1: Igual la selecció arribarà segur. Però bueno, si em preguntes això, jo prefero salvar-me al març i estar tranquil. I que em diguin, bueno, pues treballa i ja et trucaran. Ah, no, que no, si estaves a l'última, la setmana següent aniràs a la selecció. No, abans.
0: S'ha patit molt aquí, Jordi.
3: A més m'agrada veure que la convicció, perquè ha dit la selecció arribarà segur, és a dir, ja m'esperaran.
1: No, perquè clar, jo sé que arribarà segur i jo vull salvar-me l'Espanyol abans possible. Hombre, no és el mateix salvar-te a l'última jornada, com van fer l'any passat, va ser la penúltima, i l'anterior, l'última, que salvar-te un mes abans.
3: Això queda marc.
1: Perquè igual, doncs, clar, és que si et salves, imagina't, et salves 4 jornades abans, qui et diu a ti que no estàs per Europa?
2: Clar.
1: El futbol canvia ràpid.
0: Sí, tens raó.
2: No us vau quedar gaire lluny l'any passat i us vau salvar la penúltima jornada.
1: És que l'any passat, la segona volta que vam fer, que vam estar no sé quants partits sense guanyar, si haguéssim guanyat 3 partits o 4...
2: Estaria a Europa.
1: A Europa.
3: Tu l'últim descens encara no eres a l'equip.
1: No, jo pujo al descens.
3: Sí, exacte. Tu puges,
1: allà sí que anava pujant i baixant, tal, però allà és quan jo, amb Lluís García, és quan pujo i ahir quan pugem. Doncs... Per sort, cada any que hem baixat hem pujat al següent, perquè si no...
3: Sí, s'hauria complicat.
1: És molt difícil. La veritat que la segona és molt una categoria molt, molt difícil.
3: Escolta, ara que parlàvem del Marroc, que ja arribarà, el 2030 hi ha un Mundial i saps que hi ha rivalitat...
1: No, hi ha una Copa Àfrica abans.
3: Ah, bona.
1: Mm-hmm. Que no sé si és l'any que ve, a finals de 2027, crec.
3: I això vol dir que has de marxar al gener i tot així?
1: No, perquè crec que és al juny.
3: Ah, ho han canviat, és veritat.
1: Juny, sí, perquè és que això de... Sí, sí. És que rebentes, els equips els rebentes.
3: Totalment.
1: És un mes i mig. Sí, ja... Hi ha equips que tenen 7 o 8 jugadors.
3: Sí, tu ja a la Copa d'Àfrica ja et veus instal·lat.
1: Espero. No depèn de tu.
3: Tens competència.
1: Jo puc fer el que està en les meves mans i després no...
3: No, bueno. I a més tens una competència de nivell amb Agraf.
0: Res a baixar-li a Agraf Hakimi, eh?
1: No. Que el millor del món està allà. Que és com si ets aquí davant i t'es Mbappé.
0: Sí.
3: Bueno, però n'hi van 26, no hi ha...
2: Clar, aquí s'està decidint on es jugarà la final i estava pensant. Home, per una banda, suposo que a tu t'interessaria que fos al Marroc, perquè, home, com a selecció anfitriona, final allà estaria bé, però per l'altra, hi ha l'opció Camp Nou, que seria la final a Barcelona, que també t'agafaria a prop.
1: Clar, és que això...
2: I el Bernabéu.
1: Sí, és que digui el que et digui, per mi, està bé.
2: Clar.
1: Perquè, clar, jo soc, els meus pares i tots són del Marroc i diries, una Mundial al Marroc és algo molt, molt, molt... que canvia la història, diguem, del Marroc, perquè un Mundial és un Mundial. Però a Espanya, al costat, doncs, igual podria anar a veure la final del Mundial, no?
2: Bueno, o inclús, si el jugo... Pot jugar,
1: clar.
2: No has de descartar, el Marroc té una molt bona generació.
1: I al contrari, també, puc jugar i puc jugar també al Marroc.
3: Mira, fins i tot et faria...
1: Perquè la meva família d'allà, a mi les dues em van bé.
3: Si l'has de jugar tu, la final, fins i tot si fos al Camp Nou t'aniria bé.
1: Sí que és veritat que si has de jugar a la final del Mundial, si és al Marroc, perquè la meva família és al Marroc, aquí no pot venir.
3: Clar. Mm.
1: Si et jugués allà, vindrien tots. Si et jugués aquí, estaria la meva família només d'aquí. A mi, on et jugui... Si l'he de jugar, com si l'he de jugar a on sigui. Al final és una final.
3: Doncs aquest és l'Omar El Hilali, el lateral de l'Espanyol, que ja heu vist que no només es llueix en defensa, sinó que també té un dribbling curt excepcional quan vol. Omar, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: A vosaltres, gràcies.

0: Rod Stewart, molt bé. Molt bé. No, no ve a Sant de res, que t'agrada Rod Stewart. Va ser número 1... Aquesta és en Maggie May, no? Sí? Número 1, no sap fa quants anys el salva, però va ser un número 1, com el Sergi Andreu, que torna... No,
1: a mi m'agrada molt Rod Stewart, també.
0: Sí. 62-77, de 15, comodíssim, guanya el Barça a Turquia...

0: la pista del Besiktas al final del tercer quart. Avui crec que... avui sí, eh, Sergi? Sergi,
1: Andreu.
0: Sí, Soler, és que vaig de la cosa de Sergi. El Sergi ha estat pendent de la roda de premsa de Luis de la Fuente prèvia a l'Espanya-Txèquia de demà a Oviedo, i ja et deia abans que ens interessava especialment què deia sobre la possible alineació de la Minya Mal, què?
1: Mira, hi ha un parell de respostes. La primera,
0: a veure.
1: Li han demanat directament si comptava de treure'l de titular, i aquí no s'ha mullat especialment. Més, sentim-lo.
0: Violí.
2: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
1: No sé si podeu llegir alguna cosa entre línies.
0: No, és la resposta de Manuel. El mejor equipo posible, etc.
1: Sí, i després li han preguntat si podia ser un bon revulsiu, podia fer també molt de mal sortint des de la banqueta a la segona part, i aquí ha deixat anar un grandíssim, sobretot a la part final del tall, elogi cap a Lamine.
2: Que Lamine es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre. Si se le alinea desde el principio en otro minuto es porque se cree que en esos minutos es cuando verdaderamente es más eficaz, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz, pero es más eficaz para el rendimiento y que beneficia al equipo. Más maduro cada día. Me gusta verle, saben, interpreta muy bien todas las situaciones, ya no solo futbolísticas, sino fuera, ajenas al partido. Se le ve ya una persona que acepta cualquier propuesta y las interpreta y entiende perfectamente.
0: Tenint en compte que Lamine ja ha jugat de titular als dos partits que ha jugat d'Espanya i que els en queda un altre dimarts a Croàcia, a priori més difícil que el de demà, porra express. Soler, demà titular Lamine?
3: Sí.
0: O sigui, el jugarà tots, de titular?
3: Demà segur. Dimarts ja ho veurem.
0: Gemma?
4: Jo crec que sí, també.
0: Oriol?
4: Ja t'ho vaig dir la setmana passada, que pensava que jugaria gairebé tot.
0: Jo estava convençudíssim que dels quatre n'hi hauria un, no dic que no jugui, però que no començaria de titular, però començo, vaja, us veig tan convençuts que començo a pensar...
5: Jo també crec que en jugarà tres, i per tant el faré descansar demà.
0: Molt bé, demà ho sabrem. L'Oriol em deixa una mica més tranquil que el Sergi i la Gemma. Sergi, alguna...
5: Ho trobaríem molt bé, si jugués els quatre.
0: Jo també, jo... sobretot perquè De La Fuente s'ha queixat d'aquest format de quatre partits, aleshores has de ser conseqüent, i a més ha anat rodant gairebé tothom.
1: Només per acabar en relació a De La Fuente, que en un parell de respostes ha deixat entreveure que demà poc o molt refrescarà l'equip, per tant hi haurà
0: alguna rotació. Ja ho va fer entre el partit d'Anglaterra i el de Croàcia-Sevilla, i la part lògica és que demà ho torni a fer, però vaja, ens haurem d'esperar a demà. Sergi, Mercès.
1: Adéu.
6: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
7: Pista número 5.
8: Actualment és home de confiança de Monchi a la direcció esportiva de l'Espanyol. Qui és?
0: L'anterior a mi ja m'ha fet pensar que era Fernando Navarro, al Senglar del Besòs.
8: Molt bé.
0: Però he hagut d'esperar la cinquena per confirmar. Crec que hi ha gent que ha encertat abans.
8: Sí, sí. De fet, han encertat tots.
0: Molt bé.
8: Tots han encertat, però he de dir que avui... la més ràpida ha estat Gemma Herrero, però per mil·lèsimes de segon amb Sergi Soler.
0: Gran victòria. No, ha estat un hole-in-one com fa un parell de setmanes, però
9: no està malament. Però que era destacada.
8: Compte que va líder en solitari amb 7 punts, 3 per Ferran Correas i un per Sergi Soler. Per tant, Bernat Soler ni apareix a la classificació.
10: Vinga, la pollita.
0: Molt bé, doncs... Fernando Navarro, que per cert té una magnífica relació amb Marcos López.
5: Jo no va dir que havia tertulia d'aquest programa, sí, que té una anècdota molt divertida amb ell.
0: Sí, sí, vaja.
9: Va sortir potser, a la zona mixta a buscar-lo.
0: Sí, potser amb els anys la cosa s'ha suavitzat perquè el temps ho cura tot, però...
5: Dius, quan et vingui el Marcos,
0: li preguntarem. Sí, sí, sí, sí.
5: A mi no la vol explicar, però, home,
0: sí, que el cap de continguts aquí ho ha de donar tot.
8: L'oient que...
0: Està desclassificat. Sí, home, ja per escrit, hi ha documents que els desclassifiquen menys temps després que... Què riu?
1: Res, res. L'Oriol i jo tenim coses desclassificades.
5: Jo crec que no ho podré explicar tot, però bueno, que ho expliqui més anys per sobre.
0: Sí, sí que ho podré explicar, ja ho veuràs com sí. Va, la Fernando Navarro, protagonista de la tutoria d'avui, Gemma Herrero, campiona, i entre els oients...
8: Líder en solitari, i entre els oients s'emporta aquest magnífic premi de Cellers Maset. Recordem que per descobrir l'univers del vi, Cellers Maset és el referent en vins i caves de casa nostra. L'Àlex Panicello s'endú un tas de vins per a dues persones al centre de visites de Cellers Maset al Penedès.
0: Doncs enhorabona a l'Àlex Panicello i, evidentment, gràcies per jugar amb nosaltres. I gràcies, tutora, gràcies.
8: Adéu, gràcies.
0: I gràcies també al Sergi Soler, a la Gemma Herrero i a l'Oriol Domènech. Podeu anar-vos en pau. Ara farem una pausa i encara ens queden un munt de coses per tocar. Motos, ciclisme, waterpolo, NBA... I amb el Barça de bàsquet de música de fons, 17 amunt a 8 minuts pel final. Això ja ho tenim. Ara venim.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
10: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
12: Ferran Adrià, com està?
13: Bé. Tranquil.
14: Però què us passa, que tots xalats?
12: O què?
14: Escolta, a mi no em cridis, eh? Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
13: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
12: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
15: Això no és bo per la cuina catalana.
14: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
13: Si el bulli cau, caiem tots.
16: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
18: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
20: Busquem sempre qui més en sap
19: per resoldre els interrogants del dia.
20: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Temps pel motor. Els germans Márquez han estat els protagonistes de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó de MotoGP. Àlex Márquez ha tancat aquest divendres com el pilot més ràpid amb el seu germà preparant el seu atac de dissabte i diumenge. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Comença la setmana, la gira asiàtica de MotoGP d'aquí a final de temporada. 7 curses en 9 caps de setmana. La primera, Motegi, un circuit amic del campió.
1: Márquez ha liderat el primer lliure i Àlex el practis. Marc Márquez, el campió, ha aconseguit 4 dels seus 7 mundials de MotoGP a Motegi. Declaracions a DAZN.
2: Todas al ataque. Quedan 7 finales y toca ir en todas al ataque y marcar o conseguir los máximos puntos posible en todas. Bueno, es un circuito favorable a mi estilo de pilotaje, donde me he encontrado siempre cómodo y bueno, el asfalto nuevo es verdad que es difícil entender dónde está el límite de momento.
1: Àlex Márquez ha estat el més ràpid del dia, seguit per Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi, amb el líder Jorge Martín en 8a posició. Si els demanes a cadascun qui és favorit, et diran que qualsevol dels altres. Però quan de matinada es disputi la classificació, ningú podrà amagar-se. Marc Márquez veu una quali molt disputada perquè l'asfalt nou ha eliminat els sotracs i fins i tot les Honda i les Yamaha poden somiar amb alguna volta ràpida. A la matinada, a 4:15, la Q2. I a partir de les 8 del matí de demà dissabte, la cursa sprint, en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Això pel que fa a les motos a Motegi, al Japó, al circuit de Sepang, a Malàisia, hi ha cursa de Fórmula 1 aquest cap de setmana. El líder Antonelli vol restablir la jerarquia després que el seu company George Russell guanyés a Bakú, Damià.
1: Bé, aquest és un exemple més de com les curses del motoresport mundial programades en països del Golf Pèrsic han de bellugar-se per no posar en perill la vida de milers de persones. I com Bahrein deu pagar la festa sense hostatjar la competició, doncs en aquest Gran Premi li diem Fórmula 1 Golf Air Bahrein Gran Premi a Malàisia. Hi haurà dos himnes diumenge, un dels quals, sí, ho heu endevinat, el de Bahrein. Els més ràpids al matí i a la tarda o local, respectivament, han estat Verstappen i Leclerc, i hem assistit a un dels pitjors divendres de Mercedes. A la segona sessió, 7è Russell i 8è el líder Antonelli, encara que cal reconèixer que els 4 millors equips estan separats de molt poquet en les simulacions. Demà, a les 10 del matí, la classificació.
0: I el Rally del Marroc i els directius del Dakar per estudiar un pla B per l'edició del gener del 2027, tot plegat a una etapa pel final de la prova marroquina.
1: Molt malament ho han de veure els del Dakar per anar a trobar els seus pilots al Marroc i discutir si cal redefinir la segona setmana de competició per fugir del Iemen, zona perillosa. La declaració oficial és que això es fa sense peròs. Mentrestant, el ral·li marroquí demà, darrera etapa, 260 quilòmetres cronometrats als voltants de la ciutat de Zagora. Edgar Canet és segon en motos a 1 minut i mig del seu company de KTM, Daniel Sanders. Els cotxes Nani Roma i Alex Aro, amb Ford, són tercers de la general a 5 minuts del líder, el nord-americà Seth Quintero, amb Toyota. I els buguis de sèrie, l'Oriol Mena, copilot de Matías Wollner, agafen el liderat a una etapa per al final.
0: La cosa va de rodes, ara però sense motor. En ciclisme, Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: Ja ens ho anaves anunciant durant els últims dies, però ara ja és definitiu, ja és oficial. Paula Blasi no competirà als europeus que es disputen aquests pròxims dies.
3: Sí, jo ho tenia bastant clar, bastant assumit des de, diria que dimarts, a principis de setmana. La Paula, recordem, va caure dissabte passat al Mundial de Montreal. Va patir un cop fort a les costelles. Ella va viatjar directament des de Montreal cap a Ljubljana, a Eslovènia, on es disputen aquests europeus, i ja des d'un primer moment la cosa... Ella no era optimista, Ella notava dolor, no era optimista, el seu entorn van dir, frenem una mica, però també és cert que la Federació Espanyola, que va molt curta de ha anat amb molt poques noies aquests europeus, a més ha patit la baixa de la Mireia Benito afectada per un virus, hi ha d'altres corredores tocades, no et diré que forcessin, però deien intentem que arribis, però avui ja s'ha descartat del tot perquè la Paula no està bé d'aquest cop a les costelles i per tant ja fer net i tancar la temporada.
0: Sí, ja no correrà més aquesta temporada.
3: No, en principi no disputarà cap més cursa, no.
0: I del que també ens havies avançat és que la Paula fitxarà per Movistar, però de moment no hi ha, suposo que es esperaven al final de la temporada competitiva per anunciar-ho, però de moment no s'ha fet.
3: Bé, fa setmanes que està molt clar, fa alguns dies que està tancat del tot. Havien deixat caure que abans del Mundial ho anunciarien, no va ser així, havien deixat caure que abans de l'Europeu ho anunciarien, tampoc ha estat així, però vaja, jo crec que l'estratègia de comunicació de Movistar ha passat per anunciar-ho aviat. Sí que l'acord és total i la Paula veurem en quines condicions, però la temporada que ve correrà a l'equip Movistar.
0: Què vols dir, en quines condicions?
3: No, hem de veure el pack que inclou de sou, de salari...
0: Com que estàvem parlant de la lesió, dic, a veure si no estarà recuperada per l'any vinent.
3: No, perquè no és un fitxatge senzill. Ja. Probablement la Paula no arribarà sola. Hi haurà gent del seu entorn que l'acompanyarà en aquest viatge al Movistar.
0: Molt bé. Això només els passa als cracs, que és evident que és el que és ara mateix la Paula Blasi.
3: Home, sent... tu vas arribar amb la Gelmà. I la Gelmà amb tu.
0: Sí, no, jo crec que no estem a l'altura de la Paula.
3: Aquell tovalló que vaig veure.
0: Molt bé, ben pendents tant del moment físic, que no participaran a l'Europeu, però no és res greu, i sobretot del contractual, de la que és, crec, sens dubte, la gran sensació de l'esport català d'aquest any. Isaac, abraçada, gràcies.
3: Una abraçada.
0: I ara saltem a la piscina perquè el Club Natació Catalunya, que es va proclamar brillantment campió de l'Eurocup femenina la temporada passada, s'ha guanyat el dret de jugar a la Supercopa d'Europa. Ho farà demà a 6:15 a la piscina de les campiones d'Europa, de la piscina de l'Olympiacos, i el David Ubach n'ha parlat d'aquest partit, d'aquesta Supercopa, amb la capitana del Catalunya, l'Ona Tarriño. Aquesta és la conversa.
4: Ona Tarriño, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Estrenes capitania aquesta temporada. Déu-n'hi-do, quin repte per començar, no? Jugar a la piscina de l'Olympiacos, ni més ni menys que per una Supercopa Europea, que seria el vostre segon títol continental.
5: Sí, és un repte molt gran, però l'afrontem amb moltes ganes i l'equip està preparat pel repte.
4: Quin objectiu real us heu marcat en aquest partit? Perquè, clar, l'Olympiacos és un equip molt fet, molt experimentat, que té un bloc de jugadores que són joves, però que ja estan, sembla, en plenitud, no? Competir contra elles a la seva piscina serà molt difícil. Quin llistó us heu marcat?
5: Bueno, evidentment, pues, jugar contra un equip, com has dit, tan ben format i amb tanta qualitat és un repte, però el nostre objectiu és competir. El partit comença 0-0, per tant, anar per tot des del principi i donar-ho tot.
4: I fa molta il·lusió, imagino, jugar contra aquest rival en una piscina on l'ambient s'escalfa bastant, tot i que no és molt gran la piscina, però déu-n'hi-do l'ambient que genera.
5: Sí, evidentment, encara que l'ambient estigui en contra, és un ambient de Supercopa i crec que és algo que disfrutarem molt allà.
4: De l'Olympiacos, què heu de vigilar, principalment? Quines armes heu de tenir més en compte del rival?
5: Bueno, està clar que és un equip amb moltíssimes armes. Hem d'estar concentrats per atacar bé les seves zones, preparar bé les nostres per defensar les seves boies i estar atentes a les bones llançadores.
4: Som només al mes d'octubre, el partit arriba en un moment que és molt prematur de la temporada. Us agafa bé per punt de forma, per moment?
5: Sí, trobo que l'equip ha començat molt fort, hem estat treballant des de ja fa un mes i crec que, encara que sí que és d'hora, estem en forma i som un equip que majoritàriament ja vam estar l'any passat totes, així que trobo que sí que estem en forma i preparades pel partit.
4: Doncs, Ona, moltes gràcies i que hi hagi sort a Atenes dissabte.
5: Moltes gràcies.
6: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
7: No és només un reality.
8: A què hem vingut aquí?
9: A guanyar!
7: Tampoc una cursa més.
8: Para! Epa, Raquel!
7: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
10: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
11: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
9: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
10: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
12: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Aquest dilluns, un mite de la història del Barça, Andrés Iniesta.
14: Todo es cuestión de equipo. Cada uno tenemos que aportar nuestra parte, ¿no? Y cuanto...
13: Ha guanyat 4 vegades la Champions, 9 vegades la Lliga. Té 6 Copes del Rei, un Mundial i 2 Eurocopes.
14: Sí que aporté pues, lo que necesitaba el partido.
13: Aquest dilluns, en directe, un mite de la història del Barça, al matí de Catalunya Ràdio, Andrés Iniesta.

0: Taste to Go.
1: Que sentiu és Jalen Brunson, el base, el capità dels Knicks, que si no era prou famós ja, vaja, està en un moment de popularitat, ell i els seus companys, descomunal fins al punt. Jordi Colomer, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I avui començarem una mica pel Salseo. Aquest cap de setmana passat va ser el presentador del Saturday Night Live, que no sé, no m'atreviria a fer un paral·lelisme, però és, jo què sé, com si la Provito la presentés al Polo.
2: Sí, és un programa clàssic que va fer els 50 anys el passat curs i que pocs cops ha tingut un esportista presentant-ho, n'hi ha hagut.
1: Poquets. Cada dia hi ha un presentador sí. Diferent que normalment
2: que participa
1: artistes,
2: en gags en directe.
1: Actors, sí, exacte. Sí, ell també ho fa i la veritat és que trobo que té més gràcia participar en els gags que presentant.
2: Sí, bueno, perquè és més llegir un guió.
1: Faltaria una mica de tot.
2: Sí, hi ha la broma amb els companys i tot, però és una mostra del moment de popularitat d'aquest jugador, perquè hi ha pocs jugadors, és veritat, diferents esports que hagin estat presentadors de l'SNL.
1: I també reflecteix el pes que tenen els Knicks, perquè de campió n'hi ha un cada any i això no ha passat, no ha passat amb grans superestrelles, ho podien haver fet prèviament amb jugadors molt més importants que Brunson, jo què sé, LeBron, Kobe, sí. Bryant, i no ha passat mai.
2: Si suma que el programa es fa a Nova York...
1: Clar, evident.
2: Però...
1: Sí, que és un programa més d'abast nacional, sí. Però que, vaja, bastant indissimuladament dels Knicks.
2: Sí, tirant que es compren cap a casa totalment. Però vull dir que és un moment dolç dels Knicks i que l'han de gaudir de popularitat. Recordem que si els Knicks han estat molts anys, molt sense guanyar res, però seguia sent la primera o la segona franquícia que més productes venia, perquè molta gent va allà i es compra samarretes dels Knicks o va al Madison a veure un partit, encara que no sàpiguen que la pilota rodona forma part del pack. Vull dir, i aquest anell el que farà és disparar encara més això, i ajudes que sempre han volgut anar als Knicks per com es viu a Nova York i pels contractes que et venen pel fet d'anar als Knicks. Segur que ja l'hem Brunson, ara n'hi han caigut uns quants i el veurem molt en anuncis i així als Estats Units a partir del títol i el fet de ser als Knicks.
1: Parlant de preus d'entrades, les del... vaja, totes, però les de la nit de... l'opening night, la nit inaugural de la temporada, que faltan poc més de dues setmanes, el dia que els Knicks rebran els anells, els preus són... Aquí ens queixem dels preus del clàssic de futbol, allò sí que és descomunal.
2: Sí, però a més s'han agafat, jo he vist ara comparatives de, precisament del clàssic de futbol amb els Knicks a les finals, però sí, clar, els Knicks a les finals van disparar molt més el preu de qualsevol altra final pel fet de ser els Knicks. Però sí, bé, jo tinc un conegut que fa poc em va dir, tinc uns amics que van a Nova York per comprar entrades, els hi vaig dir on, i em va dir, pot ser que el preu sigui tal? Dic, sí, de les més barates. Sí, és aquest el preu, és el que val anar a veure els Knicks. I
1: molt
2: ara
1: bé.
2: Que són campions, doncs més.
1: Doncs els Knicks, que defensaran títol en aquesta temporada que arrenca el 20 d'octubre amb un duel contra Filadèlfia, l'altre equip de moda, el fitxatge de LeBron James, etc. Un LeBron James que no ho desconeixia. M'has explicat una història curiosa de la seva vida fora de la pista.
2: Sí, que viurà a Nova York. Ell, Filadèlfia, està molt bé per anar-hi jugar, però per viure, òbviament, es viu millor a Nova York, i el que fa és fer servir l'helicòpter. Com hi ha molt de trànsit, així estalvia temps.
1: Clar, els helicòpters i les estrelles de l'NBA fa una mica de basada.
2: Es compra cap als Lakers, sí, sí. I fa patir. Però sí, va dir el primer dia que era el mitjà de transport que faria servir, si se li pot dir mitjà de transport, públic segur que no.
1: Quan hi deu haver?
2: Sembla que eren 3/4 d'hora o menys.
1: Ah.
2: Que s'estalviava gairebé una hora de ruta.
1: Un embús de la cinquena avinguda i,
2: sí.
1: I ho tens fet. En fi, LeBron i les seves excentricitats, si és que se li pot dir així, segurament del jugador més icònic ara mateix de l'NBA. Ha estat setmana de Media Days als equips, en plena pretemporada, o ja el tram final de temporada, i t'ha cridat l'atenció el que ha dit Wembanyama sobre la qüestió de les apostes que ens explicava la setmana passada.
2: Sí, ja sé que és un jugador com, no, que aposta molts pels valors, que fa aquests entrenaments. L'any passat se'n va anar amb els monjos Shaolin a entrenar i aquestes coses tan estranyes, i ha estat molt clar. Ell ha dit que no entenia que ell mai li van preguntar si tu algun dia veus allò fent publicitat a les cases d'apostes, com fan tant a l'NBA, i va dir que no, que ell no ho entenia, i encara menys amb estrelles que guanyen tants diners, que no necessiten aquests diners. LeBron no necessita aquests diners. I bueno, que...
1: La prova és que jugarà a Filadèlfia per 2 milions
2: sí,
1: l'any.
2: Sí, pel mínim, però és que té una fortuna que sobre els 1.000 milions.
1: Per això, ja. Per això, que no li ve d'aquí, sí, sí.
2: I que ell no ho entenia i que esperava que més gent fos com ell i no com aquestes estrelles que estan fent publicitat a les apostes amb tots els problemes que sabem que comporta les addiccions a les apostes.
1: Bé, doncs ja sabem que ho embanyem, no cal trucar-lo si tens una empresa d'apostes i et vols promocionar, però que sí que ho pots fer amb LeBron o amb Kevin Durant o amb qui, pues, amb la resta d'estrelles. Sí. I acabem amb una situació econòmica, parlo de Jalen Duren, el pivot dels Pistons, que estava esperant una gran renovació, però com que s'han començat a limitar les despeses a l'NBA, ja ens ho explicaves la setmana passada, s'ha hagut de quedar amb un contracte de només 40 milions anuals.
2: Ah, exacte. No, ell ha estat una mica el col·laborat de l'estiu. Semblava que Detroit, que va ser l'equip que va ser el millor de la fase regular a l'est, es quedaria sense el seu pivot estrella. Recordem que va ser All-Star, va ser triat en el tercer millor 5, que seria entre els 15 millors de l'NBA. Això li permetia un màxim, que eren 278 milions, i Detroit des de l'inici ha dit no. A més, com que era gent lliure restringit i podien igualar qualsevol l'oferta, li van dir vés, i si trobes algú, igual te l'igualem, igual no. Ell va dir que no es presentava al Media Day. Han eliminat alguna clàusula que hi havia que s'ha conegut, com per exemple del control del pes, que és a dir, ara és simplement cobra aquests milions, i el que caldrà veure, al final són 200 milions per 5 anys, com deies, 40, està molt bé per ser un segon espasa.
1: He perdut 70 quilos, però em podré posar com el Kiko a fotre-me hamburgueses. Bé.
2: I veurem Detroit aquest inici, com afecta això la química, o si no, de 5-4 dies estem veient ja rumors de traspàs, ja ha sortit que si Washington ho faria Anthony Davis, com no, per fer l'intercanvi, o si és un d'aquests noms que ens hem d'acostumar a veure amb el rumor, o sí, a partir de la renovació hi ha pau i Detroit torna a ser un equip competitiu com va ser la temporada passada.
1: Doncs això, que dues setmanes mal comptades i ja comença la temporada regular a l'NBA. Ara ja deixem enrere apostes, media days, helicòpters i ja els pròxims capítols del Coast to Coast. I ja ens centrarem en la pilota i en la cistella. Jordi, gràcies.
2: Fins la pròxima.
1: 2 minuts encara no i les 9. Abans d'acabar, la Sònia ha rematat el tot costa.
0: Doncs mira, amb els últims segons del partit d'Eurolliga del Barça a la pista del Besiktas, el Barça guanya de 10, queden 17 segons mal comptats, per tant el Barça guanyarà aquest partit d'Eurolliga. Encara els últims segons, si els voleu seguir, el Digital de Catalunya Ràdio amb el Macià i companyia. El dia en què us hem explicat que diumenge hi ha clàssic al Camp Nou, clàssic femení, hem sentit Serra Jordi, us hem fet tota la prèvia diumenge a les 5 de la tarda. Hem fins i tot regalat una entrada doble, perquè teniu entrades al web del Barça a preus econòmics. Si voleu veure futbol, diumenge a les 5 al Camp Nou, si el voleu sentir a la ràdio, a la TDG, us explicarem el partit amb el Salmurri i companyia i servidora també.
1: El xut i el gol.
0: El dia... Aquest serà un gag que ens acompanyarà tota la temporada. Però,
1: clar.
0: Ja està més que vist això. I també us hem explicat que Rafinha està a punt per jugar contra el Getafe, que li han fet la ressonància i que no hi ha res, per tant, tothom tranquil. 82-95, resultat final, ha guanyat el Barça de 13 a la pista del Besiktas.
1: Dues victòries, una derrota pels de Sekulic en aquest inici d'Eurolliga. Gràcies, Sònia.
0: Fins dilluns.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré i el Joan Fitó pendents de les xarxes socials, amb el Xavi Vall i la Júlia Aparicio al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Els del Tot Costa tornem dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Luis, tu creus que l'altre Luis farà descansar la Min?
3: Puede ser que sí. ¿Y?
4: Puede ser que no.
3: Bravo!
5: Pedro Sánchez ha tornat a obrir un període de reflexió. Aquest no és en principi de 5 dies, serà més breu, només un cap de setmana per decidir si convoca eleccions anticipades. Un terratrèmol que s'ha confirmat quan Junts, com va anunciar ahir a la nit, ha fet caure els dos decrets sobre l'habitatge juntament amb Vox i el PP. A hores d'ara, la gran pregunta és si estem entrant en l'últim cap de setmana de la legislatura. Bona nit, són les 9.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
5: Les últimes paraules que hem sentit de Pedro Sánchez han sigut al Congrés just abans que se sotmetessin a votació els dos decrets d'habitatge.
6: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
5: Una advertència que no ha servit de res i des del principal partit de l'oposició, Feijóo s'ha mostrat disposat a anar a les urnes.
7: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
5: De seguida farem la crònica política de la jornada i analitzarem els escenaris que s'obren a partir d'ara amb la Paula Brujat.
0: Mentre Pedro Sánchez rumia els següents passos que farà, al carrer crides a la vaga general. I també a una gran manifestació demà. Joan García, Barcelona.
8: A l'Hospitalet serà a partir de les 7 de la tarda i es preveu una gran mobilització al carrer que avui ja s'ha començat a preparar amb una assemblea dels acampats a Plaça de Catalunya i amb dos talls de trànsit, una a la Gran Via i una altra a la Meridiana. El sindicat de llogateres fa una crida a tots els sectors a anar a una vaga general.
0: També els ànims estan escalfats a la Puerta del Sol, Montse Mir, Madrid.
9: Aquí reclamen exactament el mateix, que hi hagi una vaga general, i diuen que no aixecaran l'acampada fins que els sindicats majoritaris la convoquin. També a Madrid, demà una mobilització que sortirà de quatre punts diferents de la ciutat per acabar a la plaça de Cibeles, començarà a les 12 del migdia.
5: Doncs sapiguem si les protestes de Barcelona estan afectant el trànsit. Mariluz García.
10: Doncs la manifestació de Gran Via Plaça Espanya ja s'ha retirat, segons ens ha informat l'Ajuntament de Barcelona. Ja pràcticament no provoca retencions, n'ha arribat a provocar d'un parell de quilòmetres. La de Meridiana, Fabra i Puig encara hi és, però la cua que provoca és força localitzada. Queden també algunes aturades per vehicles avariats a la C58, a l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, i d'altra banda la ronda litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Pels Aiguats, encara tallada la C12 a dos trams, entre Tortosa i Amposta, més de 8 quilòmetres, i també en un tram petit de Tortosa a Roquetes de mig quilòmetre. Aquí l'alternativa és l'interior de la població.
0: El pitjor de l'episodi de pluja ja ha quedat enrere, tot i que a les Terres de l'Ebre han caigut molts litres d'aigua, no hi ha hagut tantes incidències com en altres ocasions. A Tortosa hi tenim el Ricard Buigas.
11: Sí, l'evolució de l'emergència és positiva, segons han explicat els bombers des d'aquí, des del centre de comandament avançat de Tortosa. L'aigua ha causat danys materials, no hi ha hagut afectacions importants a les persones, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. Protecció Civil, això sí, diu que ara treballen perquè 1.200 clients recuperin el subministrament elèctric.
0: Tot i això, compte perquè pot tornar a ploure amb força les pròximes hores. Gemma Puig, què indica el pronòstic?
12: Doncs sí, que aquesta matinada les ruixats es poden reactivar justament en aquest sector de les Terres de l'Ebre, i aquest cap de setmana haurem d'estar molt pendents del temps perquè de cara a aquest dissabte pot ploure amb intensitat a qualsevol punt del litoral i el prelitoral, des del Montsià fins a l'Empordà, també cap a comarques interiors, i la matinada de dissabte a diumenge de moment sembla que sentiríem aquesta part encara més activa.
5: I haurem de connectar amb Brussel·les perquè la Unió Europea podria alliberar reserves de dièsel. És la resposta comunitària a les amenaces de Donald Trump de vetar les exportacions d'aquest carburant del dièsel.
0: I avui la música en directe la posaran ells.

0: Aquesta hora Vetusta Morla comença concert al Palau Sant Jordi de Barcelona i l'està seguint el Marc Ruiz. També tindrem una veu destacadíssima del panorama cultural català. A partir de les 10 entrevistarem Mario Gas. Aquests dies fa un monòleg a la Beckett titulat, atenció, El pessimismo alegre, mi suicidio. Un instante
1: mientras los turistas se van. I els esports, Vilcadilla, parlarem de bàsquet.
2: Sí, exacte, perquè el Barça acaba de jugar partit a l'Eurolliga, tercera jornada, i ha guanyat segona victòria del Barça en aquesta competició europea. L'equip blaugrana ha guanyat 82 a 95 de 13, per tant, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts, 2 rebots i 2 assistències. Ara el Barça s'ha situat provisionalment 7è a la classificació.
1: Un informatiu que tancarem a tocar de les 11 amb una vinyeta parlada de la del Nino Taire Cap, que ja ens està escoltant ben atentament.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Aquest ha estat l'últim intent de Pedro Sánchez per salvar avui al Congrés els decrets d'habitatge i també l'últim cop que li hem pogut sentir la veu, de fet, abans de tancar-se a reflexionar sobre un avançament electoral. I és que el president espanyol avui no ho ha aconseguit. Junts ha complert l'amenaça i ha tombat els textos amb què l'executiu volia, entre d'altres, prohibir els desnonaments de persones vulnerables. I això pot precipitar ara un avançament electoral. Sánchez diu que es tancarà aquest cap de setmana a la Moncloa per meditar si convoca o no les eleccions per abans que s'acabi aquest any. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
2: Bona nit, com esteu?
1: Molt bé, a veure, què sabem hores d'ara d'aquest possible avançament de les eleccions? Podríem dir que és l'opció que té més força?
2: Hi ha ministres que donen per fet que hi haurà efectivament avançament electoral, d'altres, però, no ho tenen tan clar, i és que penseu que la decisió té molts pros, però també té contres, i el que vol fer Pedro Sánchez ara mateix és meditar-ho bé. Per això, com tu deies, s'agafa uns dies de reflexió, es passarà tot el cap de setmana a la Moncloa, sabem que no anunciarà la decisió durant el cap de setmana, i si es decideix a convocar eleccions, doncs ho faria dilluns. Què vol fer? Vol analitzar les conseqüències de la derrota d'avui al Congrés, vol veure quina resposta hi ha al carrer durant aquest cap de setmana, si creix sobretot la mobilització, perquè la clau de volta de tot plegat per si hi ha un nou avançament electoral serà justament veure com de profunda és la indignació per aquests decrets que s'han tombat avui, si aquesta indignació és suficient per anar a eleccions amb possibilitats de guanyar-les, o si és millor per Pedro Sánchez esperar per més endavant, fer-ho a la primavera o ja fer-ho al final de la legislatura l'estiu que ve. Sánchez el que no vol fer és un pas en fals, per més que en privat molts ministres i molts dirigents socialistes l'estan pressionant des de primera hora del matí i li demanen que convoqui. En públic, tots els ministres a qui hem pogut preguntar respecten els seus tempos i el que fan és treure pressió.
3: Calma, calma.
4: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
2: Això deien en públic Isabel Rodríguez i Òscar López, ministres, i en privat molts dirigents socialistes ens diuen que no hi haurà millor oportunitat que ara. També diuen que a Sánchez el pot beneficiar una possible derrota de Trump a les eleccions de novembre, per tant veuen una oportunitat avançar eleccions, però hi ha altres socialistes que volen no precipitar-se perquè creuen que un avançament podria suposar entregar el govern abans d'hora al PP i Vox. Per tant, en definitiva, Sánchez, que haurà de decidir si fa de la necessitat virtut un altre cop i si es veu fort per donar la volta a totes aquestes enquestes que de moment el donen com a clar perdedor d'unes eleccions.
1: Veurem què és el que fa dilluns, però si finalment prem el botó electoral, quin calendari tindríem per endavant?
2: Hi ha diverses opcions. Si ho anuncia dilluns i les Corts es dissolen dimarts, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre. Apunteu la data, 29 de novembre. Són els 54 dies mínims que marca la llei entre l'anunci, la dissolució i el dia de posar les urnes. Si Pedro Sánchez no ho volgués fer tan immediat, una altra opció seria el 6 de desembre. Això seria en ple pont de la Constitució. I són ara mateix les dues dates que sospesa la Moncloa, que s'han anat parlant durant aquest matí. Per tant, seria clarament un avançament electoral, perquè fins ara ho havíem anat explicant. Es parlava d'anar a eleccions al febrer o al març, o ja directament a l'agost, quan acaba la legislatura.
1: Sí. El ple d'avui diríem que ho ha precipitat tot. Veurem quina decisió es pren finalment. Com ho han rebut les forces del Congrés, aquesta derrota del president del govern espanyol, i la hipòtesi que tot plegat derivi en convocatòria electoral?
2: El ple d'avui marca un abans i un després. És claríssim, la campanya electoral ja està servida amb el que passat avui i ningú s'imaginava que seria el debat de l'habitatge el que precipitaria el futur del mandat de Pedro Sánchez. Sumar creu que Junts, el PP i Vox han de pagar pel que han fet avui, tombar aquestes mesures per l'habitatge, que no els pot sortir gratis el que han fet i que han de quedar retratats. Per això, des de Sumar, el ministre Pablo Bustinduy deia que si hi ha eleccions seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà els de Míriam Nogueras.
5: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima.
2: Però què fa Junts? Doncs Junts se'ls polsa la pressió. Míriam Nogueras la trasllada tota cap a Pedro Sánchez per no haver fet, diu, el paquet d'habitatge que li havien reclamat.
3: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. És un moment molt greu. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
2: I Esquerra Republicana i Podem avisaven a Pedro Sánchez que no s'equivoqui perquè Gabriel Rufián i Jon Velarra creuen que seria precipitat convocar eleccions anticipades.
6: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar. Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
7: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
2: Tots deien estar preparats, però les esquerres de Sánchez creuen que pot ser un tret al peu i demanen a Pedro Sánchez que aguanti fins al final. PP i Vox, dreta i extrema dreta, què creuen? Doncs que Sánchez ja va tard. Diuen que avui ha quedat més clar que mai que la legislatura està morta i que la majoria de la investidura de Sánchez està completament desfeta.
1: És clar, en tots aquests posicionaments, Paula, hi veiem una mica, no tot, però segurament sí que una part important de com arriben o com arribarien aquests partits a una convocatòria electoral avançada. Alguns partits no tenen clarament encara identificat qui hauria de ser el candidat, etc. No? Hi ha disparitat de situacions en aquest cas.
2: Sí, és veritat que totes les maquinàries dels partits ja estaven en marxa perquè la legislatura ja estava a la recta final, però avui tothom, quan s'ha començat a parlar d'aquest possible avançament electoral, ha mirat cap a Sumar, ha mirat cap als socis de Pedro Sánchez, perquè no tenen encara un candidat clar i no tenen encara aquest espai definit. En les últimes setmanes és veritat que Sumar ha anat reconfigurant tot l'espai amb figures ascendents, com pot ser l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, o Pablo Bustinduy, o la ministra Mònica García. Són tots noms que sonen, tot i que en públic alguns d'ells s'han descartat. El que ens diu Sumar és que la decisió de qui serà el seu candidat o candidata no trigaran a anunciar-se. Diuen que estan preparats per si Sánchez decideix convocar eleccions. De fet, demà passat es reuneixen per reorganitzar l'espai, i avui Sánchez el que ha fet ha estat veure's en privat amb els 5 ministres de Sumar del govern espanyol per parlar, per sondejar escenaris i per veure, doncs, quines possibilitats. Sánchez ha estat molta estona del matí aquí al Congrés tancat amb reunions amb diversos ministres, també amb aquests de Sumar, per anar sondejant el terreny de què és el que ha de fer. Hi ha altres dubtes, però, Agnès, què passa amb Podem? Si tindrien temps d'anar units amb Sumar o si les presses accentuarien de nou encara més la divisió a l'esquerra del PSOE. I ara ja sentíem el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, avisant que l'esquerra del PSOE no està prou organitzada per disputar d'aquí a poques setmanes unes eleccions. Hi ha una altra clau aquí, que és Junts per Catalunya, amb un imminent retorn de Carles Puigdemont sobre la taula, si a partir de la setmana que ve se li aplica l'amnistia, com es situaria el partit i com encaixaria amb una campanya electoral aquest escenari d'un possible retorn de Puigdemont.
1: És ben bé que el calendari té moltes coses calentes sobre la taula. Veiem aquí a l'esquerra del PSOE, doncs, moltes incògnites. En els partits de la dreta els veiem molt més convençuts per la convocatòria electoral anticipada. Aquí el panorama és més clar?
2: Sí, perquè el Partit Popular i Vox es freguen les mans amb la possibilitat d'anar definitivament a eleccions. Penseu que Alberto Núñez Feijóo fa 3 anys i mig que espera aquest moment, espera que es posin les urnes, i la maquinària del Partit Popular està del tot engreixada, doncs, per afrontar-les. Feijóo deia avui que no cal esperar ni un minut més.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Disuelva las Cortes. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
2: Això deia Feijóo a Pedro Sánchez, el líder del PP, que se sent fort per les enquestes, que ara mateix donen una clara majoria de PP i Vox, però la mobilització de les esquerres, si realment és així, i això és el que valora Sánchez, doncs podria frustrar els seus plans per arribar a la Moncloa. Hi ha una cosa més, i és que Feijóo mai ha aconseguit el suport de Junts per una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez, però avui, qui sap si aquest no de Junts l'ajudarà a arribar a la Moncloa.
1: Doncs li hem de deixar els punts suspensius en aquesta frase, perquè almenys fins dilluns no sabrem com haurà d'evolucionar i com seran els pròxims mesos. Gràcies, Paula. Bona nit.
2: A vosaltres, bona nit.
9: Adéu. Doncs un escenari molt obert quan arribem a un quart de deu. Escenari molt obert que ha tingut aquest moment com a detonant.
10: Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
9: Junts ha sumat els seus vots als del PP i Vox per fer caure el decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert, bona nit.
11: Bona nit, sí, un ple que només tenia la convalidació d'aquests dos decrets en l'ordre del dia i que s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, s'ha copsat de seguida, nervis, interrupcions constants, discursos molt pujats de to. Per exemple, quan Gabriel Rufián ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
12: Está su estelada. La voy a dejar aquí para que no lo olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
11: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions.
13: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
11: Era Gerardo Pisarello dels Comuns i es referia a la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa unes setmanes després d'haver estat desnonada. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, també ha interpel·lat repetidament els diputats de Junts.
14: El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del gobierno está recogido hoy en el BOE. Demuestren que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
11: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guany i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
3: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
9: Al final d'aquest debat hem sentit Pedro Sánchez des del faristol, ha volgut pronunciar unes paraules, cosa que no és habitual, oi?
11: No, no és gens habitual, no és comú que surti a demanar al president espanyol el vot per un reial decret com els que es votaven avui, i tot això, diguéssim, que ha confirmat l'excepcionalitat d'aquest ple que hem viscut avui.
0: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
11: Fa temps que l'hemicicle tendeix a semblar-se molt a un pati d'escola, i avui no n'ha estat l'excepció. Ara veureu on vaig a parar. Suposo que recordareu aquella diputada del PP a qui van expulsar de la cambra per haver mostrat un esprai de gas pebre. Després va provocar tot aquella casos d'atenció mèdica de diversos treballadors al Congrés per haver inhalat aquest gas a l'hora de buidar-lo. És Ana Vázquez. Doncs bé, la segona votació de viva veu ha començat per ella avui al Congrés i aquesta ha estat la reacció de part de la bancada de l'esquerra.
15: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco.
16: Señores secretarios, vamos a empezar. Por favor, silencio.
11: Diversos por favor, diputats, com silencio. Sentim, han imitat el so d'un esprai continuadament. Favor, en fi, fetes les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb llançaments de pamflets als diputats per part d'activistes del dret a l'habitatge.
9: Molt bé, doncs ja veurem si els hi queden gaires més sessions a aquesta legislatura o no.
1: I d'aquest tipus, a veure, aquests números, no? Mentrestant, a Barcelona, tarda de mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a la Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els concentrats, mentrestant, han celebrat una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, i és que han fet una crida a la vaga general. Unitat mòbil a la plaça Catalunya, Xavier Cussó i Joan Garcia, bona nit.
17: Bona nit, doncs sí, tarda vespre de mobilitzacions al carrer per escalfar motors, sobretot per la manifestació de demà a la tarda a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta, sobretot dels sindicats de l'habitatge de Catalunya, al que ha passat avui al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de la plaça de Catalunya els hem vist com feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets. I en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet extensible a tots els sectors en una assemblea multitudinària que s'ha fet després, a mitja tarda, a la mateixa plaça de Catalunya.
18: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
17: Si fins ara aquest sindicat ens ha explicat que s'havia vingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres de propostes. Propostes de màxims, diuen. La també portaveu del sindicat, Carme Alcaraz, en enumera alguns.
19: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives. I la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
17: El sindicat de llogateres compta poder traure a la vaga general els sindicats laborals. De moment, Comissions Obreres i UGT el que han fet és treure un comunicat on sí, criden a la mobilització per dignificar l'accés a l'habitatge, però en cap moment esmenten una vaga general.
1: Això és el que ha passat a la plaça Catalunya, però a banda d'això, ho dèiem abans, Joan, hi ha hagut aquestes dues altres mobilitzacions a la Meridiana i la Gran Via, que han tallat les vies durant una bona estona i que ha tingut també la seva afectació, eh?
17: Sí, sí, una a la Meridiana amb Fabra i Puig, una altra a la Gran Via, a plaça d'Espanya, amb intenció d'expressar també al carrer la indignació que han dit els convocants que senten els afectats. Això ho ha convocat la Confederació Sindicat pel Dret a l'Habitatge de Catalunya i la seva portaveu, Marta Espriu, ens ho explicava.
20: Hem vist com definitivament en el Congreso els polítics que estan allà no estan batllant per les demandes que tenim en el moviment per l'habitatge des de fa anys, que de fet són les demandes de la classe treballadora. I, per tant, hem fet una crida a la població a que aquesta manca de normalitat que estem vivint amb la crisi es noti també al carrer.
17: Ara aquí, a l'acampada de plaça de Catalunya, és hora de sopar. Els ànims diríem que s'han apaivagat una mica després de 4 dies. Aquesta acampada s'ha fet més gran. Ja són prop de 200 tendes i força organització amb àrees d'informació i de serveis.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Bona nit.
17: Bona nit.
9: I també protestes a Madrid. Unes protestes que han agafat un nou impuls avui també després del que ha passat al Congrés amb aquests decrets que han caigut. Connectem amb la Puerta del Sol. Allà hi tenim la Montse Mir. Montse, bona nit.
21: Bona nit.
9: No sé si s'ha notat el que ha passat al Congrés amb el to que ha agafat aquí la protesta també.
21: Sí, sí, s'ha notat. I a banda d'això, molts dels que ara estan aquí acampats a la Puerta del Sol, en aquella hora de la tarda eren justament davant del Congrés expressant la seva disconformitat i, sobretot, reclamant el que sentíem, una vaga general. De fet, ara mateix ens han repartit uns papers que diuen que aquesta acampada es manté fins que els sindicats la convoquin. Acabem de sentir el Joan Garcia, que feia referència en aquest comunicat en què els sindicats UGT i Comissions Obreres criden a la mobilització, però que de moment no surt en aquest comunicat la paraula vaga general. Aquí hi ha molta gent i, com us dèiem, el sindicat de llogateres d'aquí de Madrid l'hem pogut sentir just després de la votació al Congrés. Una de les seves portaveus és Alicia del Río.
22: Que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase sí. trabajadora. La herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
9: Doncs ara que falten 6 minuts per 2:15, quin és l'ambient que hi ha ara mateix aquí?
21: Mira, curiós, al mig de la plaça hi ha les tendes, molles, perquè fa una estona ha caigut un aiguat d'aquests considerables, ara no plou, fa una mica de plogim, però poca cosa, i als voltants van passant tot de turistes. És una estona en què s'ha baixat una mica el to de les reivindicacions, suposo, perquè és també l'hora de sopar i perquè el moment intens ha estat entre 8 i 9. I hem descobert, per exemple, un altre tipus de reivindicació no tan cridanera. Mira, a veure si la podem sentir. Va. Una cançó.

0: canten prou bé, cor... canten prou bé. Sí,
1: sí, i tenint en compte que, a més, les he gravat de lluny, són un cor de dones, Corafon, que assaja en un centre social d'aquí de Madrid, que es diu Seco, i cantaven una cançó de Sílvia Pérez Cruz que surt a la pel·lícula de l'Eduard Cortés. Al final, una d'elles, la Cipri, explicava a la gent què significava aquesta cançó. Com que la gravació no era massa bona, he aprofitat per acostar-me a la Cipri i que ens ho expliqui a nosaltres.
2: No hay tanto pan, habla de desahucios, de paro, de engaños, de usura, de violencia,

0: I el que us deia, joves els trobem, però tenen aproximadament això, entre 16, 20, 25 anys, jovenets, molt jovenets, no n'hi ha gaires. Hem pogut parlar, però, amb alguns d'ells.
1: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas que una casa, ¿sabes?
2: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
0: Dignitat és el que han repetit més aquest jovent. Per cert, us recordo, demà mobilització aquí a Madrid. S'espera que sigui multitudinària. Serà a les 12 del migdia des de 4 punts de la ciutat per acabar a la plaça de la Cibeles.
3: És la Montse Mira en directe des de la Puerta del Sol. Gràcies, Montse. Bona nit.
0: Bona nit.
4: Després de les pluges fortes d'aquesta nit i matinada, continua plovent a molts llocs i ho ha de continuar fent al llarg del cap de setmana. Després, a tocar de les 10, la Gemma Puig ens farà el pronòstic del temps. El que sí que és cert és que ara les Terres de l'Ebre comencen a respirar una mica després de l'episodi d'aiguats que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers continuaran treballant a la zona, traient aigua de baixos i aparcaments, però donen per superada la fase més crítica d'aquestes inundacions. En total, han fet 300 actuacions i han rescatat una vintena de persones atrapades per l'aigua. Unitat mòbil a Tortosa, en directe, Xavier Espel i Ricard Buigas. Bona nit, Ricard.
5: Hola, què tal? Bona nit.
4: La part positiva és que no hi ha hagut danys personals perquè sí que ha caigut molta aigua.
5: Doncs sí, aquesta és una dada molt important, eh? Penseu, mira, que aquí els bombers estan reduint ja la infraestructura del centre de comandament avançat, que està ubicat al pavelló firal de Tortosa, on estem nosaltres. S'han arribat a desplegar 140 bombers. Aquesta tarda en quedaven uns 120, però de mica en mica aniran tornant als seus parcs. Això sí, quedarà un contingent per atendre possibles noves incidències. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, l'Albert Castellet, ens ha explicat aquesta tarda que l'emergència evoluciona positivament i, com bé dèieu, han rebut uns 300 avisos d'emergències. Una vintena són rescats a persones, sobretot conductors que no podien sortir dels seus vehicles, però han volgut deixar també ben clar que en cap moment hi ha hagut risc per a la vida d'aquestes persones. Pel que fa a les infraestructures, curiós, només s'han registrat 4 incidents i no són molt greus. Aquesta dada contrasta moltíssim amb les incidències registrades just l'any passat amb un episodi molt similar. Castellet ha explicat per què.
6: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. A l'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
5: Bé, hem de destacar que encara queden uns 1.200 usuaris sense llum, sobretot d'urbanitzacions d'Ulldecona i Tortosa. El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que estan treballant per solucionar el problema.
7: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
5: L'aigua d'aquesta matinada ha afectat la teulada de dos edificis del centre històric de Tortosa. Han hagut de desallotjar una vintena de persones de manera preventiva. L'Ajuntament diu que ja s'han allotjat en hotels o habitatges d'amics i familiars.
4: Això a Tortosa, Ricard, però aquesta tarda heu estat en alguns dels municipis també més afectats. Que us hi heu trobat?
5: Mira, hem anat a l'Ametlla de Mar perquè és la població que acumula més litres, més de 270 litres. Aquesta població, a més, la creuen dos grans barrancs, Santes Creus i l'Estany. A l'Estany l'aigua s'ha endut fins i tot un pont. I el barranc del Canalet, que és un altre barranc que hi ha en aquesta població, passa just pel carrer Major. Hi ha baixos que han quedat molt afectats. Hem parlat amb la Luana, té una geladeria precisament al carrer Major. Ens ha explicat que les afectacions no han estat, això sí, tan greus com altres vegades quan l'aigua s'ha arribat a endur cotxes.
8: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament, cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
5: La prioritat aquí a l'Ametlla de Mar és recuperar la mobilitat i també l'activitat dels equipaments municipals, com, per exemple, les escoles. I a Santa Bàrbara, on també hi ha plogut molt, veïns i botiguers han anat retirant aigua de les cases i botigues durant tot el dia. Hi ha fins i tot voluntaris com el Cristian que estan ajudant bombers i Protecció Civil.
9: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessita.

0: intentem evaporar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
1: Bé, Agnès, això sí, tots tenen clar que les feines encara s'allargaran uns dies més. Ara tocarà també recuperar camins i veure com ha afectat l'aigua als conreus.
2: Molt bé, moltes gràcies. En directe des de Tortosa, Arquer Buigas i Xavi Espel. Bona nit.
3: Bona nit. La situació sobre el terreny, per tant, que va millorant de mica en mica, i això ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Oriol Pujador.
4: Sí, en xifres globals d'emergències assegura que s'han rebut 600 trucades des d'ahir, quan va començar aquest episodi. Ara la situació s'ha normalitzat amb el transport ferroviari entre Barcelona i València ja recuperat, i amb la previsió que totes les carreteres puguin estar operatives demà. A aquesta hora, aquesta nit, encara n'hi ha alguna afectació. Ara bé, hem de continuar parlant de pluges. És per això que Protecció Civil demana molta prudència i precaució als ciutadans. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recordava que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal continuar estant molt pendents.
5: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagin basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
4: El gruix de les pluges abundants ha passat, demà ha de continuar plovent, però des del Servei Meteorològic de Catalunya ja adverteixen que la nit i matinada de dissabte a diumenge hi ha avisos de color vermell de nou, en aquest cas al litoral central i a la Costa Brava. Serrais Roca és la directora del Meteocat.
6: La probabilitat més alta de que es produeixin aquests registres de precipitació intensa de 5 sobre 6, doncs podrien afectar algunes de les comarques entre la Costa Central, Costa Daurada, alguns punts de la costa del sud de la Costa Brava.
2: Per tant, serà un d'aquells caps de setmana que caldrà continuar mirant el cel i el pronòstic per les hores següents si sortim de casa, hem d'agafar el cotxe, etc. Mentrestant, el Departament d'Interior ha volgut defensar la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que aquest matí qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí, Oriol.
4: Alcaldes com el de Roquetes, al Baix Ebre, que han lamentat en declaracions a Catalunya Ràdio que el departament no fos clar i a la nit. Ivan García assegurava que les alertes que ja van rebre i el territori eren prou importants com perquè aquest matí ja no es fessin desplaçaments ni classes.
7: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort, ho vam fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
4: No es va fer ahir, avui, entre les 8 i les 9 del matí, abans de que obrissin aquests centres educatius. El departament s'hi ha enviat un mail a les direccions dels centres de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no s'obrissin les escoles ni instituts. La consellera Núria Parlon ha justificat que ahir no es prengués cap decisió i que es traslladés als municipis la possibilitat de suspendre les classes.
8: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre ahir ja estaven tancades moltes escoles van decidir d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments que, com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
4: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest.
3: Gràcies, Oriol. En aquest context semblarà estrany que parlem de sequera, però el cas és que venim d'un estiu extremadament sec. Per això, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha hagut de declarar part de la conca, concretament el Segre i els seus afluents i la Garona a la Vall d'Aran, en situació de sequera prolongada. De moment, no cal patir això sí perquè pugui tenir conseqüències com les del 2023. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
9: No, perquè les reserves dels pantans són altes. Això perquè, segons ha explicat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, avui, durant el balanç de l'any hidrològic, l'hivern va ser un 60% més plujós del que és habitual. L'estiu, però, va ser un 60% més sec i calorós que el d'un any normal, i la falta de pluges d'estos últims mesos ha fet que a finals de setembre el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana i la Garona s'hagin declarat en situació de sequera. I tot i que sí, les reserves són suficients als embassaments, en alguns, com a Rialp, han caigut a la meitat. Des de la XR remarquen, però, que la situació ara mateix no és preocupant. Mario Carreras és cap d'explotació de la Confederació.
10: En agost sí que ho va allí pues algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
9: La sequera de l'estiu ha fet a més que alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, hagin tingut problemes de subministrament d'aigua.
3: Passen 7 minuts de 9:45, fem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim la crònica internacional que també ve carregada avui.
11: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
13: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberis Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberis Liber a Besalú.
14: Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: A principis del segle XX, un intel·lectual mallorquí va imaginar una nova manera d'entendre Catalunya. Gabriel Alomà va defensar un catalanisme republicà i progressista. En un moment en què el moviment estava dominat per la dreta, Alomà va voler acostar-lo a les classes populars i unir l'emancipació nacional amb la transformació social. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
16: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
14: Vols saber com?
16: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
14: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
11: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Passen pràcticament 10 minuts a 9:45 de la nit. Avui els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel de les seves reserves amb l'objectiu d'intentar rebaixar els preus dels carburants en plena pujada justament per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués aquesta decisió. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Hola, bona nit. Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès, Emmanuel Macron, ho defensa.
18: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuí del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
17: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
18: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
17: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
19: Ah.
3: I a França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Anem cap a París, Isabel Galí. Bona nit.
19: Bona nit. Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret, mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
20: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
19: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
21: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
19: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geffroy.
22: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
19: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.

0: Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleshki. Això és a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solias.
1: A Oleshki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
2: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
1: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns perquè, si es buida Oleshki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
3: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
1: Oleshki, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
4: Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Ara són 3:15. L'obertura de l'any judicial a Catalunya avui ha estat marcada per les reivindicacions també en matèria d'habitatge i per un missatge de suport als dos agents ferits ahir a Terrassa, Quim Codines.
6: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, ha posat el focus en la necessitat que els polítics defineixin mesures clares i dotin la legislació d'instruments efectius per garantir l'accés a un habitatge.
7: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
6: Durant l'acte, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Banyeres, també s'ha referit al tiroteig de Terrassa, en què dos guàrdies civils van quedar ferits. Banyeres els ha volgut traslladar el seu suport i els ha desitjat una recuperació ràpida.
8: La cantidad de armas que parece que nos está invadiendo en manos de muchas de estas bandas y organizaciones criminales merezca, como digo, una reflexión de cara a plantearnos si la respuesta penológica que se da a ese tipo de delitos es lo suficientemente contundente.
6: En paral·lel, ha plantejat dubtes sobre les penes previstes actualment pels delictes relacionats amb l'ús d'armes.
5: Mentrestant, els Mossos han escorcollat aquest vespre els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig d'ahir a la nit al barri de Camp Parellada de Terrassa. 2 guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat. Aquest és el so del vídeo que va enregistrar un veí que es pot veure a les xarxes. Els Mossos podrien estar buscant un quart home que hauria fugit. Des de Terrassa, Marta Vallès, bona nit.
9: Bona nit. El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Ens acaben de confirmar que aquest vespre han fet entrada i escorcoll als pisos on viuen els 3 detinguts al mateix barri de Camp Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig, cap a 11:15 de la nit. Però tot començava abans, a l'àrea de servei Porta de Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El cotxe va fugir intentant atropellar-los. Més tard, el vehicle el van detectar aquí, al barri, i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Ha costat que parlessin, però així ho van viure dos veïns.
10: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues te imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
11: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y entonces se vinieron corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
9: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin confondre amb membres membres d'algun grup rival.
5: I ha quedat vist per sentència el judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Español durant l'1 d'octubre del 2017. La fiscal Alexandra Tabernero, en el seu informe final, ha demanat l'absolució dels agents i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si l'actuació s'ajusta a la normativa.
12: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
4: Catalunya nit.
6: És Vetusta Morla que presenta a aquesta hora al Palau Sant Jordi les cançons del pròxim disc Canciones de Ida. Els fans les escoltaran aquesta nit per primer cop perquè encara no està publicat. Marc Ruiz, bona nit.
13: Hola, bona nit.
6: Com estan sonant?
13: Doncs mira, Mi Colección de Duelos, amb la que han arrencat, sona electrònica, amb un punt de psicodèlia, mig temps, amb un ritme que la fa caminar. Bailar en Beirut, jo crec que apunta a un nou himne de la banda i d'alguna forma transmet optimisme, ganes de viure i molta gent somiadora s'hi pot sentir identificada. Aquestes són les tres cançons noves amb les que han arrencat. De fet, han arrencat amb quatre de les cançons noves, que passa que la quarta doncs ja es coneixia, Si Vuelves, que ja està publicada. I que de fet és aquesta que segur que esteu escoltant. No es limiten a això. Les clàssiques també estan sonant èxit rere èxit. Per exemple, ja han sonat Golpe Maestro, Maldita Dulzura i Finisterre. L'escenari és estrany, té forma de romba amb una càmera que dona volta, circular, i s'ha fet estrany que a l'inici del concert Fucho estigués cantant d'esquena al públic. Després ja s'ha girat, eh? I estan col·locats en una mena de cercle amb disposició molt semblant a la de l'última gira de Radiohead. I això no és que sigui tan estrany, perquè és una banda que els va influenciar molt, sobretot quan començaven a cantar a principis dels 2000.
6: Doncs que acabi d'anar bé el concert, Marc. Bona nit.
13: Bona nit.
14: تعرف اللي بتعرف طعم الله يدق الطعم من هوني لك ناري
15: يا سعدهم ما صابنا قونهم كيفهم.
0: La pel·lícula Sombra Nòmada, que s'estrena aquest cap de setmana, retrata la precarietat de la vida al Sàhara ocupat pel Marroc des del punt de vista d'una noia que hi torna de portada des de Barcelona. La protagonista, Nadira Mohamed, va créixer als campaments de refugiats saharauis a Tindouf, en el territori algerià, i ara fa de cooperant a Espanya. Òscar Callau ha entrevistat aquesta actriu, activista i també refugiada saharaui.
16: Nadira, et faré una pregunta com si se la fes al personatge. D'on ets i d'on vens? Que és més difícil del que sembla. Pero le pregunto a la actriz, ¿eh?
17: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. Pues mira, yo soy Nadira Mohamed Bujoy y vengo de los campamentos de refugiados saharauis, aunque lleve más de 20 años aquí en España, exactamente entre las Islas Canarias y Madrid.
16: Això de la identitat no sempre és fàcil de respondre, ¿eh?
17: No, y creo que es algo que le atraviesa a cualquier persona migrante, es un poco ese desarraigo, el que al final nunca sabes dónde empiezas tú y dónde acaba todo ese aprendizaje que obtienes en el país que te acoge. Entonces esa pelea identitaria está constante, porque al final los tuyos te preguntan y te exigen que no te olvides de tus orígenes, los de aquí te exigen que te adaptes y que tengas un castellano perfecto y que demuestres que te has liberado, y entonces estás como constantemente queriendo agradar en todos lados.
16: I precisament aquest és el conflicte que viu el personatge de la Maria Moy quan torna al Sàhara després d'una dècada a Barcelona.
17: Sí, exactamente. Y eso no solamente le pasa a una persona migrante. Es decir, aquí hay muchas personas españolas también aquí en Cataluña también que trabajan y que tienen que buscarse un segundo trabajo para poder llegar a final de mes, ya sea porque tienes familia, ya tienes unos niños o tienes un sueño que quieres cumplir y no te da con un sueldo. Entonces imagínate una persona migrante sin papeles. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estudió marketing, pero habrá que ver. Una carrera no ha sido porque una persona migrante no llega a tener esa documentación ni el dinero para poder estudiar en una universidad. Entonces María Maíz va salvando con lo de que estudió marketing para no sentir ese fracaso el 100% en ella.
16: A la pel·lícula hi ha moments que l'espectador podria esperar un esclat de violència amb la policia, amb els traficants de droga, fins i tot amb la família conservadora, però això no acaba d'arribar.
17: Somos una sociedad muy tranquila y con cero violencia. Pueden haber muchas discusiones, muchas explosiones verbales, pero nunca va a llegar más allá. nunca. Es un pueblo muy pacífico, muy tranquilo, y el castigo no suele ser físico, más bien verbal y con indiferencia. Entonces nunca va a haber algo así como de una manera agresiva que explote. Y mi hermano, pues en esa encrucijada en su papel de quiere apoyar a Mariam, quiere entenderla, pero la sociedad le exige tener un rol de hombre y protector y de no aceptar ciertas cosas. Entonces también los hombres andan ahí en dos aguas de no saber si darle el placer a la sociedad y lo que esperan de él, o agradar a su hermana y ser ese hermano perfecto en casa.
16: A la pel·lícula hi ha un altre protagonista, que és el Sàhara. Per una banda hi ha els paisatges naturals que estan filmats amb calma, amb poesia, no?, amb la bellesa d'un desert on no hi ha res. I un altre que és el Ayun, no? Es va poder rodar algunes parts.
17: No.
16: No?
17: No. Nosotros rodamos la película y la película está rodada un poco en los territorios ocupados por Marruecos. Entonces, las imágenes que se muestran, ese desierto tan bonito, de repente hay un río ahí como medio seco, eso es de Layún. Es como una de las ciudades donde nació toda la revolución del Frente Polisario, la lucha armada. Entonces, para mí, que me he criado en los campamentos de refugiados, ver esas imágenes en la película me alegra muchísimo, porque consigues un poco llevar al espectador a la realidad de los territorios ocupados.
16: Per tot plegat, al final, Sombra Nómada fa un retrat versemblant d'un país i d'una cultura, oi?
17: Exacto, y es algo que yo le agradecí muchísimo a la directora y a los productores por haberse atrevido con este proyecto, porque precisamente como la película toca muchos temas sociales que muchos otros no han querido nunca tocar, precisamente por la delicadeza de los temas, y que una productora como Peculiar y Capricho Producciones y Amy hayan decidido tirar para adelante con este proyecto sabiendo todo lo que nos podría ir por el camino y las piedras que podríamos encontrar, de valientes. Y yo muy agradecida de sumarme al proyecto, porque también como mujer saharaui tenía la necesidad de que se hiciese algo así.
16: Tu en aquests 20 anys a Espanya, ets cooperant, ets activista, etc. Com veus la situació actual del Sàhara, del teu país?
17: Yo no puedo decirte que pierdo la esperanza desde España, porque soy alguien con muchos privilegios que no me puedo permitir eso. Porque la esperanza al final la mantienen y quien mantiene el conflicto, que son las personas que están en los territorios ocupados y los campamentos refugiados saharauis de Tinduf. Entonces, si las personas que siguen aguantando y siguen con esperanza, a pesar de todas las vulnerabilidades que sufren ambas partes, ya sea por una cosa u otra, yo sigo con esa fe y pensando que esto se puede solucionar, independientemente de la realidad que nos rodea, geopolítica, y después de haber visto todos y presenciado el genocidio que ha vivido el pueblo palestino y que sigue viviendo hasta hoy en día, y no ha pasado nada, ni con Netanyahu, ni con su gobierno, ni con las decisiones que tomaron, mucho menos va a pasar con la monarquía alauí, con la fuerza que está cogiendo ahora mismo aliándose con Israel y Estados Unidos. Entonces la situación desde aquí es tristísima y desoladora desde el gobierno en el que estamos. ¿Qué pueden pasar cosas y escenarios pueden cambiar? Todo puede ser. Esa esperanza yo no la pierdo.
16: Molt bé, Nadira Mohamed, moltes gràcies per les teves paraules a Catalunya Ràdio.
17: A ustedes por la invitación y muchísimas gracias.

0: Doncs sobre la campanya de prevenció del suïcidi a les estacions de metro de Barcelona hi posa ara la mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
1: Bona nit, com esteu? Moltes vegades us parlo de parides, ja ho sé, però avui el tema és molt seriós. Us volia compartir una cosa que em va impressionar molt. Fa unes setmanes van instal·lar algunes estacions de metro de Barcelona, a l'andana específicament, uns rètols enormes amb un missatge de prevenció del suïcidi. Hi ha diverses frases a la campanya, però la idea sempre és: parlen, truca, digue-ho. A la web de la Generalitat he trobat uns consells de què fer i què no en aquests casos. Que sí, escoltar, validar, ser amable, mantenir la calma, buscar ajuda junts, implicar-se, transmetre esperança. Esperança de forma pràctica, amb accions concretes. Res de no estigui trist, això no serveix per res. Què no hem de fer? No jutjar, no qüestionar, no entrar en pànic, no guardar el secret, no ajudar sol, sols no podem, no oblidar-se'n. Amics, a la ràdio sempre hi ha algú a l'altre costat, també. No som com un psicòleg, però us fem companyia amb tot l'amor del món. Si no podeu tirar endavant, demaneu ajuda, si us plau. Truqueu al 061 o al 024. Són gratuïts, anònims i confidencials.

0: Bé, música de divendres nit per encarar la recta final del programa i del dia d'avui, sobretot per avançar-nos una mica al pronòstic del temps, perquè Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que continuarà plovent, eh?
1: Sí, la veritat és que sí. És aquesta cançó de Rihanna que es diu Umbrella, perquè sí, tindrem un cap de setmana mogut, amb ruixats, aquesta propera nit i matinada, després d'una tarda doncs força més estable, tot i que hi ha hagut ruixats, però han anat a menys, no han sigut tan intensos. Aquesta matinada es pot tornar a reactivar altre cop per als llocs on més ha plogut avui, cap a les Terres de l'Ebre, i demà doncs aquestes pluges, aquests ruixats, que poden afectar qualsevol punt de la costa, des de l'Ebre fins a l'Empordà. Per tant, en tot aquest sector aniran entrant ruixats de mar cap a terra. Estones poden ser intensos, avisos de nivell de 4 sobre 6 d'aquests 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, estem parlant que poden ser amb pluja torrencial. Ahir també, de cara a la tarda, els ruixats arribarien a les comarques interiors. Per tant, un dissabte mogudet, amb ruixats també cap a comarques interiors. I la matinada, amb mapes d'avui, de dissabte a diumenge, és quan aquests ruixats encara poden ser més intensos, amb aquest nivell de 5 sobre en aquest sector, entre el Vallès Oriental i la Selva, des del Barcelonès i també fins a la Selva, és a dir, litoral i prelitoral. En aquest sector, de matinada, la nit de dissabte a diumenge, aquests ruixats, aquestes pluges poden ser torrencials i, per tant, molta precaució, ho anem dient aquests dies, no acostar-se a rius i rieres. Tenim per davant un cap de setmana agut. Això són els mapes a dia d'avui. S'hauran d'anar actualitzant de cara als propers dies.
0: Doncs cap de setmana d'aquells d'anar mirant el cel cada vegada que hem de sortir de casa.
1: Exacte.
0: Molt bé. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Són les 10 i ets a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: encetem una hora amb moltes coses per explicar. D'entrada, la crònica esportiva amb una bona notícia per als culers. Rafinha està bé, no té cap lesió i està disponible per jugar amb el Getafe la setmana vinent en la tornada de l'aturada de seleccions.
1: Connectarem justament amb el Brasil, però per parlar de política. El corresponsal Joan Biosca ens explicarà com es preparen les eleccions presidencials de diumenge que enfronten Lula da Silva i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident.
0: Els divendres repassem les estrenes de cinema amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga, i a més avui s'asseurà aquí a l'estudi l'actor Mario Gas, que aquests dies puja a l'escenari de la Sala Beckett tot sol per fer el monòleg El pessimismo alegre, humor negre i ironia a dojo.
1: I a tocar de les 11, la punt final d'avui anirà a càrrec de Jaume Capdevila i Herrero, conegut com a Cap, dibuixant i caricaturista.
0: Doncs som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Tancarem el final del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 d'octubre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Votos emitidos, 350. Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
4: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
5: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
7: Està su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
8: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
9: Podemos estar listo para estas elecciones. A mí lo que me parece es que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
10: Tiene la coartada, ponga la fecha, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
11: Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
12: Les organitzacions sindicals a Espanya tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
13: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
14: La policia puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
15: Per la Carla ja no servirà que li caigui la permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
16: Estem ja en la fase final, pel que sembla, d'aquest episodi, i ens hem d'estar contents perquè al final a nivell d'afectacions a persones ha estat poques, és a dir, hem tingut afectacions lleus.
17: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagin basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
18: Els mercats ja han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cuir del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
19: Aquesta unitat hauria de fer baixar els preus.
2: Catalunya nit.
0: I 6 minuts. Joan Fitó, bona nit.
20: Què tal? Bona nit.
0: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça ha obtingut una victòria de mèrit a la pista del Besiktas.
21: Se la busca ell, se la juga de 3. Justin Robinson triple. 82-95 a 3 segons pel final. Ara fa Sador.
20: I és la segona victòria a l'Eurolliga d'aquest nou Barça. Només una derrota en aquests 3 primers partits. El Barça, ho sentíem ara del Macià, ha guanyat 82-95 a la pista del Besiktas. Han anotat 95 punts, que són molts. Bé, és cert que el Besiktas no és un dels equips punters d'aquesta Eurolliga, però guanyar fora a Europa sempre costa molt. Molt bon partit del Barça, molt coral, i Sekulic, Alexander Sekulic, el tècnic eslové del Barça, doncs molt content amb els seus jugadors.
22: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
20: Panther ha fet 16 punts, el màxim anotador, Gibson 15 i 11 també per Encauma i Balcherovski. Molt coral, com et deia, tot plegat. El Barça torna a jugar diumenge, no s'atura el calendari del bàsquet. Diumenge a les 7 a l'ACB contra el Múrcia, a l'Euroliga ja fins divendres vinent al Palau Blaugrana contra els Alguiris.
1: Molt bé, bones notícies del bàsquet, també bones notícies al futbol, perquè Rafinha no té res important.
20: Sí, ho explicava al principi d'aquesta segona hora. Li han fet proves avui i la idea, després d'aquestes proves, és que pugui estar disponible pel pròxim partit de Lliga contra el Getafe. Com et deia, ressonància magnètica que confirma que té un edema a la cuixa dreta, el que havien explicat al Brasil, però que no té cap lesió. Això, pel que fa al masculí, bones notícies. El femení cap de setmana de clàssic. Es jugarà diumenge un Barça-Madrid al Camp Nou. Avui, a la prèvia, més bones notícies. Avui és dia gran a Can Barça perquè Patrick Guijarro, una de les puntals del Barça, diu que té voluntat de renovar.
23: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
20: Aquest Barça-Madrid serà diumenge al Camp Nou a les 5, el primer clàssic de la temporada.
0: I demà, tercer partit d'aquesta aturada de lligues, selecció espanyola que torna a jugar.
20: Sí, que s'està fent llarga, aquesta aturada de lliga. Sí. Ja no recordem l'últim partit del Barça. Sí. Demà, en canvi, juga el tercer consecutiu a Espanya contra la República Txeca a Oviedo, i preocupats els culers de que no passi el mateix que ha passat amb Rafinha, amb Lamine Yamal, avui li preguntaven a Luis de la Fuente, el seleccionador, si demà Lamine serà titular o no.
24: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creamos que tenemos que sacar para ganar mañana.
0: O sigui que jugarà.
20: Que jugarà. No s'ha volgut mullar, però vaja, que tot apunta que jugarà. Tenim dos partits en joc a la Nations, el Bèlgica 2, Turquia 0. Aquí no tenim blaugranes. En canvi, sí que n'hi ha un, que és suplent, no ha jugat cap minut de moment, en el França 1, Itàlia 0, tots dos a la segona meitat.
1: I del cap de setmana què destaquem?
20: Doncs que hi ha Lliga Segona. La Lliga Segona no s'atura. Demà, a 6:45, Sabadell-Andorra, en aquesta segona divisió. El Girona jugarà diumenge a les 9 del vespre a Montilivi contra el Mallorca. I de la jornada de l'ACB, que comença demà, et destaco el Penya-Andorra, demà a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Badalona.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan.
20: A vosaltres.
1: Cap de setmana.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.

0: últim dia de campanya electoral abans de les eleccions legislatives i presidencials de diumenge. Lula da Silva i Flavio Bolsonaro segurament necessitaran una segona volta de les presidencials perquè els sondejos situen els dos principals candidats frec a frec, amb un lleuger avantatge, això sí, per a l'actual president brasiler. Normalment el tenim a l'Argentina, a Buenos Aires, però s'ocupa de tot el continent i ara el podem saludar en directe des del Brasil, São Paulo. Joan Biosca, bona nit.
1: Manel, què tal? Bona nit, com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí interessats per aquesta primera volta de les eleccions presidencials al Brasil. En què ens hi hauríem de fixar d'entrada, Joan?
1: Sí, podríem fer un petit checklist de dades interessants a tenir en compte. Parlaves de les enquestes. La darrera, que s'ha publicat fa poca estona, indica que Lula guanyaria amb un 42% dels vots i el 38% se l'emportaria Flavio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident conservador Jair Bolsonaro, que està sota arrest domiciliari detingut després d'haver sigut jutjat per, recordareu, aquell intent de cop d'estat, l'assalt a la plaça dels Tres Poders, que va provocar tant de rebombori aquí al Brasil. En fi, el fill de Bolsonaro aspira a revalidar la victòria que va tenir el seu pare com a president i esgarrapar tot aquest vot anti-Lula, antipartit dels treballadors, que no és poc aquí al Brasil i que és el que li dona molta potència precisament al candidat de l'extrema dreta. Lula da Silva torna a fer una aliança, un tàndem electoral amb un excandidat presidencial, Geraldo Alckmin, que és l'abanderat del centre-dreta, amb la qual cosa Lula eixampla no només els votants d'esquerra, sinó també intenta esgarrapar vots del centre-dreta. Són uns comicis on el vot és obligatori i atenció, perquè poden tenir la clau de la victòria cap a un o l'altre els menors de 18 anys, els votants de 16 i 17 anys i els de més de 70, perquè aquí al Brasil és obligatori el vot, però aquestes franges de menors d'edat i de més de 70 estan exceptuats de votar i pot haver-hi una mobilització important, es preveu, que pugui decantar la balança. I els indecisos, atenció, també poden ser, Manel, la clau. Entre el 3 i el 5% hi ha pocs indecisos en aquestes eleccions perquè està tot molt polaritzat entre els partidaris de Lula i els de Flavio Bolsonaro, però aquesta petita diferència és la que pot fer també decantar la balança. El vot és electrònic al Brasil des de l'any 1996, amb la qual cosa indica que podríem tenir diumenge ja resultats d'una manera molt ràpida.
0: Doncs ja ens has explicat moltes coses interessants sobre les edats de votar, el sistema. Ahir hi havia d'haver un primer plat interessant que finalment no es va servir, un últim debat televisat entre Lula i Bolsonaro. Al final es va cancel·lar. Què va passar?
1: Sí, els debats presidencials, especialment si els retransmet el canal de televisió Globo, tenen molt impacte. I estava previst que celebrés un debat presidencial entre els 13 candidats, que no són pocs, però bàsicament la qüestió està entre Lula i Flavio Bolsonaro. Lula era el primer que declinava presentar-s'hi poques hores abans, assegurant que no era un format que li interessés massa i com que no estan obligats a presentar-se, doncs va preferir anar-se'n amb un podcast i explicar els seus plantejaments electorals. I Flavio Bolsonaro, el que havia demanat a la justícia i també als organitzadors, era que com que Lula no es presentava al debat, doncs que el seu faristol estigués buit per demostrar la seva absència. Van presentar recursos electorals perquè la justícia aquí al Brasil s'hi ha ficat molt en aquesta campanya electoral en moltes qüestions i finalment doncs van decidir que no hi hauria el faristol de Lula i Flavio Bolsonaro va decidir doncs que tampoc volia participar d'aquest debat. Està tot molt polaritzat, hi ha una campanya molt intensa a les xarxes socials. Ara venim de parlar amb un analista que ens explicava l'impacte que està tenint també en aquests comicis el tema de la intel·ligència artificial i de les notícies falses, les fake news. I bàsicament la qüestió aquí, Manel, és entre si Lula renova un quart mandat presidencial, recordem que té 80 anys i no és poca cosa i se'l veu bastant en forma, o bé si l'extrema dreta recupera el poder amb un Brasil completament polaritzat. I si l'extrema dreta torna a la presidència amb Flavio Bolsonaro, atenció, perquè Sud-amèrica estaria de color de l'extrema dreta, absolutament. Brasil i l'Uruguai són els dos últims oasis que li queda a l'esquerra regional.
0: Doncs diumenge eleccions, segurament anirem cap a una segona volta i veurem si Lula, que té 80 anys, ens deia, si sí, té un mandat més per endavant o no. Gràcies, Joan, sí, seguirem.
1: Una abraçada.
0: Bona nit. Hem arribat a un quart d'onze de la nit, fem una pausa per la publicitat i a la tornada Mario Gas aquí al Catalunya Nit.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. Tornem un. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
5: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
6: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
8: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
9: Lectures per a tots els gustos.
8: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
10: Vinga, el portem aquí, quiet, quiet.
11: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
10: Atents, amunt!
8: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
11: L'espectacle casteller més gran del món.
10: Molt bo, eh?
8: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
11: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
8: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.

0: chagrin.
1: Mario Gas es presenta aquests dies tot sol davant del públic a la Sala Beckett, concretament fins l'11 d'octubre, amb un text que obliga a escoltar amb atenció El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda.

0: És un monòleg travessat, direm, per l'humor, no sé si negre, per la fina ironia, per preguntes sobre la vida, l'amor, el treball, el plaer, el sentit de tot plegat. Mario Gas, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Vaig bé o no? Va per aquí.
1: Sí, sí, va absolutament per aquí. Sí, sí.
0: Amb aquest títol que ens planteja hi ha tota una paradoxa, no? Això del pessimisme alegre.
1: Bé, sí, però ell ja ho diu. Ell és un home ple de vida, vull dir, és una mena de dandy, va ser un professor de matemàtiques una mica filoàcrata i de sobte decideix marxar. I aleshores fa un llibre on parla de l'amor, de l'existència, del matrimoni, del desig, de la societat, del capitalisme, li envia un amic seu i es suïcida. Però el llibre està ple d'humor i de vitalitat, és a dir, no és una cosa així plena de tenebres, sinó que al contrari, és un home que diu que somriu, que li agrada cantar i la música i beure i menjar bé i decideix que té que sortir d'aquesta vida.
0: És un text que ja coneixies, ja ara en parlarem també, però l'entens? L'entens, el text? L'entens la vivència de Rorda?
1: Jo l'entenc molt, sí. És una persona que va prendre les seves decisions, però entenc perfectament la seva dialèctica, el per què arriba a aquestes conclusions i com està enfront de moltes coses convencionals que van succeint al llarg de la vida, tant a nivell personal com a col·lectiu. I d'alguna manera es queixa i ho manifesta. Sí, és un personatge molt actual. Jo penso que el llibre fa 100 anys, perquè aquest home que es va escriure, perquè aquest home es va suïcidar el 6 de novembre del 1925, sí. Però tot el que diu sembla que estigui escrit, vull dir...
0: Un clàssic, doncs.
1: Ahir mateix, sí, un clàssic, realment, sí.
0: Deia que el coneixies, perquè, si no m'equivoco, tu ja havies fet aquest text, això, tot i que no havia passat per Barcelona.
1: No, això ho vam fer l'any 2002 i 2003, va ser una oferta que em va fer el Fernando Bernués, el director basc del Teatro Tantaca, ho vam fer a Madrid, al Festival de Otto, tot el País Basc, molta Espanya, i aquí només a temporada alta. I ho vam tallar perquè aleshores em vam oferir portar el Teatre Espanyol i ho vam tallar. I fa un any i mig van dir, per què no ho tornem a fer? I bé, ho vam fer l'any passat un mes i mig allà a la Sala Petita del Teatre Espanyol, hem fet unes quants bolos i ara aterrem aquí a Barcelona, un lloc fantàstic com la Beckett, i continuarem també una mica de gira per Catalunya i Espanya i ja en tornarem a deixar.
0: I en aquests 20 anys de diferència... no sé, quan no sé si has treballat amb altres textos allò amb tants anys de diferència, si revises com el feies o deixes que et sorprengui de nou, perquè clar, 20 anys a la vida d'una persona són molts i canvia la mirada sobre les coses.
1: És evident, sí, és evident, no? Jo penso que l'energia, la manera d'explicar al públic, d'interactuar amb el públic, perquè és un monòleg però és un diàleg, perquè està constantment interpel·lant el públic. Jo penso que ha canviat, és una interpretació que potser pot semblar que és igual, però no és igual. Hi ha 20 anys d'experiència, d'enteniment i de manera una mica diversa de com afrontar el text, com explicar-ho i quines són les cadències que et porten a fer-ho ara d'una manera una mica diferent de quan de fa 24 anys.
0: Bueno, hi ha 20 anys de vida enmig, també,
1: sí, clar,
0: no?
1: Sí, clar, moltes també... coses que han passat, sí.
0: Això també. I com és fer un monòleg, Mario? Tu t'agrada especialment o què?
1: Doncs mira, no és que m'agradi especialment, però... un actor ha de passar per aquesta circumstància. A veure, treballar amb companys és fantàstic. Però a fer un monòleg, bé, tens una responsabilitat, estàs allà sol a l'escena, és complex i complicat. Però és veritat que aquest monòleg em dona moltes satisfaccions. No vull fer molts monòlegs, jo m'estimo més fer obres de més personatges. Però amb aquesta obra m'hi sento molt bé a l'escenari i penso i veig i noto que el públic entra molt i bé, bueno, és una responsabilitat. Si estàs sol, vull dir, no tens ningú a qui agafar-te, això sí.
0: Sense xarxa que es deu notar quan tens el públic a la butxaca, no?
1: Molt.
0: Clar, això ha de ser una energia molt forta.
1: Molt. Tu saps com pots mesurar una pausa, saps si el públic aquell dia té més tendència a riure o no, o està més agafat, o està més sensible. És fantàstic, és curiós com això es nota, eh? És molt, molt tangible.
0: Ara deies, no?, que tot i el títol, que podria convidar a pensar, uf, Déu-n'hi-do, això, vaig a veure una cosa dura, no?, pessimisme alegre, mi suïcidio. Ara tu deies, no?, tot això té una capa importantíssima i imprescindible d'humor negre, d'ironia. És clar, a vegades a través de l'humor hi ha sentències,
1: sí,
0: no?
1: Clar.
0: que et deixen clavat a la butaca.
1: A més, és un personatge també que tot el text és també molt, molt sensible, és molt entranyable, té una tendresa fantàstica, vull dir, és un home amb una tendresa brutal, aleshores és molt càlid i... Sí, és tot allò... diferent de que podria ser un relat d'un suïcidi sinistre i fosc i tal, no? Al final es suïcida, però per això aquest títol, no? El pessimisme alegre, sembla una contradicció, un oxímoron, però sí. És realment la seva personalitat.
0: És algú que pren aquesta decisió. Ara em parlaves del teatre espanyol, són moltes etapes de la teva vida, Mario. Clar, quan tu baixes ara de l'escenari, què et ve de gust fer?
1: Quan baixo de l'escenari...
0: No, penso professionalment, eh? No sé què fas després de l'escenari.
1: Qualsevol cosa, vull dir, hi ha moltes coses. Sempre està tot per fer. Tinc ganes de fer coses com a director, tinc projectes com a actor, com a director. Sempre el meu cap està aquí, amb acció. Perquè... això del temps és una figura que ens hem inventat els humans, però és com si estigués començant, no? Amb mateixa ingenuïtat, responsabilitat i sobretot amb les mateixes ganes i falera de fer coses, no? I a més sempre estàs aprenent. O sigui, quan surto de l'escenari estic pensant en... quin serà el pròxim projecte.
0: És que estic escrivint, perquè, clar, aquesta frase, el temps, això és una figura que ens hem inventat els humans.
1: Sí, una mica. Perquè els que passem som nosaltres, no el temps.
0: És veritat. Els que no tenim temps, no? Sí. És allò... Molt bé, molt bé. Per tant, et sents allò en una etapa també com amb aquesta energia, no?, de fer coses i...
1: Sí.
0: No, és un rotllo, no?, sempre fer aquesta pregunta. Els que teniu tants anys d'experiència, de dir, sempre has de preguntar, però i que encara què et ve de gust fer, no? I tu dius que d'idees en tens moltíssimes.
1: Si tu tens una professió que t'agrada, i el meu cas és aquest, vull dir, escolta, mentre el cos i la ment aguanti, ja estàs, perquè és una feina, però és una feina que fas amb molt d'amor i és el teu lloc, no? El teu lloc on tu penses que pot ser útil i que tu estàs feliç fent allò que t'agrada. No sempre surt com tu voldries, tot és molt complicat, però és el lloc des d'on tu pots permetre't viure una vida més real, més...
0: En aquest espai, els divendres sempre parlem amb algú del món de la cultura i sempre li demanem dues coses, una proposta cultural i una notícia. Si... El que et volia demanar és que, aprofitant mentre hi ha una part del teu cervell que va pensant això, és que tanquem avui una setmana de molta intensitat de l'actualitat. I no sé, com ho veus tu, tot plegat?
1: Pues jo ho veig molt, molt, molt difícil i molt fotut. Vull dir, avui, per exemple, jo estic molt enfadat amb Junts, perquè ha desbaratat uns decrets

0: baix, però bueno, ha fet coses molt importants. I avui no tenim molts motius per estar molt contents i molt feliços. El que ha passat avui al Congrés no és bo. I la gent al carrer demanant que s'aprovin aquests decrets, la vivenda, l'accés a la vivenda de la gent jove, de la gent gran, desnonaments... Dia una mica terrible, com el temps, no? Com
1: sí, això, que tant temps és... Sí. Sort que tenim el teatre,
0: sí,
1: no? La cultura és, sí, una mica refugi,
0: bueno,
1: també.
0: Sí, a veure, la cultura té l'obligació de parlar, bueno, de reflexionar sobre el ser humà com a individu i com a entitat social, de vegades mitjançant el riure o la tragèdia o el drama, el que sigui, però sí, el teatre és un lloc de trobada de cultura i d'investigació una mica sobre nosaltres mateixos, no?
1: Mm. Sí. Bueno, jo penso que la notícia ja me l'has dita, doncs, la notícia de la setmana que t'ha cridat l'atenció.
0: Sí, aquestes dues coses. Sí.
1: I si ens haguessis de fer una proposta cultural, un pla, un llibre, una lectura, no sé, alguna cosa
0: mira,
1: que tingui al cap.
0: Vale. Mira, faré dos coses. Ara hi ha espectacles estupendos a Barcelona, però, per exemple, jo penso que acaba aquest diumenge, no s'ha de perdre l'oportunitat de veure el José Sacristán fent El hijo de la cómica, sobre una part de les memòries del Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo, que és un espectacle realment fantàstic. Ell sol explicant, sobretot la infantesa i l'adolescència i la sortida al món del Fernando, és un espectacle que s'ha de veure. Per altra banda, m'acabo de llegir ara mateix un poemari fantàstic del Pedro Salinas, que sí, també el recomanaria.
1: Molt bé.
0: I l'última novel·la del Mendoza.
1: Vinga.
0: Fantàstica.
1: Aquí tenim un bon llistat.
0: És una novel·la adolescent, descodificada, cafre, bèstia, divertida. A més, és un narrador que té, en el fons, té sempre molt accent crític, però escriu també, dialoga també, descriu també les situacions i els personatges amb un sentit de l'humor brutal. Bé, jo diria una mica aquestes coses.
1: I com que no ho diràs tu, diré jo,
0: també hi ha
1: fins l'11 d'octubre.
0: Una altra cosa també que acabo de llegir és un poemari de la Marta Passarrodona, fantàstic, que és molt maco.
1: Sí.
0: I sempre és a temps de revisitar alguna obra de la Víctor Català.
1: Molt bé. Doncs escolta, un bon llistat, eh? N'he demanat una, eh? Fixa't.
0: Bueno, mira, ara.
1: N'han sortit 5 i la sisena la faré jo. Esteu fins a l'11 d'octubre a la Sala Beckett, al Mario Gas, amb aquest monòleg, El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda. És un text, ell ho deia, que té 100 anys, però sí, que sona actual. Sona...
0: És com si hagués sortit ahir del forn.
1: Sí, com si hagués sortit ahir, no? Les coses que ens preocupen i que creiem que són imprescindibles al final a la vida. Doncs, i tot i aquest títol, no, que pot cridar l'atenció, no, justament la paradoxa, l'humor i la ironia sobre preguntes vitals. Gràcies, Mario, per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Que vagi molt bé.
2: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Passa un minutet de 2:15 en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona. Aquesta setmana el CCCB i la Universitat de Harvard han reunit experts internacionals per analitzar el llegat de Josep Lluís Sert, entre ells Eric Mumford, catedràtic de la Universitat de Washington i un dels màxims especialistes en Sert. Montse Mas ha parlat amb ell sobre la vigència de l'arquitecte i urbanista català que va ser degà a l'Escola d'Arquitectura de Harvard.
4: Com és que un nord-americà s'ha convertit en un dels màxims especialistes en l'arquitecte català Josep Lluís Sert?
5: Interesting question.
6: És una pregunta interessant. Vaig conèixer Sert per primera vegada quan era estudiant universitari a Harvard, a finals dels anys 70. I m'han afectat molt les coses que ens deia com a estudiant sobre la feina que havia fet al campus de Harvard. Projectes que estaven relacionats amb l'escala dels vianants, que era un dels temes amb els quals estava molt compromès. I també a desenvolupar una mena de vida urbana comunitària, creant

0: Llocs de trobada. Això va ser als anys 70, quan moltes ciutats nord-americanes es desurbanitzaven, es construïen autopistes de manera massiva a través de les ciutats i, per tant, em va causar un efecte molt profund. I després, més tard, quan estudiava història de l'arquitectura a Princeton, la meva tesi tractava sobre el SIAM, els Congressos Internacionals d'Arquitectura Moderna. I va ser una sorpresa descobrir que Cerf va ser l'últim president del SIAM des del 1947 al 56. Així doncs, això em va fer interessar encara més per la seva obra.
1: Sabem que Cerf va néixer dins d'una família aristocràtica, es diu que anava a classe en Rolls-Royce, però l'arquitecte va projectar moltes obres socials, va col·laborar amb el govern de la República. Es coneix als Estats Units aquesta consciència social i política de Cerf?
0: No, la veritat és que no. Crec que se'l coneix com una mena de fundador d'aquesta disciplina del disseny urbà i defensor de la ciutat per vianants. Crec que se'l veu com un immigrant procedent bàsicament de l'Europa feixista, però no de manera gaire específica. Per tant, no crec que la gent sàpiga gaire sobre la seva història a Catalunya. No saben que el seu pare havia estat nomenat comte pel rei d'Espanya, per exemple. Així doncs diria que allà hi ha una gran manca de coneixement sobre la vessant catalana de Cerf.
1: Què creu que faria o què opinaria Cerf davant dels reptes actuals de l'arquitectura? Em refereixo al canvi climàtic o la crisi habitacional, que per cert aquests dies el nostre país està en primera pàgina.
0: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys a la dècada del 1970.
1: Es podria dir aleshores que Cerf és un arquitecte plenament actual?
0: Sí, jo diria que sí. Pel seminari, un bon nombre d'altres arquitectes hi estarien d'acord. Crec que ara moltes de les seves idees semblen molt rellevants, més del que ho podien semblar fa 30 anys.
1: Per què és més conegut Cerf als Estats Units? Què va construir? Quin legat conceptual sobre l'arquitectura va deixar?
0: Crec que la majoria de la gent coneix l'obra de Cerf a Harvard, especialment les residències per estudiants casats de Peabody Terrace. Aquesta és la seva obra més coneguda i es troba en llibres de text i altres, on va intentar desenvolupar una mena de tipologia d'edificis alts que també tenia elements baixos que creaven espai públic. Un projecte molt reeixit en molts sentits. Hi ha altres obres, com a Roosevelt Island, a la ciutat de Nova York, que és en realitat un projecte molt substancial, tot i que no és gaire conegut, així que no et puc dir. La major part de la seva obra no és gaire coneguda als Estats Units.
1: Vostè, què ha après aquests dies de seminari sobre Cerf?
0: Bastant. He après molt sobre Cerf, com algú involucrat en el món de les arts d'avantguarda a Barcelona, Catalunya, a la dècada del 1930. Hi ha diverses xerrades interessant sobre això, i també sobre el seu treball amb les arts després de traslladar-se als Estats Units, on va treballar amb Miró, però també amb Mark Rothko a Harvard i amb diversos altres artistes com Calder.
1: Doncs gràcies per l'entrevista. Nosaltres també hem après molt amb vostè en aquesta estona.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Els divendres a aquesta hora sempre fem la mateixa cosa i repassar les estrenes de cinema amb en Marc Garriga. Bona nit.
5: La mateixa cosa amb la mateixa persona.
4: Sí, tu no, tu a vegades vas canviant. A vegades és el Manel, a vegades sóc jo, aquí estem tots dos, però... Escolta, avui és el dia de Tom Cruise.
5: Sí, senyora. Avui s'estrena Digger. És una pel·lícula molt esperada perquè Tom Cruise va rebre el Premi Oscar Honorífic l'any passat, no n'ha guanyat mai cap per una pel·lícula seva i es deia que per aquesta podria ser la primera vegada. Però el fet és que el va fitxar Alejandro González Iñárritu, sí. I clar, això és sinònim de grandiloqüència. Es pot ser un cineasta grandiós a partir de la contenció o a partir de la megalomania, i el director mexicà ho és a partir d'aquesta segona dala. És un megalòman acabat. I això li ha reportat moltes crítiques sovint. Algunes són justificades, en aquest cas també. És una pel·lícula que és un exemple de la suma dels seus excessos visuals, de la seva incontinència narrativa i de la la sobreactuació interpretativa que ell fomenta, i per tant és un film molt polaritzant. O t'encanta o el menysprees. Però és innegable que es tracta, per mi, d'una proposta desbordant i portentosa. Jo crec que brilla en molts aspectes, en la composició estètica, en un guió que és punyent, reivindicatiu, i en l'actuació de Tom Cruise, que per mi és superba. Però perquè és volgudament carregosa. I potser no ho acabes d'acceptar, perquè realment es fa insufrible, segons com. Però t'embafa. Però és que és l'objectiu d'aquest personatge. És un personatge que és un magnat del petroli a qui li sua absolutament el canvi climàtic. Per tant, és una sàtira bestial sobre la gent que no hi creu en el canvi climàtic i que, per tant, actuen, imagina't si ets un magnat petrolífer, sense que això tingui cap mena de conseqüència. Per mi és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic.
4: Boníssim, d'acord. Fas venir ganes de veure-la. Tu dius que és molt polaritzant, que és de sí o no, però veig que et situes en el bàndol que la defensa,
5: sí,
4: no?
5: Sí.
4: Quantes estrelles?
5: 4.
4: Doncs vinga, aquestes 4 per Digger, que s'estrena avui. També torna Anne Hathaway, 5a pel·lícula seva aquest any.
5: Sí.
6: This is Verity. Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
4: Això és Verity, la sombra d'un engany.
5: Sí, és un engany, com diu el títol. Jo crec que podria ser la comèdia de l'any si no fos que el seu director el que pretenia fer un thriller eròtic i li ha sortit una comèdia involuntària. De les 5 pel·lícules d'Anne Hathaway aquest any, recordem que és una de les protagonistes o secundària amb gran paper a l'Odissea i té altres pel·lícules que aquest any han passat amb més glòria que no pas aquesta Verity, que tot i intentar ser un thriller eròtic ni s'acosta a l'erotisme de 50 ombres d'en Grey, que això ja és molt dir, ni genera cap mena d'intriga més enllà d'ella. Ella potser és l'única cosa que la podríem salvar, és un personatge fantasmal inquietant, però l'altra protagonista, que és la Dakota Johnson, és lànguida fins a dir prou, i el guió, que pretén ser un thriller, com et deia, al final no té ni cap ni peus.
4: Molt bé, et pregunto, jo ho veig molt just, això, no sé quantes estrelles.
5: Sense pietat, una.
4: Molt bé. Va, seguim. Ara és el torn d'un thriller bèl·lic. German counteroffensive has been going on for 3 days. We need you to block that road this morning. Yes, sir. Es titula Lucky Strike.
5: Lucky Strike et sona d'una marca de tabac.
4: De tabac.
5: Clar, dius Lucky Strike, una pel·lícula bèl·lica. Es titula així perquè els soldats nord-americans de la Segona Guerra Mundial, molts fumaven aquesta marca de tabac, i tenien una pràctica que era cremar primer el logo de Lucky Strike de la punta de la cigarreta, perquè si els nazis trobaven les borilles, no sabessin si eren borilles de tabac alemany o americà. Bé, aquesta és la tesi inicial, però que és un detall de la pel·lícula. Per tant, d'aquest detall han posat el títol, perquè així és cridaner. En qualsevol cas, el protagonista absolut de la pel·lícula és l'actor Scott Eastwood, que és el fill de Clint Eastwood.
4: Ah, sí?
5: Que ho fa prou bé.
4: Sí.
5: Perquè, a més, és que la pel·lícula és ell. O sigui, ell porta a les espatlles, és pràcticament protagonista únic i solitari, és un llop solitari que lluita, està entre les línies enemigues i les amigues de la Batalla de les Ardenes a la Segona Guerra Mundial, i el que ha de fer en tota la pel·lícula és sobreviure, arribar al camp base del seu exèrcit en condicions extremes, neu, ferit, enemics per totes bandes, i el que passa és que és una pel·lícula que no té un pressupost molt elevat, però el director, amb cert enginy, aconsegueix que la cosa sigui prou convincent, i bé, manté més o menys l'atenció fins al final. Hi ha una cosa que no acaba de quallar, que és que al principi ja et diu, al principi, primera escena, que ell sobreviu, perquè surt ja a casa,
4: a
5: i dius, vaja, aquesta intriga no la té, però hi ha una altra part de la història que sí que és intriga i que te la manté fins al final. Per tant, una cosa potser compensa l'altra. És irregular, és previsible, però bueno, jo trobo que és prou entretinguda i que està...
4: Però el Marc l'està salvant.
5: Sí, l'estic salvant una mica. Sí.
4: Ja em va, quantes estrelles?
5: 3.
4: Molt bé, molt encuriosida per veure l'Scott Eastwood, que la buscarem, a veure si se li sembla o no. Vinga, una sorpresa. Any of you fuck with my daughter, okay? Cancer will be the least of your worries. Campers, sup. Ella. Ivy. Ara dius que aquesta és una pel·lícula que no t'esperaves que t'agradés tant. Estem parlant de Sunny Dancer.
5: Aquesta cançó dels Seasour Sisters és sempre és un bon rotllo. És una pel·lícula sobre un campament d'estiu per joves amb càncer o que estan superant el càncer, estan en remissió, per tant, víctimes del càncer, i amb aquesta premissa dius, buf. Se'n surt molt bé. O sigui, no és cursi en cap moment. Parla d'una manera molt vitalista, sense cap condescendència ni paternalismes. És directa, sincera, divertidíssima. Aquí, quan sentíem el tràiler, la mare de la protagonista que li diu, si algú es vol tirar la meva filla, el càncer serà el més petit dels seus problemes. Bueno, doncs amb aquest humor negre, però que està molt bé, per mi ha estat tota una sorpresa, com deies, amb un repartiment que lidera una magnífica Bella Ramsey, que és una noia molt jove, perquè ha estat molt qüestionada, perquè té un físic molt particular. Va ser una de les actrius que va participar a Joc de Trons i és la protagonista de la sèrie The Last of Us, que molta gent va criticar perquè no s'assemblava gens a la protagonista del videojoc. Però és una actriu grandiosa i és una pel·lícula d'aquelles que t'emociona fins al final.
4: Li posem estrelles, no, també?
5: Li posem estrelles.
4: Quantes?
5: 4.
4: Molt bé, molt bé. Va, doncs acabarem amb Narciso.
7: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard. Narciso Arévalos les presentará a todas las estrellas del rock and roll.
8: Y estamos en vivo desde Radio Capital.
9: Teizu, adelante.
4: És una pel·lícula que ve del Paraguai.
5: El Paraguai. És molt curiosa. La veritat és que tenia molts elements per ser un film molt interessant, perquè, com heu sentit, doncs retrata una mica l'auge de la ràdio al Paraguai en aquells anys on hi havia la resistència política al règim militar del general Stroessner, que compta amb un protagonista molt carismàtic i misteriós, aquest Narciso del títol, però que al final l'encaix de tots aquests elements es fa una mica feixuc, la història va avançant a batzegades. Era una pel·lícula que t'hauria de seduir per moltes coses, però que no acaba d'encaixar, i a més un desenllaç que a mi em va deixar absolutament fred. Una llàstima.
4: No sé si preguntar-t'ho, No, va, quantes estrelles?
5: Li posem dues.
4: Dues. Molt bé, també s'estrena en la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda d'una balena cantaire, que arriba doblada al català, la comèdia espanyola Nuda propietat, amb Susana Abaitua i Pepe Villuela, i la història d'una deportada saharaui, Sombra nòmada, molt oportuna, ahir en parlàvem també aquí al programa. I ara un parell de propostes que ja podeu veure a les plataformes de streaming. Comencem amb una sèrie.
10: You may call me Kathy.
11: You've hardly left this room, and still you brighten the whole house.
10: You're so kind to me.
11: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky.
10: Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
4: Un tros d'història que coneixem, en aquest cas, Alice de la Dent.
5: Sí, és la mateixa història, el títol tothom el coneix, aquesta novel·la de John Steinbeck, que es va adaptar als anys 50 en una pel·lícula que va convertir en icona James Dean. Doncs ara Netflix l'ha convertit en sèrie, i sempre penses, buf, tens el record aquella pel·lícula tan meravellosa. Com estarà aquesta sèrie? Doncs està molt bé, està molt bé. És una versió molt digna, és una sèrie sensible, amb bon gust, intel·ligent, provocadora, també, i a més protagonitzada per una actriu que a mi m'encanta, que és la Florence Pugh, que és, si et sona, una de les vídues negres de l'univers Marvel, com una de les, un dels papers així més coneguts. Doncs ja estan disponibles els 7 capítols de l'Est de l'Eden a Netflix.
4: Sí anirà. Aquesta també l'agafarem. I per acabar, una pel·lícula d'estrena en plataformes.
12: There's a guy. He wants to go out with my best friend. The only way that she will date this guy is if I'm dating someone else. Can I kiss you, please?
4: La hipòtesis de l'amor.
5: Aquestes pel·lícules de diumenge tarda, sí, que van tan bé. A Prime Video regularment van estrenant comèdies romàntiques o drames romàntics que són clixés purs, amb zero imaginació. Però
4: són plaers culpables, Marc.
5: Plaers culpables, però si vols un plaer culpable, aquest. Perquè sí, no? Jo crec que és un petit brot verd enmig d'aquest marasme de comèdies romàntiques, que no és perfecta ni de bon tros, però que està bé per passar l'estona, que té molt d'encant, que té molta química entre els personatges i que, bé, podeu trobar a Amazon Prime, com deia, La hipòtesi de l'amor.
4: Doncs escolta, tenim el cap de setmana ple.
5: Complet.
4: Ens l'has aquí. Sí, exacte, com sempre. No tindrem temps per tot. Gràcies, Marc, que vagi bé.
5: Igualment, bon cap de setmana.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
5: Dotze minutets i arribarem a les 11 de la nit. Comencem a tenir un peu posat al demà, l'altre a l'avui. Marc Güell, Alba Barbosa, Txell Garriga, bona nit.
13: Bona nit.
5: A veure, Marc, què explicarem demà a Catalunya Ràdio?
13: Doncs estarem, òbviament, molt pendents de les conseqüències d'aquesta votació d'avui al Congrés. Ja hem explicat que Pedro Sánchez s'agafa el cap de setmana per decidir si abans eleccions o no. Dilluns veurem què és el que acaba passant. Però mentre hi va rumiant, als carrers passarà això. Perquè aquest clam es repetirà als carrers també demà. El sindicat de llogateres ha convocat diverses manifestacions. Ho fan amb el lema que es diu "Això tot just comença, anem cap a la vaga general". Es faran mobilitzacions a Girona, però també a l'Hospitalet, que serà la principal aquí a Catalunya, i allà es trobaran les columnes que sortiran des de diverses ciutats del Barcelonès, del Vallès, també del Maresme, que aniran amb tren. Protestes que també repetiran a Palma, a València o a Madrid.
4: D'aquesta votació d'avui al Congrés, en els últims minuts tenim alguna novetat? Hi ha hagut més reaccions, oi, Alba?
14: Sí, la de l'expresident Carles Puigdemont, també president de Junts. En un article que ha publicat al seu compte d'X, diu que per al PSOE una victòria avui hauria estat propaganda per fer veure que són garants de drets socials. El líder juntaire assegura que si s'haguessin aprovat els decrets, el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta, diu, que això d'avui no vagi d'habitatge, sinó de la dialèctica PP-PSOE, perquè els socialistes ja tenien dissenyada, diu, la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres, comptant que s'endurien una derrota al Congrés i que el serveix a la vegada per culpar-ne l'oposició i especialment Junts. Tot plegat defineix Puigdemont, respon al cinisme i la irresponsabilitat.
5: I hem de tenir també un ull posat en les pluges, Txell.
15: Sí, perquè ens espera un cap de setmana que serà sobretot inestable. És cert que Protecció Civil ja ha rebaixat el nivell del pla Inuncat, ha passat d'emergència a fase d'alerta, però igualment Protecció Civil sí que continua demanant encara molta precaució en bona part del país, i atenció també a les previsions per la matinada de dissabte a diumenge, perquè hi ha avisos de color vermell del Meteocat, sobretot al barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Maresme i també la Selva. I per cert, que avui parlem molt de pluja, però demà farà 3 mesos de l'incendi de les Gavarres, que ha estat el més greu d'aquest any a Catalunya, i demà explicarem que els propietaris forestals afectats no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar aquest incendi.
13: Doncs amb tot això sembla que se'l gira feina als companys del suplement, perquè entre pluges, tots aquests moviments polítics... Per cert, que també comença demà el concurs de castells a Tarragona, demà i diumenge, i el suplement estaran molt pendents. Si us sembla, podem parlar amb el seu director, el director del suplement. Roger Escapa, bona nit.
16: Què tal? Bona nit, com esteu?
13: Molt bé, i escolta, em sembla que t'espero un cap de setmana de molta intensitat política.
16: Trepidant, molt pendents de Pedro Sánchez. S'ha tornat a prendre aquests dies de reflexió. No és la primera vegada, ja ho sabem de sobres. Sí. Però bé, sembla que aquesta vegada el desenllaç també està bastant anunciat i que això pot acabar amb convocatòria electoral. Avui n'estàvem molt pendents. Sembla que haurem d'esperar també aquest cap de setmana, però... Però bé, tot apunta en aquesta direcció. Sentirem Junts per Catalunya aquest cap de setmana al suplement, sentirem algunes de les veus afectades i protagonistes també, i també molt pendents del temps, perquè les pluges continuen, i també a veure com va aquesta nit.
13: Per tant, diversos fronts oberts. Fareu moltes més coses perquè, per exemple, diumenge sereu a Tarragona.
16: Sí, i això ens fa molta il·lusió perquè és un programa que ja hem fet alguna vegada, Concurs de Castells, l'espectacle casteller més gran del món. Només es fa cada 2 anys, per tant, és una cita imperdible també de l'univers casteller. Les colles hi arriben en un moment espectacular. Diuen que pot ser el concurs el millor de tota la història. Evidentment, els verds, que sempre són els grans favorits i que estan platòrics, i és un espectacle preciós de narrar per la ràdio, molt emocionant. I si bé el suport audiovisual sempre és interessant, també captar a través de les zones els crits, els silencis, com els caps de colla donen les indicacions, el moment en què la plaça fa el silenci, el moment en què aplaudeix, és espectacular. Serem a Tarragona i serà tothom, perquè hi haurà totes les autoritats polítiques importants del país, també tota la societat civil, 6.000 persones en una plaça, bossa plena a bullir i amb molta suor, però també amb molta sang i amb moltes llàgrimes, segurament.
13: Doncs escoltarem segur transmetent aquesta emoció del concurs de Castells. Alguna cosa més, Roger, que feu aquest cap de setmana?
16: A veure, ens estem començant a preparar per la Marató, perquè s'ha publicat ja que a TV3 els presentadors seran el Miqui Núñez i la Raquel Sans, una parella fantàstica que aquests dies també veiem a la travessa de VIP.
13: I tu a Catalunya Ràdio.
16: I evidentment, la Marató també arrenca cada any a Catalunya Ràdio i som els encarregats, els del suplement, de donar el tret de sortida. Aquest any dedicada a les malalties neurodegeneratives. També ens tocarà a tots, perquè tots tenim casos a prop que segur que, que doncs, ens toquen i ens fan emocionar, i comencem a escalfar motors per una cita imperdible del mes de desembre. Ves per on, Marc, que la Marató no coincideixi amb la convocatòria electoral.
13: Ui.
16: De Pedro Sánchez.
13: Dilluns sortirem de dubtes.
16: Segurament que sí.
13: Doncs, Roger, us escoltem demà a partir de les 6, ben connectats al suplement.
16: Bona nit, gràcies.
4: Sis minutets i arribarem a les 11. A aquesta hora volem saber com estan treballant el diari de cara a demà, l'edició de demà. Els companys del Punt Avui podem saludar la vicedirectora, Dolors Vallès. Bona nit.
17: Bona nit, Agnès. Bona nit, Manel. Bona
4: Com
17: nit.
4: Anem? Aviam, què treballeu per demà?
17: Doncs el que ja ho heu anat apuntant, en una jornada d'alta tensió política, doncs demà dissabte obrim amb un dossier que mira directament al Congrés Espanyol i la Moncloa. El titular de la crònica, de David Portabella, ho diu clarament. Sánchez rumia eleccions. Després del vot en contra de Junts, el president espanyol afronta un cap de setmana de reflexió sobre el futur immediat de la legislatura. En el mateix dossier expliquem també els retrets de partidisme que ha aixecat el debat. Mal. I una altra de les històries, diríem, destacades que posem al focus és la crònica judicial de Jordi Panyella. Una escalada al judici. Al final de la vista oral del cas de Roger Espanyol, amb una fiscalia que avala l'actuació policial i deslliga els fets del context de l'1 d'octubre, aquesta és a grans trets la nostra portada de demà.
4: Vam, doncs amb contingut variat i molt vinculat també doncs, a l'actualitat en aquest cas d'avui. Doncs, Dolors, moltes gràcies, que vagi bé.
17: Bona nit, bona,
4: bona nit.
17: Nit.
4: Bona nit.
5: Cinc minuts per arribar a les 11 i tancar el Catalunya Nit. Avui ho farem amb el dibuixant, el caricaturista, el ninotaire, conegut com a Cap, o també Jaume Capdevila. Bona nit, Jaume.
18: Molt bona nit.
5: A veure, Jaume, tenim a Pedro Sánchez reflexionant aquest cap de setmana. Tu et fem reflexionar ara en veu alta. Tens no dos dies, sinó 3-4 minuts. Com ho has vist, això?
18: Mira, jo per reflexionar avui, com que no us puc dibuixar per la ràdio, és una cosa molt complicada, el que farem serà una cosa molt similar. Hi ha una cosa que és l'auca. L'auca és una tradició popular catalana en la qual hi ha uns dibuixets, però sota hi ha uns rodolins.
5: Sí.
18: Jo us faré els rodolins del programa d'avui i vosaltres hi poseu els dibuixets, no?
5: A veure si
18: funciona, eh? A veure. Vinc, penseu que això és auca, és poesia popular, eh? No és Maragall, ni Verdaguer, ni Espriu, eh? Auca del Catalunya Nit, avui un dia embrugit. Ha començat el programa que jo em posava el pijama, però avui un dia crucial que fa un tuf electoral. La gent ocupa el carrer perquè es reguli el lloguer. Mari Carmen, desnonada, ha fet tornar a la barricada. I a totes les places d'Espanya es planten tendes de campanya. Hi haurà soroll per rato, perquè dormen tendes més barato. Propietaris, llogaters, tots barallats com qui més. Però sabeu qui es frega les mans? Aquells fons voltors tan grans que les lleis, sense plorera, ells se les passen pel darrere. Però bé, el govern, sentint les feres, ha recordat que és d'esquerres i ha fet a cuita corrent un decret ben avinent. Però ha perdut la votació perquè els de Junts diu que no. I d'aquí ve el remor de fons que potser hi haurà eleccions. I ja tothom es col·loca per si el Sánchez les convoca. Però res canvia a Espanya, que portem 3 anys de campanya. Al carrer criden ben alt, volem vaga general. I han tallat la Meridiana, que això és una tradició ben sana. En fi, hi ha soroll per estona, que crida tothom si abona. I el resum, fet i comptat, doncs que el lloguer ens han pujat. Després de l'habitatge, el gran tema ha estat l'oratge. Tant l'Agnès com el Manel, amb uns ulls posats al cel. explicant amb pèls i senyals com plou a bots i barrals. Mig Catalunya inundada i la resta bé, bastant mullada. Hem connectat amb Tortosa a veure com anava la cosa i hem sentit que l'Inuncat diu que plou sobre mullat. Ja ha sortit Lima Soler per dir que tot va molt bé, que... però la mullena no fuig, que ens l'ha dit la Gemma Puig. Bé, altres temes que s'han dit en el Catalunya Nit. Si ets culer, doncs un bon dia. Primer guanyant a Turquia i assabentant-te després que el Rafinha no té res. I hem sentit Batusta Morla, que això no rima ni si no em xorla. I el plet del Roger Espanyol diu que tot fou un protocol i que si et pica un policia, doncs vés-te a queixar amb ta tia. Després, una entrevista d'estret amb la Nàdia Mohamed, les eleccions al Brasil, que tenen el país a mil, si bé entre el Lula i el Bolsonaro tot sona retorn al passado, i escoltant en Mario Gas, això és sempre una masterclass. Bé, l'estona d'allò del cert m'ha costat d'estar despert, eh? Però bé. Després, el cinema, per saber allò que s'estrena, les notícies de demà que ens han acabat d'explicar, i el Roger Escarp, el suplement, que no para ni un moment, que una cosa que ha explicat m'ha deixat esbatenat, que des de les 7 del matí diu que els castells podreu sentir si us lleveu convenientment i poseu el suplement. I bé, la portada del diari, la informació que no pari, i amb aquesta auca hem finit avui el Catalunya Nit.
19: Meravellós, eh? Meravellós.
4: Totalment, un aplaudiment.
18: Sí, heu vist els dibuixets?
19: Els anàvem veient, sí, era una tira còmica, això, eh? Era com
16: bueno, d'això es tracta, d'això es tracta.
19: Sí, sí, ho has lligat molt bé. Doncs res, si vols dir-hi l'última, pots dir bona nit a tothom i ho deixarem aquí fins dilluns.
18: Home, bona nit, bon cap de setmana i que no pari el que mama, tu.

0: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujado. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals del mes de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen.
2: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i líder de Junts, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. En un article publicat a la xarxa X, Puigdemont diu que una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Sánchez i, si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Més notícies, Txell Garriga.
3: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que aquest divendres ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i també unes 300 actuacions. La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència ara a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta prudència davant d'aquest cap de setmana que serà inestable.
1: Ha quedat vist per sentència. El judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i assegura que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que ha arribat a judici, ja que en la resta els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats.
3: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants, però també augmenta el nombre d'aturats. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. Aquesta és la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera el llindar dels 4 milions. Però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita.
1: Europa i la resta de països del G7 acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli per abaixar els preus dels carburants, sobretot del dièsel. Els Estats Units pressionaven per aconseguir-ho. Si no, el president Donald Trump havia amenaçat de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà arreu del món, inclosa també la Unió Europea. Emmanuel Macron és president francès.
4: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
1: El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert. Ho ha fet en un seminari marcat a la capitalitat mundial de l'arquitectura.
3: Pel professor nord-americà Eric Montfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant dels reptes actuals de les ciutats, com per exemple el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
3: Cert, va ser degà a l'Escola d'Arquitectura de Harvard als anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terres a Massachusetts i l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad.
1: Esports, ara el Barça de bàsquet ha sumat la segona victòria de la temporada a l'Eurolliga. Els blaugranes s'han imposat per 82-95 a la pista del Beşiktaş turc en un bon partit col·lectiu. Panter, amb 15 punts, ha estat el màxim anotador.
3: Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta.
1: Per la seva banda, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga femenina de diumenge a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
3: I tot i l'aturada, hi ha Lliga a segona aquest dissabte a 6:45 Sabadell, Andorra. El Girona jugarà diumenge.
1: També aquest dissabte juga la selecció espanyola a 8:45 del vespre contra la República Txeca. Luis de la Fuente no s'ha volgut mullar sobre la titularitat de Lamine Yamal.
3: I jugats aquest divendres a la Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0, França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
3: 21.693. 21693. Sèrie 65.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Tots som migrants.

0: Tots som migrants, però ens costa acceptar-ho i sobretot entendre-ho, quan ni de quina manera es construeix aquesta mirada plena de prejudicis i superioritat cap als altres. Venim d'un estiu pendents a Ceuta i com que fa un parell de dies que ens surt als diaris, sembla que el problema hagi desaparegut. Els carrers s'omplen de protestes pel dret a l'habitatge i l'extrema dreta es frega les mans a punt d'iniciar un nou cicle electoral. No és casualitat que tot estigui passant al mateix moment. La nostra convidada d'avui fa anys que es dedica a estudiar fets com aquests amb lupa. Es diu Blanca Garcés, és historiadora, antropòloga, investigadora del CIDOB sobre migracions. El seu cognom potser us sona, la seva germana és la filòsofa Marina Garcés. Com devien ser les sobretaules a casa seva? Ara li demanem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Blanca Garcés, com estàs?
2: Molt bé, contenta de ser aquí. Bona nit.
0: Bona nit. Doncs, Blanca, ara et preguntaré, evidentment, segur, per aquestes sobretaules, però vaja, venim, com dèiem, d'un estiu mogut, pendent de Ceuta. Com ho portes, tot això? Perquè una cosa és la feina, la investigació, i l'altra és la vida, i com ho vius? O te'n pots apartar, no te'n pots apartar?
2: Doncs jo diria que ho visc amb una tristesa absoluta, perquè les imatges que hem vist de Ceuta, des del principi fins ara, acaben alimentant els discursos de l'extrema dreta, acaben vinculant immigració amb delinqüència, immigració amb invasió, amb amenaça, amb qüestions d'integritat territorial, com les anomenava el propi govern espanyol, amb la qual cosa darrere de Ceuta o després de Ceuta tindrem diguem conseqüències clares en termes de creixent politització d'aquest tema, en termes de creixement d'aquesta extrema dreta que ja es frega les mans des del primer moment amb aquestes imatges i que veu com el seu discurs queda confirmat o consolidat, no? Des de Ceuta, amb la qual cosa això portarà a més polarització, a més diferència entre aquest nosaltres i l'altre, amb aquesta creixent, jo crec que aquí està la clau, de deshumanització de l'altre. Ara ja no són persones, no? Són armes de guerra, objectes o subjectes d'invasió, amb la qual cosa deixem de considerar-los com a persones, i això té moltes implicacions també en termes de drets.
0: Aquí surt la sociòloga i surt la investigadora, però a nivell humà, què et passa? És a dir, perquè m'imagino, és com quan un és metge, per exemple, i està tot potser en el servei d'urgències i veu cada dia tot allò que passa. Com portes tota aquesta, no sé si ràbia, quin és el sentiment que a vegades tens?
2: Per un costat, ràbia, tristesa, impotència. Per l'altre costat, precisament per tot això, no podem parar. És a dir, no és desmotivació el que provoca aquesta ràbia, sinó tot el contrari, un motiu més per treballar dia a dia, per seguir. Jo crec, i aquesta jo crec que seria, o almenys jo veig que és la meva funció, posar en context aquests debats que cada vegada són més polaritzats, més simplistes, no? Explicacions simples a problemes complexos, doncs dona una raó per seguir contextualitzant, explicant d'on venim, què ha canviat i el per què de les coses en un moment que jo crec que no només és important, sinó urgent.
0: I com ho metabolitzes tot això?
2: Jo diria que a nivell personal, que entenc que aquí és per on anaves, suposo que igual que els metges i les metgesses, doncs en el fons dissociant una cosa amb l'altra, és a dir, pots estar durant un dia parlant de Ceuta, llegint, fent treball de camp. L'any passat, per exemple, vaig estar fent treball de camp a Almeria, en el Mar de Plàstic, l'anomenat Mar de Plàstic, on les persones migrants viuen en condicions terribles, tant laborals com de vida, i al final de la setmana tornes a casa i te'n vas a passejar i estàs amb els teus fills i estàs dinant amb amics, i això entenc, imagino, que només es pot viure, no? Aquestes dues cares, aquestes dues vides, disassociant a la pràctica una cosa i l'altra, o almenys en determinats moments.
0: Intentar-ho, intentar-ho. Però ets aquesta mare, per exemple, que els hi explica als seus fills, escolta, no mireu les notícies acríticament. És a dir, hi ha conversa a casa?
2: Hi ha conversa a casa, però, per exemple, amb el tema de la immigració, jo he intentat sovint explicar el que faig i explicar històries evidentment, al seu nivell, i va haver-hi un moment que sí vaig notar un cert rebuig en el sentit de parar-me i dir-me no entrem tant en detall. Després hi ha sensibilitats diferents, no?, entre un fill i l'altre, amb la qual cosa intento dosificar i no convertir això o convertir-me, diguem, en un monòleg, en una allau d'informacions, quan puc, ho intento, en la mesura que em deixen i amb l'esperança de que arribi a algun lloc.

0: Ja sabeu que és divendres, sou a les dones i els dies, i sempre demanem a les nostres convidades que ens portin la seva banda sonora. M'has portat unes cançons precioses, he de dir, però a més m'agraden perquè tendim sempre a la cosa anglosaxona, i aquí es nota que ets una dona que has treballat en moltes parts del món, que t'interessa l'univers, i m'has portat música de tot arreu. Ja ho anirem descobrint. Hi ha música del Brasil, hi ha música de Portugal, vull dir, vaja, de moltíssims llocs. Però començàvem amb aquesta Mercedes Sosa, Cambia todo cambia, i aquest és un disc familiar, podríem dir.
1: Sí, aquest disc ens el va portar el meu pare després d'un viatge a Argentina, i el vam estar escoltant durant molts anys, de fet encara l'escolto, i aquesta cançó de Cambia todo cambia per mi representa o recorda com tot canvia, com les coses passen, els contextos canvien i poden canviar molt ràpidament, però hi ha coses que no canvien, i aquestes coses que no canvien són la fidelitat amb el que som i amb els que som, amb l'altre, amb l'amor entès en termes molt amplis. Hi ha algú que està allà i que es manté fins i tot després de dècades, que bàsicament té a veure amb el que som i amb qui som respecte als altres.
0: Ets molt familiar, Blanca, o què?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Ara anava a demanar-te, abans t'ho he preguntat, no?, aquestes sobretaules amb la família, perquè, clar, el teu pare era arquitecte, la teva mare era historiadora, després l'avi poeta. O sigui, a veure, això, què?
1: Sí, sí, suposo.
0: Com eren les sobretaules
1: a
0: casa?
1: Sí, jo diria que ara són coses que a vegades ens pregunten, sobretot quan ens relacionen a la Marina i a mi com a germanes, però que en el moment no en vam ser massa conscients.
0: Però ens hem d'imaginar, per exemple, el teu avi llegint-te poemes? O què?
1: No hi vas tenir? No, perquè el meu pare és el setè de 8 germans, de pares grans, per tant, nosaltres vam tenir avis grans, per tant, el nostre avi el recordem ja molt gran, a més va tenir un atac de feridura, per tant, el recordem més aviat malalt, en uns últims anys que no podia parlar, però sí, sobretot, les converses a casa, després de dinar, després de sopar, especialment amb la meva mare. La meva mare era historiadora, es va dedicar a estudiar temes d'Amèrica Llatina, després amb una tesi sobre la migració catalana a Puerto Rico.
0: O sigui que hi havia una llauret aquí.
1: Sí, també va ser una elecció anys després de la qual no em vaig ser conscient, però mirant enrere veus que hi ha una relació molt clara. La meva mare viatjava molt a Amèrica Llatina per raons de feina, treballava a l'Ajuntament de Barcelona, amb la relació amb les ciutats llatinoamericanes, amb la qual cosa sempre hem tingut aquest vincle amb Amèrica Llatina i també amb les qüestions socials, sempre des d'una perspectiva molt, diguem, social, d'esquerres, i això es notava a casa.
0: I a part de la part acadèmica, és que de veritat a vegades fins i tot teníeu amics refugiats que venien a casa. Com vivies això? Això era quan tu eres nena, per exemple?
1: Sí, bueno, recordo tots els exiliats refugiats llatinoamericans, xilens, argentins, amics de la meva mare. Per tant, era un tema, no? Les dictadures, als anys 80, les dictadures Amèrica Llatina, se'n parlava molt. No tant de la dictadura franquista, aquí jo diria que tot i haver-la patit familiarment, òbviament no nosaltres, però les generacions anteriors, amb exilis, varis, en determinats o en diferents moments.
0: El teu avi, aquest del poeta del que parlàvem ara, va ser una temporada exiliat, també.
1: Va ser una
0: també.
1: Temporada exiliat, però sobretot el meu avi matern, els meus avis materns es van conèixer a Toulouse en l'any 38, exiliats d'una manera o altra. Es van casar a París l'any 39, van fugir amb l'últim tren que va sortir de París l'any 40, quan van arribar els nazis. La meva àvia va poder tornar, va creuar la frontera, perquè de fet va marxar com a estudiant, el meu avi no, va quedar amagat en unes golfes a Toulouse durant un any, i finalment va poder...
0: D'això se'n parlaven?
1: Però tot això se'n parlava molt poc. I són històries que hem anat descobrint, de les quals en sabíem alguna cosa, però hem anat descobrint quasi, podríem dir, recentment. El meu avi va acabar marxant a Puerto Rico, va morir a Puerto Rico en els anys 60. Per tant, són històries tràgiques, però precisament perquè feien mal, no? Se n'ha parlat poc, i aquests silencis de família que estan molt presents, que sovint no n'ets massa conscient, però que acaben configurant les nostres històries, tot i no tenir els detalls. I ara, tot just amb el temps, després de la mort de la meva àvia, va sortir tota la correspondència, aquí anem posant les peces del puzzle per entendre millor què va passar i de què som som conseqüència també, eh? Perquè no és només què va passar, sinó què ens configura amb aquests silencis, no? Cada un de nosaltres.
0: I aquests amics refugiats, que a mi em crida molt l'atenció, perquè que vivien dies a casa vostra? O
1: no,
0: com?
1: No,
0: eh?
1: No, no.
0: Eren més... visites.
1: Sí, perquè a més nosaltres...
0: Jo m'havia imaginat ja que teníeu muntat un hotel allà.
1: No, no, gens, perquè a més vivíem en un pis relativament petit. Per tant, sí que alguns es quedaven a dormir, però no venien a sopar, visitaven Barcelona. Barcelona, aleshores, no? Era una ciutat, aleshores i ara, una ciutat de referència, amb moviments socials, amb moltes, amb molt de vincle amb Amèrica Llatina, del qual la meva mare n'era part, per tant, no. Venien a visitar Barcelona i sempre, sovint, passaven a sopar per casa, per tant, explicant les seves històries. També vam viatjar amb la meva mare a Puerto Rico a conèixer els estudiants del meu avi i els que van ser després amics de la meva mare. Per tant, aquest vincle i aquestes relacions, aquests amics, especialment de la nostra mare, sempre van estar molt presents.
0: Diries que aquest és el somni de que la Blanca Garcés pensés un dia, jo vull fer una feina, que sigui sortir de casa, que sigui viatjar, que sigui conèixer món?
1: Sí, en aquest sentit jo diria que no he sigut massa original, perquè la meva mare viatjava molt i viatjava a Amèrica Llatina, també sempre amb aquesta mirada social. La meva mare va estudiar història, jo també. Jo vaig tenir molt clar des del principi que volia dedicar-me a temes relacionats amb els viatges, amb altres mons, i amb aquesta mirada sobre un mateix des de fora, no només entenent l'altre, sinó entenent-nos a nosaltres mateixos des d'aquest altre costat. Per això vaig estudiar Història d'Amèrica Llatina. Durant uns anys pensava que m'aniria cap a l'Àfrica, però al final vaig acabar escollint Brasil.
0: A l'Àfrica, però l'Àfrica ha estat un amor, també, per
1: tu. Sí, un amor, diguem, somiat i no realitzat, però sí.
0: Doncs mira, per això, perquè t'agrada l'Àfrica i perquè ho tens relacionat amb l'Àfrica, anem a sentir Cesària Évora.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: Cesària Évora, que aquest disc, aquesta cançó, Sotade, és una meravella, i explica una mica la teva relació amb Àfrica. Com comença la teva relació amb Àfrica?
2: Comença a la Facultat de Geografia i Història. Jo m'estava especialitzant en Història d'Amèrica Llatina, com la meva mare, i vaig descobrir un professor, Ferran Iniesta, professor d'Història de l'Àfrica, l'únic professor en aquells moments de la facultat, que em va enamorar. Tot allò que explicava era descobrir contínuament coses que no sabia i que em preguntava com era possible haver arribat als 20 anys sense saber res sobre l'Àfrica.
1: Aquesta curiositat i aquestes ganes d'aprendre l'havíeu viscut a casa, vull dir...
2: Sí. Però molt en relació a Amèrica Llatina, com si aquest fora d'Europa fos bàsicament Amèrica Llatina.
1: Només pogués ser Amèrica.
2: I quedaven dos o tres grans mons, en quedaven fora, no? Òbviament el món anglosaxó està present culturalment en el nostre dia a dia, però Àfrica i el sud-est asiàtic, o sud-est asiàtic, Àsia en general, eren dos mons que, dels quals coneixem molt poc, en tots sentits.
1: I has viatjat molt a l'Àfrica o què?
2: No, de fet, no hi he arribat a anar mai.
1: Està pendent, està pendent la cosa.
2: És un amor no realitzat, però aleshores vaig formar part dels estudiants que volien seguir fent recerca sobre Àfrica, amb el Ferran Iniesta. De fet, són un dels grups d'amics que encara tinc, importants. Per tant, seguim allà. Alguns d'ells han fet recerca durant anys a l'Àfrica, jo no hi he arribat a anar mai.
1: Escolta, a Àfrica ja hi aniràs algun dia. Malàsia sí que ha estat un territori on hi vas estar una temporada, és a dir que l'Àsia, l'estocada, i l'estocada prou.
2: Sí, sí, de fet, l'arribada a Malàsia és una mica per carambola i la vida té a veure amb aquestes caramboles. Vaig marxar finalment no a l'Àfrica, però sí a Brasil, i a Brasil vaig conèixer la meva parella, que és holandès, i anys després me'l vaig emportar cap a Holanda. Allà vaig fer un doctorat i allà va ser on va sortir la idea de fer un doctorat que en part se centrés sobre Malàsia, de la qual, òbviament, no en sabia massa res.
1: Em parles d'investigació, d'estudi. Jo ja t'imagino tota l'estona a l'escriptori. Això... Per fer una carrera està molt bé, però suposo que en alguns moments t'ha frenat la vida, també la vida. Sí. Com has viscut això? És a dir, està clar que a casa vostra sou d'estudiar i sou d'investigar, però aquí hi ha una renúncia. Si com a dona potser n'hi ha de dobles, de renúncies.
2: Bueno, jo no ho he vist mai com una renúncia, sinó al revés, com una oportunitat, en el sentit de que per mi l'estudi anava molt vinculat al treball de camp, al viatge. De fet, jo me'n vaig anar a Brasil no només per fer un màster, sinó especialment, bàsicament, per viure a Brasil, i el mateix vaig fer a Holanda, amb la qual diguem que els estudis han sigut una excusa per viatjar i el viatge ha sigut una excusa per estudiar. Per tant, per mi, més
1: no
2: que una renúncia,
1: res,
2: ha sigut una complementarietat. A part de que el que estudio, o s'estudia des del carrer, no?, des del dia a dia, fent treball de camp, anant-te'n als camps del Mar de Plàstic d'Almeria o a la frontera amb Ceuta, o si no, té poc sentit pel que jo estudio.
1: Evidentment. Tu explicaves, ens explicaves també que en aquesta infància que dèiem, que després ja parlarem de la teva germana, perquè a totes les famílies hi ha rols, i suposo que tu tens un rol i ella en té un altre. Però també que tu deies sempre que interpretaves el paper de la bona nena. Això tu creus que venia de fàbrica?
2: Sí, no, jo no sé en quin context ho vaig dir això, però en tot cas, sí, però no ho deia en un context familiar. Nosaltres érem una família de tres dones, la meva mare, la meva germana i jo, en una família extensa, també molt determinada per les dones, per dones amb caràcter, i que sabien el que es deien, però no ho deia en aquest sentit, sinó en termes més d'educació, encara ara, però aleshores, en els anys 80, les nenes a l'escola s'esperava que fossin complidores, que fessin bona lletra, que fessin els deures, i moltes de nosaltres vam complir aquest paper de nenes.
1: Te'n paradeixes o què?
2: No, però a vegades animo a unes i altres, joves i menys joves, més de la meva edat, a treure'ns una mica aquestes limitacions de sobre i no sempre fer allò que s'espera de nosaltres.
1: A trencar esquemes,
2: Exacte.
1: A trencar esquemes. Hi ha una dona que va trencar esquemes per tu quan eres petita, que em sembla que tenies una portera comunista a la casa on vivíeu. A veure, explica'm això, perquè és una anècdota deliciosa.
2: Sí, amb el que dèiem abans, no? Com tots estem marcats per les nostres històries, però sobretot per allò que no s'ha dit. dit. La portera de casa nostra, nosaltres vivíem en un pis de lloguer, d'aquests lloguers indefinits.
1: Sí, d'aquests que ara no existeixen.
2: Que existien abans i que sí. Van acabar amb la Lau i que estem ara on estem, no? I la portera de casa nostra, efectivament, ella no ho explicava ni se'n parlava, però sí que sabíem per la nostra mare, que també tenia aquesta mirada més social, que havia sigut comunista, el seu marit també, per tant, molt marcada per la Guerra Civil, i va acabar fent de portera en una finca de propietat d'una família franquista, que també vivia a la finca. Per tant, això, tot i que en el dia a dia no n'érem conscients, però explica molt aquests silencis i aquests dos costats, no? Aquests dos bàndols de la guerra, que uns van marxar a l'exili i d'altres es van quedar en un exili interior, que és aquest silenci, aquest no dir, aquest callar.
1: Mm-hmm. I tu no havies parlat mai amb ella d'això?
2: No.
1: Te'n vas assabentar de gran, diguéssim?
2: No en vam arribar. Bueno, no, jo crec que ja la meva mare ens ho havia dit, però eren temes dels quals no se'n parlaven. Per això deia que de la nostra guerra se n'ha parlat poc, almenys aleshores.
1: Amb la Marina, dèiem això, fem broma amb les sobretaules, però com ho recordeu de petites a la infància? És a dir, com a germanes? Us hem d'imaginar amb l'espasa de fusta o us hem d'imaginar assegudes llegint?
2: Nosaltres una mica de tot, hi ha temps per tot, no? Des de jugar amb els barrufets i els clics i el Lego a llegir. Ella era més i segueix sent més lectora que jo. Però també els estius a la Selva de Mar, fent cabanyes per la muntanya, pujant per les roques, vull dir que teníem, jo diria, una mica de tot.
1: Sí, també hi havia moments intrèpids.
2: Sí, jo crec
1: però
2: que sí.
1: Però això dels rols que dèiem abans, hi havia un rol molt marcat de això de la reflexió o d'alguna ja que apuntava mires a la investigació.
2: Bueno, com dius tu, sempre hi ha rols a les famílies i part d'aquests rols també venen molt marcats per l'ordre d'arribada. Ella és la germana gran, amb 3 anys de diferència, amb la qual jo ho veig ara amb els meus fills, els grans marquen molt el pas i les dinàmiques també, tot i que els petits també ho fan, tot i que es pensin que no. Per tant, sí, per mi sempre ha sigut i segueix sent ara una referència allò que pugui dir en tots els sentits, tant en un sentit més abstracte, més d'anàlisi, com més concret de què fem per dinar aquest cap de setmana, doncs per mi normalment va a missa.

0: aquestes converses, aquests amics que venien d'Amèrica Llatina, però a més també a nivell personal, de molt... En fi, per nosaltres era el referent, també en lo afectiu. I quan vaig decidir, després d'acabar la carrera, marxar cap a Brasil, 2 anys, a Rio de Janeiro, a fer un màster en Ciències Socials, la meva mare li van diagnosticar un càncer i vaig tenir claríssim que en aquell moment... que no era el moment per quedar-me a Brasil, que tornava per estar amb ella.
1: La qüestió de les cures, eh? Ja pot ser catedràtica, filòsofa, el que vulguis, que ja arriba un punt que això és com un mandat d'en gènere del qual és molt difícil separar-se, a part, evidentment, dels motius del cor, eh?
0: Sí, en aquell moment jo tenia 24 anys, amb la qual cosa, diguem, que ho tenia tot per començar, podríem dir, i a més érem dues germanes, amb la qual cosa no va haver-hi diferències de gènere, perquè érem dues dones que vam estar allà, que vam escollir estar allà, i jo diria que és una de les decisions millors que he fet a la meva vida, viure aquells 2 anys, que la meva mare va estar malalta, amb ella a prop, compartint, vam tenir temps d'estar juntes, les tres, de viatjar, de parlar, d'escoltar música, amb la qual cosa en aquell moment per mi no va ser cap recança, si un parar a la meva vida durant un parell d'anys.
1: El que sí és cert que és que moltes dones fan aquest paper, és a dir, de les cures, de decidir que en aquell moment deixen la seva carrera de banda, sí, sí. Per i tu que has estat a l'acadèmia i a la investigació, m'imagino que ho has vist molt, això. També a l'hora, per exemple, de tenir criatures. Com representa una parada, una aturada a la vida d'una dona? Sí. No t'estic comparant una cosa amb l'altra, sí, eh? Sí. Perquè entenc que moltes persones anirien a cuidar la seva mare en un cas així. Però sí que... hi ha unes decisions que impliquen també després que potser les coses no vagin tan ràpid a nivell professional.
0: Absolutament, tens tota la raó, i a més són decisions que acostumen a fer les dones molt més que els homes. Jo aquí, més que pensar com fer perquè les dones no renunciïn en determinats moments a la seva carrera professional, el que convidaria és els homes a fer-ho, no? Realment hi ha moments per tots, però hi ha moments també per les cures, ja sigui per un pare o una mare malalts o per uns fills petits, amb la qual cosa... sí, jo no entenc, eh? I a més trenca moltes vides i carreres professionals, en el món acadèmic especialment, perquè aquí hi ha una competència.
1: Jo m'imagino que, per exemple, tu deies que tenies 2 fills, en el moment que decideixes, per exemple, ser mare, és evident que atures i que tot allò que estàs investigant i tot allò que estaves fent queda aturat. I llavors, és a dir, tu potser dius, no me'n penedeixo gens, evidentment, però sí. Aquí està passant una factura la carrera acadèmica.
0: Evidentment, i a més és que hi ha estudis que ho demostren, els homes acadèmics després de tenir fills augmenten la seva productivitat acadèmica i en el cas de les dones cau en picat. Per tant, les estadístiques ho demostren. En el meu cas, és veritat, jo vaig estar 2 anys a l'atur després del meu segon fill, amb la qual cosa va tenir un efecte, però també és veritat que vista posteriori, després havem vist que vaig poder trobar una feina que m'agrada i que estic allà on jo volia, no va passar factura, sinó que també va ser una oportunitat per poder-m'hi dedicar. Però això...
1: uns valors també diferents a aprendre. M'imagino que va ser un moment en què vas aprendre moltes coses.
0: Vaig aprendre moltes coses, vaig triar, vaig sentir que triava, no era un sacrifici, és el que jo estava triant, però lo important, diria jo, és que va ser una tria conjunta amb la meva parella. Per tant, vam triar els dos, vam estar un any tots dos, ens ho vam poder permetre, dedicar-nos a la nostra primera filla, i fins ara és una cosa compartida 50%.
1: Sí?
0: Sí. De fet, el que està a casa és ell. Teletreballa els 5 dies de la setmana.
1: Li hem de fer una entrevista, doncs.
0: Bueno, jo crec que el secret de tot plegat no és que nosaltres prioritzem més lo laboral, sinó que ells prioritzin més aquesta altra cara, no?, de les cures, o podríem dir-ne del treball reproductiu. És fonamental. O ho compartim a 50%, o aleshores sí que la renúncia és d'unes i no dels altres.
1: Perquè aquest tema, la veritat és que molt poques vegades en parlen amb aquesta contundència i amb aquest 50%, eh?
0: Sí,
1: i a més...
0: I en el nostre cas hi ha moments en què aquest 50% acaba sent més del seu costat que del meu, perquè el que és a casa fent el dinar cada dia és ell.
1: A favor.

0: riem sempre a vegades. Jo crec que les coses que no diem a davant del micro són les més divertides, eh? Ara estàvem parlant de com cuinava el marit de la Blanca Garcés, però hi ha això en un altre programa. El convidem i que ens ho expliqui ell. Aquesta cançó és la vostra història d'amor, sí, una miqueta. Sí. És aquesta cançó d'Uchiume, de la Maria Bethània. Explica'ns una mica, ens encanten aquestes històries.
1: Sí, doncs com deia abans, vaig conèixer la meva parella al Brasil, estàvem viatjant tots dos, de fet jo anava a fer el màster a Rio de Janeiro, però com que allà el curs comença al febrer, tenia uns mesos abans de començar i me'n vaig anar a viatjar pel nord-est de Brasil.
0: Has viatjat molt sola? O no?
1: Bueno, el fet temporades. És que la meva... Jo em veia viatjant sola la resta de la meva vida, però em vaig creuar amb ell i vaig deixar de fer-ho.
0: Va
1: perquè
0: complicar.
1: Ara viatgem junts. Sí. Des d'aleshores hem viatjat junts. I en aquest viatge pel nord-est jo vaig anar a conèixer el nord-est de Brasil, una part desèrtica, un desert vermell, el Sertau, molt bonic, per on passa un dels rius més grans, després de l'Amazones de Brasil, que és el riu São Francisco. I vaig estar un parell de dies mirant-me el riu, que em va fascinar, i recordant històries vàries al voltant d'aquest riu, revolucions en el segle XIX, bueno, tot, diguem, una mica, diguem, també somiat, més enllà del riu físic que veia els dies que vaig passar-hi. I poc després em vaig dirigir cap a la costa, cap a Olinda, cap a Recife, i allà va ser on vaig conèixer la meva parella. I ell portava un CD de Maria Bethània amb unes cançons precioses que vam escoltar junts, escoltàvem mentre ens enamoràvem, i una d'elles és aquesta, que parla justament del riu São Francisco, de la força, i de fet la música en si ja transmet la força del riu, i vaig pensar que era una bona cançó per parlar-ne.
0: Una bona cançó també per començar-se a enamorar, que dèiem, si sentíem tot el que ens explicaves ara, m'imagino que eres una noia que ja de jove tenia moltes ganes d'investigar, d'aprendre, i potser no estaves tan marcada com per aquestes idees de l'amor romàntic o la parella per tota la vida, és a dir, que potser els objectius de la teva vida eren uns altres.
1: Totalment. De fet, jo en aquella època escoltava també, el que passa no l'he suggerit perquè és un home, el Silvio Rodríguez, i té una cançó d'un dels seus últims discos d'aleshores on parlava d'aquests amors fugaços tan intensos com impossibles. Jo en aquell moment veia la resta de la meva vida marcada per aquests amors fugaços a distància, impossibles, intensos, apassionats, però...
0: Això va començar l'Erasmus a França o què?
1: Bueno, clar, de fet me'n vaig anar a França a fer l'últim any de carrera perquè allà hi ha els millors africanistes a Londres i a París, i me'n vaig anar a escoltar-los amb la idea després d'anar a París, però allà vaig descobrir Brasil també és un país del qual en sabem molt poc des d'aquí, però la connexió entre París i Brasil...
0: Se'n parla molt malament, a més, jo crec, de Brasil, vull dir, en el sentit, vull dir, se'n parla malament en el sentit reduccionista.
1: Sí,
0: una mica
1: a més,
0: festa, caipirinha,
1: sí,
0: i senyores amb tangues, saps?
1: I desconeixem profundament la seva literatura, la seva música, la música potser encara, però... I per mi, a París vaig descobrir Brasil, i d'aquí que al final acabés decidint no anar a l'Àfrica, sinó a Brasil. I clar, el viatge per mi sempre ha anat lligat amb aquesta idea dels amors impossibles, a distància, la diferència cultural.
0: Sí que en aquest sentit tenies... et muntaves pel·lícules?
1: Per mi, jo sempre he somiat amb el viatge, segueixo somiant-hi, per mi, més que l'estudi que deies, no?, d'estar
0: tancada en un escriptori.
1: En un escriptori amb llibres. Jo he sigut més de somiar el viatge i, en tot cas, d'estudiar pel viatge o a través del viatge. I el viatge, volies o no, inclou el descobriment, la passió en un sentit molt ampli, aquestes passions. Però poden incloure també passions concretes.
0: Però tu estaves amb la cosa de Silvio Rodríguez, amor fu i bogeries, i de sobte vas tocar de peus a terra o no? O vas resoldre que l'amor era una altra cosa?
1: No crec que fos una decisió. M'hi vaig trobar i ens vam creuar a l'entrada d'una pensió al nord-est de Brasil, i vam seguir el viatge junts i hem seguit la vida junts sense que fos una decisió de dir... No, va ser tan natural des del primer dia que allà seguim 26 anys després.
0: Meravella, escolta, aquí sempre preguntem per el mal que ens ha fet a moltes dones l'amor romàntic, però ja veig que tu res, eh?
1: Que en sigui conscient, no.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: A principis del segle XX, un intel·lectual mallorquí va imaginar una nova manera d'entendre Catalunya. Gabriel Alomar va defensar un catalanisme republicà i progressista. En un moment en què el moviment estava dominat per la dreta, Alomar va voler acostar-lo a les classes populars i unir l'emancipació nacional amb la transformació social. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3cat.
2: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de l'Est de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck. Una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
4: I believe there are monsters born in this world to human parents.
5: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
2: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
5: En parlarem a fons amb la Marina Porras a la Finestra Indiscreta.
6: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
2: Catalunya Ràdio.
6: Som 3cat.
2: Som 3cat.

0: Ai, aquí els fados de la missia. Aquesta cançó també triada per la Blanca Garcés. A veure, molt mal l'amor romàntic no t'ha fet, però una mica de romanticisme sí que portes a les venes.
1: Sí, total, total. No, però en un sentit més ampli, diguem.
0: Clar, clar, clar. Ara em deies...
1: Aquest somni del viatge de lo desconegut, sí. En un sentit molt ampli, sí.
0: Ara em deies a micro tancat que el fet també de tenir una mare tan forta, creus que t'ha ajudat molt a triar bé o a no deixar-te endur, potser pels clixés, eh?
1: Sí, realment, diguem que no haguem caigut en aquests clixés, en aquesta búsqueda que tu em deies de l'amor romàntic que t'acaba sotmetent, si no l'altre, sí, la idea d'aquest amor. Jo crec que l'hem viscut poc a casa, i aquí parlo en plural, incloent a la meva germana, la qual cosa és una mica atrevit, però perquè la nostra mare... no només ens ho va dir molt clarament, sinó que així ho va viure, no? Els meus pares van separar que jo tenia 10 anys. La meva mare va decidir que segons sota quines circumstàncies no valia la pena
0: continuar,
1: seguir allà. Uh-huh. I jo crec que això, que va ser difícil per tots i traumàtic, i alhora també va ser el tenir molt clar quins són els límits, què és allò que volem viure, sí. I allò que no. I jo crec que això ens sí.
0: I també una lliçó de vida, no? Perquè jo crec que se n'ha parlat poc. Crec que hi va haver doncs, tota una generació que ha començat a tenir els pares separats, i que crec que això ha fet replantejar-nos el model també de família i de moltes qüestions. Encara que tu després hagis volgut també fer la teva família i tal, sí. Jo crec que aquí hi ha un abans i un després.
1: Sí, sí, sí. En el nostre cas, nosaltres érem l'excepció. Tant és així que a l'escola no ho explicàvem, perquè feia vergonya. Perquè ja. Era mal vist, érem de les poques famílies amb els pares separats.
0: Estem parlant dels anys 80 llargs.
1: Sí, jo soc dels 76, dels 80, inclús dels... Sí, clar, la separació a mitjans dels 80. Uh-huh. Amb la qual cosa, això també fa que ho visquis amb més trauma, perquè, a més de viure-ho malament, ho vius amb vergonya. Dit això, també respecte a altres famílies de l'entorn... també et recorda això, que hi ha límits i que un decideix, i no decideix el dia que un es casa, no? Com es deia aleshores, sinó que decideix...
0: Serà per sempre.
1: Dia a dia. Uh-huh. I aquesta decisió de dia a dia jo crec que és fonamental.
0: Ara ens parlaves abans de la teva parella, que és holandesa, i que justament és holandès, no? I justament pensava que Holanda els últims anys s'ha fet massa coneguda per tota l'extrema dreta i tot el racisme que hi ha. M'imagino que Holanda ara és un país on hi deus anar de tant en tant, eh? Com ho vius, això?
1: Sí,
0: sembla que,
1: país...
0: que allò, que la vida t'hagi posat...
1: Sí, realment, això també a vegades ho explico als estudiants, no? Perquè els joves tenen aquesta idea de que ho han de triar tot i han de ser conscients d'allò que volen i allò que... I al final la vida és una combinació de casualitats. Jo no m'hagués imaginat mai acabar a Holanda. Quan m'imaginava...
0: És com un càstig, eh?
1: Bueno, sí, en el sentit de que si penses que has canviat Holanda per Brasil o Brasil per Holanda, potser hi surts perdent a l'elecció. Però, a pesar d'això, a pesar de que Holanda mai hagués estat entre els meus imaginables, al final m'he acabat sentint molt a casa, he acabat aprenent, tot i que al principi em va generar cert rebuig, perquè és una cultura molt diferent, aquesta cultura protestant, tan directa, tan austera, tan poc...
0: Però no tenen cortines, a mi és una cosa que m'apassiona.
1: Sí. Saps per què no, no?
0: Per què? Per què? Explica'ns-ho tu.
1: Sembla quan ara vas a Amsterdam i veus aquests pisos sense cortines, sí. Il·luminats, sembla que sigui per progressistes i liberals, no? És justament una herència de la cultura protestant, aquest control dels interiors des de l'espai públic, perquè si tanques les cortines, potser és que tens alguna cosa a amagar, no? Llavors, això segueix sent-hi, perquè segueixen tenint tot això, però a la vegada són directes en certes aspectes desacomplexats, coses, en fi, quan vius entre cultures diferents sempre tens coses a aprendre, clar. I sempre hi ha paraules que només pots utilitzar en un idioma o l'altre, amb la qual cosa al final sempre la combinació és una riquesa. Però em preguntaves per l'extrema dreta, jo ho he viscut directament, el creixement d'aquesta extrema dreta des del primer dia que vaig arribar a Holanda, el 2003. El 2004 va ser quan van assassinar el cineasta Theo van Gogh. Jo estava a Amsterdam, vaig veure com el meu entorn es commocionava, com aquell assassinat feia un abans i un després, i he vist aquest creixement de l'extrema dreta amb aquest personatge histriònic, que és el Geert Wilders, i com han arribat a un 25% de vot en algunes eleccions, i com això ha enrarit el clima, els temes de discussió, els comentaris que reps de l'entorn, i, òbviament, també les mirades i el tracte cap a aquells racialitzats considerats sempre com a sota sospita.
0: I tu, que també has estudiat allà, tinc entès que expliques que els teus col·legues d'allà viuen amb tensió, per exemple, el fet d'estudiar o parlar sobre migracions, perquè reben insults i amenaces, que això m'ha semblat bastant
1: això
0: fort.
1: Això és una cosa que sobre la qual parlem els últims anys. Aquells acadèmics que han decidit tenir un paper públic, és a dir, parlar a l'esfera pública, especialment a través dels mitjans de comunicació, sovint han rebut atacs i, en alguns casos, amenaces. Per tant, part del debat també és quin paper ha de tenir l'acadèmic, l'investigador, ha de ser actiu en aquesta esfera pública, i si és actiu i rep amenaces, com viure-ho, no? Això que parlaves abans, com compagines la vida amb aquesta cara més pública i aquesta cara en un context cada vegada més crispat.
0: I tu has tingut alguna experiència d'aquestes?
1: Una vegada, justament després d'unes declaracions a Catalunya Ràdio, va ser a través de les xarxes, especialment a Twitter, em va impressionar, tot i que saps que pot passar, quan passa t'impressiona, et sents amenaçada,
0: sí.
1: Et sents vulnerable, més que perquè no hi va haver cap amenaça directa, en el meu cas, però sí que et sents vulnerable.
0: Per què creus que crea tanta beligerància? Per què pot crear tant odi algú que parla de la migració en positiu?
1: Jo diria que per dues raons, perquè el gran tema de l'extrema dreta és la immigració. Saben que és el tema amb el que capitalitzen gran part dels vots, per tant, allà van, i el tema del cas de Ceuta ho posen evidència. I dos, perquè això s'ajunta amb una altra qüestió que forma part de la mateixa dinàmica, que és aquest atac cap a les veus expertes, no? Cap a aquest posar en qüestió, aquest denunciar que formem part de la mateixa elit, que cobrem sous altíssims per dir...
0: Era per això que t'atacaven,
1: Llavors aquí sempre hi ha l'atac, l'atac fàcil, no? Que també entenc que reben altres sectors, els polítics també, però que... Bueno, jo crec que això no ens ha de deixar... No ens ha de temorir, no ens ha de deixar els marges. Jo crec, confio en la importància del debat, també amb aquells que pensen diferent. Jo fa uns mesos vaig anar al Congrés dels Diputats en una comissió per parlar de la regularització, i al final, tant Vox com el Partit Popular em van acabar donant la raó. És que no podia ser de cap altra manera. O sigui, senyàvem dades.
0: I creus que hi té a veure el fet de ser dona, aquestes crítiques d'una manera més beligerant, o no?
1: En molts casos sí. L'exemple més clar és la de Colau. Totes les crítiques al seu període com a alcaldessa són indissociables, perquè moltes eren de tipus personal, el fet de ser dona. En el meu cas, que va ser només una vegada puntualment, no ho vaig percebre així. Però podria ser.

0: temes que ens ha triat la Blanca Garcés avui, aquesta investigadora, historiadora, aquest bebé, aquest revolvió, que és una mica la transformació que representa ser mare. Et va transformar molt, bueno, aquest fet?
1: Ella crec que no parla del fet de ser mare.
0: No, però
1: ella
0: per
1: parla d'un gran amor sobtat, sí, que arriba d'un dia per l'altre, uh-huh, i se l'emporta, li canvia la vida. I jo l'escoltava molt, i encara l'escolto molt, aquesta cançó, quan estava embarassada de la meva primera filla, i per mi representa aquesta força d'un amor que saps que està a punt d'arribar, algo que et canviarà la vida per sempre, d'una intensitat enorme, i aquesta cançó m'encanta, perquè és que a més la música en si transmet aquesta força. Jo sóc capaç de posar la mateixa cançó 30 vegades seguides.
0: Sí, eh?
1: Els meus fills ho saben molt bé, per això se saben totes les meves cançons de memòria, i de fet, quan em veu demanar que us donés 10 cançons, els hi vaig preguntar primer amb ells quines
0: creien. Quina cançó sóc més pesada?
1: No? I les van encertar quasi totes. Així que això demostra la meva insistència.
0: M'agrada. Ara aquests dies hem tingut aquesta notícia, per exemple, recent, que ha aixecat molta polèmica, que és la prohibició del niqab i el burca en espais públics per part de l'Ajuntament de Lleida. I jo m'agradaria preguntar-te per què en penses, però sobretot també m'agradaria perquè, en fi, fa la sensació que si parlem de migració, però a més, quan parlem de dones, sembla que les dones no tenen ni veu ni vot i es decideix sempre des de fora el que han de fer. Sí. Però m'agradaria que ens posessis una mica de llum amb,
1: sí,
0: aquesta qüestió.
1: Jo ho tinc claríssim, no és un tema que hagi estudiat directament, però la meva anàlisi la tinc claríssima. Per mi, una prohibició d'aquest tipus és un exemple de política simbòlica, és un exemple d'una política que el que busca és atraure vots de cara a les pròximes eleccions, més que transformar una realitat. Per què ho dic? Per dues raons. Una, perquè el número de dones que porten burca i niqab en l'espai públic de Lleida deu ser, no sé els números exactament, però estic convençuda que és mínim, és irrisori. Per tant, hi ha molts altres problemes, molt més grans, molt més importants que aquest. I en segon lloc, perquè si realment el que t'importa és el que implica l'ús d'aquest vel per part d'aquestes dones, la millor manera no és la prohibició, deixant-les a casa, sinó el convidar-les a formar part d'aquest espai públic en diferents contextos. I això em porta al que em preguntaves més directament. Tot el discurs sobre l'islam, aquest discurs creixentment islamòfob, té una dimensió de gènere claríssima, que és que se les converteix en elles, no?, en purs objectes de submissió, amb la qual cosa les estàs atacant en un doble sentit, com a musulmanes i com a dones. I aquesta idea de la dona submisa, que a més, moltes vegades, quan se les entrevista amb elles, queda molt clar, ja no estic parlant del burca, estic parlant del vel, moltes d'elles són dones, no dic totes, vull dir, hi ha realitats molt diverses que nosaltres acabem simplificant amb aquesta idea de la dona musulmana submisa i a qui s'obliga a portar el vel, quan de fet, quan parles amb moltes d'elles, són dones joves també que fan una opció individual, també.
0: Que hi ha gairebé un gest polític en portar un vel.
1: Un gest polític en un context, i això està, mm-hmm, molt clar en el context francès, on tot el discurs islamòfob és molt intens i molt present en el dia a dia. I és una lluita, també. És per reacció, també. Que fan elles, amb la qual cosa, en molts casos, tot i que hi ha circumstàncies molt diverses, jo no vull amagar la diversitat, també es pot donar el cas d'una noia que se la pressiona per portar el vel, però n'hi ha molts d'altres on és una decisió pròpia i una declaració d'intencions en un context advers.
0: I en alguns casos es fa molt visible i en d'altres casos es fa molt invisible, perquè, per exemple, a Ceuta vam tardar molts dies en saber que hi havia noies al carrer,
1: i tant,
0: per exemple, no?
1: Bueno, els estereotips de gènere a Ceuta han quedat claríssims. Una, primer no es parlava de les dones. Dues, després se les presentava només com a víctimes. Víctimes del context de Marroc i víctimes en el context de Ceuta. Per tant, vulnerables, no? Aquesta idea de que les dones són objecte de protecció només, sense agència. Això és tremendo. I, de fet, les pròpies polítiques per demanar protecció internacional, moltes d'elles han de escenificar aquest paper de dona vulnerable sense agència, sense capacitat, quan, de fet, arribar a la frontera europea, si vens de països com Sudan, implica una capacitat de creuar fronteres que molts de nosaltres no tindríem.
0: I a més el discurs canviaria molt, perquè quan parlem d'homes que venen, que migren, pensem sempre, doncs, això, en violència, inseguretat, parlem en tots aquests termes. Quan venen les dones, és a dir, no n'estem parlant perquè estaríem parlant d'un altre tipus de migració, d'una altra manera de fer i d'unes altres coses que són les que importen.
1: Absolutament.
0: Com, per exemple, doncs, portar endavant les seves criatures...
1: Absolutament, i com aquestes dones creuen fronteres, però creuen fronteres moltes vegades acompanyades, ja sigui dels seus fills o d'altres menors, i la feina que fan de cura en aquest procés és espectacular. Per tant, es tractaria de recuperar l'agència, no?, d'aquestes dones que sovint des d'aquí, i especialment des dels mitjans de comunicació, veiem només com a víctimes i com a vulnerables.

0: Esteu sentint les dones i els dies. Valeria Castro, ens encanta, que hagis triat aquesta dona. A mi, aquesta dona que si no m'equivoco, també és de Canàries. Vull dir que també deu saber de prop què és la migració i com es viu cada dia en aquest territori. Aquesta és una cançó que et va donar una amiga, amb una amiga amb la que us passeu cançons.
1: Sí, de fet, no forma part del meu repertori habitual, perquè me la va enviar la Mireia, una de les meves millors amigues, la meva amiga de l'ànima des de petita, que viu a Copenhague, viu a Dinamarca, i no només ens escrivim habitualment i parlem, sinó que de tant en tant ens regalem cançons. I aquesta me la va regalar fa unes setmanes i parla de la importància de ser fidel a una mateixa, de ser el que una és, sense totes aquestes pressions i aquestes expectatives, no, de l'entorn. I, de nou, aquesta cançó no només ho diu, sinó que la música en si genera aquesta força, no, aquesta confiança de dir, estic aquí i sóc jo.
0: Clar, jo estava pensant que ara justament estàs en un moment, jo crec que molt positiu per les dones, estàs a la meitat, podríem dir, de la vida, no?, amb 50 anys. Com portes tot això? Perquè ara parlem també de tot allò que se'ns demana per ser dones, la pressió estètica, el fer-se gran, quin lloc ocupo. Tu has estat molt ocupada amb l'acadèmia, però és evident que això també et deu afectar.
1: Sí, jo ho visc com un moment dolç, entenc que és un moment en què totes aquestes pressions poden també acabar-se traduint en circumstàncies adverses, fills adolescents, feines sí, exigents, i aquí anem corrent, pensant quina era aquella frase de que treballem com si no tinguéssim fills i tenim fills com si no treballéssim, no? Aquesta és la realitat de moltes de nosaltres.
0: O sigui, estàs en el nivell superwoman, treballant l'adolescència als fills.
1: Però a la vegada, aquest any que n'he fet 50 i que m'han fet pensar molt ja des de fa anys en aquesta perspectiva de fer els 50, alhora ho visc en positiu, en el sentit d'alliberar-me de moltes coses. Ja he demostrat moltes coses, ja he fet moltes de les coses que s'esperaven de mi, ja he fet una criança, ja els nens són adolescents, la cosa vol dir que tenen altres reptes, però alhora sento que tinc més temps per mi, alhora sento que ha arribat el moment de cuidar-me, de tenir, i a cuidar-me no en un sentit només físic, de tenir els meus propis espais.
0: I també reivindicar les amigues, també.
1: Reivindicar les amigues, que això és amigues i amics. Jo en tinc uns quants i crec que sempre hi ha hagut moments en què he tingut menys temps, però per mi sempre han sigut centrals, sempre han sigut importants. Però sobretot, a l'arribar a sentir, perquè no és una conclusió que pensis, sinó que sents que m'és igual el que pensin de mi. Que ara ja m'és igual, faré el que jo vulgui. I això és una sensació que allibera molt.
0: Són els 50 o
1: què? Així ho he viscut jo. Digue-li 50, digue-li portar ja uns quants anys, sentir-se ja en certa manera gran en un bon sentit de la paraula, i dir, mira, saps què? Deixo anar.
0: Reivindicar que anem cap a la bellesa, però en ve baixa, també.
1: Exacte.
0: Doncs, Blanca Garcés, nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquest viatge que hem fet una mica de vida personal sobre la migració, sobre tantes coses que t'ocupen en el teu dia a dia. Sabem que tens feina, molta, en tots els àmbits ara mateix, i esperem que ens la puguis anar explicant aquí a Les Dones i els Dies i a Catalunya Ràdio sense que t'amenacin, Estaria bé.
1: Així serà. Moltíssimes gràcies i gràcies per convidar-me i haver pensat en mi.
0: Moltes gràcies. Doncs nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies, i tornarem dilluns a Catalunya Ràdio, com sempre, a les 11 de la nit. Moltíssimes gràcies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Protecció Civil rebaixa el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta, un cop superada la més crítica, la de les inundacions a les Terres de l'Ebre, i han caigut fins a 270 litres en menys de 24 hores a municipis com l'Ametlla de Mar. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no s'han produït danys personals. Es manté activat el pla Inuncat perquè el cap de setmana continuarà amb inestabilitat. Núria Parlones, consellera d'Interior.
2: Això vol dir, de cara al conjunt de la ciutadania, que hem de mantenir doncs, tot el que són les precaucions i les prevencions en desplaçaments, en utilitzar les vies que ja estan practicables, carreteres i demés, però que han quedat doncs, afectades per la intensitat de la pluja i per l'acumulació i que, per tant, doncs, poden tenir doncs, alguns esborancs, alguns basalts que hem d'estar doncs, pendent en els desplaçaments que fem.
1: Tot i que encara s'ha d'acabar de confirmar el pronòstic, el Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que la nit i matinada de dissabte a diumenge hi ha avisos de color vermell de 5 sobre 6 al litoral central i al sud de la Costa Brava. Més notícies, Carola Gil.
3: Els activistes pel dret a l'habitatge han escalfat motors per a la manifestació convocada aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta a la votació del Congrés que ha tombat els dos decrets. I ho han fet amb dues mobilitzacions. Simultàniament, a la plaça Catalunya, l'Assemblea dels Concentrats ha acabat amb una resolució clara, vaga general. Sentim el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
4: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, a les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
1: Després de la votació al Congrés, que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
5: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
3: El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de les violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou.
1: I els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquest divendres als domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada a Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que està fora de perill. Encara es busca el quart implicat en el cas. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys.
3: L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carné, 25 anys després, i Gabriel Ferrat in memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig. I el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha sumat la segona victòria de la temporada a l'Eurolliga. Els blaugranes s'han imposat per 82-95 a la pista del Besiktas en un bon partit col·lectiu. Panther, amb 15 punts, ha estat el màxim anotador.
3: Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta.
1: Per la seva banda, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga Femenina diumenge a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
3: Tot i l'aturada hi ha Lliga Segona, aquest dissabte a 6:45, Sabadell-Andorra, el Girona jugarà diumenge.
0: Fins aquí les notícies. Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
6: Vols saber com?
0: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
7: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Europa es rearma, les fronteres es blinden i el dret internacional trontolla.
8: Com una empresa que persegueix la sostenibilitat mediambiental acaba fent vehicles per a la guerra?
7: Més armes vol dir més seguretat i quin preu en paguem?
9: Si vols dedicar més al programa de rearmament, redueixes polítiques ecològiques i polítiques socials, no hi ha un altre.
10: What Frontex is doing in the Central Mediterranean.
11: Frontex té presència al Mediterrani central amb avions i drons.
7: Tanta, tanta guerra. Un podcast de 5 episodis per entendre el nou cicle de militarització d'Europa, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Look what they
1: done to my soul. Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema Digger, la pel·lícula amb la que Tom Cruise vol guanyar el seu primer Oscar. No sé si ho aconseguirà. El que és segur és que ho dona tot per aconseguir-ho, especialment en un monòleg que serà una de les escenes més comentades de l'any. La pel·lícula en si mateixa també serà molt comentada, no sé si per bé o per mal. És una sàtira absolutament desfermada que dirigeix Alejandro González Iñárritu. A mi em va fer riure molt i m'ho vaig passar molt bé, però intueixo que em quedaré sol. Després ho veurem. També parlarem de L'est de l'Eden, la novel·la de John Steinbeck, molt coneguda per la pel·lícula que va protagonitzar James Dean. Se n'ha fet una nova adaptació i avui també us explicarem si val la pena mirar-la i què aporta en relació a la pel·lícula que tots coneixem. I també parlarem de Keisuke Kinoshita, conegut com el cineasta del poble. A la Filmoteca de Catalunya li dediquen un cicle i la Glòria Salvador Corretger vindrà a explicar-nos les claus d'un director japonès fonamental, però encara força desconegut a casa nostra. Però tot això serà després, perquè avui comencem La Finestra Indiscreta amb el Videoclub. Joan Enric Barceló, bona nit.
2: Toni, avui vinc amb una pel·lícula molt petita.
1: Un curt? Curtmetratge?
2: No, tot i que estaria bé algun dia portar un curtmetratge.
1: Sí que estaria bé.
2: Sí, perquè també és cinema i sovint de gran qualitat.
1: Mira, aquí has tocat la tecla justa, perquè ja ho saps que si portes qualitat ja t'he dit que sempre m'hi trobaràs.
2: Ho estem lligant tot molt bé.
1: Molt bé.
2: Estranyament bé avui, perquè espera't, clar, acabes de dir tecla,
1: sí,
2: i la pel·lícula que et porto avui té tecles, té cordes, té guitarres.
1: Ah, ja comencem amb les pistes. Però dóna'm en més de pistes.
2: Mira, carrers de Dublín, una botiga d'aspiradores, bueno, això hauries de saber ja, un estudi de gravació i dues persones que no saben gaire bé què senten.
1: Això ja sona molt bé.
2: Això sona fantàstic.
1: I alhora també sona trist, he de dir, perquè si no vaig molt equivocat, avui ens portes una pel·lícula meravellosa protagonitzada pel recentment desaparegut Glenn Hansard.
2: Uf, cop dur, però ho farem i serà un capítol homenatge del Videoclub cap a aquesta figura de la música i del cinema. Avui al Videoclub, Once.
1: Ja veig que plorarem, però vinga, va, obrim el Videoclub.
0: El Videoclub, amb Joan Enric Barceló.

0: Romance, pel·lícula irlandesa de l'any 2007, escrita i dirigida per John Carney, protagonitzada, ja ho hem dit, per Glenn Hansard i Marqueta Irglová. I dic protagonitzada, però potser podríem dir habitada, Toni, perquè són com dos actors, no actors, que entren a la pel·lícula amb una veritat que és molt difícil de fabricar en cinema.
1: Sí, i això passa molt poc, eh? A vegades veus una pel·lícula i notes que els personatges semblen haver existit abans que la càmera arribés.
0: És que Glenn Hansard, o sigui, no fa veure que és un músic de carrer. És un músic que havia tocat al carrer i ho veus per com agafa la guitarra, que no és un accessori, és com una part del seu gos.
1: I ella també, no? La Marqueta Irglová tampoc sembla una actriu,
0: no,
1: interpretant una pianista, no
0: és
1: el cas.
0: No, és aquest tipus de persones, estaràs d'acord amb mi, que quan seu davant d'un piano pot explicar coses que potser a la vida no explicaria mai. I t'he de dir que la peli, en aquest sentit, juga aquesta veritat dels dos personatges d'una forma ja molt, molt, molt clara des de l'inici, perquè no sé si la tens fresca ara mateix.
1: No gaire, no gaire.
0: La qualitat d'imatge de Once no seria Avatar.
1: O sigui, tampoc ho pretén, no?
0: No, però és que està fet amb càmeres... Saps les handicams dels finals dels 90, principis dels 2000?
1: Sí.
0: Aquelles handicams petites, Sony... Està gravat amb allò, Toni.
1: Amb una mica de gra, i, o sigui, fins i tot.
0: Bueno, amb una mica de gra, no. Amb l'acné cinematogràfic està gravat. Però és una textura que avui en dia els mòbils li donen mil patades. És com si algú al carrer els estigués gravant i no sé, filmés l'escena davant dels seus ulls, no?
1: Clar, però ja et dic, fa temps que no la veig, però deu formar part del seu encant, no? Perquè al final, que sigui així, sí, cru, no? Tot és cru, estem parlant de Dublín, a l'hivern, si no em falla la memòria, la primera escena, el protagonista està tocant al carrer i l'intenten robar, no? L'intenten robar, perquè està ell, posa el maletí de la guitarra perquè li caiguin monedes i ja al principi ja l'intenten prendre aquestes monedes, vull dir que té sentit aquesta cruesa.
0: Mira, aquesta cruesa, mira, un dia vaig llegir en un llibre que deia que tu pots fer una pel·lícula amb la pitjor imatge possible, però el so ha de ser sempre bo. En canvi, si tens la millor imatge del món, però el so falla, allò no es pot mirar.
1: Mira, i estic d'acord, i a més et diré que una prova molt clara d'això són les pel·lícules de metratge trobat.
0: Ah, sí.
1: Que visualment intenten aparentar imperfecció, però el so d'aquelles pel·lis normalment és el que trasbalsa i el que funciona millor. Però situem una mica els ulls.
0: Som a Dublín, un músic de carrer canta per guanyar unes monedes. La pel·lícula, t'he de dir que no li posa nom, li diu que és Guy, el noi.
1: Ah, no recordo que no tenien nom,
0: no,
1: ells.
0: Els crèdits posa Guy, al final. I ella és la girl, la noia, i això diu molt, perquè la pel·li ens està dient que no seran com grans personatges, vol que siguin una mica com qualsevol persona que alguna vegada ha portat una cançó enganxada amb una ferida.
1: Clar, són personatges, també són estats emocionals, una mica, no? Ara que dèiem això que el començar la pel·lícula. És que ara se m'ha acudit una pregunta. Saps que de vegades et trenco els esquemes? Ara que dèiem que això, només començar, ell toca el carrer,
0: sí,
1: i li roben els diners que està guanyant. Tu, com a músic, t'he de preguntar, has tocat mai al carrer?
0: Jo sí, he tocat al carrer. Vaig fer un Erasmus a Edimburg el 2005-2006 i fèiem versions de Bob Marley pel carrer.
1: Versions de Bob Marley?
0: Amb uns amics, sí. Teníem un outfit molt estrany, que era que uns amics dels meus amics van venir a visitar-los i van robar tots els xalecos salvavides de l'avió, que vam poder, i ens els posàvem per tocar enmig d'un parc i dèiem "We don't know where we are, we just want to get home, please help." I tocàvem Bob Marley, tots tres, vestits...
1: Alguna cançó específica, algun tema...
0: Could you be loved era el nostre hit.
1: Home, i què?
0: No.
1: Anava bé? L'outfit funcionava?
0: Sí,
1: hi ha,
0: sí,
1: més,
0: sí,
1: monedes que sense outfit?
0: Era espectacular, i anàvem a sopar després, i era molt divertit. En tot cas, tornem a la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí.
0: Una nit, mentre toca les seves cançons, mm-hmm, s'atura una noia. I per això, allò, escoltar-lo de veritat. No tira una moneda i se'n va caminant. Es queda i li pregunta després, aquesta cançó és teva? I de què parla, saps?
1: Clar, i ell queda en fora de joc.
0: Clar, les cançons tenen això. Les pots cantar davant desconeguts, davant 50.000 desconeguts, i aquí no passa res, però quan algú se t'acosta i et diu, perdona, de què va això? Llavors aquí et sents despullat.
2: Just, I'm gonna get back to this, yeah? Nice to meet you.
3: Who do you write this song for, please?
2: No one.
3: Bullshit? Where is she?
2: She's gone.
3: She's dead?
2: No, she's not dead. She's gone.
1: clar, aquí ella li pregunta que a qui dedica la cançó, no? I ell li diu que a ningú, i ella li diu que ni de broma, que això no s'ho creu ningú. Li pregunta per la noia, i ell li diu que la noia, doncs que ja no hi és.
0: Fixa't que ens avisa que això no és una història d'amor clàssica, perquè veurem dues persones apropant-se a través de la música. Ella, no ho hem dit, és immigrant, és txeca, ven flors, cuida de la mare i cuida de la filla, i de tant en tant va a un lloc com Místic, que és una botiga d'instruments, on li deixen tocar el piano perquè a casa no en té.
1: Home, però l'escena, ara l'escena que record, crec que és l'escena que segurament recorda tothom, home, de Once,
0: i tant.
1: És l'escena de la botiga d'instruments, sí, quan toquen junts, no?, per primer cop. Diria que hi ha en el cinema musical modern poques escenes tan senzilles i alhora tan maques, tan boniques.
0: Expliquem-la. Mira, ell li ensenya una cançó, ella seu davant del piano i comença a acompanyar-lo. Primer ho fa amb prudència, després cada cop més segura. I de cop, la cançó existeix d'una forma nova. I t'he de dir que està molt ben coreografiat, perquè m'ho mirava amb lupa, com a músic, i realment el que veus a la pantalla és ben bé com explicaries a algú una cançó mentre l'estàs tocant. I capturar-ho, buah, té un mèrit terrible.
1: La cançó, que per cert es deia Falling Slowly, recordem que va guanyar de forma molt merescuda l'Òscar a la millor cançó original.
0: I tant, i és la peça central d'aquesta pel·lícula, com tu deies, de cinema musical, perquè és veritat, no deixa de ser un musical, perquè hi ha cançons tota l'estona teixint aquesta història. Ara bé, qui no l'hagi vist, no espereu Moulin Rouge.
1: No, clar, no.
0: Sisplau, eh?
1: És un altre tipus de pel·lícula.
0: És un altre tipus de musical modern.
1: Dublín, un senyor que toca al carrer, sí, que es busca la vida... No.
0: Clar, a més, una botiga de música buida, un piano, una guitarra i dues persones que mentre canten veuen que podrien compartir alguna cosa important.
4: This is insane,
3: yeah? Yeah, okay, I can see that.
4: Okay. So it goes down.

0: And then there's a bit in it. Can you do that? Brilliant. And then there's another part that goes there.
1: Clar, és molt maco com ell li va ensenyant la seva cançó, no?
2: Mare diu, està en do, diu, ja ho sé. Ja,
1: una mica...
2: Soc músic, ja ho puc veure.
1: Una mica prepotent ell en aquest moment, no?
2: No, però està molt bé, està molt bé.
1: És una escena d'amor, sense ser una escena d'amor, d'alguna manera, no? Que és, en el fons, una mica aquesta idea és el que acaba marcant la relació d'ells dos al llarg de la història.
2: Perquè no es diuen m'agrades, no es toquen gairebé, no hi ha cap gran declaració, però és una escena d'una intimitat enorme, perquè cantar junts és una forma de connectar molt bèstia. I això, quan et passa amb un desconegut, és que és fortíssim.
1: Estic avui de preguntes personals, però algun cop t'ha passat això, de connectar amb algú d'una manera molt forta, amb algú que no coneixies de res, tocant música?
2: Bueno, constantment, perquè a dalt de l'escenari, quan cantes una cançó que tu has escrit i veus la gent cantar, i mires una persona als ulls i veus com la canta, i veus com significa una cosa diferent, segurament, per ella que per tu, però esteu cantant la mateixa cançó, és com un multivers que s'obre, perquè cada persona allà té una història teixida amb aquesta cançó, i tu en tens una, que és la teva, que és la que va iniciar, diguéssim, la composició de la cançó, però es ramifica amb no sé, amb infinites variables, i quan tothom canta la cançó, és la mateixa, però no és la mateixa. No sé si m'explico.
1: Sí, sí, t'expliques perfectament, perquè crec que com a audiència una mica experimentem també aquesta connexió. You have broken me. En tot cas, què en sabem d'ells? Després d'aquesta primera connexió?
2: Ell sí, ell porta, diguéssim, temps arrossegant una ruptura, se'n vol anar a Londres, hi ha una noia que ell voldria recuperar, i també, clar, hi ha aquest somni etern de viure de la música, i clar, totes les cançons estan escrites des d'aquest aquest lloc.
1: O sigui, que està en aquell típic moment en què dius, tranquil, tothom, que això de la parella ja ho tinc superat. Però clar, has escrit 700 cançons sobre ella, no? Per tant, superat, no ho tindria.
2: A veure, Glenn, si portes 700 cançons sobre aquella persona, potser no cal que vagis dient que està superat, que la discografia et delata.
1: I ella?
2: Ella té una vida molt austera, no és la típica musa que apareix per il·luminar el seu camí perquè ella es curi, això és important, eh? Ella té mare, té filla, té feines precàries i té una història sentimental pròpia. La pel·lícula és molt intel·ligent perquè no la converteix en el premi, sí? No és la noia que salvarà el músic, és algú que també té una ferida i que intenta sostenir-se.
1: Efectivament, és un personatge femení molt important, no? I no és l'accessori que moltes vegades trobem en aquesta mena d'història, i això també fa tant el personatge com la pel·lícula més adulta, perquè al final en una comèdia romàntica normal o a l'ús, la pregunta seria, acabaran junts o no acabaran junts? No? Que és la típica. I en canvi aquí la pregunta és més fina, eh? És què pot passar entre dues persones quan s'han trobat en el moment equivocat, probablement, però amb la cançó exacta. Are you really here? Or am I? Saps que a mi sempre m'ha semblat que Wants té alguna cosa d'Abans de l'Alba?
2: Oh, ben vist, ben vist.
1: No sé si és la connexió entre ells o potser aquesta cruesa que dèiem al principi.
2: Sí, ara, però hi ha com una diferència gran, no? Perquè Abans de l'Alba parlen tota la nit. En canvi, a Wants canten. I això crec que canvia la naturalesa de la relació, perquè parlant pots fer-te l'interessant, pots mentir una mica, tal, però cantant és molt difícil, sobretot cantant cançons teves, perquè la veu et traeix, i si tremola, tremola, i si fa mal, allò es nota.
1: No, i a més, en Glenn Hanser tenia una manera de cantar que semblava sempre que estigués a punt de trencar alguna cosa, no? Se feia la sensació que era molt transparent.
2: Aquelles veus que s'esquerden, no? Que sembla que hagin de travessar una paret, i això és molt important, perquè el personatge és algú que no pot parlar tranquil·lament d'aquesta ferida que dèiem, l'ha de cridar cantant.
1: Sí, l'ha de cridar, exacte, sí, cantava amb aquest punt de gairebé cridar, i ell, en canvi, canta d'una manera molt diferent, com més petita.
2: Sí, sí, sí, molt, com molt avellotada, no? Sembla que ella canti cap a dins, ell cap enfora, i quan s'ajunten, doncs la cançó, la pel·lícula, troba el seu lloc.
1: És curiós perquè sembla que eren els personatges perfectes per fer aquesta pel·lícula, però ell, en Glenn Hansard, no havia de ser el protagonista.
2: No, ell feia les cançons en principi, i ja estava, i havia de ser, agafa-t'hi fort, Cillian Murphy.
1: Home, Peaky Blinders el musical, no, eh, sisplau. No, que això era abans de Peaky Blinders. Però ara ja, ara ja, ja barrejo i m'ho imagino. No m'acaba de quallar.
2: No, ara no, perquè... Mira, més sort.
1: És quan... que ara trist, quin trist, no t'encaixa.
2: No, ara, ara no pots. El cas és que Cillian Murphy va caure i Hanser va agafar el paper i mira, a vegades això, aquests errors són una benedicció. Perquè potser, jo crec que amb un actor molt més conegut, la pel·li hauria estat com més professional, però menys veritable.
1: Clar, és aquest, jo crec que és aquest l'element que me la connecta amb Abans de l'Alba, aquesta veritat. Que, evidentment, Abans de l'Alba, Ethan Hawke i Julie Delpy, professionalíssims, eh? Però aconsegueixen les dues trobar aquesta veritat. I és el que deies també al principi, hi ha una, entre cometes, precarietat que la pel·li sempre se les empesca perquè jugui al seu favor.
2: És que el look de la pel·li et sobta els primers 5 minuts, però és que llavors t'hi has acostumat perfectament. I ja no et sembla pobra, sembla despullada. Però és que és això, o sigui, no té res que tapi el que importa, les cançons, les mirades, els silencis entre ells...
1: Clar, això és difícil de fer, eh? Perquè moltes pel·lícules petites volen semblar grans i potser Once fa el contrari, excepte ser petita i com que no força res, doncs acaba sent enorme, diguéssim, en un nivell emocional.
2: Mira si connecten que en una setmana, segueixo amb l'argument una mica
1: per avançar.
2: Sí, que munten com un petit projecte, no? Ell vol gravar una maqueta per anar a Londres i intentar triomfar amb la seva música, ella l'ajuda, reuneixen uns músics molt peculiars que troben pel carrer i la pel·li es converteix durant uns minuts en un retrat d'un moment molt especial com a músic, que és l'entrada per primer cop a l'estudi de gravació. Aquesta escena és fantàstica perquè qualsevol músic s'hi reconeixerà, perquè hi ha l'assaig, els dubtes, els nervis, gent que entra tard, gent que no sap si funcionarà, i de cop, pam, la cançó s'obre. I tothom mira, llavors una mica diferent, i durant 3 minuts sembla que tot tingui sentit.
1: No sé si estaràs d'acord que... Va, no és una pel·lícula sobre triomfar, exactament.
2: No, gens,
1: perquè,
2: no.
1: Perquè ell no necessita només una carrera musical, necessita recuperar una veu. I ella no necessita només ajudar-lo, necessita recordar que encara pot fer música, que encara hi ha una part d'ella que no està només atrapada en el que dèiem abans, en les precarietats i en les obligacions del dia a dia.
2: Mira, fent el guió vaig pensar... busco una frase que la defineixi, no? I em vaig trobar una que era boníssima, que deia... És una història d'amor... però no necessàriament una història de parella. Què et sembla?
1: Doncs em sembla que la clava, i a més em sembla que això avui encara sembla rar, perquè tendim a pensar que si una història d'amor no acaba en possessió d'alguna manera, o en parella, no ha funcionat. I Once diu una cosa que potser és més madura, que és que hi ha persones que no venen a quedar-se per sempre i potser venen a desbloquejar-te o a recordar-te qui eres o literalment, com passa a la pel·lícula, a donar-te una cançó i després, doncs no ho sé, doncs potser hem de marxar, no? I això connecta molt amb el títol.
2: I tant, Once, una vegada. És un títol petitíssim i immens. Una vegada, una setmana, una cançó, una trobada, una persona que s'atura a escoltar-te quan toques al carrer i patapam, la vida et canvia el rumb.
1: D'altra banda, ja que parlem d'això, hem de comentar també que ells dos a la vida real sí que van acabar sent parella, sí. Que és una història que, a més, es va barrejar amb la pel·lícula, perquè ells dos ja es coneixien abans de fer la pel·lícula, però va ser fent la pel·lícula que es van enamorar, i després, quan va arribar la fama, que era, doncs, era difícil distingir una mica la història d'amor de la ficció de la real, inevitablement.
2: Sí, van continuar tocant junts, llavors com a parella, però van trencar en part pel pes de la fama, però tot i això es va acabar la parella, però el grup, diguéssim, va continuar.
1: Clar, és que ha de ser molt difícil, tot
2: és,
1: això.
2: És que és material molt sensible, Toni. Vull dir, toques material molt, diguéssim, molt íntim i a vegades acabar confonent coses és fàcil.
1: Finalment van acabar de tocar junts.
2: Ah, sí, hi ha un documental. El The Swell Season.
1: The Swell Season, és veritat, sí, jo no recordava això.
2: Que és el nom del seu duo. I on es veu que això precisament que deies, no? que la fama va ser un pes molt gran per la seva relació.
1: Home, és que realment van tenir molta fama. Ara potser, clar, ja els hem oblidat una mica, però no tant, perquè amb la mort d'ell s'ha vist clarament que com a músic i també com a persona pública és algú molt conegut i molt estimat. Però van tenir molta fama, sobretot a partir dels Oscars, perquè en aquell moment Falling Slowly era la gran cançó. No sé si recordes, perquè la cerimònia i el moment aquell concret, perquè també té una petita història, perquè quan guanya l'Oscar la cançó, Ell, el Glenn Hanser, parla primer i ella, la marketer global, està a punt de fer el seu discurs, però la tallen, l'orquestra la talla i marxen a publicitat, no? Ah. Allò tan cruel de les grans cerimònies, la maquinària empassant-se la persona, però quan tornen de publicitat, el presentador, que ara no recordo qui era, té, o la direcció de la gala, tenen el detall de fer-la sortir de nou perquè pugui parlar.
3: Nice to see you again. I just wanted to do something very quickly. The winners of Best Song, Markéta Irglova, didn't get a chance to say her thank you, so I just wanted to bring her out here again real quick, just to get a chance to... Do you want to come out real quick? I'm sorry. There you go. Enjoy your moment.
4: Hi, everyone. I just want to thank you so much. This is such a big deal, not only for us, but for all other independent musicians and artists that spend most of their time struggling. And this, the fact that we're standing here tonight, the fact that we're able to hold
2: doncs
4: this...
2: Doncs ho trobo boníssim. És un moment molt bonic perquè, d'alguna manera, és un altre cop la pel·lícula, no? Diguent, aquesta gent que no té veu, aquests músics que viuen als marges, també han de poder parlar i expressar-se, no? Boníssim.
1: Arribats aquí, ja només queda la pregunta de sempre, que és, per què hauríem de mirar Once?
2: Doncs hem de mirar Once perquè és una pel·li petita que ens recorda una cosa enorme, i és que no totes les històries importants fan soroll. Mira, el nostre món, Toni, mesura l'amor per la durada, l'èxit per la visibilitat i la música pels números que tens, que fas a Spotify, a les xarxes, a tot això. I Once ens diu que hi ha trobades breus que poden canviar-te més que relacions llarguíssimes o que grans èxits, no? Hi ha cançons que tenen quatre acords i que poden contenir més veritat que tota una discografia sencera. I que a vegades n'hi ha prou amb que algú s'aturi a escoltar-te perquè alguna cosa dintre teu torni a moure's. És una pel·li sobre dues persones que es troben, es reconeixen i s'ajuden a fer el pas següent. Potser no es queden juntes, perquè potser no poden, però és que potser no cal. Potser fan una cosa preciosa durant uns dies, que és convertir la ferida en música. I això és una cançó, perdó, una cançó, una història fantàstica, crec jo. I després de la mort de Glenn Hanser, crec que la pel·li encara ressona més, perquè sembla que el títol ens parla

0: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Moment ara per endinsar-nos en les estrenes de la setmana, perquè ja sabeu que ens agrada dedicar sempre una estona a la prescripció i ajudar-vos a triar només el que val la pena, perquè hi ha tanta cosa a veure que més val posar-hi un filtre i que el filtre sigui exigent. Tenei porter, Marta Ferrer, bona nit.
2: Bona nit. Bona nit.
1: Doncs comencem amb l'anàlisi de les estrenes a la cartellera i, per tant, deixem que entri a l'estudi el Tom Cruise irreconeixible de Digger. Perquè Digger és l'estrena més destacada de la setmana. És una pel·lícula que uneix Tom Cruise i Alejandro González Iñárritu en una sàtira política sobre un magnat del petroli multimilionari, que és un dels homes més poderosos del món. Com que ha basat el seu imperi en l'extracció de petroli, la pel·lícula juga amb la idea que és un extractor de recursos, evidentment recursos que es queda tot per ell, i que perfora, una acció que no deixa de ser agressiva, perfora el món per enriquir-se ell. La trama parla sobre la impunitat que donen els diners. Ell provoca un gran desastre natural, que és la trama que mou la sàtira, i pretén passar per ser qui salvi el món del desastre que ha causat. I retrata, sobretot, la cultura masculino-testosterònica d'aquests homes poderosos. En aquest sentit, l'elecció de Tom Cruise, que a priori podia semblar una mica estranya, té lògica si recordem el paper que va fer a Magnolia. Aquí va cobert de prostètics i està pràcticament irreconeixible, interpretant el que no deixa de ser un alter ego de Donald Trump o de qualsevol altre dels rics que governen el món. I les decisions als quals, per cert, ens afecten molt, que aquesta és una mica la clau de tota la sàtira. Podríem dir que Iñárritu ha volgut fer el seu telèfon vermell volant cap a Moscou amb un retrat d'aquests homes que prenen decisions molt importants i de conseqüències devastadores amb una confiança absurda.
3: What the hell is that?
4: That thing is huge.
5: Of course, they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down?
1: Per tant, sàtira molt passada de voltes, que apunta cap a aquests homes, i alhora també apunta, ara igual hi anirem, cap als que no tenim aquest poder, cap al públic, cap als que estem a la sala. És una sàtira amb doble direcció, que jo vaig notar, i parlo només del passi de premsa, evidentment, que no feia riure a ningú, excepte a mi. Però jo vaig riure molt. Vam riure allò de dir... Estic rient sol? Per què estic rient sol? Com pot ser?
7: Bueno, també té aquest efecte terapèutic, diria jo. Riguis més o menys, però aquesta cosa d'anar veient com s'esfondra molt al nostre voltant i com a mínim poder-nos enriure una miqueta, no? I de fet crec que jo diria que em sembli una pel·lícula més bona o més dolenta, aquesta és una d'aquelles que segurament si veiem d'aquí uns anys, d'aquí, no sé, 20 o 30 anys, entendrem molt el present, diguéssim, o en aquest cas el passat, però vull dir que entendrem molt aquest moment en el qual estem vivint ara mateix. I, a més, per una banda, per la qüestió del pànic climàtic, no? Evidentment, ara mateix estem en un moment que crec que és ingenu no entrar una mica en pànic, i aquesta pel·lícula, de fet, jo crec que entra molt en aquest... En fent una sàtira que mira molt als ulls a aquesta qüestió, perquè hem vist darrerament, per exemple, moltes produccions, moltes pel·lícules, sèries que parlen del pànic que genera l'auge o el creixent auge de l'extrema dreta, el feixisme i de més, però no tantes que parlin d'una manera tan directa i tan, diguéssim, sense filtres del tema climàtic.
1: Sí,
7: climàtic.
1: Això és molt directe, perquè al final tota la trama gira al voltant d'aquest personatge que té que es trau petroli i provoca que hi hagi una part de Groenlàndia, si no recordo malament, sí, que es desenganxi i es vagi apropant cap a Europa i, per tant, doncs, provoqui un desastre climàtic assegurat.
7: Sí,

0: I, de fet, no només aquesta qüestió crec que es veu molt, sinó també aquesta megalomania que comentaves, Toni, d'aquests personatges que d'alguna manera, això, són com titellaires entrant en pànic, que crec que també és una cosa molt divertida, que segurament no veiem, però està passant, no? I de fet, inclús diria que Iñárritu se'n riu d'això, però també jo crec que és conscient que no deixa de ser també també en certa manera un megalòman del cinema, algú que, doncs, se'n riu molt, però que alhora doncs, també és un personatge d'aquests en el seu àmbit.
1: Bueno, és que és part de la gràcia. O sigui, hi ha una part de la sàtira que va dirigida a ell mateix i a Tom Cruise alhora, i després hi ha una altra que va dirigida als espectadors.
2: Clar, a mi el que em passa a Iñárritu és que amb totes les seves pel·lícules tinc la sensació que es pensa molt més intel·ligent del que realment és. I aquesta megalomania que tant ell com Tom Cruise exhibeixen, no? Perquè al final són dos egos descomunals, alguns més ben treballats que d'altres i més merescuts que d'altres, tinc la sensació que s'han posat els dos a dir anem a enriure'ns de nosaltres mateixos i també dels altres egos tipus Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, és igual quin nom posis perquè són tot el mateix, però no arriben a fer aquesta sàtira. És a dir, tinc la sensació, a veure si ho explico bé, que la sàtira és tan sàtira que et dona la volta i deixa de ser sàtira. Perquè, primer, la pel·lícula està constantment intentant fer-te riure. Amb tu ho va aconseguir, Toni. Amb mi no ho va aconseguir gens.
1: Amb tu no, amb tu t'eric.
0: Sí, jo vaig riure en alguns moments.
1: No ets mal.
2: Jo, hi ha escenes que estava a punt de riure i llavors el mateix, no? O sigui, dona tant la volta que ja no fa gràcia. Els angloparlants tenen una expressió molt bona que no sé si té traducció en català, que és a hat on a hat, o sigui, un barret sobre un barret, que vol dir que és massa. O sigui, una cosa tan recargolada que ja deixa de ser recargolada i ja directament no s'entén i ja no té el punt que ha de tenir. I ja, amb aquesta pel·lícula...
1: Però és una sàtira, al final, vull dir que ja...
2: Però la sàtira ha de ser intel·ligent i ha d'arribar fins a cert punt. No es pot passar de la ratlla, perquè llavors la sensació és que ja no és ni sàtira ni és res. És a dir, està dient evidències una rere l'altra. A mi em va recordar una mica a Don't Look Up, en aquest sentit. O sigui, una cosa que és tan evident que perd força. Perd força crítica, perd força de narrativa, interpretativa, de tot tipus. I crec que ningú acaba de ser conscient que s'han passat de la ratlla, perquè, per exemple, tots els actors estan massa exagerats.
1: Però és que per mi és la gràcia d'aquesta pel·li.
2: Per mi no.
1: Per mi, o sigui... la gràcia d'aquesta pel·lícula és que fa sàtira, diguéssim, sense límits, que són perfectament conscients que és el màxim destripat que poden, que es poden permetre. O sigui, és que crec que, a més, ja és molt difícil d'anar-hi. I Tom Cruise mateix, com a interpretació d'un personatge magnat, megalòman, està absolutament passat de voltes, crida, fa gestos de matrallar la gent, o sigui, és una cosa completament això, exagerada, caricaturesca, però és que justament és la gràcia.
2: Sí, el que passa és que després la pel·lícula té un punt que no explicarem perquè si no es destapa el pastel, però té un punt que intenta com aterrar tot això i aquí és on es traeix a ella mateixa.
1: Veus, jo en canvi l'aterratge, que no podem parlar,
2: no podem explicar-lo,
1: però el vaig comprar molt. Em va semblar molt intel·ligent perquè és un aterratge que al final acaba parlant sobre per què fem sàtires, quin paper tenen les sàtires en el nostre món que se'n va a pastar fang, què fem quan anem a un cinema a mirar una sàtira i el Tàrik deia, són riures que són catàrtics. Val, molt bé, és catàrtic. I què? Quan surts, el món continua igual o pitjor. Vull dir, crec que és una manera de plantejar, és a dir, li dona la volta en el sentit de dir, et presento una sàtira, però alhora vull qüestionar per què estem fent sàtires i quin sentit té en realitat i fins i tot si té una funció negativa, en el sentit que tu pots anar al cinema, riure perquè el món se'n va a pastar fang i això quin efecte té? Després quan surts vols canviar el món més o menys que quan has entrat a la sala?
0: Jo crec que, bàsicament, de fet, en aquest sentit, Iñárritu és un personatge que aquesta expressió de menys és més no la contempla ni la contemplarà mai. I segurament, si anés una mica cap aquí, seria una mica més conseqüent també amb el que està plantejant, perquè, evidentment, s'està rient de tots aquests personatges, sent ell mateix un d'aquests personatges que tot vol fer tot més gran que la vida, no? I, de fet, ho relaciono una miqueta amb aquest estirp que podríem parlar, doncs, de la megalòpolis de Coppola fins a la Eddington d'Ari Aster, d'aquesta mena de cineastes que, com deia la Marta, no es creuen molt, diguéssim, molt intel·ligents com per poder fer no només un retrat molt punyent, sinó amb 30 capes diferents, amb moltíssimes interpretacions. I crec que és veritat que bueno, en fi, pot agradar-te més o menys. Jo crec que en aquest cas funciona aquest joc de realitats, diguéssim, que té sentit. El que passa és que, evidentment, com sol passar, i li passa tot sovint a Iñárritu, es passa moltes vegades a la ratlla, i buidant una miqueta d'aquestes capes o d'aquests significats, segurament seria molt més efectiu, també perquè, fins i tot com a sàtira, a vegades una de les virtuts que té una bona sàtira és que és diàfana a l'hora de, diguéssim, amb subtextos, riure's o parlar d'alguna cosa, no?

0: El que és segur és que Tom Cruise s'entrega totalment al paper. Té un monòleg al mig de la pel·lícula que, com deia abans, serà molt comentat. És molt evident que vol l'Oscar. Aquest moment en el que es troba ell, i crec que podem explicar-ho, compareixent davant d'una mena de Nacions Unides Mundial, amb la crisi que ha provocat, i fa aquest discurs que a mi em sembla que és... Sí, que em sembla que és increïble que com a, diguéssim, a nivell interpretatiu, i també com aconsegueix mantenir l'atenció del monòleg durant tot el discurs. Em sembla que està molt ben fet i és el punt àlgid de la pel·lícula.
1: La posada en escena, en aquesta escena, no només el mateix Tom Cruise, sinó tota aquesta escena en si, la coreografia, és realment increïble. A mi em va recordar, de fet, una mica Birdman, tot aquest joc entre els moviments i les paraules de l'actor, amb tot el com el segueix la càmera, i de més em sembla increïble. També és veritat, aquí Tom Cruise és un actor que estem acostumats a que ho doni tot sempre, i aquí no podia ser menys, i de més mola molt perquè d'alguna manera trenca amb el que seria l'esquema que nosaltres tenim associat a Tom Cruise, d'aquest home perfecte, entre cometes, no? que és un, encara que tingui 60 anys o no sé quants té, segueix sent el superhome, i aquí una mica se'n riu d'aquest diguéssim estereotip que li associem. I sí, em sembla que l'entrega és admirable que fa, i a més també trobo que és divertit que es contradigui una miqueta a si mateix amb aquesta alegria.
2: A mi em fa pensar, evidentment, en el seu paper a Magnolia i a Les Grossman, de Tropic Thunder, perquè són dos papers ultra exagerats que només els pots fer bé si te'ls creus i si tot el que hi ha al teu voltant juga al teu favor, que és el que feia Magnolia, és el que passava a Tropic Thunder, i aquí també passa. El que passa és que és veritat que, clar, ara feia uns anys que ens venia acostumats a ser el superheroi d'acció i havia deixat de banda tots aquests papers, no? Eyes Wide Shut, etc., no més dramàtics, que potser l'havien com consolidat més com un actor seriós, mal dit, però sí, amb Mission Impossible i etc., doncs això ho havia deixat de banda, i ara tornava aquí, i el que passa és que també veig massa evident que va per l'Oscar, perquè també ha fet tota una campanya de màrqueting que d'altra banda és deliciosa, perquè és un personatge... És un personatge? No sé com més dir-ho. És un personatge. Tom Cruise és un senyor que jo no el voldria entrevistar mai de la vida, perquè és impossible fer-li una bona entrevista, perquè no saps mai per on et sortirà.
0: Bueno,
2: té aquest punt de bogeria.
0: Perquè ho controla tot.
2: Sí, i té aquest punt de que el mires als ulls i té ulls amables, però al darrere amaguen alguna cosa molt fosca i molt tèrbola, i no saps ben bé per què. Però clar, veig com tota aquesta campanya molt exagerada de porto no sé quants anys de carrera, torno a fer un paper seriós, perquè em doneu l'Oscar d'una vegada per totes, que a mi em va treure de la pel·lícula.
0: Aquesta escena és el moment en el que ell es pot lluir més, o sigui, és la part...
2: Sí, tot, no, i ho fa bé, eh?
0: Tota la pel·lícula està pràcticament feta pel seu lluïment, però en aquest monòleg és on ell es pot expandir més. També és el moment en el qual la pel·lícula deixa de satiritzar només els homes rics i poderosos i polítics i comença a fer sàtira també dels que estem asseguts a les butaques, que això es va portant també cap al final de la pel·li, sense entrar en detalls, però té un moment Hamlet que em va semblar magnífic, però en el terreny de la comèdia. Així com Hamlet provocava aquella cosa de tota la sala plorant, aquest diàleg entre pantalla i el que està passant a la sala de cinema, a mi allò em va semblar molt intel·ligent.
2: A mi em va semblar massa remarcat. Una mica com el problema que tinc jo amb els Javis, que és que tot està allà molt evidenciat.
0: Clar, però això és una sàtira... Bueno, jo és que trobo que la sàtira, com més a la cara vagi, en general...
2: Però pots anar a la
0: que
2: cara...
0: No has d'amagar les ganes de clavar... Em sembla que és una pel·li que té molta, molta, molta mala llet. I jo trobo faltar la mala llet en general, i especialment al cinema trobo que falta allò, que la cosa... Que hi hagi un discurs que et punxi de tant en tant. I penso que és una pel·li que té molta mala bava en aquest sentit i que tu pots estar rient, jo vaig riure, em sap greu, durant gran part de la pel·lícula i en certs moments doncs que et torci el cul. I a mi això em sembla que és el que ha de fer una sàtira que va amb això, doncs amb mala bava, i li agraeixo molt.
1: Sí, sí, de fet, o sigui, jo crec que realment, a més, em va amb mala bava i també... té una capacitat de desconcert que jo crec que està molt ben aconseguida, perquè realment no t'esperes cap on anirà segurament part de la trama, no? I ja veus des del principi aquestes caricatures del gran magnat del petroli, del president dels Estats Units, que és John Goodman, clarament trampiat, etc. I després se'n va cap a derives que, a més, sí que estèticament crec que se li veu més al Llautó a Iñárritu, és a dir, clarament al principi remet molt al cinema de Yorgos Lanthimos, clarament a l'escena aquesta del Parlament, diguéssim, remet molt al Roy Anderson. Hi ha una sèrie de grans cineastes europeus que estan allà, fins i tot Hamnet, una pel·lícula que també és europea. Crec que hi ha diversos moments en els quals crec que Iñárritu vol veure de moltes coses diferents i fa una giragonsa una mica massa excessiva. Però és veritat també que bueno, és molt ambiciosa, molt agosarada, té mala llet, i crec que això és una cosa que... Això, fins i tot si no t'agrada, sempre és agraïda, i a més, que a mi em desconcertin el cinema a aquestes alçades em sembla molt grat i m'ho passo molt bé quan passa.
0: El que segur és que serà un fracàs.
2: Ai, tant, sí. No l'anirà a veure ningú.
0: Però assegurat. Però a mi això encara m'intriga més. És a dir, serà una pel·li que fracassarà en taquilla, però que potser triomfarà als Oscars via Tom Cruise. No sé, m'interessa, aleshores. Què li hem de dir als oients? Que vagin a veure una pel·li que fracassarà segurament, potser esdevindrà de culte. Potser aneu i rieu. Potser aneu i us passa com la Marta, que us deixa freds tota la pel·li. En tot cas, és una...
2: S'ha de veure.
0: És inclassificable en aquest sentit. I a més, és molt difícil de preveure al públic com la rebrà.
1: I a més, sí, a més, com que juga amb aquestes capes de realitats i ficcions i tot plegat, jo crec que com a mínim sortiran sentint-se identificats d'alguna manera i també a través dels codis narratius que proposa.
0: Doncs Digger, que és l'estrena destacada de la setmana, però no és l'única. Alternatives que tenim a Digger, perquè una possibilitat és anar a veure Verity, que és un thriller psicològic sobre una escriptora que passa per un mal moment econòmic, interpreta Dakota Johnson, i li ofereixen treballar com a negre literari d'un nou llibre d'una escriptora molt famosa de bestsellers que ha quedat incapacitada i que interpreta Anne Hathaway. Evidentment accepta la proposta, s'instal·la a la casa de l'escriptora i allà coneix el marit, que interpreta Josh Hartnett, amb qui sent una atracció instantània. La clau està en que troba un manuscrit, diferent del llibre en què se suposa que ha de treballar, un manuscrit que sembla autobiogràfic. I el que l'escriptora famosa ha escrit en aquest manuscrit és molt pertorbador. Però la protagonista no té manera de saber si és cert, si és com una mena de confessió o si és una altra de les seves ficcions. I aleshores aquesta ambigüitat permet a la pel·lícula crear la tensió psicològica i sexual que busca un públic, podríem dir, semblant o, si no, idèntic a l'assistenta. De fet, Verity també està basada en una novel·la d'èxit comercial, per tant, és la mateixa estratègia prèvia, en aquest cas de l'escriptora Colleen Hoover.
2: Colleen Hoover és una terrorista. I com a terrorista literària, només se la pot adaptar com a terrorista...
1: Fent terrorisme, sí,
2: cinematogràfic. I amb aquesta pel·lícula passa aquella cosa que fa unes setmanes comentàvem amb The Runner, que jo venia molt enfadada, si te recordes,
0: sí,
2: la pel·li d'Amazon, i tu em deies, Marta, has de prendre-te-la com una comèdia.
0: És que...
2: I jo vaig entrar a Verity i amb la primera seqüència vaig dir, això és una comèdia?
0: I jo m'ho prendré així.
2: I jo m'ho prendré així.
0: És que hi estaves i dintre jo... i no podies... Sí, és una qüestió de supervivència.
1: El Toni va riure amb Digger i tu vas riure amb
2: jo
1: Verity.
2: Jo vaig riure molt amb Verity i crec que no era la intenció. Però jo...
0: dir, la clau és que Verity no volia fer-te riure.
2: Però jo vaig anar allà... La
1: una
2: primera...
1: mica sí, eh?
2: Una mica sí. Una mica sí perquè juga aquesta cosa molt camp, molt exagerada, molt Anne Hathaway dolenta de pel·lícula de Disney de l'època clàssica. I jo estava dins. I jo dic, d'acord, tot el que em proposeu a partir d'ara, jo us ho compraré. I el que vaig comprar és Vértigo, si Alfred Hitchcock hagués tingut 3 ictus mentre la dirigia. Que és una pel·lícula que no hi ha per on agafar-la. No hi ha per on agafar-la. L'única manera que te la pots agafar és una comèdia, millor que dir, i que bàsicament agafa tots els topicassos d'aquesta mena de pel·lícules de sobretaula, que és un triangle amorós bastant rarot i psicològicament
0: sí,
2: complex.
0: De fet, crec que amb el
1: sexy
0: que explica
1: per estones.
0: Ja es
1: sexy
0: veu que rarot és. Sí. Sexy estones, m'agrada el concepte.
2: Sorprenentment gore, per algun motiu, sorprenentment gore, hi ha una escena, Tarik, sorprenentment gore,
1: només
2: començar la pel·lícula, que això també t'ajuda a dir, d'acord, ja veig per on van els trets, que hi ha tants...
1: És tan tot plegat així de broca grossa com aquella escena, en gore.
2: Sí. Llavors, que hi ha tants girs de guió que tu ja t'estàs veient a venir. però la pel·lícula es pensa que tu no has vist mai un thriller i que no veuràs a venir, que fins i tot genera com tendresa. De dir,
1: estic
2: ostres,
1: 100% d'acord.
2: Creus que no estic veient com acabarà la pel·lícula, però jo des del minut 2 ja sabia com acabava aquesta pel·lícula. I llavors el millor de tot és el trio d'interpretacions. Anne Hathaway, l'única que ha entès en quina pel·lícula estava, i ho està gaudint, i jo gaudeixo amb Anne Hathaway. Dakota Johnson, que encara estic esperant que em demostri que és bona actriu, per justificar per què està en totes les pel·lícules del món. I Josh Hartnett, rescatat una altra vegada, que pobret meu fa el que pot.
0: La setmana que ve en tornem a parlar, per cert, perquè protagonitza una sèrie nova.
2: Doncs, pues, qui fa el que pot no està obligat realment a més. I Josh Hartnett fa això.
0: Tingueu present que Verity anirà millor a taquilla que digues, eh?
2: Oi tant, segur.
1: De fet, jo diria que Verity és una proposta radical. En plan, és una, o sigui, radicalment intranscendent. És una pel·lícula que jo crec que és absolutament submisa a tots els cànons, a tots els paràmetres de la ficció, diguéssim, comercial. Comentaves tu, Toni, l'assistenta. A mi l'assistenta m'agrada molt, perquè d'alguna manera...
0: Sí, ho sé, ets un gran defensor.
1: Sí.
0: El mano una mica més defensor que tu, però tu déu-n'hi-do.
1: Allà, eh? però l'assistenta, la gràcia és que subvertia aquests tòpics, els agafava, els subvertia una miqueta, feia servir una actriu com la Sydney Sweeney, que està hipersexualitzada per girar una mica la truita, i aquí el que fa és completament el contrari, és a dir, fa una immersió a consciència, a més agafant a Dakota Johnson, clarament pensem tots en 50 sombres, agafa Josh Hartnett, que va ser un sex symbol dels 2000, i ara segurament també molt premeditadament s'enfoca cap a un públic que als 2000 era adolescent i pensava en Josh Hartnett com aquest sex symbol. I la Marta, aquesta escena gore inicial que comentava, és que és la presentació de personatges a través d'aquesta escena és brillant. Jo no sé si és un gest brillant o és la pitjor presentació de personatges que he vist en molt de temps, però em va fer molta gràcia. Em va fer molta gràcia i després, bueno, o sigui també, clar, veníem d'Anne Hathaway amb moltes pel·lícules aquest any.
0: Bueno, aquest any,
1: no?
0: Sí.
2: L'he vist més que molts membres de la meva família, Anne Hathaway, aquest any.
0: L'Odissea, en fi, la llista és llarga, eh?
1: Clar, l'Odissea, que pot agradar més o menys, però no diries que és una mala pel·lícula. Mother Mary, que com a mínim és una pel·lícula d'autor, que té la seva gràcia. The End of Oak Street, que a mi m'agrada molt. I aquesta, que de fet és com una petita... És molt desconcertant aquesta pel·lícula, en aquesta filmografia brillant d'aquest any de l'Anne Hathaway.
0: Bueno, l'ha fet per completar la nòmina, clarament. És la que li faltava per arrodonir la xifra que ella buscava, segurament. Els oients deuen estar pensant que aquesta és la pitjor pel·lícula de la setmana, de les que poden anar a veure al cinema.
1: Per altra banda, tu passaràs...
2: Molt bé.
0: Bueno, si us ho preneu així, també
1: clar,
0: ho dic.
1: Clar. Has de riure i anar pagant una entrada per passar-t'ho una estona així, amb aquest estil... T'aprendo-t'ho gent seriosament.
0: Jo us diré que no és la pitjor. Hi ha una altra que encara enfonsa més el llistó. Estem parlant de Lucky Strike, una pel·lícula ambientada durant la Segona Guerra Mundial, concretament durant l'ofensiva alemanya de les Ardenes. El protagonista és un soldat estatunidenc malferit que bàsicament queda atrapat darrere de les línies enemigues i intenta tornar on són els seus companys. Tota la pel·lícula és una història de supervivència d'aquest soldat intentant passar desapercebut i intentant no trobar-se cap alemany. Scott Eastwood interpreta el protagonista i carrega amb el pes de la pel·lícula, que no aconsegueix, almenys per mi, en cap moment, ficar-te en la història que t'està explicant, sobretot perquè és una pel·lícula massa neta. No hi ha brutícia enlloc. Estem parlant de la història d'un senyor que gran part de la pel·lícula se la passa arrossegant-se per terra, perquè no el vegin. Una pel·li neta, uniforme, impolut. I, a més, la pel·lícula no aconsegueix que et sentis que estàs amb ell allà. És a dir, els moviments de càmera volen ser estilitzats i el que fan és apartar-te de l'acció, quan haurien de fer el contrari. O sigui, hi ha un distanciament respecte al protagonista que és l'oposat del que hauria de ser una pel·lícula basada en la supervivència.
2: Sí, jo en cap moment em va interessar res del que li estava passant a Scott Eastwood, però en cap moment, és a dir, estava absolutament fora. Tens tota la raó, Toni, i jo no vaig entrar en el que proposava la pel·lícula en cap moment, també perquè la pel·lícula ja s'encarrega de posar-te moltes barreres d'entrada, és a dir, comença d'una manera, llavors et desvia cap a una altra trama, després torna a posar cap a un altre. O sigui, hi ha com molts girs narratius que no tenen cap mena de sentit.
0: Perquè jo he explicat, diguéssim, la història de la manera més simple, diguéssim, el tronc de la història, però per algun motiu el guió intenta fer-ho enrevessat, quan no, és la història d'un senyor que intenta tornar cap a on estava abans i ja està.
2: Sí.
0: Podria simplificar-ho molt, però sí, volen manejar-te una mica.
2: I això també ho intenten fer a la direcció i no surt. És una pel·lícula que està molt mal dirigida.
0: És el pitjor,
2: intenta,
0: la direcció.
2: Sí, intenta fer com virgueries tècniques, que dius, no tens prou talent per fer aquestes virgueries tècniques, no t'estan sortint com tu creus que t'estan sortint.
0: Sobretot és que no calen. És a dir, el gènere i la història que està intentant explicar no requereix un dron que pugi i et faci un pla aeri dels dos tios que estan allà amb les matralletes. Requereix que t'enganxis darrere de l'actor i que estiguis allà ensumant la pólvora que li cau al damunt. Ja està.
2: Sí. Clar, jo veient-la pensava, ostres, és la típica pel·lícula que li agrada al teu pare a qui li agraden les pel·lícules de guerra.
0: Un moment,
2: I després diu, fixa't que va passar de veritat, eh?
0: No, heretisme no, perquè aquest pare sóc jo. O sigui, aquest pare, si a mi tu em poses una pel·li de guerra, primer, sóc pare, tinc fills, i segon, tu em poses una pel·li de guerra...
2: I tu estàs
0: i
2: allà,
0: jo estic allà i
2: a la trinxera.
0: El que passa és que els pares que ens agraden les pel·lícules de guerra també tenim criteri, o sigui, no val qualsevol cosa, i hi ha un mínim, i el mínim és pues, entrar en la situació en la que es troba el soldat. Sí. I aquí no entres, i jo crec que la clau de tot és la pretensió autoral, creativa de la direcció. No et posis a... No és la mena de pel·lícula d'intentar fer el que deies, filigranes. És una pel·lícula que té unes regles molt bàsiques i si les compleixes, crec que els actors no ho fan del tot malament.
2: No, t'anava a dir, l'única cosa que salvo és Scott Eastwood, que distreu una mica perquè no té cara d'haver anat a la guerra. Té cara d'haver vist un iPhone, Scott
0: no,
2: Eastwood.
0: És que, clar,
2: no té cara d'haver anat allà.
0: Això se suma al tema de la manca de brutícia.
2: Sí, és que... però és l'únic que està intentant salvar alguna cosa insalvable, d'altra banda. Però ell ho intenta. Ell li està donant el 110% del seu esforç.
0: No tant com Tom Cruise, però...
2: No, Tom Cruise... Però clar, és, no pot més. No pot més. No pot fer més, pobret meu.
0: En fi, va, repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Digger, de Verity i de Lucky Strike. A mi em sembla que la tria aquesta setmana és molt fàcil, però... Potser em sorpreneu. A veure, amb qui no us quedeu?
2: Jo em quedo amb Verity, eh?
0: No! No ho puc creure.
2: Perquè és que en el fons, Toni Tarik, en el fons...
0: És que l'has gaudit més que Digger. Aquest és el problema.
2: L'has gaudit.
0: Bé, doncs, has d'escoltar el teu cor i les teves emocions, Marta.
2: Així faig sempre.
0: Endavant, Verity. Tarik.
1: Jo tiro per la bola negra.
0: Per tornar a veure la bola
2: negra. Jo també, m'ho repenso, jo la resposta del Tarik.
0: Mira, jo diré que en aquest programa no es tornarà a parlar de la bola negra en molt de temps.
2: Oh.
0: Perquè ja ho vam fer, ja vam dir el que s'havia de dir, i estic fart del bombardeig de la bola negra. Donem-li temps, i aneu al cine a mirar-la, però donem-li temps, si us plau, perquè acabarem cansant la bola negra.
1: Doncs...
0: No, està bé. Ja has recomanat la bola negra.
1: Vale.
0: Jo vaig a Digger...
1: Estava dubtant.
0: Que estava claríssim que jo anava a Digger. Tu estaves dubtant entre...
1: Entre Digger i Verity.
0: Estaves dubtant entre Digger i Verity.
1: No, a veure. Si voleu veure una pel·li bona, diguéssim, Digger. Si voleu passar-vos-ho molt bé, Verity.
0: Anem a... Exacte. Les coses com són. Punt de Verity per la Marta, punt o mig punt de Verity pel Tarik, i per tant, Digger perd. Ja ho sabeu, oients. Decidiu vosaltres.
3: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
0: I avui també hem de parlar d'una sèrie molt esperada.
4: That is the story of mankind. If your father damned us to the wrong fates.
5: She's going to tear you to pieces, and I don't want to watch it.
6: In the whole world, there's only evil and folly. Is that what you think?
7: I know it.
0: Donem la benvinguda a l'estudi a la Marina Porres. Marina, com estàs?
2: Molt bé, encantada de ser aquí per parlar d'això.
0: Home, avui vens amb un bon motiu, o sigui, amb un motiu gros.
2: De pes. Sí.
0: Perquè s'ha estrenat una nova adaptació de l'Est de l'Eden, la novel·la, millor dit, la novel·lassa.
2: Efectivament.
0: De John Steinbeck, que explora la història d'una família i sobretot de les ferides d'una família, ara en parlarem. al llarg de diverses generacions. Segur que és una història que molts dels nostres oients coneixen perquè han vist la pel·lícula que se'n va fer als anys 50, protagonitzada per James Dean i dirigida per Elia Kazan, que és un clàssic. Però el que potser no saben molts oients és que aquella pel·lícula no adaptava tota la novel·la sencera, sinó només una part, d'aquí que tingui tot el sentit del món una nova adaptació de l'Est de l'Edèn, de la qual, a més, se n'encarrega Zoe Kazan, és a dir, la neta d'Elia Kazan. La qual cosa és interessant tenint en compte que la història que explica parla de les herències que passen d'una generació a la següent i, a més, coincideix amb la publicació de la novel·la en català publicada per l'editorial L'Agulla Daurada.
2: Sí, efectivament, acaba de sortir aquest llibre... de fet, fa uns mesos que va sortir aquesta traducció fantàstica.
0: Bueno, però ha arribat en el moment
2: precís. Jo suposo que els editors potser estaven amb un ull posat en aquest esdeveniment.
0: Clar, però això s'ha de fer perquè això ens ha passat moltes vegades, que sabem que s'estrena una... I ho hem parlat, s'estrena una pel·li que provoca que el llibre en què es basa la pel·li es vengui moltíssim, l'exemple Hamlet,
2: per exemple.
0: O l'exemple de Cims borrascosos.
2: O l'Odissea, aquest estiu.
0: O l'Odissea. Aleshores, que hi hagi uns editors que diguin, eps, anem a traduir-ho per primer cop. No, és fer una nova traducció. I estava traduïda, oi?
2: No ho sé. A mi no em sona gens,
0: En tot cas, que hi hagi una traducció al català recent a les llibreries, doncs fa que quan arribi, en aquest cas, la sèrie, doncs la gent trobi a les llibreries una bona traducció al català de la novel·la.
2: Sí,
0: comencem
2: sí.
0: Per la primera de la novel·la, de fet, perquè és important a l'Est de l'Edèn. Parlem de per què és important. I quin paper té en la vida de John Steinbeck? Perquè la va concebre com un recull de les seves idees sobre la vida i l'existència humana perquè l'heretessin els seus fills. És a dir, ja en la concepció hi havia aquesta idea d'herència.
2: D'herència, de passar un llegat. De fet, no és la primera novel·la que ens ve al cap si pensem en John Steinbeck, no? Perquè, clar, El raïm de la ira és un títol que també en adaptació cinematogràfica té molt de pes, no? O també relats com la Perla o Els viatges amb Charlie. Però aquesta és una de les seves novel·les de maduresa. 10 anys després de publicar-la rebria el Premi Nobel de Literatura i la gràcia és que ell va dir que volia posar-hi com totes les coses que havia pensat al llarg de la seva vida, no? És a dir, que era una novel·la que recollia molt de pes, diguéssim, biogràfic. En part, és una mica autobiogràfica, perquè és una part de la història de la seva família. A més, ell va néixer a Salinas, que per qualsevol que hagi llegit el llibre o vist la sèrie o la pel·lícula, sabem que és l'escenari on passa, no? Per tant, li tocava tot molt de prop i es nota moltíssim. És una novel·la que és molt ambiciosa pel tema, perquè en realitat és una novel·la sobre la llibertat humana, si fins a quin punt és possible la llibertat o no, el paper del destí, el paper de l'herència, i també és molt ambiciosa, i això ens interessa per després parlar de la sèrie, per l'estructura. És una novel·la de diverses generacions, és una novel·la molt coral i és una novel·la que en realitat té 700 pàgines, vull dir, té un abast...
0: És que és molt difícil d'adaptar.
2: Però
0: és a dir,
2: moltíssim.
0: Quan tu veus el totxo que passa rapidíssim, passa volant, i s'ha de dir que recomanem la lectura de la novel·la.
2: Només té una prosa molt directa, molt neta, molt cinematogràfica, en realitat.
0: Però és veritat que tu veus aquelles 700 pàgines i dius, i la complexitat, i hi ha la intenció d'ell, que és, vaig a traspassar els aprenentatges que he fet a la vida,
2: exacte,
0: vaig a traspassar-los dins d'una història pels meus fills, clar, això vol dir una novel·la que parla de moltíssimes coses. Aleshores, quan vas a fer una adaptació, entenc que aquella cosa d'haver de triar, no?
2: Sí, a mi em feia terror precisament per això, perquè pensava, és que no sé de quina manera es pot posar tot el que hi ha en aquest llibre en una pantalla i no trair l'esperit de la novel·la, no? Cosa que sí que passava doncs amb la pel·lícula, perquè era una altra història, però com que la sèrie ja es presentava com una adaptació sencera, pensava que difícil fer-ho bé.
0: Ara parlarem d'aquesta diferència entre sèrie i pel·lícula. Parlem abans primer de la novel·la, perquè té una inspiració bíblica, concretament en la història de Caín i Abel. Després que Caín mati el seu germà, Déu el condemna a viure com a fugitiu i marxa a l'Est de l'Edèn, vull dir, d'aquí ve el títol.
2: Mm-hmm.
0: Per tant, el títol ja està posant al centre una història entre germans, no? Hi ha un germà que és el bo, i hi ha un germà que és el dolent, que és el que veiem amb els dos germans que s'introdueixen també a l'inici de la sèrie, que tenen una relació, podríem dir-ne, complexa, amb el seu pare, que podria ser el déu dels dos
2: sí.
0: germans.
2: Sí.
7: i que com Déu també té escollits i també té preferits, no? És una novel·la fantàstica sobre aquesta idea de què vol dir triar, què vol dir ser el preferit, triar algú per sobre de l'altre, i la gràcia que es veu ja d'entrada al llibre i a la sèrie amb aquests dos germans on s'estableix aquesta dinàmica, diríem, però clar, la gràcia és que no són només un germà, sinó que són diverses generacions de germans, per tant el que dona una profunditat increïble a la novel·la és la repetició i l'acumulació. Jo crec que la sèrie passa igual, que és que com més llegeixes, com més veus, més profunditat hi ha. I, a més, això clava ressonant amb un tema doncs, bastant gros, que és fins a quin punt podem escapar del destí que ja ens ve donat, no? És a dir, si tenim realment llibertat o no, que també és el tema de la història de Caïm i Abel.
0: Clar, el que argumenta John Steinbeck és que sí, no?
7: Sí.
0: El que argumenta és que sí, que podem decidir nosaltres si fem el bé o el mal, que podem crear qui som, fins i tot si tenim al damunt aquesta projecció paterna o una projecció social,
7: sí,
0: o una, com deies, una herència de la generació anterior.
7: Ell té una timshel, una paraula...
0: És la paraula, sí.
7: Sí, que és... pots vèncer el mal, no? O sigui, tu pots fer-ho, però depèn de la teva elecció. És a dir, que no és una ordre, no és un destí garantit, és a dir, que tens llibertat, no? I és un concepte que apareix superbé en la conversa sobre Caïn i Abel al llibre i a la sèrie, increïble com no se l'estalvien, i que concentra una de les idees centrals del llibre, que és aquesta, no? La llibertat de la tria malgrat l'herència.
8: I want to understand the woman that I loved.
9: You didn't love me.
8: I loved you more than anything.
9: How can you love someone you barely even know?
8: Why, then tell me.
9: Tell you what?
8: Tell me who you are. Please. Please.
0: Entrem ja en la sèrie, perquè la sèrie posa l'èmfasi en un personatge, que és la Kathy, és aquest personatge que escoltàvem ara, que és una dona seductora, manipuladora, controladora, que obsessiona els dos germans que dèiem al principi, que els porta a un conflicte, i que és un personatge que, és a dir, porta la destrucció arreu on va, però alhora... Jo és el que trobo més desconcertant del personatge tant a la novel·la com a la sèrie, no té un motiu aparent per actuar així. És a dir, ho fa perquè vol.
7: Bueno, és que aquesta és una novel·la sobre l'existència del mal. És a dir, hi ha gent que és dolenta, punt i final. De fet, la sèrie comença dient que al món neixen monstres de pares humans, no? Que és una frase tal qual de Steinbeck de la novel·la, no? És a dir, i ell diu, ens ho explica quan ens presenta la Kathy, diu, és que igual que hi ha malformacions físiques, hi pot haver malformacions de l'ànima, no? És un personatge que en realitat literàriament té una herència molt faulkneriana, és a dir, això ve d'una concepció del món en què creus que hi ha el bé i el mal i que hi ha gent dolenta perquè sí, i punt, sense haver de buscar motius, i tota la novel·la és una exploració d'això molt interessant.
0: Però això, actualment, en el terreny audiovisual, és revolucionari.
7: Absolutament.
0: Perquè estem, i ho hem comentat moltes vegades, estem cansadíssims de veure com el personatge malvat no és malvat, sinó que són tot matisos, hi ha uns motius, hi ha alguna cosa que explica el per què aquesta persona és així o fa això, no? Sempre es busca poder-lo comprendre, i en aquest cas és que tu ja et pots esforçar a entendre la Kathy, però no ho aconsegueixes perquè en molts moments ho té tot,
7: sí,
0: per tenir una vida paradisíaca o una vida que moltes altres dones del seu temps voldrien, sí. I ella agafa i ho crema tot.
7: Sí, perquè realment ella té dintre, és un... seria una discussió molt llarga, però és una dolenteria, diguéssim, com molt interessant, perquè hi ha un punt d'anhel de llibertat també a l'arrel de la maldat de la Kathy, perquè ella ho diu moltes vegades, i és que diu, els vaig enganyar tots perquè intentaven atrapar-me, no? I ella no, o sigui, no vol que l'atrapin, no vol que la sotmetin a cap sistema, a cap cotilla, llavors ella tota l'estona ha estat transgredint. El que passa és que, clar, realment, doncs ho fa amb la maldat.
0: Sí, fa
7: no?
0: molt de mal. Sí, és el que dèiem abans, de fet, de Caïn i Abel, no? El germà bo, el germà dolent, ella una mica... des de petita li posen l'etiqueta de la nena bona.
7: Exacte.
0: Ha de ser la nena bona, que això també vol dir entrar dins d'un model de com ha de ser la dona, una dona del seu temps.
7: Exacte.
0: Una dona bona, que es casi, etcètera, etcètera, etcètera.
7: I ella diu, doncs,
0: ella diu, doncs
7: no?
0: ni...
7: Serà que no?
0: Ni bona, ni casar-se, ni absolutament res. No. A la pel·lícula aquest personatge l'interpretava Jo Van Fleet, que, de fet, va guanyar un Òscar, la millor actriu secundària pel paper. A la sèrie, com que agafa la història uns quants anys abans, ara anirem, a la comparació amb la pel·lícula, l'interpreta Florence Pugh, que és molt més jove, i he de dir que clava el paper,
7: És
0: que és un paper difícil.
7: És un paperàs, jo crec, el d'ella, que fa honor a aquest gran personatge. Fa, ja ho ha dit ahir, la New Yorker treia, no?, en plan, una malvada gòtica a qui no et pots resistir, no? Però vaig pensar, és que és clarament una malvada gòtica, ho fa de manera brillant. Malgrat la polèmica, jo patia per aquesta sèrie.
0: És que no hem de fer cas de totes les... Totes les polèmiques que sorgeixen de les declaracions...
7: Però si va posar ella sola,
0: ja,
7: saps?
0: Ja, però les declaracions dels actors, deixa'ls.
7: Ella va dir, jo he interpretat a una dona que sempre s'ha etiquetat com a dolenta, però he fet el paper de posar-hi molta empatia, perquè jo vull que l'entengueu, que us enamoreu de... I vaig pensar, terrorífic, perquè realment és que és exactament el contrari del que pretén el personatge, i vaig pensar, per tant, aquesta noia no ha entès el personatge i això serà un desastre. I clar, al contrari, està increïble en aquest paper. Jo crec que hi ha un petit problema, que és que ella té una auge i caiguda, no? La caiguda de la Kathy, clar, doncs Florence Pugh té 30 anys, i el llibre en tindrà uns quants més, i llavors...
0: Això passa amb tots els personatges,
7: però,
0: que és el que deies, si compares l'edat que tenia Jo Van Fleet, que de fet a la pel·lícula adapta la part final de la novel·la amb Florence Pugh, clar, aquí doncs hi ha un problema, que però és que el temps passa i els actors no creixen.
7: Però molts actors a la sèrie els van canviar. És a dir, els germans, a mesura que es van fent grans, van canviant els actors perquè evolucionin. Clar, ella no la pots canviar. Però no passa res, eh? O sigui, jo compro total. O sigui, ja entenc que hauria de tenir més arrugues i hauria de tenir les mans, que són d'un gran tema pitjor, però...
0: Forma part del mite, diguéssim, de la bona seductora...
7: A mi m'ha impressionat.
0: Que no envelleix per res.
7: Exacte.
0: És molt buida per dins. Jo crec que una de les coses que fa ella millor com a actriu és... moltes escenes sexuals a les que tu pots veure que a ella allò li importa a zero.
7: Sí,
0: no, zero estímul, clar. Que no li arriba res.
7: Bueno, perquè no té com cap lligam veritable, res, que és amb una conversa és el que li retreu al seu marit, no? Que, o sigui, li diu, és que clar, és com no tens res dintre, ets incapaç de veure cap bondat en la gent. Diu, només veus una part del món, la fosca, l'altra no la veus, no? I llavors això li produeix com aquest deslligament de tot, que Florence Pugh sap fer molt bé amb aquesta mirada buida, que ho fa molt bé.
0: Entrant ja més en la sèrie, què t'ha semblat, diré, i ara també donaré pas també a la Marta i al Tarik, però Marina, què t'ha semblat com a adaptació de la novel·la? Tu que coneixes bé la novel·la.
7: Sí, a mi m'ha semblat una molt bona adaptació del llibre, una feina de guió impecable, molt poc usual en adaptacions. Crec que està molt ben triat una cosa que sembla òbvia, però que en realitat després no ho és quan es porta a la pràctica, que és que està molt ben triat què explicar i què ensenyar, no? És a dir, què trasllades als diàlegs ja de sortir tal qual i què només amb recursos, no? Doncs, audiovisuals, o sigui, amb recursos cinematogràfics ho ensenyes i no cal que ho expliquis. És un llibre, clar, és un llibre amb reflexions, diguéssim, dures, exigents, sobretot si teniu en compte que això és una sèrie de Netflix, que ja en parlarem, però... I aquestes reflexions, diguéssim, ambicioses, no han tingut por de transformar-les en converses, en diàlegs tal qual surten en el llibre. És a dir, que no han abaratit gens el text i a sobre l'han fet comprensible. O sigui, hi ha un esforç que jo l'he vist perquè tinc el llibre molt fresc, de dir, ostres, aquest diàleg està tal qual i aquí s'ha esforçat tothom a saber què està dient i què està passant. I a mi, bueno, és que em sembla una de les sèries de l'any i em sembla també un advertiment per tothom qui la comenci, que com a llibre va creixent a mesura que hi entres. És a dir, cada capítol aporta gruix i suma a l'anterior. I hi ha una altra cosa, que és que ara parlem, però que aquesta sèrie a mi no em sembla de Netflix, és una sèrie que per a mi em dona molt, molt més aire HBO, és que és així.
0: Té un aire HBO, sí.
7: I a mi m'ha recordat a Deadwood, salvant moltíssim les distàncies, perquè no és
0: bueno, l'ambientació, sí, no és la mateixa època, exacte.
7: Que no és un western tal qual,
0: no.
7: Però per l'ambient, pel ritme, i fins i tot pel personatge de Dantras, que un dels protagonistes, m'ha recordat a Deadwood. I no, m'ha semblat xulíssima, xulíssima.
2: Jo sóc la veu de la discòrdia aquí.
0: Discrepa, Marta,
2: us estava
0: discrepa.
2: Escoltant i pensava, tant de bo hi hagués entrat tant.
10: M'hagués passat
2: de
10: això.
2: Tant de bo, perquè jo vaig entrar-hi amb tota la bona fe del món, jo vaig dir Mike Feist, Florence Pugh...
1: Que està
2: això
1: fantàstic,
2: és,
1: ella.
2: Estan molt bé tots, Christopher Abbott també, Zoe Kazan, que sóc faníssima de Ruby Sparks, la pel·lícula que va fer amb Paul Dano, que és el seu marit, també. És a dir, jo li vaig posar 300% de les meves ganes per dir aquesta sèrie estarà feta per mi. Serà la meva merda. I no ho ha estat, i no ho entenc. Aleshores, clar, ara us sentia i pensava, és que tant de bo hagués tingut la Marina al costat per explicar-me tot això mentre anava veient la sèrie, perquè m'ha costat molt horrors entrar-hi.
10: Però crec per que... lenta...
2: Crec que per lenta, per dosificació de la informació, potser també perquè jo tenia unes expectatives que després, no, evidentment, no és el que volia fer Zoe Kazan i ella que faci el que ella vulgui, no? Vull dir, aquí és culpa meva. Clar, jo potser m'esperava una cosa més d'Onetes, de Greta Gerwig, una cosa una mica més actualitzada, més fresca, i clar, m'he trobat, jo no, no he llegit el llibre, però intuïa que era una adaptació ultrafidel de la novel·la. I a mi això... m'ha costat, perquè sense conèixer el text original m'ha semblat una cosa massa literària. I aquí jo crec que hi ha una barrera que costa molt d'entrar, perquè ara deies, no sembla una sèrie de Netflix, el primer capítol és com molt agosarat en el sentit de, en realitat no acaba anant d'això, és a dir, és una part de la història, però enganya bastant el
0: clar,
2: primer
0: clar,
2: capítol.
0: Clar, però és que la novel·la també enganya bastant. Sí, en aquest sentit, és el que deia la Marina, va passant per diverses generacions i jo crec que la sèrie comença en el moment adequat. Que passa que és molt interessant això que dius, Marta, perquè a mi em va passar al revés. És a dir, jo estava mirant el primer episodi, jo havia llegit el llibre, i tenia la sensació que la sèrie estava triant...
2: està super ben pensat.
0: Molt concrets... per no estirar-se massa. I, en canvi, per tu, clar, se't va fer llarg.
2: Crec que hi ha una diferència molt important de cara a encarar aquesta sèrie amb si t'has llegit la novel·la o no. I el no haver-la llegit, crec que hi ha com un impediment que costa de superar per aquest ritme i per aquest tempo. Clar, és veritat que no és una sèrie molt de Netflix, però després té molts elements que a mi em van treure bastant, un d'ells la fotografia. És a dir, comença amb un pla llarguíssim de nit que no es veu res.
0: Home, no sé, jo veig tot.
2: No es veu res.
0: Tarik,
2: no es veu
10: fosc, és.
2: No es veu exactament res. Està però... mal il·luminada. Hi ha moltes escenes de nit que estan molt mal il·luminades.
0: Ostres, jo en canvi vaig trobar... No és ni Bay Wolf Hall, però
2: és a dir,
0: està a prop.
2: Crec que té una ambició narrativa que després, a nivell tècnic, no acaba d'estar a l'altura. I llavors, més el tempo així com molt relaxat, molt dilatat, molt de diàlegs molt llargs, molt intensos...
10: És que jo crec que passa una cosa, que és que el tema... Clar, com, o sigui, el tema no el veus d'entrada. És clar. A dir, el tema trigues a veure de què va la sèrie.
0: Però és que ells, ja intenten, i això ja, ells intenten cobrir això, posant-te, ara no entrarem, però el personatge de la Kathy, que n'hem estat parlant molta estona...
10: Al principi.
0: La posen un moment al principi del primer episodi totalment. I un altre moment al final del primer episodi, i de fet, no, pràcticament és inexistent durant el primer episodi, i això ja et diu que en realitat... quan la cosa comença a expandir-se i a florir és a partir del segon. Però clar, és que necessiten fer aquesta prèvia. A la novel·la la prèvia és molt més llarga.
1: A mi em passa, però, que una mica a mig camí, perquè jo trobo que precisament... Jo de fet, m'agrada molt aquest plantejament, segurament tan literari, o que respecta tant un cert esperit del que seria una certa literatura clàssica, diguéssim, antiga, i una narrativa que no té tant a veure amb els ritmes i amb la manera d'explicar contemporània, sinó, diguéssim, bueno, passada, per dir-ho així, o bueno, en fi, que doncs de la narrativa de Steinbeck. I, a més, i de fet, és justament aquesta... En el moment en què jo crec que es traeix una miqueta això, que és precisament aquest inici en el qual... veiem una imatge que busca provocar una mica en l'espectador per enganxar-lo i després fer aquesta cosa tan clàssica que últimament veiem a tot arreu, que és fer-te una imatge impactant i després retrocedir perquè arribis fins allà. Jo precisament allò és el que trobo que està una miqueta, diguéssim, innecessari i precisament traeix una miqueta segurament el que serien aquestes narratives. Però a mi sí que m'agrada el plantejament i m'agrada molt que un primer capítol no sàpiga de què, com derivarà la història. Crec que això és molt interessant i, a més, diguéssim, crec que és una cosa que fa molt més estimulant una sèrie. Si tu comences una història que ja saps, diguéssim, cap on anirà, doncs no sé, jo agraeixo que vagi per aquí, per una banda. I per altra, el que comentava la Marina de Netflix, és veritat que últimament, per exemple, també amb Mis Muertos Tristes de la Reina, estem veient algunes sèries que se'n van una miqueta del... de l'últimament que teníem el registre Netflix, que començava a estar una miqueta massa, diguéssim, massa sobrefet servir per dirigir, no? O sigui que jo sé que és una sèrie que només he pogut veure el primer capítol, no he llegit la novel·la, per tant, anava molt més verge que tots vosaltres i de moment ja estic gaudint.
7: Jo no l'he acabada, eh? Jo tinc moltes ganes de veure com acaba, però clar, jo crec que ja arribats a aquest punt no ho poden fer malament.
0: Com a adaptació, Marina, què et sembla millor, la sèrie nova o la pel·lícula?
7: La sèrie mil milions de vegades. La pel·lícula jo la vaig veure després de llegir el llibre, perquè no l'havia vista. Em sembla una pel·li sense... O sigui, em sembla una pel·li molt clàssica de Hollywood.
0: És molt bona.
7: Com a pel·lícula, molt ben feta, però clar, és una traïció el llibre, perquè, per entendre'ns, de les 700 pàgines del llibre, la pel·li n'adapta 200, la història final, i adulteren moltes coses i posen un triangle amorós que no és tan evident.
0: Ja, però tens Zin allà, eh? És que, clar, l'equivalent, com es diu l'actor, Joseph Seida, que l'interpreta la personatge de la sèrie, home,
7: no,
0: podríem
7: clar,
0: dir que...
7: És veritat que també és un punt injust competir contra James Dean,
0: va,
7: saps?
0: Va, perquè... Però clar, si hem de comparar, hem de comparar amb tot.
7: No, està molt bé, però com a pel·lícula, però ja et dic, és una traïció, tot i que Steinbeck estava també en el guió d'aquesta pel·lícula, que a l'època ja era una cosa que passava molt als autors, diguéssim, dintre de les seves pròpies obres, per tant, va firmar aquesta traïció, vull dir que no passava.
0: Doncs, Is the Fiden, que s'ha estrenat a Netflix, i gràcies als tres per aquesta estona de prescripció.
7: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Gràcies a tu.
0: Acabarem el programa d'avui amb la Glòria Salvador Corranger.
3: La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio amb Toni de la Torre. Divendres a partir de les 12 de la nit.
0: Hi ha cineastes que formen part de la història del cinema i tanmateix han quedat una mica amagats darrere dels noms que s'han fet més coneguts. És el cas de Keisuke Kinoshita, un dels grans directors del cinema japonès de la seva generació, que durant molts anys va ser un gran desconegut a Occident. Kinoshita va filmar al Japó en un dels moments més convulsos de la seva història, la guerra, la derrota, la reconstrucció i la profunda transformació social que va viure el país després de la Segona Guerra Mundial. Però la seva mirada no se centra en els grans protagonistes de la història, sinó en les persones que en pateixen les conseqüències. Famílies, mares, nens, mestres, pagesos i dones que intenten trobar el seu lloc en una societat que està canviant. Per aquest motiu, Keisuke Kinoshita és conegut al Japó com el cineasta del poble. Té una mirada humanista sobre la història, la família i les persones que el fan un director únic. És capaç de fer una pel·lícula de samurais sense que sigui de samurais. A la Filmoteca de Catalunya li dedicaran un cicle on podreu veure les seves pel·lícules més importants, un cicle que comença el 15 d'octubre i s'allargarà fins al novembre. I amb aquesta excusa, nosaltres ens endinsem avui en l'obra d'aquest gran desconegut del cinema japonès. Per fer-ho, ens acompanya la Glòria Salvador Corranger, professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona nit, Glòria.
11: Bona nit, Toni.
0: Quin és el motiu d'aquest sobrenom del cineasta del poble?
11: Va ser Keisuke Kinoshita, un cineasta molt popular. A la gent, al públic, els agradava molt. Els agradaven molt les seves pel·lícules, els seus personatges i totes les trames que explicava. I, a més, va ser un dels grans experimentadors formals del cinema japonès. I va ser molt ben acollit, tant pel públic, com dic, però també per la crítica, no? Que de vegades no coincideixen, i en aquest cas va ser així. Ell va ser un cineasta que es va preocupar per explicar els grans esdeveniments històrics, sobretot la Segona Guerra Mundial i els seus efectes posteriors, i ho va fer, va explicar, diguem, aquests esdeveniments no des del centre de la història, sinó des de les conseqüències que generen les persones. Imagino que això és el que va fer que el públic hi connectés també.
0: I d'aquí que rebés aquesta etiqueta tan bonica, d'altra banda,
11: sí,
0: de cineasta del poble. És al Japó, dius que era molt popular, però en canvi aquí...
11: No, era un cineasta bastant bastant desconegut. De fet, encara actualment diria que moltíssima gent li sona Ozu, Kurosawa, Naruse, Misoguchi, que són cineastes contemporanis d'ell. De fet, Kurosawa i ell eren pràcticament del mateix any, els altres eren una mica més grans, però el nom de Keisuke Kinoshita és molt menys conegut encara ara. Tots aquests cineastes van formar part de la gran generació de directors que va transformar el cinema japonès entre els anys 30 i 60. I, de fet, a Occident es va donar a conèixer als anys 80 perquè es va fer una retrospectiva al Festival de Locarno i també perquè, una mica més endavant, als Estats Units es va fer una edició en DVD de diverses de les seves pel·lícules que estaven centrades en la Segona Guerra Mundial. Això va obrir una mica una escletxa i va fer que es comencés a donar a conèixer doncs, als Estats Units, Europa, etc. I clar, ara el cicle aquest de la Filmoteca és una magnífica oportunitat per endinsar-se en la seva filmografia encara bastant desconeguda.
0: Ara que parlaves de la Segona Guerra Mundial, clar, és molt important perquè ell debuta, de fet, com a director en ple conflicte, l'any 1943.
11: Sí, ell havia començat a treballar als estudis Sochiku als anys 30, es va formar dins del sistema d'estudis japonès, va començar fent de guionista i d'ajudant de realització. De fet, a l'època era considerat un dels millors ajudants del moment perquè tenia una vocació i un desig de fer cinema enormes, i això el convertia en un professional de primera, i el seu objectiu era acabar dirigint pel·lícules i sabia que per aconseguir-ho abans havia de passar doncs, per aquestes altres posicions dins de l'estudi. Quan estava a punt ja de passar a ser director, el van cridar al front, el van enviar a la Xina, però va agafar tuberculosi i això el va salvar perquè el van fer tornar a casa. I va ser per aquest motiu que l'any 1943 doncs, va sortir la possibilitat de filmar en plena Segona Guerra Mundial una pel·lícula patriòtica, és a dir, una pel·lícula de propaganda. Sí. I és important recordar, una mica per tenir context, que en aquella època el cinema japonès estava sotmès a una fortíssima censura estatal. Les pel·lícules havien de contribuir a l'esforç bèl·lic, exaltar la família, el treball, la disciplina i els valors nacionals.
0: Clar, malgrat això, la pel·lícula que va fer, que es titula The Army, no segueix les directrius de la propaganda bèl·lica.
11: No, Keisuke Kinoshita va ser molt llest aquí. I The Army és, a veure, era una pel·lícula que havia de presentar positivament els valors militars. I, de fet, durant bona part del metratge, la pel·lícula ho fa. Però Kinoshita introdueix una esquerda cap al final de la pel·lícula. Apareix una mare i el seu dolor, que és incompatible amb la imatge triomfal que aquell sistema volia projectar. The Army havia de demostrar que enviar els fills a la guerra era un acte gloriós. I en l'escena final, el protagonista, que s'ha convertit en un jove soldat, marxa a la guerra en una desfilada, que és aquest moment que estem sentint
0: sí,
11: ara de
0: fons. Sí.
11: És un moment en què està ja el carrer ple de gent, tothom amb banderes, acomiadant els soldats que marxen al front, hi ha una música triomfal, tot sembla construït segons el ritual patriòtic, no? És aquest moment d'exaltació de la pàtria i dels soldats que van a la lluita. Però la mare del protagonista, que inicialment veus que es conté, és una dona que intenta no plorar, que va buscant el seu fill entre els rostres de tots aquells joves, arriba un moment que acaba corrent i acaba plorant desconsoladament perquè intenta arribar al seu fill abans que desaparegui. I la gran virtut d'aquesta seqüència és que és muda. Muda en el sentit que no hi ha cap diàleg, no parlen. Aquests personatges no es diuen res en cap moment, no hi ha cap intercanvi de paraules. Però tampoc hi ha cap discurs antibèl·lic, no hi ha cap discurs en contra de la guerra. Senzillament s'introdueix una emoció en aquell moment que no encaixa amb el discurs oficial, que és la por d'una mare, l'amor que sent una mare davant de la possibilitat de perdre el seu fill. Clar, en el guió hi posava només que la mare acompanyava el fill en aquell moment final. I la censura va dir endavant amb aquesta escena.
0: Dir, la censura, un cop va veure l'escena...
11: Clar, es van enfadar moltíssim i va haver-hi militars, fins i tot que es veu que hi ha algunes anècdotes que s'expliquen en algun llibre que diu que es van plantificar l'estudi de cinema i van dir què és el que ha passat aquí, això no pot ser. I clar, va haver-hi una reacció fortíssima i va fer això que Kinoshita no pogués dirigir cap altra pel·lícula durant la resta de la guerra. El van censurar completament.
0: Del tot. També és molt interessant, tot i que més subtil potser, a totes les escenes de la pel·lícula en què la família prepara aquest noi jove per anar a la guerra.
11: Clar, eduquen el protagonista perquè sigui un bon soldat. El problema és que el noi sembla massa feble, però la família intenta convertir-lo en l'home que l'Estat necessita. És molt punyent el fet que abans que l'Estat enviï un soldat a la guerra, la família ja ha començat a fabricar-lo. És a dir, que la ideologia entra a casa, entra en la relació entre pares i fills, entra en la manera d'entendre la masculinitat i allò que significa ser un bon japonès. El militarisme és també una manera d'educar. I la propaganda necessitava una determinada imatge del prototipus de mare japonesa ideal i havia de ser una mare doncs, orgullosa de lliurar el seu fill a l'Estat.
0: Clar, clar, de preparar-lo i lliurar-lo.
11: No mostrar dolor, en cap cas pensar que la guerra podia ser una cosa negativa i que es podia vincular a una pèrdua, però Kinoshita, què fa? Planteja que una mare

0: famílies, mares, nens, mestres, tot de persones anònimes. I podríem dir que la història nacional es converteix en una experiència molt íntima. Els personatges, a més, normalment són persones vulnerables, especialment dones, nens, gent gran i persones socialment marginals. Hi ha molts personatges que són, es troben als marges de la societat en el cinema de Kinoshita. No s'interessa per personatges heroics en el sentit tradicional. L'interessen sobretot els gestos petits, els vincles afectius, la solidaritat, la pèrdua, la capacitat de resistir de totes aquestes figures anònimes.
1: Clar, segurament una de les pel·lícules més conegudes en aquest sentit és 24 Eyes, que és una pel·lícula que explica una part de la història del Japó, però a través dels ulls d'una mestra i dels seus 12 alumnes. És a dir, ja tria la mestra, que és un perfil o tipus de mestra molt concret, i 12 alumnes, que com deies, aquesta figura dels nens, no? Que alhora també són molt vulnerables.
0: Aquí t'he de confessar que probablement és la meva pel·lícula favorita de totes.
1: És la més emotiva.
0: És la més emotiva. És una pel·lícula molt tendra, és molt dura, però a la vegada també reconfortant. És una pel·lícula que es mou en un equilibri particular, i potser per això, i visualment, és preciosa. És una pel·lícula que Kinoshita va filmar l'any 54, en blanc i negre. La protagonista és Hideko Takamine. Aquest nom és molt important. Hideko Takamine és una de les actrius habituals de la seva obra. És un nom que sentirem diverses vegades al llarg de la secció, i és l'actriu que interpreta la mestra protagonista d'aquesta pel·lícula. L'argument de la pel·lícula està ambientat als anys 20 en una petita escola d'una zona rural del Japó. La nova mestra arriba en aquesta escola i coneix els 12 nens que donen nom als 24 ulls del títol. La idea de la mirada és fonamental a la pel·lícula, i aquests 12 nens es converteixen en una mena de comunitat afectiva on no hi ha un únic protagonista, sinó que el que hi ha sobretot són 12 possibles futurs. La professora intenta transmetre curiositat, llibertat, sensibilitat, pensament propi, però el país avança en una altra direcció. Per tant, podríem dir que aquesta pel·lícula, 24 Eyes, és la història d'una mestra i 12 nens arrossegats per la pobresa i la deriva bèl·lica del Japó.
1: També deia que és una mestra molt particular, perquè es presenta, de fet, com una dona que en certa manera no encaixa en aquell poble. No és una dona moderna que es presenta, que arriba al poble amb una bicicleta, cosa que crida l'atenció dels veïns i també genera una mica de suspicàcies.
0: Totes les del món. Sí, és una imatge molt bonica, com un cineasta té la capacitat de presentar un personatge i entendre, doncs, la seva ànima més íntima només a partir d'un element, que és que va en bicicleta. Clar, és una dona que va vestida de manera occidental, va amb la bicicleta, i la gent del poble consideren que està fent una cosa aberrant, quan l'única cosa que fa és fer-se la vida fàcil i anar de casa seva, que viu una mica lluny, a l'escola amb bicicleta. Però és un element fonamental, aquesta bicicleta, perquè, de fet, després passa una cosa molt tendra, que és que ella pateix un accident amb la bicicleta, ha de deixar temporalment d'anar a l'escola.
1: Ah, els nens que la van a veure.
0: I els nens la troben a faltar, però l'enyoren. O sigui, són uns nens que enyoren a la mestra perquè hi fan un vincle molt fort, perquè ella és encantadora. Entens perfectament que aquella mestra s'entrega a la seva feina d'una manera preciosa i molt intensa. Llavors, els nens què fan? Els 12 nens es posen d'acord i decideixen que la volen anar a veure a casa seva. Però aquesta dona va en bicicleta cada dia a l'escola perquè viu lluny. Llavors, per arribar a casa seva, els 12 nens han de caminar moltíssim, han de passar per tot de territoris diferents, i aquí és on es veu l'efecte que senten, les aventures que han de viure, que són totes molt divertides i molt tendres, i la pel·lícula posa de manifest ja a l'inici que no només hi ha una relació pedagògica, sinó que hi ha una relació afectiva molt forta que resistirà el pas del temps.

0: Se'ns estan humitejant els ulls ja, eh? Jo dic que... Sí o no, Glòria?
1: Una mica.
0: Si aquesta pel·lícula sí. És difícil no parlar-ne sense que emocionar-te una mica.
1: És emocionant.
0: Clar, deies que aquesta relació afectiva resisteix al pas del temps perquè els nens creixen.
1: Clar. La primera part de la pel·lícula se centra en els nens, quan són petits, no? En els seus jocs, la seva mestra, la vida a l'escola, les excursions que fan fora, la connexió amb la naturalesa, amb el paisatge... Però progressivament el temps va entrant dins de la pel·lícula, aquests nens van creixent, i allò que semblava una història sobre la infància es va convertint en una història sobre

0: la pèrdua d'aquesta infància i la guerra sobrevola tota la pel·lícula. No arriba de cop, no hi ha de sobte un avís de comença la guerra, sinó que aquesta guerra es va introduint en les vides d'aquests nens mentre ells van creixent. I aquí també veiem, com ja havíem parlat en relació a la pel·lícula anterior, que l'educació també pot ser militaritzada. I aquesta és una de les idees més importants de la pel·lícula. L'escola no és simplement un lloc innocent de jocs i divertiment. També és un lloc on l'Estat pot transmetre els seus valors.
1: Clar, clar, si abans havíem vist que l'Estat es fica en la família,
0: clar,
1: aquí també es fica en l'escola.
0: En l'escola. La professora, a més, queda cada vegada més desplaçada perquè els seus ideals són incompatibles amb el nacionalisme dominant. Hi ha moltes escenes on la veiem parlant amb el director de l'escola que li diu per què has fet això, per què has dit això a classe, tens aquest paper amagat, l'has de llançar. És a dir, hi ha molts moments en què ella és qüestionada, però ella manté la seva posició i la seva manera de pensar. És una dona progressista i oberta i ella intenta transmetre els seus valors als alumnes, però el militarisme va prenent i es va apoderant de la vida quotidiana de totes aquestes famílies. I la pel·lícula no tracta només de diguem-ne, les petites situacions quotidianes amb les quals es troben aquests nens i d'allò que els va passant, sinó que, sobretot, ens explica com una mestra mira aquests nens al llarg dels anys i com aquests nens creixen i com la història del Japó canvia i com ella mateixa envelleix. I hi ha una cosa que és molt commovedora en relació a aquest personatge i que a mi en particular m'interessa, que és una dona que s'equivoca. No és una mestra perfecta, no. És un personatge molt interessant perquè és una dona jove que arriba amb uns ideals, però també pateix, també pren decisions que no són les més idònies, també es cansa en molts moments i és com si perdés una mica l'esperança, també perd algunes batalles i en alguns moments s'allunya dels alumnes. La busquen, però no hi és.
1: De fet, és una cosa que m'estàs fent pensar en una altra pel·lícula que en parlarem després, de Kinoshita, que penso que fa molt, és a dir, presenta un escenari on el que seria fàcil és presentar, no bons i dolents, però sí que el personatge virtuós o personatge és d'una sola peça i anem veient que no, que això a ell no li interessa, que li interessen personatges fallibles i, per tant, que s'equivoquen, que són complexos i també suposo que això és el que fa que siguin tan propers.
0: I tan humans. Això és el que fa que el públic hi connecti també, perquè totes les persones són polièdriques al cap i a la fi, i aquests personatges també ho són. En relació a aquesta pel·lícula, un altre element que em sembla important destacar és que és una pel·lícula que roda l'any 54, per tant, només han passat 9 anys des del final de la Segona Guerra Mundial i tot allò que explica Keisuke Kinoshita és una ferida molt recent.
1: També va parlar de la guerra en una altra pel·lícula que es titula Tragedy of Japan, una pel·lícula on, de fet, torna a utilitzar la família per parlar del país, com havia fet The Army.
0: Sí, és una pel·lícula molt dura, potser és de les més dures, i és una pel·lícula que introdueix un element formal molt innovador en aquell moment, que són els flashbacks. És una pel·lícula que no explica cronològicament la vida dels protagonistes, que són una mare i dos fills, un fill i una filla, sinó que el que s'explica és a través de tots aquests salts al passat que donen informació d'uns fets que s'havien produït anteriorment i el coneixement d'aquest passat modifica tot el que tu estàs veient en el present. És a dir, aquests flashbacks van apareixent al llarg de la pel·lícula i tenen aparença documental i es mesclen amb imatges de noticiari, que això ho fa molt original i bastant innovador en aquell moment. De fet, tota la part inicial de la pel·lícula és una mena de collage, no?, d'imatges de noticiaris de l'època, i el que busca aquí Kinoshita és connectar d'una manera molt directa i molt evident la tragèdia personal d'aquests personatges amb la història de la postguerra. Fixa't que la pel·lícula es diu Tragedy of Japan. Aquesta tragèdia del Japó és la tragèdia que perseguirà també els tres protagonistes.
1: De fet, dius tres protagonistes, però diguéssim que la principal torna a ser una dona.
0: Sí.
1: I a més torna a ser una mare
0: una
1: altra vegada.
0: Torna a ser una mare, sí. Les dones i les mares estan sempre en el centre de les pel·lícules de Kinoshita, però aquesta mare és molt diferent de la mare de Army, perquè en aquesta pel·lícula, sobretot el que es parla és del canvi de valors. A The Army es parlava més d'aquesta entrega, no?, del fill a l'exèrcit. Mm-hmm. Aquí del que es parla sobretot és com els fills d'aquesta mare estan entrant en un nou món, com en la postguerra el Japó està abandonant moltes de les seves estructures tradicionals. Hi ha noves formes de família, noves idees sobre sexualitat, nous models educatius, tota la cultura americana entra amb molta força, però és un nou món que també té un costat molt egoista, és a dir, té una part que és com a molt oberta de pensament, però també té una part, doncs, egoista. I els fills, per qui la mare s'ha sacrificat al llarg de la pel·lícula d'una manera molt bèstia, acaben demanant poder tenir la seva pròpia vida i la seva autonomia, i això significa deixar enrere la mare. I tot això porta un desenllaç molt tràgic, però que no explicarem.
1: No, però podríem dir, per dir-ho breument, que no és un final feliç.
0: No.
1: Entrem ara a parlar de comèdia, perquè també va fer comèdia, i també parlem d'experimentacions formals, perquè, bueno, de fet, aquí hem de parlar primer de Carmen Comes Home,
0: sí.
1: Que, novament, torna a ser una dona al centre, que és una idea que ja hem començat a veure, però que continua també en aquesta etapa, diguéssim, més còmica.
0: Aquí canviem molt el registre en relació a les pel·lícules que havíem parlat abans.
1: Sí, especialment venint de Tragedy of Japan.
0: Sí, i d'un final que no m'ha explicat, sí. Però sí, que ja hem dit que és bastant negre. Kinoshita va fer un cinema molt naturalista i emocional. Per una banda, que seria sobretot aquestes pel·lícules de les quals hem parlat, juntament amb moltes d'altres que no hem citat, però que formarien part d'aquest gruix, no, de cinema més sobre la quotidianitat. Però també va ser un cineasta molt experimentador a nivell formal. Podia filmar escenes realistes i a la vegada escenes gairebé teatrals o molt expressionistes. I això fa que sigui un cineasta està molt difícil de classificar estilísticament, però també és un cineasta, com deies, que considera que les dones són les que suporten les conseqüències de les transformacions històriques i per això tantes vegades les acaba situant en el centre de les seves pel·lícules, perquè considera que són figures que detecten abans que ningú que el món està canviant. Llavors, Carmen, aquesta dona que és protagonista de dues pel·lícules, Carmen Comes Home, que és el títol és La Carmen torna a casa, que de fet explica la història d'una dona que torna al poble rural.
1: Clar, és una dona del poble que marxa.
0: Se'n va a Tòquio.
1: Se'n va a Tòquio, va a la ciutat. Allà, diguéssim, que fa una gran transformació.
0: Radical.
1: Es dedica... Agafa un nom artístic, que és el nom de Carmen, perquè no és el seu nom.
0: Sí.
1: Treballa en un local com a stripper.
0: Sí.
1: I després torna al poble.
0: Exacte. Això és una...
1: I es produeix un xoc còmic bastant important.
0: Bastant important. Pensem que aquesta pel·lícula és una pel·lícula de l'any 1951. És a dir, que és una pel·lícula que té molts anys.
1: Sí,
0: i que
1: sí.
0: Es fa en un moment en què és molt trencadora. Aquí, de nou, fer referència al fet que el personatge de Carmen està interpretat per Takamine Hideko, l'actriu que abans ja us citava i que apareix a moltes de les pel·lícules de Kinoshita. Clar, aquí, tant a Carmen com Home, com a la seva seqüela, perquè l'any següent, l'any 52, es filmarà una altra pel·lícula amb Carmen com a protagonista que es diu Carmen's Pure Love, és a dir, l'amor pur de Carmen. En aquestes dues pel·lícules, Kinoshita el que fa és trencar amb el retrat de dones model, bones mares, ideal tradicional, amb la imatge habitual de la dona que apareix en el cinema japonès als anys 40 i 50. Clar, ell diu, no, jo mostraré un altre tipus de dona, molt complexa i a la vegada molt fascinant. Llavors explica la història d'aquesta dona que adopta aquest nom artístic que deies ara. De fet, es diu Lily Carmen, o sigui que encara és un nom així una mica més...
1: I després torna al poble, diguéssim, explicant-se a si mateixa com a gran artista,
0: sí,
1: no?
0: Ella es ven com a gran artista...
1: Que això és el que crea una mica la confusió, una mica còmica en el poble.
0: El més divertit aquí és... com s'interpreta l'art, la idea d'art, per part dels diferents personatges de la pel·lícula. Ella explica que és artista, tothom considera que és una gran artista famosa i tothom està molt orgullós d'aquesta noia que ha sortit del poble i que a l'arribar a Tòquio doncs, ha triomfat tant i que ara torna. El mestre de l'escola, que és director de l'escola, està entusiasmat doncs, perquè pensa això, que s'ha produït aquesta figura que ha estat tan influent i, clar, quan descobreix tant aquest home com la resta d'habitants del poble en què consisteix l'art de Carmen, que és a despullar-se, doncs el xoc, com bé dius, és molt gran.
1: Clar, és una sàtira del Japó de la postguerra.
0: Sí. És una pel·lícula on tothom parla d'art. És curiós, perquè tampoc és un tema... del qual es parli a gaires pel·lícules, però es parla d'art, hi ha aquest xoc entre les diferents maneres d'interpretar aquest concepte. Per Carmen, l'art és el seu cos, és el ball, és l'espectacle, pel mestre és la cultura, i pels habitants més conservadors del poble és una amenaça moral. I Kinoshita fa servir la idea d'art per mostrar que el Japó està canviant. I tota la pel·lícula, connectant amb una cosa que deies abans, està articulada al voltant d'oposicions. És a dir, la ciutat oposada al poble, no? La ciutat, en aquest cas Tòquio, oposada al poble. La modernitat oposada a la tradició. El cos oposat a la moral. L'espectacle oposat a la respectabilitat, no? I aquest model de dona nova, jove i moderna, oposat a la idea de família antiga.
1: Clar, però justament és la pel·lícula en la que pensava abans, sí. Perquè no són compartiments estancs, és a dir, ella no és, diguéssim, la moderna i, en canvi, la gent del poble són els retrògrads,
0: no.
1: Sinó que ella també té les seves febleses, és per començar egocèntrica,
0: sí.
1: I els habitants del poble, més que retrògrads, sí que són conservadors, però també tenen curiositat per les coses.
0: Clar, per això és una pel·lícula que no és gens maniquea, no hi ha uns bons ni uns dolents, ni hi ha uns herois, ni hi ha una dona que ve a salvar el poble i a obrir-los els ulls i descobrir-los, doncs, que el món ara és diferent. No, és una pel·lícula que t'explica, doncs, una trobada caòtica entre dos sistemes de valors. I no és una pel·lícula que expliqui la victòria de la modernitat sobre la tradició. No, és la modernitat i la tradició, com xoquen aquestes dues maneres d'entendre la vida i com hi ha uns personatges que s'inscriuen, diguem-ne, dins de cadascun d'aquests paràmetres. Ara, el que és bonic és que tothom canvia una mica, perquè la Carmen, doncs, és divertida, és lliure, és desinhibida, però, com deies, doncs, també té defectes, no? També és molt infantil, és una mica immadura, de vegades és com a molt teatral, i els personatges del poble són gent, doncs, que té molta curiositat i que també intenten entendre què està fent aquesta dona i preocupar-se per allò que fa. Vull dir que hi ha com punts de trobada, i això fa que la pel·lícula sigui molt bonica i, sobretot, que sigui molt divertida. És una comèdia molt, molt divertida.
1: Carmen Come Home també és la primera pel·lícula en color del cinema japonès.
0: Sí. Normalment, quan es parla d'aquesta pel·lícula, és el primer que es diu. La primera pel·lícula en color...
1: Nosaltres no hem començat per aquí.
0: No, hem estat molt més originals, però és una característica de la pel·lícula que és important explicar-la, sobretot perquè no és una anècdota, sinó que Keisuke Kinoshita decideix filmar aquesta pel·lícula en color perquè vol que el color sigui un element dramàtic de la pel·lícula.
1: És que part d'aquesta explosió, modernitat, desinhibició de la Carmen, també és el color que ella porta a la seva roba.
0: A la roba, al maquillatge... Clar, és una dona que va vestida sempre de colors vermells, uns verds llampants, tots són colors molt llampants, i el que és molt bonic a nivell de posada en escena és com aquesta dona que sembla ella i la seva amiga que l'acompanya en el poble en aquesta visita, perquè de fet són les dues dones, semblen personatges d'un altre planeta, perquè visualment contrasten molt.
1: Bueno, és que aterren allà realment amb un ovni, eh?
0: Totalment. Clar, però la resta de personatges, tota la gent del poble, va vestida amb una gamma molt més apagada de colors, i hi ha una voluntat aquí de mostrar, doncs, que hi ha un contrast entre tots aquests personatges. I també és molt bonic com aquestes dues figures femenines amb aquests colors tan llampants es filmen davant de tot d'elements de la natura, d'espais rurals, muntanyes, cel, núvols... És molt agraït de veure.
1: Ara que parlaves de la gran transformació del país, que ja hem anat veient que és un tema recurrent en la seva filmografia, l'any 1959 roda una pel·lícula, Farewell to Spring, que per mi és de les més interessants, almenys vista actualment, perquè parla sobre la impossibilitat de recuperar el passat, que és un tema molt contemporani. Ho vam veure quan vam parlar de Wong Kar-wai, quan vas venir a parlar de Wong Kar-wai, que vam fer aquell monogràfic, i també recentment vam parlar sobre això quan vam parlar de Resurrection, de Vigan.
0: Sí, en aquesta pel·lícula Kinoshita reflexiona sobre el pas del temps, la pèrdua de la joventut. Abans parlàvem de la pèrdua de la infància, aquí és la pèrdua de la joventut, i la transformació d'una generació que ja no pot tornar al món de la seva adolescència. Això ho explica a partir de, diguem-ne, un argument molt habitual, que són cinc amics que es retroben en el poble de províncies d'on provenen, i és una trobada que es converteix en una mena de ritual de memòria. Es retroben, però descobreixen que el temps els ha convertit en persones completament diferents i que aquella amistat que semblava immutable pertany al passat. Clar, en aquestes pel·lícules on hi ha aquest tipus de retrobades, es posa de manifest com el pas a l'edat adulta, les diferències, en aquest cas, de classe, els fracassos personals, els desitjos amorosos, les obligacions socials, han anat erosionant la fraternitat que els unia durant la infància. De fet, són cinc amics que, de joves, doncs, les diferències de classe els eren exactament iguals, però un cop s'han fet grans, sí que això és una cosa que els separa.
1: Abans he dit que Keisuke Kinoshita també va fer una pel·lícula sobre samurais, que després de tot el que m'ha explicat, ara aquí de cop ja es veu que no acaba d'encaixar en la seva filmografia, però és que més aviat va fer una pel·lícula sobre les guerres del Japó feudal, perquè fidera la idea que el defineix com a cineasta del poble, no va triar com a protagonistes els samurais, sinó els que pateixen les guerres.
0: Sí, això va ser a Fuefuki River, és a dir, el riu Fuefuki, una pel·lícula que va estrenar l'any 1960 en el cinema japonès d'aquella època. El període que ells recullen en aquesta pel·lícula, que és el període Sengoku, podia donar lloc a grans històries de guerrers, batalles, honor i figures heroiques. Pensem que estem parlant del segle XV, però en canvi aquesta pel·lícula segueix cinc generacions d'una família de pagesos pobres que viu a la vora del riu Fuefuki, que dona títol a la pel·lícula, en un territori dominat per un clan que es diu Takeda. I al centre de la història, com deies, són els pagesos. És una família que viu de la terra, però els seus fills creixen en una societat en què la guerra ofereix una cosa que la vida pagesa no pot oferir. I això ja ens sona en relació a altres coses que hem explicat ja d'altres pel·lícules, perquè sempre hi ha com, no, uns punts de contacte
1: sí,
0: molt clars.
1: Sí, pot... és l'ascens social, bàsicament.
0: Clar, evidentment, diners. És a dir, diners, estatus, possibilitat de viure aventures... Clar, el fill gran decideix en un moment determinat convertir-se en un servidor d'un poderós senyor de la guerra. Els pares ho viuen amb por, amb decepció, ells voldrien que el fill fos un pagès com ells i seguís allà, però després la cosa es converteix en encara més inquietant perquè la fascinació de la guerra, aquest germà gran, la traspassa als germans petits. I, per tant, tots els germans voldran dedicar-se a la guerra i no voldran en cap cas dedicar-se a la terra.
1: Clar, aquí estem veient des de la mare que veu com els fills es van separant de Tragedy of Japan, també veiem, doncs, aquest militarisme que es fica per tot arreu, que havíem vist també a The Army o a 24 Rise. Aquesta pel·lícula la va fer ja als anys 60, però l'antimilitarisme continua sent clau, el seu cinema.
0: És un vector que travessa moltes de les seves pel·lícules, perquè ell va ser un home molt fidel als seus principis. Ell tenia unes idees claríssimes i des de la primera pel·lícula, saltant-se la censura fins pràcticament a l'última, ell va estar parlant d'aquestes qüestions, sobretot durant aquest període de postguerra. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula, com dius, antimilitarista, i és l'antítesi de les pel·lícules de samurais que estan orientades a l'acció, a les que, al que estem acostumats habitualment. S'explica des de la perspectiva d'aquesta família i, per tant, des de la seva quotidianitat. No és una pel·lícula interessada en guerrers, sinó en la gent que es queda a casa. I la figura que, de fet, es queda a casa i és el nucli de tot, torna a ser la mare. La mare és la que sempre està al costat del riu. Per tant, Kinoshita què fa? Agafa el període més espectacular de la història del Japó i decideix mirar-lo des de la vora d'un riu. I allà on la història oficial no mira, no ens ensenya els personatges, ell hi posa la seva mirada i ens explica, doncs, la història d'aquesta família que només vol cultivar la terra i que, en canvi, generació rere generació, veu com la història li pren els fills.
1: També és una pel·lícula que crida molt l'atenció tècnicament perquè està filmada en blanc i negre, però de tant en tant veiem taques de color.
0: Sí, és curiosíssim com és visualment, perquè és una pel·lícula, això, filmada, diguem-ne, de manera molt monocromàtica, però en canvi de sobte hi ha unes pinzellades d'uns colors.
1: És com si volgués fer un quadre.
0: Sí, és de sobte hi ha una pinzellada groga, una pinzellada blanca, una pinzellada blava, de vegades és a terra, de vegades és al núvol, al cel... Ell el que fa és incorporar color de manera molt selectiva i el que acaba obtenint és una imatge que recorda un gravat japonès. És una tècnica heretada del cinema mut, que es pintaven moltes vegades, no?, els fotogrames del cel·luloide. Ell ho fa també així i diguem que hi ha una inspiració en la pintura tradicional japonesa i en aquests rotlles il·lustrats, no?, que es despleguen i t'ensenyen, doncs, tots els elements històrics que s'han produït. Ell vol reproduir aquesta sensació de pinzellades i són molt visibles a la pantalla. És molt bonica, visualment és molt bonica i és molt curiosa de veure. I L'objectiu és no només reconstruir el Japó del segle XV-XVI, sinó crear una memòria visual d'aquell Japó, el que deies, que sembli un quadre.
1: Olai! Acabem aquest recorregut amb la que potser és la pel·lícula més experimental del director, que és Ballad of Narayama, que se situa en un poble molt pobre i aïllat a la muntanya, i allà hi ha una tradició que diu que quan una persona arriba als 70 anys ha de ser portada al mont Narayama i abandonada allà per morir.
0: Clar, aquest títol probablement molta gent dirà, em sona molt, la balada de Narayama, perquè Shoei Imamura, l'any 83, va fer un remake d'aquesta pel·lícula, que de fet és una gran obra mestra i és una pel·lícula que va guanyar molts premis, etc. Però la pel·lícula original és de Keisuke Kinoshita i explica la història d'Orin, una senyora que té 69 anys i que accepta que, com que està a punt de fer-ne 70, doncs ha de pujar a la muntanya. Ella viu amb el seu fill Bidu i amb els seus nets i demana al seu fill doncs, que l'acompanyi i li porti, i el fill, en canvi, no vol que la seva mare mori.
1: Clar, el que crida més l'atenció és aquesta, que té una posada en escena teatral, no?, com d'espectacle de Kabuki.
0: Sí, és el més destacat de la pel·lícula, no està rodada amb realisme, està tota filmada en interior d'estudi i tots són decorats, a més molt artificials, molt visibles, hi ha la voluntat que es noti que allò és un decorat, hi ha unes cortines que s'obren i es tanquen, aquesta música tradicional que estem sentint de fons, una il·luminació també com a molt exagerada, sempre se'ns recorda que estem veient una representació, i la pel·lícula comença amb un narrador vestit de negre que presenta la història i va amb té un shamisen, aquest instrument de corda típic japonès, i hi ha tot un seguit d'elements escènics que ens introdueixen en el kabuki, el teatre kabuki, la tradició teatral japonesa.
1: És una pel·lícula realment molt emotiva, tampoc no explicarem el final, però és perfecta per acabar el nostre recorregut per l'obra de Keisuke Kinoshita, el cineasta del poble, llargament oblidat. Recordeu que podreu veure totes les pel·lícules que hem mencionat al cicle que la Filmoteca de Catalunya dedica al director a partir del 15 d'octubre.
0: Encara tens els ulls una mica humitejats?
1: Una miqueta, sí, és que és molt emotiu.
0: És molt emotiu, però és molt reconfortant a la vegada. Jo recomano moltíssim que la gent el vagi a veure. És un cineasta que va abordar l'individu davant de la història, la família com a petit model de la societat, les dones com a centre moral i emocional, tots aquests temes dels quals hem anat parlant, i sobretot fa política a través de l'emoció.
1: Doncs queda més que feta la recomanació, així que gràcies, Glòria, com sempre, pels teus coneixements i per la bona estona que sempre ens fas passar.
0: Fins aviat.
1: Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve ens trobem a Sitges. Farem el programa en directe des del festival i us explicarem tot el que hi passi. També farem un monogràfic dedicat a Carrie, la pel·lícula de Brian De Palma, que és l'eix temàtic del festival d'enguany i, a més, fa 50 anys. Ens acompanyarà la Míriam Cano, que ha traduït al català l'obra original de Stephen King, i no perdrem de vista les estrenes a sales perquè s'estrena El precio de la red, la pel·lícula d'Aaron Sorkin, que funciona com a seqüela de La xarxa social de David Fincher i que té a Jeremy Strong interpretant a Mark Zuckerberg. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.
2: El José Luis ha viscut 18 anys al carrer.
3: Salí de la cárcel, tenía un poco de dinero y lo fui gastando y al final acabé en el cartón en la calle.
2: On ha patit agressions de tot tipus.
3: La calle muy mala, ¿no? Sufro violencia tanto verbal como física.
2: Fa temps que els discursos d'odi s'acarnissen amb els col·lectius més vulnerables. Bárbara Díaz, advocada.
4: El discurso de odi, lo más perillós que té és la deshumanització. Quan jo deshumanitzo és quan ja no sento empatia, perquè ja no ets una persona.
2: L'impacte d'internet en els joves hi té molt a veure. Martin Milner, de la xarxa europea contra l'odi.
5: Viuen immersos en una vida digital i treuen conclusions basades en titulars. Aquest és el problema.
2: L'estratègia de l'odi.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Dissabte a les 10 de la nit.
8: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
8: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
9: Cada dissabte a les 11 de la nit.
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
9: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
6: Cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
7: Bona nit, us informa Carola Gil. Una riuada causada per les pluges torrencials ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. El municipi